0: que podria contenir un pla de regeneració urbana integral d'un barri, com pot ser ben bé Sant Gotleu, bé, tot això començaria, diguem, amb una diagnosi, no?, d'aquest barri, que és vera que diagnosi n'hi ha moltes, de fetes, i és una llàstima, perquè hi ha moltes d'aquestes diagnosi que romanen dins un calaix, i després, bé, que hi ha molt de paper, però llavors passar a secció és molt més complicat, no? Uh-huh. Però sí que, a partir d'aquestes diagnosi, la següent passa seria un poc plantejar què vol dir exactament regenerar, per una banda, no?, els objectius un poc definits, no?, un poc detallats de què volem aconseguir i, sobretot, de com se comptarà amb el veïnat, no?, aquesta participació ciutadana que dèiem que era imprescindible en qualsevol tipus de transformació urbana, no? I, sobretot, el fet de tenir una visió conjunta del barri per anar fent zooms en bany enrere, que vull dir això, que és molt important, és tan important la gran escala del barri, tenir com aquesta visió de conjunt, de la barriada, i no només de la barriada, sinó de com connectarà amb altres barriades i amb tota la resta de ciutat, uh-huh. L'altre zoom a escala molt més petita. No? Aquests detalls, els detalls que són importantíssims, ja ho dèiem, Tusquets, no?, de Dios está en los detalles, que hem de mirar, no?, hem de mirar com són els bancs, hem de baixar fins en aquesta escala, no?, fins en aquest nivell de detall, perquè en el final són aquests detalls els que mos garantiran que la gent estigui còmoda i que la gent se senti cuidada, no? I bé, hem de recordar que Sant Gotleu, per posar-nos així amb un poquet de context, se va construir principalment durant el desenvolupisme dels anys 60 i 70, que és un barri amb una densitat molt elevada i que els edificis, també per la velocitat en què se varen construir, per la necessitat d'habitatge que hi havia en aquell moment, tenen molts de problemes d'accessibilitat, de manteniment, d'eficiència energètica, per tant, molts necessiten d'aquestes intervencions. I a més, en tot això se li suma aquesta capa d'aquesta realitat social, diguem, complexa, que té la barriada, que encara fa que s'hagi d'analitzar molt més, no?, ja no només a nivell físic, sinó també a nivell social, perquè aquestes intervencions siguin exitoses, no? Uh-huh. Però també hem de dir que Sant Gotleu té una comunitat molt activa i una identitat pròpia molt forta. Aprofit per recordar que ara mateix hi ha una exposició que continua en el centre de salut, una exposició sobre la història del barri, sobre els primers anys, les primeres dècades d'existència del barri de Sant Gotleu, on veïns i veïnes han contat els seus records i han anat escrivint, no?, aquesta història de la barriada. És una exposició superinteressant, amb fotografies dels mateixos veïns i veïnes que també han aportat i que jo recoman molt anar a fer una volta i veure-la, perquè es veurà que revela com molts de secrets ben interessants de la barriada, no? Uh-huh.
1: Clar, jo, estàs donant les línies mestres o per on hauria de passar una reforma integral. Jo també te voldria demanar, i entenc que no és una resposta fàcil, què és allò que faries així de primeres o que s'hauria de fer de primeres per un barri que espera que té parts degradades, que té una situació socioeconòmica complicada, etc. No? Per on passaria, diguem, les dues o tres línies mestres d'un pla exitós? No?
0: Mira, bàsicament, jo crec que hauria de passar per l'espai públic, evidentment després per l'habitatge i, finalment, com a tercera línia, pels equipaments. No? I crec que no se pot dir primer actuarem a l'espai públic, després actuarem a l'habitatge, sinó que han de ser unes intervencions que han d'anar de qualque manera en paral·lel. Sí que és vera que se pot fer per fases, però no poden dir primer resoldrem absolutament tots els temes relacionats amb l'espai públic i llavors ja si això entrarem a l'habitatge. No? Han d'anar intervenint per fases, per passes, però anar mirant com totes aquestes capes que intervenen en un pla de regeneració integral. No? Per exemple, si estem xerrant de l'habitatge, Primer hauríem de saber en quin estat està el parc d'habitatge del barri, en línies generals, i llavors també en més detall, val? Quins edificis necessiten rehabilitació energètica, quins tenen problemes d'accessibilitat, estaríem xerrant, per exemple, de quants edificis hi ha sense ascensors, perquè això ja ho hem dit altres vegades, que dificulta molt la vida social i arriba a afectar la salut mental i física també, sobretot de la gent gran o de la gent amb problemes de mobilitat. I després, molt important, a dia d'avui, com podem aconseguir que aquesta rehabilitació no acabi expulsant en el veïnat actual? Possibles actuacions que hi podria haver sobre l'àmbit de l'habitatge, no? Ja hem xerrat d'aquesta millora de l'accessibilitat, però també rehabilitació de façanes. L'estètica és importantíssima. De vegades mos pareix que ha de ser com una cosa, bé, com que s'ha de fer en el final, no? Però que un barri estigui net, que un barri sigui guapo, no? Que un barri tingui arbrat en els carrers, i que sigui agradable passejar-hi, influeix moltíssim també en que la gent el cuidi més, no? Si uns carrers estan nets, probablement continuaran bastant més nets que si ja no ho estan des del principi, no? Mos costa més segurament embrutar un carrer que està net que no un carrer que ja està brut.
1: Efecte cridada de la neteja.
0: Exactament, no? Després seria molt interessant entrar en el tema de les cobertes, no? D'aquests terrats, que són aquesta cinquena façana dels edificis que està totalment desaprofitada, ja no només perquè hi pugui haver plaques solars i que puguem millorar aquesta eficiència energètica, que també, sinó de pensar que les cobertes se poden també convertir en un espai semiprivat, no? I amb aquest, sobretot amb aquests espais de reunió i de fer comunitat, no? Estan xerrant de lo millor de cobertes en bords urbans o de cobertes on puguin passar coses que ajudin a arrelar en aquestes comunitats i sobretot a conèixer-se, no? I després, evidentment, xerram de la millora de l'eficiència energètica dels edificis, amb aquests aïllaments, amb el canvi de finestres, ja amb uns temes més de condicionament físic, no? dels edificis, que se pot fer en solucions relativament senzilles i ràpides d'aplicar, no? I llavors, sobretot, totes aquestes intervencions, una altra vegada, no ho repetim, han d'anar, sí o sí, lligades a la gent que hi viu. No podem arribar a actuar i partir, sinó que s'hauria d'oferir sempre una mediació i un suport en els propietaris i a les propietàries perquè fossin partíceps d'aquestes transformacions i perquè, de qualque manera, en la mesura que se pugui, hi prenguin part. Uh-huh. També, no?
1: Molt bé. Tenim algun barri, per exemple, a Palma, on poden parlar d'una remodelació, d'una reforma exitosa? O
0: barris, podríem xerrar del Puig de Sant Pere en el seu moment, hi va haver un pla important, un PER important en el Puig de Sant Pere, que de fet va ser referent nacional, la intervenció que s'hi va fer, perquè sí que en el moment en què se va fer va ser un molt bon exemple de regeneració urbana. En aquest cas sí que podríem...
1: I que jo sàpiga, la majoria de veïnats han continuat vivint allà, perquè encara...
0: Sí. Molt bé. Clar, després, si mos ficam en l'espai públic, aquí hem xerrat moltíssim de l'importància, no?, de l'espai públic, perquè en el final és allà on mos trobam, allà on mos desenvolupam quasi bé com a persones i com a comunitats, no? Per tant, mos hauríem de demanar quin espai té avui a Sant Gotleu un infant, una persona gran, una dona, no?, per estar a l'espai públic, per estar en el carrer de la barriada. Hauríem d'analitzar aquests espais públics i pensar quines mancances tenen, no? I aquí, una altra vegada, podríem xerrar d'ombra, podríem xerrar de vegetació, de bancs, de zones infantils ben pensades, ben col·locades, amb ombres també, d'aquests espais intergeneracionals importantíssims, no?, també per generar aquesta comunitat, i així genèricament d'aquests espais que acompanyin ses cures, no? N'han xerrat moltes vegades d'aquest concepte d'aquest urbanisme en perspectiva de gènere, que cerca això, cerca equilibrar ses oportunitats a l'espai públic i sobretot acompanyar aquestes tasques quotidianes relacionades amb ses cures. I al final estan xerrant de fer carrers i espais públics més habitables, no? No pensar en aquests carrers com a vies per ses que passar ràpidament i en cotxe, no? Per tant, podríem estar xerrant de donar menys protagonisme en el cotxe. Jo això sempre dic que és una de les primeres passes que s'haurien de seguir a qualsevol barri de ciutat, començar a apartar els cotxes de l'espai públic, tant els aparcats com els que circulen, Això és complicat perquè no podem fer desaparèixer els cotxes, han de donar, per suposat, alternatives, però s'han de començar a donar aquestes alternatives, no? No ho podem anar posposant i ja ho veurem, perquè cotxes cada vegada n'hi haurà més, no? No sé que pugi tant el petroli que no ho puguem pagar la benzina, no? Que és una altra, possibilitat. Que les voreres siguin accessibles, això també n'hem xerrat moltes vegades, i que els recorreguts siguin segurs, no? Al final xerraven d'il·luminació, d'aquestes activitats que hi pugui haver, d'aquests ulls d'escarrer, no? que ajuden aquestes activitats que propiciam segons com dissenyam els espais i, com dèiem abans, amb el manteniment. I, de fet, Son Gotleu té uns espais interessantíssims, que són aquests espais comunitaris entre blocs, entre aquests primers blocs que se varen construir a la barriada, aquests blocs que se van construir als anys 60, que són uns blocs en paral·lel que, entre mitges, per qui no hagi visitat el barri, tenen uns espais que són espais públics, però són espais que emplea la gent que viu en aquests blocs. I sempre hi ha moltíssima vida veïnal, no?, en aquests espais.
1: Molt bé.
0: Hi ha veïnes que hi seuen, hi ha nins que hi juguen, i crec que això és un espai d'oportunitat interessantíssim per analitzar i per potenciar.
1: Molt bé, Cristina, i hem parlat del barri Son Gotleu de Palma, podríem extrapolar-lo a molt de barris i de zones de l'estat espanyol i de més enllà. Jo sempre recordo els PUIs, els plans urbans integrals de Medellín, concretament a Colòmbia, que és perquè són exemple d'èxit i que se continuen estudiant, no? de com a través d'aquests equipaments públics que tu dius, d'aquests espais públics i també dels equipaments culturals se varen arribar a transformar barris molt deprimits i molt decadents amb alguna cosa molt més esperançadora.
0: Sí, i tant, i així com a segell final, no? Dir això, no? Que al final aquests plans no haurien de cercar tant canviar l'imatge dels barris, sinó millorar la vida de la gent que hi viu.
1: Que viu. I d'estarem molt pendents. Moltes gràcies. Fins dimarts que ve.
0: Fins dimarts.
1: Gràcies.

0: TV3 Ràdio és patrimoni.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Comença el dia amb la informació més completa.
6: Són les 7.
5: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
6: Bon dia, matí complicat a les Balears.
5: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
6: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
5: Amb totes les veus i les reaccions.
6: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
5: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: L'Aviador. IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuenet.
7: Sí, 25 minuts, continuem a l'Aviador. El poemari Ayúdame a llorar, de Nidoya Freijas, ocupa la nostra galerada d'avui.

0: I per a introduir el poemari a la mateixa escritora, Idoia Fradejas, tenim, com sempre, la Maria Cuarenta. Com estàs?
1: Va bé, tu?
0: Molt bé. Què t'ha cridat l'atenció d'aquest poemari? Ara que no m'ho sent, perdona, Idoia, el programa.
1: Mira, jo ni Idoia la conec d'abans d'aquest poemari. I per mi és que té una poesia com superaccessible sense que això sigui dolent, en el sentit de que jo, que ja he dit diverses vegades en aquest poema... En aquest programa,
0: que de vegades és un poema, també.
1: També, a vegades són...
0: Programa-poema.
1: Exacte. Que sa poesia, pues, en general, m'acosta, a vegades no, amb autors molt concrets no m'acosta, i Idoia és un d'aquests.
0: Que bé.
1: Perquè té, sempre és molt... Per mi és molt delicada i molt, molt succinta, molt concreta, i arriba a punts molt concrets de l'ànima.
0: I plena d'imatges, molt potents, que ara comentarem.
1: I plena de mà, sempre.
0: Idoia, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per convidar-me.
0: I a més, prepara't, perquè tenim una quantitat de flors a llançar-te, increïble. La primera seria aquesta, que jo me tatuaria aquesta frase: después de la herida no llega el vacío, sino otra manera de estar. Ole, tu. Que bé.
2: Gràcies. Sí, bé, jo és veure que m'agrada molt com crear aquest tipus d'imatges, i és un poc, no sé, com anava a dir innat, però no és la paraula. No? Me surten, no és que les pensi, no? A vegades me sorprèn que jo mateixa.
1: Que bo, això.
0: Home, pensar els poemes segur que ho fas. No, i reescriure-los, no?
2: Reescriure, sí, però és veure com surten normalment com a inspiració així molt, molt fluida.
0: Que bé, molt orgànic.
2: Sí.
1: I de prou, després ens entrarem un poquet més en Idoia, abans de seguir en ses flors. Idoia Fradejas és d'Alcúdia i té una relació, sí que innata, en sa poesia, no? Des de molt jove, des dels 11 anys en comença a escriure, i comença a compartir-la per Twitter i per altres xarxes socials. Després publica un poemari autopublicat, i després, en els 21 anys, arriba el Premi Valparaíso de Poesia, i des de llavors Seremos Mar Azul Libertad, i des de llavors tot el que ha anat publicant, o ha publicat a Ediciones Valparaíso, i ara, fa molt poquet, ha publicat aquest Ayúdame a Llorar, que també, coneguent un poc els altres poemaris, me sembla que la teva veu, Idoia, ha agafat una maduresa bé, pròpia de la teva edat, m'imagino.
2: Ja tocava, però... també. Sí, és vera que jo m'he llegit els primers poemes i dic, ai, era una nina.
1: Bueno,
2: molt
1: ho eres.
2: Molt nina.
0: Bueno,
2: però sí, ho era.
0: Tens 28, 29 anys.
2: 29, em faré, sí.
0: Vale. És que clar, quan deies, quan jo era una nina i teniu 28 anys, és que
1: aquesta conversa en Rafa
0: no sé com gestionar jo aquestes afirmacions, però sí, t'entenem.
1: Sí, clar, no és el mateix les inquietuds d'una persona de 21 anys, d'una dona de 21 anys, que d'una de 29, però jo això he vist com una maduresa en aquest poemari, un com un afrontament de la realitat, com que la realitat fa mal moltes vegades, que la realitat vol dir despedir-se, no? Que la realitat és entendre les teves pròpies ferides, però a la vegada també hi ha ganes de viure, ganes de confiar, ganes d'estimar. Hi ha molt de poemes d'enamorada, hi ha un anhel de fusió amb l'altre, però ja no és un anhel des d'aquest lloc, pues, pot ser més adolescent, de me tira a la piscina i ho vull tot, no? Sinó que és un anhel des de saber que la unió amb l'altre també és dolorosa i també és a vegades frustrant.
2: Sí, exacte. De fet, aquest poemari el vaig pensar un poc així. Era com el procés que qualsevol persona fa, com el procés de desmemòria, no? De passar de, potser, estar enamoradíssima d'una persona, però que en aquest cas no te correspon. I fer com tot aquest procés d'oblidar, no oblidar, però que no importi tant, i conèixer una altra persona, i que aquesta persona t'ompleixi, com a crear espai per aquests nous moments i aquestes noves sensacions.
0: Hi ha una mena d'elogi de la transformació que jo crec que travessa tot el poemari, que se podria sintetitzar amb aquesta frase que he llegit abans, que està a la part de darrere del llibre, d'en Byron Ramírez, que és que després de l'herida no llega el vacío, sinó altra manera d'estar, però apel·lant ja a un vers propi teu, aquell que diu que todo se convierte en otro, no? És com allò de la matèria no desapareix, se transforma, i de l'amor no desapareix, sinó que se transforma.
2: Exacte.
0: I troba un altre cau.
2: Sí, no, òbviament no podem oblidar el que hem viscut, no? Però sí que és vera que no sé si tant transformar aquests sentiments, perquè si no ens estancam i necessitem estimar de nou i viure altres coses.
1: Sí, a mi, per mi fas... M'adús una imatge que a mi m'ha venir fa un temps, que era que l'alegria i el dolor de viure són companys de pis en escolar, no? Una mica. De que no podem viure una cosa sense l'altra. I en aquest poemari sí. També hi ha desig. També hi ha desig carnal, directament. Poemes molt, molt càlids i molt fogosos que trobam en aquest altre enamorament, no? Més tímid, però que també desborda.
2: Sí, al final forma part d'un enamorament i òbviament, tenien espai. Clar.
0: Però les ferides estan molt presents, Idoia, no? Perquè en els títols dels mateixos poemes, en versos com El lugar de l'herida ja no existe, o sigui...
2: Sempre he estat un poc melancòlica.
0: Sí, mira, sí. Jo he posat nostàlgia,
2: sí.
0: Que podrien discutir la diferència entre melancònia i nostàlgia, però...
2: Sí, bastant. I penso que, al final, aquests sentiments, jo al manco els he viscut com d'una manera molt intensa i sempre estan presents. Encara que jo escrivi algun poema més feliç, més d'amor, sempre tenen com a... aquest toque un poc més nostàlgic. Mm-hmm. Sí, supos que és una cosa que me caracteritza i me costa molt abandonar-la.
1: Bueno,
0: I un poquet de nihilisme, pot ser?
2: També, vale. Sí.
0: Que al final acabes, clar, les ferides acaben curtint-te, però també t'acaben convertint en una persona més escèptica, no?
1: I a vegades un poc més insensible.
0: Sí.
1: També jo hi trobo en el poema una presència de la por, de les pors que tenim i de com viure amb elles i una abraçada incertesa. Sovint hi ha imatge de ara no sé què, però de senderos, de caminos. No? Com, ara si tu te'n recordes un que era el camino es deshacernos o, perdona, aquí estic profanant, però mentre us cercau, vos sembla que en llegesqui un sobre ses ferides?
0: Per favor.
1: Te va bé, Idoia?
0: Sí.
2: Sí, clar.
1: Diu, ¿hasta cuándo extender la herida? Abandono el problema sin rencor. ¿Para qué seguir al huracán? Todo es un ciclo que cambia.

0: Ni passar-ne també. Què són aquests? Què suposen aquests noms per tu?
1: Sempre m'agrada fer llicitos perquè penso que també formen part del procés. I al final, quan tu estàs creant, sigui un poemari, una novel·la, tu te nutreixes d'aquestes altres persones i de les seves obres. I supos que perquè lo millor t'entenguin un poc millor, també has de deixar constància
2: dels teus referents.
1: Sí, dels referents, i més que els referents, de lo que han dit. Penso que és important i, no sé, m'agrada sempre, la veritat. I a lo millor, moltes vegades, a lo millor no són ni autors que són de capçalera o que rellotgesc, però sí que en aquell moment pues, m'han arribat i considero que mereixen un espai.
0: Que bé.
3: De fet, m'agrada que la primera cita de les golondrines, després dialogues amb ella, no? Directament. Diu, unes quantas golondrinas que se llevan algo de nosotros, todo lo que fuimos, todo lo que somos, quizás todo aquello que me sobra, don Julio César Galán. I en el segon poema, te acerco un ramo de glicina y las golondrinas se llevan... Ah, te acerco un ramo de glicina y las golondrinas se llevan algo de lo que somos. Quan dialogues amb ella...
1: Sí, just també, bé, el poemari està dividit en tres seccions i quan comença la segona hi ha aquesta cita que m'encanta d'en Jaime Gil de Viedma, i silbaran los pájaros, cabrones, i me va fer molta gràcia, vaig dir, és que sí, és com un poc l'essència meva, no? Al final, com un poc d'amor i odi a la vegada.
0: Són les 6:37, entrevistant Nidoya Fradejas, que ha publicat Ayúdame a llorar per Valparaíso Ediciones. Has triat ja un poema per llegir, Nidoya? Te fa ganes?
1: Estava intentant trobar els que deia no Maria, però és que no sé exactament quin és.
2: Bé,
1: m'he si trobat un dels camí, però...
0: Vinga, llegeixes aquest?
1: Llegiré aquest.
0: Molt bé.
1: No sé si és, però... Se titula Si ha cumplido el presente. Todo cobra sentido ahora, aquí, donde parece terminar el territorio. El tiempo y el camino que pisamos, el viento que ajetrea la bahía, nuestras mentes unidas. De nuevo, buscando motivos, queriendo desconocerse y encontrarse siempre. Explicas con ojos certeros que no quieres terminar de marchar. Te digo, es más valioso que el deseo lo ocurrido.
0: Molt bé. Estàs generant més poesia ara mateix o vols deixar respirar aquest poemari que...
1: No, ja sempre escric. No puc aturar. De fet, just fa uns dies estava revisant un poemari també i bé, encara vull donar-li una volta, no? Però sí, sí.
0: Ja estàs preparada pràcticament per tornar a publicar, doncs?
1: No sé si per publicar, però sí per continuar creant alguna cosa.
3: Jo també una cosa que m'ha cridat l'atenció més referent a estil, i aquí, Rafa, ajuda'm, perquè...
0: Vinga, <Dani. laughs>
3: És que té, bé, que els poemes són molt breus, molt concisos, com han dit, i amb ús de minúscules, i pràcticament no hi ha cap majúscula, excepte els títols, no? L'altre dia li comentava a Nidoya Menci, si crec que té una relació amb el fet que som aquesta generació de xarxes socials, d'anar primer a l'estètic, que ara mateix mos resulta més estètic les minúscules que no les majúscules, i aquesta brevetat que mos demana també
0: també les minúscules i els espais que deixa, que no són gratuïts, entre combina versos, diguem, normals, amb els espais normals, amb altres on deixa un doble, triple, quàdruple espai, no? entre les paraules.
1: Sí, aquests espais es considero que just en aquest vers pues, necessito una pausa un poc més llarga i vull que se noti.
3: Molt bé.
1: I lo de no utilitzar les majúscules, justament, és vera que penso que té un sentit estètic i generacional, però en el meu cas va ser per necessitat com d'escriure més impulsivament i sense aturar-me, i com va dir Maria, com sense posar barreres ni límits, tot seguit i lo més ràpid que pugui perquè no se perdi l'essència de lo que volia dir. I el mateix amb els punts i les comes, justament en aquest poemari no n'hi ha. I és una cosa que jo abans anava a dir odiava, però potser no tant, però no m'agradava.
0: Te feia nosa, vamos.
1: Sí, me feia molta nosa i

0: I quan veia gent que ho feia, veia com... Per què ho fa? Mm-hmm. I aquí ho vaig entendre. Jo en aquell moment necessitava com...
1: Molt bé.
2: Que no hi hagués...
1: I d'original, també. Si vols afegir alguna cosa més, Maria?
0: No molt més, a més... Ah, sí, que no me n'oblidem, en els tres poemaris que ha publicat en Valparaíso, tots tres tenen a suportar un col·legi, i els col·legi s'autores n'hi do ja també.
1: N'hi do ja també. O sigui, ets una artista total.
0: Múltiple.
1: Molt bé.
0: I veus una relació entre el col·legi i la poesia?
3: Per jo són dues formes diferents de reunir com un pot fragments i emocions, imatges... i crear alguna cosa nova. I penso que m'agrada com a, que sigui un, com se diu, un procés intuïtiu, que estigui obert i anar creant un poc segons vaig veient coses. No, per exemple, el collage no els apens. Vaig fent així com a els trossos que vaig veient i prop i dic, ja està.
1: Un collage on surten aquests pájaros cabrones que deia Gil de Viedma.
0: Exacte.
1: Val? Sí. I doia, moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
3: A vosaltres.
0: Jo només afegir que si voleu saber-ne un poc més, dijous a la llibreria Lluna presentem el llibre.
1: A quina hora?
0: A les 6.
1: A les 6, eh?
0: Sí.
1: Són horaris por working class, vols dir, no només a Lluna, sinó a totes les llibreries que...
0: Ja fi, mira, però és working class per llibreters, que no voleu acabar les 10
1: ja,
0: de la nit.
1: Però hi ha un terme mig. Per exemple, a les 7, no, són idees.
0: No, ho recull.
1: Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies.
1: Maria, la setmana que ve. Idò, ja. Vinga, 6:42.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I continuem el programa, ens acostem a un festival de 4 dies, es diu Matalàs Weekend, però se podria dir, Mònica, que és un weekend allargat i que no només hi ha concerts, que també hi ha presentacions de llibres, trobades, moltes coses.
1: Exactament, una presentació de llibres que tindrà lloc dijous, però també hi haurà una altra el cap de setmana, ja que parlàvem de llibres. El responsable de Matalàs Records, que organitza aquesta segona trobada, el segon Matalàs Weekend a Porto Cristo, en certa manera també mos volia parlar d'aquests llibres i que també té a veure amb aquesta zona d'Escarreró, que d'alguna manera se vol de també revitalitzar. Joan Sastre, com estàs?
2: Bones, com estàs, Mònica i Rafa? Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt contents i a més, sí. Engrescats amb aquesta iniciativa, perquè sempre ajuntar un poc de tot, no? Llibres, exposicions, música, DJs, vermut, una mica de... per tothom.
2: Sí. Sí, sí, sabeu que és una fórmula que funciona, que hem anat provant i que ara és fàcil ara que hi ha més programar activitats que siguin diverses, com per exemple, en set anys ja demà és cap de setmana, un poc prest per ser dimecres, però en la presentació del llibre còmic d'Antoni Planici, que és Todas mentiras conducen a la verdad, aquí se presentarà en el Bar Infinit i ell, bueno, ja té una sèrie de publicacions, no sé si recordareu els darrers dies de l'Imperi Mallorquí, per voltant de l'any 2014, i ara jo crec que ja és la seva quinta o sexta publicació. La curiositat potser serà que serà la primera referència de l'editorial que munta en Sebastià de la revista 07500 i sempre és per celebrar una iniciativa com aquesta per tots, no?
1: Idò, això serà dimecres, però també sí. Tindreu un concert de Demo de Club, que sempre mos fa molta d'il·lusió i ha esdevingut també aquesta peça que sentíem a l'inici, la sintonia des Matalàs Weekends, el manco per nosaltres.
2: Sí. Sí, som com el grup resident, perquè clar, i tot jo, i això ho fa molt fàcil de programar, no? Sí. Mos acompanya en aquesta ocasió la nostra DJ resident, que cada setmana que serà DJ Disturbia, i repetirem un poc un model que vàrem fer de fer un concert i punxada amb un visuals. Per això tenim un local on també hi fan l'exposició i això serà el divendres i el dijous ja s'haurà inaugurat l'exposició que serà Geometries quotidianes d'en Gaspar Guiló, que és un home que després de jubilar s'ha posat a pintar i fa uns quadres espectaculars. I aprofitam també per poder fer un pot de tenda durant aquest cap de setmana, tenda pop-up, si li volen dir, en camisetes i productes i vinils, i aprofitar tot el cap de setmana perquè estigui oberta.
1: Que bé, i després tindreu el dia gros, podríem dir que tindrà molta de música, que serà, bé, un concert molt mesclat, no?, amb moltes influències. Rap, metal, indie...
2: Sí, mos ha tocat dir-li random concert, això, Matalàs, perquè és una mescla que és mala d'explicar, però en el final pot funcionar. En sol rap mos acompanyarien Sacro Germen de Falenich, Little One de Manacor, després diríem un tipus de metal mallorquí, no sé si els estarien d'acord, que Esquerra té des de Porreres. Després tenim DJ Disturbia de Falenich i el Zanel, també, que dirien que poden fer un hardcore o un emo hardcore, no sé com anomenar. I després de la fornada nova que s'està generant tan interessant a la pobla, tenim Tofu i Anís, moltes ganes de sentir-los i de compartir aquestes cap vespre.
1: Que bo. I llavors quedaràs vermut de diumenge amb música d'un DJ, d'en Juanes, no? Digues, Joan.
2: Sí, sí, no, perfecte, això serà la clausura el diumenge. Ara m'he votat el dissabte de matí que tenim un acte central un poc diferent, que serà la presentació del llibre de la Mònica García Soto, que és Solo és un libro papà, que explica, és dins un ambient tan festiu, també està bé fer actes de caire social. Ell explica les seves vivències de violència que va veure que seva per part dels seus pares, i ara, en 35 anys, ha necessitat escriure aquest llibre per poder fer tot un procés terapèutic propi, i estem molt contents de poder fer aquesta presentació, que a més l'acompanyarem de la psicòloga Ana Victòria Ramis, de l'entitat ADICEP, que és una entitat que du 20 anys de trajectòria en el que és atenció psicosocial a molts municipis de Silla, i és important posar les dues coses un poc en relació. Jo crec que això, bé, ja ajut de pensar, ja se me posa el pèl de gallina de lo que pot ser aquesta activitat. I curiosament avui que s'han xerrat de ferides, no? N'hi do, hi havia qualsevol poema, doncs és un exemple molt, molt semblant de com escriure esdevé un procés terapèutic per les persones, no?
0: Una catarsi moltes vegades, clar.
2: Total, total. Així. I això seria un poquet, un resum ràpid de les activitats, que estem molt contents que sempre ens donen un espai per fer-ne difusió, i que esperant que sigui obert. Totes les activitats són de franc, i exceptuant els concerts, que tenen un preu molt simbòlic de 5 euros, que se reparteix entre els participants.
1: Que bé, Joan. I escolta, ara hem parlat també d'Escarreró. A l'inici del programa parlaven també de Sant Gorleu, d'aquesta barriada de Palma. Com està Escarreró? Fa molt d'anys que no hi anem. Conta-nos un poc.
2: Sí, bueno, Escarreró va viure un decliu bastant important i va quedar pràcticament tancat. S'han fet alguns intents d'obrir qualcun de locals, ara crec que n'hi ha un d'obert, i l'any passat se va tornar a obrir un bar que va ser mític, que és Macoquis, però que no ha pogut subsistir. Requeria unes obres importants que el propietari no va refer. I s'ha obert un altre, que és el Mongo Bongo, que també és un local que ja va néixer en els anys 80. Jo són els meus records d'adolescent en 14 anys, a travessar el portal i sentir Talking Heads quan traien els seus discos, i és tot un descobriment que a nosaltres ens dona molta alegria per fer alguna allí i que hi retorni la música en directe. És tan difícil trobar espais per fer concerts que hem de lluitar un poc entre tots per això.
1: Idò, la nostra enhorabona, Joan, en nom de tota la gent que hi ha darrere. De fet, si aneu a les xarxes socials de Matalàs Records, trobareu aquesta llarga llista i molta més informació sobre horaris, espais, llocs on participar d'aquesta segona edició del Matalàs Weekend, edició Porto Cristo, que comença demà mateix, com us deia en Joan, i que han volgut fer 5 cèntims d'algunes de les coses que hi trobareu. Joan Sastre, Matalàs Records, i tota la banda que tens a darrere, tota la gent que hi participa, moltes gràcies per haver-nos fet 5 cèntims d'aquest cap de setmana.
2: Moltes gràcies, Mònica i Rafa, per donar-nos espai, i enhorabona pel vostre programa també, que és tan important per la difusió.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé,
2: gràcies.
1: Joan. Adéu.
2: Adéu, bon cap de setmana.
1: Igualment.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel,
3: si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra,
3: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
4: Em doneu-vos permís per començar el replec?
5: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
4: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
6: L'aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
7: I d'avui, per acabar el programa, llibreria, ens anem cap a Eivissa. Vicent Marí, Llibreria Mediterrània, com estàs, Vicent?
8: Ah, molt bé, bona tarda.
7: Com dus aquesta... No han començat l'estiu oficialment, però si mirant les temperatures hi ha dies que, evidentment, ningú no ho diria. Com va la cosa per allà?
8: Ho anem duguem el millor possible.
7: Sí?
8: Al costat d'un ventilador, aquí entre llibres...
7: Entre llibres se passa molt millor. Sí. Tanques, per cert, qualque setmaneta aquest estiu, no?
8: Potser en el mes d'agost, alguns dies, però bé, encara està per decidir. Jo sempre, ja saps que la família ho decideix.
7: Molt bé. Entren estrangers, turistes? N'hi ha milers i milers que passen per Eivissa, com tothom sap, durant l'estiu.
8: Sí? N'entren. Pensa que la llibreria està situada a un lloc bastant cèntric de la ciutat d'Eivissa, i està a mig camí del barri de les Figueretes i del passeig principal. Per tant, hi ha un flux de gent important.
7: I teniu títols en altres idiomes que no siguin català o castellà?
8: Sí, n'hi ha alguns, sí, en tenim. Només per aquesta època de l'any, en anglès, en francès, en alemany...
7: Molt bé.
8: Alguna coseta.
7: Com és l'afluència de lectors, de lectores a la llibreria en aquests mesos d'estiu? En relació a altres mesos, en relació, evidentment, a puntes com a Sant Jordi, Fira del Llibre, etc. Imaginem que més menys, però se manté un poquet la clientela.
8: Es manté la clientela resident a Eivissa, tot i que hi ha un niu de clients, com poden ser, per exemple, els docents, que n'hi ha molts que potser se'n van fora d'Eivissa, però després també això queda com una mica... dissimulat amb l'arribada dels turistes, que sí que és veritat que, tot i que a vegades me venen comentant el tema del Kindle, però encara venen a comprar algun llibre per endur-se a la platja.
7: Que bé.
8: És interessant. Sí.
7: Clar, i a nivell de novetats, perquè el gruix arriba amb Sant Jordi, òbviament, després en els jocs on se celebra la Fira del Llibre encara arrossegam aquests títols i s'afegeixen alguns més. Ara, l'estiu pròpiament, novetats poques, entenc.
8: No n'hi ha tantes, evidentment, però bé, potser encara he pogut rescatar-ne dues, que si vols podem compartir
7: i
8: amb
7: tant,
8: els oients. I una sí que és veritat que és pròpia d'aquí de les Illes, de fet és un títol bastant il·lustratiu, que es titula Arrelats a les Illes Balears, potser n'hi ha algú que el coneixen, i l'ha publicat Edicions Sevillà, però tota la temàtica és local, és d'aquí de les Illes, i ha escrit per diversos autors, tant de Mallorca com de Menorca com d'Eivissa, i és un repàs de la història de les Balears des de, diguem, època preturística fins a la actualitat, a través d'una sèrie de famílies que, per una cosa o altra, han destacat.
7: Molt bé.
8: I en la història. I a Mallorca, per exemple, hi ha un autor que és qui... i explica la família Serra Magraner, situada a Solla.
7: Sí.
8: I, per exemple, a Eivissa, en el cas d'en Felip Siré, que fa un repàs de famílies com, per exemple, la Maria Mayans, que potser algú els coneix a través dels licors que fabriquen a Eivissa i Formentera, o la família Francolí, o l'escursari Riquer... Bé, és un repàs interessant a través d'aquestes famílies i de fet, si ara que ens escolten, hi ha una presentació prevista per demà mateix a Santa Maria del Camí. Mm-hmm. Qui estigui interessat, hi pot anar.
7: Imagino que haurà presentació a totes les illes, no? Perquè hi ha autors com
8: sí,
7: tu has dit...
8: De... Correcte. Mm-hmm.
7: Pot ser el pròleg de per Antoni Pons, no? Me sona.
8: Efectivament.
7: Sí, sí, sí. I hi ha autors com Tomó Canyelles, Felip Siré, Arnó Company, Miquel Àngel Limón, en Climent Picornet, Llucia Pons, Sebastià Serra, Dolcintes... És a dir, tot l'arxivàleg reunit amb aquest...
8: Molt interessant.
7: Amb aquest treball molt interessant, com tu dius, sí, senyor. Sí. L'altre títol, sí?
8: Un altre títol, no sé si ja ho havíem comentat per Sant Jordi, i si no, també és bon moment per fer-ho, es titula... Fer brou per ser lliure. Uh-huh. I és d'una autora també d'aquí d'Eivissa, la Marina Ribas, i té un subtítol molt suggerent, que és Apunts d'amor i resistència escrits a foc lent.
7: Que guapo.
8: Sí, ella és dietista, ella es dedica també a la pagesia, uh-huh. i gran part del seu temps també el dedica a divulgar temes culinaris.
7: La cuina tradicional, no? Un poc també duit al present, però sí, també amb els ingredients de sempre, no?
8: Sí, i en producte local.
7: Clar.
8: Ella treballa molt de seu hort de casa i a partir d'allí ella fa receptes, les comparteix també amb qui estigui interessat, i és un llibre que és entre assaig i crònica personal.
7: Molt bé.
8: És a dir, també li serveix com a catarsi personal aquest llibre i a través dels seus records... i rituals que li han marcat la manera d'entendre el menjar, us convida a tots a pensar sobre allò que tenim. Mm-hmm.
7: Sí, sí. Molt bé, Vicent. Sí, ràpidament, ens queden 30 segons. Un títol per dur-se a la platja, en el sentit de... No importa... O sigui, te pots dur Tolstoi a la platja, això sempre ho deim, però, no sé, per les crítiques del llibre, perquè sigui manejable, més petit, no sé si se t'ocorre així un títol, diguem, d'estiu, pròpiament.
8: Un títol d'estiu.
7: Sí.
8: Jo, per exemple, ara que el tinc aquí a les mans, estic a la llibreria,
7: sí.
8: Jo triaria el darrer llibre d'en Bernat Joan.
7: Perfecte, sempre una garantia en Bernat.
8: Efectivament.
7: Molt bé, Vicent, i no te molestant més que estàs a la llibreria. Moltíssimes gràcies. Una ferrada molt gran.
8: Vinga. Igualment, gràcies.
7: Vicent Marí, de la llibreria Mediterrània, acabant ja el programa d'avui amb música de pressió sonora. Va fer un concertàs el segon dia de la Mallorca Live i aquest és un dels temes icònics, Mala. L'hem sentit una estona abans en la sessió d'arquitectura i avui volem acabar el programa amb de pressió sonora. Ja sabeu que a les 7 les notícies i que l'avió torna demà a les 6.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. La idea de passar pel tub no ens agrada perquè significa assumir, cedir davant una situació desagradable, una norma que no es comparteix per obligació o per resignació. Aquest tub no ens agrada. En canvi, som conscients de que per un tub passen milers de dades, milions, quan aquests tubs es connecten en una xarxa informàtica o de fibra òptica. En el subsol està ple de tubs o de tuberies per on passa l'aigua neta i l'aigua bruta sense mesclar-se, i per on s'escapa també l'aigua bona per mor dels forats i de les juntes, poc juntes. Hi ha tubs digestius, sonors i auditius, tubs d'escapament per on s'escapa la contaminació i tubs d'assaig on, qui sap, si un dia s'arribarà a trobar la solució definitiva a malalties com el càncer. Hola, i dono, no vos heu equivocat, però quan sonava aquesta cançó en què començava el programa La Bola de Cristal de Televisió Espanyola, a totes les cases d'aquest país hi havia una televisió de tub. Aquest tub que emetia partícules carregades que eren dirigides ràpidament cap endavant mitjançant un fort camp magnètic. Quan aquests electrons xocaven amb el fòsfor que hi havia a l'interior, l'energia es convertia en llum, il·luminant els punts vermells, verds i blaus per formar la imatge final que nosaltres veiem com a màgia a la tele. Ni ens imaginàvem el moviment que hi havia dins aquest tub, que hi ha, de fet, perquè ens arribés la imatge més o manco clara. En els 2000 va arribar la tecnologia plana i avui dia hi ha més color una televisió de LED que en el nostre voltant.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és memòria.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I què fèieu amb les tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
5: Em doneu-vos permís per començar el replec?
6: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
5: Així ho faré.
1: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
7: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
8: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
9: I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar a darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Parau orella, que sona una música molt especial.
1: Hola, som en Xema, i pas per aquí per parlar d'un instrument creat a partir de tubs, un dels instruments més fascinants. Es tracta de l'orgue. I a propòsit d'aquest instrument volia compartir una escolta d'això que ja està sonant de fons. Es tracta de l'orgue de la Basílica de Sant Francesc, de Palma. És un enregistrament realitzat dins el 45è Encontre de Compositors de la Fundació ACA, i és una interpretació de mestre Rafael Riera, organista de Lluc, un dels meus intèrprets predilectes. Es pot apreciar els matisos, la dinàmica i sobretot el so de la pròpia basílica. Podríem dir que l'església esdevé la capsa de ressonància de l'instrument. Rafael Riera sobre una peça d'Arvo Pärt.

0: Gràcies, Txema González de Lozoyo. Gràcies, mestre Rafael Riera. Amb aquesta música d'orgue, donam la benvinguda al nostre següent convidat. Antoni Mulet és autor de dos llibres sobre els orgues de les esglésies de Mallorca, escrits conjuntament amb Arnau Reinés, organista, organer i investigador. Les seves mans, les seves orelles i els seus coneixements podríem dir que mantenen vius molts dels orgues de les esglésies de Mallorca. Li donem la benvinguda entre avui i demà. Toni, com està? Benvingut.
1: Gràcies, moltes gràcies.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Avui hem triat la paraula tub com a eix conductor d'aquest programa i hem tocat la seva porta, però si en Antoni Mulet li dic tub, tot d'una pensa en un orgue.
1: Tot d'una pensa en una flauta d'orgue.
0: Tot d'una. Quants tubs pot arribar a tenir un orgue?
1: Bé, això varia molt. O sigui, pot començar simplement amb 200 o 300 tuts, si és un orgue petit d'un sol teclat i un o dos registres. En canvi, un orgue de 3, 4 o 5 teclats pot arribar a tenir 6, 7, 8.000 tubs.
0: 8.000 tubs, mare meva! Quina barbaritat! Això són paraules majors, se diu molt aviat, però no sé com se llegeix una partitura d'aquestes característiques.
1: Una partitura. Mm. Bueno, normalment les partitures d'orgue van a 3 pentagrames.
0: Sí.
1: Dues per ser mans i la tercera partitura és per peus, per pedalia.
0: Sí, sí. Idò, jo em pensava que m'anava a dir 800 i no, idò, no, 8.000. I com de llargs i com de grossos poden arribar a ser aquests tubs? De què depèn això?
1: Sí, normalment els tubos d'orgue se mesuren per peus. Té una mesura internacional que són un peu són de 30 centímetres. I llavors, diguem, la llargària normal dels tubos més grossos d'un orgue petit, que són 8 peus, o sigui, són 2,40 metres.
0: Sí, sí,
1: però
0: sí.
1: Llavors, 16 peus o 32 peus, per exemple, l'orgue de la Seu, tubos que tenen 10 metres. Perdona, 6 metres.
0: Sí. Bé, ja n'hi ha. Clar, i per vostè, quan se col·loca davant aquest instrument meravellós, amb aquesta quantitat de tubs, amb aquesta alçada d'aquests tubs, no sé si se sent molt petitó o molt privilegiat per poder tocar un instrument com aquest, Toni.
1: No, un s'acostuma a tot, perquè també hi ha tubs que tenen 200 centímetres. Hi ha de tot. Van variant.
0: Hi ha de tot. Qui els fa nets, aquests tubs? Perquè això s'ha de mantenir. Això és la feina, entre d'altres, de s'organer.
1: Sí, sobretot en mantenir, a part d'afinar, s'han de netejar. Normalment se netegen, la boca és molt delicada, se neteja amb un pinzell o simplement amb aire a baixa pressió.
0: Val, no sé si haurà arribat a trobar, no sé, algun animaló dins un tub d'aquests tan grossos o petits, no ho sé.
1: Bueno, els tubs grossos són mal de manejar. Han de ser diverses persones. I sobretot els tubs de fusta, que solen ser baixos, aquests són molt mal de manejar, perquè quan són tubs tan grans de 4 o 5 metres, també tenen una gruixa considerable.
0: Ja.
1: I llavors són molt mal de manejar.
0: Ja. Però se pot fer un manteniment directament en el lloc. No fa falta que a vegades hem vist algun orgue que s'ha duit a restaurar a fora. Això ha de ser tota una operació d'enginyeria, però la conservació se pot fer in situ, no?
1: Sí, se fa in situ. Si d'una desconservació, normalment una restauració sol consistir en primer llevar tota la pols, que ni sola va molt.
0: Ja, sí.
1: Un company meu diu que l'orgue és el lloc més brut de l'església,
0: ja.
1: Perquè ningú el fa anar per de dins.
0: Ja. Sí. I d'on li ve, Toni, aquesta vinculació amb els orgues, aquest instrument tan especial? Sempre ha anat de sa mà s'organista, és a dir, músic, amb s'organer, que és certa mantenidor,
1: sí. Restaurador... Bé, l'afinació me ve de quan era nen, sobretot jo recordo quan era jove, quan tenia 12 anys aproximadament, me ve aquesta afició. En canvi, s'organaria, m'hi vaig apuntar ja tard. Vull dir que arrel de la construcció de l'orgue de la Porciúncula, que jo me vaig encarregar de tramitar-ho amb l'organi Gabriel Blancafort, llavors jo me vaig aficionar i ja en diferents temporades vaig passar al seu taller de Collbató, allà de Bor Montserrat, i d'aquí me veig afició, sí.
0: Val. Degué ser una època molt emocionant i molt interessant, no?
1: Sí, és molt interessant, eh? Sí. És un món a part, els orgues, sí, és tot un món. Té la seva nomenclatura, els seus estils, és una cosa especial.
0: Sí, ho és. I aquí a Mallorca n'hi ha més d'un centenar d'orgues, esglésies. Quan se comencen a construir, en quina època mos situam i fins quan se construeixen?
1: Sí, una cosa curiosa és que la gent es pensa que l'orgue és un instrument d'església, i això ho és actualment, però si pensam que l'orgue es va inventar en el segle III abans de Crist, i no es van trobar les esglésies fins a cap a 1200 aproximadament, o sigui, realment ha estat més temps fora de l'església que dins l'església. Ara, és vera que a partir d'aquesta data que he dit, sobretot el segle XI-XII, comença a haver-hi orgues a les esglésies. A Mallorca, evidentment, comencen després de la conquesta de Jaume I. També s'ha de dir que en el món islàmic es coneixia aquest instrument, li deien al-urgan. Sí. I sabem que, per exemple, a Còrdoba, crec que és en el segle VIII o IX, hi ha un conservatori on s'ensenya orgue, a Còrdoba.
0: Sí.
1: En canvi, aquí a Mallorca, el primer orgue documentat el tenim en el castell de l'Almudaina, exactament a 1313. I en canvi, a la Seu, el primer orgue que tenim documentat és de, crec que, cap a 1320.
0: Molt bé, i de segle XIV, la situam molt, molt, molt endarrere. I fins quan se construeixen, més o manco? Segle XVIII?
1: Bueno, actualment encara se'n construeixen.
0: Encara se'n construeixen. Mira que pareix un instrument, efectivament, com antic, però no ho és.
1: Alguns tallers molt importants que segueixen construint orgues. I a Mallorca, des de l'any 2000, s'han construït mitja dotzena d'instruments nous.
0: Que bo, que bo. I quan xerram de la construcció,

0: coneixia la família, i el va enviar a estudiar organeria a fora, a la península. I llavors va tenir la sort de tenir un bon mestre, que era Leonardo Fernández d'Ávila, i després el rei els acrida per fer, el rei Carles III, per fer un òrgan nou al Palau Real de Madrid, i llavors quan mor el seu mestre diu l'únic que el pot acabar és en Jordi Bosch. I en Jordi Bosch havia tornat a Mallorca, llavors el rei l'envia a cercar perquè acabi l'òrgan del Palau Real. I en Jordi Bosch diu, ara en aquest moment no puc, perquè estic fent l'òrgan de Sant Francesc. I el rei va esperar un any perquè Jordi Bosch anés allà. I després, arrel de fer l'òrgan del Palau Real, també té una gran... és conegut per tota la península, i sobretot l'òrgan monumental que va fer, que ja no existeix, va ser la catedral de Sevilla.
1: Que ja no existeix. Quins diria que són actualment els òrgans més destacats que tenim a les illes?
0: Les illes, bé, sense cap dubte, primer és de la Seu, que, diguem, és sa mare a tots els òrgans. Quan vàrem haver fet, diguem, l'òrgan actual, que data de 1484, llavors, perquè és el primer òrgan gros que se fa a Mallorca, perquè abans eren òrgans molt petits. Alguns eren fins i tot portàtils, se penjaven pel coll amb una corretja i se tocaven així, caminant.
1: Sí.
0: I, en canvi, el primer òrgan gros que se fa, se fan òrgans grossos perquè les iglesias han crescut. Des de que se comencen a fer les catedrals gòtiques, llavors els òrgans que existien són insuficients. I llavors se comença a fer aquest òrgan 1484, el fa un mallorquí, Jaume Febrer, i llavors de tots els grans convents i els grans paròquies comencen a volar aquests instruments.
1: I el seguirem de prop, i m'imagino que gaudeix molt de tocar aquest orgue de Santa Maria, però quin gaudeix més de tocar, o quin l'impressiona més? No sé, no fa falta que sigui enorme, però...
0: Sí, però aquí, concretament a Palma, hi ha dos instruments molt interessants, a part de la Seu. Una sorga de Sant Francesc, que el va fer en Jordi Bosch. Bueno, el va ampliar Jordi Bosch, perquè era un orgue molt més antic, un orgue gòtic. Jordi Bosch el va ampliar a 1772, i actualment, o sigui, fa una quinzena d'anys, està restaurat i ampliat per Krenzing, que és on es fan concerts habitualment. El mes de maig se fa tot un cicle de concerts. Un altre òrgan molt interessant, que està restaurat també fa una vintena d'anys, és el de la parròquia Santa Creu, que també se fa un cicle de concerts cada any.
1: Sí, sí. I d'on mos apuntam, ara que també coneixem un poc més aquest instrument, que mos meravella, que és vera que el sentim poc, però mos meravella cada vegada que el veiem. Antoni Mulet, moltíssimes gràcies, eh?
0: Molt bé, a vosaltres.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.

Aquesta bossona, no? Tubular Bells, de Mike Oldfield, el primer disc d'estudi del compositor britànic, que va publicar dia 25 de maig de 1973. Tenia 19 anyets i va tocar quasi tots els instruments. Part de la seva música, i segur que per això també bossona, va formar part de la banda sonora original de la pel·lícula de terror El Exorcista, del mateix any, 1973. De fet, va ser el primer llançament oficial de la discogràfica Virgin de Richard Branson. Així que va tenir bon ull el senyor Branson. Va ser un dels discs més venuts de tota la història del rock, amb 15 milions de còpies, i va estar a la llista britànica d'èxits durant 279 setmanes seguides. La portada del disc de Tubular Bells du la firma del fotògraf Trevor Key, el mateix home que l'any 1978 va il·lustrar el disc Incantations amb fotos de Cala Pregonda, de Menorca, aquest lloc que sembla marcià. Sempre hi ha una connexió amb les Illes Balears.

0: TV3 Ràdio és Dial.
1: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
2: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
3: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. TV3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen en descoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga. Que és aquest...
6: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí.
3: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: TV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. TV3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Anem arribant al final del programa amb els tubs fluorescents de l'estudi d'Ivetres Ràdio Palma donant-nos llum. Per cert, alerta amb aquest tipus de residus que necessiten anar al punt verd. Com cada dia, el que nosaltres necessitem és ajuda per baixar la barrera del programa fins demà, i avui ho farem amb un home que un dia va passar pel tub, però per l'espai, el tub.
1: A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
0: Héctor Seoane, autor de dramatúrgia, actor, director, benvingut entre avui i demà, com estàs?
2: Molt bones, molt bé, gràcies per ser convidada.
0: Res, gràcies a tu per venir a nosaltres avui, ajudar-nos a baixar la barrera del programa. Si te dic tub, que és la paraula que hem fet servir com a eix conductor d'avui, la paraula polisèmica, a tu què te ven al cap primer de tot?
2: Bé, el primer que me ven al cap, evidentment, és l'espai El Tub, que és un centre de creació d'aquí de Mallorca, gestionat per Producció de Ferro, que és el lloc on vaig fer la meva darrera residència. No, la darrera no, però la primera, perdó, residència d'escriptura teatral. I bé, com a lloc és això. Però després també, bueno, és una paraula que, més enllà de l'objecte, no?, que és un objecte molt simple, un tub, troc que també en relació amb això que t'he dit abans de l'espai El Tub, me ven al cap això, un lloc de trànsit, no? Un lloc de... Sí, teatralment o poèticament, jo crec que pot tenir moltes excepcions, així com de riquesa conceptual, no? Com un espai de trànsit, en tant que és un lloc que connecta un lloc amb un altre, no? Xerrant de creació pot ser que és conducte per on circulen les històries, no? Però on se converteix una història des de la intuïció fins a el que acaba sent una obra teatral, no? Acabada,
0: sí, sí. Ja veus com les paraules, i ho deim moltes vegades en aquest programa, van més enllà de la definició del diccionari, depèn de qui les fa seves, i Néctor la fa seva d'aquesta manera. És vera que nosaltres hem pensat en Néctor a partir d'aquesta residència teatral que crec que vas fer l'any 2023 en el centre de creació, com tu deies, a Dramatúrgia Espai El Tub, 5-6 mesos per dedicar-te plenament a escriure sobre la compostura, i jo pensava, vaja luxe tenir temps per crear teatre, i quin luxe que algú t'ofereixi també, que important que és.
2: I tant, i tant. Sí. Van ser 6 mesos d'escriptura, que també vaig tenir la sort de comptar com a tutor d'aquella escriptura en Alberto Conejero, que és un dels grans mestres de la dramatúrgia contemporània, no només a nivell estatal, sinó, jo diria, mundial, no? El manco, com a mínim, en tot el país de parla castellana. Jo crec que està en un moment de forma increïble com a dramaturg. I va ser el meu tutor, i vaig poder fer feina amb ell durant aquests 6 mesos. Que, de fet, aquest text que va sortir d'allà, deixa'm-ho dir també, La compostura, se presenta en format de llibre la setmana que ve, dijous, dia 25, i vendran Alberto també, estarà en la presentació.
0: Que bé. Sí. Idò, sí, que sí, bé. Sí, sí. Això també és notícia, ho seguirem. I ara que parlaves d'ell, que va ser un poc el teu tutor, el teu assessor, que vares aprendre, que ara formi part de la teva manera de fer i de ser, de que te va ensenyar Alberto Conejero.
2: Bueno, jo amb Alberto tinc una relació de un poc idíl·lica amb ell. Vaig començar com a alumne, el vaig tenir com a profe un curs de dramatúrgia, el primer curs de dramatúrgia que vaig fer. Va ser el meu profe, i a partir d'aquí jo vaig quedar enamorat de la seva saviesa, diria. No només de la seva manera d'escriure teatre, que és totalment màgica i que connecta molt amb la meva visió del món, no? Podríem dir. Tenir-lo com a profe i després tenir-lo com a tutor, bueno, m'ha connectat encara més de lo que jo ja estava abans de conèixer-lo, no? Després, havent-lo conegut i havent fent feina amb ell, bueno, he conegut la part més personal seva i que és encara més gran com a persona que com a autor, si cal, si és possible, això.
0: I escolta, Héctor, què passa exactament dins l'espai El Tub durant una residència? No sé si és com, a part de tenir temps per escriure, ja xerraves també de la tutoria d'en Alberto, si és com anar a escola però en format de classes particulars, allò de tornes a universitat.
2: Bueno, no realment, perquè en realitat, o sigui, és la figura del tutor, en aquest cas, en Alberto, com que jo ja l'havia tingut com a professor, durant la residència ell no adoptava aquesta figura de profe, no? Sí. D'aquest ell en sap i tu no saps tant i t'ha d'ensenyar coses, sinó que era una cosa molt horitzontal, molt de col·legues, saps? De professió. Per tant, és aquesta mirada externa que se necessita sempre en un procés creatiu, per una mirada externa, en aquest cas, de primer nivell, no? Però sí que varen tenir aquesta relació sempre de companys, més ja, que d'alumne-professor.
0: Ja. Però sí, bé, sí. Aquí tens...
2: I això també...
0: Digues.
2: Perdona, però ara xerrant d'aquestes diferents maneres de definir una mateixa paraula, i ara xerrant de la figura del tutor, és també això, el tub com una mirada focalitzada, podríem dir, no? Quan mires a través d'aquest tub, ho fas per... Bueno, per veure-hi més lluny o més profundament, si se vol. I aquesta també podria ser una... Ara m'ha vengut això.
0: Idò, està bé. I tot això també és gràcies a tenir temps de posar focus, no? De tenir la mirada posada amb allò que has de fer, i el que tu vas fer va ser aquesta obra, que és La Compostura, que és una història de migracions. Ara deies que vendrà en forma de llibre, i damunt l'escenari la podrem tornar a veure?
2: Damunt l'escenari, no sé si se pot dir, però encara, perquè no s'ha publicat la pròxima temporada encara, però tornarem a la Palma.
0: Molt bé. Sí. Que bé. Idò, oients, atenció, perquè tornarà aquesta obra de teatre que vaig obrir, a més a més.
2: Puc dir també abans de Nadal.
0: Val,
2: però no sé si puc dir l'espai, encara.
0: Bé, així vas obrint boca, no passa res. Mos anem apuntant i t'anem seguint. I deia que quan vareu estrenar també en el Festival de la Paraula, en el Teatre Principal, vareu exaurir entrades. I Néctor Seoane escriu, actua... ha dirigit una obra... Jo no sé si se fa tot això per necessitat o perquè tot se te dona bé, Héctor.
2: No sé si se me dona bé o malament, però jo crec que sí, és una qüestió totalment de necessitat. En el meu cas, per una banda, necessitat econòmica, perquè és un sector totalment precaritzat, el nostre, el de les arts escèniques, però també una necessitat artística, en el meu cas. Han anat fent passes cap endavant. Vaig començar com a actor purament, després, durant la pandèmia, vaig començar a escriure, i bueno, ara acabat ja que ja dirigeix, però també, no sé, no ha estat una cosa que jo ja he anat a cercar, sinó que han vingut així els projectes i en aquest ordre. I bueno, però sí, és una necessitat econòmica, tant econòmica com artística.
0: Ja, sí. I xerrant de polisèmia, no sé si s'ha de passar pel tub moltes vegades en el món del teatre i de les arts escèniques en aquest país, ara que parlaves de que és un sector molt precaritzat.
2: Sí, totalment. Jo crec que encaixa la paraula... se miri per on se miri, en aquest cas, no? Xerrant d'aquest sector. I també té relació amb l'obra aquesta, La Compostura, que vaig escriure a l'Espai El Tub, no? Com deies abans, que sí que xerra d'això, també, de migració, dels processos de migració i d'aquesta mirada migrant que sempre està passant per el tubo de certes coses... Bé, que no mos agradaria, per un mateix.
0: Sí, i que ni mos imaginam, ni mos imaginam.
2: Idò... Sí, jo alguna cosa sí que m'imagino, perquè com que som migrants, jo som argentí de naixement, jo vaig venir, vaig arribar aquí a Mallorca amb 16 anys i vaig ser persona il·legal durant 4 anys, per tant, tenc una altra mirada respecte a aquest tema, perquè ho vaig viure, no? Però també ho vaig viure des de la comoditat o la... si se quiere decir, pues, com se diu, la suerte de ser un migrant blanc i bueno, haver vengut en avió i, saps? Però, encara i així, som migrant i he estat il·legal, també. Però sí que dins la migració hi ha diferents nivells, també, i Bueno.
0: Sí, t'entenc. I tot això està molt bé, posar-hi noms, llinatges, humanitzar, empatitzar, etcètera, etcètera. Sí. I això és el que feia també Néctor Seoane a La Compostura. Escolta, nosaltres hem d'anar acabant, encara que quedaríem una bona estona xerrant amb tu. T'he de demanar les preguntes habituals d'aquesta secció, i sempre dic que no és xafardeig, però feim una llista... Per dormir bé, saps? Per anar a dormir bé. Sí. Tu tens algun costum?
2: Bé, jo abans d'anar a dormir llegeixo. Sempre tinc dos llibres encetats al mateix temps. Tinc un de nit, abans d'anar a dormir, i un que llegeix al tren o al transport públic, generalment.
0: Que pesa poc, no? Un més petit i un més gran.
2: Un més de bolsillo.
0: Exacte.
2: Sí.
0: Molt bé, molt bé. S'ha de ser pràctic.
2: I vaig a llegir.
0: Molt bé.
2: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I jo crec que estan és number one, és llegir abans d'anar a dormir. I una cançoneta, va, que tu vulguis, per acabar de baixar barrera fins demà.
2: Una cançó... Bueno, com que hem estat xerrant de creació i de teatre i de tot això, Bad Moon Rising, de la Creedence.
0: Val, que té a veure també amb tu, no?
2: Sí, amb Bad Moon, la meva primera obra.
0: Molt bé, que bé. Que bé, Ido, que mos hagis avui ajudat a baixar la barrera del programa. Mos quedem amb moltes coses d'aquesta conversa. Héctor Seoane, moltes gràcies i molta sort.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Un plaer.
1: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

0: aquí, ja hem arribat.
1: Avui
0: podem dir que, atenció, comença, es compta enrere, falten exactament 7 dies...
1: per la nit de Sant Joan. Ole!
0: Ole, Jordi.
1: Sant Joan, dius ole.
2: Jordi, ole per tot.
1: Bravo, torero.
2: Però,
0: ni que fos això a la pel·li.
2: Què criden?
0: Un petat.
2: Visca. Molt bé. Saps què passa? Que jo, és que Sant Joan em cona per ser el patró de Sant Cervera. Vull dir, a mi...
0: Ah, vale.
2: A mi la resta de Balears m'és igual.
0: D'acord.
2: Jo crit ole per Sant Cervera.
0: Escolta'm, qui se'n recorda de Sant Cervera per Sant Joan?
2: Molta gent.
1: En Jordi Suárez.
2: Un total de 11.000 cerverins que hi viuen.
0: Bé,
1: està molt bé.
0: Toni Guiscofre, què dius? Sí.
3: No, que jo he anat a les verbenes de Sant Cervera.
0: Bé, tu,
3: idò.
0: Si el TikTok que era dels 11.000 seguidors hi ha anat, es carbora. Bé, i a part d'això, avui en Xavi s'ha il·luminat i té una proposta per fer a l'ens públic.
1: Aquí tenim un senyor, que és en Toni Guiscafré, que és francament una estrella. Toni?
3: Bueno, no
1: ho
3: sé.
1: Jo crec que sí. Toni és una estrella. I jo li propos fer un vídeo d'aquests que va pels pobles i cercant frases de retruc.
0: Que
1: això
0: vol
1: dir aquesta proposta formal.
0: Per exemple,
1: ten fred i l'estranyes culet.
0: Ten gana i de mossegat una cama.
1: Què passa? Una mula per sa plaça que menja carabassa davall una cortassa mentre canta una cançó.
0: Toni, què t'assembla aquesta?
1: De què has berenat?
3: Aquesta és bona, però un poc.
1: Què has menjat per berenar?
3: Ah?
1: Què has menjat per berenar?
3: Jo.
1: Una sobrassada calenta que m'acorda dins el ventre com un cavall escaldat. Ah, no, Bernat.
3: Això és massa llarg.
2: Sí, pues aquesta no. Aquesta no té...
1: Bé, quina sabeu?
2: Oh, ja s'ha de tenir set, pixa i veuràs fred. Aquesta...
3: S'ha de has de venir, si te diu una bon, on caga l'amo de forn.
0: No era allà on caga Sant Ramon?
3: També, he sentit ses dues.
1: I s'ha de pujar aquí...
0: I veuràs per topi.
1: Això és de retruc?
0: No ho sé.
1: Bé, Toni, que t'encoratgem a fer aquest vídeo.
0: Què trobes?
3: Ho trobo una molt bona idea.
0: Molt bé, Toni.
1: Vos posaràs en els crèdits, així o així?
3: Clar, hombre.
0: És que, si haguessis anat viu, el vídeo ja el tindries ara fet.
1: És
0: vera.
3: No puc ser totes les bandes.
0: També és vera. Bé, Toni Guiscofré, gràcies. Deixa'm partir cap a on vius, Cat de Pere.
3: Sí, anava a dir una...
1: Què anaves a dir?
3: No, però millor no.
0: Millor
1: per què no?
3: És a dir, quan diuen gràcies.
1: Ah, no, aquesta és bona, aquesta te retruc. No? Està justificat avui.
0: Gràcies, Toni.
3: Escolta't de passes.
1: Molt bé.
0: Avui tenim en Toni Cardell en el control tècnic.

0: Més hem de dir que es compta enrere per acabar el curs. Ja se va fent cada vegada més petit i per això avui hem de donar la benvinguda a la nostra mestra il·lustre de capçalera, la Margalida Estelric. Margalida, com estàs?
1: Ei, bon vespre, molt bé.
0: Ja tens coloreta de pell, de peu a punt a les vacances.
1: Sí, tens coloreta de jornades multiesportives en el sol durant 3 dies.
0: És el que té final de curs, eh? Poca aula i molt de pati.
1: Clar, i molt de jocs i molt d'intentar canalitzar eufòria.
0: Exacte. Bé, hi ha una setmaneta intensa, no, Margalida?
1: Sí, ara ja acabam de fer les darreres coses, però encara en aquesta setmana hem d'acabar de confitar tot. Tenim graduacions, fi de cursos, sessions d'avaluació, jornades multiesportives, com ja he dit, i també tot això lidiant amb aquesta calor que no mos ho posa gaire fàcil.
2: Ja, i és veritat que no fa gaire gola, però avui, Margalida, mos vens amb una sorpresa molt ben acompanyada. Què se deu això?
1: Bé, avui m'acompanyen un remell florit de nins i nines de 6a de primària, perquè dins aquesta voràgina de final de curs ells acaben de realitzar el seu primer viatge d'estudis.
0: Viatge d'estudis, qui se'n recorda? Voyage. Joel, Nura, Lida, Max, com estàu?
3: Molt bé.
0: A veure, men, vos saludarem un per un. Joel, com va?
3: Molt bé, però estic un poc trist perquè ja no farem post-teatre en Demarga.
0: Oh, clar, és el que té arribar a final de curs. Ho enyoraràs?
3: Sí.
0: Però en l'estiu no faràs qualque funció així per la teva família o qualque cosa?
3: No, fer funcions per jo mateix, venir-me a la piscina.
0: Ah, molt bé. També tenim en Max. Hola, Max, com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
0: Què tal aquest final de curs?
4: Bastant bé.
0: Bé, molt bé. I na Nura, com està?
5: Bé, va bé.
0: I na Lida?
6: Molt bé. Un poc trista perquè el viatge ha acabat en primària.
0: I l'any que ve institut.
6: Sí.
0: Anireu tot quatre en el mateix institut?
6: Sí.
4: Suposo.
0: Tanta sort que no ho separau. Que bé. Mm-hmm. Escolta, Margalida, viatge d'estudis. Un tema... Després direm, Simona, recordant del nostre viatge d'estudis. Però organitzar un viatge no deu ser gens fàcil per mestres.
1: Ni és fàcil, ni de més. Al contrari que molta gent se pensa, com a mestre, no cobres aquests 3 dies que te'n vas de casa teva, ni tampoc, doncs, 2 dies abans de partir, ni, doncs, 0 durant el viatge. Però, clar, només de veure'ls disfrutar a ells, ja t'ho paga.
7: Però, a veure, com funciona exactament això de preparar el viatge?
1: Bé, d'entrada, el viatge ja ha d'estar a dins la programació del curs. Però la primera passa és decidir el destí. I ja vos dic jo que cremam un alt tant percentatge de salut mental del cos de mestres a les propostes de destinacions i les votacions que venen després. És el nostre dat de Sant Bala particular. Penseu que estem en el 2026. Tenim intel·ligència artificial que mos fa la declaració de la renda, cotxes que gairebé volen... i ja no podem proposar anar a una granja escola a veure munyir una vaca.
2: Clar, i també és vera que aquests nins i nines tenen 12 anys, que miren TikTok i són de ser tecnològica les totes, i no ho sé, però jo, tu me corregiràs, però per aventura ja no volen veure coses de l'edat mitjana. Ja veig que gairebé t'haurien d'enviar un corresponsal de guerra per cobrir les primeres reunions.
1: Bé, sí, tant no t'ho dic, però que ha canviat, sí. Abans el problema era si el nin s'enyorava o si es feien pipí a la nit. Ara la decisió del lloc és el Fòrum Econòmic de Davos.
0: Per què ho dius, Margalida? A veure, on volen anar de viatge els infants d'avui en dia? Bé, els preadolescents, perquè aquí mos agraden les dades, ja ho saps. Què demanen avui en dia els al·lots que just acaben de fer primària?
1: Mira, tenim bàsicament tres tendències molt definides. La primera és de les famílies modernes que se pensen que perquè estem a l'àrea de la globalització anar a un viatge d'estudis de 6a es fa un Erasmus Premium. I te diuen alegrement, i per què no anem a Londres? I així practicant l'inglès? Però és que... tu tens ganes de dir-li, senyora, el poc anglès que saben aquests nins són els insults dels streamers i demanar un McFlurry en el McDonald's. A més, imaginant el que suposaria gestionar 30 passaports en el post-Brexit, ni unes oposicions de notari, ja vos ho dic.
2: Home, també, que la inflació pels núvols i anar a Londres, ara per ara, requereix gairebé demanar un crèdit a Cofidis només per pagar el bitllet de metro de Heathrow. Descartada, vols internacionals també, d'on per fet, i quines altres tendències hi ha, Margalida?
1: Hi ha sempre la facció de retorn a la natura.
0: Ufa, que m'agrada. un viatge d'estudis de natura.
1: Sí, sí, això ho solen proposar aquestes famílies amb una sensibilitat ecològica i tal, i solen proposar, per exemple, anar a una reserva de la biosfera en els Pirineus, en rutes de senderisme, menjar ecològic i dormir en cabanes fetes amb fusta reciclada. Tot
0: això també té els teus riscos, eh? Que si, no ho sé, una torçada de turmell, una picada reaccionària,
2: sí, sí.
0: Un incident, Déu vulgui que no.
2: Bé, tot pot passar, no ho sé.
1: Sí, però imagineu, a més, que mimetitzin i se transformin en els personatges del Senyor de les Mosques i se comencin a caçar entre ells en llances fetes de pi.
7: Sí, podria sortir un desastrós. Però bé, finalment, supos que la proposta més secundada pels nins i nines és, òbviament, Port Aventura.
0: Home! Ui,
7: és gran.
1: Ui, sí, 3 dies a Port Aventura. Això per als mestres no és un viatge d'estudis. Això és una sentència mort preventiva. Pues imagineu un mestre havent de fer recompte de nins i nines a la sortida dels Furious Bacchus, amb 30 preadolescents plen de begudes energètiques i gominoles fins a les xes. Això hauria d'estar tipificat en el Codi Penal com a sistema de tortura.
0: A veure, demanem en els protagonistes directes, Max, Joel, Nura, Lida... Quines propostes vareu fer vosaltres? On volíeu anar? Després m'ho direu on heu acabat anant. Però quines propostes vareu fer per viatges d'estudis de final de primari, mem?
6: Hi havia Pirineus.
0: Sí.
6: Després hi havia Delta de l'Ebre.
0: Mm? Com més, Joel?
3: I on hem acabat anant, que ha estat Madrid.
0: Ah, i hi ha una bona diferència, perquè Madrid ciutat... No, és Delta de l'Ebre.
3: De fet, a la votació general va guanyar Madrid en tots els vots, menys un, que va ser d'en Mats, que volia anar a Delta de l'Ebre.
0: Mats, tu ets el discol, el que diu el contrari que la resta. Perquè volies... que t'estimava més.
6: Pues...
0: Perquè volies Delta de l'Ebre i no Madrid?
6: Pues perquè a Delta de l'Ebre, primer... Mos van xerrar bastant poquet a la reunió per decidir el viatge. Mos van xerrar molt poquet des del Delta de l'Ebre i dels Pirineus. L'altre va ser quasi tot Madrid.
0: Tu creus que la gent volia anar a Madrid? Que hi va haver manipulació?
6: Un poc.
2: En Max, tu, el que no volies era anar a Madrid.
0: I la gent per què volia anar a Madrid?
2: Les altres bandes t'anaven bé.
0: Per què volíeu anar a Madrid, vosaltres?
3: Generalment...
0: No?
3: Per futbol.
0: Ah.
3: I també, tampoc és que vegi ja molta gent que vulgui anar a les Pirineus i a Delta de l'Ebre. A més, que els mestres tutors, tots tres que me'n van acompanyar en el viatge, justament eren de Real Madrid, tots tres.
0: Ah. Ah.
2: Per aventura, aquí hi havia un poc de manipulació. Però, bueno, en qualsevol cas, tot això vareu tenir un debat i vareu triar les opcions, vareu exposar el que pensàveu.
0: Escolta, jo vaig anar a Puigcerdà, a Andorra. Era una mica d'alt estil Delta de l'Ebre, rafting i aquestes coses.
6: Jo també és que ja havia anat en els Pirineus, això.
0: Ah. Ah. I tu, Nura, com penses?
3: Jo també m'agradava més la opció de Madrid.
0: Per què?
3: Per les cares que faríem. I...
2: Mm-hmm.
0: Vosaltres no m'agradava anar de viatges d'estudis?
7: Jo vaig anar a Port Aventura, de fet.
2: Sí, jo vaig anar...
0: Pobres mestres.
2: És que no me'n recordaré. No sé, per mi era Canterbury.
0: Aquí és escola bona, és tu.
2: Per mi era Canterbury.
0: Com s'ha anat aquí a casa bona? Jo anant a Puigcerdà.
2: A Puigcerdà, bona, escolta, també està molt bé.
1: Jo a primària no hi vaig anar perquè estava castigada.
0: Margalida, quin exemple. Sí,
2: i què havies fet?
1: Això no ho diu. Però després de l'institut sí que vam anar a París. I també va ser
2: a París, bona, també està molt bé. Però bona, Margalida, ara ja han triat destí i ara xerrem precisament d'això de quartos, perquè tradicionalment per pagar el viatge venien tiquets d'una panera per Nadal o en qualque sorteig, però com se fa ara, 2026, a les escoles, per recaptar d'obberets?
1: Bé, si deixam entre parèntesis un cas aïllat d'un alumne que va venir amb una presentació de PowerPoint a proposar que l'escola invertís en criptomonedes per fer un per tres abans del mes de maig i que li van haver d'explicar que l'únic que farien seria un per tres de pèrdues i que acabaríem anant d'excursió en el Puig del Calvari que està junt a l'escola amb una bossa de pipes, llevat d'això...
2: Van fort. forts, eh? És a dir, sí. Entenc que s'ha d'estimar la proposta. També.
1: Sí, sí, sí. Llevat d'això és que varen fer la clàssica paradeta de pastissos i begudes en el festival de Nadales i després a la fira del poble. Però de manera voluntària, ja que no tothom té disponibilitat i qui participava era qui se repartia els quartos.
0: Típica banda de coques,
7: eh? Exacte.
0: Però viatge d'estudis, sí, sí.
7: I supos que s'ha adaptat aquesta oferta de pastissos en els nous gustos nutricionals. Exacte.
1: Clar, abans anaves amb la cotxa magdalena de tota sa vida, de sa padrina, i ara no, ara hi ha pastís de pastanaga sense gluten, brownies, galetes veganes sense fruïssets, amb fruïssets, cotxa de fruita... Però, al cap i la fi, segur que passa que els ingredients i la feina costen més que el que es recapta. Però bé, així tu veus que els nens fan pinya, que participen i que fan feina per una causa, i això és important.
0: I paperetes, Margalida, no n'heu venudes?
1: No, això no n'hem fet, perquè ja n'hi ha tants que juguen a futbol, que juguen a bàsquet, i que els clubs ja els donen paperetes per Nadal, que ja és massa.
0: Clar. Una cosa, en les paperetes s'accepten bisum, vosaltres no venudes, no?
6: No.
0: Perquè l'altre dia me varen venir dues nines a Bunyola i vaig dir, no, vos puc fer un bisum?
7: Però...
0: No va colar. És igual. A veure, en els nins i nines que tenim avui aquí a l'estudi, què heu fet vosaltres per recaptar dos bes per viatge d'estudis? Joel?
3: Jo, no sé, he anat ahorrant de fa temps, però lo de vendre coques i tot això no, perquè és una feinada i al fi de cap els ingredients també valen el seu dos bes.
2: Això és vera.
0: No tant com en viatge d'estudi, Joel, és una excusa.
3: Ja. Però si jo gasto 10 euros en fer un dos bes i se tarda la venda de 5...
0: També és bo. Home,
2: això és un negoci de peix frit.
3: Claro.
0: I vosaltres, Lida?
6: Ja sé que he anat a la posadeta de coques a vendre.
0: Molt bé. I qui la va fer, la coca?
6: La meva padrina.
0: Ah, veus? I tu, Nora?
5: Jo he anat a vendre coques perquè jo tenc un predí que li agrada fer experiments a la cuina. Uh-huh. El 99,9% de pizza és molt bona, menys una coca d'arròs, que això és una història.
0: Coca d'arròs.
2: Un bon experiment.
0: No passa bona, més o manco.
5: No.
7: Però, i s'ha perdut on la col·locau? O una fira?
1: Sí, sí, bé, se demana permís a l'Ajuntament, a la fira, i normalment se'ls a la fira d'Espreuabord, que és la més grossa, que se fa fa de nits, i les diferents escoles munten la seva paradeta, amb begudes, amb això.
7: Perquè és vera que això de vendre pastissos, si de cop ve molta gent, pot ser un estrès. Vull dir, perquè jo m'ha passat, jo sisè, va començar a venir gent del poble, allà a la plaça, i jo
0: estrès,
7: flipava.
0: Estrès total.
7: Deia, mare meva, sa mare... No sé si vos ha passat, o ha estat tranquil·let.
6: Nosaltres, un dia, la fira d'Espreuabord, se mos varen acabar les coques.
0: I tu, Max, has participat en qualque cosa?
4: No, ja va recórrer a l'estratègia clàssica de... Ai, Pedri, que me donaries dos bes per viatge d'estudis.
0: Això està molt bé, això està molt bé. Bé, en el final heu dit que vareu anar a Madrid, Margalida.
1: Sí, perquè la veritat és que era una oferta molt completa. Així, les famílies més tradicionals, que els agrada la part cultural, estaven contents perquè anaven en el Museu del Prado i veien les menines i diferents quadres així coneguts. Els més esportistes estaven encantats, perquè, clar, no hi ha reclam com el nou Santiago Bernabéu, que ja no és un estadi, és un centre comercial hipertecnològic, en tot allò segueix per retràctil, i a més també van tenir la possibilitat de seure a la banqueta, llavors ser un Mbappé i tota aquesta gent, i a més després hi van afegir un dia d'esport d'aventura a Torrejón de Ardoz, que clar, va acabar de completar tota la oferta.
2: Però Nin, contàveu-vos vosaltres, quines coses vareu fer, Nura, per exemple?
5: Vàrem anar al Bernabéu i justament hi havia obres, però no eren les mateixes que hi havia en el Museu del Prado.
0: No.
5: I en el Museu del Prado que havia quadres molts que no s'arribaven a acabar.
0: No. Què més?
6: Després també un pi vàrem anar a un zoo i un par d'aventures també un dia vàrem anar.
0: Quantes coses, Joel?
3: No. A mi me va agradar molt anar a la bolera, me va encantar, aunque no se me dona gaire bé, però és una experiència més.
0: Això és fantàstic. I Max, a tu què te va agradar?
4: Jo...
0: Tu que no hi volies anar?
4: Bueno, jo ho deia per anar a la natura, així que el zoo del tercer dia me va agradar bastant.
0: Molt bé, molt bé. Ja tenim destinació, Madrid, mitjà de transport, clar, logística. Margalida. com a mestre i mare.
1: Clar.
0: La motxilla, la maleta, les mudes.
1: Això ja bé, ens van fer una reunió i el mestre m'ho va explicar més a manco tot allò que necessitaven, que havien de dur. I clar, han de dur pijama, mudes de roba per 3 dies, els estris de neteja personal, sabates de recanvi, però sempre demanam als mestres un cop i un altre, per favor, que tot duguin nom posat. Mm. Però això no passa. Mm-hmm. I clar, per exemple, tenim camisetes corporatives de Sant Jordi i tal, i tothom té la mateixa. I tothom de la mateixa talla. I llavors això se fa un poc complicat. I a més, ara s'ha posat de moda que les mares o els pares posen diguen cada muda de cada dia dins una bossa. O sigui, la bossa del primer dia, la bossa del segon. Clar, això facilita molt les coses, perquè així evites aquelles combinacions de roba que feien ells pel seu compte, que quan a casa veien les fotos feien que duies! I a més, nosaltres no els deixàvem dur mòbils. En tot cas, el que podíem fer era que el donaven al mestre i el mestre el guardava, i al vespre, si volien telefonar a casa seva, els ho deixava aquell moment i després el tornava a tenir ell, i si podien descobrir aquestes pantalles precioses i canviants que se deien finestra.
0: Què vols dir, Mats?
4: Que
0: aixeca't la mà.
4: Bueno, només se van quedar els primers moments del primer dia. Els altres moments, o almenys amb el meu, me'l van deixar tenir la nit del primer, tot el segon i el tercer dia.
1: Però no el vas fer servir.
4: No.
0: Molt bé, Mats. Hi ha un tema en els viatges d'estudis, que és dormir. Clar. Aina, Núria,
2: se posa
0: la massa boca. Que te fa tanta gràcia, Núria. Amb qui vas dormir, tu?
5: Jo aquí tenc una de les meves companyeres d'habitació.
0: De Lida, molt bé. Doncs vareu passar bé.
5: Quan anàvem a dormir un petit, sí.
0: Que fèieu, xerràveu?
5: Sí, se xerraia molt passada d'abans.
0: Més que se sona, jo
7: crec. Després no aguantareu els dies. Després, a més, feis un munt de coses.
5: Lo pitjor és que m'aixecaven després de ver les 7:30.
7: Mare meva.
0: Clar, Margalida, tot això és difícil de controlar.
1: Clar, allà els mestres el que fem són el mètode clàssic de control de passadís estil servei secret. Entre els mestres en cadires, el mig del passadís de l'hotel, armats amb un cafè i amb una cara de pots a mig, que és primer que guaiti de l'habitació, torna a entrar de cop.
0: Ja veig que el manco, l'essència dels viatges d'estudis, se manté intacte, i supos que aquest viatge a Madrid ha estat estancament d'una etapa vital per en Nanura, en Elida, en Mats, en Joel i tots els seus companys abans d'anar-se'n a fer ESO, Margalida. És important, eh?
1: Sí, sí, a més, clar, en aquest viatge és quan realment ells se troben, fan pinya, connecten, tot i que juguin i facin altres coses durant el curs, clar, les relacions s'intensifiquen. I tot i que els mestres en tornar necessitarien 3 setmanes de vacances, un bon estiu de clausura que no tenen, és preciós veure com riuen les il·lusions, com s'ho han passat i com ho viuen.
0: Bé, ara mos han fet un petit spoiler de xiu-xius amb això d'en qui varen dormir i què varen fer vespre, però ara en tornar mos heu de contar xiu-xius dels viatges d'estudis, de banda veres, eh? Mos ho prometeu?
5: Sí.
4: Bueno,
5: sí.
4: Nosaltres de l'habitació vam veure una cosa des de la finestra.
0: No mos la contis. Ara ho sentirem, Mats.

0: La situació, David contra Goliat, el dron que paralitza tot un aeroport.
1: Bon dia, som en Quique, jo escolto. I pum!
2: Un dron ha obligat a aturar durant 35 minuts l'activitat aèria de l'aeroport d'Eivissa avui migdia.
0: Per seguretat s'han suspès temporalment els enlairaments i aterratges després que l'aparell fos vist prop de les pistes. La incidència ha afectat 4 vols comercials. 2 avions han estat desviats cap a Palma, un altre cap a Barcelona i un quart vol, que anava cap a Eivissa, ha hagut de tornar al seu aeroport d'origen, també a Barcelona.
2: Després de comprovar que ja no hi havia perill, l'aeroport ha recuperat la normalitat. Els drons no poden volar a prop dels aeroports perquè poden posar en risc la seguretat dels avions.
1: Bon dia, som en Quique, jo escolto. Pssst, i pum!

0: TV3 Ràdio és Dial. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
3: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
4: I que fèieu unes tortugues?
3: Menjar tortuga.
4: Estava bona, la tortuga.
3: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol!
6: Tèntol!
1: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres, a les 6, l'Aviador.
7: Mira, vam escoltar les castanyoles, que les toquen en descoll.
8: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
9: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano a l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
8: Sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
7: Ets ambidestre o...?
10: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Xiu, xiu.
11: Hola, sóc en Marc i dedic la cançó a Xavier, el tècnic de so, al meu amic Xavier. Vinga, un beso.

0: en directe, xiu, xiu, i som aquí en Nura, en Elida, en Joel i en Max, que mos conten el seu viatge d'estudis en la Margalida com a testimoni. Margalida, jo no sé si ara voldràs sentir el que expliquen, perquè ara venen els xiu-xius dels viatges d'estudis. No sé si són aptes per mares, pares i mestres.
1: Clar, estic un poc assustada, veurement, que contaran.
2: Per aquí riuen. Nunura riu molt.
0: Sí, té moltes rialles, Nunura. Bé, Max, tu volies contar una cosa que havies vist per una finestra, que jo estic assustada.
3: Bueno.
0: Tu... Digues. Te va fer molta gràcia, per allò que veig.
3: Hi havia... És que me fa molta gràcia la situació.
2: Amen.
3: Mirant per la finestra, a veure un poc les... que podíem veure.
4: Les vistes de Madrid.
3: Exacte.
5: Exacte.
3: I veiem una finestra un poc més a baix d'uns altres pisos. Una dona... que se començava a desvestir. I el companyero X, quan van dir que hi havia una dona desvestint-se, se va fuar a la finestra i se va aferrar.
0: Bé, això són coses que poden passar mirant per una finestra, clar que sí. O no, Margalida?
1: Clar, això els mestres no poden controlar.
0: Clar, no poden controlar en això.
3: Va estar una bona estona sense moure
0: sa cortina. Clar, se va despistar i va començar a desvestir-se. No hi pensava, que era un edifici.
3: No, és que directament va obrir sa cortina, se va començar a desvestir i me vaig enterar que havia tancat sa finestra per Nequis, que va dir.
2: Que s'ha aferrat a la finestra.
0: Nequis, sí. Va anar viu. Escoltau, confessau, quantes hores heu dormit en total en aquest viatge? Sinceritat absoluta. Nura, jo crec que tu poques.
6: Nosaltres, l'habitació, com antes he dit, la xerrera mos passava davant. Una començava a xerrar i després, en el final, van dormir molt poques hores.
0: I una cosa, Lida, o Joel, vos canviàveu d'habitació? Fou intercanvi? Anàveu tots a una?
6: Qualque pit, sí.
4: Sí.
0: Però això estava permès o no?
4: Sí.
2: No.
4: Depèn de l'hora.
5: Si no se'n donen compte els professors...
4: A les 12 no, però abans podia.
3: Tenim...
1: Bueno. Però la meva pregunta és, a les 12 també vau canviar d'habitació?
4: No.
2: T'han aplegat?
4: No, jo no.
3: Bueno. El segon dia, que vam arribar de vegades la una, sí que va haver canvis d'habitació, però, home, com cada dia. I el pitjor, sabeu què era?
2: Què era?
3: Que un company nostre se'n va anar a una habitació plena de nines i se va quedar ja una bona estona que no sortien.
0: Aquestes coses passen al viatge d'estudis, sí. Max. Sí.
3: I aquest no era Nequis, era
0: un altre. Era tot sabassadari, ho sé cert. Escoltau, i aquestes habitacions, com estaven d'endreçades?
3: Ai,
0: fatal,
3: Dios.
0: Estic segura.
4: Bé, jo crec que era que ho tenia tot un poc d'ordenat, perquè hi havia a les lliteres, hi havia calaixos, tu podies ficar la roba. I jo, segons si havia utilitzat la roba o no, la ficava a la motxilla o en el calaix. Si encara no l'havia utilitzat, estigués a la motxilla.
0: Molt bé, Joel, l'organització.
3: Jo he de dir que, pareix que ho tenia desordenat, però tenia lo de bossa, lo de motxilla, motxilleta i les juguetes que me comprava.

0: que aixeques la mà?
1: Ah, no.
0: Estava ordenada la teva habitació?
1: Sí, més a manco, sí. Qualsevol pipa per dir en qualsevol cosa, però...
0: Uh-huh. I quina norma vos ha costat més complir?
2: S'ha de no córrer pels passillos.
0: Ah, és que aquesta, clar.
2: S'ha d'anar a dormir d'hora.
0: I qualcú ha quedat adormit i gairebé sense berenar, o no?
1: Un dia, bé, on havíem anat a dormir tard i després, de matí, ben pret, el mestre va venir a tocar la porta i ningú li contestava.
0: I vos va haver de despertar?
1: Sí.
2: Nosaltres teníem una alarma. Bueno, alarma.
0: A veure, quina alarma era, mans?
2: Ni grega'm. Uh-huh. I li pegava enyorança.
0: Oh.
2: I se n'anava a dormir en sa mestra. Mm. I es de matí tornava a sa nostra habitació i mos despertàvem. L'únic que nequis se despertàvem i despertàvem en Joel. I en Joel,
3: el primer dia, a les 7
2: despertava
3: i,
2: a mi.
3: A les 7 i 29, me'n record, me va despertar. I jo dic, com he despertat? I ja no sé jo de aixecar-se.
2: Estava un
3: minut aixecat amb una mala llana. I me diu, Joel, quina hora és? I jo li dic, mira el rellotge, i era a les 7 i 29. Ai, que mos havien d'aixecar a les 7 i mig. Menys mal, perquè si m'hi he aixecat, sí, jo ja no m'ho torno a dormir. Ja ha estat una hora i mitja que no he aprofitat per dormir.
0: I quin dels llocs, ara ja a Madrid, vos va agradar més? Lido.
1: A mi és Parc d'Aventures.
0: Molt bé.
1: M'ha encantat.
2: Ja crec que Icona.
0: Què és això?
2: És com un lloc, un museu, que hi ha com una piscina de boies enorme, com una cara molt intel·lectual.
0: Vareu fer moltes coses. Tu ja has dit el zoo, Max?
2: Sí.
0: I tu?
3: La bolera, que m'ha encantat.
0: Ah, sí, la bolera, és vera. I la cosa més estranya o divertida que vos hagi passat?
2: Pues... Bueno.
0: Veig que moltes.
2: Han xerrat de Nequis i es Cambiazo.
3: I ara sí. Hauríem de xerrar de les tuberies.
2: Sí, perquè... la sorpresita... d'hotel.
3: Jo vaig entrar en el baño i vaig veure un nyarro de... No era un nyarro de sisè de primària. I tothom afirmava que mai ningú havia fet...
2: Com aquest micro, com aquest micro. I el pitjor sabeu què era?
0: Què?
2: Mos han despertat. Van primer un, Nequis primer, després jo. No hi ha res, no fem res.
3: I després entra...
2: En Joel o va ser ni grega?
3: No, jo vaig entrar. I vaig veure ja...
2: Es bugarrio.
0: Mare meva. I vosaltres, nines, heu tingut qualque cosa divertida o estranya que vos hagi passat d'aquest nivell?
1: No, la veritat és que... No.
0: Tanta sort, tanta sort.
2: I l'habitació que mos varen donar, hi havia una columna enmig que apareixia que dèiem en qualsevol moment si feia massa llum començarien a sortir cuques.
0: Ui,
3: aquest hotel... Mats, no diguis el nom de l'hotel perquè vas a fotre amb el negoci.
0: I a veure, vinga, va, ara ja per acabar. Amb una paraula, quina definició, paraula, definiríeu aquest viatge?
3: Formidable.
0: Molt bé, Joan.
1: Inoblidable.
2: Impressionant. Gòtic.
0: Quina sort que tenen aquests nens.
3: Gòtic ho representa més,
0: Quina sort.

0: TV3 Ràdio és història.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.

0: Espera, ja sabeu, si m'ho escoltau, estem molt ben acompanyats avui a l'estudi d'en Anur, en Elida, en Joel, en Max i na Margalida, que és la mare d'en Max i també mestre de l'escola de Felanitx.
1: Sí, de Lledoner.
0: Exacte.
2: I tan ben acompanyats que tenim oients que mos diuen aquest nit són un 10.
0: A veure, en rebo missatges.
2: Són graciosíssims, xerren superbé, és a dir, perfecte.
0: Que bé,
2: tot.
0: Que bé. Tenim una sort. Mos acaben d'explicar el seu viatge d'estudis còtic, impressionant, formidable. Però ja sabeu que en aquest programa, de tant en tant, mos agrada fer una mirada en el passat. Per això, avui, aprofitant la seva visita, farem això mateix.
3: Que ballet quan era jove.
2: I avui, a Nostàlgia, la ciència i l'art de la cromologia.

0: Cromos.
1: Cromologia.
0: Quin temacle.
1: Anem per veure aquesta llicència. Evidentment, la paraula cromologia no existeix.
0: Ja.
1: Bé, per ventura sí, paraula inventada.
0: Escolta, na Margalida, que és mestra, me diu que hi ha tràfic de cromos.
1: Home.
2: Sí, sí, ara que s'han posat de supermodes cromos del Mundial de Futbol, i ja pot fer suestre brancat dins l'aula, que el caparrí se'n va darrere, canviem aquest mar de donar aquest, podem anar a canviar cromos per davall les taules, per tot, per tot en surten.
1: No, és que de fet els cromos formen part de la vida escolar de moltes i moltes generacions, ara i abans, però bueno, en el pati, abans de començar les classes, jo per mi, això és com una espècie de ritual, és a dir, mires, compares, canvies, negocies, és a dir, perquè un cromo repetit, m'ho direu vosaltres, pot convertir-se en una oportunitat i aquell que manca pot ser gairebé un tresor.
0: Vosaltres manegeu cromos?
3: Jo no, no entenc.
4: No. Jo l'any 2000, la Liga d'Espanya, del 22, del 20, del 23 i del 23 al 24, col·leccionava cromos. I un guany del Mundial també en col·leccion.
0: Ah, perfecte, idò, tu ho controles, Joel.
4: Más o menos. Aviam, me feien un poc els noms, però...
0: Ah, bé. Escolteu, han de dir que hi ha dèficit de cromos.
1: Sí.
0: Aquí les Balears no arriben.
1: No arriben. De fet, han fet un reportatge, que sonarà a la segona hora d'aquest programa, en què telefonem a papereries de les quatre illes i mos diuen, mos confirmen que, efectivament...
0: Som un marginats de cromos.
1: Cromos a les Balears. N'hi ha molt pocs. I s'han de dosificar. Em manquen moltíssim i vos explicarem, perquè és molt interessant.
0: És un tema serio, eh?
1: Molt seriós.
0: Que a mi no m'arribin Cristiano Ronaldo, me preocupa.
1: És que, de fet, Nines ha fet una crida pública, per si qualcú aquí o gens teniu en Cristiano Ronaldo és mundial, Nines, el vol, el
0: Cristiano
1: totes,
0: Ronaldo...
1: el desitja.
0: Millor Messi, però bé.
1: Ah, t'agrada més en Messi. Qui és aquest tal Messi?
0: En Messi. Escolteu, vosaltres recordeu, si col·leccionàveu cromos, 971-13-99-00.
5: Bones tardes a tots l'equip de Xiu Xiu. Jo sóc en Toni i amb el meu germà, en Jaume, col·leccionàvem de tot. Teníem tazos de Pokémon, però de tots els tipus que vos poguéssiu imaginar, tant totes les variants que venien en les patatilles com els que anaves a comprar... a l'estanc. Nosaltres anàvem a comprar sempre a Cases Guardioles. Teníem l'Amicards de Pokémon, que eren com unes cartes. Era una mescla entre cromo, tazo i carta, que era de plàstic. Eren molt xules, molt vistoses. Aquestes en tenim com dos o tres àlbums sencers. I inclús una vegada, quan volien completar la col·lecció, vàrem escriure directament a la casa, demanant per favor que mos enviessin els cromos que faltaven, perquè ho volíem tenir tot sí o sí. I si he de xerrar de la peça més preciada meva, diria que és un àlbum de cromos de la pel·lícula de Harry Potter i el Càdic de Fuego, ja que no me la varen deixar anar a veure quan era petit en el cine i vaig dir, pues mira, a falta de pel·lícula, bons són els cromos.

0: Però jo sé, ara sentíem en Toni, però aquí, aquesta cançoneta, jo sé que hi ha qualcú d'aquesta taula que ara mateix li agrada molt, o no?
1: Correcte.
0: Perquè ets un fan, no, lo següent de Pokémon.
1: Sí.
0: L'hem posada per tu, aquesta cançó, Max.
1: Gràcies.
0: De fet, el Max té seu llibre i seus Pokémons inventats. Com és això? No el dibuixaves?
1: Sí, el tinc aquí.
0: Ah, l'has duit i tot. Doncs no estem preparats, això.
2: Sempre el du, sempre el du.
0: Ah, sí, ah, molt bé.
2: Margalida, tu què recordes dels cromos?
3: Jo, clar, és que, per exemple, això de que hagin d'anar a comprar-los, en el meu temps, te venien. O sigui, compraves iogurts, o sigui, me'n recordo que podria comprar Danones, i venien cromos de Marco, de Neheidi, de Don Quijote, dels Tres Mosqueteros. Però realment els tres homes preciats que jo tenia era un que me pareix que se deia Maravillas del Saber, que havia col·leccionat el meu pare, que devia ser dels anys 50, i hi havia cada cromo i cada un explicava una historieta com d'una curiositat científica o... i era tot un tresor allò. I crec que venien en xocolata, però no ho juraria, això ja no me'n record.
0: I de Margalida, això te promet que tampoc estava preparat, però és que la següent oient m'haurà xerrat precisament d'aquesta mateixa col·lecció i és la Joana Brunet, que és una mestra jubilada de Palma.
3: Ostres!
0: És a dir...
3: Una companya.
0: Sí, sí, bé, ara la sentim.
4: Ja vaig fer la col·lecció de la Marisol un rayo de luz i llavors també en les xocolates Nestlé venien cromos, col·lecció de cromos que me'n recordo que venien sobre plantes i, no sé, i altres coses meravelles del món. La meva col·lecció més preuada és una col·lecció que ja fes, una col·lecció que me va endur els Reis. I era una col·lecció d'animals de goma. I me record que hi havia un camell, hi havia un elefant, hi havia un lleó, hi havia un tigre, jo crec que hi havia un bisó. Llavors hi havia Figueres de Mar, que se suposa que era un lloc exòtic, i hi havia com una espècie de baranes, perquè se suposava que era un zoològic, i era una col·lecció preciosa. Jo disfrutava de fer pujar baixats animals per tota la casa i he d'agrair moltíssim al meu pare que el rei m'adugués en coses que no eren

0: I, men, vosaltres cromos no gaires, però col·leccioneu qualque cosa, Nura, per exemple.
1: Jo no les col·leccionava, però tenia cartes Pokémon. Mai em vaig comprar, però vaig arribar a tenir-ne bastantes.
2: Jo igual, de l'escola i això te'n van donant i entens. I ara la meva germana n'ha arribat a tenir molts.
0: Ah, clar. I Joel, per
3: exemple? Jo també, xerrant de Pokémon, jo els regalaven i també en comprava moltíssims. I jo deia... Ma mare sempre me deia... Jo no sé com ho saps, quin tens i quin no, perquè jo, amb els nons aquests raros... I jo els mirava i dic, aquest el tinc, aquest no el tinc, aquest el tinc. I ara me mira aquests noms i dic, què és això? Això que... No sé, no ho sé ni pronunciar. I abans era un lince d'això.
0: Les altres coses que envien al col·legi, els cromos també creen converses i amistats i infants que se coneixen precisament perquè volen bescanviar una estampeta, altres que fan grups per revisar quin els hi falten i alguns que fins i tot duen una llista escrita amb els números pendents. És com una manera senzilla de relacionar-se, d'aprendre a pactar i de viure petites emocions compartides.
4: El tema de col·leccions en els temps meu i visquent al camp era un poc difícil. No hi havia col·leccions, no hi havia televisió, just hi havia una ràdio a casa nostra i era una cosa que ni siquiera es veu, ni et sentia. Per tant, ja quan vaig començar a ser un poc més grossa, el que sí m'agradava era col·leccionar com unes novel·letes allò molt, molt tipus butxaca, però de col·leccions de cromos i de jugar a nèrvols o coses així, no. I a més no tinc record que els meus germans tampoc, els qui ve després de jo. Llavors ja els més petits pot ser que feien col·lecció de futbol i estampes de xocolata i coses així, però no teníem massa opcions en aquella època.

0: bé, mos encanten aquests records que mos estàu compartint avui sobre col·leccions de cromos, perquè mos hem assabentat que hi ha dèficit de cromos aquí a les Balears, que no mos arriben tots. Un reportatge que ampliarem a la segona hora, un reportatge d'investigació, periodisme, si me demanen.
1: Si feim qualque cosa aquí...
0: És periodisme,
1: sens dubte. Ara, que mos explicava, Margalida, que com el joc aquest que explicaves?
2: Sí, nosaltres, quan jo era petitona, quan era com ells, en sos cromos no fèiem aquests àlbums, tampoc no venien aquestes coses de plàstic per guardar tots els cromos i això, sinó que nosaltres jugàvem a teves. Que era agafar el tacó, el taló de la sola de la sabata... I per una banda era de goma i per l'altra banda li clavaven moltes xinxetes perquè pogués patinar. Llavors, si tu tocaves la teia de l'altra, se deia tiqui. I si feies tiqui, l'altra t'havia de donar un cromo. Si el deixaves a un pam, se deia pam. I llavors t'havia de donar un altre cromo.
0: Com una petanca.
2: Però si feies tiqui-pam, o sigui, si aconseguies tocar i quedar un pam, eren tres cromos. I així arribava, hi havia gent que arribava a tenir 200 o 300 cromos, i després també tothom tenia la seva teia, que era aquella que no fallava, la que anava beníssim. I clar, també hi havia sabaters, que podies anar a cercar tot.
0: Que bona!
2: Totes aquestes coses.
0: 971-13-99-00, si mos voleu compartir el vostre record sobre col·leccionar cromos en general. No havia sentit dir mai això. Margalida, vosaltres ho havíeu sentit, nins?
3: No.
0: Vos imagineu jugant això? Perquè no ho tornau a posar de moda? No vos convenç.
2: Ho vam intentar en el pati de l'escola, però hi va haver qualque ferit de tot de te i la cosa se va... Però sí, normalment sempre l'intentam tornar a introduir quan feim jocs tradicionals, buldufes, teies, aquestes coses, ho intentam tornar a posar.
1: És que els cromos, vulguis o no, feia la col·lecció, però jo m'agradava, per exemple, els tazos. No sé si se diu tazo en català.
0: No té traducció.
1: No ho sé, els tazos que els podies guanyar, els aprenies, i clar, els jugaves, els bots, els jugaves...
0: Vols saber què són els tazos?
1: Un imbun i els
0: guanyaves. Sí,
2: tanta sort. Perquè els tazos... Però això és una còpia del figurí, que el figurí també el col·leccionaves quan jo col·leccionava cromos, que tenies aquells que tenien purpurina o eren grossos, aquests els tenien molt gelosos.
1: Sí,
2: i els tazos bàsicament se basen en el mateix, que gira-lo i se'ls gires te'l quedes.
1: Exactament, amb els temps, a moltes d'aquestes col·leccions passa això, ho dèiem abans, que acaben guardades en un calaix, allà fent pols, però continuen tenint un valor especial. No només recorden els dibuixos, els personatges o els equips d'una època, sinó també aquells patis, els amics, la manera de fer, estrenar d'aquells anys, aquella sensació d'alegria quan per fi sortia aquell cromo que mos faltava.
4: Amb el tema de les col·leccions, tot i que és vera que sempre me feia ganes aquests cromos i coses que te venien dins les patatilles, i això és allà on he notat més les diferències de gènere entre nins i nines, perquè jo vaig fer col·lecció de figurites, que eren com uns segells així petits, amb cares de princeses o dibuixos, i eren paper, en el final era paper, i se tractava d'ensamar, pegar damunt i ensaire, fer que se girassin. I clar, les que quedaven girades te'ls quedaves tu, i era la manera com de col·leccionar figurites. I l'altre també, i això ja era top, eren les cartes perfumades, que eren papers i el sobre conjunt, normalment de colors roses i pastels i això, i venien perfumades. I clar, tu els col·leccionaves i els intercanviaves. I m'adonen records superbons de quan era nina, que m'encantava, i era l'obsessió d'aconseguir més figurites i de

0: Ses figurites, també me'n recordo, això. I ara un oient mos ha escrit i diu ses xapes, també me'n recordo.
1: Xapes, sí.
0: Mm-hmm. Els de Soia mos diu, les anàvem a cercar en el bar Turismo. Mm-hmm. I de molt bé, molt bons records. Quines col·leccions penseu que se posaran de moda els pròxims curs? Ara ja fareu ESO. No sé si això canvia un poc sa dinàmica.
2: No canvia,
0: Joel. Així m'agrada.
3: Jo el que m'han dit dos amics de classe és, estaven en el pati i en el meu llibre i me demanen a mi que pintes i jo les mostro. I la nina comença a dir un d'aquests és Nequis.
0: Nequis el vull conèixer.
1: El barrejaran a Nequis.
0: Nequis, bueno, tinc un intriga.
3: I Nequis i la nina me comencen a dir Nequis diu que si li mostrassin aquest llibre en els 8 anys i en el nou Pokémon el comprava i que no sé què. I diuen que amb això poden guanyar dos bes.
0: Sí, és que jo crec que els teus Pokémons pintats tenen molt de futur. Escoltau, Nura, Lida, Joel, Max, com penseu que serà ESO? Molt ràpid. Bé, penseu en l'estiu ara, no penseu en l'ESO. Què fareu aquest estiu?
2: Me banyaré molt a la piscina i aniré a la platja.
0: Molt bé, Joel. Sí? No teniu cap campament?
4: A mi, durant una setmana també vaig a un campus de bàsquet, com ha dit... Sí.
5: I també ja vaig dues setmanes a vòlei i platja.
0: Uh-huh. Uh-huh. Com és?
3: Bueno, jo segurament me faci qualque cop. I tenco, després de que vas a l'escola, tenco una setmaneta de campus i de judo i després faig el campus de bàsquet en Lleida, segurament.
0: Molt bé, molt bé.
3: I també m'he proposat posar de moda aquest xiste, així que, per favor, oients, que l'empleïn.
1: Espera, llibrem la música molt ràpid, Toni. Baixant música, això és un moment important.
0: Sacudit de mat.
6: No, no.
3: Que està ara la meva classe s'emplea, que és anar a qualcú i dir-li lo pongo en duda i te'n vas.
0: No l'he acabat d'agafar.
1: És com això de 6-7. Ningú l'entén, però s'entén.
0: Exacte, l'intentarem posar. No, Nura volia dir qualque cosa.
5: En l'estiu, lo més important és descansar i disfrutar.
1: Molt bé,
6: molt bé.
1: Molt bé. Aprofitau ara que podeu tenir vacances.
0: Moltes gràcies per venir, sou els millors. Tornau amb vola. Molt bon estiu a tots quatre.
2: Moltes gràcies.
7: Bon estiu a tothom.
0: Bon estiu. Margalida, gràcies per dur-nos aquesta gran companyia. Tornau amb vola.
8: Moltes gràcies, bon estiu.

0: Bon dia. Aquest dimecres esperam en general un cel poc tapat, un cel poc ennigulat. A Menorca no es descarta algun banc de boira. En principi, les temperatures no canviaran gaire allà, a Menorca, i a la resta d'illes sí que podrien pujar una mica. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui a declarar a l'Audiència Nacional. Compareixerà en qualitat d'investigat i serà el primer cap de l'executiu espanyol en fer-ho en democràcia. Se sospita que liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. És el conegut com a cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calama té reservats 2 dies, avui i demà, per fer aquest interrogatori i, finalment, un dels temes que es tractarà serà també l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina i que s'han valorat en 1.300.000 euros. Tot això, quan varen sentir ahir una altra declaració, no en seu judicial com aquesta, sinó en seu parlamentària, la de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que nega estar implicada en el cas Leire Díez i assegura que mai ha participat en cap trama contra l'UCO ni altres unitats del cos policial. Ho ha explicat a la Comissió d'Interior del Senat, on també ha aclarit que mai s'ha reunit amb Díez a la Direcció General de la Guàrdia Civil ni tampoc al seu despatx a fi de frenar investigacions ni trames. No obstant això, ha reconegut que des del seu nomenament al capdavant del cos s'ha reunit amb l'exmilitant del PSOE, el Manco, en 2 ocasions, diu, per fer un cafè.
1: No he participado jamás, nunca, en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
0: I les educadores de les escoletes de 0 a 3 anys de les Balears han pres el carrer per un conveni col·lectiu autonòmic. Prop de 500.000 de treballadores s'han manifestat a Palma des de la plaça de Cort fins a la plaça d'Espanya per reclamar un conveni col·lectiu autonòmic, ja que es regeixen actualment per l'estatal. A Eivissa s'han concentrat 500.000 de mestres i educadores al passeig Vara de Rei. Tot això hem de dir després d'una primera vaga d'aquesta etapa educativa secundada ahir per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les treballadores en el conjunt de l'arxipèlag, segons els sindicats. I avui també destacam que Llucmajor desplega un dispositiu d'una 30ena de policies locals davant l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una 15ena d'agents es destinaran a Serenal per reforçar la feina d'altres 15 policies que ja hi fan feina habitualment. Només en aquest punt es preveu l'arribada de prop de 1.730 estudiants entre dia 7 i dia 21 de juny. Sergi Torrendell és el cap de policia local de Llucmajor.
2: No tan sols seguretat, sinó que hi hagi tranquil·litat per als propis residents de Serenal i que els que venen a divertir-se, joves que venen a passar aquí final d'estudis, pues puguin fer-ho en garantia sin seguretat.
0: I ahir a Rebaixa, Eivissa, un dron va obligar a aturar l'operativa de l'aeroport d'Escodolà durant mitja hora. No se va cancel·lar cap vol, però sí que aquesta circumstància va obligar a desviar-ne 4 cap a Palma i cap a Barcelona. Segons ha informat AENA, a banda d'alguns vols retardats, només s'han hagut de desviar aquests 4 vols. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Ampliam aquestes i altres notícies a partir de les 7 a l'informatiu matí amb Maria Antònia Suau.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: En 70 segona hora de Xiu Xiu, en Marga Cifran es control tècnic. I atenció, perquè han de donar la benvinguda, la ben tornada a un col·laborador
1: il·lustre,
0: que tot i semestre, ell torna en l'estiu.
1: Sí, no ho sé. És un il·lustre, diria jo.
0: És un il·lustre.
1: De Xiu Xiu.
0: Joan Rafael Coves, com estàs?
2: Ei, com estàu?
0: Ben tornat a Xiu Xiu.
2: No, no, estic molt content, Joan. Tot i que m'he llopat aquesta tassa aquí davant, no sé si és un il·lustre. No sé.
0: A veure, expliqueu-ho
2: no per tot. No sé la broma de que ja ha estat idea. O sigui, jo arribo allí, tot il·lusionat, torna a Xiu Xiu, coneixes ja les noves...
0: No coneixies en Jordi.
2: Exacte. I m'assaig allà on me sol seure habitualment, quan venia, i una tassa de l'Atlètic Baleares. No sé si és l'Atlètic o Atlético Baleares. Però bé, d'aquest equip de la via de cintura, diguem.
0: És d'en Rafa Gallego, aquesta tassa, hem de dir. No és nostra.
1: No sabem si se la deixa posta.
2: Ara,
1: perquè en aquest estudi se generen les festes de Vivetra Ràdio del Mallorca.
2: Clar.
0: Jo crec que vol deixar marca.
2: Estem a la baixa ara, i clar, van a ferir.
0: No m'ho feien responsables, Joan Rafael. Me sap greu que hagis tingut aquesta tornada.
2: Un insult.
0: Sí,
2: no m'ho esperava, ho he de dir.
0: Aquesta travelada. Ja està. Però bé, tanta sort que ets aquí, perquè hem de dir que nosaltres, IB3 Ràdio en general, te necessita.
2: Jo en part he de tornar per això.
0: Què va passar, Joan Rafael? Tu, l'altre dia...
2: Jo m'he fixat que d'ençà que jo vaig deixar de venir aquí...
0: Què ha passat?
2: Aquest de Tèntol, amics nostres, sempre... Perquè ara, per ell ja començàvem a crear polèmica. Aquest atento a l'amic nostres. Darrerament, pareix que ja fan cosetes de nostres il·lustres. Darrerament. I l'altre dia tu eres que presentaves un podcast, que això ara està i no té un podcast.
0: Tu saps que ja sóc una tia de moda.
2: Ja.
0: I com a tia de moda he de tenir allò que està de moda.
2: Que fan les entrades d'en Quevedo, oi?
0: No.
2: Avui sortien, del bofi o aquella, no sé què sigui.
0: No estic tan de moda.
2: Pues estava ara avui tothom així, tens-hi com cromos, tothom així.
0: Ai, mira, no ho sabíem. Però demanàvem en Alejandro Sanz.
2: Vas anar a Alejandro Sanz?
0: No, anam.
2: Anam.
1: No, sí.
2: Per feina.
1: Ah, exacte.
2: Per feina, exacte.
3: Però no hi anem tots, hi va una persona d'aquí, d'aquest estudi, que som jo. Vull dir que... Ja ho veurem,
2: T'ho super il·lusionat.
3: Sí, conec un total de 0 cançons d'Alejandro Sanz.
0: No coneixes Corazón Partido.
1: No, Corazón Partido no és seva.
0: Ah, no, que no.
2: Corazón Partido no és seva. És Pisando Fuerte, la seva.
0: A veure, man, que no ha de ser Corazón Partido una cançó d'Alejandro Sanz.
2: Sí.
0: Clar que sí.
2: Anem,
1: Marga Cifra.
0: Per favor, no, és que, mira, això ho sé.
2: Ara la meva dona escriurà perquè és fan d'Alejandro Sanz.
0: No,
2: i me dirà qualsevol cosa.
0: Jo me sé això com si me sé el meu nom.
1: Sí, tens raó.
2: Que me va curar...
0: Molt
2: bé.
1: Aquesta cançó, hi havia un joc de la PlayStation que hi havia de cantar. I aquesta per mi era... I sortia,
0: és que és igual, no sé què diu de la PlayStation.
2: Ma, és cançó de karaoke.
0: És una cançó.
1: Jo proposo que passem un karaoke per donar-se ben tornada.
2: Clar, jo cantant també.
0: És primavera, és enero, i bajarà la luna para que juguemos.
2: No necessitem karaoke, ho fa ella.
1: De macla.
2: Molt bé. Bé, això és demà.
3: Sí, ja ho diran demà.
2: Això duen així entre setmana, això no.
0: Perquè els fans d'en Alejandro no tenen horaris.
1: Alejandro, li diuen. En Jordi li diu Jandro, ja.
2: Exacte. Àlex,
1: que ell també conèixem partida per així.
2: Vull venir l'Àlex.
0: Bé, idò, què va passar a Tèntol?
2: Bé, va passar... Sí, tornem a... Si se'm mor desviant sempre molt. A Tèntol van enxerrar d'una turista.
0: Sí.
2: Que farem aquest estiu, ja vos avís. La farem, perquè m'agrada molt. No, fer-ho'm. Ja la fer-ho'm, crec.
0: La van fer, sí.
2: La van fer.
0: És igual.
2: Però, no, mentida. Nosaltres vam fer un resum. No l'hem feta, la farem. Però vam fer un resum de curiositats de turisme quan vam xerrar la temporada passada de turistes. I vam xerrar d'en Agatha Christie. Que en Agatha Christie va arribar a Palma un dia, perquè ella venia molt. I va arribar, i quan va aterrar allà, crec que encara era Son Bonet, va veure una estesa de gent d'això, de Vall de Pagès, Xeremiers, bé, tota la parafernàlia aquesta que muntaven, rotllo Bienvenido al Mr. Marshall, allà a la pista, i ella per la finestra va veure allò, i va dir,
0: que important que sóc.
2: M'han vingut a rebre allí totes les autoritats i folklore i tot, i ja se va aixecar tota contenta, i va dir, se posava la primera, i li diu, no, atura't un moment, senyora, perquè era una senyora Turís, que ha de sortir primer gent matrimoni de Manchester. I ella diu, com? Diu, sí, perquè han preparat una festa allí de fora, perquè gent matrimoni és el turista un milió. l'havien preparat per ella. I ella aquí va dir, ah, idò, jo m'ho pensava per jo, perquè som Agatha Christie.
0: Clar. Clar,
2: i aquí sempre s'ha dit que Fomento del Turismo, que és una institució que encara que existeix, que la va crear el tio Paco, van dir, han perdut una oportunitat de màrqueting. Faltava un assessor de màrqueting allà al temps, perquè, clar, si tu tens Agatha Christie, tio, mira la llista de... d'igual, perquè varen triar gent que són normals i per això era guai, no?
0: Varen fer una patinada.
2: Grossa. I ella se va sentir un poc de tofesa. I a Tèntol varen dir que havia estat ella, i no és així. Si això és una errada de no haver escoltat bé el podcast o la carta o la que sigui. M'entén? Si mos han de copiar, ja està bé.
0: No.
2: Que ho facin
0: bé. Això ho dius tu.
2: No està bé que mos copiïn.
0: No, sí. És a dir, se copien en els referents.
2: Val més que mos copiïn que no et pleguin ChatGPT.
0: Això per descomptat.
2: Hombre, però fixo bé.
0: Bé, i apreneu nota, perquè ara comença ja sí.
2: Que tornin a fer paper i boli. Xerren el genom, no amb Margelida Mateu. No és una falta de respecte, però saps?
0: Que
2: estic rovellat, no me'n recordo tots els noms.
0: Sí, no, Margelida.
2: Margelida Mateu.
0: I de...
2: Que mos escolti. No sé quin dia vendré, m'ho diguis tu mateix, però ja mos escolti.
0: No, vendràs els dimecres, ara.
2: El dimarts. No,
0: el dimarts, perdona. Vull ser dimarts.
2: Quan tu me diguis ja som mateix.
0: El dimarts a les 9. Però ara sí, preneu nota perquè començarà oficialment la secció de turistes il·lustres igual que nosaltres.
2: Idèntic.
0: Això.
1: Inés.
0: No sé ni què.
1: Mira com te rem la Inés, eh? Tant de temps desitjant.
2: Tassa de Baleares. És igual, començam.
0: Vinga.

0: I d'això, vacaciones en Mallorca i a la resta d'illes que han fet molt de turistes il·lustres. Joan Rafel, avui qui mos dus de protagonista?
1: Bueno, jo avui no duig un protagonista en concret. Ah, no. Avui he dit, innovarem. Perquè ja
0: començant tornàvem,
1: han d'innovar una miqueta. I si ho no recordeu, el darrer il·lustre que fèrem, que vàrem fitxar ja com a... Tu saps de fer com a residents i turistes.
0: Sí.
1: Residents o nascuts, allí. Va ser Nadan Diel, me no recordeu?
0: Sí.
1: Que Nadan Diel, qui va ser?
0: Nena. Un empresari que va comprar l'Hotel Formentor.
1: Ui. Xadi, xadi. No, era un filantrop d'aquests que venien per allí i se va enamorar de l'illa i va decidir a un rocó d'aquesta illa, que és preciós.
0: No. Formentor.
1: Formentor. No? Perquè aquell rocó és molt guapo. Va dir, aquí jo he de fer una cosa perquè venguin gent com jo, turistes, un poble adquisitiu alt. I va crear l'Hotel Formentor. No?
0: Aida, no me n'he anat enfora.
1: Bueno, no, t'he dit quasi, he dit ui, el palo. I he pensat que ven gent... Clar, si hem de fer turistes, aquests turistes, quan varen venir, poc més o manco, se varen haver d'allotjar a altra banda. I no hi havia Airbnb d'això que tenim ara. Això no era. Havien d'anar a hotels. I els hotels... Tampoc no n'hi havia tant com ara, que tu entres i n'hi ha 850.000 i boutique hotels i coses d'aquestes. N'hi havia molt pocs. I eren hotelets com molt d'enxant, com molt pensats, a la que ara voldríem això de turisme de qualitat, però ben fet.
0: Mm-hmm. No? Ara estic pensant que és un boutique hotel.
1: Ja això, sou vosaltres que sou de per aquí. Pollença no n'hi ha, això n'hi ha palma.
2: Un hotel boutique, jo tinc entès que un hotel amb poques habitacions... Que
0: però i per què si el boutique?
1: Antes era una pensió, i ara per aquí no té d'haver dit pensió, li diuen boutique, hotel
2: perquè
1: boutique.
2: Toquen, no sé,
0: perquè tot venen coses de botiga.
3: No sé. Pot fer un hotel normal, això. O no?
0: No ho sé.
2: Un hotel petitet. Poca cosa, poques habitacions.
3: Ho investigarem.
1: He anat. Ja sé, n'hi ha un aquí, jo hi vaig anar, m'ho van convidar, això... Només tots mos conviden a coses, ho sabeu, no?
0: Teniu molta sort.
1: I se deia, Hotel Boutique, se calatrava. Clar, no és el mateix. Pension, se calatrava, perquè se'n castellà, si és pension, que Hotel Boutique, se calatrava. Se et sona diferent.
0: Avui
1: faràs... I pot cobrar 1.000 euros més per habitació.
0: Un repàs dels hotels més il·lustres.
1: Se faríem com un tot 5... d'hotels, perquè això s'ha de fer amb un top.
0: M'agrada que la teva tornada sigui fer propaganda d'hotels.
1: Però hotels, molts ja ni funcionen.
0: Ah, d'acord.
1: Ho hem de dir.
0: D'acord.
1: O ja estan...
0: No, m'agradava l'atenció.
1: Però no se pot.
0: No, sí.
1: Hem de demanar... Pots anar a demanar que mos paguin algo, oi?
0: Escolta,
1: ara escolta, ho farem.
0: Un vespre.
1: Si qualcú vol patrocinar l'espai, està molt bé.
0: I de rànquings d'hotels il·lustres.
1: Sí, però ja he vist una cosa. No són tots 5, però ara són tots 7.
0: Ah, d'acord.
1: Perquè amb això teu de la... Saps d'allò... Se feien de la quota balear.
0: Sí.
1: Te'n recordes?
0: Sí.
1: Si havíem de tenir contents a tothom. Ah, clar, ah. Això me quedava...
0: Joan Rafel, IB3, ràdio.
1: Però, i doncs,
0: quatre illes, però, un país.
1: Estic superconscienciat. Ho he fet, si no, ja he deixat en cinc. Que eren el bons de... Bé, és igual.
0: Vinga.
1: Sí.
0: Dali. Ranking. En el número 7...
1: M'encanta aquesta música. És una música de rànquing. Bé, no. Número 7. Començarem per Eivissa. Què vos pareix?
2: Molt bé.
0: Adequat.
3: Perfecte.
1: Està bé, no? Per no, per no ser Mallorca centrista, com se digui. Hem de dir, és un hotel inaugurat. Mirau, perquè els anys són molt dispars, perquè també cada illa té la seva història turística diferent. I això és molt interessant. A Eivissa s'inaugura aquest hotel l'any 1933. I poden dir que va ser com el primer gran hotel que va tenir la illa d'Eivissa. Està ubicat en un barri de la Marina, que és allà, bueno, és un barri ara superconegut, que està com molt de moda, de tendes d'aquestes que ho venen tot de color blanc i tot això, i se deia Hotel Montesol. Són guais unons, perquè ho poden ja han canviat. De fet, l'Hotel Montesol ha passat a ser... ha tingut diferents noms. Ara se diu Gran Hotel Montesol, se diu ara, i antes se deia Gran Hotel Eivissa. Perquè això de posar gran quedava molt bé i eren petits, però posaven gran...
0: És com allà de botic.
1: Sí, és com allò de botic. Venia més. Hem de dir que, clar, aquí quan comença a anar gent a Eivissa, sobretot quan hi va començar a haver tensions bèl·liques a la resta d'Europa. I, clar, molta gent rica que feia, cercava refugi, sobretot o mesos de vacances i tot això, per anar-se'n enfora, enfora d'aquestes zones. Quan Espanya estava com un poc així encara neutral i tal, pues, ja anava bé. Hem de dir, però, que no sempre ha estat hotel. Ja saps que la Guerra Civil sempre faig enviar plans de la gent.
0: Sí, no mos posaràs l'àudio d'en Franco.
1: Ai, no he pensat.
0: Mai.
1: Però això, val, clar, és que estic rodeat. La Marga ja ho tingui preparat. Ho has de tenir a mà.
0: La setmana que ve, Marga, no te preocupis.
1: Se diu Franco Serra Anglès.
0: Sí,
1: les,
0: a veure si
1: el
0: posa.
1: Però ja
0: el posaré la setmana.
1: Sí, com? Sí, perquè ja també no poden gestar tot el primer dia.
0: Exacte.
1: Bé, el tema és que aquest va ser... quan hi va haver, després de la Guerra Civil Espanyola, el van com a requisar en aquest edifici. I va ser utilitzat per l'exèrcit, com a quarter. Els hi va agradar molt. Tu gran o té la gest. Han dit que entre seus, això ho farem de tots, d'oceus il·lustres que van passar per allà, n'hi ha alguns que ja l'han fet, com per exemple Pink Floyd, això ho fèrem l'any passat, però també va haver Norson Wells.
3: Molt bé.
1: Bon cartel, no?
0: Sí, sí.
1: I Negra Ischeli, que aquesta la comparteix amb altres.
0: Glamour.
1: Glamour.
0: Si me demanes. És a dir, top 7, oh? Com ens
1: bueno,
0: fan
1: glamour, forts. Home, Pink Floyd, molt glamurosos. Tampoc.
0: Bé, si ja ho deu per Negra Ischeli.
1: I això, Negra Ischeli, sí. Si ja saben que va inspirar-les...
0: Quelitas.
1: Molt bé. Bé, un home de les Quelitas, ho hem de dir. Bueno, i això seria un poquet aquest número 7, Gran Hotel Ibiza.
0: I de veurement que mos revela, desvetlla, el número 6.

0: Vinga, idò, número 6.
1: I si lliguin cobrint... No, no ho direm. Sánchez Paratge he estat un poc rebelde, igualment.
0: Per què?
1: Número 6. Hotel, Port, Mahon. Perquè fa una setmana ja de nou Ciutadella, ja, ja, tio.
0: Nosaltres no n'hem xerrat, encara.
1: Nosaltres no, però hi ve tres.
0: Però i què? Són la ràdio pública? Vols que no xerrem de Sant Joan?
1: Entre
0: a Ciutadella.
1: Berenada, ho com anem. Error de pell de la mà.
0: Escolta.
1: De gent de la mà. I Sant Joan.
0: Com t'atreveixes a venir aquí i ficar-te en l'ens?
1: No, no, jo no m'ho fi, jo faig...
0: No, home,
1: constructivitat,
0: un respecte.
1: Constructivitat.
0: En l'ens del servei públic.
1: Però és constructivitat. Jo
2: a més, m'apareix fantàstic que Eivissa i Maó són els dos darrers... La resta veurem si n'hi ha qualcun més que compra la quota.
1: No, no, no, no. No, jo vaig per feina. Cobreix i després ja tal. Bé, Port Mahon, inaugurat l'any 58. Mirau quina diferència de temps, eh?
3: Sí, sí. O sigui,
1: Menorca ja ho té, això. Que va sempre com un poc més després de la resta, per sort, en aquest cas. Però hem de dir que va ser un dels primers grans hotels moderns que va tenir l'illa i es va convertir en un símbol a l'obertura turística, diguéssim. Va ser com un primer hotel que va tenir. La seva ubicació era privilegiada, i és, sobre el port de Mahó, un dels ports naturals, hem de dir, més gran del Mediterrani, i el va fer molt popular entre visitants internacionals. Cal tenir en compte que Menorca va desenvolupar el turisme, com dèiem, més tard que Mallorca. Mentre que Mallorca ja tenia hotels de renom internacional, Menorca mantenia una economia més basada en el que era l'agricultura, la ramaderia, l'indústria. I hem de dir que el boom turístic allà sí que no arriba fins, podríem dir, ben entrat el 1960. Tot i que aquest hotel sigui el 58, fins que no va ser la dècada del 60, no va ser un d'això. Hem de dir, però, que està projectat per un arquitecte català bastant reconegut, que és en Josep Claret, i també en Busan ha estat reformat diverses vegades. Però manté aquella silueta característica que tenia l'hotel original, no? damunt loges o port de Mahó. Ostres destacables, bueno.
0: Xius, vinga, va.
1: Que saps què passa? Jo menorquins són com són, eh? Tu saps que són reservats.
0: No
1: estic faltant a ningú. Són reservats? No està mentida, ells són més seus. I així com es veu, ja hi ha altres hotels, i això a lo millor és una cosa positiva per ells, que tot d'una treva llistes, aquí han tingut aquest, han tingut l'altre, allà, pues ho tenen com a més a l'anonimat. No hi ha una llista.
0: I doncs són persones discretes, professionals.
2: Com ha de ser?
1: Respecten la privadesa d'això. Però no me fitx amb ells.
0: Això m'agrada.
1: Vull remarcar-ho.
0: Molt bé.
1: I ara, si ja han complit...
0: Les quotes.
1: Sin sensibilitats de gestents públics.
0: Ai, per favor.
1: Començàvem amb un tot sit. A veure...
0: No, està bé.
1: M'has dit que m'enyoraves i jo feia això.
3: Nosaltres vam fer una falca expressament per tu que sí. No mos feim responsables de les declaracions dels nostres col·laboradors. L'haurem de recuperar.
1: Sí. Franco, habla anglès i aquesta.
0: I falca de sempre, no mos feim responsables de les opinions
1: tenir sempre,
0: dels col·laboradors. Vinga, va, seguim embarrant.
1: Número 5 de l'hotel de les Illes Balears.
0: Ara sí, tots 5, eh?
1: Tots són de Mallorca, justament, no és aposta.
0: En el número 5.
1: En el número 5 tenim l'hotel... Bé, és un conjunt d'hotels, no serà un, eh? És com... Sí, com un conjunt d'hotels que són els hotels residència de Deà. Hem de pensar que Deà és un poble molt pintoresc, molt guapo.
0: Un balamet.
1: Exacte. I sempre ha estat molt lligat a la cultura, sí o no?
0: Sí.
1: I gràcies a aquests petits establiments, que sobretot va descobrir en Robert Gray, que ja el van fer. El van fer com a il·lustre, no com a turista. Però farem una turista, potser ja va passar per allà. Ja t'ho dic ara, va passar per ja seva. En Robert Gregg descobreix idea, ja som en un 1929. I hi va haver tot un entremat de petites pensions i hostalets de l'època, que ara serien hotels botits, que més tard donarien lloc a hotels de renom internacional, com per exemple La Residència o l'hotel Esmolí. I van acollir ràpidament un turisme d'artistes, pintors, bohemis, rics, que cercaven la llum i la calma mallorquina. Aquests establiments no només van oferir llits, sinó que van actuar com a veritables ambaixadors culturals, vinculant sempre el nom de les Illes Balears al luxe discret, al paisatge mediterrani i l'inspiració artística. De tots aquests establiments podrien destacar La Residència, si vols per bé, que no és cap programa d'en Broncano. És un xiste...
3: Està bo.
0: Està bé, que t'aixin...
3: Els enyoraven.
1: de gent tan bons que fa allò. Quan va obrir l'any 1984, els seus propietaris van decorar les habitacions amb obres d'artistes locals. Mirau, això que guapo, perquè acollien artistes internacionals.
0: A departament de màrqueting, aquí.
1: I els hi exposaven l'art d'aquí local. En Botens ha arribat a reunir més de 800 obres d'art i una de les col·leccions escultòriques privades més importants de tot Espanya. Per la seva discreció i ubicació, s'hi han allotjat... Aquí hi ha la llista... artistes, músics i actors de renom internacional. I trobam, per exemple, figures com en David Bowie, na Beyoncé, na Kate Moss, i, més recentment, na Dua Lipa.
0: Entre molts altres.
1: Jo no sé qui és, però m'han dit que està de moda.
0: Sí,
1: és
0: que
3: avui justament que canta això. De Dua Lipa.
0: És que canta aquesta cançó.
1: Aquesta toca banda d'en Alejandro, no?
0: No, que no, no, no.
1: Ah, no estic... Aquesta és bona.
0: I també, per exemple, na Naomi Campbell.
1: També ha estat allà?
0: Sí.
1: Aquesta se m'ha aixapat. A mi que m'agradava molt jo, na Naomi Campbell, quan era jove. Tenia l'estrer, jo tenia... La...
0: Qui eren? Na Naomi Campbell?
1: Teníem el Tridente, per allà tenen en Messi, en Cristian.
0: Na Clàudia Schiffer?
1: No són tant.
0: I qui més?
1: I qui més, home?
0: Na... La brasilera, no me surt ara.
1: Cindy.
0: Na Cindy Crawford.
1: Hòstia, clar, si ho compares...
0: Tenies un pòster.
1: Si ho compares...
0: Eres així d'hortera.
1: Però jo t'estimo més tenir en Cristiano, en Messi... I no sé qui pop
0: I
3: en Mbappé.
1: No,
0: me veus encara de pòster d'en Messi?
1: No, jo t'he dit, que val més tenir-les a elles.
0: Ah, no, sí,
1: eren més simpàtiques.
0: Guapíssimes.
1: També, també.
0: Vinga,
1: també.
0: En el número 4, apoyant-se, clar que sí.
1: No ho faig, això.
0: És que...
1: Vinga, número 4, jo ho faig per la Marga. Haig de ser. Apoyant-se. Hotel Illa d'Or. Atenció a l'hotel Illa d'Or perquè té algunes particularitats romàntiques del turisme, com, per exemple, bé, va ser fundat l'any 1929 i és un altre dels clàssics, que ja no en moll. I ha aconseguit mantenir-se obert des de llavors fins ara, ininterrompudament. Això és una cosa interessant. Hem de dir que encara conserva perfectament l'ambient elegant i tranquil de la Mallorca d'entreguerres i aquest hotel va servir per seduir especialment a la colònia britànica. De fet, la cèlebre escritora de novel·la negra Agatha Christie, de la que parlàvem abans, s'hi va allotjar als anys 30 i fins i tot va inspirar aquell entorn de l'hotel Illa d'Or, la va inspirar per escriure una de les seves obres basada en Pollença. Té un relat escrit mentre ella s'allotjava allà. Per això ja aprofundirem un altre dia quan la fóssim a ella. Cal destacar que l'hotel ha estat en mans de la mateixa família des de que se va fundar. Des de l'any 1929 fins ara. No ha estat d'allò de... Ara el ven a una companyia i torn i font d'inversió, que és el que s'usa ara en el turisme actual. Per tant, conserva aquest romanticisme de que els pioners que varen veure un negoci de turisme i encara el mantenen. I hem de dir que s'ha obrit el mateix any que l'hotel Formentor, que era l'any 1929, fet que també li dona un títol com a d'hotel pioner, de principis de turisme. Té un barxader privat. Ara crec que té problemes amb costes. Però bé, pots arribar amb vaixell fins allà.
0: Amb esteu vaixell, si en tens, pots arribar fins allà.
1: Jo tinc un paddle surf. És un vaixell d'un pobre.
3: Basta li posis un motorino.
1: No, l'horra, em va venir.
0: Saps qui té vaixell?
1: Sí.
0: Xavi Oliver.
3: No, jo no, ja sempre ho dic.
1: Jo tinc amics que tenen vaixell, que ja és millor que tenir vaixell. No ho digueu molt fort.
0: Un company que no me convida en el seu vaixell.
3: Jo t'ho convido en el vaixell i no me tries.
0: No, ja ho sé.
3: Me mereix. Si ja per una hivodromida no hi vull anar, fa molt de sol, fa calor, i de no venguis.
0: La veritat és que me va bastant de pal venir en el seu vaixell.
3: Hem d'assumir les coses, hem de ser honestos.
1: Sí.
0: És que a mi no m'impressiona, jo, un tio amb vaixell.
3: Vols que no t'ha d'impressionar?
1: És un tema d'amistat.
2: No, no hi vol anar, però te vol reclamar igualment. I ja
1: clar, de compartir tens de qualitat.
3: Exactament.
1: De compartir mediterranitat.
3: És coaching laboral. Clar. Coaching laboral enmig de la mà.
1: Exacte, i després fas un arrosset de pe, com se sol fer sempre. Bé, és igual. Han dit que encara conserva l'ambient de com a mansió del Mediterrani, elegant, més que no pas com un complex turístic com el coneixem ara, com coneixeríem els hotels d'ara. A més de Agatha Christie, s'hi han allotjat celebritats com l'actriu d'una sèrie que feien que seria Doctora Quinn. La coneixeu?
0: No.
1: Que era d'això d'una... que se n'anava d'aquestes de gran ciutat, que se n'anava per Colorado, a un poble perdut...
0: Com Doctor en Alaska.
1: Sí, una cosa així, però anterior. Més anterior, això per gent major com jo. De fet, l'esquiador olímpic Paquito Fernández Ochoa, coneixeu? Ha sortit molt per sorpresa, això. L'escultor Lorenzo Quinn,
0: sí,
1: l'escriptor de Manol, l'escriptora, perdoneu, de Manolito Cafotas, Nelvira Lindo, o el cantant i set símbol de finals del 90, Ricky Martin. Però ara t'he de ser mundial.
0: Ah,
1: que bona. Tant que era en Ricky Martin.
3: Exacte, que se pensa que això que ja s'ho va inventar.
1: Ah, s'ha inventat ella. No,
0: dai,
1: dai. I va en Ricky Martin abans. Bueno, per molts historiadors del turisme, l'Illa d'Om és el que millor conserva l'atmosfera dels hotels alellans dels anys 20. Més íntim que l'Hotel Formentor i més familiar que els grans hotels de Palma.
0: Bé, i d'ara sí, entrarem en el top 3 d'hotels que han allotjat estrelles il·lustres idèntiques a nosaltres, amb el número 3...
1: Hotel Maricel, de Xes Català, Calvià, Mallorca, per si la gent no sap on és Xes Català. Si no se pensin...
0: No, és a Calvià.
1: És a Calvià, és a Calvià. Tot i ser una mica posterior, inaugurat l'any 1950, l'Hotel Maricel representa el pont d'or entre l'antic turisme d'èlit i els inicis de l'època ja més de la faràndula de Hollywood, podríem dir, saps? De, ja passant d'escriptors i de polítics, il·lustres i tot això, i anàvem ja a Hollywood. Amb un estil arquitectònic regionalista, que recorda els palaus mallorquins del segle XVI-XVII, es va convertir immediatament en el lloc de trobada de l'alta societat. Hi van passar grans estrelles del cinema, com Errol Flynn,
0: un autèntic enamorat de Mallorca, que des qual podeu recuperar la seva vida en el podcast Divas i Divins, d'en Xisco Nadal i na Marta Garau.
1: Jo faré la part negra d'en Errol Flynn.
0: Per què?
1: Perquè...
0: Allà ho expliquen tot, negre i blanc.
1: Ah, bueno, pues l'escoltaré i millorareu meu.
0: Molt bé.
1: Com fan ells? Perquè en Xisco està allà, no? Sí,
0: sí. Bé, ara s'ha acomiadat, però sí.
1: Sí, ja ha acabat.
0: Ah, sí, sí. Ja va bé, el sentim els dematins al dia.
1: Sí, sí, per això. Bueno, el dematí, l'hora baixa... Bé,
3: l'hora baixa ja no.
1: L'hora baixa ja no.
0: Bé,
1: no
0: ets indiot, sí?
3: Sí, la tele sí.
1: Jo ho he dit, jo ja vinc el padrí, tu, aquí de convidat.
0: Home, clar, Xisco, portes obertes.
1: Deixar-te salseo de test.
0: Xiu, xiu.
1: Ell sap moltes coses.
3: És que més en sap.
1: I sense preparar so. Sí. M'ho he de preparar tot. I ell ho sap.
0: Xisco,
1: ho sap
0: és un gran.
1: Bé, el farem. Però també hem de dir que, per exemple, hi va haver la cantant Rita Pavone. I una curiositat, i que possiblement va ser un atractiu per atreure personatges com Errol Flynn, era el seu antic saló de billar, on s'hi trobava una impressionant col·lecció de més de 450 whiskies diferents.

0: que s'ha fet sobre la història del Telefonato. Ah. I m'he documentat.
1: Tu te penses que va ser a Wikipedia, no? Ell, no. Llibre, enciclopèdia...
2: S'ha anat a la biblioteca de Pollença,
0: secció municipal, secció Hotel Formentor, tenen un passadit sencer de l'Hotel Formentor.
1: No ho crec.
2: Ha llevat pols en el llibre, ha bufat...
0: No, perquè el consulten molt en aquell llibre.
3: No, clar.
0: Bé, hem de dir que aquest hotel va, ja n'han fet qualsevol personatge que ja ha estat allotjat, però va convertir com en un refugi de totes aquestes personalitats internacionals del segle XX. Com, per exemple, en Winston Churchill, que, a més, ell tenia una suite assignada. No era... Varen fer una Grace Kelly, que sí.
1: Sí, totes els que han passat tenen suites.
0: Però ell, no és que li posessin nom a la seva suite. Ell tenia la seva suite.
1: Ah,
0: o sigui, ell, quan anava allà, tu vas a un bar
1: tenia
0: i diu, lo de sempre. Saps, lo sí. Pues, la gent bona va a l'hotel i diuen, tienes su suite.
1: Imagina't.
0: Però no tenia un home de fora. Era així. Hem de dir que bé, també hi va anar en Grace Kelly, en Rania de Mónaco hi van anar de viatge de noces, en Charles Chaplin, que te va agradar tant a tu, Inés.
1: Sí, buf.
0: Que...
1: Red flag.
0: Pobret. I també hem de dir que hi va anar a Audrey Hepburn, una altra icona, per jo.
1: La farem també, eh?
0: Vol que les facem?
1: La farem.
0: Ja sé tot el que tu m'ho demanis i jo ho faré. En Josep Lluís Núñez, que sí que m'ho va agradar més.
3: Sí.
0: El petit gran home.
3: Sí, el petit gran home, van riure amb allò.
0: Sí. Que també s'ha menjat des de l'any passat, l'únic que en ver de fotografiats en aquella escalonada mítica del Formentor, ell la baixava de maneres particulars. I llevava les vacances a la Roger, però és igual, ell baixava així redolant. Li agradava molt. També l'escriptor Camilo José Cela, que, a més, va impulsar o va organitzar, a partir de que ell anava allà, les famoses converses literàries de l'Hotel Formentor, que encara a l'actualitat se celebren, i, a diferència del Port Mahon, han dit que Formentor sí que publica els seus turistes, com han vist. Perquè, a part de tots aquests, alguns ja els han fet, també hi va anar en Jerry Cooper, en Cary Grant, en John Wayne, se disparaven pel passillo mentre... la gent... Això, jo te sabeu que un nom és amb Glenn Mason.
1: Jane Birkin.
0: N'Eduardo Zaplana.
1: Uf, mític polític dels 2000.
0: La mateixa època que en Núñez estaven breats.
1: Ah.
0: I la mítica
1: Concha
0: Velasco, que m'ho va enamorar.
1: No és això, en Concha Velasco.
3: Sí, perquè s'enteníem en Ricky Martin.
0: Sí.
1: La Concha s'enteníem en Ricky Martin.

0: Porque no te puedo ver.
1: Yeah.
2: Si tots aquests personatges sentit de l'Hotel Formentor són susceptibles, podeu demanar a la carta, si voleu, algun d'aquests personatges i el preparem.
1: Arroba xiuxiu.tv3 a Instagram. Si sí, mos voleu fer suggerències d'il·lustres que han passat per les illes.
2: Exacte. Mireu antes a Wikipedia, si hi ha molta informació, perquè si no, després jo m'acosta molt.
0: Clar.
2: I... jo no vull enginar l'audiència.
1: En el número 1.
2: En el número 1.
0: El millor dels millors.
2: El Gran Hotel de Palma.
0: T'ha fet mal que hagi estat de ciutats.
1: Ja. Ja ho ha superat.
0: Ja, ha vingut reformat,
2: Sí, és bo de fer tenir-los contents. Ah, un número 1, número 1. Bueno, és probablement el gran símbol dels inicis del turisme a Balears, dissenyat per l'arquitecte modernista Lluís Domènech i Montaner. No? Han dit que fou inaugurat l'any 1903, o sigui que és molt anterior a tots els altres hotels que han dit, i per això també se mereixia aquest número 1. Va ser la primera construcció modernista de Palma i continua sent considerada una de les obres arquitectòniques més importants de Mallorca. Considerat el primer gran hotel de luxe, de més, de l'illa, i de tot l'estat. De fet, fins a l'inauguració del Ritz de Madrid, era l'hotel més prestigiós d'Espanya. Ojo, eh?
1: Poca cosa.
2: Poca broma.
1: Poca cosa, no.
2: Perquè incorporava innovacions, que avui molt pareixen així, però extraordinàries de l'època. Tenia electricitat pròpia, ascensor, telefacció.
1: Luxe total.
2: Aigua calenta.
0: Això també ho tenim aquí, Betre Ràdio.
2: Sí.
1: En aquella...
0: Ja ho sé, ja ho sé.
2: I telèfon, atenció. I poden dir que vas... situant potser Mallorca dins aquest d'això. I també vaig descobrir ahir, sense voler, que tenia la línia de tramvia que arribava fins a un portal. O sigui, ja era en pla línia de metro.
0: Sí.
2: La puerta, la boca de metro. Pues...
1: Això és de...

0: De lo primer que se mira a Booking, no?
1: T'imagines? S'arribaven...
0: Connexions en el transport.
1: Pensava que passava per Uport, en aquell temps encara no arribaven amb avió, passava Uport de Palma, ho trenvia, agafaves, i te pujava fins a un gran hotel.
0: Beníssim.
1: Quin luxe.
0: I, per exemple, qui se va allotjar allà?
1: Allà també no hi ha com molt d'un registre, però sí que hi ha molt de personatges relacionats amb l'hotel, amb el gran hotel de Palma. Per exemple, hi ha Lluís Domènech i Montaner, com hem dit, que va ser el seu arquitecte, però també en Miquel dels Sants Oliver, que va ser un dels grans promotors de la idea de convertir Mallorca en una destinació turística, però cultural. Oh, la Mallorca, però si també estan descobrint Amèrica, no? De fet, tenia una cultural. Això ja se feia. O ja hi havia aquest pensament, antigament. En Joan Quimmir, en Santiago Rossinyol, sempre han estat associats a lo que és la decoració i l'ambient artístic del primer any d'aquest hotel, i després el pintor Anglada Camarasa, que... Fins i tot ara, si anau xares de la Critxer de la Jaixer, de la Fundació de la Jaixer, sí. L'hotel...
0: allà és Caixa Fòrum.
1: Allà és Caixa Fòrum, i tenen una exposició permanent que, si no hi heu anat mai, val molt la pena, perquè són quadres de gran format, o sigui, quadres de... No sé, jo d'on fer 3 metres d'alt, això, són una passada. Són també com a Dufont Marí, són molt guapos, de Anglada Camarasa, que clar... És un privilegi, és gratuït, a més, la visita d'aquesta exposició, per tant, jo el convido aquí de tothom que vagin a aquest gran hotel a mirar la part artística.
0: Il·lustres erudits, idò, en aquest cas. Molt bé. Idò, tots aquests il·lustres que mos has dit, turistes il·lustres, són susceptibles de sortir en aquesta secció.
1: Correcte.
0: Que avui reinauguram, Sant Rafael. Que bé. I de moltes gràcies.
1: A vosaltres.
0: M'ho sentit la setmana que ve?
1: Podré tornar.
0: Bé. Per favor. Bé, li donem permís.
2: Sí. Durant preparat a la falca.
1: Exacte. Però, jo m'ho sent més segur, també, amb la falca. M'entén, perquè ja estàvem uns altres.
0: En Jordi, t'ha caigut bé?
1: Sí.
0: Jordi,
1: sí.
0: La proves?
1: Bé, m'ho sentirà a conèixer.
3: Ja xerrarem, ja anirem a la falca.
1: Tu saps que ja he d'anar descobrint coses d'ell per poder fer.
0: Exacte. Molt bé.
2: Per jugar.
1: Per jugar.
0: Joan Rafael, li do gràcies. Fins la setmana que ve.
1: A vosaltres.

0: TV3 Ràdio és participació. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
1: Em doneu-vos permís per començar el replec?
2: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
1: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que s'adarfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les rialles.
3: La bona companyia.
5: Mode estiu activat. La millor companyia sona a Vivetres Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.

0: Continuem en directe, xiu-xiu, i ara mateix aturam... Aturam màquines.
1: Ui.
0: Aturam màquines.
1: Un segon, Nina Salsada.
2: No, no, sí, és, com... és greu.
1: Jo
0: una cosa,
1: saber.
0: És que Xisco, no, ma fama és que no d'estar tan asseguda.
1: Vaja, ja,
2: ja està, tothom...
0: Dues hores de programa són massa.
1: Estic d'acord. Bé, què t'ha passat? Què tens?
0: Aturam màquines perquè tenim una notícia de primer ordre.
1: Una notícia que, senyores i senyors, no és poca cosa.
2: I, a més, afecta a moltíssima més gent de la que mos pensam.
0: Atenció, perquè hem quedat sense cromos a les Illes Balears. I ja ho hem avançat a la primera hora de programa. Aquí només feim, digueu-ho tots junts,
3: periodisme.
0: I com que aquí fem periodisme...
2: Periodisme de bon de veres, de graduats.
1: Exacte, tenim el títol i tot. Tot res. Però bueno, hem hagut de demanar les papereries de...
0: Bé, de totes les illes que passen.
1: No totes. M'han deixat una, Formentera. Però bueno, hem telefonat a la papereria Xamflà de Palma, la papereria Sant Miquel, de Sant Miquel de Balançat d'Eivissa, i a l'estanc García de Leó. I que m'hauran dit que, efectivament, han contrastat amb més de tres fonts que manquen cromos a les Illes Balears.
0: Això m'apareix un agravi comparatiu. No se diu agravi. No se diu agravi. Se diu greuge.
1: Greuge
0: comparatiu envers la resta de l'estat espanyol.
2: Exacte. Perquè hauríem de mirar les Canàries, com estan.
0: Segur que pitjor que nosaltres.
1: Sí, perquè pot ser. Però per ventura ho fabriquen allà mateix.
0: Greuge comparatiu perquè els col·leccionistes de les Balears... ara mateix no poden complir els seus desitjos.
1: Saps en què penjó? En aquell infantó, aquell lot...
0: En Joel.
1: En Joel, per exemple. 12 anys, 6 de primària, que van sa padrina a comprar cromos del Mundial i a sa papereria li diuen: escolta, me sap molt de greu, criatura meva, però no en tenim.
4: Diga.
1: Hola, bon dia.
4: Hola.
1: Com anem? Mireu, som en Xavi Libet, a la Fonda i Vetra Ràdio, del programa Xiu Xiu.
4: Bueno, n'han arribat poques vegades. Quan arriben 4 o 5 gatxes, com a màxim, se venen, a lo millor, jo que tenen una hora o dues hores. Hi ha molta demanda i molt poca oferta.
1: Mòbils, de tot. Però això dels cromos encara és una cosa que agraden els atlots, eh?
4: Sí, sí, sí, sí. Té un èxit.
1: Totalment. I de què són els cromos?
4: Els cromos són de futbol, bueno, del Mundial, sobretot. Futbol, el futbol és el rei. I que... el Mundial és una locura.
1: Hola, bon dia.
5: Hola.
1: Com va? Perdoneu que molesti, som en Xavi Olivet, a la Fonda IB3 Ràdio, del programa Xiu Xiu.
5: Que què?
1: De la ràdio.
5: Ja, què quieres?
1: Per el tema dels cromos, que diuen que no arriben, i per saber menys si en vinen arribat, menys si no estic demanant informació.
5: Jo tengo tres cajas.
1: Tres cajas.
5: Sí.
1: He llamat una de Palma i m'han dit que s'esgoten, mitja hora s'esgoten. Ja no.
5: Me quieres hablar en castellano.
1: Ah, molt bé. Digo que en Palma dicen que se agotan en cuestión de media hora.
5: Y aquí también.
1: Hola, bon dia. I volia saber bé a Menorca com anava la cosa. No ho sé si en veneu de cromos,
6: bueno,
1: del Mundial.
6: Bueno, en tenim. El que passa és que consumidisten en molt poques quantitats. Vull dir, mai arriba la quantitat que demanam. I, bueno, en tenim, per exemple, cada setmana tenim 4 o 5 dies, fem un dia sense, tornem a venir. O sigui, és un poc... però un poc de locura, per dir-ho de qualsevol. La para amb el cap, la baixa amb el pit,
2: la dorm amb l'esquerra, travessa el mig d'ampo...
1: Mira, sí, ho han sentit molt bé. Bé, jo us he de confessar que quan xerrava en sa papereria d'Eivissa m'he portat un poc nerviós. M'he portat una mica nerviós, però bueno. Ho han sentit quan contrastat la febre pels cromos i els àlbums del Mundial ha provocat problemes de proveïment a nombrosos punts de venda de totes les illes durant les darreres setmanes. Ho han sentit ara, hem telefonat, bueno. L'elevada demanda, tant de nins com adults, important, ha fet que molts s'hagin trobat amb dificultats per comprar sobres i començar o completar les seves col·leccions.
0: Des d'aquí volem que surtin responsables.
1: Impossible.
0: És a dir, l'empresa de cromos que se'n faci càrrec.
1: Han depurat responsabilitats, eh?
0: Sí?
2: Efectivament.
0: Ha comunicat. Ha comunicat.
2: Ha sortit un cap de Panini per donar un missatge de tranquil·litat a tota la població.
0: Un moment, què és Panini?
1: Inés Panini, aquesta empresa no de... que fa bollicaus i tota aquesta història.
0: Bé, no, no, i no era de pa.
1: Sí. Pa, no, és de Nini.
7: Bé, però fan, no fan
1: les
7: espan,
1: espan,
7: espan pizzas, no?
1: Eh?
7: Espaninis.
0: Ah, Panini.
1: No, però jo crec que...
7: Bé, bé, és igual. No farem promoció.
1: La qüestió que aquesta gent fa cromos, no? Bé, per dir-ho fins a cert
0: però
1: punt.
0: Però no són l'hora de Bimbo.
1: No ho sé, per aventura, ja ho sé, no ho sé si és un handling, no ho sé, Inés, me sap greu, no conec l'estructura mercantil d'aquesta gent, però bueno, el director general de la companyia Espanya, Lluís Torrent, ha dit, parau atenció en aquestes paraules, que aquesta setmana, oients, tranquil·litat, s'ha d'haver arreglat tot. Eh?
7: Home.
1: Molt bé, un tenem, eh? En tots els punts de venda, abastit, són paraules de Panini.
0: Jo pas pena.
1: Paraules de Panini, passa pena, Inés, però si és així, no ho sabem, el que sí sabem és que a hores d'ara, a hores d'ara, encara no hi ha cromos. El manco en aquestes tres papereries de les Balears. Seria molta casualitat. No?
7: Tal vegada has cridat a les tres papereries que no en tenien. Ah. I la resta en tenen, Xavi. No
1: això, Jordiet, no, no. Jo
0: diuen
1: no ho sé.
0: Que per confirmar una notícia has de telefonar a tres persones.
1: Exactament.
0: Tu ho has fet.
1: Tenim, ho tenim contrastat.
0: Periodisme.
1: Ho tenim contrastat.
4: Perquè nosaltres tenim una demanda tan grossa que haguéssim pogut vendre catxes i catxes i catxes. Mos telefona la gent demanant si ja han arribat els cromos. Venen el dematí. Una locura. A les 7:30 del dematí que obrim papàs, compren les catxes senceres. Una catxa val 75 euros. Demà potser me n'arribaran i els vendré, ja t'ho dic, en mitja hora o en una hora. Compren les catxes senceres per anar dosificant en el nin els cromos.
1: Això havia passat mai o no? O és la primera vegada que passa tan...
4: Com aquesta vegada, no.
1: Cecília, molt amable, que vagi bé.
4: Vinga, adéu, adéu.
1: Adéu. Esto que pasa, que el Mundial los lleva locos a los niños.
8: Pues no sé, no sé. Niños pequeños y mayores.
1: Grandecitos que juegan con los cromos.
8: Sí, sí. No sé lo que está pasando este año.
1: No lo yo tampoco. Pero bueno, mejor, ¿no? Que consuman, que compren.
8: Sí, sí.
1: Eso va bien. Y después los cambian. Dicen 75 euros una caja. Es así esto. Es mucho dinero.
8: A uno con 50. Y vienen 50 paquetes.
1: Molt bé. Molt bé, nada, ha sido muy amable. Lo pondremos mañana en la radio si no le sabe mal.
8: Ah, no, no, no.
1: No. ¿Le sabe mal o no?
8: No, no, que sí, que lo puedes poner, que no pasa nada.
1: Molt bé, gràcies, que vagi bé, hasta luego.
8: Yes.
0: Tanta sort, aquesta senyora...
1: En mitja hora ja s'han ventilat tots els cromos.
9: Bueno, s'ha de prendre després de la població, no? Som una població que som grossa i no, duren un poc més, per aquí, duren un poc més.
1: Però és tot una febre, això dels cromos, i després diuen també que no només és nins, sinó que també és grans, en compren la gent gran.
9: Sí, sí, inclús sí, hi ha pares que se'n volen les caixes senceres, vull dir, quan venen amb el fiat. Vull dir, una cosa impressionant.
1: Totalment, totalment. Molt amable, que vagi
9: sí,
1: bé.
9: Adéu.
1: Impressionant, senyores i senyors. Per tant, gràcies a Déu que aquesta senyora de Sant Miquel de Balançat m'ha deixat posar-la a la ràdio pública de les Illes Balears. El seu testimoni m'ho ha servit i molt.
0: Una cosa. Aquest reportatge, Xavi Oliver, de periodisme en majúscules, només ha servit per confirmar una cosa molt greu que està passant ara mateix a les Balears. Hi ha dèficit de cromos.
7: Sí.
0: Greuge comparatiu en la resta de l'estat espanyol. M'apareix greu.
7: I si no s'arregla d'aquí poc... El Mundial haurà acabat i no hi haurà cromos per tots els infants.
1: Interessant. I hem anat una mica més enllà en aquest reportatge d'investigació. I clar, nosaltres mos hem plantejat aquí quan feien la reunió de Xiu-Xiu, han dit, i si darrere hi ha el causant que hi hagi aquesta manca de cromos sigui l'especulació? Vull dir, i si està passant això?
0: Estàs insinuant que hi ha especulació de cromos?
7: Són les noves criptomonedes.
1: Ui, ho han cercat. Cromos d'en Cristiano Ronaldo i d'en Messi... a internet.
0: Pum.
1: Quin preu tenen?
0: No m'atrevesc. No m'atrevesc
7: a dir. A veure, un cromo normal, sabem quin preu té. O no m'he investigat tant.
1: 6 euros i mig que t'acostes.
0: 25 euros.
1: No, manco. 10, 9 o 10 euros.
0: 15.
1: Aquests són els preus. 9 o 10 euros.
0: Ah, 9, 10.
1: És a dir, que de moment...
7: Però quan li ha sortit en el comprador? Primer, el comprador inicial.
1: Un sobre, si un sobre val 1 euro i mig...
7: O sigui, que ha tret un... Per 6.
1: Sí, però per aventura ha comprat 20 sobres fins que li hagi tocat en Cristiano.
7: Clar.
1: M'entens? És el negoci d'un peix frit, a no ser que això agafi molt de valor. És a dir, per tant, qüestions especulatives, de moment, de deixar-me de banda, no és això, simplement que Panini encara no ha fabricat prou cromos com per vestir les Balears.
0: Trob que des del Parlament de les Illes s'hauria de fer una PNL demanant explicacions a Panini.
1: Una compareixença pública d'aquest senyor que si aquesta setmana no arriben els cromos i aquest pobre nin que vulgui comprar cromos no en té. I una altra cosa també. En aquells pares que compren capses senceres, com ha explicat
0: la de paperia de Xanfla. També que tampoc se passin, un pot de solidaritat.
1: Aquí
0: és com amb el Covid, el paper de vàter.
7: Potser els agafen per repartir-los després.
1: Exactament.
0: Sí, no ho crec, no ho crec.
7: Jo crec que demà a les 9 hi ha d'haver una reunió molt important a les institucions de Balears.
1: Uf, en el govern, eh?
7: En el govern.
1: Molt bé.
0: Manifestació, si m'ho veuràs.
1: Sí, eh? No ho sé. Però, bueno, són un àlbum de 980 cromos. Cada sobre té 7 estampetes d'un euro i mig. I, bueno, són complicats de trobar en Messi i en Cristiano, que entre 9 i 10 euros a internet. I versions especials com els extra stickers de Messi i Cristiano ja se venen per quantitats molt més altes, eh? Per tant, especulació, de moment no, però a manca de cromos, efectivament, sí, tenim titular. Molt bé.
0: Molt bé.
1: Ja el podem deixar anar, no, això, els cromos?
0: Sí, ja.
1: És que no podem estirar més.

0: IB3 Ràdio és diversitat. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala baba,
3: sí.
2: Podríem dir.
4: Font de misteris.
5: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
6: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
4: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
1: Ja som aquí, ja hem arribat.
7: Com anem, com esteu?
8: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
9: Defluència.
7: El paraigo en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
7: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
9: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional.
4: Xiu-xiu, el xiu-xiuatge que arriba a tothom, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: És boníssima, aquesta cançó. Sí.
1: Però és que jo no sé cantar, és que fa vergonya. Ah, no. Fes un pagaí, també.
0: Vinga, ara, ara.
1: Ela, ela, ela, turu, turu, turu, turu, turu. Va, Jordi!
2: No,
0: a veure, influencer...
1: Molt complicat.
0: Influencer, defluencer. Això de... L'altre dia van descobrir que hi havia defluencers. És a dir, Jordi, recorda-mos què eren?
2: Gent que se dedica a no recomanar productes per internet. Diu, això no fa falta que ho compris.
0: I nosaltres mos hem proposat a un servei públic recomanar o desrecomanar certs productes. Jordi.
2: Exacte, i hem fet una investigació per internet a veure què hi ha, quins productes bojos hi ha. I el primer producte és les ulleres amb eixugavidres.
1: Has sortit al carrer i t'ha agafat una tempesta? I de tranquil, perquè han arribat les noves ueres amb eixugavidre incorporat. Vas tepitjar un botó i unes petites escombretes t'eixuguen els vidres perquè puguis continuar caminant amb una visió perfecta. Perfecta per fer els dies grisos un poquet més brillants.
0: Influencer o defluencer? A veure.
1: Defluencer.
0: Vosaltres no compraríeu ueres amb eixugavidres? Per què no?
2: Jo, per utilitat...
1: Vols que digui lo que, per què?
2: A veure, jo crec que per utilitat sí, per estètica no, perquè és perquè anar amb dos s'aixugavidre, que és com un cotxe.
0: Com un parabrises.
2: Sí.
0: Bé, jo no... És que jo no duc ueres.
2: Clar, amb ueres de sol tampoc funciona, no? Perquè no duc ueres de sol.
0: El fàcil que és llevar-te les ueres i aixugar-les amb la camiseta.
1: És que me cago en dena, vull dir...
0: Tu
1: trobes que ara t'han de posar unes graneretes en els ulls. S'espanya, més amb un botó, on se connecta el botó.
0: Vas fent-te ridícul per saber.
1: No, per això, si pots anar com vulguis, com si no vols dur un gall pes cap. Però, és a dir, defluencer total. Qualsevol cosa, un capell.
0: No ho recomanam.
2: No ho recomanam.
0: Som defluencedors.
1: Totalment.
0: Vinga, darrer producte, Jordi, molt
2: Vinga,
0: ràpid.
2: Vinga, i el darrer producte és els palets xinesos perdits.
1: Vols menjar patatilla... Què és això, Jordi? Bé. Vols menjar patatilles davant l'ordinador sense embrutar el teclat? Arriben els nous palets de dits. Es col·loquen com a un anell i te permeten picar sense tocar el menjar amb les mans. Ideal per aquells que pensen que rentar-se les mans és una pèrdua de temps.
0: Mira, si ja és porcada, si ja és brutó menjar amb verdits, més brutó és amb això.
2: A veure, en principi no.
1: Sí,
2: te poses com a dos anells i funcionen com a dos palets, com a palets xinesos, però no ho toques...
0: Aprèn a menjar normal i corrent, amb un cobert, amb un palet, és igual, però...
1: Men, perquè fa patatilla.
0: Però no
2: has de perdre el temps.
0: Mira,
2: bé.
0: Defluencer.
1: Jordi, però vols veure que producte comprable aquí.
0: Tanta sort que m'ha arribat en el xiu-xiu número 409 i tornant demà.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: Bon dia.
1: Estic cercant paraules que ja no s'utilitzen.
2: Són les 7.
3: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
2: Bon dia. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui a declarar a l'Audiència Nacional. És la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa, en aquest cas, en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga. Per això, el jutge José Luis Calama ha reservat dos dies avui i demà per fer aquest interrogatori. Una declaració a la qual, finalment, també es tractarà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina i que s'han valorat en 1.300.000 euros. La compareixença està prevista per les 9 del matí i estaran pendents en aquest dimecres, dia 17 de juny, en què hi ha altres notícies destacades. Les avançam en titulars. Més de mig miler d'educadores de les escoletes de 0 a 3 anys es manifesten a Palma i a Eivissa per un conveni col·lectiu autonòmic.
4: Demanen uns sous dignes, menys càrrega de feina, baixada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral que continua encallat.
5: Mos exigeixen uns estudis, mos exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
6: Estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
4: La protesta va coincidir amb la vaga de 24 hores secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les mestres, segons els sindicats.
2: I a la darrera sessió del Parlament abans de l'estiu, la presidenta del govern, Marga Proens, anticipa que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar, dia 12 d'agost.
4: Diu que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés en aquest punt.
7: Els tècnics molt diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
4: Més per Mallorca, reclama que es tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
2: I el Consell de Formentera encara el darrer any de legislatura amb el compromís d'avançar en infraestructures, en habitatge i en la regulació de l'estany d'Espeix.
4: Projectes que ja tenen data fixada, ho ha dit el president insular, Òscar Portes, al debat de l'estat de Formentera.
2: I de l'economia continua baixant el preu del barril de Brent.
4: Ha caigut prop d'un 5% des de dilluns i es paga ara a 78,75 dòlars. És la tercera jornada consecutiva en què el petroli davalla, tendència que té un impacte directe a l'economia global i les borses europees consoliden màxims. L'IBEX 35, l'índex de referència a Espanya, frega els 19.200 punts.
2: Del preu del combustible en parlarem a la segona hora de l'informatiu en Rafael Matas, que és el president de l'Associació de Benzineres de la Piment. I en els esports, Luis Carrión negocia amb el Mallorca i De Michelis ja és a Alemanya per tancar el seu fitxatge. Gavi Fortes, bon dia.
8: Bon dia. El relleu a la banqueta del Mallorca és un fet. Carrión podria tancar el seu acord amb el Mallorca les pròximes hores i Martín de Michelis ja és a Alemanya per convertir-se en el nou tècnic del Leipzig. Quant al Mundial, nit de golejadors. Messi ha fet 3 a Algèria, Mbappé 2 a Senegal i Haaland 2 a Iraq. Avui serà el torn de dos especialistes més, Cristiano Ronaldo i Harry Kane, en els partits de la jornada Portugal-Congo i Anglaterra-Croàcia.
2: I pel que fa al temps, continua pujant la temperatura. Pedro Roger, bon dia.
9: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada marcada per la calor i podrem arribar a sumar qualque grau més entre el ponent de Mallorca i també cap a les Pitiuses. No esperem una pujada tan accentuada com la que varen tenir ahir, però així tot encara sumaran qualque grau. La màxima avui girarà entre els 29 i els 35 graus. Més enllà d'això, tindrem un panorama molt tranquil, molt de sol a totes les illes, el vent bufarà molt fluix i tindrem també unes condicions marítimes molt tranquil·les. Ara mateix tenim a Menorca 20 graus a Ciutadella i 21 a Mahó. A Mallorca, 19 graus a Artà, 20 a Consell i 22 a Santanyer. I a les Pitiuses, 20 graus a Santa Eulària i 23 a la Savina.
2: Són ara les 7 i 4 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Toni Escanelles, Cristina Bausà, Caterina Bany i Neus Pericàs. Començam.
3: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui a declarar a l'Audiència Nacional. Compareixerà en qualitat d'investigat i serà el primer excap de l'executiu espanyol a fer-ho en democràcia. Se sospita que liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions en el conegut com a cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calama té reservats 2 dies avui i demà per fer l'interrogatori. Finalment, un dels temes que es tractarà serà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina que s'han valorat en 1.300.000 euros.
4: Està previst que la declaració comenci a les 9 i Zapatero entrarà a peu per la porta principal de l'Audiència Nacional. Ha tingut gairebé un mes per preparar la seva defensa d'ençà que el 18 de maig el jutge li va comunicar que l'investigaven. En aquell moment, l'expresident va proclamar la seva innocència en un vídeo.
0: Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza y toda la convicción.
4: Des d'aquell moment no l'hem sentit ni sabem quins arguments emprarà per exercir aquest dret a la defensa. De fet, ell mateix va demanar ajornar la seva declaració, que estava prevista per fa unes setmanes. Va al·legar que el cas era molt complex i que havia de preparar-la. El principal beneficiari de la xarxa d'influències de Zapatero, segons els investigadors, hauria estat l'aerolínia Plus Ultra, que va cobrar una ajuda pública de 53 milions d'euros durant la pandèmia. També s'investiga si els beneficis de la suposada trama van arribar a ell mitjançant una xarxa d'empreses opaques. En destaca la consultora Análisis Relevante, que va pagar a Zapatero gairebé 500.000 euros i més de 200.000 a l'empresa de les seves filles.
2: Pendents d'aquesta declaració davant del jutge, ahir n'hi va haver una altra de destacada, en aquest cas en seu parlamentària. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, va negar al Senat estar implicada en el cas Leire Díez.
10: No he participado jamás nunca en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
2: Ho va explicar a la Comissió d'Interior del Senat, on també va dir que mai es va reunir amb Díez a la Direcció General de la Guàrdia Civil ni al seu despatx a fi de frenar investigacions ni trames.
4: Sí que ha reconegut allò que ja havia transcendit, i és que des del seu nomenament al capdavant del cos s'havia reunit amb la coneguda com a llanternera del PSOE, el Manco, en 2 ocasions, diu, per fer un cafè. El Partit Popular posa en dubte les afirmacions de la directora de la Guàrdia Civil i demana, igual que fa el grup mixt, la dimissió de Mercedes González. Són Luis Javier Santamaría, del PP, i Paloma Gómez, senadora de Vox del grup mixt.
11: Ha reiterado usted o ha recurrido en reiteradas ocasiones a 2 imperativos categóricos, nunca y jamás. Curiosamente, imperativos categóricos que en esta comisión han repetido personas como Koldo, como Santos Cerdán o como el propio Zapatero.
12: Por la dignidad de la institución y por la salud de nuestra democracia, dejen trabajar a la Guardia Civil y le pido de nuevo que dimita.
4: En canvi, el PSOE lloa la tasca que fa com a directora de la Guàrdia Civil. El senador socialista José Manuel Franco diu que González no ha mentit.
13: Porque a usted se le ha preguntado, que yo sepa, si se ha reunido en la Dirección General de la Guàrdia Civil con Leire Díez. Y ha quedado perfectamente claro que en la Dirección de la Guàrdia Civil usted no se ha reunido ni una sola vez con la señora Leire Díez.
4: Mercedes González insisteix que ni ella ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, han mentit.
2: I el Congrés rebutja l'esmena de Junts i del Partit Popular per exigir un avançament electoral a la mesa, en què el PSOE i sumen majoria, alega que demanar una qüestió de confiança és una competència exclusiva del cap de l'executiu, Pedro Sánchez.
4: Amb aquesta decisió queda anul·lada, per tant, la votació no vinculant en què els grups polítics havien de posicionar-se a favor o en contra d'eleccions avançades. El portavoz socialista, Patxi López, titlla de covard el moviment.
14: Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y digo, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
4: L'esmena instava el president Sánchez a dissoldre les Corts i a convocar eleccions. És la portavoz popular, Esther Muñoz.
15: Con respecto a Moncloa, que dice que pase lo que pase, no van a convocar elecciones, hace mucho tiempo que Moncloa dejó claro, y el presidente del gobierno, que no respeta en absoluto la democracia parlamentaria.
4: També Pepa Millán, de Vox, té clara quina és la seva prioritat.
16: Echar al gobierno, sin más. Este gobierno tiene que dimitir.
4: Mentre que el portaveu del grup d'Esquerra, Gabriel Rufián, qüestiona si realment paga la pena aguantar.
17: Aguantar panada es tontería. que decía aquel, o no sé, frenamos la especulación en cuanto a la vivienda se refiere, fiscalidad más justa, o que es aguantar y asquear a la gente.
2: Arribam a les 7 i 10 minuts. I clam de les educadores de les escoletes de 0 a 3 anys de les Balears per un conveni col·lectiu autonòmic. Més de mig miler de treballadores han pres al carrer a Palma i a Eivissa per uns sous dignes, menys càrrega de feina, davallada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral que continua encallat.
5: Mos exigeixen uns estudis, mos exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
6: Estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
2: La protesta va tenir lloc a Iorobaixa i va coincidir amb una vaga de 24 hores.
4: Una vaga secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% dels mestres, segons els sindicats. Seguiment que contrasta amb les dades ofertes per la Conselleria d'Educació. 3 de cada 10 educadores. El principal obstacle per avançar en les negociacions està en la negativa de les patronals a obrir un espai de negociació propi pel sector, segons els sindicats de Comissions Obreres, UGT, l'Estei i la xarxa 03. Són Pepa Ramis i Sandra Serra, representants de l'ensenyament de Comissions Obreres i l'Estei.
18: Les patronals se van aixecar i van donar per romput la possibilitat de que poguéssim arribar a un acord.
19: Un conveni autonòmic. Per molt que el govern digui que no se pot fer un conveni autonòmic de 0-3, sabem que no és vera. Altres sectors el tenen.
4: Les patronals, entre les quals Escola Catòlica, continuen prioritzant que qualsevol negociació s'ha de produir únicament dins una mesa de l'ensenyament concertat que no representa, diuen, la realitat del conjunt del sector 03. És la segona vegada que les treballadores surten al carrer. Ja ho feren fa tot just 2 setmanes, dia 2 de juny, amb uns serveis mínims d'una educadora per cada 3 aules, més la directora del centre. Moltes famílies fan costat a les demandes.
20: I doncs, en el nostre cas, en Pau no ha anat avui a escoleta per també secundar aquesta vaga i donar-li importància i donar suport a aquests docents que fan feina cada dia de 7 a 5 de l'hora baixa.
21: Claro, tengo un nene de 2 añitos y también no lo he llevado a la escoleta porque como maestra pues estamos luchando porque nos bajen las ratios, por ser pareja educativa, porque nos suban el sueldo.
4: Els sindicats amenacen de noves mobilitzacions al pròxim curs si segueix el bloqueig en la mesa de negociació.
2: Mentrestant, les patronals neguen que hagin bloquejat la negociació i asseguren que el problema és que els sindicats UGT, STEI i Comissions Obreres no tenen en compte tota l'educació obligatòria concertada. És el president de l'Associació d'Escoletes de la PIME, José Luis Picó.
22: Hi ha unes meses d'ensenyament concertat dins el Consell d'Educació, on fa feina patronal, sindicats i conselleria, nosaltres hem de ser inclosos. El problema és que ells no ens volen reconèixer com a centres concertats i volen negociar aquests augments fora de l'àmbit de l'ensenyament concertat.
2: Les educadores de l'etapa 0-3 han estat també molt presents en la darrera sessió plenària al Parlament, tant fora en una protesta a les portes de la Cambra Autonòmica, on s'han aplegat un centenar de treballadores, com dins l'hemicicle en el debat polític entre el portavoz socialista Iago Negueruela i la presidenta del govern, Marga Proens.
23: Necesitan mejores salarios y no tener que pensar que cuando dejan a los niños en manos de sus padres no van a saber cómo pagar su alquiler, porque cuando educan tienen que pensar si podrán luego ellas mismas poder tener una familia o poder pagarse un alquiler.
7: Hi ha un conveni estatal que les ha venudes a les educadores, senyor Negueruela, les ha venudes i mos ha fermat de mans i peus. Nosaltres la pressió no l'entenem així com l'entenia vostè quan negociava. Nosaltres la pressió l'entenem en propostes, l'entenem en pressupost, l'entenem en recursos públics que ja han posat a damunt la taula.
2: Precisament en la darrera sessió del Parlament abans de l'estiu, Marga Proens ha anticipat que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. La presidenta del govern diu que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés a un dels punts que traurà més persones per seguir aquest fenomen natural. Marta Puyalto.
1: però ens ha dit que la prioritat serà garantir la seguretat de les persones i ha defensat que fa mesos que es prepara el dispositiu de seguretat per fer front al repte que suposarà que aquest esdeveniment es desenvolupi amb els menors incidents possibles. Resposta de la presidenta Proens al portaveu de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia, que li ha demanat que prioritzi els residents i que tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
3: Jo li demano, senyora presidenta, que vostè lideri la resposta. I, de fet, li pros una proposta damunt la taula. Tanquin vostès la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi, excepte per residents i persones amb un allotjament acreditat.
7: Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
1: La presidenta ha fet balanç de la legislatura i a les eleccions de l'any que ve confia en una majoria més estable, però ens ha assegurat que ha complit el 95% del programa de govern en resposta a Manuela Cañadas de Vox, que ha reivindicat el paper clau del seu partit aquests anys.
8: Porque donde su gobierno ha quedado corto, se ha mostrado o no ha cumplido las expectativas, nosotros hemos estado a la altura de los votos recibidos por los ciudadanos de Baleares.
7: Si faré feina en l'objectiu d'ampliar la confiança dels ciutadans per continuar en el canvi iniciat des d'una majoria d'estabilitat sense distraccions i només pensant en les Illes Balears.
1: El d'aquest dimarts és el darrer ple fins al setembre, ja que acaba el període de sessions. El Parlament ha rebutjat la petició dels socialistes que reclamaven que se'n celebrassin d'extraordinaris durant l'estiu. Un fet que els socialistes en diverses ocasions han retret al govern i la presidenta n'ha fet befa.
7: Aquest govern se posa en modo vacaciones on? Aquest govern continuarà fent feina. Jo els desig a vostès que facin el que solen fer cada estiu, viatjar, perquè quina sort
9: temps
7: que vostès no massifiquen.
1: En tornar al setembre, començarà el compte enrere per les eleccions del maig.
2: I a Formentera, el Consell, encara el darrer any de legislatura amb el compromís d'avançar en infraestructures en habitatge i a la regulació de s'estany d'espeix. Projectes que ja tenen data fixada, ho ha dit el president insular, Òscar Portes, al debat de l'estat de Formentera. La cita a la seguida, Regina Mayans.
24: Aquest hivern es desenvoluparan les obres de millora a la carretera de Cala Saona. Sentim el president del Consell de Formentera, Òscar Portes.
25: Asfaltar la carretera de Cala Saona, que serà possible gràcies a una aportació extraordinària que farà el govern balear de 3 milions d'euros.
24: També s'intervindrà l'avinguda 8 d'agost de Sant Francesc. Es crearà un nou carrer que connectarà l'IES Mar Ferrer amb la biblioteca i també es finalitzarà l'avinguda Joan Castelló Guasc de Sant Ferran. Tot això durant aquest hivern. Aquest anunci ha generat incredulitat entre els membres de l'oposició. Sentim a la socialista Anna Juan i a la consellera de Gent per Formentera, Alejandra Ferrer.
26: És que és un govern d'anuncis i no de gestió, el que ens dona a entendre que també les promeses que ha fet per a aquest nou any estaran sense complir per final d'aquesta legislatura.
24: Demanen centrar esforços a atacar la problemàtica de l'habitatge.
26: Apenas ha parlat del problema més greu que té Formentera, que és la falta d'accés a un habitatge. Els problemes més greus, com són els problemes de l'habitatge, per exemple, continuen sense solució.
24: Fins a 120 nous habitatges assegura el president Portes que es podran crear amb la cessió i en tràmit de 3 terrenys.
25: 120 habitatges que es podran construir en els pròxims anys.
24: S'estany d'Espeix és una altra de les assignatures pendents. La institució assegura que treballa per aprovar el reglament definitiu. Tot i això, dia 1 de juliol començarà ja el servei de barquets.
2: I avui coneixerem els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard. S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència per fer públiques les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes al president Llorenç Galmés per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
27: Una convocatòria extraordinària que arriba després de les reiterades peticions de dimissió i de cessament del polític de Vox que han reclamat els partits de l'oposició. A la sessió, que començarà a les 5 del capvespre, el secretari i la interventora general de la institució donaran compte de les conclusions que després se sotmetran a votació.
28: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
2: I l'expresident del Parlament, Baltí Picornell, s'ha acollit al dret a no declarar per presumptament haver insultat el Congrés del diputat de Vox, Jorge Campos. La seva defensa ha al·legat que han interposat un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial de Palma contra la querella de Campos i espera que el tribunal es pronunciï al respecte. Ens ho explica Carme Moreno.
0: Valtipi Cornell ha dit que la piulada que va fer a través de la xarxa X contra Jorge Campos s'emmarca dins de la llibertat d'expressió i considera que no se'l pot condemnar per un delicte d'injúries a l'autoritat, tal com proposa el diputat de Vox. L'investigat a més s'enfronta una multa de 30.000 euros per aquests fets. És Valtipi Cornell.
9: Bé, venim aquí una altra vegada, ara a presentar recurs per una piulada que sí que per això és llibertat d'expressió. I igualment com record tot. Crec que donen la tassa valentia, ens han tractat de covards, però no, venim aquí perquè som valents, perquè volen que no, això no passi a cap company més nostre i a tirar cap endavant.
0: L'advocata Josepa Rossell Folses del col·lectiu Cassandra considera que la llibertat d'expressió és més àmplia quan es tracta d'un polític, com és el cas de Jorge Campos. És per això que considera que Valtipi Cornell no pot ser condemnat per aquests fets.
10: S'acollirà a esperar que resol l'audiència sobre la possibilitat d'investigar algú que ha exercit la llibertat d'expressió. I recordem que, diguem-ne, la transcendència, quan és un càrrec públic, la jurisprudència diu que el ventall i la llibertat d'expressió és molt més ample que en un ciutadà. Per tant, esperarem a veure què passa.
0: A les portes dels jutjats, l'Assemblea Sobiranista ha convocat una concentració de suport a l'expresident del Parlament per Podem, que ha comptat amb la participació d'una desena de persones, entre elles l'escriptor Biel Mesquida i les regidores a l'Ajuntament de Palma, Neus Trujol, de MES, i Lucía Muñoz, de Podem.
2: I Francisca Cortés, més coneguda com la Paca, rebutja un acord amb la Fiscalia abans de la vista oral i s'enfronta a una petició de 5 anys de presó i a una multa de 5.400 euros.
11: La històrica matriarca de la droga de Son Banya torna al banc dels acusats. Ahir es va celebrar una vista prèvia del judici amb 45 acusats per narcotràfic, per el qual no hi ha data. La Fiscalia els acusa de presumptes delictes de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal i en demana 239 anys de presó.
2: I l'aeroport d'Eivissa ja opera amb normalitat després que la detecció d'un dron desbaratàs l'operativa ahir hora baixa durant 45 minuts. S'han hagut de desviar 4 vols.
27: Segons ha informat AENA, a banda d'alguns retards, només s'han hagut de desviar aquests 4 avions en concret. 2 d'ells han aterrat a Palma, un tercer a Barcelona i un quart, que venia de la ciutat comtal, s'han hagut de tornar al seu destí. Entre els vols afectats, un que havia de partir de Barcelona al migdia i que ha patit un retard de 20 minuts, i així ho han viscut els passatgers.
12: Y estábamos todos ahí bien preparados para partir y de repente el avión para los motores. El piloto nos dice que había un dron aquí en Ibiza y que estaba el aeropuerto cerrado.
2: I els 48 afectats per l'incendi de Calvià no podran tornar a casa seva en el Manco un mes. Els reallotjats pels serveis socials han pogut recollir les seves pertinences a l'espera dels resultats del peritatge de l'edifici sinistrat.
11: El president de l'Associació de Veïnats, Shane Levy, agraeix la feina del consistori, dels cossos i forces de seguretat, bombers i també la solidaritat d'empresaris i veïns de la zona.
13: Nosotros deseamos que podamos entrar a vivir y empezar a tener una vida normal dentro de lo que cabe lo antes posible, pero ya nos han dicho que entre inspecciones técnicas de la estructura, revisar la electricidad y el agua, el equipo de limpieza, que en teoría nos lo mandan de Murcia especializado en estos temas, han dicho que de aquí a un mes mínimo vamos a tener que esperar para poder acceder tranquilamente al edificio.
2: I es marcarà a la Menorca, l'Ajuntament estudia com pots respondre al desallotjament massiu d'un complex d'apartament de ses Canaletes, on viuen irregularment un centenar de persones que han començat a rebre notificacions judicials perquè abandonin l'immoble. Demà dijous, el consistori es reunirà amb els afectats. Exel Camarasa.
14: El gruix d'afectats s'ha constituït com a associació de veïns per mirar d'aturar el desallotjament, i alguns dels veïnats han contactat ja amb els serveis socials municipals per intentar aconseguir informes de vulnerabilitat que frenin la passa. I viuen de forma irregular, la qual cosa dificulta que puguin continuar residint, i segons explica el batle d'Esmercadal, Joan Pellicer.
15: Evidentment, si ells tinguessin un lloguer, paguessin un lloguer, tinguessin un contracte, potser no seria tan fàcil fotre-los fora. No tenen cap cobertura legal per quedar-se allà. No és igual que una persona que ha anat pagant el seu lloguer i tal, i ara doncs, els demanen el pis per evitar-lo. Doncs no és el mateix. Mm.
14: Dijous tenen prevista una reunió amb el consistori, tot i que el Batlle ja els ha traslladat que no disposa de recursos per allotjar tantes persones i que això depèn d'altres administracions superiors. El consistori té un pis d'emergència que actualment està ocupat.
2: 7 i 24 minuts. Aquest dimecres continua la vaga de metges contra l'Estatut Marc, que avui serà el tercer dia d'una nova tongada que de moment ha provocat la suspensió de 133 intervencions quirúrgiques i de més de 3.800 consultes i proves diagnòstiques en dues jornades.
27: Segons el Sindicat Mèdic de les Balears, el seguiment de la vaga aquest dimarts ha estat del 70% a les consultes externes hospitalàries i el 40% a l'atenció primària. El servei d'anestèsia continua sent el més afectat.
2: També avui els treballadors del servei d'assistència a persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma comencen una vaga indefinida. Fa tres setmanes que aquests empleats de l'empresa Delta, que és la concessionària del servei, fan aturades parcials per mirar de millorar les seves condicions laborals.
11: Ahir hi havia una darrera reunió al Tribunal d'Arbitratge i Mediació de les Illes Balears, el TAMIC, que va quedar sense acord. A partir d'avui, la vaga passarà a cobrir les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Tot per aconseguir la seva principal reclamació, que és que l'empresa deixi d'oferir contractes amb jornades curtes per després anar oferint hores addicionals amb menys d'un dia d'antelació. Ho explica Jairo Aranda, president del comitè d'empresa d'Adelte.
4: 350 trabajadores. Estamos pidiendo que consolide jornadas, que este personal lleva más de dos años al 75% y simplemente que se le consolide esa jornada, no estamos pidiendo más, incluso le estamos dando flexibilidad de horas que se dan de un momento para otro o de hoy para mañana. No podemos permitir que el personal esté pendiente del teléfono para mañana a ver si me dan trabajo. Adelante quiere esclavos.
11: També adverteix que als usuaris se'ls està donant un mal servei i que si la situació continua així, el comitè no només denunciarà a Delta, sinó també a totes les empreses que estiguin fent les seves funcions sense que els pertoqui.
2: També hi ha conflicte laboral en el si de la Seguretat Social. Els treballadors es concentraran a les 11 d'avui matí a la seu de l'organisme estatal a Palma com a protesta per l'incompliment dels acords per millorar les condicions de feina pactades l'any 2023. Entre d'altres, reclamen els esforços de personal promesos, teletreball, jornada de 35 hores, mobilitat i carrera professional.
11: Els sindicats convocants, que són CESIF, UGT, Comissions Obreres i CIC, avisen que les mobilitzacions es mantindran fins que es compleixin els acords. Precisament el CESIF denuncia que la plantilla de la Seguretat Social està envellida, que és insuficient i que les condicions laborals estan deteriorades, cosa que afecta, diuen, el servei al ciutadà.
2: I són ara les 7 i 27 minuts. Fem un cop d'ull al que destaca la premsa. Començant per l'editada aquí a les Balears, que avui va plenar de decisions polítiques.
27: És així, tot i que trobem poques coincidències a les portades. Això sí, última hora obre el diari amb una fotografia d'Alejandro Sanz, que toca demà a Son Moix, en parlarem en temps de cultura, i que ja es troba a les Illes, fent voltes per Cabrera en concret. Segons mostra la foto en exclusiva, dèiem, aquest concert que es produirà avui i que ahir, evidentment, els diaris van d'un dia per l'altre, ja feia voltes per Cabrera. El titular, però, ja explica que Llorenç Galmés, i parlant ja de política, convoca d'urgència una comissió pel cas Bestart, mantén aquest serial de portades última hora que ha fet d'aquest tema. Diari de Mallorca, en canvi, en lletres, diu que el govern perdona el 60% de la multa del lloguer turístic a tots aquells d'un pis il·legal sempre que entri el programa Lloguer Segur. Però pel que fa a la imatge, prefereix la fotografia de Balti Picornell. És la seva entrada als jutjats, amb molta gent donant-li suport, entre d'altres el Premi d'Honor de Lletres Catalanes, Vial Mesquida. També dels digitals, ara Balears en concret, es demana que val l'honor de Jorge Campos, el denunciant de Balti Picornell, explica els 15 anys de querelles que du interposant el diputat de Vox, i OK Balears, per la seva banda, explica que han robat una imatge d'una Mare de Déu a Costitx. El Mallorca Diario, per la seva banda més polític, diu que Proens adverteix de restriccions a la mobilitat per l'eclipsi solar del mes d'agost. El Menorca torna a l'habitatge i diu que els propietaris ofereixen al Consell pisos nous a 360.000 euros de mitjana, mentre que si anem a les Pitiuses, el periòdico obre amb el dron que va paralitzar l'aeroport durant mitja hora, en parlàvem fa just una estona, i el diari diu que el Consell de Formentera està superat per la crisi migratòria.
2: En canvi, la premsa estatal segueix marcada per la justícia.
27: És així, el País avui obre a les totes la directora de la Guàrdia Civil, que va ser al Senat i que diu que mai ha participat a una trama contra l'UCO. És el gran tema a la primera, amb una fotografia d'ella, encara de preocupació, que contrasta amb la que troba amb El Mundo, que tria una altra d'ella col·locant-se el pentinat en aquest cas i diu que va ocultar missatges de l'Ire Díaz. També en titular treu en gros que Zapatero es desvincula de la trama offshore del seu pagador, un tema aquest del seu pagador que precisament el diari El Mundo ha anat seguint i ha anat traient diversos titulars a les seves portades durant bastantes setmanes. L'ABC, per la seva banda, pràcticament igual pel que fa a la distribució de temes, però en aquest cas més contundent. Diu que Zapatero va dir mentides en 6 ocasions quan va declarar davant les Corts, i de la directora de la Manemereta el que diu és que amb Leire Díez només va prendre el te. La Vanguardia, per la seva banda, treu aquests dos temes en una mena de requadre que fa com una segona portada i diu que el PSOE està pendent de tot això, especialment de les declaracions de Zapatero. En gros, en aquest cas, prefereix treure, i en fotografia inclosa, que el G7 pressiona Rússia perquè acabi en la guerra amb Ucraïna.

0: I són ara les 7:30. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui a declarar a l'Audiència Nacional. És la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra.
1: Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga. Per això el jutge, José Luis Calama, ha reservat 2 dies avui i demà per fer aquest interrogatori. Una declaració en la qual finalment també es tractarà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina i que s'han valorat en 1.300.000 euros.
0: I més de 500.000 d'educadores de les escoletes de 0 a 3 anys es manifesten a Palma i a Eivissa per un conveni col·lectiu autonòmic.
1: Demanen uns sous dignes, menys càrrega de feina, una baixada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral que continua encallat.
2: Ens exigeixen uns estudis, ens exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
3: Estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
1: La protesta va coincidir amb la vaga de 24 hores secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les mestres, segons els sindicats.
0: I a la darrera sessió del Parlament abans de l'estiu, la presidenta del govern, Marga Proens, anticipa que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost.
1: Diu que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés en aquest punt.
4: Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
1: Més per Mallorca demana que es tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
0: I el Consell de Formentera encara el darrer any de legislatura amb el compromís d'avançar en infraestructures en habitatge i en la regulació de l'estany d'espeix.
1: Projectes que, segons ha dit el president insular Òscar Portes, el debat de l'estat de Formentera ja tenen data fixada. Aquest hivern es desenvoluparan les obres de millora a la carretera de Cala Saona.
5: Asfaltar la carretera de Cala Saona, que serà possible gràcies a una aportació extraordinària que farà el govern balear de 3 milions d'euros.
1: També ha anunciat que s'intervendrà l'avinguda 8 d'agost de Sant Francesc.
0: I avui coneixerem els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestar.
1: S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència i està previst que es coneguin les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes el president Llorenç Galmés per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
0: I de l'economia, continua baixant el preu del barril de Brent des de l'anunci de l'acord del final de la guerra al Pròxim Orient.
1: Ha caigut prop d'un 5% des de dilluns i es paga a $78. Però es trasllada aquesta davallada del barril als monòlits de les benzineres. Molts de clients troben que no i d'aquí uns minuts...

0: arriben pel moment fins a l'altura de Vinxalem. També feia retencions a la mateixa autopista d'Inca, a l'altura del polígono de Sant Castelló i a l'incorporació cap a la Vicintura. Ja la Vicintura, trobant les complicacions habituals a l'altura de Camp Blau, fins a l'altura de la sortida, cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sotoles d'Andratx. I a la que són la resta de principals carreteres de Mallorca, trobant tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment, molt bon dia.
1: I tancam aquest repàs dels titulars amb el temps. De nou, avui esperam un dia amb les temperatures elevades. Pedro Roger, bon dia.
2: Bon dia, així és, avui en 79, una jornada marcada per la calor i fins i tot amb un petit augment respecte d'ahir en la màxima, sobretot entre el ponent de Mallorca i també a les Pitiuses. Esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 35 graus. I més enllà d'això, serà una jornada amb molt poc canvis respecte d'ahir, predominarà la calma, molt de sol a totes les illes. El vent en conjunt bufarà molt fluix i de component variable i això ens permetrà també tenir unes condicions marítimes molt tranquil·les. Ara mateix tenim a Mallorca 19 graus a Montuïri, 22 a Capdepera i 24 a Andratx. A les Pitiuses, 21 graus a Sant Carles i 23 a Sant Francesc. I a Menorca, 20 graus a Alaior i 21 a Calen Blanes.
3: Informatiu matí. Esports.
1: I són ara les 7:35 minuts, encetant la informació dels esports. Vos parlem de Luis Carrión, que és candidat a ser nou entrenador del Reial Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
4: Bon dia. El tècnic català negocia amb el club mallorquinista des de fa uns dies, segon ha pogut saber IB3. Luis Carrión, que es troba actualment sense equip, ha dirigit de 7 partits a primera divisió entre les Palmes i l'Oviedo i no ha guanyat cap. Fa 3 temporades a segona va classificar el conjunt asturià per al play-off d'ascens. Pel que fa a les sortides, queda poc perquè la de Benat Morici pel Fenerbahçe es faci oficial i el lateral Pablo Maffeo viatjarà avui matí rumb a Atenes per firmar per l'Olympiacos grec. Qui també és a la rampa de sortida és Martín de Michelis. S'espera que durant aquesta setmana hi hagi novetats respecte a la seva marxa al Leipzig de la Bundesliga. De fet, l'entrenador argentí és a Alemanya per accelerar el procés. La selecció espanyola comença a preparar el partit següent de la fase de grups del Mundial després del seu decebedor debut contra Cap Verd. Els de Luis de la Fuente es van exercitar ahir a Chattanooga en vista al segon enfrontament contra l'Aràbia Saudita que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Miquel Merino sap què han de fer en aquest pròxim partit.
5: El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser. En los momentos fáciles es muy fácil hablar de familia, pero creo que cuando las cosas salen no a pedir de boca o cuando hay momentos difíciles o baches es cuando esa familia de verdad sale a relucir.
4: Recordem que el grup H, l'Uruguai i l'Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd, estan empatats a un punt. Pel que fa als altres grups, ahir França 3, Senegal 1, amb dos gols d'Mbappé, i aquesta matinada Iraq 1, Noruega 4, Argentina 3, Algèria 0, amb els tres gols de Messi, i s'està jugant el partit Àustria-Jordània, de moment amb empat a 1 al marcador. Per avui, a les 7 de l'hora baixa, Portugal, República Democràtica del Congo, i a les 10 de la nit, Anglaterra-Croàcia. I a la primera federació, el nou director esportiu de l'Ode Eivissa, Michel Sanz, va ser presentat ahir i va ser molt contundent en la planificació de la plantilla. El sentim.
6: La idea del club és no renovar a ningún futbolista que cumple contrato. Se ha comunicado a Sergio Díez, a Munir y a Tamir y a Izan, que el club no cuenta con ellos. La postura del club es implacable. Fran Castillo tiene que ser pieza importantísima en el ascenso de la Unión Deportiva Eivissa. Pero que vamos a tener que firmar 14-15 futbolistas seguros y que vamos a ser muy pulcros y con una responsabilidad muy grande de cada futbolista que venga aquí.
4: I avui matí serà el torn de la presentació del nou entrenador, Raúl Llona, que arriba procedent de la Cultural Leonesa. Precisament el club Llones, també de la primera ref, està molt a prop de fitxar el porter manacorí Miquel Parera. I a la segona federació hi ha molt de moviments. L'Atlètic Balears ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Nofre Riera, que arriba procedent del Poblense i tornarà a coincidir amb el tècnic Òscar Troya. I el Poblense ha renovat el jugador Luis Montiel i també ha anunciat que Gori no continuarà al club. D'altra banda, el Balears femení de la segona federació ha fitxat la defensa catalana Elena Vives. I a la tercera federació, Penya Esportiva Sant Jordi i Arenal comencen a pensar en el debut a la categoria, a la qual han aconseguit ascendir aquest passat cap de setmana. D'una banda, Alfonso Rojo, president de la Penya Esportiva Sant Jordi, té com a objectiu donar continuïtat als jugadors que han aconseguit l'ascens.
7: Nosotros lo que queremos es un equipo que el pueblo lo sienta como suyo y en el que nuestros aficionados reconozcan

0: a los jugadores que visten la camiseta verde y negra. Entonces, nosotros tenemos muy claro que nuestra intención es hacer un equipo competitivo, hacer que la base sea del equipo que hemos ascendido.
1: D'altra banda, l'Arenal va aconseguir l'ascens remuntant el 0-2 en contra del partit d'anada al Sant Jordi. Andrés Troya, el fins ara entrenador de l'Arenal, cercarà el mateix objectiu amb el Felanitx la pròxima temporada.
2: Nuestro proyecto de intentar devolver al Felanitx a tercera federación. Me imagino que será algo parecido a lo que estos dos años ha pasado en el Arenal, que el primer año con el equipo recién descendido pues toca empezar de cero, renovación de muchos jugadores de la plantilla, construir un buen bloque para ver si al siguiente año se puede conseguir el ascenso.
1: El futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal comença a preparar la temporada que ve. El conjunt mallorquí ha oficialitzat la sortida de l'IN, que se suma a la ja coneguda baixa de Mario Ribillos. El Palma farà avui matí la roda de premsa de comiat d'ambdós jugadors i, a més, el president José Tirado i l'entrenador Antonio Vadillo valoraran la temporada 2025-2026. En bàsquet, l'Estia Menorca ha fet oficial la sortida de Spencer Littleson. El jugador estadounidenc ha estat una de les estrelles de l'equip menorquí aquesta temporada. I un darrer punt perquè Tomeu Rigo deixa el bàsquet. Així ho ha anunciat el jugador mallorquí, que va passar pel Sevilla, el Bilbao i l'Obradoiro. Després de rompre's els lligaments del genoll, quatre vegades el seu cos ha dit basta. L'escoltam en declaracions a IB3 Televisió.
3: Els metges també me van recomanar que no podia seguir. Encara així, jo vaig intentar recuperar i intentar recuperar de la millor manera possible, però no noto que el genoll estigui en perfectes condicions com per poder tornar a jugar a nivell, que per guanyar la vida, no?, jugant de bàsquet.
1: I en bàsquet i la veu de Tomeu Rigó, tancam la informació esportiva.

0: A IB3 Ràdio, Informatiu Matí. La primera cita amb les notícies del dia.
1: Aquí ja hem arribat.
2: Com anem? Com esteu?
3: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
1: És el moment de posar els punts sobre les is.
4: De fluència.
2: El paraigua en sabates.
1: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
2: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
4: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: Això ho ha fet un professional. I hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
5: Tèntol.
6: Tèntol.
1: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu matí, IB3 Ràdio.
7: 7:42 minuts. Vols parlar, mare, del preu del barril de Brent, que ha caigut prop d'un 5% des de dilluns i s'apaga ara a $78.75. És la tercera jornada consecutiva en què el petroli davalla, tendència que té un impacte directe en l'economia global i en les borses europees que consoliden màxims. A tall d'exemple, l'IBEX 35, que és l'índex borsari de referència a Espanya, frega els 19.200 punts. La borsa italiana és la que més ha crescut al vell continent i supera els 52.000 punts, assolint així el seu màxim històric. Un abaratiment, el del petroli, que ve motivat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
8: L'Iran, per cert, denuncia que en les darreres 48 hores Israel ha violat la treva en el Líban en fins a 84 ocasions i amenaça en respondre a les ofensives de manera contundent. Els bombardejos, per cert, posen en perill l'acord. Per això, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha carregat contra el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu.
9: I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to...
8: Li demana que sigui més responsable amb les accions al Líban i insisteix en que no està satisfet amb la manera d'actuar d'Israel. Així mateix, durant la jornada de dimarts, l'inquilí de la Casa Blanca, Donald Trump, ha parlat sobre el contingut i condicions de l'entesa anunciada dilluns. Assegura que la República Islàmica mai tindrà armes nuclears. En declaracions a la cimera del G7, que se celebra a la ciutat francesa d'Evian, ha fet aquesta advertència al règim dels ayatollahs. Diu que si incompleixen el tractat, les conseqüències seran increïbles.
7: I precisament en el marc de la cimera del G7 i lligat també al preu del combustible, els líders internacionals que hi participen han acordat enfortir les sancions al petroli i al gas rus. Una de les intencions és empenyar Rússia a negociar la pau a la guerra d'Ucraïna. Bé, encara després per saber perquè la baixada del barril de Brent del seu preu es noti també el preu del combustible, un preu però que ha anat baixant lleugerament els darrers 10 dies. Mentre la benzina 95 se situa de mitjana en 1,578 euros al dia, a les de 1,6 a una de les estacions de servei de Palma al carrer d'Aragó de Ciutat Ja. Neus Pericàs, Neus, bon dia. Han notat els usuaris la baixada del preu del combustible?
10: Bon dia. De moment han pogut parlar amb alguns usuaris i la davallada, diuen, no l'han notada massa. Escoltant, per exemple, aquest taxista que diu que realment la baixada de preus no ha estat tan gran.
11: No mucho, no es un par de euros, tampoco no hay mucha diferencia, porque son, me parece que son 10 céntimos por ahí, menos de 10 céntimos, sí. No mucho.
10: És el cas també d'aquest conductor que diu que es pot arribar a gastar fins a 300 euros en benzina al mes.
12: No se ha notado la diferencia para nada. Bueno, al mes yo por semana gasto casi como 75 euros y al mes sería casi como cerca de 300 euros.
10: I un altre home ens ha comentat també que no se'n refia d'aquesta davallada. L'ha descrita com a trampa i no confia en que el preu no torni a pujar.
13: Está igual, porque es la trampa de subir, luego bajar y está todo igual.
10: Per tant, de moment, tot i que aquesta davallada de preus just que acaba de començar i fa poc que és, no es nota a la butxaca dels conductors. Estarem, però, pendents de com va aquesta davallada a mesura que passin els dies.
7: Gràcies, Neus. Són ara les 7:46. Repassem altres qüestions de l'actualitat. El jutge ha ordenat detenir l'actriu Elisa Moilà després que dilluns no es presentés al jutjats a declarar per la denúncia per calúmnies que li interposa l'ex portaveu de Sumari, Íñigo Errejón.
5: És la tercera vegada que Moilà està citada i no hi acudeix. En la interlocutòria, el jutge manté que l'actriu ha demostrat una clara i inequívoca voluntat d'evitar l'acció de la justícia. En ser localitzada, haurà de ser posada a disposició del jutjat per prendre-li declaració.
7: I el Consell de Ministres ha aprovat el Pla Treball Digne 2026. És un full de ruta de polítiques d'ocupació amb accions específiques per a col·lectius vulnerables, com ara la població gitana, els joves, la gent gran i els treballadors desocupats de llarga durada.
8: El pla inclou 92 serveis orientats a millorar la feina, reforçar la formació i facilitar la inserció laboral d'aquests col·lectius. També inclou mesures per reduir les desigualtats. L'import del programa és de 618 milions d'euros.
7: I ha estat detengut un home a València per matar el logopeda del seu fill en sospita que estava abusant de l'infant.
5: Els fets varen passar dilluns hora baixa a Burjassot, quan el presumpte homicida es va presentar a una comissaria per explicar el que havia passat. Segons ha explicat l'agressor, quan va entrar a la consulta va trobar el nin de 2 anys sense calçons ni bolquers i va atacar la víctima amb un ganivet.
7: I ja ha rebut l'alta el darrer pacient contagiat per l'antivirus que continuava ingressat a l'Hospital Gómez Ull a Madrid.
8: Estava hospitalitzat des del passat 10 de maig quan també varen ser ingressades 13 persones més que anaven a bord del creuer afectat.
7: I de l'exterior, la República Democràtica del Congo eleva a més de 830 els casos d'èbola confirmats.
5: Des de l'esclat del brot fa un mes, també s'han registrat prop de 200 morts per aquest virus. El Ministeri de Salut del país situa la letalitat en gairebé un 24% i recorda que la vigilància i la detecció de símptomes són claus.
7: I acabam al Brasil. El Tribunal Suprem ha condemnat a 4 anys i a 2 mesos de presó a l'exdiputat Eduardo Bolsonaro.
8: El fill de Jair Bolsonaro, que va ser president del país, ha estat condemnat per coaccions a la justícia en el marc del procés contra el seu pare per l'intent de cop d'estat. Els magistrats consideren que l'exdiputat des dels Estats Units va coaccionar els jutges i va orquestrar sancions contra el país, contra el Brasil, per entorpir la causa contra son pare.
7: Passen 48 minuts a les 7 del matí.
0: Informatiu matí, IB3 Ràdio.
7: I aquí a les Illes Llumajor ha desplegat un dispositiu d'una trentena de policies locals abans l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una quinzena d'agents es destinaran a Serenal per reforçar la feina d'altres 15 policies que ja hi fan feina de manera habitual.
5: Entre les principals novetats d'enguany destaca el reforç dels efectius policials destinats exclusivament a la campanya d'estiu i de viatges d'estudis. L'Ajuntament ha desplegat un dispositiu especial amb 13 agents i un oficial que se sumen als 15 policies que ja habitualment cobreixen de manera rotativa les necessitats d'aquest municipi. A més, el dispositiu incorpora també una unitat de dron, agents de paisà per controlar el compliment de les ordenances, també reforços nocturns a la platja i policies tutors per prevenir que es consumeixi alcohol, sobretot entre els menors. També es mantindrà el control d'accessos a la platja a partir de les 9 del vespre i fins a final del mes de juny. L'objectiu és impedir l'entrada d'envasos de vidre, evitar el consum massiu d'alcohol a l'arena durant les setmanes de major afluència de joves. De fet, només a Serenal es preveu l'arribada de prop de 1.700 estudiants entre el dia 7 i el dia 21 de juny. Sergi Torrendell és el cap de la policia local de Llucmajor.
6: No tan sols seguretat, sinó que hi hagi tranquil·litat per als propis residents de Serenal i que els que venen a divertir-se, joves que venen a passar aquí final d'estudis, pues, puguin fer-ho en garantia sin seguretat.
5: Tot i que les xifres actuals estan molt lluny de les que es registraven fa 2 dècades quan Mallorca arribava a rebre prop de 25.000 estudiants cada temporada, des de l'Ajuntament insisteixen que la convivència continua sent una prioritat. L'objectiu, diuen, és compatibilitzar l'activitat turística amb el descans, la qualitat de vida dels veïnats de Serenal també. Així ho ha destacat la batllessa de Llucmajor, Xiscadà Escolàs.
14: Els residents, la nostra gent, els serenalers de tota la vida, els que viuen aquí, han d'estar bé i han de conviure. Volem el turisme, sí, però volem un turisme respectuós i que puguem conviure tots durant tot aquest estiu.
5: I tot això coincideix amb l'inici de la temporada de viatges d'estudis a Mallorca. Aquest mes de juny es preveu l'arribada de prop de 12.000 estudiants procedents de la península, sobretot Cala Ratjada, Alcúdia i Platja de Palma continuen sent les destinacions preferides per aquests joves gràcies a la seva oferta hotelera i també d'oci, tot i que les xifres actuals representen manco de la meitat del que registraven a l'illa fa ara 20 anys.
7: I continuem ara parlant de la companyia aèria Norwegian, que ha arribat a un acord per adquirir el tour operador NLTG.
8: Es tracta d'una de les empreses comercialitzadores de paquets vacacionals més importants pel turisme escandinau a les Balears. D'aquesta manera, i si els reguladors autoritzen l'adquisició, neix un nou gegant que unirà el transport amb l'organització de paquets turístics.
7: I el dispositiu policial que s'utilitzarà a les festes de Sant Joan de Ciutadella es vol exportar a altres festes de Mallorca, com la Patrona de Pollença o el Firó de Solla. Un treball multidisciplinari que forma a gent d'altres cossos està preparats en grans aglomeracions. Blai Barber.
15: Na Cristina Marquès és policia local des de fa 27 anys, ho és al poble de Sant Lluís, però també forma part del dispositiu policial de les festes de Sant Joan de Ciutadella. L'escoltam.
16: La verdad es que bueno, me enorgullece ver que cada vez hay más mujeres y somos más presentes en el cuerpo de la policía local. Y en la calle, bueno, te puedes encontrar gente que habla más al compañero que a ti. Però, bueno, de cada vez menos.
15: El dispositiu policial de les festes de Sant Joan de Ciutadella està pensat per grans concentracions humanes. Ja fa anys que es va consolidant aquesta metodologia i enguany la policia local de Ciutadella ha fet una formació a policies locals de Mallorca per importar el mètode Ciutadella a altres festes mallorquines com la Patrona de Pollença, el Firó de Solla o les festes de Calvià. Escoltem a Miquel Moll, oficial del Cap d'Intervenció i Formació.
17: El dispositiu que feim nosaltres aquí a Ciutadella ha calat bastant i ens han demanat que anéssim a Mallorca a mostrar els comandaments d'allà de Mallorca com fem feina.
15: El món policial també atreu noves generacions com els que fan ara el curs bàsic de capacitació. Escoltam un d'aquests alumnes.
18: He estat dins Creu Roja i és una cosa que sempre he tingut aquella cosa de que quan t'ajudes la gent tens una satisfacció i, bueno, tinc familiars que estan dins i bueno, ha estat ara de darrera hora aquests anys que m'ha llamat l'atenció.
15: Treballen conjuntament per garantir la seguretat i el bon desenvolupament de les festes de Sant Joan.
7: Un centenar de persones han participat en una reunió informativa, Petra, per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Son Brau a Manacor.
8: Tot i que la instal·lació s'ubicaria en aquest municipi, el projecte també afecta els termes de Petra i Ariany, que es troben a pocs quilòmetres de l'explotació prevista. Durant la reunió s'han abordat les molèsties que pot causar aquesta explotació, com ara males olors o l'afectació als aqüífers i recursos hídrics. Els veïns mantenen que hi lluitaran en contra.
19: Que no m'agrada que ho facin això per aquí. El que jo sé de les gallines i tot això, aquella polsina que fa és tòxica.
20: Petra se troba a 5 quilòmetres 820 metres i això comporta una afectació sobretot per el que fa en els aqüífers.
21: Ha fet un parell de nuclis, ets a Manacor principalment, però Petra aquí on està ubicat també, depenent dels vents, els olors i tot això poden afectar.
8: Una reunió a la qual també hi ha assistit el balde de Petra Salvador Femenies.
22: Sabem que no està dins el terme de Petra, però nosaltres volem donar un empenta justament en sort d'Ariany i a xerrat en sort balde de Manacor.
8: La trobada arriba després de la reunió que va tenir lloc la setmana passada a Manacor, on desenes de veïnats varen començar a organitzar-se per mostrar el seu rebuig a una iniciativa que actualment es troba en fase d'exposició pública.
7: I el GOP i l'Aliança per l'Aigua denuncien que el govern obre la porta a noves urbanitzacions sense tenir en compte si hi haurà prou aigua. Asseguren que la llei Òmnibus, aprovada amb el suport del Partit Popular i de Vox, agreuja la crisi hídrica a les Balears en un context de sequera en el qual gairebé 6 de cada 10 aqüífers subterranis de l'arxipèlag estan sobreexplotats, contaminats o salinitzats.
8: Aquestes darreres modificacions normatives permeten als ajuntaments aprovar o desenvolupar un plantejament urbanístic sense sol·licitar l'informe previ a la Direcció General de Recursos Hídrics del Govern. La vicepresidenta del GOP, Tonina Siquier, i el director de l'Aliança per l'Aigua, Joan Calvo, han alertat que el creixement urbanístic provoca una pressió més elevada sobre els aqüífers, fet que causa una situació generalitzada de sobreexplotació explotació i contaminació de les aigües subterrànies.
23: Duim 3 lleis que van en una direcció clarament de llevar límits hídrics, en aquest cas, i de permetre més urbanització en rústic i en urbà.
24: No té cap sentit créixer un municipi quan no té garantit la suficiència hídrica.
8: Les entitats també subratllen que els usos urbans i residencials en sòl rústic són els consumidors d'aigua més grans a les illes, molt per sobre dels agraris i industrials.
7: Manquen 5 minuts per arribar a les 8, anem ara amb la cultura.
0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

0: I començam amb un nom, el d'Alejandro Sanz, i és que torna per tercer any consecutiu al Mallorca Concert Series i ho fa amb aquest nom, el d'Alejandro Sanz, com a primer gran nom de tots. Serà avui dimecres a partir de les 10 de la nit a l'Estadi Municipal de Son Moix. És un concert que organitza Trull i Hay Ganas de Concierto.
1: Alejandro Sanz fa més de 3 dècades que posa banda sonora a amors, a comiats, a retrobaments, convertint les emocions quotidianes en cançons que han atravessat moltes generacions ja. Ara torna a Mallorca en la gira I ahora qué, un títol que sembla una pregunta oberta, però que realment damunt l'escenari es converteix en la resposta en aquesta pregunta. Continua cantant, continua reinventant-se, emocionant a la gent, i enguany, i això que costa, va decidir que no podia passar per al Mallorca a la seva gira. No a totes ha passat per aquesta illa, i va confiar en la família Trull, en qui fa anys que fan feina, ho explicava precisament el gerent d'aquesta empresa, Miqui Jaume.
2: Ha quadrat, per sort, des de Trull van tenir aquesta relació amb l'Estadi Mallorca Son Moix, una relació molt, molt sana, molt guapa, que va sorgir ja l'any passat i vàrem fer uns concertassos aquí, i és una relació molt guapa de cara a futur, i per sort no s'està donant un punt de que artistes que estan enfocant de cara a estadis ho mirin, no? Per tant, Alejandro no s'ho va pensar, va dir quiero venir al estadio, quiero otra vez Trull, como he hecho siempre, y encima me ofrece donde quiero ir, no? que es al estadio en Mallorca.
1: El concert combinarà gran clàssic del seu repertori amb noves cançons d'una etapa marcada per col·laboracions amb artistes com Grupo Frontera, Carin León, Shakira, amb qui ja va triomfar anteriorment i ara ho fa amb Besame, o amb el mallorquí Rels B.
3: Más amigos yo pedí pa este año nuevo. Cada día tengo menos, pierdo más.
1: Després d'un inici de gira multitudinari que va començar a Mèxic, el músic madrileny arriba a Palma amb un espectacle que repassa tota una trajectòria i que confirma que la seva veu continua sent una de les més reconeixibles i estimades, segurament, de la música feta en castellà.
0: És un concert que serà multitudinari, per això, Toni, per afavorir l'arribada dels fans d'Alejandro Sanz, l'EMT ha reforçat el servei de bus.
1: És així, sobretot la línia 8, que és la que va del carrer del Sindicat a Son Moix amb les aturades que toquen. Comptarà, a més, amb més freqüències a les hores prèvies el concert, i en acabar l'actuació, els busos d'aquesta línia i la L33 es podran agafar a la porta de l'estadi al Camí dels Reis.
4: Ai, sa jota de sa portada, ni a calavall.
0: I ha mort Jimmy Torres, històric baixista de Música Nostra i referent de l'escena musical mallorquina. Jaume Armengol Torres, conegut com Jimmy, va néixer l'1 de novembre, dia 1 de novembre del 1961, i deixa una llarga trajectòria vinculada a alguns dels grups més representatius de l'escena local.
1: De fet, Música Nostra l'ha acomiadat en un emotiu missatge a les xarxes que deia: gràcies per aquests anys de bona música compartida, el teu record sempre romandrà entre nosaltres. Descansa en pau, Jimmy. Al llarg de la seva carrera també va tocar amb bandes com Centauro, com Juanito Percha i Los Colgaos, allà per als anys, els darrers 80 i primers 90. Es va incorporar després a Suzy Q per substituir temporalment el baixista Luis Vegas, i més endavant va participar també en la gravació del mític disc Qué difícil es ser feliz, d'aquesta banda, editat el 93. Músic discret, però amb molt apreciat a dins del món de la música, Jimmy Torres deixa una empremta profunda per la música popular i el rock fet a Mallorca, un llegat que perdurarà en les nombroses gravacions i actuacions de què va formar part.
0: Amb la música de Música Nostra arribarem a les 8.

0: TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 17 de juny, en què l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a declarar a l'Audiència Nacional. És la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga, per això el jutge José Luis Calama ha reservat 2 dies, avui i demà, per fer aquest interrogatori. És una declaració en la qual, finalment, també es tractarà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina i que s'han valorat en 1.300.000 euros. La compareixença està prevista per d'aquí una hora a les 9. Tot d'una en parlarem abans, però repassam els titulars del dia. Més de 1.000 d'educadores de les escoletes de 0 a 3 anys es manifesten a Palma i a Eivissa per un conveni col·lectiu autonòmic.
2: Demanen uns sous dignes, menys càrrega de feina, una baixada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral que continua encallat.
3: Ens exigeixen uns estudis, ens exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
4: Estem molt unides per la causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
2: La protesta va coincidir amb la vaga de 24 hores secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les mestres, segons els sindicats.
1: I a la darrera sessió del Parlament, abans de l'estiu, la presidenta del govern, Margà Proens, va anticipar que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost.
2: I diu que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés en aquest punt.
5: Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
2: Més per Mallorca reclama que es tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
1: I el Consell de Forma encara el darrer any de legislatura amb el compromís d'avançar en infraestructures en habitatge i en la regulació de l'estany d'espeix.
2: Projectes que, segons ha dit el president insular, Òscar Portes, al debat de l'estat de Formentera, ja tenen data fixada. Aquest hivern es desenvoluparan les obres de millora a la carretera de Cala Saona. També s'intervendrà l'avinguda 8 d'agost de Sant Francesc.
1: I avui coneixerem els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Vesta.
2: S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència i està previst que es coneguin les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes el president Llorenç Galmés per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
1: I de l'economia, continua baixant el preu del barril de Brent des de l'anunci de l'acord de fi de la guerra al Pròxim Orient.
2: Ha caigut prop d'un 5% des de dilluns i es paga ara a $78. És la tercera jornada consecutiva en què el petroli davalla, tendència que té un impacte directe en l'economia global i les borses europees que consoliden màxims. L'IBEX 35 frega els 9.200 punts.
1: I del preu del combustible, d'aquí uns minuts a l'informatiu matí en parlarem amb en Rafael Mates, el president de l'Associació de Benzineres de la Pimen, i a les 8:30 entrevistarem el nou fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar.
2: Ha pres possessió del càrrec de manera formal aquesta setmana. Salazar, però, l'ocupa en funcions des de fa 6 mesos i des de l'any 1988 ha tingut diversos càrrecs dins la Fiscalia de les Balears.
1: I en els esports, Luis Carrión és candidat a ser nou entrenador del Reial Mallorca. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. El relleu a la banqueta del Mallorca és un fet. Carrión podria tancar el seu acord amb el Mallorca les pròximes hores i Martín de Michelis ja és a Alemanya per convertir-se en el nou tècnic del Leipzig. Quant al Mundial, nit de golejadors, Messi ha fet 3 a Algèria, Mbappé 2 a Senegal i Haaland 2 a Iraq. Avui serà el torn de 2 especialistes més, Cristiano Ronaldo i Harry Kane, en els partits de la jornada Portugal-Congo i Anglaterra-Croàcia.
1: I connectem ara amb la Direcció General de Trànsit, perquè ha hagut un accident a primera hora del matí a prop de Santa Maria. Sapiguem quines conseqüències té això en les carreteres. Dani Fornés, bon dia.
7: Què tal? Molt bon dia. Pues sí, en aquestes hores continuem encara amb bastanta retenció a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma, pràcticament des de Binissalem fins a Santa Maria encara trobaran retencions importants. Ha hagut una tapada a primera hora de matí amb una moto implicada que ha quedat ocupant el carril dret durant una estona. Els vehicles ja han estat retirats de la calçada, però continuen encara les retencions. També tenim les retencions habituals a Sèrie de Cintura, en sentit cap a Drac, des de l'Estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Solla, i també a l'altura de la Taulera, també a l'entrada de Palma des de l'autopista d'Inca a Argolenta. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: I són ara les 8 i 5 minuts. Connectam també amb els meteoròlegs d'IB3. Continua pujant la temperatura aquests dies. Pedro Roger, bon dia.
8: Bon dia, així és. Avui tornarà a ser una jornada calorosa i, de fet, podran sumar qualque grau en el termòmetre, principalment a l'oest de Mallorca i també cap a les Pitiuses. En esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 29 i els 35 graus. D'altra banda, quant al cel, tindrà molt de sol al llarg del dia, tot i que a partir del capvespre, en el cas d'Eivissa i Formentera, tindrem una entrada de pols en suspensió que esperant que vagi a més en vista divendres. D'altra banda, el vent bufa farà molt fluix, tindrem unes condicions marítimes molt tranquil·les, tot i que també a partir del capvespre es donarà qualque cop de vent moderat al sud i a l'entorn de les Pitiuses es veuran qualque radal de maró. En conjunt, molt poca cosa. Ara mateix tenim a les Pitiuses 23 graus a Eivissa i 24 a la Savina. A Mallorca, 21 graus a Petra, 23 al Gaida i 24 a Sa Pobla. I a Menorca, 21 graus a Ferreries i 23 a Es Castell.
1: En Rafa Andrés, del control tècnic, i amb en Cel López, Toni Escanelles, Cristina Bausà, Caterina Bany i Neus Pericàs. Continuem.
0: Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat avui a declarar a l'Audiència Nacional. Compareixerà en qualitat d'investigat i serà el primer excap de l'executiu espanyol a fer-ho en democràcia. Se sospita que liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions en el conegut com a cas Plus Ultra. El jutge José Luis Calama té reservats 2 dies avui i demà per fer aquest interrogatori. Finalment, un dels temes que es tractarà serà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina que s'han valorat en un 1.300.000 euros.
2: Està previst que la declaració comenci a les 9 i Zapatero entrarà a peu per la porta principal de l'Audiència Nacional. Ha tingut gairebé un mes per preparar la seva defensa d'ençà que el 19 de maig el jutge li va comunicar que l'investigaven. En aquell moment, l'expresident va proclamar la seva innocència en un vídeo.
9: Por tanto, deseo expresar que voy a ejercer mi derecho a la defensa con toda la firmeza i tota la convicció.
2: Des que vam sentir aquelles declaracions, no l'hem sentit ni sabem quins arguments emprarà per exercir aquest dret a la defensa. De fet, ell mateix va demanar ajornar la seva declaració, que estava prevista per fa unes setmanes. Va al·legar que el cas era molt complex i que havia de preparar-la. El principal beneficiari de la xarxa d'influències de Zapatero, segons els investigadors, hauria estat l'aerolínia Plus Ultra, que va cobrar una ajuda pública de 53 milions d'euros durant la pandèmia. També s'investiga si els beneficis de la suposada trama van arribar a ell mitjançant una xarxa d'empreses opaques. En destaca la consultora Análisis Relevante, que va pagar a Zapatero gairebé 500.000 d'euros i més de 200.000 a l'empresa de les seves filles.
1: Pendents d'aquesta declaració davant el jutge, ahir n'hi va haver una altra de destacada, en aquest cas en seu parlamentària, la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que ha negat al Senat estar implicada en el cas Leire Díez.
10: No he participado jamás nunca en ninguna trama o conspiración contra la Unidad Central Operativa, ni contra la Unidad de Delincuencia Económica de la UCO, ni contra cualquier otra unidad de la Guardia Civil. Ni, por supuesto, contra ningún agente del cuerpo, ni influenciada por la señora Díez, ni por ninguna otra persona.
1: Ho ha explicat a la Comissió d'Interior del Senat, on també ha dit que mai s'ha reunit amb Díez a la Direcció General de la Guàrdia Civil ni al seu despatx a fi de frenar investigacions ni trames.
2: No obstant això, ha reconegut que des del seu nomenament al capdavant del cos s'ha reunit amb la coneguda com a llanternera del PSOE, el Manco, en dues ocasions, diu, per fer un cafè. El Partit Popular ha posat en dubte les afirmacions a la directora de la Guàrdia Civil i demana, igual que el grup mixt, la dimissió de Mercedes González. Són Luis Javier Santamaría, del PP, i Paloma Gómez, senadora de Vox, el grup mixt.
11: Ha reiterado usted o ha recurrido en reiteradas ocasiones a dos imperativos categóricos, nunca y jamás. Curiosamente, imperativos categóricos que en esta comisión han repetido personas como Koldo, como Santos Cerdán o como el propio Zapatero.
12: Por la dignidad de la institución y por la salud de nuestra democracia, dejen trabajar a la Guardia Civil. Y le pido de nuevo que dimita.
2: El PSOE, en canvi, ha lloat la tasca que fa com a directora de la Guàrdia Civil. El senador socialista José Manuel Franco diu que González no ha mentit.
13: Porque a usted se le ha preguntado, que yo sepa, si se ha reunido en la Dirección General de la Guàrdia Civil con Leire Díez. Y ha quedado perfectamente claro que en la Dirección de la Guàrdia Civil usted no se ha reunido ni una sola vez con la señora Leire Díez.
2: També Mercedes González insisteix que ni ella ni el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, menteixen.
1: I el Congrés rebutja l'esmena de Junts i del Partit Popular per exigir un avançament electoral. La mesa, en què PSOE i Sumar sumen majoria, alega que demanar una qüestió de confiança és una competència exclusiva del cap de l'executiu, de Pedro Sánchez.
2: Amb aquesta decisió queda anul·lada, per tant, la votació no vinculant en què els grups polítics havien de posicionar-se a favor o en contra d'eleccions avançades. El portaveu socialista Pachi López tilla de covard el moviment.
14: Como no se atreven a presentar una moción de censura, hacen esta trampa y dicen, bueno, a través de una enmienda cuela. No, pues no cuela.
2: L'esmena instava el president Sánchez a dissoldre les Corts i a convocar eleccions. És la portaveu popular Esther Muñoz.
15: Con respecto a Moncloa, que dice que pase lo que pase, no van a convocar elecciones, hace mucho tiempo que Moncloa dejó claro y el presidente del gobierno que no respeta en absoluto la democracia parlamentaria.
2: Des de Vox, Pepa Millán té clara la seva prioritat.
16: Echar al gobierno. Sin más, este gobierno tiene que dimitir.
2: Mentre que el portaveu del grup d'Esquerra, Gabriel Rufián, qüestiona si realment paga la pena aguantar.
17: Aguantar panada es tontería, que decía aquel, o no sé, frenamos la especulación en cuanto a la vivienda se refiere, fiscalidad más justa, o que es aguantar y asquear a la gente.
1: Sonarà les 8 i 12. I clam de les educadores de les escoletes de 0 a 3 anys de les Balears per un conveni col·lectiu autonòmic. Més de mig miler de treballadores han pres als carrers a Palma i a Eivissa per uns sous dignes, menys càrrega de feina, una davallada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral que continua encallat.
3: Mos exigeixen uns estudis, mos exigeixen una formació i alhora una responsabilitat que no és pagada.
4: Estem molt unides per sa causa i volem lluitar i seguir lluitant per aconseguir el que vulguem.
1: És una protesta que coincidia amb una vaga de 24 hores.
2: Secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les mestres, segons els sindicats. Un seguiment que contrasta amb les dades oferides per la Conselleria d'Educació, 3 de cada 10 educadores. El principal obstacle per avançar en les negociacions està en la negativa de les patronals a obrir un espai de negociació propi pel sector, segons els sindicats de Comissions Obreres, UGT, l'Estell i la xarxa 03. Són Pepa Ramis i Sandra Serra, representants de l'ensenyament de Comissions i de l'Estell.
18: Les patronals se van aixecar i van donar per romput la possibilitat de que poguéssim arribar a un acord.
19: Un conveni autonòmic. Per molt que el govern digui que no se pot fer un conveni autonòmic de 03, sabem que no és vera. Altres sectors el tenen.
2: Les patronals, entre les quals Escola Catòlica, continuen prioritzant que qualsevol negociació s'ha de produir únicament dins una mesa de l'ensenyament concertat que no representa, diuen, la realitat del conjunt del sector 03. És la segona vegada que les treballadores surten al carrer, ja ho feren tot just fa dues setmanes, dia 2 de juny, amb uns serveis mínims d'una educadora per cada 3 aules més la directora del centre. Moltes famílies també fan costat a les demandes.
20: I doncs, en el nostre cas, en Pau no ha anat avui a escoleta per també secundar aquesta vaga i donar, bueno, donar-li importància i donar suport a aquests docents que fan feina cada dia de 7 a 5 de l'hora baixa.
21: Claro, tengo un nene de 2 añitos y también a, bueno, no lo he llevado a la escoleta porque como maestra pues estamos luchando porque nos bajen las ratios, por ser pareja educativa, porque nos suban el sueldo.
2: Els sindicats amenacen amb noves mobilitzacions el curs que ve si el bloqueig a la mesa de negociació continua.
1: I les patronals neguen que hagin bloquejat la negociació, asseguren que el problema és que els sindicats UGT, l'ESTE i Comissions Obreres no tenen en compte tota l'educació obligatòria concertada. És el president de l'Associació d'Escoletes de PIME, José Luis Pico.
22: Si hi ha unes meses d'ensenyament concertat dins el Consell d'Educació, o
5: quan fa feina patronal, sindicats i conselleria, nosaltres hem de ser inclosos. El problema és que ells no ens volen reconèixer com a centres concertats i volen negociar aquests augments fora de l'àmbit de l'ensenyament concertat.
1: Les educadores de l'etapa 0-3 han estat molt presents a la darrera sessió plenària, tant fora en una protesta a les portes del Parlament, on s'han aplegat un centenar de treballadores, com dins a l'hemicicle en el debat polític entre el portavoz socialista Iago Negueruela i la presidenta del govern, Marga Proens.
6: Necesitan mejores salarios y no tener que pensar que cuando dejan a los niños en manos de sus padres no van a saber cómo pagar su alquiler, porque cuando educan tienen que pensar si podrán luego ellas mismas poder tener una familia o poder pagar-se un alquiler.
22: Hi ha un conveni estatal que les ha venudes a les educadores, senyor Negueruela, les ha venudes i mos ha fermat de mans i peus. Nosaltres la pressió no l'entenem així com l'entenia vostè quan negociava. Nosaltres la pressió l'entenem en propostes, l'entenem en pressupost, l'entenem en recursos públics que ja han posat a damunt la taula.
1: I precisament a la darrera sessió del Parlament abans de l'estiu, Marga Proens ha anticipat que es preparen restriccions a la Serra de Tramuntana per l'eclipsi solar de dia 12 d'agost. La presidenta del govern ha dit que seran els tècnics els que decidiran l'abast de les limitacions d'accés a un dels punts que traurà més persones per seguir aquest fenomen natural. Marta Puyalto.
23: Proens ha dit que la prioritat serà garantir la seguretat de les persones i ha defensat que fa mesos que es prepara el dispositiu de seguretat per fer front al repte que suposarà que aquest esdeveniment es desenvolupi amb els menors incidents possibles. Resposta de la presidenta Proens al portaveu de Més per Mallorca, Lluïsa Pesteguia, que li ha demanat que prioritzi els residents i que tanqui la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi.
24: Jo li demano, senyora presidenta, que vostè lideri la resposta. I, de fet, li pros una proposta damunt la taula. Tanquin vostès la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi, excepte per residents i persones amb un allotjament acreditat.
22: Els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la Serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
23: La presidenta ha fet balanç de la legislatura i a les eleccions de l'any que ve confia en una majoria més estable, però ens ha assegurat que ha complit el 95% del programa de govern en resposta a Manuela Cañadas de Vox, que ha reivindicat el paper clau del seu partit aquests anys.
25: Porque donde su gobierno ha quedado corto, se ha mostrado tibio o no ha cumplido las expectativas, nosotros hemos estado a la altura de los votos recibidos por los ciudadanos de Baleares.
22: Si faré feina en l'objectiu d'ampliar la confiança dels ciutadans per continuar en el canvi iniciat des d'una majoria d'estabilitat sense distraccions i només pensant en les Illes Balears.
23: El d'aquest dimarts és el darrer ple fins al setembre, ja que acaba el període de sessions. El Parlament ha rebutjat la petició dels socialistes que reclamaven que se'n celebrassin d'extraordinaris durant l'estiu. Un fet que els socialistes en diverses ocasions han retret al govern i la presidenta n'ha fet befa.
22: Aquest govern se posa en modo vacaciones on? Aquest govern continuarà fent feina. Jo els desig a vostès que facin el que solen fer cada estiu, viatjar, perquè quina sort
26: temps.
22: Que vostès no massifiquen.
23: En tornar al setembre començarà el compte enrere per les eleccions del maig.
1: I el preu del barril de Brent ha caigut prop d'un 5% des de dilluns i es paga ara a $78.75. És la tercera jornada consecutiva en què el petroli davalla, tendència que té un impacte directe en l'economia global i amb les borses europees que consoliden màxims. L'IBEX 35, que és l'índex borsari de referència a Espanya, frega els 19.200 punts, un abaratiment, el del petroli, que està motivat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran.
27: L'Iran, per cert, denuncia que en les darreres 48 hores Israel ha violat la treva en el Líban en 84 ocasions i amenaça de respondre a les ofensives de manera contundent. Es tracta d'uns bombardejos que posen en perill l'acord i per això el president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, que sigui més responsable amb les seves accions. Per altra banda, l'inquilí de la Casa Blanca ha assegurat que l'Iran mai tendrà armes nuclears. A la cimera del G7, que se celebra a la ciutat francesa d'Evian, ha fet aquesta advertència al règim dels ayatolàs. Diu que si els incompleixen el tractat, les conseqüències seran increïbles.
1: I precisament en el marc de la cimera del G7 i lligat també al preu del combustible, els líders internacionals que hi participen han acordat enfortir les sancions al petroli i el gas rus. Una de les intencions és empènyer Rússia a negociar la pau en la guerra d'Ucraïna. Idò, per veure de quina manera pot afectar la baixada del preu del barril de Brent, el del combustible, saludem ara en directe Rafael Matas, el president de l'Associació de Benzineres de Piment. Bon dia.
0: Bon dia.
1: Ho acabem d'escoltar, el barril de Brent, el seu preu va baixant, ja és la tercera jornada consecutiva que ho fa. Quan es notarà això en el preu del combustible i si es notarà finalment?
0: Bé, ja s'està notant progressivament. D'ençà, els mercats estan ja rebaixant, descomptant el preu, la pau, diríem, acord pendent de firmar, des del passat divendres, que han baixat d'un preu de Brent entorn a $95, 94, ara mateix està a 69. Per tant, han baixat $15-16 el barral. I continuarà baixant. Hem de pensar que abans de la guerra d'Iran el barral estava entorn a $65 aproximadament.
1: Quin és el preu actual del combustible, de la benzina i del gasoil en aquests moments?
0: Bé, en aquests moments el preu ha baixat i estem en torn, ja han baixat del 1.8 a dièsels i estem a 1.7, 1.7 i pico, en funció de l'estació i com ha comprat l'estoc, i encara podem preveure, ha baixat des de divendres uns 5 o 6 cèntims i encara baixarà una mica més. Heu de pensar que sempre hi ha un decalatge, hi ha un gap, una diferència entre el que són els mercats de petroli i després de refino, que se diuen plats, i el preu de la benzinera, perquè heu de pensar que els benziners han d'agotar els estocs que ja tenien comprats, el preu anterior, antic, més cap, per posar el preu nou. Per tant, tenim un decalatge sempre d'entre 2 i 5 dies de lo que veiem als mercats internacionals a lo que sou la benzinera.
1: I quina és la previsió en els pròxims mesos? No sé si es poden fer previsions d'aquest tipus, però tenint en compte la situació geopolítica actual i aquest acord que previsiblement s'assignarà divendres, aquest acord perquè acabi la guerra al Pròxim Orient, quina és la previsió, el que podrà passar els pròxims mesos amb el preu del combustible?
0: Bé, la previsió, el que sabem ara, com sabem, el mercat mundial de petroli, bé, primer, és un mercat interconnectat. Segona, les línies de subministre han resultat ser més flexibles del que es pensava, perquè s'ha pogut cobrir d'altres maneres alternatives aquest tancament temporal d'Hormuz bastant bé. Per tant, el mercat és més flexible del que se pensava abans. I després hem de tenir en compte que és un mercat políticament intervingut i el que sí que se pot dir és que el mercat està més intervingut políticament que mai. Una cosa que no surt a premsa, que crida molt l'atenció, és que, si recordeu, el president Trump va fer una visita a Xina, a Pequín, i va tenir una entrevista personal amb el president Xi Jinping. I, curiosament, després d'aquesta visita del president dels Estats Units a Xina, amb el president de Xina, amb el responsable allà, resulta que les negociacions es desbloquegen i finalment s'arriba a un acord mitjançant Pakistan. Aquí hem de tenir en compte que els mercats estan prèviament pactats tots i si s'ha pactat, com se sospita, un augment de productivitat de l'OPEP, un augment, diríem, de producció de l'OPEP, el que podem esperar és un petroli igual o més barat que abans de la guerra.
1: Bé, doncs, estarem pendents de com evoluciona aquest preu del combustible. Rafael Matas, president de l'Associació de Benzineres de la Piment. Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Ara el que volem saber és si els consumidors han notat també aquesta baixada del preu de la benzina del dièsel. Anem a una de les estacions de servei de Palma, al carrer d'Aragó de Ciutat, hi ha Neus Pericàs. Neus, bon dia. T'han comentat qualque cosa als usuaris de si han notat o no aquesta davallada del preu?
7: Bon dia, Ida. Efectivament, hem pogut parlar amb alguns usuaris i de moment diuen que no l'han notada massa. Escoltam aquests dos conductors, un taxista i un picapedrer, que per raons de feina empren molt el cotxe i expliquen que la despesa en benzina és elevada i que realment la baixada de preus no ha estat tan gran.
8: No se ha notado la diferencia para nada. Bueno, al mes yo por semana gasto casi como 75 euros y al mes sería casi como cerca de 300 euros.
9: No mucho, no es un par de euros, tampoco no hay mucha diferencia porque son, me parece que son 10 céntimos por ahí, menos de 10 céntimos, sí. No mucho.
7: Un altre home ens ha comentat també que no se'n refia d'aquesta davallada. L'ha descrita com una trampa i que no confia en que el preu no torni a pujar.
10: Está igual, porque es la trampa de subir, luego bajar y está todo igual.
7: Per tant, tot i que és cert que la baixada del preu just té pocs dies, aquesta encara no es nota a l'economia de les persones.
1: Gràcies, Neus, en directe, com dèiem, des d'una estació de servei de Palma. Són ara gairebé les 8 i 25 minuts. Moment ara per la informació dels esports.
11: Informatiu matí. Esports.
1: Ens atem aquesta informació parlant de Michelis, que és ja a la rampa de sortida. Gavi Fortesa, bon dia.
12: Bon dia. S'espera que durant aquesta setmana hi hagi novetats respecte a la seva marxa al Leipzig de la Bundesliga. De fet, l'entrenador argentí és a Alemanya per accelerar aquest procés. Pel que fa a les sortides de la plantilla, queda poc perquè la de Vedat Muriqi sigui efectiva pel Fenerbahçe, es faci oficial, i el lateral Pablo Maffeo viatjarà avui matí rumb a Atenes per firmar per l'Olympiakos grec. D'altra banda, la selecció espanyola comença a preparar el partit següent de la fase de grups del Mundial després del seu decebedor debut contra Cap Verd. Els de Luis de la Fuente es van exercitar ahir a Chattanooga en vista al segon enfrontament contra l'Aràbia Saudita, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Miquel Merino sap què han de fer en aquest pròxim partit.
13: El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser. En los momentos fáciles es muy fácil hablar de familia, pero creo que cuando las cosas salen no a pedir de boca o cuando hay momentos difíciles o baches es cuando esa familia de verdad sale a relucir.
12: Recordem que el grup H, l'Uruguai, l'Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd estan empatats a un punt. Pel que fa a altres grups, ahir França 3, Senegal 1, amb dos gols d'Mbappé, i aquesta matinada Iraq 1, Noruega 4, i Argentina 3, Algèria 0, amb els tres gols de Messi. Sentim l'argentí que diu que se sent identificat amb Rafael Nadal.
14: Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo. Y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, me estaré.
12: Just ha acabat un altre partit del Mundial, Àustria 3, Jordània 1. I per avui, a les 7 del vespre, Portugal, República Democràtica del Congo, i a les 10 de la nit, Anglaterra, Croàcia. D'altra banda, a la primera federació, el nou director esportiu de l'Oda Eivissa, Michel Sanz, va ser presentat ahir i va ser molt contundent en la planificació de la plantilla. El sentim.
15: La idea del club és no renovar a ningún futbolista que cumple contrato. Se ha comunicado a Sergio Díez, a Munir y a Tamir y a Izan, que el club no cuenta con ellos. La postura del club es implacable. Fran Castillo tiene que ser pieza importantísima en el ascenso de la Unión Deportiva Eivissa. Pero que vamos a tener que firmar 14-15 futbolistas seguros y que vamos a ser muy pulcros y con una responsabilidad muy grande de cada futbolista que venga aquí.
12: I avui matí serà el torn de la presentació del nou entrenador, Raúl Llona, que arriba procedent de la Cultural Leonesa. Precisament el club leonès, també de la primera ref, està molt a prop de fitxar el porter de Manacorí, Miquel Pereira. A la segona federació hi ha molts de moviments. L'Atlètic Balears ha anunciat el fitxatge del lateral esquerre Nofre Riera, que arriba procedent del Poblense i tornarà a coincidir amb el tècnic Òscar Troya. I el Poblense ha renovat el jugador Luis Montiel i també ha anunciat que Gori no continuarà al club. D'altra banda, el Balears femení de la segona federació ha fitxat la defensa catalana Elena Vives. Més futbol. A la tercera federació, la penya esportiva Sant Jordi i l'Arenal comencen a pensar en el debut de la categoria a la qual han aconseguit ascendir aquest passat cap de setmana. D'una banda, Alfonso Rojo, president de la penya esportiva Sant Jordi, té com a objectiu donar continuïtat als jugadors que han aconseguit l'ascens.
16: Nosotros lo que queremos es un equipo que el pueblo lo sienta como suyo y en el que nuestros aficionados reconozcan a los jugadores que visten la camiseta verde y negra. Entonces, nosotros tenemos muy claro que nuestra intención es hacer un equipo competitivo, hacer que la base sea del equipo que hemos ascendido.
12: D'altra banda, l'Arenal va aconseguir l'ascens remuntant el resultat en contra del partit d'anada al Sant Jordi. Andrés Troya, el fins ara entrenador de l'Arenal, cercarà el mateix objectiu la pròxima temporada amb el Felanitx.
17: Nuestro proyecto de intentar devolver al Felanitx a tercera federación. Me imagino que será algo parecido a lo que estos dos años ha pasado en el Arenal, que el primer año con el equipo recién descendido pues toca empezar de cero, renovación de muchos jugadores de la plantilla, construir un buen bloque para ver si al siguiente año se puede conseguir el ascenso.
12: I acabem amb dos apunts. En bàsquet, l'Estia Menorca ha fet oficial la sortida de Spencer Littleson. El jugador estatunidenc ha estat una de les estrelles de l'equip menorquí aquesta temporada, i en futbol sala avui s'acomiaden del Palma a futsal Lin i Ribillos.

0: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: I hem arribat a les 8:30. Repassam ara quines seran les claus d'aquest dimecres. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, està citat a declarar d'aquí a mitja hora a l'Audiència Nacional. És la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat. Ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra.
2: Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga, per això el jutge José Luis Calama ha reservat 2 dies. Avui i demà per fer aquest interrogatori.
1: I més de 1.500 d'educadores de les escoletes de 0 a 3 anys es manifesten a Palma i a Eivissa per un conveni col·lectiu autonòmic.
2: Demanen uns sous dignes, menys càrrega de feina, una baixada de ràtios i més implicació de les administracions en el conflicte laboral, que continua encallat. La protesta va coincidir amb la vaga de 24 hores, secundada per 130 escoletes i entre un 70 i un 90% de les mestres, segons els sindicats.
1: I a les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, l'aeroport ja opera amb normalitat després que la detecció d'un dron desbaratés l'operativa durant 45 minuts. S'han hagut de desviar 4 vols. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. Segons s'ha informat AENA, a banda d'alguns retards, només s'han hagut de desviar aquests 4 avions, 2 que han aterrat a Palma, un tercer a Barcelona i un quart que venia de la ciutat comtal i se n'hi ha hagut de tornar. Entre els vols afectats, un que havia de partir de Barcelona al migdia i que va patir un retard de 20 minuts.
1: I per implantar restriccions a l'entrada de vehicles a Menorca, serà necessari modificar la llei de reserva de biosfera. Exalt Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. L'equip de govern insular considera que la legislació vigent és insuficient i no permetria aplicar limitacions amb garanties. Per això, caldrà que el Parlament aprovi canvis legislatius. Mentrestant, aquesta setmana s'han d'instal·lar càmeres de control al port de Ciutadella.
1: I un centenar de persones han participat en una reunió informativa, Petra, per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Son Brau, a Manacor. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. Tot i que la instal·lació s'ubicaria en aquest municipi, el projecte també afecta els termes de Petra i Ariany, que es troben a pocs quilòmetres de l'explotació prevista. Els veïns mantenen que lluitaran en contra.
1: Avui dedicam l'entrevista a la justícia. Després d'aquesta pausa, parlam amb el nou fiscal superior de justícia, Adrián Salazar.
6: Calor.
7: Moscars.
6: Gelats que se desfan massa ràpid.
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
7: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
7: Les riades.
6: La bona companyia.
8: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
9: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
0: Informatiu matí. IB3 Ràdio.
1: El nou fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar, ha pres possessió del càrrec de manera formal aquesta setmana. Salazar, però, l'ocupa en funcions des de fa 6 mesos. Des de l'any 1988 ha tingut diversos càrrecs dins la Fiscalia de les Balears. Avui el rebem als estudis de la Ràdio Autonòmica de les Balears, IB3 Ràdio. Senyor Salazar, bon dia i benvingut.
10: Bon dia, moltes gràcies.
1: Vostè és un bon coneixedor de la situació de la justícia a les Illes. Fa 38 anys que fa feina a la Fiscalia, ha ocupat diferents càrrecs. Quines són les necessitats de la Fiscalía?
10: Mira, ahora mismo hay un problema a nivel general, yo creo que en la justicia, que hay una, se percibe una desafección por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas, lo cual es malo, y esto también afecta a la administración de justicia, eso es evidente, y esto es una cuestión que debe preocuparnos a todos. Por otra parte, dentro de la administración de justicia, concretamente de Baleares, es el problema que existe fundamentalmente es la saturación. Es importante que la justicia, es un derecho de los ciudadanos que la justicia sea ágil y de calidad. Y evidentemente, si no es ágil o no tiene unos tiempos y una rapidez, es ineficiente. Todo el mundo entendería, por ejemplo,

0: ID3 Ràdio, informatiu matí. Edició Mallorca, Guillermo Ortego.
1: Són les 8 i 45 minuts. Bon dia. Un centenar de persones han participat en una reunió informativa a Petra per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Sombrau. Els veïns mantenen que lluitaran en contra del projecte. Tot d'una en parlant d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General del Trànsit. Dani Fornés, bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores encara continuem amb bastanta retenció a l'autopista d'Inca en sentit cap a Palma. A primera hora del matí hi ha hagut una topada a l'altura de Santa Maria i això ha ocasionat més retenció de l'habitual. Ara mateix comença a fluixar perquè tots ja han estat retirats, però encara i tot queda alguna de retenció en aquest punt. També la retenció habitual és arribar a la Son Cladera fins a l'enllaç en la via de Cintura, i a la via de Cintura també trobant retencions en sentit Andrac des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carrera Go i també a l'altura de Sol Rapinya fins a la Taulera. A l'autopista de... a l'arribada a Palma també des de la carretera de Maracos, a la Valenta. És tot per el moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Dani. En Víctor Hernández, del control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
6: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3. Tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
7: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem al començament, però abans parlant de Llumajor, que desplega un dispositiu d'una trentena de policies locals en vista a l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una quinzena d'agents es destinaran a Serenal per reforçar la feina dels 15 policies que ja hi fan feina habitualment. Olivia Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Entre les principals novetats d'enguany destaca el reforç dels efectius policials destinats exclusivament a la campanya d'estiu de viatge d'estudis. L'Ajuntament ha desplegat un dispositiu especial amb 13 agents i un oficial que se sumen als 15 policies que habitualment cobreixen de manera rotativa les necessitats d'aquest municipi.
1: A més, el dispositiu incorpora una unitat de dron, agents de paisà per controlar el compliment de les ordenances, reforços nocturns a la platja i policies tutors per prevenir el consum d'alcohol entre menors.
8: També es mantindrà el control d'accessos a la platja a partir de les 9 del vespre i fins a finals de juny. L'objectiu és impedir l'entrada d'envasos de vidre i evitar el consum massiu d'alcohol a l'era durant les setmanes de més afluència de joves. De fet, només a Serenal es preveu l'arribada de prop de 1.730 estudiants entre el 7 i el 21 de juny. Sergi Torrandell és cap de la policia local de Llucmajor.
9: No tan sols seguretat, sinó que hi hagi tranquil·litat per als propis residents de Serenal i que els que venen a divertir-se, joves que venen a passar aquí a final d'estudis, pues puguin fer-ho amb garanties i amb seguretat.
8: Tot i que les actuals xifres estan molt lluny de les que es registraven fa dues dècades, quan Mallorca arribava a rebre prop de 25.000 estudiants cada temporada, des de l'Ajuntament insisteixen que la convivència continua sent una prioritat. L'objectiu, diuen, és compatibilitzar l'activitat turística amb el descans i la qualitat de vida dels veïnats de Serenal. Ho ha destacat la batllessa del Llucmajor, així que les escoles.
10: Els residents, la nostra gent, els serenalers de tota la vida, els que viuen aquí, han d'estar bé i han de conviure. Volem el turisme, sí, però volem un turisme respectuós i que puguem conviure tots durant tot aquest estiu.
8: I tot això coincideix en l'inici de la temporada de viatges d'estudis a Mallorca. Aquest mes de juny es preveu l'arribada de 12.000 estudiants procedents de la península. Can la Ratjada, Alcúdia i la platja de Palma continuen sent les destinacions preferides pels joves gràcies a la seva oferta hotelera i d'oci, tot i que les xifres actuals representen menys de la meitat de les que registraven a l'illa fa 20 anys.
1: D'altra banda, l'hotel Club Clar Ratjada ha llevat les banderoles que estaven penjades fa uns dies a les balconades i en què es podia llegir a Mallorca, tu menges tot. L'Ajuntament de Capdepera en va demanar la retirada perquè considerava que venien a l'illa com una destinació d'accessos.
8: L'associació hotelera es desmarca d'aquest tipus de paquets turístics per a estudiants i afegeix que aquest establiment no hi està associat. La batllessa de Capdepera, Núria García, diu que encara queda feina per erradicar el turisme de gatera.
11: Evidentment, això l'Ajuntament no ho pot assumir tot sol, no és una, és un programa polític, però també és un programa de societat, vull dir, hem de treballar conjuntament tant amb associació hotelera com amb bars de vespre, com policia, parc natural, guàrdia civil, i és dissenyar quina Cala Ratjada volen per al futur. No mirar lo que acaba, o sigui, no mirar lo que falta de legislatura, sinó mirar 5-10 anys més a vista.
8: L'hotel ha declinat fer valoracions.
1: Mentrestant, Alcúdia fa un mes que reben estudiants de fora, tant de la península com d'alguns països d'Europa, per passar els dies a l'illa i celebrar que acaben el curs, però el nombre s'ha reduït molt respecte de fa uns anys.
8: Quant a la festa de fi de curs, també s'ha descentralitzat i això ha permès gestionar millor els dispositius de seguretat. Tampoc s'estilen els sopars a bars i restaurants i les discoteques preveuen mantenir els horaris habituals. En tot el dia que s'espera més afluència de joves, és divendres que ve.
1: 8:52 minuts, ho dèiem al començament. Un centenar de persones han participat en una reunió informativa a Petra per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Sombrau a Manacor.
8: Tot i que la instal·lació s'ubicaria en aquest municipi, el projecte també afecta els termes de Petra i Ariany, que es troben a pocs quilòmetres de l'explotació prevista. Durant la reunió s'han abordat les molèsties que pot causar l'explotació, com ara pudor o l'afectació als aqüífers i recursos hídrics. Els veïns mantenen que hi lluitaran en contra.
12: Que no m'agrada que ho facin això per aquí. El que jo sé de les gallines i tot això, aquella polsina que fa és tòxica.
13: Petra se troba a 5 quilòmetres 820 metres i això comporta una afectació sobretot per lo que fa en els aqüífers.
14: Ha fet un parell de nuclis, Manacor principalment, però Petra aquí on està ubicat també, depenent dels vents, les olors i tot això poden afectar.
8: Una reunió a la qual també ha assistit el batlle de Petra, Salvador Femanies.
15: Sabem que no està dins el terme de Petra, però nosaltres volen donar una empenta justament en sort de Viany, això l'altre sort batlle de Manacor.
8: La trobada arriba després de la reunió que va tenir lloc la setmana passada a Manacor, en què desenes de veïns varen començar a organitzar-se per mostrar el seu rebuig a una iniciativa que actualment es troba en fase d'exposició pública.
1: D'altra banda, Medi Ambient ha aturat i aixecat acte d'un sondeig que una empresa subcontratada per Red Elèctrica feia a Maristany, Alcúdia. Es tracta d'una zona de protecció d'aus i que fins al 31 de juliol està en període de nidificació.
8: Un veïnat, membre de l'associació per un nou acord per al cable d'Alcúdia, l'ANACA, n'ha alertat el Seprona després de comprovar que l'empresa no tenia els permisos en regla. Els agents han avisat Medi Ambient, que finalment ha aturat aquests treballs. Antoni Viver és el president d'ANACA.
16: S'ha tret un document on deia que tenia autorització per fer una cata a 50 metres de carretera, un paper d'esconsell insular, només ha tret això. I en aquest paper prescrivia que se podria actuar tots els mesos almenys de març a juliol, per molt que hi havia una edificació, i per això s'han aturat. Però aquí dona que pensar, si ara ja comença a fer infraccions ambientals, que faran quan facin tot escabetjat, quines infraccions poden fer?
1: Amb les paraules d'Antoni Viver, president d'ANACA, arribem a les 8:55 minuts. La informació continua aquí, a IB de Ràdio.

0: I continuem, però abans de la cultura, estan pendents en aquesta hora de l'inici de la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, davant l'Audiència Nacional. Ja ha arribat a l'audiència, ho ha fet fa només uns minuts, aparentment tranquil, saludant els periodistes que hi havia desplegats i que seguiran aquesta declaració també a les càmeres. Recordem que José Luis Rodríguez Zapatero començarà a declarar en principi a partir de les 9. És la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga. Per tant, el jutge José Luis Calam ha reservat 2 dies, avui i demà, per fer aquest interrogatori. Un interrogatori que, com dèiem, està previst que comenci a les 9. N'estaran pendents i vos n'informarem al butlletí informatiu. Ara continuem amb la cultura.
1: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
2: Mi persona favorita tiene la cara bonita.
0: I ho fem amb aquest que escoltau ara, amb Alejandro Sanz, que avui actua a l'estadi municipal de Son Moix. Organitza aquesta actuació a partir de les 10. Truí i No hay ganas de concierto.
3: És així, Alejandro Sanz fa més de 3 dècades que posa banda sonora, amors, acomiats, retrobaments, i ara torna a Mallorca amb aquesta gira I ara què? Tot això, a més, torna a Mallorca després d'algunes gires en què ha botat el seu pas per les Illes Balears, i per fer-ho va confiar en Truí, en qui fa anys que fa feina, tal com explicava el gerent de l'empresa, Miqui Jaume.
4: Ha quadrat, per sort, des de Truí vàrem tenir aquesta relació amb l'estadi Mallorca Son Moix, una relació molt, molt sana, molt guapa, que va sorgir ja l'any passat, i vàrem fer uns concertassos aquí, i és una relació molt guapa de cara a futur, i per sort no s'està donant un punt de que artistes que estan enfocant de cara a estadis ho mirin, no? Per lo tant, Alejandro no s'ho va pensar, va dir quiero venir al estadio, quiero otra vez Truy, como he hecho siempre, y encima me ofrece donde quiero ir, no? Que es al estadio del Mallorca.
3: Un concert que combina grans clàssics amb el seu repertori de noves cançons en aquesta etapa marcada per les col·laboracions en Grupo Frontera, en Carin León, en Shakira, de nou, i també amb el mallorquí Reals B.
5: Más amigos yo pedí pa este año nuevo. Cada día tengo menos
3: pies. La gira d'Alejandro Sanz va començar a Mèxic en un concert multitudinari. Ara arriba a Palma amb un espectacle que repassa tota una trajectòria i confirma que la seva veu continua sent una de les més reconeixibles i més estimades de la música en castellà. A més, l'EMT ha reforçat el servei de bus per aquesta qüestió. La línia 8, que va del sindicat a Son Moix, augmentarà les freqüències en hores previs al concert. En acabar l'actuació, els de la línia aquesta i la de L33 es podran agafar a la porta de l'estadi de Camí dels Reis.
6: Ai, sa jota de sa potada, n'hi ha que la balla més.
0: I amb Jimmy Torres, històric baixista de Música Nostra i referent de l'escena musical mallorquina, Jaume Armengol Torres, conegut com Jimmy, va néixer dia 1 de novembre del 1961 i deixa una llarga trajectòria vinculada a alguns dels grups més representatius de l'escena local.
3: L'ha acomiadat el seu grup amb un missatge a les xarxes dient gràcies per aquests anys de bona música compartida, el teu record romandrà entre nosaltres sempre, descansa en pau, Jimmy. Al llarg de la seva carrera va tocar en Centauro, en Juanito Perché i Los Colgaos, en J.K. El 91 es va incorporar a Suzy Q i amb ells el 93 va gravar el disc Qué difícil es ser feliz. Músic discret, però molt apreciat pels seus companys, Jimmy Torres deixa una empremta profunda a la música popular i al rock fet a Mallorca. També aquest punt de rock que va afegir la música tradicional de Música Nostra amb aquests baixos potents. Un llegat que perdurarà a les nombroses gravacions i actuacions de les quals en va formar part Jimmy Torres.
0: Amb la cançó de Música Nostra arribam a les 9.

0: I són ara les 9, resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dimecres. Fa prop de 10 minuts que ha arribat l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, a l'Audiència Nacional. És un moment històric, perquè és la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat i ho fa en el marc del cas de l'aerolínia Plus Ultra. Aquell que sentireu era just el moment en què Zapatero davallava del seu vehicle i es dirigia cap a les portes dels jutjats.
1: Zapatero, ja ho sentiu, ha estat increpat per algunes persones i en davallada al vehicle ha saludat a les desenes de periodistes que fan guàrdia. Això sí, tota aquesta multitud està ben en fora perquè per preservar la seguretat de l'expresident se li ha permès dirigir-se amb cotxe fins ben davant l'entrada de l'audiència. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga, per això el jutge José Luis Calama ha reservat 2 dies, avui i demà, per fer aquest interrogatori. Una declaració en la qual finalment també es tractarà l'origen de les gairebé 80 joies trobades en una caixa forta de la seva oficina i que s'han valorat en 1.300.000 euros.
0: I a la seva primera entrevista després de prendre possessió com a fiscal superior de les Balears, Adrián Salazar ha admès la seva preocupació per la desafecció envers la justícia i la crispació de la societat.
1: En una conversa fa només uns minuts a l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio ha parlat de saturació i demores per resoldre els processos judicials. Per això reclama més recursos humans i materials davant l'augment dels litigis de cada cop més complexos, també de la delinqüència organitzada i el narcotràfic.
2: El aumento de la litigiosidad, el aumento de la población, el aumento de la conflictividad en el ámbito penal, por ejemplo, la complejidad de los asuntos, el auge del crimen organizado, que es una cosa que verdaderamente debe preocupar a la sociedad en su conjunto.
0: Y just en aquesta hora comença la sessió de control al govern al Congrés. Parla Feijo.
3: Se lo digo yo. Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. El que iba de Gandhi español. Ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o, a partir de ahora, actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número 2 y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted. Y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios cada día son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted no acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho...
0: És el so que ens arriba en directe des del Congrés dels Diputats. Són ara les 9 i 4 minuts. Donen pas al programa El Dia.
4: Més informació a ivetresnoticies.com. IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.

0: Bon dia, benvinguts al dia, són les 9 i 5 minuts. Començar un programa, com sempre, pendents del temps, perquè avui el termòmetre marca en aquestes hores 25 graus de temperatura. Calor, domini de sol tot el dia, qualque banc de boira que es camparà a mesura que avanci aquesta jornada. Però atenció, perquè avui se podrien superar els 35 graus a l'interior de l'illa de Mallorca i els 33 graus a Menorca, així que serà un dia molt calorós. De l'actualitat política, pendents de la declaració de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ja ha arribat a l'Audiència Nacional. De fet, ho feia 10 minuts abans del previst. Compartim aquestes imatges de l'arribada de l'expresident just fa, com dèiem, fa pocs minuts, en què saludava els mitjans de comunicació i automàticament entrava a l'interior de l'edifici per declarar, recordam, en qualitat d'investigat per la xarxa d'influències que es dedicava a obtenir avantatges a canvi de comissions en el conegut com a cas Plus Ultra. Dos dies de declaracions, avui i també demà, en què el jutge José Luis Calama finalment sí que abordarà el tema de l'origen de les joies trobades a la caixa forta de la seva oficina, que van ser valorades en 1,300.000 euros. Connectarem a Madrid per saber la darrera hora d'aquesta notícia amb el nostre company Joan Guirado. Feia un mes d'aquelles declaracions, recordam que l'expresident deia que atendria els mitjans de comunicació, finalment no va atendre els mitjans de comunicació i ara mateix, com dèiem, fa tan sols uns 20 minuts que ha pogut accedir a l'interior de l'Audiència Nacional. Pendents d'altres qüestions també en àmbit polític, ahir es va celebrar la darrera sessió del Parlament abans de l'aturada de l'estiu. Joana, bon dia.
1: Bon dia, Marta, i sí, serà la darrera sessió plenària. Es va parlar de pressupostos, es va parlar de limitació de vehicles i també es va parlar de l'eclipsi. Alguns grups de l'oposició varen demanar el tancament total de l'accés a la Serra de Tramuntana 24 hores abans de l'eclipsi, excepte per a residents i turistes amb allotjament acreditat dins la zona restringida. La presidenta del govern, Marga Proens, però, va explicar que hauran de ser els tècnics els que decideixin l'abast de les limitacions d'accés a un dels punts que atraurà més persones per seguir aquest fenomen natural.
0: En crònica de successos, pendents de l'estat de salut de l'home ferit a l'accident ocorregut a la via de cintura ahir. Bon dia, Xisco.
2: Bon dia, Marta. L'accident va ocórrer ahir al segon cinturó, molt a prop de Mercat Palma, per causes que encara es desconeixen. L'ocupant d'un dels cotxes va morir a l'acte i l'altre conductor va quedar atrapat dins del vehicle amb molt de cops. L'home ferit evoluciona de manera favorable, tot i que el seu pronòstic encara és greu i va ser ingressat a l'Hospital de Sol Llàtzer. I respecte dels 48 afectats per l'incendi de Calvià, recordem que no podran tornar a casa seva en el Manco un mes. Els reallotjats pels serveis socials varen poder recollir les seves pertinences a l'espera dels resultats dels informes que facin els pèrits de l'edifici sinistrat.
0: També avui comencen una vaga indefinida els treballadors del servei d'assistència a persones amb mobilitat reduïda a l'aeroport de Palma. Fa 3 setmanes que aquests treballadors de l'empresa Adelte, la concessionària del servei, fan aturades parcials per mirar de millorar les seves condicions laborals. Bon dia, Maria Antònia.
3: Bon dia, Marta. Així és. Ahir hi va haver una darrera reunió al Tribunal d'Arbitratge i Medicació de les Illes Balears, que va acabar sense acord. A partir d'avui la vaga serà total i passarà a cobrir les 24 hores del dia i els 7 dies de la setmana. L'objectiu, atenció, és la reclamació de que l'empresa deixi d'oferir contractes en jornades curtes per després anar oferint hores addicionals amb manco d'un dia d'antelació.
0: Avui també molt pendents d'un dels concerts de l'any, podríem dir, el d'Alejandro Sanz.
4: Problemas que me encantas, pero cuántos te lo han dicho.
3: Tot està a punt perquè Mallorca visqui avui vespre una de les grans cites musicals de l'any. Alejandro Sanz actuarà a l'estadi Mallorca Son Moix en el marc de la seva gira actual en un concert que reunirà milers de persones i que convertirà per una nit el Camp del Mallorca en un gran recinte musical. L'espectacle arrencarà oficialment a les 10 de la nit, però la jornada començarà molt abans. Des de les 5 de l'hora baixa estarà oberta la fan zone habilitada als accessos de l'estadi.
0: 9 i 9 minuts, frase del dia. També tenim temps avui per reflexionar.
2: I doncs, la frase d'avui és de la Premi Nobel anglesa Doris Lessing, que un dia va escriure que el talent és una cosa prou comuna. No fretura la intel·ligència, sinó la constància.
5: No, no vengo a molestarte, pero quería acercarme por si hoy había explicación. Dos millones de horas en trance.
0: I de què parla tothom avui?
2: I doncs, avui tothom parla de l'actor Javier Bardem, que ja té estrella al Passeig de la Fama de Hollywood.

0: Javier Bardem ha fet història a Hollywood. L'actor s'ha convertit en el primer espanyol a deixar les seves empremtes de mans i peus al ciment del mític teatre xinès de Hollywood, un dels reconeixements més exclusius de la indústria cinematogràfica. La cerimònia es va celebrar a Los Angeles i ho va fer en revoltat de familiars, amics i destacades figures del cinema internacional, com els directors Denis Villeneuve i Michael Mann. Bardem ha volgut compartir aquest moment a la seva família i també va tenir un record molt especial per sa mare, l'actriu Pilar Bardem, a qui ha atribuït bona part dels valors que han marcat la seva carrera. Visiblement emocionat, l'actor ha reconegut que mai no hauria imaginat arribar a protagonitzar un homenatge d'aquestes característiques i ha destacat el paper del cinema com un espai de trobada en temps difícils. Bardem, malgrat les divisions i les incerteses del món actual, ha destacat que la gent continua necessitant les històries i la comunitat que genera el cinema. Amb més de 3 dècades de trajectòria, un Òscar i alguns dels papers més recordats del cinema contemporani, Javier Bardem afegeix ara un nou capítol a la seva carrera i al reconeixement internacional dels actors espanyols a la meca del cinema com és a Hollywood. Com valorau aquesta notícia? Jo crec que aquest darrere un missatge per dir-me...
1: Javier Bardem?
0: Crec que és en Bardem.
1: Home, no, digue-m'ho no. Si és en Javier Bardem, per
0: no
1: favor.
0: No és en Javier Bardem. És el nostre Javier Bardem. En Jaume Noguera per dir tickers ok. Això vol dir que retos del programa ja estan llestos perquè se puguin emetre. Me sap greu el hype que han creat ara, però no era en Bardem.
1: Bé, o sigui, com sigui, en Javier sí que té estrella a Hollywood, en altres no, però sí que jo m'agradaria, com has triat aquesta cançó de La La Land, a mi sí, m'agradaria que me rebessin allà a Hollywood, però potser m'he manetat amb aquesta cançoneta, que bé, ara quin doll d'això, però bé, que molt contenta.
0: No és un doll, per exemple, que ets una celebritat sauvagina, i jo penso que s'hauria de començar
1: a fer un passeig de la fama,
0: de Sauva. És que sou grans comunicadores, saps que sou d'aquell municipi.
1: Però abans de ser meves mans, hem de ser mans d'altres... Margalida Solivelles, per exemple.
0: Marc Comín, que va ser directora
1: de
0: la televisió.
1: Carme Moreno,
0: Marta Pujal... Tot.
1: És que només...
0: T'he de dir que només amb vosaltres ja fas tot un carrer.
1: Ja fem un carrer.
0: Si Ajuntament de Sauva. Si volen ja inaugurar en 5 celebrities, una darrere l'altra, i amb això ja m'ho fan. No hi ha un carrer petit a Sauva que se pugui fer...
1: I
0: ja està.
1: I ben empinats, també, vull dir que per ventura...
0: Si te donen a triar, tu què t'estimaries més estar? A principi o a final de costa?
1: Al mig, sempre a mi, ella, com
0: ella,
1: dijous.
0: Ella sempre...
1: Bé, tornem-me'n a Bardem, per favor. Jo molt contenta, però m'estranya, m'apareix increïble que no hi hagi cap altre espanyol encara. Vull dir que en Bardem ho som moltíssim, però pensava que sí que hauria...
2: Banderas.
1: Pensava fins i tot, per exemple, que en Penélope ja en tenia.
2: Banderas no té?
1: Banderas, per exemple, me faràs creure que en Banderas no té manetes allà. Bé, no sé.
0: T'he de dir que no he dubtat de la informació del País, allò que deia la notícia és que era el primer espanyol. No he anat a fer una comprovació exhaustiva, però crec...
2: Antonio Banderas, clar, el que passa que ja fa molt d'anys, és l'estrella número 2294. La persona número 2294 que té estrella, però clar, això és del 2015, però això ja no ho tenien com una cosa recent, perquè això correspon a l'època en què era l'home de Melanie Griffith, o sigui que ja fa bastant...
0: Creus que li van donar per home de Melanie Griffith
2: per ell. Recordem que just arran de la famosa pel·lícula Too Much, no, ell va assolir la fama abans del 2015, ja fa més de 20 anys del seu recorregut a Hollywood, jo crec que sí, no cal.
0: Sí,
2: n'hi ha. Temps, sí.
0: Ja t'ho tens, sí.
1: Sí, sí. I, bueno, per destacar una pel·lícula d'en Bardem, que en podrien dir moltes, sí. Podríem recordar-se de Jamón, no?, que va compartir...
2: En Penélope, clar. Molts joves, tots
1: molt
2: dos,
1: joves,
2: no?
1: Encara no eren parell.
2: Qui s'imaginava en aquell moment, no?, que anys després tots dos serien unes celebrities a Hollywood, però sí, és que hi ha tantes pel·lícules... I a més és un actor... Tan contundent, tan capaç de ficar-se a papers diferents entre si, perquè recordem des de Un espai per a viejos, una de les preferides, jo
1: Home,
2: crec.
1: El paper de dolent
2: el paper
1: el
2: de
1: dolent.
2: Però fixeu-vos també Antes que anochezca, per exemple, una pel·lícula que va passar un poc sense pena ni glòria, però jo crec que és un film que destaca moltíssim i que des d'aquí ho recomanem si encara no ho heu vist. En tot cas, ens alegram que tingui ja la seva estrella de la fama. Maria Antònia, Javier Bardem, no sé si ets seguidora de les seves pel·lis, si tens alguna en concret que t'agradi...
3: La veritat que no, però vos he de dir que he estat anotant en el meu capet perquè ja arribo a veure-me tot en Netflix, perquè tot són sèries, m'he de basar més a mirar pel·lícules i a partir d'ara que
2: Te l'apuntes.
3: Jo confio en els vostres consells, perquè sempre abans de començar la redacció comencen. Aquesta m'ha agradat, aquesta m'ha agradat, i jo pot ser, eh?
1: No, i fa poc hem parlat d'una de les sèries que ha estrenat, que també fa de dolent.
2: Exacte, del pare dels germans, no?
1: No,
2: te refereixes?
1: No, és que ara no me surtes...
2: La de Monstruos, no era?
1: Això és una.
3: Aquesta sí que l'he vista.
1: Però fa poc, fa dues setmanes escats, vàrem parlar també que fa desfavé de dolent, emulant una pel·lícula que havien... Xisco, ajuda-mos, que tu t'atén molta de memòria.
2: El cau del miedo, el cape fear.
1: El cau del miedo, pues gràcies, Alejandro
2: exacte,
1: Rubio.
2: Sí, gràcies.
1: Exacte. I de, també fa de dolent que surt de la presó vera, i que vol matar en els advocats que el varen dur a presó. O sigui que també torna a fer paper de dolent.
0: Sí, però un parèntesi, perquè Balears se mereix millor informació. Clar, nosaltres hem mesclat Estrella de la Fama en empremta de mans i peus d'una seta xines. Són dues coses diferents. Ah,
2: per això ara... Per això no mos quadrava res.
0: He tingut un moment que les meves neurones no s'han connectat, perquè quan a Marta Grau me diu ja la té bandera, jo, la meva directora, no li nec mai res en directe.
2: Una cosa és
0: l'Estrella de Hollywood i l'altra és que el teatre xinès te convidi a deixar mans i peus.
1: I en Banderas no té...
0: En Banderas no ha fet, que jo sàpiga, no ha posat l'empremta.
2: O sigui, confirmant que l'únic que tindria l'empremta és Javier Bardem.
0: Seria el espanyol Javier Bardem.
2: No Estrella, que evidentment va com a associat, però són coses diferents.
0: Són dues diferents.
2: Molt bé aquesta puntualització.
0: Tot i ara hauria de reformular la pregunta. Joana Maroto, què t'estimaries més a Sauva? Un passeig de la fama amb estrelles o que te fessin deixar l'empremta de mans i peus allà en terra?
1: Vam, tot és un honor, però és veritat que queda com a més guapo i polit una estrella, no? Que por allà se m'anota i es veus.
2: Però bé, jo crec que és ja molt més emocionant.
0: Hem passat, tento'l que s'aturi el món, eh? Hem passat de que mos semblàs meravellós.
1: No, però és meravellós.
0: La fita d'en Javier Bardem ha dit, jo, si me dones a triant, et posar les manotes i els peus en terra, una estrella, molt millor una estrella.
1: Perquè me fas triar i, clar, que he de triar. T'he de dir, m'és igual.
2: Manetes i peus, sens dubte.
1: Tu manetes
2: sens
1: i peus. Dubte.
0: Que recorda que davant d'Esbarguell hi ha una sèrie d'empremtes digitals d'esportistes il·lustres que vendria a ser el nostre teatre xinès, Esbarguell. El Celsia, perquè com a part ja no existe, ja és un banc.
1: Exacte.
2: En tot cas, era un dels temes que abordaran per a tenir molt més en aquesta jornada, que ve marcada, per descomptat, per l'activitat política, per la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional. Ja han comentat que arribava just 10 minuts abans. Seran avui i demà dos dies de declaracions que abordaran tot d'una a la nostra tertúlia. Tot en la bona companyia d'Iker Hernández als comandaments tècnics, Robert Mercè, Alejandro Rubio, Anas Barnissú i Yolanda Ruiz a la producció. Començam el dimecres.

0: 9:18, comença la nostra tertúlia aquí als estudis de Palma, compartint taula amb les periodistes Àngeles Durán, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anna Mascaró, bon dia.
2: Bon dia.
0: I ens escolta el misser Joan Carles Rodríguez Tur des d'Eivissa. Bon dia, Joan Carles.
3: Què tal? Bon dia i salut.
0: Començant per tu, si t'assembla, perquè avui l'actualitat se centra sobretot a la política, molt pendents de la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, citat a l'Audiència Nacional. Arribava 10 minuts abans de l'hora prevista, recordant que compareix en qualitat d'investigat per tota aquesta xarxa d'influències que es dedicava presumptament a obtenir avantatges a canvi de comissions per el conegut com a cas Plus Ultra. Seran avui i demà aquests dos dies de declaracions en què el jutge José Luis Calamaz, recordem que finalment sí aborda el tema de l'origen de les joies trobades a la caixa fora de la seva oficina, recordant que la defensa de Zapatero demanava més temps per poder aconseguir tot el que suposa la documentació, per poder recordar o confirmar l'origen d'aquestes joies, si eren una herència, on havien estat comprades, i demanava aquest temps que finalment no ha pogut aconseguir. Hem compartit les imatges abans d'aquesta entrada en directe a l'Audiència Nacional, en què s'ha desenvolupat de forma molt ràpida. Simplement l'expresident ha saludat els mitjans de comunicació, davallava del cotxe i accedia directament a l'interior de l'audiència, fent aquesta salutació a totes les persones que se troben just a les portes de l'Audiència Nacional. Tot d'una connectarem amb Madrid, amb el nostre company Joan Guirado, però començant per aquesta qüestió, per la declaració. Joan Carles, de moment el jutge no considera necessari separar el que seria la peça de les joies, perquè diu que ja tindrà temps, a mesura que pugui declarar, de recaptar, de reunir tota aquesta informació, començant per aquest punt.
3: Clar, aquí hi ha dues lectures, Marta. Una lectura política i una lectura judicial. Des d'un punt de vista judicial, jurídic, Zapatero té tot el seu dret a la presumpció d'innocència intacta, i la qüestió de les joies pot tenir una lectura política, però ja veurem si judicialment també surt condemnat per un delicte fiscal per no haver declarat tant a nivell de patrimoni com a nivell de donacions o compraventa. Ja veurem de quina manera intenta acreditar José Luis Rodríguez Zapatero que va obtenir aquestes joies i quin tractament fiscal li va dar. Això ho analitzarem, però en aquest procediment el que s'analitza és si realment hi havia una verdadera xarxa de tràfic d'influències on ell feia d'operador, o sapiguem que va obtenir per fer com a mínim de lobista més de mig milió d'euros, un 1% de rescat de Plus Ultra. Això és bastant diferent de les joies, i que inclús les seves filles també s'han vist beneficiades a través de societats instrumentals a través de les quals eren contratades. Insisteix, des d'un punt de vista judicial, aquest home té la presumpció d'innocència intacta. Ara bé, des d'un punt de vista polític, aquest home és culpable. Aquest home és culpable en su sentit de que emmarmat la poca credibilitat que li quedava a l'esquerra d'aquest país, sobretot quan ell era un tòtem, no? Un tòtem no només del Partit Socialista, sinó un tòtem de l'esquerra en general, una persona que era molt ben vista també a molts de sectors de Sumar, de Podemos, etc. En Pedro Sánchez l'ha fet servir en totes les campanyes electorals, les darrers, a les andaluses. Segurament avui en Zapatero serà la darrera volta que declararà en públic, perquè el Partit Socialista no el tornarà a fer servir mai més per un míting de campanya. Per tant, avui veiem una llosa més en el Partit Socialista, que es queda sense un dels seus principals referents.
0: És així. De fet, aquest tema també centrarà part de la sessió de control al Congrés dels Diputats. Després escoltarem, no?, el que està passant en directe per saber com s'està vivint aquesta jornada, que sens dubte, com ha explicat en Joan Carles, la declaració de Zapatero, tot el que està passant amb l'expresident, marcarà el curs de l'evolució del Partit Socialista, marcarà, qui sap, no?, si les futures eleccions, com podria afectar, Àngeles, tot el que està passant amb l'expresident.
1: De manera absolutamente directa. De hecho, planea sobre la cabeza de Sánchez la posible moción de censura, y es evidente que un líder como Zapatero, que ha sido presidente del gobierno, pues que pueda estar juzgado, ya solo sentarse, ya solo que se haya abierto un procedimiento judicial, ya realmente merma mucho la credibilidad, ¿no? Y esto pues le explotará en la cara directamente frente al Partido Socialista y a Pedro Sánchez, ¿no? Como decía el compañero, pues hay la diferencia entre la parte judicial y la parte política, pero es que en la parte judicial incluso la defensa de Zapatero se va a centrar en invalidar pruebas. Ha hecho un requerimiento a Estados Unidos, como sabemos, para invalidar el vaciado de los mensajes del móvil del ex dirigente de Plus Ultra. Y por otra parte, también el tema de las joyas, si son regalos, si son herencias, etcétera, que incluso diciendo esto estaría admitiendo un delito fiscal el propio expresidente, ¿no? Pero que lo que buscan también es agarrarse a la posibilidad de la prescripción. Me gusta señalar estos dos aspectos de las dos piezas o de los dos elementos de la causa, porque en caso de que esto deje libre a Zapatero, es decir, que salga absuelto, en caso de que haya juicio, cuidado, ¿no? Porque ahora el juez lo que tiene que determinar es si hay un sobreseimiento porque no hay la UDEF, pues los indicios o pruebas que aporta la UDEF no tienen consistencia suficiente como para seguir adelante, o si considera que si lo tiene y abre juicio oral. Entonces, en el caso hipotético de que Zapatero sea juzgado, cuidado también con lo que se busque es invalidar pruebas, porque una cosa es una absolución por inocencia y otra por defectos de forma, invalidez de no sé qué, por prescripción, etcétera. Esto yo creo que es muy mal valorado, ¿no?, también por la opinión pública, porque es decir, ha prescrito, es decir, el delito se pudo haber cometido, pero ha pasado tanto tiempo que me voy de rositas, ¿no? Entonces, bueno.
2: Sí, des del punt de vista judicial, jo destacaria aquests dos elements que comentaves. Primer, els xats, que l'advocat està insistint en que se declari la nul·litat d'aquests xats dels empresaris sobre, bueno, en què expliquen que en Zapatero els hi podria haver estat donant uns beneficis per accedir a determinades ajudes. Clar, en aquests xats, sobretot, hi ha altres reunions que en Zapatero hauria d'explicar que són reunions que manté ell amb dos ministres i amb el president de Plus Ultra. Perquè per la resta de converses el que surt és que ell parlava amb el seu amic en Julio Martínez. I després, el tema de les joies també és molt important, sobretot per la declaració d'avui. Perquè com que l'advocat, la defensa, no ha aconseguit que se li doni més temps per poder documentar d'on provenen aquestes joies, ell haurà de decidir si avui s'acullen el seu dret a no declarar i no explica l'origen de les joies, o bé l'explica i després s'haurà de tenir a validar i a donar credibilitat en el relat que doni avui.
4: Clar, perquè el que li ha dit el jutge és que no passi pena, no?, que tindrà temps per poder reunir tota aquesta informació que en teoria demostrarà o no que són herències, que són compres, no? I demanava al Manco ajornar aquesta part en concret, però de moment no es contempla. Podem escoltar el so en directe del la sessió de control del Congrés dels Diputats. Està parlant just en aquest moment Carlos Cuerpo, ho escoltam, i tot una valoram el que s'està analitzant i diguent a la sessió de control.
5: Actitud del gobierno, gestión y actuación para seguir protegiendo a familias y empresas. Que se vea, señoría, dónde está cada uno.
4: Just abans intervenia el president del govern, Pedro Sánchez, però clar, davant d'aquesta sessió de control que anirem connectant, sobretot per saber el contingut, no?, i com d'alguna manera o d'altra se plantejarà el tema de la declaració de l'expresident Rodríguez Zapatero. Tot d'una tornarem a connectar per agafar un tros molt més significatiu del que està passant i sobretot si se planteja, no?, de quina manera podria afectar la declaració de l'expresident Zapatero davant l'Audiència Nacional. Tot d'una intentem connectar amb el Manco, no?, amb una informació molt més rellevant que la que hem escoltat, perdoneu, i disculpes, no?, per la connexió en concret, ara tot d'una la reprenem. Estaves analitzant el tema dels missatges, Anna, molt, sí, molt interessant, i de quina manera aquests missatges seran una prova important, no?, davant d'un jutjat,
2: sí,
4: com és el cas.
2: Per això el seu advocat està intentant que declarin com anul·la aquesta prova, perquè el posa molt en el punt de mira. I el que comentaves del Congrés, clar, és que això avui marcarà completament l'actualitat. Hi ha dos escrits. La mesa del Congrés ja ha hagut de frenar dos escrits del PP de Junts per Catalunya demanant que s'avancin eleccions i, per tant, que coincideixin aquestes dues cites fa bastant de mal en el govern espanyol, com deia el company, a nivell polític. aquest cas judicial és una estocada molt significativa al govern i a la majoria plurinacional també, clar.
1: Bueno, se dice incluso que Zapatero asume que va a cargar con esta condena y que ahora lo único que le preocupa es salvar a su mujer y a sus hijas en esta causa, ¿no? La verdad es que no pinta bien. Y efectivamente lo que hablábamos, el cómo puede impactar en el gobierno, pues es una forma directa. El compañero de Ibiza hablaba de cómo se ha convertido Zapatero en un peso pesado del PSOE. A mí me da la sensación a veces de que Zapatero pasó un poco sin pena ni gloria durante su mandato y que ha asumido un protagonismo exagerado después, incluso más que cuando era presidente, ¿no? Y es cierto que ahí ha sido pues una pieza que se le ha dado demasiada visibilidad y que ahora puede pasar mucha factura por la pregunta que hacías al PSOE, ¿no? Al gobierno en este caso.
2: Sí, sobretot jo diria que ell va quedar un poc en segon pla per la seva gestió de la crisi, que va ser molt qüestionada, però en els darrers anys en Pedro Sánchez el va recuperar la seva figura com a símbol de l'esquerra, del progressisme, dels drets socials, per les seves polítiques amb ETA, amb els drets LGTBI...
0: En tot cas...
3: Clar, en Pedro Sánchez d'aquí va fer una instrumentalització molt acertada de José Rodríguez Zapatero, perquè en Pedro Sánchez el que va intentar amb acert era unificar el vot de l'esquerra i el vot de més enllà de l'esquerra del Partit Socialista entorn a ell. I en José Rodríguez Zapatero és una figura clau per aconseguir una. Anna comentava el tema de na Francina Armengol, el desbloqueig que ha fet sa mesa d'una iniciativa de Junts per Catalunya que demanava, no?, en el govern un adelant electoral. Aquí ja s'està parlant de sa inconstitucionalitat d'aquesta decisió, perquè l'any passat sí que va acceptar tramitar-ne una exactament igual de Vox, perquè sabia que Vox la perdria, però aquesta volta, que té moltes possibilitats de sortir, na Francina Armengol ha decidit bloquejar-la. I això és una mostra més de que na Francina Armengol es comporta més com una hooligan del Partit Socialista que com tot una presidenta del Congrés dels Diputats.
0: Són les 9:30, me permeteu una petita pausa per publicitat. A la part de ràdio escoltam el bisturí de Javier Alarcón i tot d'una reprenem aquesta tertúlia.

0: Són les 9 i 33 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, a través de la televisió i repassant l'actualitat d'aquest dimecres. Hem començat analitzant i intentant ampliar tota la informació respecte a aquesta declaració que avui fa davant l'Audiència Nacional l'expresident Rodríguez Zapatero. Arribava un poquet abans de l'hora. Aquesta declaració ha començat. Ha estat el primer tema d'anàlisi. Seguirem ben pendents i tot d'una que puguem connectar amb Madrid i amb el nostre company Joan Guirado per poder analitzar i per poder explicar el que ha passat durant aquest matí. Però continuem amb altres qüestions que també se centren, en aquest cas, en l'actualitat més local de les nostres illes. Un tema que afecta moltíssim, com és el lloguer turístic. El govern ha decidit fer una passa més respecte a la pretensió que habitatges que fins ara es destinaven al lloguer turístic passin al mercat residencial, però amb una condició, que se sumin al programa Lloguer Segur. Apareix una esmena en concret dins la llei Òmnibus, que va ser recentment publicada, que contempla la possibilitat de reduir un 60% l'import de la sanció per aquest lloguer turístic si l'immoble passa a les mans de l'Institut Balear de l'Habitatge, de l'IBABI, si passa a formar part d'aquest programa Lloguer Segur. És un canvi burocràtic que es fa amb la pretensió d'evitar que hi hagi tant de lloguers il·legals a les nostres illes. Joan Carles, començant per tu de nou, sobretot perquè vosaltres teniu molta experiència a Eivissa amb aquestes campanyes, no?, que han aconseguit reduir moltíssim l'impacte del lloguer il·legal.
1: Efectivament, a Eivissa s'ha aconseguit reduir en més d'un 80% el número de pisos turístics que s'ofertaven il·legalment a plataformes com

0: hagut una reunió de centenars de persones per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a Manacor, a la finca de Son Brau. És una instal·lació que afectarà sobretot en aquest municipi Manacor, però que també afectaria els termes de Petra, d'Ariany, sobretot per el que pot causar aquesta explotació, males olors, afectació als aqüífers, recursos hídrics. Saludem el batle de Petra, Salvador Femenies, que com dèiem ja ens escolta. Batle, bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia.
0: Com creuen que podria afectar el projecte d'aquesta macrogranja al municipi de Petra?
1: Bueno, nosaltres ahir vam tenir una mica d'assemblea, mos van venir unes persones que mos van explicar això de Son Brull. Bueno, evidentment nosaltres estem en contra, perquè trobam que això, aquestes macrogranges de tantes, diuen, parlen de menys, de més o menys 80.000 gallines. Això, pues, evidentment, afectaria i afectarà, esperem que no, que no se faci, pues, tot això que són els aquífers, en tema després de purins, mosques, és a dir, no mos interessa, i crec que això a nosaltres, normalment, no estigui dins del nostre terme, a nosaltres mos hem de posar, mos hem de posicionar en contra d'aquestes macrogranges que trobam que no. Això no, no és bo per ningú, i pel menys ja tenim una granja de porcs de fa bastant d'anys, també tenim moltes problemes quan escampen els purins, que mos donen pues, moltes de queixes del veïnat perquè pas dolors, mos contaminen els aquífers, els nitrats i amb fecalis.
0: Vale, com ha dit vostè, no només són no només esteu sols, diguem que hi ha altres municipis afectats, altres indrets, parlem sobretot de Manacor, però també Petra, Ariany. No sé si finalment el que afecti, no?, tantes persones podria suposar o podria exercir certa pressió per no tirar endavant aquest projecte. Què esperen?
1: Home, nosaltres, evidentment, jo vaig ser abans al Batle de Manacor i que estàvem a una assemblea de batles, vaig ser abans al Batle d'Ariany. Nosaltres, si hem de fer, intentarem fer un front comú, o si hem de fer unes al·legacions, i potser farem unes mocions, presentarem unes mocions cap a l'Ajuntament nostre, a l'Esperat Simple, que nosaltres estem en contra de tots aquests projectes grossos, perquè, com trobam, clar, que no només ens afecta a nosaltres, aquest senyor que va venir a geòleg, ens va dir que afectaria sobretot a la banda de Sant Bogló, a l'Ajuntament de Sant Bogló, de Sant Serra. I, clar, si no aturam això, pues, evidentment arribarem a rompre i embrutar tots els aquífers que tenim a Mallorca, i això no ho hem d'aturar.
0: No és la primera macrogranja que s'atura, ni molt manco, no és la primera vegada que s'atura un projecte d'aquesta magnitud, d'aquestes característiques, just per el que vostè ha explicat. No només afecta els veïnats per una qüestió de males olors, sinó que és un impacte brutal davant la natura i, per descomptat, dels aquífers. Batle, moltíssimes gràcies per atendre'ns, abordar amb aquesta qüestió just ara a la taula de tertúlia.
1: Vale, moltes gràcies per cridar-me. Adéu.
0: Adéu. Salvador Femenies, es batle de Petra, recordam, un dels indrets que també estaria afectat per aquesta macrogranja. Anna, no seria la primera vegada que s'atura un projecte d'aquesta magnitud per pressió dels veïnats, per pressió dels pobles?
2: Clar, recordem la macrogranja de Sineu, que de fet va motivar una reforma legislativa que justament va limitar el número màxim de gallines, en aquest cas, o d'aus, que se podria tenir fins a 160.000, i també va establir límits segons la distància entre la granja i el nucli urbà per arribar al nombre màxim, i en aquest cas, si són 80.000 els plantejaments, hauria d'estar a més de 6 quilòmetres de distància de qualsevol nucli urbà, perquè clar, com comentava el batle, això té conseqüències pels veïnats, amb olors, amb...
0: I sobretot també una qüestió de model, no? No tan sols dels efectes, Àngeles. És aquest el model que volem, sempre que intentem defensar el producte local, el pagès, el que els negocis, no?, tinguin aquesta identitat, aquesta autonomia, que siguin, no sé...
3: No, yo creo que tenemos que apostar 100% por una producción extensiva y no intensiva. Es decir, no podemos estar también por una cuestión ética, ¿no?, de explotación de los animales de la manera más burda,
0: es que
3: son
0: moltes vessants.
3: Sí, sí. Entonces, bueno, efectivamente no es la primera vez que se para, ya se consiguió en Sineu, y yo creo que hay que escuchar a los vecinos. Es que es absolutamente necesario, porque son los que van a sufrir las consecuencias en este caso. Entonces, tenemos un problema que es Baleares no tiene una producción suficiente para el autoabastecimiento en muchas ocasiones de la mayoría de productos. Tenemos que traerlos de fuera y eso también genera un problema, ¿no? Pero se tiene que encontrar la fórmula y poniendo límites. Aquella vez se consiguió, como decía Ana, ¿no? El establecer límites hasta 160.000 cuando se había hablado de 750.000. O sea, es que estamos hablando de desbordamientos. Entonces, Marta, esto que decías, encontrar la fórmula, pero que sea sostenible y que nos permita un autoabastecimiento, pero en unas condiciones éticas de todas las partes y evidentemente medioambientales. Los biólogos ponen el grito en el cielo porque de verdad que la contaminación del subsuelo es brutal. Entonces estamos hablando de hacer una actuación que tiene tantos perjuicios que hay que replanteárselo y desde luego llevarlo mucho más lejos de poblaciones y donde no haya evidentemente acuíferos. Es que tenemos un problema de agua en Baleares, es que parece que no nos damos cuenta. És que no tenim rius.
2: El que passa també és per posar per parlar per ser l'advocat del diable, no? Però en aquest cas, el que passa també és que si tu aproves una reforma legislativa, poses uns requisits i presenten un projecte que compleix els requisits, clar, després tomba això perquè hi ha una protesta ciutadana que és perfectament comprensible, també és complicat des del punt de vista institucional, no?
0: Joan Carles, les teves companyes ho han plantejat des de diferents punts, molt interessants, des de l'ètica, des del benestar animal, des del medi ambient, no? Fent al·lusió a l'impacte que pot produir en els aqüífers.
4: No, estava disfrutant d'escoltar-les, la veritat, perquè plantegen qüestions molt interessants i jo m'agradaria introduir-ne una altra, que és la qüestió política i la qüestió empresarial, la qüestió econòmica. Com bé ara comentava Anna, si aquesta empresa compleix els requisits, per què no se li ha de dar? Si està a més de 6 quilòmetres del nucli urbà, les molèsties que pugui causar en els veïnats també es redueixen. Jo, amb els casos de projectes així, el que també es pot plantejar des d'un punt de vista legal, no per dar seguretat jurídica també en aquests empresaris que s'hi vulguin dedicar, és que tots aquests projectes necessiten informes d'impacte ambiental i tots aquests projectes necessiten diverses aprovacions en diferents estrats administratius, des de l'Ajuntament, la Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear i també per part del Consell de Mallorca, el Departament d'Agricultura. No? Una de les coses que es pot posar és que aquests tres informes, per exemple, siguin preceptius i vinculants, és a dir, que si un d'ells es desfavorable no s'aprovi aquest projecte, és a dir, que hi hagi d'haver unanimitat. I en aquest cas és difícil conjugar la legitimitat d'una iniciativa empresarial, a més en el sector primari, que a Balears malauradament és molt dèbil en comparació a altres comunitats i sempre es fan esforços per promoure el producte local i d'això. És molt difícil separar la línia entre la promoció del producte local i el respecte a la tranquil·litat, en aquest cas, d'un veïnat o inclús també en els recursos ambientals. És veritat que també la producció intensiva tal volta no s'ha més somiada i ara mateix s'està apostant més des del sector primari de les Illes Balears per una producció ecològica. Per exemple, les gallines que haurien d'estar amb una gallina, cada gallina hauria de tenir 4 metres de terreny per poder-hi estar. Tal volta s'han de propiciar més aquest tipus d'explotacions, encara que tal volta no són tan rentables. Per tant, hi ha que trobar un equilibri i no sempre és fàcil.
0: Són les 9:48, si me permeteu, escoltem uns consells publicitaris i tot d'una encara amb la recta final d'aquesta tertúlia.

0: TV3 Ràdio Oas, informació.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten o posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,89 euros kilo, el salmón dino a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Ja som aquí, ja hem arribat.
6: Com anem, com esteu?
7: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
5: És el moment de posar els punts sobre les is.
8: De fluència.
6: El paraigua en sabates.
5: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
6: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
8: Idò, què fem? Recomanam.
3: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
5: Això ho ha fet un professional. Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
9: Tentol!
10: Tentol! Tentol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
3: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Són les 9:51. Continuem aquí al dia. Si just vos acabeu d'incorporar, heu de saber que a través de la ràdio i també a través de la televisió nosaltres sempre repassam en aquestes hores l'actualitat. L'actualitat que passa per diverses qüestions, però també focalitzades en àmbit local. Hem valorat primer la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero, de l'expresident de l'Audiència Nacional. Ha estat un dels temes centrals, però en crònica local també ens ocupa avui el temps de balanç, no? Just a les portes d'aquestes vacances mos demanam, just després d'aquest període de reflexió per alguns representants parlamentaris, mos volen demanar com va ser aquesta darrera sessió al Parlament, una darrera sessió plenària ordinària, en la que just se van plantejar alguns temes, com per exemple la limitació de cotxes a Mallorca, els pressupostos, molt important, fins i tot les restriccions que se planteja de cara a l'eclipsi del dia 12 d'agost. Va un poc de discrepància respecte a aquest punt, perquè l'oposició demanava un tancament total, no?, d'algunes zones de la Serra de Tramuntana. La presidenta Marga Provenç va dir que això són els tècnics, no?, que han de decidir si realment tancaran unes o no. En definitiva, van ser alguns dels temes que just abordàvem amb els nostres companys. Començar per tu, Àngeles, pots sí. triar un poc dels temes que es varen plantejar ahir. Què te va semblar aquesta darrera sessió de control abans de l'aturada de l'estiu?
1: Pues un poco la decepción de que no haya podido salir adelante esa medida de restricción de vehículos, ¿no? Que ahora pues parece que se va a dejar, la promesa del gobierno es que será antes de Navidad, pero claro, la época trágica es el verano, es la temporada, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la oposición ha ido un poco diciendo que si hubiera habido voluntad, que incluso que se han cancelado sesiones que podrían haberse mantenido durante junio, incluso julio, para sacar adelante la medida, ¿no? Entonces ahí ha sido un poco, para mí, una decepción, porque me pareció una medida muy valiente, que no es que haya puesto, que haya ideado el gobierno, el Partido Popular ahora mismo, porque es algo que se ha puesto sobre la mesa de forma reiterada y que se ha aplicado pues en Formentera, en Ibiza, pero parecía que esta vez iba en serio, y es verdad que es insostenible la cantidad de vehículos y el tráfico que hay. Lo ya que me has dado la opción, lo uno al tema de las posibles restricciones para ver el eclipse, y yo vaticino, y ojalá me equivoque, que va a ser una locura, una catástrofe esto. No, porque lo es ya. Es decir, yo me voy a Sóller muchas veces y ya es imposible llegar a Sóller.
0: Sí, estaries a favor de limitar l'accés només a residents a zones determinades de la Serra de Tramuntana o a pues, turistes que estiguin allotjant-se, no?, en aquestes zones.
1: La verdad es que lo veo no sé qué decirte, porque es verdad que limitar la movilidad también de gente que incluso viene para ver el eclipse, pero claro, que los propios residentes no puedan ni siquiera acceder a sus viviendas, lo que va a ocurrir al final es que el residente se va a quedar encerrado en su casa y va a decir, hoy no me muevo, cuando pase esta locura, pues ya saldré a la calle, ¿no? Es muy difícil la solución, la verdad.
0: Àngeles Durán, vaticina el caos o la o en aquest cas els embossos i la saturació, Joan Carles, respecte a l'eclipsi. No sé si tu tens pensat traslladar-te o tens algun lloc en concret de l'illa d'Eivissa que t'hagin dit que sigui el perfecte per veure-lo.
2: Jo tinc previst amagar-me.
1: A
2: Eivissa s'estan organitzant molts esdeveniments relacionats amb l'eclipsi, i lògicament jo també comparteix que tal volta serà un poc caòtic, però tornant a la qüestió del final de curs en el Parlament, jo crec que ahir sobrevolava una qüestió interessant, que és la darrera enquesta de Cibes, no?, que més o menys feia una radiografia d'on està cada partit. Veiem en el Partit Socialista, amb mínims històrics, els hi daven 14 diputats. També, sobrevolant la qüestió del lideratge, qui serà el candidat, encara que ja sabem que la candidata in pectore és na Rosario Sánchez, la secretària d'Estat. El Partit Popular estava amb 28, realment 29 diputats, comptant es de Formentera. Per tant, de Marga Provenç, segons aquesta enquesta, estaria a un diputat només de la majoria absoluta, que seria una completa sorpresa també a nivell nacional, veient que les tendències nacionals són que el Partit Popular necessita a Vox per formar una majoria absoluta. Segons aquesta enquesta, na Marga Provenç estaria només a un diputat, i aquí la lectura que jo faig és que na Marga Provenç, si vol aconseguir atracar-se a la majoria absoluta, ha de rascar a la part forana. A la part forana i evitar la fuga de vots, o intentar capitalitzar els vots que ha deixat orfes formacions com, per exemple, el PI, que ara es reconverteixen en coalició per Mallorca, intenten recuperar aquest espai polític. Jo penso que és aquí on Amarga Provenç ha d'aspirar a unificar no només el vot de dreta, sinó també un vot de centre, un vot moderat, un vot amb una clara visió territorial, amb una clara visió regionalista, i crec que aquí s'ha de fer un esforç perquè pens que si no ho aconsegueix no es quedarà lluny d'aquesta majoria absoluta, sobretot quan té una oposició completament descapitalitzada i amb una situació per àmbit nacional que afectarà lògicament les eleccions del proper 23 de maig de l'any que ve.
3: Sí. Bé, jo crec que sí, que la darrera enquesta diu que el PP està acaronant la majoria absoluta, però no acaba d'arribar mai, no, cap sondeig li dona aquesta majoria absoluta.
0: És que aquesta enquesta reflecteix molt d'indecisos, també.
3: Clar, clar. Llavors, i també si complementam aquesta enquesta amb l'anàlisi de resultats electorals de les comunitats, que sabem que a les Illes Balears el comportament electoral va molt lligat a l'Estat, és a dir, els moviments dels partits i així com van a nivell estatal afecta molt en el comportament electoral a les Illes Balears, veurem que el PP continua depenent de Vox a totes les autonomies on hi ha hagut eleccions, i també Andalusia, que era el principal referent del PP balear i era el principal lloc on s'esperava assegurar aquesta majoria absoluta. Llavors, ara mateix la situació està així. També és cert que, d'altra banda, l'esquerra està bastant desgastada. I, a més, el Partit Socialista sembla ser que acusa el desgast de la marca estatal, també. Això també, en alguna ocasió ho hem explicat a l'Ara Balears, perquè hem xerrat amb experts, fins i tot d'Andalusia, amb catedràtics i tal, de ciències polítiques, que expliquen que moltes vegades això passa, que el partit a nivell autonòmic assumeix el càstig, el vot de càstig, que després d'aquest càstig les generals podria retornar en forma de vot útil en el Partit Socialista. I bé, per tant, sembla que ara així, en la fotografia d'avui, sembla que si tornés a haver unes eleccions, la correlació de forces no seria tan diferent de la que tenim ara mateix.
0: Darrers titulars, Àngeles, respecte a aquesta anàlisi sobre les futures eleccions, sobre l'enquesta a la que feia referència, no? I com diu que de moment la majoria la tindria el Partit Popular, però necessitaria el suport de Vox.
1: Sí, però jo crec que Vox està tocando techo. Hemos visto en elecciones autonómicas previas que ha subido, pero que está, yo creo que en su límite, ¿no? Hay un desgaste también de Vox a nivel de liderazgo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel balear. Y hasta que no quede claro quién es, ha habido bastante purga interna y esas luchas tampoco benefician, ¿no? Yo creo que la clave va a estar, lo que decía Joan Carles, conseguir un voto, por ejemplo, de ese espacio que ha dejado el PI, que sí que se puede beneficiar mucho el PP.
0: Àngeles, Anna, Joan Carles, moltíssimes gràcies, que tingueu bon dimecres.
1: Moltes igualment, gràcies.
2: Gràcies a vosaltres, salut i alegria.
0: Que d'una setmana, segona hora de programa.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon dia. Ja ha començat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. L'expresident del govern espanyol declara per 4 delictes que estan relacionats amb el rescat de Plus Ultra i les joies trobades al seu despatx.
6: És una declaració històrica perquè és la primera vegada en democràcia que un excap de govern compareix en qualitat d'investigat. Se sospita que Zapatero liderava una xarxa d'influències per obtenir avantatges a canvi de comissions. La previsió és que la compareixença sigui llarga. Per això, el jutge José Luis Calama ha reservat 2 dies, avui i demà, per fer aquest interrogatori.
5: I mentrestant, el Congrés avui sessió de control al govern, marcada precisament per aquesta declaració com a imputat de Zapatero.
6: El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha titllat de covard i poruc el president espanyol i s'ha demanat quant de temps més pensa mantenir la situació actual.
7: Usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro.
6: El PP no ha estat l'únic grup que ha carregat contra l'actuació actual de Pedro Sánchez. Són les portavós del PNB i Podem, Maribel Vaquero i Ione Belarra.
8: Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
9: Ustedes le han dado gasolina a la derecha. Tiene narices que cada miércoles venga el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, a dar lecciones de corrupción. Es evidente que la solución a los problemas de la gente no la va a traer el Partido Popular. Però lamentablemente la gente se ha dado cuenta de que ustedes tampoco.
6: Acusacions davant les quals Pedro Sánchez s'ha defensat destacant les fites del seu executiu.
10: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018. Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, és un millor país en termes de creixement, d'empleo i de desigualtat.
5: I avui coneixerem els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestard.
6: S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència per fer públiques les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes el president Llorenç Galmés per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
5: I en els esports, Pablo Maffeo ja és camí a Atenes per signar com a nou jugador de l'Olympiacos. Marta Sampas, bon dia.
11: Bon dia, Maffeo, ja no jugador del Mallorca. El mateix jugador ho ha confirmat fa uns minuts a l'aeroport de Palma abans d'agafar un vol a Grècia per passar el reconeixement mèdic amb l'Olympiacos. El català, que va arribar a l'estiu de 2021, posa fi a una etapa de 5 temporades al Mallorca, on ha jugat 160 partits. Sentim Pablo Maffeo.
12: No, yo les dije que yo tenía contrato, que si me tenía que quedar, yo, los contratos están para respetarlos. Yo no me acerqué a ellos diciéndoles ni que me iba a ir a primeras de cambio ni que me iba a quedar al 100%. Al final yo tenía contrato, las cosas se han dado así, es una oportunidad única para mí, la tengo que aprovechar. Y si encima dejo algo de dinero al club, pues bueno, al final es cosa de dos. Si ellos deciden que me venden y yo decido irme, no hay más. Pero...
5: Son las 10 y 4 minutos, más noticias a las 11 en punto.
4: Més informació a ib3notícies.com.

entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 10 i 5 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Joan Jiménez als comandaments tècnics i, com sempre feim en aquestes hores, miram el cel. Per cert, 10 i 5 del matí, 27 graus de temperatura. Temperatures, com dèiem, altíssimes. El termòmetre s'enfila, un cel que, de moment, avui estarà destapat, encara que amb algunes boires a l'interior. Temperatures, com han dit, en ascens i vent fluix variable amb embats. Bon dia de nou, Joana.
1: Bon dia, Marti. Així és, i atenció a aquesta seqüència animada que vos mostrarem ara a continuació, perquè hi podrem apreciar que passarà el que passarà o que està passant des d'ahir mateix, dia 16 de juny, i fins la setmana que ve, fins dimecres 24 de juny, que serà Sant Joan. Una onada de calor que arriba des d'Àfrica. Els colors liles marquen 40 graus o més. Fixeu-vos com apareixen amb força dijous i arriben al seu màxim dissabte i també dilluns. Així que alerta, perquè a Xisco tindrem bastanta de calor.
2: Qui diu que lo diu, que l'orada, Joana. Per tant, no hi serà de més recordar que aneu alerta amb el sol, que vos hidrateu i que vos poseu crema i, sobretot, que eviteu les hores centrals del dia. Una calor que contrasta amb aquestes imatges que ara veurem i que descriurem per als oients de ràdio, que ens arriben des de Jaén. Imatges impactants d'una forta tempesta que ha descarregat, de fet, ahir cap vespre, per ser més exacte, sobre la ciutat, amb intenses precipitacions que han provocat nombroses incidències a diferents punts. De fet, veiem aquestes imatges en carrers totalment negats i aigua a l'estot, Joana.
1: Sí, carrers negats convertits en rius, clavegueram que no ha pogut drenar o xuclar tot el que va caure i que fins i tot ha negat baixos, sobretot d'aparcaments. Una tempesta que va anar acompanyada d'una intensa calabruixada, complicant la circulació per a peatons i conductors i deixant també, com deia en Xisco, incidències que han durat bastantes hores.
0: Gent, per exemple, sense corrent, mirant però com ens han aixecat nosaltres aquí a les Balears, perquè de moment no tenim pluja ni molt manco, sinó sol i altíssimes temperatures. És moment d'obrir les nostres beauties, les càmeres que mos poden permetre analitzar el temps en directe. Cala Morell, Menorca, llueix el sol, pràcticament no veiem cap nígul i la mà està totalment en calma. Se pot intuir perfectament amb aquestes imatges que fa calor. Recordem, 27 graus a les 10 del matí, és un dia pràcticament d'estiu total el que tenim a Cala Morell, Menorca.
2: Les cases barques ni sabatell. No, una trista ona que pertorbi aquesta calma absoluta, que, perquè saben que és una càmera, però podria semblar perfectament una fotografia.
1: Una postal.
2: Una postaleta.
0: Tenim una finestra més, companys.
2: Podríem fer un directe des d'aquell vaixell.
0: Sí, no estaria gens malament. Moment per la nostra finestra preferida, aquesta càmera de ball de la mà. Per què? Perquè és la més refrescant, sens dubte. Crec que és la càmera que més necessitem per suportar aquesta onada de calor que ve d'Àfrica, com explicaven a Joana abans, i que només se poden refrescar els peixos en aquest moment. La resta...
1: No, però se traspassa. Aquesta sensació d'això, una imatge refrescant, una imatge que te fa ganes com d'aturar, no? I de relaxar-te una miqueta. I veure peixos. És com aquelles foganyes en Sivan que te quedes com hipnotitzat mirant-se foganyes.
0: Però que broma, té una base científica, la vàrem explicar l'altre dia, contemplar imatges relaxants, escoltar so d'ocells, d'aigua, relaxa. No sé què és el que produeix exactament a les nostres neurones, però redueix el cortisol i ens ajuda a relaxar-nos. Per això sempre posem aquesta càmera.
2: Sense voler pecar de conspiranoic, però tu creus que aquí al Toro, on tenim aquesta càmera, els peixos s'avisen de que en Marta Garau ha connectat?
0: Ho dic jo perquè... Sí, perquè venen
2: perquè no hi havia una rata peixatera circulant per la mà. Ja està, que tu començessis a parlar i ja veiem una sèrie de peixos que venen com a saludar, com si tu fossis la reina Tritona i venen a retre't una mica d'homenatge.
0: Mira que també se m'havia passat per escap. Perquè és vera, és començar a xerrar i tots s'acosten a la càmera. En tot cas, gràcies als peixos per aquest petit gest, per aquest petit detall. Per favor, que s'aturi el món. És que just ha estat dir-ho, companys, i hem tingut un primer plànol d'una tuta gegant, negra.
1: Era una tuta. Ja sabeu que la Marta és experta en peixos
0: balears. Només en alguns.
2: La nostra experta en zoologia.
0: Hem de sortir d'aquest tema en concret perquè hem de parlar de temes molt més seriosos. Recordem que avui estàvem molt pendents de la declaració de l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, qui arribava minuts abans a l'Audiència Nacional. Estem compartint les imatges d'aquesta arribada que s'ha produït de forma molt ràpida. on l'expresident saludava també tímidament als periodistes, recordant que compareixia en qualitat d'investigat per la xarxa d'influències que es dedicava a obtenir avantatges a canvi de comissions en el conegut com a cas Plus Ultra. Seran dos dies de declaracions, avui i demà, en què el jutge José Luis Calama finalment, recordant que sí, abordarà el tema de l'origen de les joies trobades a la caixa forta de la seva oficina, que van ser valorades en 1.300.000 euros. Tot d'una connectarem a Madrid amb el nostre company Joan Guirado per conèixer la darrera hora. El que sí sabem és que l'expresident només respondrà a les preguntes del jutge José Luis Calama i del seu missè Víctor Moreno, però que no contestarà a les preguntes de la Fiscalia Anticorrupció, tampoc de l'acusació popular exercida per el Partit Popular. Ha començat a les 9:15, pràcticament du una hora de declaracions. Serà un dels temes que abordarem després en un dia en què tenim altres qüestions per compartir amb els oients i amb els espectadors. Aquests dies, sobretot en aquesta temporada, no?, a les portes de l'estiu, el debat sobre el turisme a les illes i en concret a Mallorca torna a estar sobre la taula amb força, coincidint amb la presentació de la nova campanya de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca.
1: Així és, Marta, una campanya que té per títol o per lema Sense for Visit Mallorca. Gràcies per visitar Mallorca. El sector hoteler vol agrair la visita dels turistes i a la vegada al mateix temps reivindicar el seu model com a peça clau per a l'economia de l'illa i per també la qualitat d'aquest destí.
2: Però aquesta iniciativa arriba en un context marcat per la sensació creixent de saturació turística, les protestes socials contra la massificació i el debat obert sobre quin model turístic és sostenible a Mallorca. Des de la patronal hotelera es defensa que aquesta percepció no es deu principalment als hotels, sinó a l'auge d'altres formes d'allotjament com el lloguer turístic o l'oferta no reglada.
1: Hem de dir que és un augment que obre una pregunta de fons, que és la següent. Com es reparteix realment l'impacte del turisme en el territori i quin assumeix les conseqüències? I per parlar de tot plegat, avui ens acompanya Ana María José Guiló, que és vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca, i aquí ja poden saludar. Molt bon dia, María José, com estàs?
3: Molt bon dia, moltes gràcies per ser convidada.
1: Benvinguda, gràcies a tu per acceptar, no?, i venir sempre que te convidam. Quins objectius principals té aquesta campanya d'entrada per conèixer-la, aquest Thanks for Visit Mallorca, i què hi ha de diferent respecte a la de l'any passat, per exemple?
3: Bé, la voluntat de la federació amb aquesta campanya clarament és una vocació de posicionament. En aquesta campanya fem tres coses, no? Per una part, hi ha un recordatori de lo que va ser la campanya anterior, aquest agraïment per triar-nos com a destinació de vacances. Davant un món que cada vegada és més global, on hi ha més competència, i a la vegada, ja que donem aquest missatge, pues recordar i implícitament dur aquesta condició d'anfitrions i d'hospitalitat que sempre ens ha caracteritzat. Per altra banda, enguany el que fem és incorporar també un claim, una frase que és molt, molt, molt clara, que és que vol resaltar l'importància que tot té per tots, no? I per una part resaltam l'importància que té per aquestes persones que ens visiten les seves vacances, i per l'altra part recordam que això, allà on se produeixen les seves vacances, és ca nostra. I, a més, afegim una altra afirmació, que és una convidada que va adreçada tant a visitants com a residents, que entre tots pues, seguiguem tenguem cura d'aquest destí nostre i que seguim que sigui seguint especial.
2: Clar, aquest Thanks for Visiting Mallorca vendria a ser la cara positiva per al turisme, d'aquell Tourist Go Home. No sé per què la Federació Hotelera ha considerat necessari reforçar aquest missatge d'agraïment cap als visitants en un context creixent, que no el poden negar, de debat social sobre la saturació turística.
3: Bueno, l'any passat, quan va sortir la campanya, va sortir un moment en què nosaltres havíem acabat de dur a terme la negociació del conveni col·lectiu, que és una de les grans responsabilitats que tenim, i sobretot va sortir, jo que crec que la gran diferència és que l'any passat era una campanya de xoc. Recordem que hi havia hagut pues, crema d'imatges d'empresaris d'aquesta terra, atemptats cap en el patrimoni públic de les institucions turístiques, una creixent sensació de malestar que arribava per part dels mercats emissors en quant a que els turistes no se sentien ben rebuts, i enguany és una campanya que és una campanya evolutiva, que no deixa de recordar aquests principis, però que té una mirada que també va una mica més enllà. I en aquests moments, pues, s'ha parlat molt en aquests mesos previs de que ens trobàvem en una situació pues, contexte geopolític que hi ha en el món, en què potser les Illes Balears se convertirien en una destinació que recolliria fluxes de viatgers que no podrien anar a altres indrets de la seva preferència i que això podria provocar un increment de visitants. Òbviament, aquesta possible increment de visitants, l'oferta reglada té una capacitat instal·lada fixa. El que pugui venir més enllà d'aquesta capacitat instal·lada anirà, òbviament, a oferta il·legal o en aquesta altra modalitat que són les cases de familiars i amics.
0: Què és on vostès projecten més aquesta saturació en el lloguer turístic?
3: Bueno, és que nosaltres pensem que, que aquesta situació de saturació se dona per moltes de circumstàncies. És a dir, se dona per una creixent oferta d'allotjament reglat i no reglat o una modalitat distinta de s'hotelera i també se dona per un fet d'un creixement demogràfic brutal que ha experimentat aquesta comunitat i la nostra illa i també se dona per, i a nosaltres sempre ens agrada ser clars, una deixació de funcions de les administracions al llarg de molts anys en matèries que tenen a veure amb infraestructures, amb habitatge i amb mobilitat, que afortunadament estem veient que hi ha moviments per intentar que això millori, però realment aquí hi ha hagut un creixement exponencial d'una oferta que és la que ha fet créixer aquell llindar de visitants.
1: I Maria José, tornant a les campanyes, sobretot en aquesta, no, que avui mos té aquí fent aquesta entrevista, és vera que és una campanya amable, positiva, d'agraïment també, i contrasta molt amb algunes campanyes que tenen just tot el contrari, que també hem pogut veure aquests dies a diferents punts de ses illes, no? Per exemple, ara molt ben escap, o poden tenir en escap, se que varen veure la banderola que varen veure penjada a l'aeroport, que se va demanar que se retirar perquè no va ser molt desagrat de la gent d'aquí. També ara una que hem vist recentment a Cap de Pere, un hotel, precisament, que deia algo així com que a Mallorca se menja tot. Clar, aquestes campanyes que d'alguna manera mos posen en el focus de l'atenció i no sé si la paraula és que embruten una mica també s'imatge, com les rebeu vosaltres? Perquè se va demanar des de la federació també que se retirés aquest cartell de l'aeroport de Palma, no? En què també se deia algo així com aquí se pot fer de tot i també mos perjudica una mica, no?
3: Bé, nosaltres a la federació el que ens varen demanar és que opinaven del missatge que s'estava projectant i certament varen fer una manifestació de que aquest missatge podria induir clarament confusió. A vegades hi ha creatius publicitaris que cerquen un impacte, evidentment el aconsegueixen, però nosaltres no estem per jutjar el que fan els altres, sinó per actuar amb responsabilitat respecte del que nosaltres fem i com vos deia que nosaltres ens trobam en un moment d'un context on tot per així apuntar en una direcció, nosaltres no diem que sigui el contrari, nosaltres esperant que tinguem una temporada semblant en el 2025, però sí que és vera que hi ha determinats productes que van a una velocitat considerable i responen a les expectatives, però n'hi ha altres que van una mica més lents. I sobretot pensant pues, que hi ha d'haver pues, un estímul i un recordatori de sa presència per molt de destinació reconeguda que siguem i per això la nostra campanya des del punt de vista de sa responsabilitat.
2: Clar, parlaven de que eren campanyes en positiu, aquest Thanks for Visiting Mallorca des de sa Federació Hotelera. Com viviu aquesta creixent, podríem dir, incomoditat a molt de països mediterranis que ja parlen de saturació? Ja no és un tema només de Balears, sinó que és un tema general que el turisme, és cert, que té un punt que devora, en certa manera, territori, fa pujar preus de lloguer, etcètera, que hi ha una incomoditat o una insatisfacció a diferents territoris. Com a Federació Hotelera, com veus aquesta creixent onada de sentiment negatiu cap al turisme, perquè al cap i a la fi et sa matèria en sa que feis feina.
0: I si me permets, Xisco, el fil d'aquest argument, com se gestionarà la manifestació del proper dia 29 de juliol respecte a tot el que ha comentat el meu company des de la federació?
3: Bueno, per una banda, el fet de que se produeixin qüestions globalment entorn al turisme és algo que se dona perquè la mateixa situació que s'està produint a Balears s'està produint arreu del món. I això té a veure amb aquesta explosió que hi ha hagut d'una oferta llotjativa fora de la planificació. És a dir, nosaltres quan detectam que se comença a donar tota aquesta problemàtica és quan hi ha una perversió dels usos urbanístics. En el final estem veient que són dades de fa 3 anys. Necessitaríem que això sigués un pot d'actualització per part de les administracions perquè són dades oficials, no són dades de la Federació Hotelera. Si diem que en 10 anys el creixement de l'oferta hotelera va ser d'un 6% i de l'alquiler vacacional va ser un 176%, és evident d'on mos ve aquesta saturació. I aquí estem parlant d'oferta arreglada. L'oferta il·legal ni tan sols està comptabilitzada. Per tant, tot aquest malestar jo ho puc entendre perfectament, perquè els usos urbanístics estan pensats precisament per ordenar, i que hi hagi indrets que estiguin pensats per activitat turística, com són els establiments hotelers, i activitat residencial, com són les vivendes, pues, que ha passat? Que en el final el turisme s'ha infiltrat dins espais que eren privatius des de residents, i quan tu en el teu edifici estàs convivint amb una activitat econòmica que no està prevista i que les infraestructures que estan al voltant del teu habitatge i del teu barri tampoc estan dimensionades per acollir això, pues, lògicament que se produeix tota aquesta qüestió. I crec que són les administracions les que han de decidir quin és el rumb que ha de tenir aquesta comunitat. Jo crec que fa molt d'anys se parlava o se tenia la impressió de que el sector hoteler el que volia era conservar tot el pastís de l'allotjament turístic, i que quan parlaven de la mal anomenada economia col·laborativa ho feien per un interès empresarial. I jo crec que, tristament, el pas del temps ha donat-se a raó de que com està orientat no era el més òptim. Sempre hem conviscut en el lloguer vacacional, però a distints indrets, amb uns altres enfocs.
2: Era un altre tipus de lloguer vacacional. I com a hotelera, com s'ha viu a nivell personal veure que s'ocupa de tot, històricament sempre cau en el mateix sos? Ho dic perquè, al cap i a la fi, l'hoteleria d'aquestes illes ja fa anys que fa aquesta feina. En canvi, s'incomoditat, aquesta espècie de nuig, aquesta espècie de disconformitat ha nascut en els darrers 10 anys perquè ja la situació està desbocat de mala manera. Com a hotelera, ja no tant com a vicepresidenta de la federació, però a nivell personal, com viu que s'ocupa sempre que caigui en gran part sobre el teu sostre?
3: Pues bé, això és una cosa en què ja, d'alguna forma, mos hi hem acostumat, d'una forma, jo diria, certament injusta. Però el que nosaltres podem fer és demostrar les coses en fets, que és el que hem intentat al llarg dels temps. Crec que l'evolució que ha tingut el sector hoteler, que moltes vegades se xerra molt de la transformació del model, etc., jo m'agradaria posar incidència en que el sector hoteler és un sector que està en constant evolució. No només des del punt de vista inversor, en el punt de vista del prolongament de l'activitat econòmica, el prolongament de les contratacions, de les plantilles per donar més estabilitat, tota la interrelació que tenim en el destí, amb altres agents, aliances que tenim, pràctiques de sostenibilitat, etc. El millor que nosaltres podem fer és fer-ho bé. I fer-ho coneixement, en respecte per aquest territori i per l'equilibri, i posar en marxa iniciatives, donar tot el compliment normatiu, intentar treballar també en les administracions que són els gestors del destí, i a vegades les nostres contribucions també són crítiques, perquè en el final tu tens una certa impotència de veure que tota la vista està posada damunt l'oferta arreglada, però que l'oferta no arreglada i l'oferta clarament il·legal, que afecta no només a la part allotjativa, sinó a tota la cadena de valor turístic, pues algo en lo que s'ha de tenir moltíssima més d'incidència, perquè jo crec que en general els empresaris intenten fer les coses bé. Ventura hi ha qualque cosa que és susceptible de millora? Per suposat, sempre n'hi ha, però ningú fa les coses malament amb intencionalitat. Però des que estem operant dins un sistema, que complim una normativa, que fem tota una planificació, etc. I abans, Marta, tu deies, feies una al·lusió en el tema de la manifestació que està prevista per dia 26. Nosaltres, lògicament, com no pot ser d'una altra manera, l'observam en respecte, és perfectament legítim manifestar-se. Ara bé, el que ens agradaria és que la manifestació també tingués aquest respecte cap a les persones que no hi participen i que no sabés que s'interpel·len a turistes, que se fain atacs cap a persones que estiguin a una terrassa fent una consumició, etc. Jo crec que les primeres manifestacions, a vegades també hi ha hagut com un pot de mescla de missatges i que al final a tots se li acaba posant l'etiqueta de turisme i veure que hi havia alguns rètols que feien referència a això, però la majoria de les temàtiques que sortien i les reivindicacions tenien a veure amb mobilitat i tenien a veure amb habitatge.
1: Mira, i el fil d'això que deies de mobilitat, ara també justament s'està parlant molt, no?, que Mallorca també fa la passa o farà la passa de fer aquesta limitació d'entrada de vehicles precisament per regular, limitar i gestionar una mica millor no només la gent que arriba, sinó també el concepte que tenim nosaltres de mobilitat, perquè és vera que tenim molt a dins el cap, moure'm-nos en cotxe per tot, no?, que també s'ha de fer una mica de canvi de xip. També com observeu des de la Federació Hotelera aquesta passa que també ja s'ha fet des del Consell de Mallorca i que ahir també va passar pel Parlament?
3: Bé, jo crec que aquesta passa que han donat comença per un estudi i sobretot crec que les qüestions han d'anar més per un tema de regulació. En el final, si volen que la destinació sigui una destinació on hi hagi una possibilitat de convivència entre la principal activitat econòmica, el motor d'aquestes illes, que és el turisme, i tots els que aquí residim, pues, s'ha de fer una planificació molt integral. S'ha d'incidir tant en lo privat com en lo públic i, sobretot, que no només s'ha de regular, s'ha de fer complir aquesta regulació, com moltes vegades això no succeeix, i, sobretot, hi ha d'haver una aposta ferma per aquesta mobilitat pública per fer una millor xarxa de comunicació en transport públic, més optimitzada i més àmplia en el temps, perquè realment te surti més a compte anar amb un transport col·lectiu que amb un transport privat. Però nosaltres sempre incidim en que molt important per aquesta destinació i perquè puguem tenir un èxit és incidir sobre l'oferta. Només canviaran la demanda si treballem a l'oferta des d'estí, tant la pública com la privada.
0: Volíem fer èmfasi en aquesta campanya que, en certa manera, recupera, no?, el claim del turisme d'un temps, no?, quan veia sempre, just en sortir de l'aeroport, aquest Thanks for visiting Mallorca. És veritat, és un claim molt ferme i, a més, molt establert, no?, dins el que és la comunitat turística. El recupera i amb l'objectiu, precisament, també de millorar la relació entre residents, visitants, que és el tema de debat que just hem plantejat amb la vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca. Tot un gust compartir aquesta estona de ràdio i de televisió i poder analitzar amb vostè el que ens espera de cara a aquesta temporada turística que just ha començat. Moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres per la cobertura i seguim parlant quan vulgueu.
0: Són les 10:27, escoltem uns consells i continuem amb més propostes.

0: Dones que avui, per exemple, rebin aquest diagnòstic de càncer de mama triple negatiu, que hi ha esperança, que hi ha manera de sortir-se'n i que hi ha manera de tractar-se, supos, no?
1: Bueno, yo daría tres mensajes con su permiso. El primero es que confianza, confianza en la sanidad de nuestro país, confianza en la sanidad pública y o la sanidad privada, confianza en las Islas Baleares, el tratamiento que se hace, las estrategias terapéuticas son extraordinarias, por lo tanto, confianza. Segundo, no tener miedo. No tener miedo. Si alguien se detecta un tumorcito, alguna cosa rara, ir cuanto antes a los médicos, porque el cáncer de mama se puede curar, sobre todo si se pilla a tiempo, ¿no? Y lo tercero es ponerse en las manos de los tratamientos que hayan demostrado ser eficaces. Intentar evitar esa medicina a veces alternativa que está poco consolidada, que a veces puede colaborar, fenomenal, discutámoslo con los médicos, pero intentar basarse en aquellos tratamientos que hayan demostrado su eficacia, porque el otro a veces puede ser incluso perjudicial para la salud.
2: És molt destacable la trajectòria del doctor Cortés, considerat també un dels millors oncòlegs del nostre país. Acaba de rebre el Premi Internacional Giants of Cancer Care, perdoneu. Què representa aquest reconeixement? Que segur que vostè mos dirà que és compartit, perquè són un gran equip, no?, que s'hi dedica per poder abordar aquesta malaltia, però, sens dubte, és un reconeixement que, imaginam, ajuda, no?, a continuar en la recerca d'aquesta malaltia.
1: És que és així. Yo siempre no me gustan los reconocimientos personales porque son tremendamente injustos. Es imposible hacer un trabajo como el que hacemos en cualquier sitio, periodismo, no sé, investigación, medicina, si no tienes un equipo de personas extraordinarias. Y sí que es un reconocimiento justo para el equipazo que tenemos detrás, que hago extensivo a toda la medicina española. De verdad que es un orgullo estar en este país con tantísimos grandísimos profesionales. La investigación en nuestro país es muy buena, investigación clínica, desgraciadamente la preclínica necesitamos más recursos, pero es un reconocimiento que me han dado a mí en mi persona, pero que desde luego no es mío, es de toda la oncología española en este caso.
2: Sens dubte dona moltíssimes esperances a les persones afectades per càncer de mama que hi hagi aquestes teràpies, que sens dubte són revolucionàries, avalades per estudis, que han suposat molt d'esforç i molta recerca per tots aquests professionals. Estem molt agraïts a Javier Cortés, director de l'International Breast Center de l'IBCC Pangea Oncology. Ha estat un luxe poder conèixer de primera mà tota aquesta informació, doctor Cortés.
1: El placer todo mío. Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
2: I sens dubte l'equip, no?, que hi ha darrere el doctor. Com a vegades els periodistes és un luxe poder donar bones notícies d'aquestes característiques, no? Que ara parlar de càncer de mama, ho ha dit el doctor. Jo m'he quedat amb aquesta frase, que no s'ha de tenir por, tot i que la paraula encara mos assusta, no? Però com no s'ha de tenir por, apostar per la prevenció, per les revisions.
0: I un missatge encara més important, i és que hem de fer cas i creure en la sanitat pública i sobretot en la ciència, no?, que per ventura també tenim aquesta responsabilitat des dels nostres micròfons, des del nostre altaveu, de donar veu a ciència, a investigació, avanços com aquest, que és fantàstic, i deixar de banda aquestes persones que d'alguna manera prediquen coses que no tenen base científica.
2: Sí, perquè aquestes teràpies a les que fas referència se practiquen a la sanitat pública del nostre país. Podem anar a Madrid, veritat, companys? Exactament. Estem molt pendents de tot el que està passant amb la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, citat a l'Audiència Nacional. Arribava a les 9:15, compareixia en qualitat d'investigat per la xarxa d'influències que es dedicava a aconseguir avantatges a canvi de comissions en el conegut com a cas Plus Ultra. Arribava, com dèiem, uns minuts abans de la cita, saludava els mitjans de comunicació i tot d'una accedia a l'interior de l'Audiència Nacional, on continua declarant la darrera hora de la mà del nostre company Joan Guirado, en directe des de Madrid. Bon dia, Joan.
3: Què tal? Bon dia, Marta. Doncs sí, una declaració que ha començat d'haver-se uns minuts després de les 9 del matí, portava des de les 8:49 aquí a l'interior de l'Audiència Nacional i està aquesta hora ja declarant al despatx el jutge Santiago Pedra, d'una declaració que es preveu que sigui llarga, que podria fins i tot passar el dia de demà. De fet, estan habilitats les dues jornades per la declaració, un gest que no és gens habitual, perquè generalment les instruccions es declara doncs en un parell d'hores, tres hores, com a màxim una jornada, i en aquest cas s'estan ja programant dues jornades, però també podria ser que fos una miqueta més curt d'aquestes dues jornades, perquè, i aquí hi ha novetat, en el cas de les joies que se li imputen delites de contraban i de blanqueig de capitals,

0: L'expresident Zapatero no respondrà a cap pregunta, ni les del jutge Pedraz, ni de la Fiscalia, ni les de l'acusació. Per tant, la seva defensa demanava poder aplaçar aquesta declaració sobre la part de les joies. El jutge ahir li va dir que no i ha optat per no respondre a res sobre la troballa d'aquestes joies valorades a 1,3 milions d'euros.
1: No respon al tema de les joies. Com has explicat, Joan, era un dels temes més controvertits perquè deia que necessitava temps per poder reunir tota aquesta informació. Què podria passar també amb les filles de l'expresident?
0: Doncs aquí, Marta, és on hi ha segurament una de les grans incògnites, juntament amb la de les possibles mesures cautelars que se li apliquin després de la declaració. Els autors, el sumari, ja s'apuntava a les filles, als cobraments que havien fet a través de l'empresa What the Fab, i per tant, després de la declaració de Zapatero, després de la declaració del seu pare, de les explicacions que doni del perquè d'aquests cobraments de What the Fab, les filles podrien ser imputades, tant elles físicament com l'empresa, a nivell jurídic, i no és l'única conseqüència que podria tenir en l'entorn familiar, perquè també s'està apuntant ja a la possible citació com a testimoni, en principi, de l'esposa de Sonsoles Espinosa per donar precisament explicacions sobre aquestes joies que primer s'havien dit que eren d'una herència familiar que costaven entre 30 i 50 mil euros, després ja es va dir que eren de regals que havia rebut la seva esposa en viatges oficials que no s'haurien declarat, per tant, aquí podria existir aquest delicte de contraband i aquest delicte de blanqueig de capitals, a més de diverses infraccions fiscals, i per tant, es voldria interrogar l'esposa sobre aquesta qüestió. Recordem que hi ha més persones imputades a part de Zapatero, la seva secretària, per exemple, Gertrudis Alcázar, que tampoc encara han declarat i que, per tant, passaran en les pròximes setmanes per aquí, per la plaça de les Saleses.
1: A l'espera de mesures cautelars, recordem, començava a les 9, pràcticament dues hores de declaració, però com has explicat, s'espera que pugui ser molt llarga.
0: Sí, s'espera que inclús pugui ser demà, és a dir, que podria ser que fins demà no coneixéssim si se li apliquen mesures cautelars. Això també et diré, Marta, que té conseqüències en l'àmbit polític, perquè aquest matí hi ha hagut sessió de control al Congrés dels Diputats i teníem esperança d'escoltar a membres del govern espanyol dir quelcom. I el que hem vist ha estat un govern, un PSOE, molt tancat hermèticament, un president Sánchez que en cap moment avui ha citat a José Luis Rodríguez Zapatero, perquè és veritat que segueixen donant-li suport, és veritat que s'han trencat el cap per Zapatero durant aquests darrers dies, però a poques hores de que es puguin conèixer mesures cautelars, possibles mesures cautelars, com la retirada del passaport o bé la demanda d'una fiança per les joies, ningú es vol agafar els dits amb la porta. De moment, el que sí que sabem sobre aquestes mesures cautelars, Marta, i no és sorpresa, és lo habitual també en aquests casos, és que l'acusació popular demana presó provisional sense fiança. Repeteixo, és lo habitual en aquests casos. La presó provisional sense fiança té justificació quan hi ha risc de fuga, quan no hi ha situació d'arraigament al país o quan hi ha risc de destrucció de proves. En principi, cap d'aquests tres supòsits té relació amb l'expresident Zapatero. Per tant, per molta petició que es faci, res s'hauria de fer pensar que el jutge anés per aquest camí, tot i que tingui aquesta petició sobre la taula, que, per tant, si hi ha una petició, doncs és una mesura que es podria arribar a aplicar.
1: Joan Guirado, en directe des de l'Audiència Nacional, amb la darrera hora de la declaració de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Moltíssimes gràcies, company.
0: Gràcies, Marti. Estarem molt pendents perquè feia molts anys, crec que des del procés, que no veia una expectació tan i tan gran a les portes de l'Audiència Nacional. És a dir, som centenars de mitjans de comunicació internacionals també, i també hi ha una manifestació petiteta, però una manifestació contra Zapatero.
1: Escoltant de fons els cris, no? Se poden captar a través dels nostres micròfons. Moltíssimes gràcies, Joan Guirado, en directe des de Madrid.
0: Gràcies.
1: Són les 10:45, escoltem uns consells i tot d'una el repàs a la crònica de successos amb la periodista Alba González.

0: al dia. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és Dial.
0: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
2: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen en descoll.
3: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
4: L'Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: Ets ambidestre.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
0: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
6: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
7: Tentol.
8: Tentol.
6: Tentol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: 10:48 minuts, el repàs a la crònica de successos amb Alba González i una protagonista, Francisca Cortés, o més coneguda com la Paca, Alba, que rebutja un acord en la Fiscalia abans de la vista oral. Bon dia.
1: Bon dia. Un altre judici que se li suma a la Paca, que ahir la vàrem veure a l'Audiència Provincial, i permetem-ho que comenci aquesta secció d'Illes del Delicte. Anem-nos directament cap a l'Audiència Provincial, perquè allà està el cap de successos d'última hora, en Guillermo Esteban, que va ser qui va poder agafar aquesta imatge de la Paca quan entrava en el moment de l'audiència, enfrontar-se en aquesta vista a prevenció que tenia. Guillermo, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va?
1: Sé que estàs a punt d'entrar en sala, sí, perquè sempre estàs voltant, sí, de judici a judici, però, per favor, descriu-nos aquesta entrada triomfal que fa la Paca, que va intentar arribar tard, menys si evitava les càmeres, no?
2: Sí, bueno, la Paca llegó tarde ayer al juicio, llegó en zapatillas Skechers, camisón azul con flores, y llegó bastante tarde, la verdad, porque estaba citada a las 10 y a lo mejor llegó como media hora tarde al juicio, no sé si por evitar las cámaras o porque supuestamente había cogido atraso o no sé qué. No sé cómo, qué excusa puso, pero llegó tarde al juicio. Entonces, todos estábamos esperando a la Paca y la verdad es que solo pude cogerla yo fuera de audiencia.
1: És que és una imatge, així com vos la descrivies, amb aquestes sabates, amb el seu vestit, ben tranquil·la ella, entrant en els jutjats. De fet, sembla que està bastant tranquil·la, Guille, perquè sí, ha rebutjat fer un acord a Fiscalia. És perquè sí, creu que li podran exonerar? Perquè estem parlant d'un macrojudici amb més de 40 imputats de tràfic de drogues a Sombanya.
2: Sí, correcto. Yo creo que ella, bueno, con su abogado Julio Romero y Cata Pou, pretenden que se la absuelva o que se le rebaje bastante la pena, ya que la Fiscalía solicita para ella 5 años de cárcel por supuestamente haber traficado con droga en el poblado de Sombaña. Lo que le acusan de los investigadores es que ella habría ofrecido droga a su sobrino, que recurre a ella de forma continuada para vender drogas.
1: Clar, parlem d'un paper secundari en aquest cas, encara que ha tingut altres casos en els quals ha estat més relacionada, no més com a líder de, claro, en alguns altres casos, però clar, parlem d'una banda de presumpte narcotràfic molt complexa, Guillermo, donaves detalls en el teu article, estaven molt coordinats, fins i tot, no, amb altres proveïdors, com ho feien?
2: Sí, lo que tenían era otro grupo de narcotraficantes asentado en Tarragona, que eran los que les facilitaban la sustancia, sobre todo cocaína y hachís principalmente. Y lo que hacían era, a través de camiones, llegaban a la isla y entonces, una vez en Mallorca, distribuían la droga en el poblado y en otros puntos de Mallorca.
1: Estaven molt ben preparats. Anem a veure, sí, què passa amb aquesta banda i amb aquests 45, si no m'equivoc, imputats, i veurem també, sí, què passa amb la Paca. Guillermo, te deixam fer feina, que sabem, vale, que tens un altre judici d'aquí a res. Sí. Mil gràcies.
2: Un plaer. Adéu.
1: Adéu, company. Adéu. És que, clar, són molt de casos, en el final, en aquests personatges, no?, que estan tan lligats amb aquest, amb la història del narcotràfic a les Illes Balears, són moltes causes que se sumen. Anem a veure què passa amb aquesta. Es veurà que en aquest cas la Paca tindria un paper, com explicava en Guillermo, més secundari, però també estaria implicada amb aquestes connexions, que a més ja veiem que per aquesta distribució de droga cada vegada s'ajuden més entre presumptes grups que se distribueixen a diferents punts, i així poden fer aquesta arribada i entrada de la droga a les illes. I si parlem d'entrada de droga a les illes, Marta, sorpresa
0: ahir
1: a Portobelo.
0: Atípica, perquè el que va ocorre va ser que un pare i un fill de sobte varen pescar, literalment, perquè no se pot dir d'una altra manera, droga, estem parlant de quant de quilos, Alba?
1: Un quilo, però és que era de gran puresa.
0: 60.000 euros, o sigui, estem parlant de molt de dobbes.
1: Perquè era cocaïna molt pura, en aquest cas, segons aquest primer anàlisi que han pogut fer les forces de seguretat. Jo quan llegia aquesta història d'en Javier Jiménez pensava, això m'ho podria haver passat a jo perfectament la setmana passada que vaig anar a pescar amb els nins. Imagineu-vos la situació, no? Un dilluns hora baixa, que un pare amb la seva família va a pegar un parell de calades a la mà, una cosa molt mallorquina. Varen veure que picava qualque cosa a la canya, i a més era una cosa que pesava lo seu. Varen estirar, varen emplear totes les seves energies en treure... Clar, al final no era cap peixet. Era un quilo de cocaïna, com deia, més o manco d'un 94% de puresa, un fardell, que a més duia una inscripció misteriosa, que és el que permet a la Guàrdia Civil fer aquesta investigació per mem a qui pertany aquesta droga o dins de quin cas que s'està investigant es podria associar a aquest fardell. L'inscripció era Raptor. Que pot ser Raptor? O sigui, hi ha dues hipòtesis, Marta, perquè, clar, una pot ser com li poden dir en aquesta droga, segons, per exemple, els graus de puresa que té, que se li pot posar un nom o un altre, o també en aquí hauria estat destinada qualque nom en clau per poder fer aquestes entregues, tot aquest entramat.
0: En tot cas, és una pista de molt de valor, no?
1: És
0: per
1: important.
0: Les coses de seguretat, que dugui el nom, perquè a partir d'aquí podran tirar del fil i sabrà a qui pertany. Normalment se desfan per la presència de cossos de seguretat, se desfan de la droga a la mà, i per això se troben, no? Aquest fardell.
1: Se desfan o qualcú frustra aquesta entrega.
0: Exactament.
1: Perquè també hi pot haver una persecució de les patrulleres de la Guàrdia Civil que justament encalçassin a una banda de presumptes narcotraficants i que hi hagués un petit accident o que directament abandonassin el material. De fet, hi ha una cosa molt curiosa i és que han aparegut a Menorca com a 20 fardells més, també de droga. Per tant, s'està intentant fer aquesta connexió
0: ells,
1: exacta, per veure si se tracta d'aquesta mateixa entrega frustrada i si aquests fardells formaven part, no, d'aquesta mateixa operació. I, de fet, un altre fa poc que també se trobava un altre fardell de cocaïna, però bé, com dèiem, segons els anàlisis, clar, amb una droga que està a un 94% de puresa se podrien treure 60.000 euros només amb un paquet. Pensau si n'hi havia 30 o 40 d'aquests fardells a nivell milionari.
0: La gran quantitat de dobles,
1: clar,
0: que hi ha al darrere, sense
1: del
0: dubte.
1: Del tràfic, parlam d'un narcotràfic que passa a les nostres illes, que passa aquí a la Mar Mediterrània, a les nostres Illes Balears, i que parlam de milions i milions d'euros.
0: Recordem que fa poc la policia i la Guàrdia Civil va vincular també la presència de narcollanxes, no?, en el territori balear, o qualcosa anys enrere no es contemplava ni molt manco. En crònica de successos, continuen pendents de l'estat de salut de l'home ferit a l'accident ocorregut a la via de cintura ahir. Recordem que va morir un home,
1: sí,
0: però l'altre continua greu a Son Espàs, a Salva.
1: Va morir un jove de 34 anys, que sempre, com dèiem, és la pitjor notícia quan hi ha un accident, que hi hagi víctimes mortals. Pel que sabem de la persona ingressada, es trobaria millor després d'aquest accident, perquè va ingressar en bastant greu, però el manco ha pogut oferir una versió del que va passar, ha pogut parlar amb els agents, per tant, aquesta informació sí que poden pressuposar, no, que el seu estat, el manco, estaria fora de perill. No, no estem parlant d'un ferit crític, i mira que va ser un xoc molt potent, a un punt que més és negre, de nou, la rotonda de Mercapalma, on ja s'han registrat altres sinistres en pèrdua de vides. Varen xocar frontalment. Les imatges, la veritat, eren terribles, perquè el fet d'una col·lisió frontal en aquella via, que és de doble sentit, arribat a la rotonda, va fer que la part davantera dels dos vehicles quedés completament esclafada. Els bombers varen haver d'excarcerar tant a la víctima mortal com a l'altre conductor, el que està ingressat. I, clar, ara hi ha tota la investigació posterior, que també la dus unitat de tràfic de la Guàrdia Civil de les Illes Balears, i que ha d'aclarir què és el que va passar perquè es produís aquest xoc frontal. Hi ha testimonis que apunten que varen veure el conductor que ha perdut la vida realitzant una sèrie de maniobres, no, com una conducció que no era ferma, però, clar, s'ha de saber en què es deu. Es veu que s'han sol·licitat, com sempre se fan en aquests casos, els anàlisis d'alcohol o de substàncies estupefaents, però també mai mos hem d'aventurar en casos com aquest, i sobretot quan hi ha una víctima mortal, també podria ser qualsevol tipus d'indisposició, perquè el que varen veure els conductors abans d'aquest xoc va ser aquest comportament inusual, no, de no mantenir una línia recta. Hem de pensar també que era de matinada, tots pensam la qüestió més fàcil, que podria ser aquesta conducció sota l'alcohol o les drogues, però hem de deixar els professionals que facin feina, i sobretot el respecte a les famílies que ja es han d'enfrontar a aquesta notícia.
0: De totes maneres, temporada calenta a les carreteres, perquè
1: sí,
0: destacam un accident més, en
1: sí,
0: aquest cas ocorregut a Andratx. Compartim les imatges que són dels nostres companys del diari Última Hora. Mm-hmm. Què va passar?
1: Clar, aquí estem parlant d'un accident molt més lleu, però que mos explica, Marta, cap on anem aquest estiu, que és que serà un problema, i per això sempre que podem fer un apunt didàctic el fem, perquè què va passar? Ahir, hora baixa, i d'imaginar-vos un ciclomotor, una jove que conduïa una moto, que la veus tirada en terra, sa rotonda, amb un taxista. Tots dos partien des de Camp de Mar, ja sabeu que hi ha aquesta rotonda nova, que de fet aquesta era un punt també també molt negre d'accidents, i d'ençà que se va reformular aquesta rotonda havien disminuït, però tots dos varen entrar a la rotonda i encara no se sap com varen fregar dins l'interior de la Glorieta. Clar, com es fa pensar això? I d'aquí una qüestió que hem tractat també moltes vegades en aquesta taula, Marta. Qui ha de sortir de la rotonda? Del carrer a l'exterior hem de sortir, no des de l'interior. Moltes vegades aquesta densitat de tràfic que ja estan començant a veure a les nostres carreteres i que quan arribi juliol i agost encara hi haurà una pressió més grossa, han de respectar molt bé aquestes normes de convivència. Ara també la policia local d'Andratx, que a més va ser rapidíssima, va tardar 2 minuts en arribar en aquest accident i va poder atendre en aquesta motorista, que molt ben fet també lo de deixar el casc, que mai se l'ha de retirar fins que arriben els organismes d'emergència, van poder fer aquesta atenció. Ell està bé, va ser traslladat a un centre hospitalari, però estava conscient, parlava amb els policies, i a més el taxista també se va quedar a ajudar-la. Ara el que hem de saber és qui va cometre aquesta petita infracció o aquesta petita errada, que moltes vegades parlam d'una cosa molt petita, Marta, una decisió que s'ha pres en un moment donat, pensaven que podíem sortir còmodament de la rotonda, tots dos prenen la mateixa decisió i se produeix aquesta fregada, aquest petit xoc que fa que ella acabi en terra. Afortunadament, com dèiem, tant de bo tots els accidents fossin així, que en aquest cas no hi ha cap víctima mortal.
0: Alba González, moltíssimes gràcies per aquest repàs, la crònica de successos de la jornada. Gràcies per venir, com sempre.
1: Fins la setmana que ve.
0: Arribem d'aquesta manera a les 11, tot d'una encetam aquesta tercera ja i darrera hora de programa, la nostra hora de magazine, aquí, al dia.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Una escola de Palma denuncia que ha hagut de cancel·lar una sortida a la platja perquè l'empresa d'autocars que havia contractat ha anul·lat el servei per dur turistes. El centre afectat és el CEIP Verge de Lluc, que ha hagut de cancel·lar avui mateix i d'urgència l'excursió final de curs dels seus alumnes.
2: La companyia de transports ha anul·lat els 4 busos que el centre tenia reservats des del mes de març per posar els vehicles al servei del sector turístic. La direcció de l'escola denuncia que les excuses de l'empresa no tenen sentit. Per compensar els infants, el col·legi ha hagut d'organitzar jocs d'aigua al pati. Des del centre recorden, a més, que molt d'aquests alumnes viuen situacions vulnerables i que la sortida era la seva única oportunitat d'anar a la platja aquest estiu. El Col·legi Verge de Lluc demana al govern que reguli el transport escolar per evitar precisament que les empreses abandonin les escoles quan arriba la temporada alta. És un fet que, segons el centre, augmenta el malestar dels residents cap al model econòmic actual.
1: En plana laboral, els treballadors del Servei d'Assistència a Persones amb Mobilitat Reduïda de l'aeroport de Palma comencen avui una vaga indefinida. Fa 3 setmanes que aquests empleats de l'empresa Aldete, la concessionària del servei, fan aturades parcials per mirar de millorar les seves condicions laborals. Jairo Aranda és el president del comitè d'empresa.
3: 350 treballadors. Estamos pidiendo que consolide jornadas, que este personal lleva más de 2 años al 75% y simplemente que se le consolide esa jornada. No estamos pidiendo más, incluso le estamos dando flexibilidad.
1: D'altra banda, la davallada del preu del petroli ja comença a notar-se a les benzineres de les Balears. La benzina 95 se situa de mitjana en 1 euro amb 57 cèntims i el dièsel es paga a 1 euro amb 64.
2: El preu del barril de Brent ha caigut prop del 5% des de dilluns, d'ençà que es va anunciar l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Rafael Matas, president de l'Associació de Benzineres de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, ha dit en una entrevista a l'Informatiu Matí que els preus a les estacions de servei poden davallar encara més en les pròximes setmanes.
4: El mercat és més flexible del que se pensava abans i després hem de tenir en compte que és un mercat políticament intervingut i el que sí que se pot dir és que el mercat està més intervingut políticament que mai. I si s'ha afectat, com se sospita, un augment de productivitat de SOPEP, un augment, diríem, de producció de SOPEP, el que podem esperar és un petroli igual o més barat que abans d'una guerra.
1: Continua l'arribada d'embarcacions irregulars a les Balears. Prop d'un centenar de migrants d'origen subsaharià i magrebí han estat rescatats a les darreres hores. Viatjaven a bord de 4 embarcacions. 3 varen ser interceptades la jornada d'ahir dimarts a Cabrera i la darrera ha estat localitzada avui matí a Formentera.
2: Aquestes 3 barques se sumen a una altra localitzada ahir, precisament al Pilar de la Mola, també a Formentera, amb 31 persones d'origen magrebí a bord. D'aquesta manera, són 128 els migrants arribats a les costes de les illes aquest dimarts.
1: I les acusacions populars demanen presó provisional per a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Vox, Azoir i Justitia Europa han demanat al PP que exigeixi aquesta mesura. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha deixat el control del cas en mans dels populars.
2: De fet, són els únics que han pogut entrar a la sala. Zapatero declara avui, hem de recordar, com ha investigat pel rescat de 53 milions d'euros a l'aerolínia Plus Ultra.
1: Amb aquest apunt hem arribat a les 11:04. Amb més notícies a les 12:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: tota la informació poliesportiva a Esports 3.
1: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
2: Bon dia, és que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
3: Onze i cinc minuts, tercera i darrera hora de programa. Volem comentar-vos aquell tema que ens ha cridat l'atenció a les 9 i que sempre recuperam just ara per poder aprofundir. Bones notícies per al que respecta al cinema espanyol. Javier Bardem ja té estrella al Passeig de la Fama de Hollywood.

0: S'estrella Javier Bardem fa temps que la té. Avui de matí teníem aquest dubte, Marta. De fet, són 9 els artistes espanyols que tenen estrella al passeig de la fama. Ho he estat cercant, si vol te faig un resum de qui són. Hi ha en Xavier Cugat i en José Iturbi, que varen ser dos directors d'orquestra, en Antonio Moreno, que va ser un actor de cinema mut, llavors també Julio Iglesias, Plácido Domingo, Penélope Cruz, Javier Bardem, Antonio Banderas, i el darrer, en rebre una estrella al passeig de la fama, va ser Alejandro Sanz. Però per què Javier Bardem ha tornat a marcar una fita al cinema espanyol? No només per ser el primer homo en guanyar un Òscar, sinó també per ser el primer que s'ha convertit en convertir-se en el primer espanyol en deixar les seves empremtes de mans i peus al ciment del mític teatre xinès de Hollywood, un dels reconeixements més exclusius de la indústria cinematogràfica. Una cosa és el passeig de la fama i una altra és que el teatre xinès te convidi a deixar les teves empremtes com ha fet en Javier Bardem. Joana.
1: Idò, sí, la cerimònia s'ha celebrat a Los Angeles, envoltada de familiars, d'amics i també de destacades figures del cinema internacional, com per exemple en Denis, digue-ho tu perquè ara jo ho diré malament, qui és aquest?
0: Denis Villeneuve, un director de cinema.
1: En Bardem ha volgut compartir aquest moment amb la seva família i ha tingut un record molt especial també per sa mare, per l'actriu Pilar Bardem, a qui ha atribuït bona part dels valors que ha marcat la seva carrera.
0: Visiblement emocionat, l'actor ha reconegut que mai no hauria imaginat arribar a protagonitzar un homenatge d'aquestes característiques i ha destacat també el paper del cinema com a espai de trobada en temps de dificultats. Segons Bardem, malgrat les divisions i les incerteses del món actual, la gent continua necessitant les històries i la comunitat que genera el cinema. No sé com valoreu la notícia i, sobretot, que un dia com aquest has de dur la pedicura ben feta, perquè t'imagina't que t'has de descalçar, t'has de buscar els setins i llavors dus ungles com a musclos. Això seria, ostres, això seria un drama de primera magnitud. Ningú parlaria de la fita que ha marcat Javier Bardem, sinó dels musclos de Javier Bardem. I no te'n fotis, perquè fa una sèrie d'anys, 10 a 12, Joaquín Sabina va fer un nu a El País.
2: I
0: tothom se va fixar amb
2: en
0: aquella ungla d'esdic gros que era...
2: I mira que feia talment, un nu, Mira que feia un nu.
0: Talment Guinevet d'Albacete, aquelles ungles. Aquelles ungles eren armes blanques. Per tant, m'imagino que Bardem sí que ha passat per la pedicura.
2: De totes maneres, a veure, jo no conec els criteris del passeig de la fama ni molt manco, però pots triar, perquè si tu analitzes totes aquelles empremtes que han deixat actors del passat i te'n vas als actors antics, Charles Chaplin, estaven ses sabates.
0: Sí.
2: La gent no se llevava ses sabates, o sigui que jo no sé si és que ara pots triar i dius fora sabates o amb sabates, perquè recordes aquests taconets de Marilyn Monroe i sorties taconet i el peu petit, no? I podies valorar i dir, mira quins peuets tenia, no? Aquesta estrella de
0: fora. Sí, però és fàcil entrar en el passeig de la fama, que hi ha molta gent que té estrella, que no l'ha de ser d'empremta. Jo crec que na Joana, si se mereix qualque cosa, és el teatre xinès i poden anar amb els peuets i ses mans.
1: Mira, t'hi diré una cosa. Ara que has obert aquest meló de dues peuets en ses ungles com a musclos, he de dir que...
2: Perdona, però no les du com a musclos.
1: Que
2: encara perquè el plano és de lluny.
0: Recordat el moment Sabina, El País, de
2: però que ningú mos malinterpreti, que no saben com ha duit les ungles.
1: Però sí que és un moment per recordar a tota la gent que és tant d'Instagram i tant de penjar fotos, que no fa falta que poseu les vostres fotos despeus. No teniu els peus tan guapos. La gent sempre penja aquella foto serena amb els peus, moltes vegades amb la pel·lícula feta, i a vegades pues, tampoc és necessari. Ja. És un tema, aquest despeuet de l'estiu.
0: No cal, i des d'aquí obrim aquest change.org perquè Sauva, aquest poble de Mallorca, faci el seu passeig de la fama, perquè hi ha 5 periodistes il·lustres sauvagines que ja els hi donen per un carrer. Recorda, Margarida Solivelles, Marco Min, Marta Puyalto, Carme Moreno i Joana Maroto, ja són 5 estrelles mediàtiques que donen perquè Sauva faci tot un carrer. Ho dic perquè ja, allò sí que seria una festa grossa d'inauguració i venga estrelles. A mi m'encantaria. Tot
1: vendries.
0: Això, gràcies.
2: Home,
0: a mi m'encantaria
2: no cobrir-ho.
0: A mi m'encantaria que si Vetres fa un especial, jo m'ofereix, que roba direcció general, a sa reporter a peu de pista que cobreixi l'inauguració d'aquestes... Tu què t'estimaries més? Estrella o empremtes?
1: No sé què t'he de dir, perquè abans t'he dit que estrella, però per una qüestió de triar qualque cosa i m'has renyat.
0: No, jo m'és
1: igual. Ara també seré una mica políticament correcta. Tampoc no falta que m'ho facin homenatges, perquè nosaltres estem per servir a Balears i per comunicar a Balears. I ja està, respon. Marta Puyol, abans m'ha dit que aquí som nosaltres per rebre una estrella. I de bé, allò important...
0: Sou de Sauda.
1: Sí, això no...
0: Sou conegudes.
1: Sí, bueno, no sé,
0: ja vos dona per una estrella. Se donen estrelles a patató pitjor que vol, per tant, no passaria res. Però tot i així, no, bona, Javier Bardem, que hi va anar amb la seva família, els dos nins hi varen ser, també directors amics seus varen voler participar d'aquesta alegria, i també t'he de dir, un home que a poc va marcant diferents fites per al cinema espanyol. Primer espanyol que va guanyar masculia un Òscar, na Penélope com a dona, el va guanyar abans a millor secundari per Vic i Cristina Barcelona, ell per There's No Country for All Men, no és país per vells, amb aquell paper inquietantíssim que ja ho han comentat moltes vegades, amb aquella espècie com de bombona que va matant gent.
2: És el
0: amb
2: dolent aquella per excel·lència, eh?
0: Sí. Ara, també estaria bé que qualque actor espanyol guanyés un Òscar a el que seria el main role, no? A paper principal, perquè tant és d'Anna Penélope com és d'en Javier Bardem són per paper secundari, i recordem que Bardem és la segona vegada que el nominaven quan va guanyar, perquè la primera era actor principal per Antes que anochezca, que va guanyar en Russell Crowe per Gladiator.
1: M'encantaria que fessin una pel·lícula plegats una altra vegada. Abans parlàvem d'aquell Jamón, en què superjoves varen coincidir a la pantalla. Encara no havien estat per ell. No sé si d'aquí va sortir una mica de sa
0: xispa. Se varen com a conèixer, però crec que el que va fer votar tot va ser Vic i Cristina Barcelona.
1: Vic i Cristina Barcelona. I doncs m'encantaria que ara, que ja som parella, que casats, amb fills i tal, fessin una pel·lícula plegats, tipus Ice White Shot. Sí. Recordes, no?, que varen fer en
0: tu vols veure-los fent escenes de llit.
1: Bueno, tampoc he dit tant.
0: És que justament has anat a Ice White Shot, que és una pel·lícula en...
1: Eròtica, una mica eròtica.
0: Sí, en
1: és igual, m'agradaria que
0: fessin... secrets de sexe.
1: M'agradaria que fessin una pel·lícula plegats, poder ser d'aquest tipus, i que veiéssim si la química traspassa la pantalla.
0: Em van fer una ja fa una sèrie d'anys, que crec que ell feia de Pablo Escobar, i ella feia de la seva dona, tot i que no va transcendir gaire, perquè la pel·lícula no era especialment bona, si la memòria no me falla. Ara... una d'aquestes Ice White Shot, on se'ls ha vegit tots dos en horitzontal el tàlem, no n'hi ha, és una petició que avui fan a Joana Maroto, aquí a IB3 Televisió i Ràdio.
1: Ja està.
2: En tot cas, celebrem que se li hagi donat aquest reconeixement a un gran actor com és Javier Bardem, i que posa el nom del nostre país, no?, al cim del cinema, si hi ha calor aquí i se cola, com ens anem o ajustem la temperatura de l'aire condicionat, perdoneu, però sí, és vera que just s'ha colat aquest so. Són les 11 i 13 minuts, tenim altres temes que compartir amb vosaltres. Aprofitant que aquest mes de juny se celebra l'orgull LTGBTQ+, avui volem obrir o volem oferir un espai de conversa per poder abordar un tema fonamental, que és la identitat i també l'orientació sexual.
0: Sovint en parlam en contextos de reivindicació o de festa, però la realitat és que formen part de la vida quotidiana de moltes de persones i influeixen en la manera com ens relacionem, ens entenem i, sobretot, com ens mostrem al món.
1: I doncs per això que avui volem anar una miqueta més enllà d'aquests conceptes i apropar-nos a les experiències, en els dubtes i també en els drets, que també és molt important. I avui ho volem fer amb la nostra comare, en nana Isabel García. Molt bon dia, com estàs?
3: Bon dia, molt bé, i vosaltres?
1: També has vengut acalorada avui,
3: Bé, esteu aquí, això és un oasi tèrmic, com vos deia, aquí esteu de meravella, perquè de fora no s'hi pot estar,
1: Avui fa molta calor, i de fet, per cert, avís groc, perquè tindrem temperatures de voltant de 38 graus, mos acaben de passar els nostres companys, i mos deien això, que ha vist per altes temperatures a Mallorca, sobretot a la zona de Palma, Llucmajor, se poden arribar a assolir 36 graus, per tant, avui anem amb el sol.
3: Aquí estàs beníssim.
1: Exacte. Però entrem en matèria, Anna, si t'assembla, com ara, com incorpores la diversitat d'identitats i d'orientacions sexuals en l'atenció, a les persones gestants i, per exemple, també a les seves famílies?
3: Sí, al final nosaltres se tracta un poc d'ampliar aquesta mirada, no?, que a vegades donant per fet o se suposa, no?, que quan tens una dona davant la suposam com heterosexual i cisgènere, no?, i realment no hem de fer aquesta suposició i hem de canviar una mica el llenguatge, no? A vegades un simple canvi com el lloc de demanar per el teu home o per el teu... dir simplement acompanyant tu parella, ja és com que aquí generalitzes més i inclueixes una
1: I
3: mica
1: amplies,
3: més,
1: no?
3: Amplies un poc la mirada, no? A vegades és un poc això, no? I moltes vegades pues, no donar per fet, no, ses coses, perquè al final a sa gent a vegades li costa treure el tema o li costa clar. Com a...
1: si se poden sentir jutjats,
3: exacte,
1: no?
3: Exacte, si tu li dones peu és com a més fàcil, no?
1: Perquè imagina que així com deus veure a consulta moltes dones que decideixen ser mares totes soles, no?
3: Sí.
1: Famílies monoparentals, també deus arribar a veure també ja moltes mares acompanyades de pares femenines també, que també seran mares, no?, d'aquests nadons que estan en camí.
3: Sí, sí, dins del tema de la diversitat, és veritat que les comares toquen més el tema de les parelles homosexuals o les dones que són famílies monoparentals, no? El tema de parelles d'homos sí que és veritat que no practicam nosaltres, però sí que doncs, en el peritori se consulta mos trobem moltes dones, no?, que poden ser bisexuals, poden ser homosexuals, no? Llavors, sí que és una realitat que mos és familiar, les comares, no?
0: I està preparat el sistema per donar això pluc en aquestes diferents realitats, ja no només amb un tema com el de sa comare, sinó el sistema de salut en general, que quan puguis anar a ser un metge d'aquest salera puguis parlar en tota tranquil·litat de sa teva orientació del desig, també de sa teva orientació de gènere, també de sa teva diversitat, en certa manera, sense haver d'anar amb un llibre d'instruccions cada vegada que passes per ses diferents estacions que suposa el Servei Públic de Salut.
3: Sí, encara queda feina per fer, però sí que és vera que des del 2023 tenim un protocol que ja mos empara i que ja, diguéssim, recull totes aquestes sensibilitats per, diguéssim, donar aquest paraigua, ampliar aquesta mirada i que també s'incloesqui en les diverses identitats i orientacions sexuals. Ara existeix la possibilitat de la teva targeta sanitària i posar el teu nom sentit. Pots posar el teu nom amb el qual t'identifiques, no el nom que poses el teu DNI. Encara que no hagis aconseguit, diguéssim, a nivell de registre civil, fer el canvi, no? Inclús pots
0: sí, perquè
3: tenir...
0: Així t'evites aquella situació tan incòmoda.
3: Clar.
0: De quan vas en el metge i criden a la porta Manolito Gutiérrez.
3: Claro, claro.
0: I llavors resulta que és que tu ets na Sara González.
3: Sí.
0: I t'has d'aixecar, tothom te mira com que dir, no han cridat a Manolito.
2: No hi ha necessitat
0: que...
2: de passar per
0: no hi ha necessitat de que cada vegada tu hagis de passar per aquest tràngol. De vegades... malauradament, quan ets LGTB saps que tens aquest punt de visibilitat extra i que de vegades no te queda més remei que fer pedagogia, però hi ha de matins que si el que tens és un mal de queixal o t'ha pegat un apendicitis, no estàs per haver de fer pedagogia de segon que el que vols que t'atenguin i que no tothom te miri, que en certa manera també petits detalls poden fer sa vida molt més fàcil de molta de gent.
3: Totalment, per això existeix com una espècie de decàleg de bones pràctiques per nosaltres. Hi ha formacions cada vegada més amb identitat i diversitat de gènere i identitat sexual i, com us dic, hi ha aquesta mena de casella o de camp que se pot modificar del sexe sentit o del nom sentit, no? I pues, si hi ha qualcú que no ho sàpiga o que se pot apropar en el seu centre de salut a fer aquests canvis i és una manera, no?, de no lo que deia, que passar aquesta vergonya o aquesta mena de mala passada a una sala d'espera d'un metge. Però sí que és veritat que encara, com us deia, queda feina per fer perquè els professionals mos acaben de sensibilitzar amb això i no donar per fet aquestes coses, no? Que cada persona que mos seu davant és cisgènere i heterosexual, no?
1: Queda camí per fer i recórrer, però mos conhorta i mos alegra, no?, que de mica en mica sí que se vagi introduint. I, de fet, te volien demanar un poc quin és el paper que tens tu com a comare, no?, en l'acompanyament emocional i també psicològic de persones amb identitats o orientacions diverses.
3: Sí, al final nosaltres estem al costat de les famílies en tot aquest procés, no?, de sa edat reproductiva. I és vera que nosaltres, la nostra principal pacient són dones, però també poden ser homes trans, que no hagin fet la transició com completa hormonalment o quirúrgicament, no? Sí que és veritat que no és el més habitual. Vos he de dir que amb els anys que duc fent feina, que són 11, n'he vist un només, o sigui, no és el més habitual, però sí que és veritat que també és una de les realitats que mos poden trobar a la consulta o en el peritori, no? Per tant, hem d'ampliar aquesta mirada encara, però sí que és veritat que les comares tenim aquest paper de fer aquest acompanyament i de no jutjar o diguéssim que aquestes dones que tenen parelles que també són dones se sentin igual d'acollides, igual d'ateses en el sistema que una dona que vingui heterosexual, cisgènere.
0: I com se pot millorar la formació dels professionals? No sé si fem més cursos, incloent-ho també, dir el que seria la formació universitària, perquè a vegades que ho fiant tota la formació contínua de la gent, però a vegades que una formació contínua no és suficient. Ha d'haver com a més passes, ja ha d'estar com a més estandarditzat, no només aquest protocol, sinó que també la societat varia, evoluciona, i si una cosa han de fer els metges, ser infermeres i el sector sanitari en general, és prendre el pols a la societat que cada dia passa per les teves consultes.
3: Totalment, sí, malauradament és una cosa que pot ser que encara depengui una mica del professional que te trobes a la consulta, no? Però sí que jo crec que a poc això està canviant, començant per la universitat, el que tu deies, no? Els nous metges, noves metgesses, infermers, infermeres, cada vegada surten amb aquesta més mirada més ampla amb identitat i de gènere, però és vera que mos queda feina per fer encara amb els professionals que ja fan feina durant molts anys en el servei de salut, i no mos queda altra que aquestes formacions que siguin obligatòries, que hi hagi com a més, no només un curs d'una hora baixa, sinó una sensibilització una mica més ampla. L'altre dia, a les consultes de Son Espares, vaig veure que hi havia un lletrero penjat que era sobre aquest tema, no? Sobre un decàleg de bones pràctiques sobre si...
2: Això vol dir que s'ha fet la formació prèvia.
3: Exacte.
2: De tots els professionals, el manco en tot l'àmbit
3: públic. S'estan fent coses, però ja vos dic, encara crec que depèn una mica, per desgràcia, de la persona que te toqui a la consulta, però és una cosa que s'està intentant... Que hi hagi un protocol i que hi hagi formació ja és un símptoma, no?, de que s'estan intentant canviar les coses, no? I jo crec que anant per bon camí, encara que mos quedin
2: feines. No sé, feines. Anna, si tu has viscut algun cas en concret proper d'una d'aquestes situacions incòmodes i has pogut intervenir, has pogut ajudar, has pogut donar una mà a la persona que ho estava vivint.
3: Sí, m'ha passat una vegada a la consulta, quan estava d'atenció primària, que una atleta venia a fer-se una citologia i fent-se entrevista, demanant-li, ara no me'n record si feia servir qualque mètode anticonceptiu, me deia que no, i jo li deia, però mantén relacions sexuals, no? I jo clar, anava en sou de càleg de dona cisgènere heterosexual. Jo mateixa m'he de construir moltes vegades, no? I la pobra se m'ha posat vermella com una automàtica i m'ha dit, no, és que tengo relaciones con mujeres. I la pobra ho va passar fatal, i jo m'havia sentit fatal, i dic, ostres, Anna, has de canviar la forma en sa que preguntes les coses, perquè la pobra ho va passar malament per dir-te això, i si haguessin començat per aquí, no haguessis fet aquesta pregunta, no? Per tant,
1: clar. Una pregunta, evidentment, malintencionada, sí. Però que d'alguna manera també la va posar ella en una tesitura, no? Però ara, per exemple, més enllà de que evidentment no ho vas fer a posta i que pot passar i que, bueno, dèiem, no és malintencionat, quin missatge t'agradaria, però, transmetre a les persones LGTBIQ+, sobretot perquè puguin anar en seguretat a l'hora d'acudir a una consulta en el sistema sanitari, no? I que no tinguin por, que també, vull dir que en el final, també verbalitzar-ho, evidentment, si no ho volen dir, no ho volen verbalitzar, mm-hmm. també estan en el seu dret, però que ho puguin verbalitzar sense tenir por a sentir-se jutjats.
3: Clar, jo crec que al final hem d'intentar transmetre que la consulta és un espai segur, que poden venir a contar-nos el que sigui, que al final estem aquí per atendre totes les possibilitats de diversitat de família que hi hagi, i que no tinguin por, no tinguin aquesta vergonya, que al final aquesta consulta és una porta tancada, el que m'ho contis queda entre tu i jo, hi ha aquest secret professional, i el que necessitis al final intentarem sempre fer el possible per ajudar, no? Per tant, jo, el meu missatge seria un pot de no tinguis por, que la consulta sigui un lloc hostil, sinó que al contrari. I si te trobes a qualcú que no sigui del tot amable en tu, que sàpigues que la llei t'empara, que el protocol t'empara, i que al final els que han de canviar la mirada són nosaltres, així que sense por venir a consulta i demanar-nos el que sigui, que estem per això.
0: I que sobretot que la gent comenci a tenir clar d'una vegada que no som un col·lectiu de risc.
3: Exacte.
0: Sinó que el que és de risc són les pràctiques.
3: Totalment.
0: És canviar el focus.
3: Sí.
0: A l'hora de plantejar en quines coses, perquè et cert que de vegades te topes en certs formularis quan vas a donacions de sang, quan vas a segon quin tipus... A segon quin tipus de departaments, que dius, escolta, això sí. Pot ser l'any 1970.
2: Però no ara.
0: Ja no havia de ser, però tenia un sentit per les circumstàncies que vivia l'estat espanyol, però que en el 2026 encara estiguem sense tenir l'ABC après, arriba un moment que dius, anem a actualitzar-nos.
3: Totalment.
2: Anna Isabel García, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació de tantíssima utilitat que pot servir a moltes persones, no tant professionals com pacients. Moltes gràcies.
3: A vosaltres, com sempre.
2: Una aturada per publicitat, uns consells i tornem tot d'una.

0: al dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és informació.
1: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
2: ¿Anda, quién?
1: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
2: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
3: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: El dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb la retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
0: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio.
5: Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
0: A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
5: El dia, amb Marta Grau.

0: Són les 11 i 26 minuts. Un apunt respecte a la comunitat educativa, perquè hi ha certa indignació per part de l'Escola Verge de Lluc de Palma després de que la direcció del centre s'ha vist obligat a suspendre una excursió prevista precisament per aquest final de curs, per aquest dimecres, després que l'empresa de transport encarregada del servei de traslladar aquests lots a l'excursió diuen que els ha deixat tirats sense poder donar-los el servei. Ens referim a 4 autocars que estaven contratats des del mes de març amb antelació per poder donar suport i traslladar els nins per gaudir d'un dia de platja. Segons expliquen en un comunicat, el que els ha dit l'empresa, el manco, els arguments, han fet que ells arribessin a la conclusió que podrien haver prioritzat donar servei al sector turístic. Volem aclarir aquest punt en concret i per això saludam el director d'aquesta escola, que és Iñaki Cart. Com està? Benvingut al dia. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Iñaki.
1: Hola, bon dia.
0: Què és el que ha passat exactament? Vostès tenien contratada aquesta excursió des del mes de març, però en el darrer moment sembla que li s'han cancel·lat. Per quina raó? Quin ha estat el motiu que aleguen?
1: Doncs el motiu ha estat molt mal d'entendre les explicacions, perquè no tenien massa lògica, no? Si tu tens una flota d'autocars, de 20 autocars, doncs quan ja es ha paraulat dins serveis, se deixen d'agafar-ne més. El que passa és que no va ser aquesta explicació. I el que va passar és això, que amb una explicació un poc rocambolesca vam arribar a entendre de que ara és la temporada turística i que surten altres serveis i que llavors no ens podien donar cobertura a nosaltres. És una empresa que nosaltres treballem habitualment i que sempre ha paraulat les coses en temps. Vull dir que no és que hagi estat un despiste i ho hem fet tot a la darrera hora.
2: Iñaki, comentàveu que vareu fer la contractació o la reserva d'aquest autocar el mes de març, com ho solíeu fer en altres ocasions, els cursos passats, però en quin temps vos han avisat de que no vos donaran aquest servei?
1: Abans d'ahir ja varen comentar alguna cosa per telèfon. Ahir mos ho varen confirmar.
2: D'un dia per un altre, no? Avui era l'excursió, excursió, per cert, de final de curs per tots els infants, per poder acomiadar-se d'excurs, i ahir vos diuen que no vos donen el servei. Per tant, no teniu alternativa.
1: Exactament, no hem tingut cap marge de maniobra, i bé, el que hem pogut fer és des d'aquí, des dels classes de mestres, s'han organitzat unes activitats, un joc d'aigua, un espati. Però, clar, no és el mateix. S'ha hagut d'organitzar per grups de cicles, quan nosaltres era una secció que nosaltres fèiem cada any, de fer una activitat tota l'escola en conjunt, no? Per trobar-se els germans, per fer comunitat, i a part de importància d'anar a la platja, perquè nosaltres tenim un entorn social que, en família sense rebut vulnerabilitat, que a vegades no. Pues tenim infants que, encara que no se parigui veritat a Mallorca, no van a la platja, o si van, no van amb seus amics. Sí, que era una activitat molt esperada.
0: Com s'han quedat els alumnes, Iñaki? Perquè sé que vosaltres, com explicàveu, no, li heu donat una alternativa amb els jocs d'aigua, però imagino que no ha estat bo de gestionar.
1: Pues els alumnes s'han conformat, la veritat és que s'han conformat. Aquí hi ha molt de vincle entre el professorat i alumnes. S'ha presentat aquesta alternativa i l'han agafada també amb il·lusió. Però, clar, ha estat una alternativa que ocupa una franja horària, perquè hem hagut de repartir el pati entre els diferents cicles, no? Aleshores, l'altre era una activitat de tota la jornada.
3: Iñaki, ara què? No sé si feis comptes, més enllà d'aquesta denúncia pública, fer qualque cosa més, qualque tipus de reclamació en aquesta companyia que ha deixat a tota la vostra escola sense poder celebrar precisament aquesta excursió de final de curs.
1: Idò, la veritat és que és una cosa que hem d'estudiar, perquè, clar, nosaltres som mestres, la qüestió legal s'haurà de mirar, també m'imagino que de l'Associació de Famílies també ho s'estudiarà, i després està el tema de demanar, no, jo no sé si és el govern, si la conselleria, que se faci algun tipus de regulació de transport escolar, perquè el que no pot ser és que les empreses optin a tots els negocis, no? El negoci turístic, el negoci escolar, i prioritzin un per damunt de l'altre, no? Aquí no això són casos que no haurien de passar. Si una empresa fa compte d'atendre les escoles, pues ha de tenir un compromís per tot el curs, no optar al servei escolar en la temporada baixa i en la temporada alta anar a un altre negoci més sucós.
3: I supos que, de cara en vista en el curs que ve, canviareu de companyia d'autobusos, si podeu.
1: Mira, ha estat una cosa tan ràpida que no hem tingut quasi ni temps
3: de fer debat.
1: Sí, exacte. No, nosaltres, jo ahir sí que vaig xerrar amb la persona de l'empresa i li vaig dir que que nosaltres no ens quedaríem sense mal plegades. Evidentment, quan una persona te fa això, pues, te planteges el canvi d'empresa. Després el que passa també és que haurem d'estudiar quines empreses hi ha, com funciona, i a veure, perquè també, a part de ser el problema que hem tingut nosaltres en concret, hi ha aquesta problemàtica que ja el GOP ja va fer un comunicat perquè el mes de març, perquè el preu de transport escolar és tan car que a vegades és més que anar a fer una activitat que el preu de l'activitat mateixa, no? Aquí hi ha una sèrie de coses que s'haurien de regular.
2: És que, Iñaki, sí, perdona, sí que havíem sentit a dir això que dius, que el preu disparat de sa reserva o de servei d'esbusos per anar d'excursió s'havia disparat moltíssim. Moltes escoles opten per no fer-les o per fer un altre tipus d'activitat en què els alumnes s'hagin de traslladar, ja sigui caminant, si viven a un poble, o fer-ho en tren o fins i tot en bus a ciutat, però sí que havíem escoltat o sentit que algunes escoles se queixaven de que quan arriba a final de curs, això que deies tu, no? Que durant el curs aquestes empreses sí que estan disposades a donar un servei, però que quan arriba l'hora de demanar servei per final de curs ja te comencen a posar pegues. Però no havíem sentit mai que directament, si tinguessin l'excursió reservada, los anul·lassin d'un dia per un altre. Vull dir que han anat una miqueta més enllà. Vull dir que se passa que han fet és d'anul·lar sense previ avís i quan ja tenia reservada l'excursió de fa mesos.
1: Exacte, és així, és talment, talment. Clar, una passeta més, clar, és que el que veiem és que pues, el que està passant, no? Que s'està tornant difícil també segons quines coses aquí a Mallorca, i m'imagino que altres illes, i ara ha repercutit en el transport escolar.
0: I aquest programa s'ha intentat posar en contacte amb aquesta empresa en concret. De moment no hem aconseguit poder parlar amb ells per poder explicar, no? També què és el que ha passat, no? I conèixer la seva postura. Agraïm molt a Iñaki Aicart, director de l'Escola Verge de Lluc, per aquest testimoni. Molt de suport als alumnes. Ja ens ha explicat Iñaki que s'ho han pres bé, aquest canvi, no? Que l'escola ha actuat de forma molt ràpida oferint aquest pla alternatiu, així que ens alegram que el Manco ho hagin encaixat bé. Iñaki, moltíssimes gràcies per atendre.
1: Gràcies a vosaltres, perdona'm la paraula.
0: Són les 11:34. Continuam, seguim aquí en directe a través de la ràdio, a través de la televisió i amb moltes més propostes que ens parlen, en aquest cas, de la cultura i d'un viatge en el temps. Concretament, fins a l'edat mitjana, perquè volem fer-vos una pregunta. Creus que hauries estat capaços vosaltres de sobreviure en aquella època tan difícil on hi havia fam, on hi havia malalties? Crec que una de les més complicades per sobreviure, sens dubte.
2: No sé si serien capaços de respondre en aquesta pregunta, però per respondre en aquesta pregunta sí que tindrem avui en Miquel Herrán, que ha escrit Sobrevivir en el Medievo, crònica de un viajero por España. Un assaig que qüestiona molt dels tòpics que arrossegam sobre l'edat mitjana i també reivindica una història més complexa, més humana i també més diversa.
3: Miquel Herrán és doctor en arqueologia, creador de continguts, escriptor i també divulgador, conegut a les xarxes com a Puto Miquel, amb un conte que ha aconseguit acostar la història a centenars de milers de persones amb una mirada crítica, rigorosa i sovint incòmoda per als relats tradicionals. I ja el podem saludar. Miquel Herrán, molt bon dia, com estàs?
4: Buenos días, muy bien, la verdad. Muchas gracias por invitarme.
3: Encantat de saludar-te, com sempre. Avui vens a presentar aquest Sobrevivir en el Medievo, crònica d'un viajero por España, i m'ha agradat molt una frase teva, que és l'edat mèdia no era oscura, era incòmoda. Clar, què significa, idò, realment sobreviure a l'edat mitjana?
4: Claro, tenemos que pensar que la gente tenía unas necesidades muy parecidas a las nuestras, ¿no? Cuando en algunos casos las necesidades básicas, estamos hablando de necesidades equiparables, pero tenía otros medios para satisfacer esas necesidades. Por ejemplo, el ejemplo más fácil es decir, obviamente, pues no había fontanería en las casas, no había agua corriente. Tampoco hay agua corriente en todas las casas a día de hoy, eso también hay que decirlo. Pero básicamente es que con los medios que tenían y con la cosmovisión que ellos tenían de cómo, qué prioridad le daban a la religión, por ejemplo, pues las respuestas que daban a estas preguntas del día a día

0: Moment de Miquel, que hi ha moltíssima gent que el coneixia per YouTube, pot arribar també a moltes generacions de gent més jove i també, sobretot, servirà per desmuntar mites sobre l'edat mitjana, que n'hi ha moltíssims.
1: Bàsicament, si voleu saber una mica més d'arqueologia, d'història i de molt de temes, és el tercer llibre de Miquel Herrán. No sé si ja hiciste uno sobre Orientació del Deseo, que fue l'anterior. El primer, on que te vas donar a conèixer, ja era Edat Mèdia. No sé si ja en Miquel Herrán té qualque projecte en marxa. Quina serà la propera època que intentaràs desmuntar? No sé si aniràs a la Roma clàssica o tiraràs cap a la història moderna.
2: Pues tengo, me gustan estas ideas, estas historias transversales de revisar cómo un concepto o una cosa evoluciona a lo largo de los tiempos, entonces estoy dándole vueltas a cuál será el siguiente, igual que el anterior que fue disidencia sexual y de género, a deconstruir ciertos mitos a lo largo del tiempo, digamos, más que fijarme en una época concreta, entonces estoy por ahí.
1: I doncs, Miquel Herrán, puto Miquel, moltes gràcies, sobretot per aquest llibre, que és divertidíssim, recomanadíssim a tothom que li interessés història, en general, i s'ha de mitjana en particular. Un abrazo i res, quan tingues el meu projecte, ja ho saps, aquí en parlam. Una abraçada.
2: Muchas gracias, un abrazo.
0: 11:43.
1: Sí, perquè vosaltres sou molt medievals, si m'apures.
0: Home, és una època que fascina, però crec que és important també conèixer, no? Tant de mites que hi ha relats, tots molts pensam que és drama, malaltia, epidèmies, i hi ha moltes més coses.
3: De home, medieval.
1: Jo sempre dic que jo som un home del segle XIX. Jo me veig...
3: I de medieval ja no ets.
1: No, medieval no tant, però escolta, no m'hagués importat viure una abadia...
0: No saps el que estàs dient, eh?
1: Fent de copista.
3: Escolta, te pega molt.
1: Passant papirs i allà...
0: Un nombre de la rosa, no?
1: Ja t'estàs evocant. Però sense morts.
0: Exactament. 11:43, uns consells, tornant tot d'una.

0: De dilluns a divendres a les 9, al dia. IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és humor. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
1: Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
2: Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
3: I que fèieu unes tortugues?
2: Menjar tortuga.
3: Estava bona, la tortuga.
2: Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
0: Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
4: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
5: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
4: Una mica més mala baba,
5: sí.
4: Podríem dir.
0: Font de misteris.
6: Sí que hi ha històries del segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
7: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IV3 Ràdio.
8: 55. Tot està a punt perquè Mallorca visqui avui vespre una de les grans cites musicals de l'any. Alejandro Sanz actuarà a l'Estadi Mallorca Soumoix en el marc de la seva gira actual en un concert que reunirà milers de persones i que convertirà per una nit el Camp del Mallorca en un gran recinte musical.

0: L'espectacle començarà oficialment a les 10 de la nit, però la jornada arrencarà molt abans. Des de les 5 del capvespre estarà oberta la Fan Zone, habilitada als accessos de l'estadi. Durant tot el capvespre, la música anirà a càrrec de Jaume Colombàs, encarregat d'animar l'espera fins a l'obertura de portes. L'accés al recinte estarà permès a partir de les 8 del capvespre i l'organització ha previst aquest marge de 2 hores per facilitar-ne una entrada esglaonada dels assistents i evitar aglomeracions. Per això també es recomana consultar amb antelació la porta i la zona d'accés indicades a cada entrada.
1: Precisament per gestionar aquesta afluència de públic, l'empresa municipal de transport de Palma ha preparat un dispositiu especial de transport. Durant les hores prèvies al concert es reforçarà la línia Atenció 8, que uneix la zona del sindicat amb l'estadi de Mallorca Son Moix, i aquest servei especial se sumarà a les freqüències habituals que en aquella franja horària ja passen aproximadament cada 8 o 9 minuts.
0: I una vegada acabi aquest concert, també hi haurà mesures especials per facilitar el retorn dels assistents. Els autobusos de les línies 8 i 33 estaran estacionats a la porta de l'estadi, al Camí dels Reis. La línia 8 connectarà amb el centre de ciutat i l'àrea d'intercanvi del sindicat, mentre que la línia 33 donarà servei als barris del Can Redó i s'Escorxador, passant també per General Riera, Son Fuster i la plaça d'Espanya, un dels principals punts de connexió a la xarxa de transport públic.
2: L'artista madrileny va arribar dilluns procedent de Bilbao i ha aprofitat les hores prèvies del concert per gaudir d'una de les seves passions, la mà. Aquest dimarts va embarcar-se en un iot de luxe juntament amb diversos amics, entre ells Glòria Flutsà, director de sostenibilitat del grup Iberostar, l'expolític José María Mica Vila i l'artista mallorquí Domingo Zapata, amb qui ha col·laborat en algunes ocasions. El grup va passar la jornada navegant per les aigües de Cabrera, gaudint evidentment de bon temps, de les activitats aquàtiques i els primers banys de la temporada.
3: Teniu entrada per al concert, companys? Vos agradaria gaudir d'aquest espectacle?
1: Jo estava esperant que en Xisco se decidís a venir-hi en jo, però no m'ha acabat de concretar.
3: Que se
0: tira
3: així el rotllo.
0: Jo és que aquestes aglomeracions
1: te fan parar,
0: que me provoquen una mica d'angoixa i llavors jo demà he de ser aquí a primera hora.
3: Ja. Ara, Toni, entrades per al concert?
2: No, ni que me l'haguessin regalada.
1: Què dius?
2: No, és un cantant que escolt molt, la veritat.
1: Jo tampoc, però bé, només per veure l'espectacle.
0: Ha quedat un poc malament. No, ni que me l'haguessin regalada.
1: Pobre Alejandro Sanz, si m'ho està escoltant.
2: És que va de fer cor dura 3 hores, per la vista, i ho espera una gentada.
1: Sí.
2: No puc agafar el cotxe.
1: Tot i que queden entrades
2: encara. Després em torna a Santanyí.
3: Encara queden entrades, m'ho confirmen.
0: Podríem,
3: o sigui,
0: dir que en Alejandro no és tu persona favorita.
2: No. Aquesta cançó sí que me la sé, veus?
3: Però menys qui és la teva persona favorita, perquè parlam d'altres persones. És dimecres i toca fer repàs a les portades de les revistes del Cor.

0: Començarem un repàs express de les portades i començarem per la revista Hola, amb el matrimoni format per Cristian Gálvez i Patricia Pardo en portada. Recorda, amb ells dos han estat els encarregats de presentar el Santiago Bernabéu l'encontre diocesà amb el papa Lleó XIV i els titulars Nos salvamos mutuamente, no sé de què, però són una parella que en general fan una mica de peresa. No sé si esteu d'acord amb jo.
1: No sé si ets la paraula que fa impresa.
0: A mi em fa una mica de peresa aquest rotllo místic en so qual s'han embolicat tots dos en els darrers mesos. Dius, heu presentat lo del papa, enhorabona, és una experiència que està molt bé a nivell professional i suposo que també a nivell personal, però tot allò que conten ara com si fossin doctors de l'Església, a mi m'acosta una mica entendre el concepte en el qual han entrat tots dos.
1: I que tot ho tapin de fer cristianisme i etcètera, etcètera, el que li voleu posar darrere, perquè crec que amb moltes de coses, molt de comentaris i molt de fets que han anat fent, han pogut menysprear la expera d'en Cristian, en aquest cas, i troc que...
0: La gimnasta.
1: Que no necessita dir que ningú diga que ets ex d'en Cristian Gálvez, perquè ja de per si és una persona amb pròpia entitat, recordem una de les millors gimnastes que ha donat a Espanya, i que cada vegada que la vegi li hagin de demanar per en Cristian Gálvez, per fa 5 anys que no estan plegats, i fa 5 anys que té ell per ella, i ella fa manco perquè...
0: També en finestra petita, l'infanta Cristina deixa Ginebra i s'instal·la definitivament a Barcelona, ha deixat la fundació de l'Aga Khan i farà feina a Barcelona en temes de cooperació, perquè recorda'm, ja no té cap fi a Ginebra estudiant ni fent-hi feina, perquè en Irene i en Juan són a Regne Unit, en Miguel és a Madrid i en Pablo és a la ciutat comtal, i m'imagino que un dematí la infanta Cristina s'ha de despertar i diu, què faig jo aquí, que fa fred, encara que el bus sigui gratis, jo mai vaig en bus, per tant, puc tornar a casa nostra.
2: I així ha estat. Segona portada d'avui, 10 minuts, en Cristina Pedroche, en aquest cas a Eivissa, surt de portada.
0: Així és, perquè Cristina Pedroche i David Muñoz han gaudit d'una escapada familiar a Eivissa per complir un somni, i és que han inaugurat aquest restaurant, aquest Universo Estrecho, a Eivissa, un somni, segons han dit, han pogut veure aquestes fotografies de Cristina Pedroche en portades, que pell que dur per protegir-se de sol li va dur certs problemes. Explica la revista, que no us que ho expliqui la revista. He de dir, 10 minuts s'ha limitat a fusellar l'Instagram d'Ana Cristina Pedroche i a fer la notícia, perquè tot allò que conta ja ho havia contat ella mateixa a les seves xarxes. Ja és que es va veure aquest capell per protegir-se del sol i li va quedar una marca just el dia de l'inauguració del restaurant d'en David, que això sí que és un drama, que es va inaugurar el prop passat 12 de juny. Deien que era un somni poder obrir un restaurant a l'illa Pitiusa i que esperaven que ens agradàs. I en David Muñoz, en aquest dia de platja, va sortir vestit de cuiner, per si qualcú no el reconeixia, doncs ell anava en l'uniforme de l'Estrecho i va anar a veure en Cristina, en Paco i en Domi, els pares d'Ana Cristina, i els dos nins, na Laia i Nisai, que estaven a la platja passant-s'ho la mar de bé.
3: Més portades ara a la revista Setmana amb el cantant Luis Miguel de protagonista.
0: Preocupació entre els seguidors de Luis Miguel després que diversos mitjans mexicans i nord-americans hagin informat d'una presumpta hospitalització del cantant a Nova York. De fet, ja fa un mes i mig que aquests rumors circulaven, que havia estat ingressat perquè tenia problemes de cor. Havia patit una cardiopatia. L'entorn de Luis Miguel no ho ha confirmat. És un tema que se suposa que sí, però s'ha interessat no donar confirmació oficial i la revista Semana ha decidit apuntar-se un tanto amb aquesta exclusiva. I després a la revista Semana, en finestra petita, tenim en Irene Rosales, que diu Luce espectacular junto a Guillermo. Irene Rosales és ex d'en Kiko Rivera, es fi d'en Isabel Pantoja, que ara mateix està de moda perquè acaba de fer una publicitat de Blat de les Índries, aprofitant que la seva parella nomia Kiko. A ell no li ha fet molta de gràcia aquest tema,
1: mica.
0: I estan una micona a la gresca. Així ha estat el repàs de les portades, que acabarem amb lectures ràpid, Candela Peña, mi triunfo és el de la mujer normal, diu
2: Mira,
0: ella,
2: perquè
0: està passant per una molt bona ratxa laboral, estrena pel·lícula, continua col·laborant a la Revuelta, i és una dona ara que se la rifen per fer publicitats i altres herbes.
2: Saps qui hauria de sortir a les portades de la les revistes.
0: Però totalment d'acord, Antoni Fuster. Però jo crec, si no vaig errat, que Sant Men's Health s'ha posat ja en contacte amb son mànager d'Antoni Fuster perquè volen que hi sigui portada de setembre mostrant pectoral.
2: Repassa l'actualitat esportiva.
0: Això s'apunta a la redacció.
4: Home, com mira, mos diverteixen un poc. Quines rialles. Vinga, bon dia a tothom.
0: Bon dia.
4: Avui Pablo Maffeo serà protagonista perquè ja ha deixat Mallorca. Ha partit avui de matí ja cap a Grècia, destinació Olympiacos, i sentirem les seves paraules d'acomiadament del que ha estat jugador del Real Mallorca aquestes darreres temporades. També parlarem de Leo Messi, Argentina, que va guanyar 3-0 ahir a Algèria, 3 gol, hat-trick. Leo Messi continua sent una autèntica estrella, l'astre argentí. Això per un altre costat, no? També França va guanyar 3-1 a Senegal, Iraq 1, Noruega 4, i avui tenim dos partits, a les 7 Portugal, República Democràtica del Congo. Portugal, recordant Samu Costa, el jugador de Mallorca juga en Portugal, i a les 10 del vespre, Anglaterra, Croàcia. Més cores, Primera Federació, la UDE a Eivissa. Doncs presenten aquesta hora Raül Llona, el nou entrenador que intentarà dur l'equip al futbol professional. Anem a veure, queda molt, eh? Ha de començar encara la temporada. I ahir va ser el torn del director esportiu Michel Sanz, la presentació d'un director esportiu que haurà de confeccionar una plantilla aproximada de 15-16 fitxatges. Mero manco anirà la cosa per aquí. I després ja Palma Futsal. Avui Ribillos i Lin han dit adeu a la seva etapa al conjunt mallorquí. Mario Ribillos, que si no era de nou, fitxa per el Movistar Inter o per l'Inter, serà ja Inter. Bueno, a veure l'Inter quin serà també el seu futur. Dos jugadors que han donat molt bon rendiment al Palma Futsal aquestes temporades.
2: Us escoltem tot d'una, amb tota aquesta informació ampliada. Moltíssimes gràcies, Toni.
4: A voltes, com sempre.
2: Repàs el contingut del programa al dia, començant per Menorca i Pere Gibert. Bon dia.
5: Bon dia. Avui parlarem amb en Bep Riudavets, que és president de l'Associació d'Usuaris del Port de Senitja, que ha estat present a l'acte que s'ha fet avui a les 11:30, en què el conseller de la MAI del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha anunciat una autorització temporal de 3 anys perquè els amarristes puguin tornar al port. També conversarem amb Esteve Alfares, codirector del Menorca Music Festival, perquè ens expliqui el cartell d'aquesta 5a edició que es farà de l'1 al 9 d'agost al recinte firal d'Es Mercadal. És dimecres, entrarem a conèixer la història d'un comerç emblemàtic, avui el restaurant Aquario a Cala Namacaret, també a Es Mercadal.
2: Moltíssimes gràcies, company. Laura Tura, Eivissa i Formentera, què està passant allà?
6: Idò, mira, moltes coses, perquè avui parlarem de les protestes dels treballadors de Creu Roja a Eivissa que es van mobilitzar ahir. En parlarem amb la treballadora social i responsable de sensellarisme i reclusos aquí a Eivissa, na Silvina Carrillo, perquè ens expliqui quines són les condicions en les que fan feina els treballadors d'aquesta entitat, però també ens farem ressò de la situació que viu una formenterera, na Jessica Tur, que fa feina a Sant Antoni, a Eivissa, i que en comptes d'obtenir un permís per tota la temporada com a treballadora de Formentera, cada setmana ha de tramitar el seu permís per circular per Eivissa amb la nova regulació d'entrada de vehicles, així que ens explicarà exactament quina és la seva situació. I després, com fèiem els dimecres, prendrem art i part per parlar d'història de l'art d'Eivissa i també sortirem al carrer per prendre la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge d'Ana Nieves García Galvez, on avui parlarem de la regulació de migrants aquí a Eivissa i des del punt de vista de les entitats socials que ajuden en aquesta tramitació.
2: Vos escoltam tot d'una, també a Jaume Noguera, amb els continguts del programa El Dia Mallorca. Bon dia de nou, Jaume.
7: Mira, començarem parlant de ciberseguretat, perquè el govern, a través del Centre Balear de Ciberseguretat, ha oferit auditories gratuïtes a empreses per saber on pot ser que tinguin forats per on se puguin colar els ciberdelinqüents. També demanarem en el seu director, Sebastià González, a veure com anem de ciberseguretat aquí, si ens ho prenem seriosament o no, a Mallorca. Després direm adeu a Míriam Fuentes, que se jubila després de 20 anys de ser la directora de l'Institut Antoni Maura, veïnat nostre d'aquí. Però és que l'Antoni Maura no és substitut qualsevol, perquè allà diuen que hi encaixa aquí no hi encaixa ningú. I és pràcticament una família. És un centre molt respectat. Netxenoa i Rosi de Palma han estudiat allà, perquè, veieu, i li demanaran què farà ara, perquè se jubilen 60 anys, només. Després parlarem de camins públics. El camí de la Roca de Manacor sembla tancat, els propietaris estan fent un altre tancament, i ara estem de Mallorca Jove amb Maria Antònia Esquines. Avui parlarem de la moda que ve, aquest estiu.
2: Vos escoltarem i així sabrem què és el que hem de fer per estar al dia. Moltíssimes gràcies, Jaume, també als nostres oients i espectadors. Tornem demà a partir de les 9. Gràcies per seguir-nos.
8: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
9: Bon dia. José Luis Rodríguez Zapatero nega davant el jutge haver influenciat l'executiu de Pedro Sánchez per afavorir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros l'any 2021. Així ho ha defensat l'expresident del govern espanyol durant la seva declaració davant l'Audiència Nacional, que en aquesta hora continua. Zapatero només contesta les preguntes del magistrat José Luis Calamà i les del seu advocat.
10: En aquest cas s'investiguen delictes molt greus. Es parla de tràfic d'influències, organització criminal, blanqueig i falsedat documental. A més, el jutge ha imputat fa poc a Zapatero un delicte fiscal i un de contraban. Això es deu a les joies trobades en el seu despatx, valorades en més d'un milió d'euros. Les acusacions populars sol·liciten al Partit Popular que coordina les acusacions populars, precisament que demani presó provisional.
9: Canviant de qüestió, Educació negocia tres acords amb els sindicats de l'ensenyament públic per tancar l'acord de millores sociolaborals que es va iniciar la passada legislatura. El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha plantejat als sindicats la possibilitat que els docents comptin amb un permís retribuït d'un any que ara els sindicats han d'estudiar.
10: La proposta de la conselleria passa perquè durant 4 anys els docents treballin i percebin el 80% del salari i que el 5è any gaudeixin del permís remunerat, on també percebran el 80% del sou. Vera també ha detallat altres millores, com la del complement per als tutors.
11: I nosaltres ara enduïm la millora d'aquest complement fins a 60 euros, tant en els tutors a jornada completa com a mitja jornada, de la manera que puguen dignificar i que puguen dignificar encara més la funció tutorial.
9: D'altra banda, la batllessa de Felanitx, Catalina Soler, haurà de declarar davant un jutge per un suposat delicte de revelació de secrets d'un policia local. Està citada als jutjats de Manacor el pròxim 3 de juliol. El jutge vol saber si Soler va cometre un delicte davant durant un ple municipal de l'estiu passat.
10: En aquell ple que es va emetre per internet, la batllessa va dir el nom complet de l'agent i la seva nota d'una oposició. L'origen del cas es remunta a l'estiu passat, durant la festa del vi de Porto Colón, quan la batllessa i el policia varen tenir una forta discussió. L'agent va denunciar Soler per amenaces, però la batllessa nega els fets. Ella diu que el policia li va fer gestos masclistes. També l'acusa d'haver filtrat els papers de la denúncia a la premsa. Ara, el jutjat de Manacor ha acceptat la denúncia del policia i Soler haurà d'explicar la seva versió a principis del mes que ve.
9: I la Catedral de Mallorca inaugura demà una gran exposició dedicada a la reforma que Antoni Gaudí va dur a terme al temple entre 1902 i 1915. La mostra titulada Gaudí a la Seu de Mallorca, Litúrgia, Art i Modernitat, coincideix amb el centenari de la mort de l'arquitecte català i es distribueix entre l'interior de la Seu, el claustre i el Museu Diocesà.
10: Segons els responsables del projecte, l'exposició posa en valor una intervenció que va ser polèmica en el seu moment, però que avui és un dels principals atractius de la catedral mallorquina. Cristina Ortiz és la comissària de l'exposició i cap de gestió cultural de la Seu.
12: No eren tampoc massa, diguéssim, elements que se podien entendre dins aquell context o dins aquell moment, i això sempre, doncs, òbviament, va crear una mica de debat, de polèmica, però bé, avui dia, la veritat és que és una sort poder tenir-ho perquè és una obra meravellosa.
9: Amb aquest apunt arribarem a les 12:04. Més notícies a IB3 Ràdio a la 1:00.
8: Més informació a ib3notícies.com.

bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem en la direcció, en el Centre Balear de Ciberseguretat, que recentment ha oferit llicències gratuïtes per auditories en ciberseguretat. En què han consistit aquestes auditories gratuïtes? I, per cert, com anem de consciència digital a les empreses? Mos agafem seriosament el que és la ciberseguretat o deixem portes obertes perquè entrin els delinqüents? Ara parlarem amb el director general d'Innovació i Transformació Digital de tots aquests temes. Després direm adeu a una professora i directora molt estimada que se jubila després de 20 anys de ser la directora de l'Institut Antoni Maura, aquí de vora els estudis de ràdio i B3. Ha estat 20 anys a l'Antoni Maura, un institut que ha donat noms internacionals com Rossi de Palma o Xenoa, i que és com una espècie de família, el Maura, perquè qui no encaixa a altres bandes encaixen el Maura, i per això professors, docents i personal no docent pràcticament se senten l'institut com a seu, com si fos la seva segona casa. I després tornarem a parlar de camins, perquè sembla que la plataforma ProCamins ha tornat a denunciar que el camí de la Roca, que antigament era públic, ara els propietaris de les finques per on hi passa hi volen posar una altra tanca. Clar, demanen a l'Ajuntament que prengui mesures perquè aquest camí no quedi tancat, perquè era una excursió dins Manacor típica pels manacorins. Anar a fer el camí de la Roca. Ells, la plataforma ProCamins, juntament amb Galma, s'estan queixant d'aquesta situació. I, bueno, com que avui és dimecres, per acabar el programa, na Maria Antònia Esquines, en el seu temps de Mallorca Jove, mos parlarà de moda. Com han d'anar vestits aquest estiu? Un jovenet que està més a prop de 60 pot anar vestit, igual que un jovenet que està d'hores 30. Tot això mos ho contestaran a Mallorca Jove i les seves experts en moda, que també intervendran. En Yolanda Ruiz a la producció i Iker Hernández en el control tècnic. Començam el dia a Mallorca.

0: Ja ho deien Daft Punk, que som humans després de tot. Per molta tecnologia, som humans. Human after all, deien els francesos Daft Punk. I clar, les persones mos podem equivocar. Les màquines, no tant. Per això el govern, a través del Centre Balear de Ciberseguretat, ha oferit a empreses i institucions de les illes llicències per a auditories de ciberseguretat per saber el seu nivell de protecció digital, detectar vulnerabilitats i fer-li recomanacions per millorar la seguretat de la seva organització en un món tan digitalitzat que és molt difícil arribar a estar segurs de tots en la quantitat de ciberatacs que hi ha. Saludem Sebastià González, director general d'Innovació i Transformació Digital. Senyor González, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, Jaume, muchas gracias.
0: Bueno, crec que heu fet una eina d'autodiagnòstic a la mateixa web del Centre Balear de Ciberseguretat. En què consisteix aquesta eina? És un qüestionari o les mateixes empreses se poden autodiagnosticar i saber si van bé o si van malament? Com és això d'una eina d'autodiagnòstic?
1: Pues eso es, como bien su nombre explica, es pequeña herramienta, ¿no?, que hemos creado para esas empresas que desconocen su nivel de ciberseguridad en su empresa puedan tener una respuesta rápida de cómo se encuentra a nivel de ciber. No solo eso, sino que también si hay algún punto que se puede mejorar, ¿no?, pues también ponemos a disposición unos recursos de empresas de Baleares que se dedican a poder cubrir las necesidades de ciberseguridad de su empresa.
0: Claro, y todo eso m'imagino que analitza ordenadors, servidors, xarxes, els col·legs electrònics, les aplicacions, que avui en dia són moltes coses a analitzar, no?
1: Eso es, analiza todo lo electrónicamente posible, ¿no? Incluso protocolos de contraseñas ciberseguras, accesos, credenciales. Bueno, le van a hacer unas preguntas, una serie de preguntas, y va a contestar cada empresa cuál es su idiosincrasia, ¿no?, dentro de su operativa diaria.
0: I també una cosa que no sé si ho entes, llicències gratuïtes de programari. Què significa això? Tots els que ho han demanat abans de dia 12 han accedit a aquestes llicències gratuïtes de programari. Què és això?
1: Pues sí, pues aparte de que en la propia Dirección General tenemos unas ayudas para digitalización de empresas, donde, por supuesto, la parte ciber está contemplada. Esto no era dar un dinero para algo en concreto de ciber, sino poder proporcionar licencias de ciberseguridad gratuitas para facilitar el despliegue de alguna de las mejoras identificadas tras el propio diagnóstico de la empresa.
0: Clar, ara estic entrant en aquesta eina d'autodiagnòstic, de demanes activitats, si pertanys a qualsevol sector estratègic, el número d'empleats, clar, si tens formació en ciberseguretat, perquè clar, avui en dia, jo no sé, perquè, per exemple, les dades sensibles, la documentació interna, sistemes per guardar, segons quins informes, jo sé que el cloud computing, avui en dia, a ningú, està agafant força, perquè hi ha molta gent que fins i tot una vegada en Somet me va contar un informàtic que una vegada en Somet se'n va a un banc, a una caixa forta, amb una còpia de seguretat, amb un backup de tota la informació, perquè ja fins i tot no se fien de res. El cloud computing avui en dia, vostè què opina? Perquè, clar, al cap i a la fi pertany a una empresa, hi ha una sèrie de servidors, i no sé fins a quin punt tenia aquestes dades importants en el nígul. Vostè creu que és segur? És que no sé, jo de vegades hi penso, jo tinc un drive i un altre drive, i no sé si el meu o no el meu allò. Què opina?
1: A ver, hay que tranquilizar a los oyentes porque el cloud computing, sobre todo los principales proveedores de servicios más importantes, son totalmente seguros, ¿no? Lo que hay que velar muchas veces es por la seguridad de las contraseñas de acceso a ese cloud computing, ¿no? Que a veces es donde falla, o sea, la típica contraseña 1234 ya no yeah. Eso tendría que estar erradicado, ¿no? Contraseña segura, que es lo que marca, lo que repetimos siempre, ¿no? Al fin y al cabo, no es tanto un hacker que pueda hackear la nube, porque al fin y al cabo estos servidores están alojados en en España muchas veces, ¿no? Y ya tienen un servicio de ciberseguridad propio para que la parte física, la parte lógica no puedan acceder, sino que siempre lo digo, ¿no? El peor ataque que se sufre siempre es el de ingeniería social, ¿no? El de poder pedir a esa persona que tiene acceso a la nube, oye, dame tu contraseña, ¿no? No lo hemos visto con los ataques de phishing. No sé si conocen los oyentes lo que es el ataque de phishing, pero es esa persona que se hace pasar por empleado del banco para decir, oye, pues vamos, tenemos una transferencia, por favor, danos la cuenta, la contraseña, y la gente pica muchas veces, ¿no? Este yo creo que muchas veces es el peor ataque de ciberseguridad, está relacionado con personas.
0: Clar, i aquí és on li volia fer la pregunta. A Mallorca, en general, si haguessin de posar una nota, suspenem o com anem? Perquè sembla que és una cosa que ens hi passen els altres, no? Han robat tantes dades de tal empresa i sempre pareix que ens hi passen els altres, però és que avui en dia tothom està digitalitzat. Suspenem o provem a Mallorca en quant a prevenció digital?
1: A ver, lo que está claro es que nuestras islas, ¿no? Ya esa dependencia de las comunicaciones con todo el mundo, pues todo tiende a estar conectado y a digitalizado y somos uno de los focos mayores, ¿no? Dentro de todo el mundo. Es verdad que recientemente, de hecho el miércoles pasado, presentamos la Estrategia Balear de Ciberseguridad, donde también, junto con expertos en ciberseguridad, el INCIBE, ¿no? Nos dijeron que las Islas Baleares representan el 2,27% de los incidentes de ciberseguridad gestionados a nivel de nacional, ¿no? Entonces, estamos en una situación intermedia dentro del conjunto de comunidades autónomas. Pero precisamente presentamos esta estrategia de Baleares de ciberseguridad como una hoja de ruta, sobre todo ambiciosa, ¿no? Unos 20,5 millones de euros para mejorar, entre otras cosas, la ciberseguridad de empresas, las administraciones públicas, no solo la CAI, sino consejos insulares o entidades locales, y sobre todo refuerzo en la propia sociedad digital, ¿no? Baleares que mejoren en el tema de ciberseguridad.
0: Y claro, es que cuando pateixes un atac, poses... ja, el primer que pateix és la confiança dels teus clients i proveïdors, perquè diuen, uf, aquest, és que és molt més seriós del que sembla. I si li han robat les meves dades? I si tenen el meu NIF? I si tenen la meva facturació? És que és una qüestió ja d'imatge pública, ja no només de seguretat digital, sinó que molts de proveïdors i clients poden dir, jo en tu no t'ho fer feina perquè, mira, tant... No és així, el gel manco dubtaria d'aquesta empresa.
1: Sí, lo que pasa siempre, ¿no? Siempre no recuerdo cómo era el dicho, siempre nos acordamos de Santa Clara cuando llueve o Santa Bárbara cuando llueve, ¿no?
0: Sí, sí, exacto.
1: Que siempre nos acordamos de la parte ciber una vez que hemos sufrido algún ataque, ¿no? Precisamente estas labores de concienciación, ¿no? De la creación de del Centro de Baleares de Ciberseguridad, también hemos creado un observatorio como el evento de vigilancia y conocimiento, la ventanilla de asesoramiento como punto de apoyo al tejido empresarial y sobre todo el impulso al talento y a la formación y a la concienciación, son labores de prevención. Siempre es prevenir que estos ataques se puedan realizar. Una vez que se han hecho los ataques, pues evidentemente ahí están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, está el INCIBE con el 111, el 117, donde llamar para poder restablecer tus servicios, incluso hacer una denuncia, ¿no? Al fin y al cabo es un delito el tema de ciberseguridad, pero evidentemente mina la confianza de las empresas de Baleares, de las administraciones públicas, y lo que queremos es evitar eso, ¿no? Que el residente, incluso el turista, la persona que viene a trabajar aquí, mantenga una consciència de que en Baleares somos una comunitat cibersegura.
0: Ara, mentre estàvem parlant, he fet el test que teniu a la pàgina web de Centre Balears Ciberseguretat, com si fos jo una empresa, no? I clar, me fa un crebull de recomanacions. Crea un inventari bàsic de tots els equips i programes, un pla bàsic d'actualització, un pla de formació mínima de ciberseguretat, ha de fer un pla de conscienciació amb missatges simples sobre bones pràctiques, amplia la protecció incorporant un tallafocs, migra un servei corporatiu que tingui seguretat Seguretat Integrada. Centralitza la gestió de comptes per evitar accessos no autoritzats. Fes una programació fixa perquè les còpies se facin de manera regular. Clar, jo li he contestat. Li he contestat de manera... No faig mai còpies de seguretat. I clar, me dona una sèrie de recomanacions bastant útils, bastant útils. I me diu, indicadors principals, processos, baix, personal normatiu, baix. És a dir, m'ha fet una sèrie de preguntes en aquests 15 minuts que anem parlant, i en el Centre Balear de Ciberseguretat se pot fer aquest qüestionari, perquè és que avui en dia és molt important, i totes les estafes que se fan normalment són a persones que no tenen aquesta formació, que no tenen un informàtic, persones majors, empreses que no tenen un informàtic que digui, perquè nosaltres de vegades aquí a IB3 hem de demanar permís a l'informàtic per... Sí, ja és. Això és lo seu, no? Que no tothom pugui entrar per tot, perquè si no seria un desastre. No ho troba, Sebastià?
1: Evidentemente, sí. La major part de nostre tejido empresarial és PYME i micropyME, no?
0: Exacte.
1: Són esas persones que estan más dedicados en trabajar a lo que se tienen que hacer más que en preocuparse de... Pues de otras cosas, ¿no? Pues es precisamente este el Centro Balear de Seguridad pone a disposición de esas empresas que, bueno, no tienen mucho tiempo, posibilidad de auditorías, esa ventanilla, ese observatorio, ¿no? El poder ayudar incluso con licencias gratuitas, como hemos comentado antes, para estas empresas, para poder proteger toda la parte de digital, ¿no? Evidentemente, en un mundo donde todo ya está digitalizado, ¿quién no tiene una página web? ¿Quién no tiene un gestor de reservas, un CRM, un ERP? Todo está digitalizado a día de hoy, ¿no? Pero hay que seguir concienciando a tanto los ciudadanos como a las empresas de que la inversión en ciberseguridad no es dinero perdido, sino es una estrategia de futuro.
0: I tant. És com de tancar la clau del negoci o deixar obert. És exactament el mateix. Ja ho sabeu, el Centre Balear de Ciberseguretat a mi m'acaba de donar un 0,1 m'he davallat l'informe, perquè clar, jo he posat que no tenia coneixements, que no feia res, com si, i el nivell de maduresa baix, i m'ha donat un 0,1, m'he davallat l'informe, i en el Centre Balear de Ciberseguretat podeu fer aquest test, aquesta eina d'autodiagnòstic, i sabreu quins punts podeu millorar, perquè és com deixar la porta de la botiga oberta. Així que, Sebastià González, director general d'Innovació i Transformació Digital, moltes gràcies per tots aquests consells i per conscienciar a tothom, pimes i micropimes, com ha dit vostè, que la seguretat digital és exactament el mateix que la seguretat de negoci. Hem de tancar en clau i dins la butxaca. Sebastià, moltíssimes gràcies.
1: Muchas gracias, Jaume, y simplemente remarcar que es algo muy sencillo, pero muy importante, de garantizar nuestra transformación digital, pero que tenemos también que ser una transformación digital segura.
0: Efectivamente. Muchas gracias, Sebastià. Ya lo sabeu, es com deixar la botiga o el portal de la vostra obert, pareu atenció. Ara, d'aquí un minut, se canviarà completament de terç. Saludarem a una professora que se jubila i que és molt estimada i molt coneguda. No vos mogueu.
2: Tres radios, dial.
3: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda, quién?
3: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
6: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971-76-44-18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
7: Ens diuen aquestes paraules, això em fa garrofar saber, i és que davant Sant Joan ja em tenc que... Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb Vivetres. Des de Ciutadella, edicions especials de El Dia amb Clara Aymamí i l'equip de la Delegació de Menorca. Segueix amb Vivetres Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa. I comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
8: Em doneu-vos permís per començar el replec?
9: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
10: Així ho faré.
7: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb Vivetres Ràdio.
11: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
4: ¿Anda? ¿Quién?
11: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
4: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
5: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.

0: Segur que és la nostra següent convidada. Recorda aquest tema de Supertramp, School, te puc veure de matins quan te'n vas a l'escola. 1980. Segur que la Miriam Fuentes recorda aquest temps d'escoltar Supertramp, perquè s'ajubila com a directora de l'Institut Antoni Maura. Na Miriam, Miriam, com estàs? Bon dia. Com estàs, Miriam?
1: Hola, bon dia. Sí que ho record, sí.
0: És que, clar, quan m'he vist més al banco, així, som quintos, tan segur que te'n recordes d'aquest tema preciós de quan érem més jovenets. El Maura és un dels instituts més coneguts i estimats de Palma, jo diria, de tota Mallorca. I tu vas arribar fa 34 anys com a professora d'anglès i has estat 20 anys com a directora. Com va ser la transició?
1: I 13 com a secretària.
0: Buah, mare de Déu, com va ser la transició? Perquè, clar, tu vas arribar de Salamanca. A Salamanca ja eres professora, a Salamanca.
1: Sí, ja duia 6 anys.
0: I per què es canvi? Per què de Salamanca a Mallorca?
1: Bueno, en Salamanca treballava en un centre concertat i després vaig fer l'oposició. I com que encara no hi havia transferències, la vaig fer per la zona MEC, i aquí era l'únic lloc on podia coincidir amb el meu homo. I per això vàrem venir aquí.
0: Perfecte. Escolta, el Matías Vallès l'altre dia en el diari obligatori demanar-te perquè te jubiles tan jove, no tens edat encara, o és que te vol dedicar a altres coses?
1: Bueno, sí, realment jo vull continuar però en segona fila. Jo crec que ja 20 anys d'estar al capdavant del centre ja està bé. Hi ha moltes persones que tenen molta capacitat que jo crec que ho faran també molt bé. I jo, pues, bueno, la meva experiència també la posaré al servici pues, de fer acompanyament d'altres directors novells o de fer xerrades, conferències, etc. Jo crec que això serà el que faré d'ara endavant.
0: És a dir, no te desvincularàs del tot del Maura o de la docència, no?
1: No, segur que no.
0: Home, és que...
1: Perquè realment no és que estigui cansada, o sigui, simplement és una nova etapa. I a més també, bueno, jo som terapeuta i també pues, m'agrada aquesta altra part.
0: Clar, exacte, perquè vaig llegir que també volia reprendre aquesta faceta. També tindràs temps per visitar la família que vaig llegir que la tenia repartida per tot el món. Això sí que és una família, un traveler family, no?
1: Perquè realment sí.
0: La tens repartida per tot el món, la família?
1: Sí, perquè, bueno, tenc en diferents continents, perquè... la meva filla està a Austràlia, però bueno, tinc una germana als Estats Units, tinc un germà que també bueno, són persones que viuen en diferents països, sí.
0: Mare de Déu, per veure'n-vos, per sopar de Nadal. Vaja, ara avui en dia ho podeu fer per videoconferència. Escolta, m'ho va cridar molt l'atenció que tens un màster en hipnosi i volia saber si això té aplicacions, per exemple, en el dia a dia, o si te serveix més a tu que de cara a els altres, o si te serveix també com a gestionar també les frustracions, els problemes del dia a dia. Per què te serveix a la feina si no l'has aplicat mai? O per què hipnosi? Per què?
1: Bueno, la hipnosi jo la vaig fer és una cosa més que he fet, perquè bueno, vaig fer Gestalt, vaig fer programació neurolingüística, he fet moltes coses. I quan feia bueno, pues, tota aquesta investigació, pues, vaig trobar que era una eina més que era interessant. La hipnosi terapèutica, a vegades bueno, se desconeix, però realment no és la hipnosi que nosaltres pensam de quan hi ha una fèria o hi ha una...
0: No, ja t'entenc.
1: És una part que simplement és cercar a través de l'inconscient què és el que ens està preocupant o què és el que ens està impedint fer qualque cosa, continuar amb la nostra vida. I a partir d'aquí, pues, després poder fer una teràpia que no se fa a través de la hipnosi. La hipnosi simplement és una eina més per conèixer el nostre inconscient.
0: Bueno, pregunta d'Emilio. Tu va, fa 34 anys vas arribar aquí, ja eres professora a Salamanca, per tant, tens molta experiència. Pregunta obligada. Com han canviat els alumnes en tot aquest temps? Has vist com faltes de respecte? S'ocupes nostre dels pares que creen petits dictadors? O es maures un muntant a part que no has viscut aquestes situacions? Perquè la veritat és que no és el mateix que quan tu i jo érem petits avui en dia. Això, Míriam.
1: No, hi ha molta diferència. La manera que se gestiona l'aula, per exemple, hi ha una diferència enorme. Abans s'entenia que el respecte era seure, callar i escoltar el professor. I això és un poc el que nosaltres fèiem, no? Ara, realment, ha canviat moltíssim. Hi ha un vincle molt més personal de l'alumne amb el professorat. Hi ha un vincle afectiu amb l'alumnat. I l'alumne pues, ja s'adreça al professor d'una altra manera, als seus companys també, i el respecte te l'has de guanyar d'una altra manera diferent. Realment, en les classes ara, no és que se cerqui que tothom estigui callat, se cerca que tothom estigui actiu, que tinguin la ment i a vegades el cos també actius, és a dir, que estiguin participant. I això jo crec que és el canvi més important. Ara les metodologies són molt més actives. Intentes que els alumnes estiguin fent feina en grup, que tinguin experiències de diferent tipus, que cerquin informació en diferents fonts, és a dir, és molt més actiu que abans.
0: I també crec que li vas dir a en Matías que els problemes emocionals dels alumnes han crescut, o jo no sé si és que avui en dia ho diuen, perquè per ventura, quan tu i jo estudiàvem, no dèiem res. I deien, és que li ha sortit el fill raret. I per ventura aquell nin tenia un problema. No sé si és que ara ho diuen o si realment han crescut els problemes emocionals dels alumnes. Tu què opines?
1: Jo crec que hi ha una... De les dues coses. Sí que crec que han crescut els problemes emocionals dels alumnes. A partir de la pandèmia nosaltres vam veure una diferència gran i sí que els problemes socials afecten moltíssim a l'alumnat i jo crec que sí que hi ha més problemes. Però també és vera que se detecten millor. Primer perquè, ja t'he dit, que hi ha una dinàmica molt més personal i, per tant, coneixes coses de la família, coneixes què preocupa als alumnes, abans, a lo millor, pues, no ho sabies. I també hi ha una gestió per part de l'alumnat mateix. És a dir, nosaltres, per exemple, tenim un programa de salut mental en la que formam alumnes que són referents d'altres alumnes i que detecten problemes que ens comenten a nosaltres perquè nosaltres puguem intervenir. També hi ha més persones en el centre dedicats a això, perquè nosaltres ara tenim, a part de que tenim dues orientadores, però tenim una psicòloga, que abans no hi havia.
0: Clar.
1: Per tant, sí que és, jo crec que és més fàcil detectar els problemes i, sobretot, tractar-los dins del centre.
0: També dius que a Sant Toni Maura encaixa gent que no encaixa a altres bandes, que se senten aguts. Vosaltres teniu esteu considerat un centre d'especial dificultat perquè teniu alumnes amb necessitats especials o d'un nivell socioeconòmic difícil. Jo no sé si això vos uneix més, no? Perquè jo sempre vos he vist com una família, tots els que...
1: Pues jo crec que sí que ens uneix més. És a dir, per a nosaltres la diversitat és un valor afegit. És a dir, comptam amb aquesta diversitat i, per tant, ens preparam per poder atendre amb una personalització de l'aprenentatge. A lo millor en altres centres, si només hi ha una persona que és diferent de la resta o dues, pues, a lo millor aquestes persones queden un poc més aïllades, però aquí és el que tu dius, o sigui, som com una família i intentem que cadascú trobi el seu lloc. I intentar cercar els valors que té cada persona.
0: Escolta'm.
1: Tant de professorat com d'alumnat, perquè també nosaltres sempre deim que hi ha molt de professorat que no havia encaixat en altres llocs i que aquí encaixa, perquè també fem una feina de trobar el lloc de cadascú.
0: Home, és que jo crec que a ser professor és com ser metge o jutge. És una de les coses més difícils que crec que hi ha en el món. perquè, mare de Déu, has de tenir una mà esquerra, paciència, sabre gestionar situacions. Jo vos tinc molt de respecte en els professors, en els metges i en els jutges, perquè dius, els que sou els que són els pilars fonamentals de sa societat. I jo no sé si hi ha gent que se crema, gent que sa burocràcia, perquè clar, vosaltres estàu fins a dalt de burocràcia, sou més, de vegades sou més administratius que docents, però jo no sé fins a quin punt hi ha gent que ho deixa, hi ha gent que ho deixa anar, hi ha gent que se crema. Tu has vist companys cremats o que gent que digui, mira, escolta, me'n vaig a muntar una acadèmia. Ho has vist tu, això?
1: He vist molt pocs, perquè realment a lo millor tenim la sort de que el professorat que arriba al Maura ja és perquè li agrada aquest tipus d'alumnat i perquè li agrada aquest repte, no? Perquè al final és un repte, com tu dius. I nosaltres, al professorat, el formam també en tota la part emocional, que per això sobretot m'ha servit el jo formar-me com a terapeuta, perquè puc ajudar al professorat en tota la gestió de les emocions seves i de l'alumnat. I per tant, ja saben que és una part de la gestió que han d'afrontar cada dia. No només la transmissió de coneixements, sinó tota aquesta gestió d'aula i dels alumnes que implica un repte personal, sobretot als tutors. Nosaltres tenim els tutors normals d'un tutor d'aula, però a més tenim tutors individuals. I això vol dir que cada un dels professors que dan classe en un grup tenen un quants alumnes assignats com a per tutoria individual i coneixen molt la família, coneixen molt la situació de l'alumne, les dificultats, i l'alumne el té com a referent. I això jo crec que és important. I a més, entre els alumnes també hi ha referents, per exemple, de quart, que quan arriben els alumnes de primer, pues els agermanam i aleshores tenen cura de l'alumnat que ha arribat, de explicar-li com funcionen les coses, de si té qualque problema, i també així la informació també és fàcil de recollir.
0: Molt bona idea.
1: És a dir, que claro, si hi ha qualcú que no se sent bé, tot d'una nosaltres ho sabem.
0: Pregunta obligada, sa darrera. Jo vaig anar a Lluís Vives, el director d'aquell temps, don Josep Maria Balaguer, se'n recorda de tothom quan m'ho veu pel carrer. Tu tens 1.500 alumnes que van canviant cada any. Quanta gent te saluda pel carrer? Tu te'n recordes de tothom? Perquè és que jo no vos puc comprendre, els professors, la memòria que teniu. Tu te'n recordes de tothom?
1: Depèn un poc, perquè clar, en el meu centre tenim estudis d'ESO i batxillerat, sí, presencials, però després tenim estudis semipresencials, d'adults.

0: Què seria de les persones sense els professors? Míriam Fuentes, directora de l'Institut Antoni Maura de Palma, te desitjam tota l'alegria del món i que facis tot el que tens planejat, i te dono les gràcies perquè estic segur que per tot el que han dit de tu has estat una gran directora i el que te queda per ensenyar. Míriam, una ferrada molt gran. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, gràcies.
0: Bueno, nosaltres ara anirem a la nostra radiografia mallorquina a parlar d'una cosa seriosa a Manacor, des que mi de la roca xerrarem.

0: Radiografia mallorquina.
1: Avui a la nostra radiografia mallorquina volem parlar del camí de la Roca de Manacor, pel qual lluiten un grapat d'entitats perquè sigui obert en el públic. Si estan fent unes obres per posar-hi una nova barrera, per impedir el pas dels veïnats per un camí que en els darrers anys s'ha convertit en un símbol de la lluita pel patrimoni col·lectiu de la capital de Llevant, de Manacor. Saludem en Sebastià Matamales, de la plataforma Procamins. Sebastià, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Bueno, crec que va ser per Pasco que vareu fer una caminada. 800 persones. Molta gent demanant el mateix. És difícil que estigueu equivocats, no? 800 persones. No ho trobes?
2: Bé, nosaltres ja fa molts d'anys, de l'any 2006, que se va produir aquest tancament, ja el venim reivindicant. Hi ha hagut molt de moviments. Ja hi va haver el 2007, 2008, crec que el 2009 també hi va haver diferents excursions, que també van ser molt nombroses, reivindicant aquest camí.
1: És que en 20 anys hi ha hagut molts de baldes diferents, de diferents partits, i vosaltres heu demanat reiteradament que sigui declarat públic, però ara és que ara el que demaneu és la paralització immediata de les obres, perquè s'està infringint d'ells la llei de camins, no?
2: Bueno, nosaltres pensem que sí, perquè, de fet, mos costa que l'Ajuntament... Per això ha començat un expedient de recuperació i ha demanat uns informes a un tècnic damunt d'aquest camí. I nosaltres pensem que d'Amèrica Cautelar les obres s'havien de paralitzades, perquè si no, com a conseqüència, pot tenir haver d'indemnitzar, per exemple, el propietari a l'hora de fer el dia llevar les barreres, perquè aquestes barreres hauran estat posades en llicència.
1: Molt clar. Però és que l'Ajuntament vos diu que no poden negar l'autorització de les obres perquè el camí no s'ha declarat com a públic. Però, bueno, si fa 40 anys de vera, com és que ara no ves? O no ho posa, que no ves públic? Hi ha un catàleg de camins públics que digui que no és públic? Com està això, Sebastià?
2: Bé, no, hi ha un inventari de camins, hi ha un catàleg, i en aquest inventari el camí costa just parcialment. Costa banda i a banda de la Serra de Llodrà. El tema és que aquest catàleg està fet en el cadastre de l'any 58 i el cadastre de l'any 58 tenia com a objectiu una tasca impositiva cap als contribuents. No tenia com a finalitat de definir quins camins eren públics i quins no eren públics. I això va dur a que aquest camí no s'inclogués complet. Ara, a dins la memòria del poble, tota la vida, tota la vida havien travessat, era un lloc molt comú per anar a fer espanxeritats, per anar a passar un clarera i connectava en sentit oratori d'Escola de Jesús, que no se va acabar mai, allà on ja antigament hi havia hagut una capella més antiga i estava documentat que la gent sempre, de temps immemorial hi havia anat.
1: Home, és que si hi ha una capella ha d'haver un camí, sempre ha estat així, per tant això ja quasi vos podríeu aferrar en això. Heu recopilat molts de documents més que demostrarien la titularitat pública del camí. No vos basàveu en lo d'ara, sinó en documents antics també, no?

0: documents antiquíssims. De fet, per exemple, en el diari, un setmanari que feia antigament a poble, que és a Marjal, que sí? ho feia un manacorí, que era en Joan... el nom complet. Ell ja cita l'any 1907 que a Sarròquia, des de temps immemorials, s'hi anava a fer-hi panxeritats i fer excursions perquè hi havia una vista molt preciosa. En un amunt, quan va venir l'any 1916, també va anar a Sarròquia i ho va escriure. Ah,
1: que curiós.
0: En el llibre Andanzas i paisatges espanyoles, una cosa així. Saps? La documentació que hi ha de sus d'aquest camí és una cosa continuada. No, hi ha fotografies que apareixen des de final del segle XIX fins a dia d'avui, pràcticament.
1: Una darrera cosa, Sebastià. Qui són els propietaris de les finques que l'estan tancant? Són manacorins? D'on són els dinoms?
0: Bueno, n'hi ha dos de manacorins i un que és d'Índia.
1: I heu pogut parlar amb ells? Dir-los, escolta, és que això...
0: Bueno, amb dos sí que han xerrat. Amb un una vegada i amb l'altre han xerrat. Som més... Que va tenir ja més antic, que era el senyor de la germana amb aquesta, han xerrat bastantes vegades.
1: I que...
0: Però no té interès. Ell diu que m'ho comprin. El que li vol és que l'Ajuntament li compri. I és a fin que no val res perquè està aferrada unes graveres, que ara de més hem de fer una altra gravera. A la vora, està de vora la boca d'antic de fens, saps allà que cada dia de matí, a les 6 de matí, les màquines se posen a picar, i això, a nivell especulatiu, no val res, i el que val és que jo compri. I per això vol tancar, vol generar problemes.
1: Ja t'entenc. Bona, Sebastià. Plataforma per Camins, Gatma, sempre xerrem amb vosaltres. Qualsevol cosa que hi hagi de Camins... que són públics i que en el final, mira, Santa Maria, en el final fa poc han guanyat, ha hagut una sentència favorable. No fluixeu i moltíssima sort, i aquí queda feta aquesta demanda a l'Ajuntament de Manacor, més si pot donar una mà i declarar públic aquest camí, que és l'excursió típica de tots els manacorins fer el camí de la Roca. Sebastià Matavales, des de la plataforma Pro Camins, moltíssimes gràcies i molta sort, no fluixeu, gràcies,
0: A d'altres, per donar-nos difusió i veu.
1: No en faltava d'altre. Moltes gràcies. Doncs ara falta un minut per rebre ja Anna Maria Antònia a esquina. Ni bo mogueu.

0: TV3 Ràdio Es, informació.
1: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
2: Tèntol!
1: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
0: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
3: Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
4: Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
0: A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
5: Em doneu-vos permís per començar el replec?
6: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
5: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.

0: Si sona Forever Young, que falta poc per la una i és dimecres, és que hem de saludar a la Maria Antònia Esquines, en sos deu temps per Mallorca. Jove, com estàs, Maria Antònia?
1: Molt bon dia, Jaume, molt bon dia a tots.
0: Què mos has preparat per avui? Vinga.
1: Mira, avui parlarem d'una cosa que està arrasant a xarxes socials i estic parlant de les tendències de moda d'aquest estiu 2025 i és que TikTok i Instagram han convertit el carrer com a una passarel·la constant. Buscant

0: Començant fort, Jaume, una de les tendències més vistes són els pantalons llarg de ratlles i colors vius. Mira, mira com ben jo avui. No són...
1: Sí.
0: No molt... ho són del tot,
1: mira,
0: però...
1: Mira, és un estil... Estic de vacances, però amb estil.
0: Clar.
1: Perquè tu ara perfectament podries anar a qualsevol banda, però també podries anar a la platja.
0: Així et són peces molt còmodes, però amb molt de color, molt visuals i pensades per destacar. Després tenim les capes de punt molt lleugeres.
1: Capes sense estiu, com sí. És això?
0: Sí, bé, no és que siguin les típiques capes de llana com per abrigar. Són fines, són més decoratives. És com la típica nit de vespre, nit d'estiu, que fa un pot de fresqueta i te portes això
1: sí.
0: Per com a donar textura en el look.
1: Com un xal, que
0: sí.
1: De mo mare.
0: Exacte. I si parlem de les estrelles de moda que passegen ara per xarxes, són les Jelly Shoes.
1: Xus, sé que són sabates, però què vol dir això?
0: Jelly, a què te sona? Com a una...
1: Un grumer. Sabates de grumer.
0: Són com a sabates fetes de material tipus de goma o plàstic així molt flexible, per això com a que li hauran posat aquí el nom, imagina, que sovint són transparents, com un grumer, o de colors vius. Recorden com a les sandàlies dels 90, però ara tornen com una peça trendy. Això vol dir que es du en el dia a dia. No són les típiques espardenyes que jo li dic escarpins o no,
1: sí,
0: els
1: sí.
0: Escarpins. No. No són per la mà. Són pels dia a dia. I, a més, molt de pits ho combinen amb faldilles de lluentons.
1: Però lluentons no són més de vespre, de dia també.
0: Jo també ho pensava, Jaume. T'ho he de dir, jo no m'hi veig amb una falda groga en lluentons i després una camiseta bàsica blanca, però ara es porten sense esperar en el vespre. O sigui, és com a barrejar l'estil casual amb brillantor. No sé, és una tendència que... Hi ha pits que hi ha tendències que no entendré i no seguiré, perquè no me semblen bé.
1: Això mos passa
0: tot. No me queden bé a mi, després se'n posa una amiga meva i li es queda superbé. Però no és el meu cas. Què més? En dit faldilles, en quant a pantalons. Ara s'usen aquests pantalons que se diuen bombachos.
1: Sí.
0: És com que tenen aquesta forma de caganers però no arriben a ser del tot, perquè tenen avall d'estormell un elàstic i no és ample, la punta, més estreta.
1: A mi me semblen com de conte o de rondalla mallorquina.
0: Totalment.
1: De ser alegria. A mi no m'han agradat mai, eh? A mi no m'han agradat mai.
0: Són amples amb aquesta goma a la cintura i en el turmell i són còmodes, t'he de dir, però si, per exemple, qualque dia dus una sabata que no t'acaba d'agradar, si veu de pla, això ha d'anar un poc alerta. En quant a estampats, he vist que estan molt presents els lunars.
1: Lunars, mare de Déu. Això sempre va i ve. Això
0: a
1: revifa.
0: Mi no m'agrada.
1: A mi tampoc. I mira que també hi va haver una època, en els 80, que també se duia com a ses camies, i no l'han de rotllo Manolos, no?
0: Sí.
1: No sé què vol que te digui.
0: És que jo me'n recordo...
1: La Fira d'Abril.
0: Exacte. Com un estil més flamenc, d'així d'allà per la península.
1: Sí.
0: I en el meu dia a dia, després m'acosta molt combinar-ho, perquè m'agrada anar de colors, i si jo agaf una camiseta... Amb això, és com, ara ja no li puc ficar respús.
1: No, exacte.
0: Blanc, negre, bàsic, ja
1: punt.
0: Està.
1: Sí,
0: no li puc posar respús.
1: Una cosa tan estampada, ho has de dur amb una cosa més bàsica
0: possible.
1: No pot mesclar dos estampats.
0: I no t'ho perdis, Jaume, que no és que siguin bàsics blancs i negres. Ara es combinen en colors més forts com el groc. O sigui, per aventura és una camiseta groga i després li fiquen els lunars de color marró. Perquè diuen que el marró i el groc a les colors d'estiu. M'apareix perfecte, però per separat i fora estampat, perquè si no...
1: Sí, és que...
0: No ho trobes?
1: Home, mira, jo, per exemple, vull tocar una camiseta que tendria com un groc, per
0: sí.
1: Això és un negre, vermell, però és com una camiseta que imita que està bruta, que ha de semblar, perquè està feta aposta, però jo un groc marró. No ho sé, no ho veig.
0: Jo tampoc.
1: Hauria de ser una cosa molt informal.
0: Cada persona, bé, jo mira, ara duc les ungles grogues, però no m'hi fic puntets.
1: Sí, però perdona, no t'hi poses puntets, però, per exemple, els calçons que dus,
0: clar.
1: Es diu, saps?
0: Sí, tot de verda.
1: Clar, no, però manco... diu, set sabates en la camiseta. No, clar, però és que no importa mesclar moltes coses.
0: No me n'adoni, estic complint amb les tendències, ara que ho veig, jo.
1: Menys és més. Ara ho direm d'aquí una estona amb una altra cosa, perquè menys sempre és més, sí.
0: De fet, si xerrant de complements, ara està molt vist els casquets.
1: Casquets? Això que és per anar amb moto.
0: No són ni de moto, ni de bicicleta, ni molt manco. Són com a petits barrets que van ben ajustats al cap, que és el típic barret que se posen per cuina. perquè no caiguin els cabells en el menjar.
1: Bueno, sí. Com de ses hosteses de bol antiga.
0: Sí, però ara s'usen com a tipus de gorra així retro, amb brillants, no sé. Donen un top molt fashion sense exagerats. Diuen que com a que ajuda si dus un outfit, com diríem, un atuenda, un vestuari més bàsic, li poses barret i ja és com a...
1: Sí.
0: Que li dona aquest toc més divertit, saps?
1: Sí.
0: Però
1: per
0: després...
1: Posar un puntet. Sí,
0: després
1: posar un puntet
0: ho he provat, Jaume. Te saps queda una marca.
1: A veure, sí, això és com el casc de la moto. No vas amb moto, tu.
0: Sí.
1: I no, quan el casc de la moto t'apreta aquí, arribes, sí, que sembla que vens de la plaer de prendre el sol amb un casc, efectivament.
0: I si seguim en complements, els mocadors són clau, per lo que he vist. O sigui, no són els típics mocadors que se va posar de moda l'any passat, que se'l posen en el coll, ni fins i tot en el cap. Ara s'usen a la cintura.
1: Sí, això ho havia vist. Ja en els 80, sí.
0: En lloc de posar-se cinturons, se posen com un costadet, un mocador...
1: Sí, senyor.
0: ...damunt els texans o coses així. Jo encara no ho he provat,
1: això. Jo això ho havia vist, hi havia un tipus de moda que se deslisi. Te sonarà, per exemple, com anaven vestits els Guns N' Roses, no? Que duien molt de mocadors. I, per exemple, si tu duies una jiqueta de pell, la perfecto, que se diu, la típica, en el costat i formaves un mocador. Això sí que en els 80 i 90 estava de moda, però, vamos, estan parlant tota l'estona de reciclar, i reciclar, i reciclar peces.
0: Millor.
1: Està molt bé,
0: Així pots anar a l'armari dels teus pares,
1: sí,
0: no? I agafar coses que s'usaven abans.
1: Sí, clar que sí.
0: I finalment, una cosa més que he vist per xarxes en quant a complement són les típiques pulseres, braçalets, però en lloc de ser fines, de cadenetes dorades o platejades, són amples, les típiques que fan un runaway pes en l'ànima,
1: per
0: en
1: no
0: el braç.
1: Si ve una convidada amb aquests aquí a l'estudi, li han de dir, per favor, vai
0: no
1: alerta a no pegar els seus anells, perquè això és un problema que tenim a la ràdio sempre.
0: Exacte.
1: Quan ve una convidada amb braçalets, clan, clan, clan, clan, que se sent com si fos un picarol.
0: Sí, són amples, de colors i molt exagerats, molt visibles. Però, clar, a pics no tot és el que diuen a xarxes. Això és com un apunts que he anat agafant de plataformes, Instagram, TikTok i demés, per poder corroborar-ho. He xerrat amb Andrea Gálvez, que és dependenta d'una tenda de roba i amant de la moda, perquè me digui menys si és vera o no.
2: Si hablamos de las tendencias de moda que más estamos viendo este verano 2026, sería una palabra que lo define y es personalidad. Para las chicas están triunfando muchísimo los vestidos fluidos, los conjuntos de lino y los colores más suaves, como el amarillo mantequilla, que sería el que más destacaría, pero también vemos mucho el azul cielo o el rosa empolvado. También estamos viendo el regreso de los lunares, que ya aparecieron en las tendencias de invierno y vuelven ahora este verano en vestidos, en faldas y blusas. ¿Qué hace esto? Pues le da un toque muy mediterráneo y muy femenino a los looks. Y los complementos este verano tienen cada vez más protagonismo y ayudan a transformar ese look básico que vamos a usar en algo que sea, pues, mucho más especial.
0: Ho han pogut sentir, les xarxes en aquell moment no anaven tan errades.
1: Sí,
0: més o manco són els colors que hem dit, els teixits que hem dit. Però ara m'agradaria jo, Jaume, saber, també a la moda, però jo, el meu germà, vull que vagi la tendència. Jo no sé si has per aventura trobar qualque cosa.
1: Sí, bé, jo tinc el meu propi estil, tu ja ho saps. Jo sempre vaig en texans, les sabatilles esportives made in Spain i camiseta relatives a rock and roll, o mecànica i cotxes. Però, independentment d'això, jo sé que en moda masculina la tendència és el que hem dit abans. Clarament, comoditat elegant. És a dir, per exemple, peces de lli, teixint molt fins, molt frescos.
0: Bé, és típic, estic arreglat però podria anar a la platja.
1: El mateix que t'he dit jo fa una estona.
0: Sí.
1: El mateix que t'he dit jo fa una estona, que tu ara mateix podries anar a dinar amb el rei i també podries anar a la platja.
0: Clar que sí.
1: I també se duen fins i tot una cosa que un temps era impensable, sandàlies, però amb un look arreglat, no? Que això, anteriorment, que tu vas arreglat i fas les sandàlies, però...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Bé, els xors per damunt dels genolls segueixen molt forts. A mi m'agraden per davall. Jo tots els tenc per davall dels genolls. Tots.
0: A mi m'agrada aquesta tendència, no me desagrada, perquè si van per damunt dels genolls, crec que se diuen com a ciclistes, com quan duim el culot.
1: Per això no m'agraden a mi. Jo els tenc tot per davall, els genolls.
0: Per aventura són un poc més incòmodes. També he vist camisetes teixides, tipus punfí artesanal, que també triomfa molt, així com en transparència, i sobretot se sap que són ben fresquetes.
1: Clar, és un aire com relaxat però cuidat, és a dir, arreglar per informar, no?
0: Sí.
1: Com deia aquella, i tot el look monocromàtics també són molt virals. A mi particularment jo no m'atreviria, perquè tot del mateix color...
0: Jo tampoc. No, però és un poc avorrit per l'estiu. Mira, em vaig de verda, de groga... Però per aventura sí que veuré que són peces que agafes i dius, tenc el conjunt fet, no he de pensar pus.
1: Ja, tot beix, tot blau, molt net visualment, però... I els collars per homes, això sí, minimalista.
0: No són com el braçalet de color gran, no?
1: No, jo sempre que molt fin, molt fin, molt fin. Sí. Del que dèiem abans, menys el mes. I en resum, aquest estiu, la moda de les xarxes és una que... mescla de comoditat, colors vius i molta nostàlgia. A més, si l'Andrea Gálvez també mos ho confirma.
2: En cuanto a los chicos, las prendas estrellas, bueno, se repiten más o menos cada verano, pero nos repetimos, son las camisas de lino, los pantalones amplios y las camisetas de corte oversize. Se llevan mucho los colores neutros, como el beige, el blanco roto, y también se está viendo mucho el verde oliva. Y vuelven los zapatos más retro y mocasines. Y si hablamos de tendencias más virales que se están viendo en TikTok, pues tendríamos la estética mediterránea que está por todas partes. A nosotros nos viene muy bien viviendo en la isla, entonces vemos muchísimos vídeos inspirados en moda en veranos de Mallorca, Ibiza o la costa española.
0: Mos hem oblidat d'aquests crop tops amples que ara s'usa, jo això no ho sabia.
1: Crop top, uf, això me dona per un altre programa.
0: Però una ja cosa clara sí que la sabem, Jaume. La roba ja no és només roba, és una forma d'expressar-se i de contingut. Cada persona sí. D'una cosa depenent de la personalitat que té.
1: Efectivament, si no sortiu a les plataformes no existiu. Salut a tots, gràcies Maria Antònia, fins demà.
3: IB3 Ràdio, les notícies de la una.
4: Bon dia, ja ha acabat la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero després de gairebé 3 hores davant el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama. De la seva compareixença només ha transcendit que l'expresident del govern espanyol ha defensat que no va exercir cap influència per afavorir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros l'any 2021. Pel que fa a les joies trobades al seu despatx, Zapatero ha optat per no declarar i ha demanat més temps al jutge per preparar la seva defensa. L'expresident només ha contestat a preguntes del magistrat i del seu advocat.
5: Ara estem a l'espera de saber si el jutge imposa alguna mesura cautelar a Zapatero. La Fiscalia demana la retirada del passaport i compareixences cada 15 dies. Les acusacions populars insten el PP a sol·licitar presó provisional contra Zapatero per risc de fuga. Són José María Pérez Roldán, de CEOIR, i Luis María Pardo, de Justicia Europa.
6: Hemos solicitado... y la mantenemos esa solicitud, el ingreso en prisión, porque hay riesgo de fuga, porque hay riesgo de destrucción de pruebas, porque no hay voluntad de colaborar desde el momento que no va a responder a las acusaciones y seguramente no lo haga el Ministerio Fiscal siquiera, todo un expresidente del gobierno. Que el Partido Popular, si al final se confirma que no solicita el ingreso en prisión, deja muy lastrado el procedimiento.
7: España no puede permitirse la posibilidad de tener otro Puigdemont. Nosotros hemos solicitado que se acuerde la prisión provisional comunicada y sin fianza para el expresidente del gobierno, puesto que consideramos que los indicios de un posible riesgo de fuga son elevados por las relaciones internacionales sabidas por todos del señor José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Després de la seva declaració davant el jutge, Zapatero ha emès un comunicat en el qual defensa la seva innocència.
5: L'expresident manté que l'acusen de delictes greus que no ha comès. Afirma que sempre ha actuat amb decència i honradesa i que ho demostrarà amb absoluta transparència i amb plena confiança.
4: Canviant de qüestió, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi, com Càritas, han acollit persones sense llar desallotjades per l'Ajuntament de Palma de l'antiga presó la setmana passada.
5: Taltavull ha reiterat l'oferta del bisbat per acollir les persones que ho necessitin i ha precisat la importància que s'atengui cada cas de manera individual per respectar la dignitat de cada persona.
8: Jo fins i tot he rebut directament qualcú que m'ha demanat, qualcú que ha sortit de la presó, que pogués ser acceptat i acuït a uns de les nostres dels nostres llocs, eh? I ja s'ha tramitat, s'està tramitant. I altres, sé que jo aquesta setmana he estat fora, però he estat informat de que ja n'hi ha tot un grup que se'ls està acuint a diferents llocs, eh? És a dir, per part nostra segueix oferta.
4: I l'astronauta de la NASA, Cristina Koch, està guardonada aquest dimecres amb el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2026. L'enginyera nord-americana va fer història el passat mes d'abril com a tripulant de la missió Artemis II. Aquest viatge va dur l'ésser humà a l'òrbita de la Lluna per primera vegada des de 1972.
5: Aquesta astronauta de 47 anys té una carrera plena de rècords espacials. És la primera que ha arribat a l'òrbita lunar i la que ha passat més temps seguit a l'espai amb 328 dies. A més, l'any 2019 va fer el primer passeig espacial format només per dones. A la darrera missió, Koch i els seus tres companys varen viatjar a bord de la nau Orion. L'equip va batre tots els rècords de distància en allunyar-se a més de 406.000 quilòmetres de la Terra.
4: Amb aquest apunt hem arribat a l'1 i 4 minuts. Amb més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
3: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Toni Fuster.

0: A la 1 i 5, bon dia, benvinguts a Esport 3 a IB3 Ràdio. Rebeu una salutació de Joan Jiménez en el control tècnic, Gavi Fortes és a la producció juntament amb Xisco Ribas i d'aquí vos parla a la coordinació Toni Fuster. El Real Mallorca negocia en Luis García, actual tècnic de la Unió Deportiva Las Palmas i el jugador del conjunt mallorquinista. Volen recordar Luis García, que després se'n anava a Espanyol? Doncs se va fer entrenador, ara mateix ha jugat el play-off d'ascens en Las Palmas, ha quedat eliminat i hi ha contacte, sabeu, entre el Mallorca, Pablo Ortega, que era el director de futbol, i Luis García. Vos contarem la darrera hora quant a l'entrenador, que ha dit adeu, avui de matí, prestat, és Pablo Maffeo. Ha deixat l'illa, destinació Gràcia, per fitxar per l'Olympiacos.
1: No, que le guardo mucho cariño, que como Girona, que siempre será mi casa, que al final he estado muy feliz aquí. Ha habido momentos muy, muy duros donde creo que las cosas no han salido bien, pero también ha habido momentos muy, muy felices. Entonces, pues nada, me quedo con eso, que muchas gracias a la afición que siempre ha estado ahí y ya está.
0: Y ya está. Maffeo ya la historia. Per lo bo i pel bo dolent. I a les pròximes hores el Fenerbahçe podria fer oficial el fitxatge del pirata Vedat Muric. També Martin De Micheli serà confirmat, vull pensar, les pròximes hores, nou entrenador de Leipzig. Aquesta farà que s'acceleri la incorporació també d'un nou entrenador pel Real Mallorca. No crec que tardin gaire temps més. En el Mundial, Argentina 3, Algèria 0. L'astre argentí Leo Messi marca el 3 gols de la seva selecció i es converteix en el màxim golejador de la història dels Mundials.
2: Es un honor, obviamente, estar ahí, por lo que significa estar al lado de Klose, de lo que volvió a estar, Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? De Mbappé también, que no hizo eso. Yo, al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes y nada primero. O sea que queda sola en la calle.
0: També Kylian Mbappé, en França, i Haaland, en Noruega, autor de dues dianes. Per una banda, França va guanyar 3-1 a Senegal, Irak va perdre 1-4 contra Noruega. Per avui a les 7, Portugal de Samu Costa contra la República Democràtica del Congo. I a les 10 del vespre, Anglaterra debutarà contra Croàcia. A la primera federació avui ha estat presentat el nou entrenador de la UD Eivissa, Raúl Llona. Ahir va ser el torn del director esportiu Michel Sanz, que s'ha mostrat així de contundent en la planificació de la plantilla.
3: La idea del club es no renovar a ningún futbolista que cumple contrato. Se ha comunicado a Sergio Díez, a Munir y a Tamir y a Izan, que el club no cuenta con ellos. La postura del club es implacable. Fran Castillo tiene que ser pieza importantísima en el ascenso de la Unión Deportiva Ibiza. Pero que vamos a tener que firmar 14-15 futbolistas seguros y que vamos a ser muy pulcros y con una responsabilidad muy grande de cada futbolista que venga aquí.
0: I intentarem també avui parlar amb l'entrenador del Balears, Miqui Mayans, per parlar del projecte i la planificació també del conjunt femení de Segona Federació. No veurem si és possible en el dia d'avui, si no ho deixarem per un dia d'aquesta setmana. També sentirem dos jugadors que han finalitzat la seva etapa en el Palma Futsal. Es tracta de Lin i Mario Ribillos. I com era habitual, el dimecres arribarà Marta Sampas en la secció Cor que t'ho perds. Tot això fins a les dues aquí a la Ràdio Pública.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: Una i deu, el dia en què el migcampista Bernardo Silva del City ha fitxat pel Real Madrid. Dues temporades, ni més ni manco. Gran fitxatge, també. I es porta en Parera, que fitxa per la Cultural Leonesa. I tot això, anem per parts d'entrar en la teoria del Real Mallorca Luis García, ara sembla que està a l'òrbita de Pablo Ortiz. Sembla que en Carrión va ser un dels homes també que es va oferir perquè no té equip i perquè se va posar a disposició per si el Mallorca el vol. Ara, ahir va haver de crítiques, mare meva, en xarxes socials damunt aquest home que darrerament no va guanyar partits. No sé si això fa rectificar o no en el director de futbol. Ara parlarem amb en Miquel Verger. Miquel, bon dia.
5: Bon dia, Toni, com estàs?
0: Molt bé. Idò, pendents de veure si el Mallorca fitxa un entrenador. Amb en Qui Duran. La darrera hora que nosaltres sabem qui Betres pot avançar és que les negociacions són amb en Luis García.
5: Sí, bé, Toni, tu ja saps com funciona el mercat, la gent que te dona informació i que te deixa de donar informació, però jo fins on he pogut arribar, diferents fonts, és que Luis Carrión mai ha estat opció, que a Nortells no li agrada en Luis Carrión. Puc estar equivocat? El temps segurament ho dirà o no. Si bé, òbviament, les meves fonts no són correctes, però són les que tinc i la informació que jo puc donar, jo no és per desmentir cap company ni molt manco, però són les informacions que tinc jo. I la informació que tinc jo, a part, és aquesta, és que el Mallorca està interessat en Luis García. Luis García té una oferta de renovació des del mes de març amb Las Palmas, que ha deixat acabar la temporada, que ha fet playoff amb Las Palmas, però no ha aconseguit pujar, i res, i ara té aquest interès del Mallorca, i ja les converses ja han començat.
0: En Luis García,
5: ja veurem el que passa, perquè clar, el Mallorca jo crec que el que no farà res fins que en De Michelis digui me'n vaig, o bé, que ho pagui, vaja.
0: Clar, fins que el Leipzig no arregli la clàusula de rescisió que actualment encara és entrenador del Real Mallorca, Martín De Michelis. Luis García, que recordam, un jugador que va estar en el Mallorca, èpoques ja ha plogut molt d'any, després se'n va anar a l'Espanyol com a futbolista. Luis García, que tenia una bona relació amb ell, sé que vivia per les Palmeres i per la urbanització de Llumajor i...
5: Temporada 2004-2005, va estar aquella del miracle, el miracle que és que el Mallorca va remuntar, no sé si van ser 11 punts contra
0: amb el Llevant,
5: sí.
0: Correcte, en aquella època. Bé, això per un costat, anem a esperar, veurem què passa. Per altra banda, Pablo Maffeo, que ha deixat el Mallorca, avui de matí ha posat rumb a Grècia per fitxar per l'Olympiacos. El lateral acaba així la seva etapa en el club mallorquinista. Han sentit en portada el defensa català acomiadant-se de l'afició i ha parlat, entre altres qüestions, Miquel, que les coses s'han fet malament. Ara, en parlant de tot això, el jugador diu que té il·lusió en començar una nova etapa. El sentim.
1: Me han faltado muchas cosas, sobre todo pues, hacer un punto más, eso por empezar. Pero bueno, cuando las cosas empiezan mal no suelen acabar bien, así que creo que hay que hacer autocrítica a todos, que creo que ya la hemos ido haciendo y nada, esperar que el Mallorca vuelva a primera división lo antes posible. A ver, me siento un poco triste porque al final aquí pues tenía muchos amigos, aquí he hecho una vida, he creado una familia, incluso he conocido a una chica de aquí que a día de hoy es mi pareja. Y dejo muchos amigos atrás, pero bueno, eso no significa que los vaya a perder. Entonces, un poco triste por ese aspecto, pero ilusionado también por todo lo que viene. Yo lo dije hace un año esto, no pasa nada. Igualmente, si me hubiese tenido que quedar, me hubiese quedado, porque al final tengo contrato. Pero yo lo dije hace un año que mi etapa había acabado y creo que lo que me viene ahora es todo con ilusión y con muchísimas ganas de afrontarlo.
0: Ho diu clar, Mallorca, en Pablo Maffeo desitjava sortir, loco, per anar-se'n a un altre club. Fa un any que si fos hagués estat per ell, se n'hagués anat. Però, quan no tenia ofertes clares i contundents o que deixessin dos vés del Mallorca, i dos contractes estan per complir. I Maffeo, Miquel, ha hagut de quedar un poc forçat.
5: Sí, jo crec que és una errada d'en Pablo Ortiz, perquè jo crec que era una evidència l'estiu passat que aquest vestidor necessitava una neteja, començant per jugadors segurament com en Pablo Maffeo. Sí que hi va haver ofertes, però en Pablo Ortiz va considerar que no eren les adients pel club. Ara, un any després, se'n va per una quantitat menor, És a dir, quantificadament pitjor que la que varen rebre l'estiu passat, però bé. I després, en Pablo Maffeo, jo crec que té raó. Des del dia de contra el Getafe, que va fer que ja la gent se va encarar amb la gent, o jo crec que va quedar clar que la seva etapa havia acabat. En Pablo Ortega ha fet que continués una temporada més, el club va permetre que no jugàs els partits de pretemporada l'any passat perquè ell volia partir, ho va deixar clar. També volia partir Samu Costa, però ell, per exemple, sí que jugava aquests partits. Samu ha estat un professional en tot moment. I bé, ho ha dit ell, el que comença malament pues acaba pitjor. Jo crec que el Mallorca es va equivocar en aquest sentit, de fer continuar amb Pablo Maffeo, i després, quan ja va atacar el mercat, en Iago Barrasate, jo crec que també es va tornar a equivocar donant-li la titularitat el primer dia que ja podia. Jo crec que com a gestió de vestidor també va ser una errada important i segurament va afectar el vestidor.
0: És així. Que ell tenia li quedaven dos anys més de contrata. Sí. Clar, que bé comentaves que les ofertes no eren realment suculentes pel Mallorca per cobrar unes quantitats importants. Per això el Mallorca va dir no, o era Mero d'Albert, sí, o Maffeo aguanta aquí. I al final va hagut de comptar. Sí. Ara sí que era vera, aproximadament un 3 milions d'euros crec que rebrà el Mallorca per aquesta sortida de Pablo Maffeo, un Maffeo que li quedava ara sí aquest any, i si no hagués tingut ofertes interessants, no li hagués quedat sí, més remei que quedar en el Mallorca. Sí. Sentim.
5: Jo crec que sí.
1: He tenido contacto con algunos, la verdad que pocos, porque al final cada uno tiene su situación, hay gente que se quiere quedar, otra gente que quiere salir, como es normal y como pasa en todos los clubes cuando acaba una temporada, independientemente si estés en primera o en segunda, pero ya no es cosa mía, yo los que he hablado con ellos les hemos hablado de nuestras cosas, obviamente no puedo decir si sí o si no, yo sé que yo quería salir y he tenido la suerte que s'han interessat per mi i s'ha pogut fer.
0: Està clar, no, Miquel?
5: Sí, i jo crec que si ens limitam a xerrar de l'operació d'enguany amb l'equip a segona divisió, jo crec que és una bona venda, la de Pablo Maffeo, per 3 milions d'euros a l'Olimpiacos. És uns diners importants que rebrà el Mallorca, tenint en compte que ha descendit a segona divisió. És una fitxa també important que te lleves de damunt per un jugador que, segons ell mateix ha dit, ja fa més d'un any que juga infiltrat. Jo crec que aquesta temporada Maffeo ha evidenciat també que pateix molt físicament per jugar al màxim nivell si el que li demanàvem és defensar i també arribar fins a la línia de fons. Bé, per això jo crec que el Mallorca ara sí que ha encertat, sí que Nortel s'ha estat ràpid, i crec que l'operació econòmicament també és important i positiu els diners que rep el club.
0: Li han demanat a Pablo Maffeo per l'entrenador Martín de Michelis. Això ha dit.
1: Bueno, creo que aún es entrenador del Mallorca. Yo no lo sé, no he hablado con él. Sé que es un gran entrenador, pero bueno, yo entiendo la parte de la afición, pero bueno, si me permitís, pues al final, si vosotros sois periodistas y os ofrecen más en otro lado, pues verdad que os iría, y sobre todo la gente que pues es lo mismo. Al final, el fútbol es un trabajo. Y nada, entiendo las dos partes, yo le deseo lo mejor, sea aquí o sea en Alemania, porque a mí pues estos últimos meses aquí me sacó otra vez las ganas de competir y para mí es un entrenador excepcional y es muy bueno aparte.
0: ¿Te has sorprendido, no?
5: No, és a dir, jo crec que té raó en Pablo Maffeo, jo crec que en De Michelis el que li ha faltat, el que li falta, no ara, sinó de fa molt de temps, és aquesta honestedat que està demostrant Maffeo amb les seves paraules. Maffeo no regala res, no te diu me'n vaig com un mallorquinista més, no, te diu lo que hi ha, i segurament és així. Jo crec que és més criticable d'en De Michelis, ja no tant fins i tot les formes amb el club que també, sinó amb els seus propis companys i amics del cos tècnic a qui sí que ha deixat tirat. Jo crec que és més criticable això que no pas la situació de Michelis, que té raó, que al final està cridant un club que ha de jugar a la Champions, que juga la Bundesliga. Jo crec que és normal també que vulgui partir. Les formes segurament són...
0: Són formes que no han...
5: Sí, sí, exacte. Que han estat frestes, sí, sí.
0: I tot el que va dir abans, que se volia quedar i que
5: i
0: sí...
5: I tot el que va dir abans,
0: i reconstrucció, Toni... i tot allò.
5: Sí. Toni, que va dir abans sense que ningú li demanés, perquè ell va començar a xerrar del futur, de la segona divisió quan el Mallorca encara no havia baixat. Per tant, clar, els periodistes encara, tot i que era molt complicat, després de Llevant, no xerraven de segona divisió, ni de si quedaria segona ni tal. No, va ser una roda de premsa postpartit, només. I ell ho va dir tot.
0: Clar, i després t'encén aquest canvi de ara deixar tirat el Mallorca per partir, no? Ara sí, o sigui, ara que m'ha ve una oferta bona, ja tot això és reconstrucció i de voler quedar, són paraules que s'enduen vent. Sí. Ha parlat també del director de futbol, de Pablo Ortiz.
1: Sí, siempre he tenido buena relación con todo el mundo, a pesar de que muchas veces, el año pasado, por ejemplo, yo le dije que mi etapa se había acabado. Yo siempre he tenido una relación magnífica con Pablo, porque es muy buena persona. Eso no quita una cosa de la otra, que al final él es buena persona, él mira por el club, yo me llevo bien con él, me considero buena persona, pero simplemente pues ahí no compartíamos la misma idea y ya está, pero hablándolo se entienden las personas y siempre ha sido así con Pablo. La verdad que muchas gracias por en su día confiar en mí, creo que lo he dado todo en el campo. Y nada, le deseo lo mejor. Obviamente tenemos nuestro contacto, hablaremos y para mí es una persona maravillosa.
0: I doncs res, punt i final, Miquel Pablo Maffeo.
5: Ja està, sí, sí.
0: Bon vent.
5: Amb un any de retard segurament i ja està. I que li vagi bé amb en Mendy Líbar.
0: Sí, ja era història, Pablo Boy, Pablo Dolent, com he dit en el començament. Escolta, he llegit també que avui en la Roma estaria disposat a pagar una clàusula per en Leo Román, per porter.
5: Sí, ho ha dit Cazurreando. No, sembla que també hi ha un equip espanyol interessat que seria la Real Societat, que jo entenc que hauria de sortir en Ramiro, que també ja ha llegit fa mesos que es parla als diaris catalans que podria sortir cap al Futbol Club Barcelona. No sé si vol en Leo com a substitut. Bé, jo crec que la situació del Leo, jo crec que en Leo vol partir, però jo crec que el Mallorca, amb els diners que rep d'en De Michelis, d'en Pablo Maffeo, amb la clàusula amb l'ajuda del descens, amb els diners que rebrà d'en Murici i d'en Samu Costa, no té obligació ni necessitat de vendre en Leo Román. Així que el que ha d'arribar és una bona oferta. I si a més arriben la clàusula de rescissió de Jan Virgili, encara més diners, jo crec que el Mallorca està en una situació bona per negociar i per no mal vendre el porter Vicenç. I si paga la clàusula, pues, ja no se pot fer res, òbviament. No hi ha res a negociar.
0: Doncs fins aquí aquesta actualitat. Seguirem aquest dia a dia del Mallorca, 1:23. Parlam ara del Mundial. Fèiem un pim-pam, 2 minutets de el que se va donar d'ací, aquest resultat que s'han donat. Leo Messi, Miquel, que segueix sent un autèntic astre, un autèntic crack. Ahir 3 gols, hat-trick i màxim golejador de la història mundial. 3-0, Algèria.
5: Sí, ahir el resum general és que les estrelles han demanat pas. Doblet d'en Haaland, doblet d'en Mbappé, exhibició d'en Olise, i el Leo Messi que va fer hat-trick, que és el màxim golejador de la història dels Mundials. No hi va haver sorpresa, tot i que Austràlia ha patit molt per guanyar Jordània, però finalment ho ha aconseguit per 3-1. I Leo Messi, que és el màxim golejador de la història dels Mundials, i que Leo Messi, també ho hem de dir, li varen perdonar la targeta vermella amb 1-0 al marcador. Amb 1-0 al marcador. Una targeta vermella clara. Però en el Mundial hi ha moltes coses.
0: Sí, i Leo Messi interessa que jugui.
5: Interessa
0: per moltes coses.
5: Interessa que jugui. Interessa que jugui aquesta matinada i el següent partit. Així que la vista gorda, no?, que diuen.
0: És així. França 3, Senegal 1. Bon partit. Me va agradar, el vaig veure. Vaig veure el partit. Me va agradar Senegal, també,
5: Sí. Li va faltar gol, no?
0: Li va faltar gol. Ni va anul·lar un golàs, però era fora de joc.
5: Sí. Sí.
0: Però bé, molt de jugadors que estan coneguts, sigui espanyola, també en Senegal.
5: Sí. Sí, mira, Nico Jackson, el davanter, que ara juga al Bayern de Múnich, jo me'n record sempre, jugant amb el Mirandès, que va provocar l'expulsió d'en Joan Sastre, segona divisió, i després era un jugador que era propietat del Villarreal, que ja el va vendre, crec que el Chelsea, i el Chelsea en guany l'ha venut al Bayern de Múnich. Jo crec que per ser un davanter més davanter, més estrella, li falta un poquet de gol a Nico Jackson, i crec que ell ho va demostrar. Però sí, hi ha molts de jugadors de Senegal importants, i pot arribar lluny també, tot i la derrota d'ahir. Jo crec que segurament s'exagerarà el 3-1 definitiu, però bé, bon partit va fer Senegal també, i França, òbviament, sobretot la segona part.
0: I per acabar, Iraq 1, Noruega 4, per avui a les 7, Portugal, d'en Samu, Messi juga contra República Democràtica del Congo, i a les 10 del vespre, Anglaterra, Croàcia.
5: Sí, i després, sí, avui juguen bé. Jo incloc avui el partit de la matinada de Colòmbia, és a dir, avui jugaran en Samu i en Mojica. Exacte, que segurament no els tornarem a veure jugar amb la camiseta del Mallorca, però sí jugar a futbol com a mallorquinistes al Mundial. Mojica, en teoria, és titular indiscutible, i en Samu, no, òbviament, no tant, perquè segurament el de Portugal és un dels millors mig del camps del Mundial, però jo crec que tindrà minuts. No sé si avui, però al llarg de la competició sí que tindrà minuts, crec, en Samu.
0: Abans i demà podem parlar d'ells. Miquel, moltíssimes gràcies. Vinga, abraçada, gràcies. Una 25, que això és Port 3, una mínima aturada. I anem a Eivissa, perquè l'Eivissa ha presentat, la UDE ha presentat, entrenador i director esportiu. I ara en Víctor Sancho me lo contarà.
4: A IB3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Esports 3. Lletres Ràdios. Participació.
6: Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
7: Ja som aquí, ja hem arribat.
8: Com anem, com esteu?
9: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
7: És el moment de posar els punts sobre les is.
10: De fluència.
8: El paraigua en sabates.
7: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntar bestiar. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
8: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
10: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
7: Això ho ha fet un professional.
4: A IB3 Ràdio, Esports 3.

0: Catalunya i 27. A Eivissa ha estat un dia de presentació. Avui el nou entrenador, Raúl Sáez del Rincón, més conegut com Raúl Llona, i ahir va ser el torn el director esportiu, Michel Sanz. Víctor, Chancho, bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Toni.
0: Quin dia,
1: sí,
0: no, més?
1: Sí, sí, sí. Dia llarg, sí, sí.
0: En bon mallorquí dèiem anant de cul, eh? Un sí, dia sí. D'aquests frenètic d'actualitat, d'informació de l'AUD, entre ahir i avui. Bé, conta-vos.
1: Bé, mira, havia ganes, no?, de conèixer els nou pilars, no?, perquè el director esportiu i l'entrenador són els pilars de la gestió esportiva, no?, en un club. I havia ganes. Ahir a la tarda va ser primer Michel Sanz, que ve del Tarassona, per recordar una mica els oients. Ha estat 13 anys en total entre jugadors, va retirar allí, i 6-7, entre 6-7 de director esportiu. Ja té una experiència més a Primera Federació, una categoria que ja coneix i on competirà la Eivissa la temporada passada. I avui ha estat el torn aquest matí a les 11 de Jona, que té 49 anys, és més jove. El director esportiu té 11 anys menys que l'entrenador, però bé, aquestes coses en el futbol d'avui dia ja no criden l'atenció, no? Però bé, és un càrrec que està per damunt el director esportiu que no del míster, Raúl Llona, que va entrenar a la Cultural Leonesa fins a l'any passat, fins al setembre de l'any passat, va estar destituït després de 6 jornades, però després d'haver aconseguit pujar a la Cultu a segona divisió, quedant campió i sent líder des de la primera jornada fins a la darrera. Ja signava l'Eivissa i segurament Amadeo Salvo i els aficionats blau-cel que això es repeteixi a l'Eivissa. Molt complicat, ho veig, pels rivals que tindrà aquesta temporada, però bé, jo crec que són dues persones capacitades. La primera posada en escena per la seva paraules i per el que ens diuen, no?, altres persones del món del futbol que han tractat amb ells, és que són dos bons referents, cada una en la seva parcel·la. A veure si t'assort l'Eivissa, i si vols, Toni, podem escoltar primer el director esportiu, que ja va parlar ahir i que avui ha parlat, i que ha donat la importància que té la decisió d'escollir un míster com és Raúl Llona.
2: Hoy en la presentación del míster, pues es el día más importante y es la figura más importante y es la pieza del puzzle clave para lo que queremos en el proyecto. Firmamos a un entrenador con experiencia en la categoría, con personalidad, con una idea de juego muy clara, capacitado, por supuesto, para liderar este proyecto tan ambicioso que tenemos entre manos. Un míster exigente en el día a día, de exprimir y de sacar muy buen rendimiento a todas las plantillas.
1: I això deia Sant, no?, del míster de Raúl Llona, i hi havia moltes ganes d'escoltar Raúl Llona, i clar, una pregunta obligada, que al final ha fet un company del diari d'Eivissa, però estaven tots preparats per fer-la, era com viu un míster que arriba a l'Eivissa la realitat d'un club en el que duren molt poc els entrenadors, que quan ve una mala ratxa, una petita mala ratxa, doncs habitualment són destituïts. I això deia...
3: És una motivació, sí, és una motivació. Ja me pasó también en l'anterior etapa, donde también los entrenadores pues tenían poca continuidad, pero bueno, yo estoy convencido de lo que yo soy como entrenador, de lo que yo voy a aportar al club, y en eso pues estoy muy, muy tranquilo, porque sé que voy a tener, como te he dicho antes, una gran plantilla, y eso siempre facilita las cosas. Nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a poner a ser exigentes, nos vamos a poner sobre todo a crear algo desde el día a día. Y tengo muy claro los pasos que tenemos que dar, ¿no? Tenemos muy claro cuál es el objetivo, pero también tengo muy claro que sin poner unas bases, sin poner unos cimientos, no se puede conseguir el objetivo.
1: Raúl Llona, tècnic de Logroño, de 49 anys. Bé, molta gent, el que els coneix ja una mica, és un entrenador que li agrada el futbol ofensiu, però bé, millor que ho expliqui ell.
3: El concepto que yo tengo de l'Eivissa es el concepto de un equipo pues muy potente dentro de la primera red, con muchísimas habilidades o muchísimas cualidades para poder estar en Liga de Fútbol Profesional, ¿no? Y es ahí donde quiero llegar, es ahí donde quiero volver otra vez a subir, quiero volver otra vez a poder participar.
1: Bé, realment explicava aquí l'objectiu que té, no?, que ell veu l'Eivissa com un equip potent de la categoria, i el futbol que li agrada, com deia, és un futbol ofensiu. Ha parlat de la plantilla, ell diu, i això, bé, vull dir, crec que és una aposta una mica arriscada després del que venim de l'Eivissa en temporades anteriors, quan a la confecció presumptament eren plantilles potents, després es veia que no ho eren tant, definitivament això ha quedat demostrat. Ell ho deixa clar, tindrà una plantilla potent.
3: Seguramente vamos a tener una gran plantilla formada por jugadores fenomenales, elegidos de entre todos, y eso hace que a mí me motive el hecho de tener que estar a un nivel, a mi mejor nivel, a un nivel muy alto, para poder estar a la altura y formar un equipo pues de estas cualidades que te estoy diciendo.
1: Raúl Llona, Toni B, havia estat dues temporades senceres a primera federació a la Cultural Leonesa, la segona molt exitosa, la primera es va quedar a no res de poder jugar al play-off, però a l'inici de la tercera temporada, a segona divisió, va tenir molts de problemes en Manzanara, que era el director esportiu de la Cultural, per mort de la confecció de la plantella. Jo li he preguntat per això, perquè va ser una situació crítica allí a Lleó, i ell ha dit que les dues primeres temporades van tenir la plantilla bastant avançada ja des de l'inici i espera que aquí sigui el mateix.
3: Yo me quedo con los dos años de primera ref, donde hicimos la plantilla, pues te diría que a un 80-85% a las primeras fechas de los entrenamientos, y creo que este año pues no va a ser una excepción. Nosotros ya llevamos varios días trabajando, ya hemos tenido muchísimos contactos con jugadores, con representantes, y estoy convencido que para esas fechas de inicio de pretemporada pues vamos a tener a ese porcentaje de plantilla.
1: Un altre dels problemes de la passada temporada és evident, vull dir, avui la roda de premsa i també ahir estava una mica enfocada en aquest sentit, no? Tots els problemes que ha viscut en els darrers temps la Eivissa, ha estat el tipus de perfil de jugadors de la plantilla, molts jugadors que venien de categories superiors, que no han donat rendiment però que tenien uns egos importants, la gestió, això sempre ha estat en el debat sobre la UD Eivissa, en concret sobre la plantilla, i també li han demanat per això al nou míster, a Raúl Llona.
3: Para mí la fuerza la tenemos en el colectivo. Todo jugador tiene su espacio para poder brillar, para poder ser un jugador importante, pero aportando al colectivo. Es una parte importante de nuestra captación ahora de futbolistas, de traer personas con esas habilidades a nivel de fútbol, está claro, pero también a nivel personal, pues de saber qué tipo de personas vamos a meter en el vestuario, ¿no? Gente con qué características, con qué objetivos, con qué forma de ser.
1: Avui el protagonista era Raúl Llona en la seva presentació, Toni, però també estava el president, Amadeu Salvo, i encara que ahir se li van fer algunes preguntes, jo crec que quedaven algunes altres coses en l'aire, perquè bé, l'Eivissa ve de cometre diferents errades al llarg dels darrers anys, i la persona que continua sobretot és ell i els seus germans que formen la junta directiva. Bé, entre altres coses, ha parlat també de l'anterior director esportiu que acaba de marxar, de Javi Lara, que va concedir una entrevista bastant extensa aquí la setmana passada, sí. I de la sortida de Paco Gémez, polèmica de Paco Gémez. Bé, ha deixat clar que no està mica d'acord amb el que va dir aquí a l'entrevista Javi Lara. Ha parlat de la confecció de la darrera plantilla el passat estiu, ha deixat la seva opinió de que gairebé era un desastre. Bueno, ho dirà i ho podem escoltar en les següents paraules que ha dit avui Amadeu Salvo.
4: Es más, en el mes de agosto, Paco Gémez dijo, presi, delante de todos, ¿qué quieres? ¿Que subamos o que bajemos? Y teníamos los 25 jugadores, ¿eh? O sea que Paco Gémez sabía lo que decía, ¿eh? Y no vamos a poner en cuestión lo que es Paco Gémez como entrenador. Vamos a cuestionarnos el resto, el nivel que tenemos dentro del fútbol, pero no a Paco Gémez. Es que eso es muy claro. Es muy claro. Aquí han pasado 36 futbolistas y se van a quedar 6.
1: Paraules clares, eh?
5: Contundent,
1: Toni? Sí, sí, sí, sí. A veure...
5: No va de bromes.
1: Sí.
5: A veure, són els seus d'Abbert, eh? Són sí, sí. De seu i de sa família.
1: Sí, sí, sí. Això és evident, això és evident. El que passa que, clar, en tota aquesta gestió... bé, jo he demanat al president, una vegada acabada la roda de premsa, poder tenir una xerrada amb els micròfons TV3 tranquil·la per parlar i aprofundir en tot això, perquè jo crec que... No per nosaltres, evidentment, per els aficionats de l'UD Eivissa, els aficionats al futbol, perquè evidentment hi ha moltes dades que nosaltres directament no coneixem, anem esverinant coses, Toni, però hi ha moltes informacions que no coneixem. Ell confia molt i ha deixat clar, confiava molt en la paraula de Paco Gémez, però finalment Paco Gémez va durar 2 mesos la temporada passada. Vull dir, al final va estar destituït. Vull dir, ell respecta molt la imatge com a entrenador, l'experiència que té en el futbol espanyol Paco Gémez, també ho ha dedicat això també a Miguel Álvarez, evidentment hi ha altres entrenadors, però finalment i la decisió que va prendre va ser destituir a Paco Gémez, i la plantilla al final també la va canviar el mercat d'hivern. Vull dir, la realitat és aquesta: si tenia una plantilla que no estava amb el míster, però al finalment van sortir 8 jugadors al mercat d'hivern, potser a lo millor si confiava en el míster era també tenir més paciència amb el míster. Vull dir, hi ha moltes preguntes en l'aire que jo crec que hi hauria d'explicar en aquest sentit, perquè jo crec que del punt en concret, Toni, estan en aquesta gestió en els moments de crisi, no? Que jo crec que l'Eivissa no ha dut massa bé això en els darrers anys. Quan hi ha hagut una petita crisi de resultats, finalment s'ha trencat tot per la part del tècnic, i després el president explica coses que són contradictòries. Si confia

0: Algunes...
1: Ja molt van informant de fitxatges, així poc és. A poc, a comptagotes, però...
0: Poc a poc, van formant poc una plantilla...
1: I veure què quedaran...
0: I veure quin projecte.
1: Que partiran... Vinga, amb qui podem parlar?
0: I de, com no pot ser d'una altra manera, ens entrenador, el seu entrenador, Miqui Mayans, amb qui tenim comunicació. Bon dia, Miqui.
2: Bon dia, com va?
0: Com va? Va bé. Bé, som a l'estiu, no? I això en el món del futbol significa temps per a fitxatges, renovacions, sortides, planificacions... Primeres passes, també, per al pròxim curs. I la notícia, no?, de darrera hora és el fitxatge de la defensa Elena Vives. Què portarà l'equip aquesta nova incorporació?
2: Doncs, és, com dius també, no?, tens ara de moviments i fitxatges. És una jugadora que sobretot, ens aportarà molta jerarquia. És una jugadora que coneix molt la categoria. És la segona ref, ha jugat a diferents equips, a diferents grups, que en el futbol femení està també com en el masculí diferenciada en grups, i és una jugadora que, sobretot això, una experiència a nivell defensiu important, que és una de les coses que volíem millorar de cara a l'any passat, i després una jugadora també molt valenta en pilota, per tant, és un fitxatge molt complet, igual que l'altra jugadora defensora que també hem fitxat i que esperem que ens doni molt bon rendiment.
0: Sí, sí, ja ho sabem, no? Elena, nascuda a Tarragona, 24 anys, passada temporada va jugar l'Olímpic de Lleó i també ha jugat altres equips, com l'Atlètic Vilafranca, Igualada, Sporting de Gijón, l'OSC, l'Atlètic Villalonga, molts d'equips s'hi aportarà, no? Com tu has dit, lideratge i també experiència, que és important a un vestidor. I com has dit, aquest fitxatge d'Elena Vives arriba just un dia després, no?, del d'una altra defensa, la canadenca Roxane Volduk. Quin és el perfil d'aquesta jugadora i en què es pot diferenciar de n'Elena?
2: Doncs mira, és una jugadora més jove, la Roxane és una jugadora més jove, però és internacional sub-17 i sub-19 amb la selecció de França, per tant, és una jugadora que també té unes experiències que ens poden servir molt a nivell internacional, i és una jugadora diferent en quant a físic, és una jugadora més alta, amb més presència, també té molt bon tracte de pilota, i una de les coses que ens ha agradat les anàlisis que han fet abans de decidir-nos per aquest fitxatge també és la seva contundència i les accions defensives, no? Són dues jugadores que ens poden sumar molt a les defensores que ja tenim i hem renovat, i que pensam que no només a nivell defensiu, que quan fitxes una defensa és per això, per defensar, sinó que també ens ajuden a crear des de darrere, que és una de les marques que nosaltres tenim, una senya d'identitat per joc que jugam.
0: I bé, no, en Roxane, que té només 18 anys, és molt jove, i tal vegada imagino que ho cercar, no, un pot també, ara, sobretot en defensa, combinar a l'hora, no?, de confeccionar la plantilla, cercar un pot de diversitat, no?, combinar jugadores amb més experiència, jugadores amb més joves, perquè així es puguin complementar tant dins del camp com fora, no?
2: Sí, i un poc també amb les renovacions. Al final tenim un equip que és veritat que el que renovam d'aquí ja fa anys que està en el nostre club, en el nostre equip, però amb aquests dos fitxatges un poc això, també no només present i rendiment immediat, sinó també en vistes de futur, tenir jugadores que puguin sumar minuts i anys i, per què no, ascensos de categoria i que puguin estar amb nosaltres, aprendre, millorar i ajudar-nos a créixer primer nosaltres com a club i nosaltres a elles també a nivell individual.
0: Just d'això te volia demanar, que també, a part d'aquests dos fitxatges, també l'equip ha renovat les jugadores, no?, del Balears, na Núria Pomé, Navi Quiroz i na Gavi Gutiérrez, ja pràcticament llegenda d'aquest club. Imagino que una de les altres claus, no?, no només fer fitxatges, sinó que una de les claus perquè un equip funcioni, un equip vagi bé, li vagin bé les coses, és mantenir una part del bloc, no?, de l'anterior temporada. Supos que és una de les coses que vos heu plantejat que volíeu sí o sí fermar, no?, per al pròxim curs, mantenir aquest bloc.
2: Exacte, sí, és veritat que els tres darrers les renovacions han estat de na Gavi, Navi i na Núria Pomé, que eren importants per nosaltres perquè sobretot a part ofensiva mos donen molt i són jugadores que coneixen perfectament el que significa el Balears femení. I bueno, no, la nostra idea també era això, arribar a unes 14, 15, 16 jugadores renovades del bloc de l'any passat. La veritat és que la majoria, 85%, ho hem aconseguit i les que no han pogut realment ha estat o per lesió, per exemple, com Nacora, que és una de les capitanes i també se va trencar els creuats i no podrà aquesta temporada sumar minuts amb nosaltres, però clar, hi ha casos que potser no pots controlar. Després tenim una jugadora que se'n va estudiar possiblement a de fora i continuarà els seus estudis a la península, per tant, del que nosaltres volíem renovar, que és aquest bloc que tu dius, que mos ajuda a ja tenir la idea de lo que volem i com volem jugar, i després aquestes pessetes que podem cercar.

0: En quant a fitxatges, que mos, al final el que nosaltres cercam amb els fitxatges és com es pugin al nivell, per tant, tant amb Nagabi, amb Navi, amb Napomer, com la resta de jugadors que hem renovat, estem molt contents.
1: I la plantilla com es troba ara? Com la veus? Encara resten alguns moviments o comença ja a tenir forma i està cada vegada més tancat?
0: Sí, la veritat és que ja té forma i és vera que sí, que falta un parell de moviments. Jo crec que entre aquesta setmana i la propera podríem, a lo millor, tancar dues jugadores més i a partir d'aquí després ja pues, també veure, no?, a nivell de pressupost, com anem, que podem, que no podem. També entenem que nosaltres som un equip d'una illa i que el valor principal del nostre equip han de ser jugadores d'aquí, jugadores de silla. Tenim molt de nivell. Per tant, també incloem jugadores joves que potser veiem una projecció, ja sigui perquè venen del nostre filial o perquè trobam que algun equip d'aquí de les Illes han fet bona feina i poden incorporar-se amb nosaltres. Per tant, aquesta setmana que ha estat de fer feina a despatxos ha deixat aquestes dues jugadores fitxades. Intentarem que potser el que queda i la propera acabar-la d'enllestir la plantilla amb potser un parell de fitxatges més.
1: I bé, tal vegada és pres, no?, per demanar-ho, però ara ja que se comença a confeccionar un poc cada vegada més aquesta plantilla per al curs que ve, quin seria l'objectiu del Balears? Tornaria-se l'objectiu d'aconseguir l'ascens o encara és pres per pensar en això?
0: És un poc pres, jo sempre m'agrada fixar-me objectius quan tingui la plantilla en el complet i comenci el primer entreno. També un factor que nosaltres no podem controlar, que és el que feien els altres equips, quan se reforcen els equips del nostre grup. Veure també si hi ha qualque reestructuració, si ens mantenen en el grup que estem o hi ha qualque canvi que podria ser, perquè el Balears femení, quan hi havia dos grups de segona federació, ha jugat en el grup nord i també ha jugat en el grup sud. Per tant, primer esperar, fer la plantilla més competitiva que puguem i a partir de que comenci a rodar la pilota, primers entrenos i veure la plantilla que tenim, fixar-nos objectius. Però és vera que amb l'ADN que tenim en el club, tant primer equip masculí com primer equip femení, sempre tenim entre sella i sella l'objectiu de quedar el més alt possible i si podem assolir un ascens, millor.
1: Idò, Miqui, per la meva part, res més. Moltes gràcies per parlar amb nosaltres aquí i fer un pot de valoració dels nous fitxatges i renovacions del Balears femení de la segona federació. Nosaltres aquí es postres i Vetra Ràdio i seguirem pendents d'aquests nous moviments que arribaran al teu equip, a la teva plantilla. Moltes gràcies.
0: Perfecte, moltes gràcies sempre per la cobertura que mos donau. Una abraçada.
2: A Vetra Ràdio, Esports 3. Vetres Ràdio és entreteniment. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,89 euros kilo, el salmón dino a 3 kilos entero medio a 10,95 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la empanada de carne bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo. A IB3 Radio, Sports 3.
3: Anem a contrarrellotge ja, falten 13 minuts per arribar a les dues del migdia i hem de parlar també de futbol sala, del Palma Futsal. Gabi Fortera, bon dia.
4: Bon dia.
3: Avui s'han acomiadat dos jugadors, Lini i Mario Rivillos.
4: Sí, dos jugadors molt experimentats, molt veterans. Un deixarà el futbol sala professional, l'altre encara continuarà. Bé, han comparegut José Tirado, el president, i el tècnic Antonio Vadillo per fer una mica de resum del que ha estat la temporada aquest any a les files del Palma Futsal i, com deies, per acomiadar aquests dos jugadors. Rivillos se'n va. En principi, ha signat dues temporades per l'Inter, d'on ell va sortir com a jugador de futbol sala. Ell és natural de Torrejón de Ardoz. No va arribar a un acord de renovació amb el Palma, va haver-hi diferències entre Tirado i ell, no van arribar a un acord i per això no continua Rivillos al Palma. Se'n va en tres Champions, en tres Intercontinentals, convertit en llegenda absoluta de lo que ha estat aquest equip els darrers 4 anys. Ell diu que se'n va amb els deures fets.
5: Me voy feliz, me voy con lo de haberes hecho, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial y siempre me he sentido dentro del vestuario importante, ¿no? Siempre he sido el foco de las tonterías. Me quedo con todos esos recuerdos, con José por toda la confianza que ha tenido en mí del primer momento que me llamó.
4: Rivillos, i per altre costat Lin se'n va després de només una temporada de fer una bona feina dintre i fora del vestidor i molt agraït.
6: No puede ser una despedida y sí un punto y seguido. Así que por eso van a ser palabras de agradecimiento, no puede ser de otra forma. En primer lugar al presidente José Tirado por tus palabras públicamente, ya lo sé en lo personal, y a Vadillo, que gracias a ellos yo estoy aquí y he tenido la gran suerte con 39, 40 años ya recién cumplidos de poder vestir esta camiseta, de poder disputar 6 títulos.
4: Els dos grans protagonistes, Rivillos i Lin. D'altra banda, jo personalment li he demanat a en Vadillo que aquesta temporada, aquest estiu, no se parla d'ell com l'estiu passat, que sembla que hi havia ofertes, que el
3: Portugal,
4: Benfica se l'enduia,
3: no?
4: Sí, la cosa estava calenta. Aquest any ningú parla de Rivillos. Això ha provocat...
3: De Vadillo.
4: D'en Vadillo. Mm. Això ha provocat el moment simpàtic de la roda de premsa d'avui. Han de fer atenció a lo que diu Tirado damunt Vadillo.
7: Tengo la suerte de trabajar como a mí me gusta, como yo quiero, y eso es muy difícil de conseguir, y estoy en mi casa, en mi equipo. Es mientras, siempre digo lo mismo, mientras yo sienta que pueda estar ayudando al club, yo voy hasta aquí, si el club en este caso lo decide, bueno, si el presidente lo decide, y el momento que yo sienta que yo no pueda estar aquí porque veo que ya no pinto nada, que ya no puedo ayudar al equipo a conseguir cosas, pues será el momento de mi salida por encima de contrato, ¿no? Pero a día de hoy estoy... No me voy a ir ahora, ¿no? ¿Qué vamos a hacer que se quede toda la plantilla? Voy a intentar disfrutar, que el año que viene voy a descansar un poco más. Y encima, pues bueno, no tenemos Champions y jugaré el sábado y jugaré el sábado.
8: Que no nos haga un De Michelis ahora, ¿eh?
3: Seria bona aquesta.
4: Que no nos haga un De Michelis, ha dit José Tirado. Bueno, sembla que no hi haurà massa canvis respecte d'anys anteriors. Veurem què passa.
3: No.
4: Jo això ho vull veure. Ja veurem què passa aquest any en la plantilla del Palma.
3: Gavi, gràcies. Fins demà. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, I never stay. Vinga, recta final. Me pones que són curts, unes bones espardenyes per córrer. Arriba de Marta Sampas. Bon dia,
9: com
3: Marta.
9: Com va, Toni? Han de ser bones, les esportives, perquè...
3: Aquestes sí que ho són,
9: si no m'ho lesionau, ho veig, són boníssimes.
3: Quina cursa m'ho estem preparats per anar a córrer aquest cap de setmana?
9: Idò, aquesta setmana a Cor que Topers, feim aturada a Son Cervera. Si vivim a Palma, hem d'agafar el cotxe, tira poc a poc, enfocant a la cursa, amb l'objectiu de fer els 5 o els 10 quilòmetres que formen aquesta ja novena edició de la cursa cerverina dins el marc de les festes de Sant Joan de Son Cervera. I per conèixer més detalls, saludam el vicepresident del club que ho organitza, que és el Club Atletisme Son Cervera, i també treballador de la part de municipal d'Esports, l'Ajuntament d'aquest poble. És en Mateu Andreu Díaz. Mateu, com estàs? Bon dia.
10: Hola, bon dia, Marta. Què tal? Molt bé. Bien, aquí preparat ja.
9: Sí, no? Ja supos que posant ja un poc tot a punt. Avui és dimecres, xerram de dissabte, hora baixa, 6:30, i no sé, que falta quan resten poc més de 2 dies perquè se celebri? Que vos falta polir?
10: Bueno, a mà ja tenim tot el recorregut marcat i simplement ja esperar que ens duguin gènere de beguda, menjar i material per muntar a la plaça. M'he quedat la feina física ja dissabte de matí, però bueno, està pràcticament tot perfilat ja.
9: Tot perfilat i ja dissabte vos hi posau a muntar tot ja.
10: Bon matí.
9: Clar, és de matí. I això, xerrant d'una cursa a hora baixa, perquè és vera que ja estem pràcticament en l'estiu, mes de juny, i a més, Mateu, supos que també ja ho teniu en compte, que justament, i els companys del temps d'IV3 ja estan avisant que serà potent aquest cap de setmana en quant a calor.
10: Sí, exacte, farà molta calor. Hem pensat en afegir un altre avituallament més, però sempre en posaven dos, en guany en faran tres, en que siguin 10 i 5 quilòmetres, però més va que n'hi hagi, que no després tenir susto ni res, perquè ve molta calor. I és una cursa que comença a les 6:30, i és un recorregut dur, és un recorregut ràpid, i ara va aigua.
9: Adéu, com bé has dit, Mateu, no en sobra mai, perquè de vegades
10: no.
9: Un participa un 10K, per exemple, com és el vostre cas, que ara ho comentam, aquestes distàncies, i potser si en el primer avituallament no t'has aturat, després l'altre dius, hauria de se te fa llarg, per tant, està molt bé afegir per precaució també i per garantir la seguretat de tots, en aquest cas per mort de la calor, però ho deia, són dues distàncies, dos recorreguts, no ho sé, compta-mos, perquè no sé si són 5 i 10 quilòmetres, però si és el mateix circuit, facis els 5 o facis els 10.
10: Sí, bueno, no, són quasi... Una part són el mateix, però després canvia. Fins al quilòmetre 3-200 és el mateix, després hi ha un gir de 180 graus que tornen cap en els pobles de 5 quilòmetres i els de 10 quilòmetres pues, ja se'n van en direcció cap a Esport de Calabona.
9: Ah, molt bé.
10: Se'n van cap a la zona turística, perquè és una cursa que, diguem, toca els tres nuclis urbans, Salut de Sant Cervera, passa per Port de Calabona, Port de Calamilló i puja tot una mica a Sant Cervera, la de 10.
9: Sí.
10: I la de 5, pues, fins al quilòmetre 300 aproximadament, 200, pues, gira tot una mica a Sant i són 5 quilòmetres. Com que siguin 5 quilòmetres és dura, també. Eh? És una cursa que té un parell de repetxos i se fa dura.
9: Té desnivell, no?
10: Sí, té bastant desnivell. La de 10, tot de 70 metres.
9: Nivell, sí, ja n'hi ha, per ser una... Sí, a més, és tot asfalt, no? No hi ha cap moment
10: que... Pensa que exacte, és asfalt, i de Calamilló fins a Sant Sever, els 3 quilòmetres és tot per amunt.
9: Sí.
10: És a dir, que si ja ens ho va guardar un poc, com dèiem aquí, un parell de cartutxos, que no va res, perquè si no se farà llarg.
9: Ja, i Mateu,
10: i calor.
9: Què trien més, els 5 o els 10? Quan de participants
10: pues de moment, un poc més en els 5, perquè la part més popular també, la gent del poble, pues, ja s'anima a córrer, molta gent que ha començat, pues, li fa un poc de port de quilòmetres a aquesta distància, i se tiren més en els 5. Però estem més o menys, de 50-50, ara mateix amb inscripcions. Ja no m'has quedat moltes,
9: això perquè
10: van posar 600.
9: Sí, 600 vol vàrem posar de tope, diguéssim.
10: Van emporar 600. Uh-huh. 600 crec que és una marca que ja n'hi ha i sí, per ser un club i un poble tampoc no me'l volem.
9: Clar.
10: Ja
9: sí, però això és la nova en edició, no? Si no
10: és la nova en edició, exacte. Ja fa 9 anys que la fem. Enguany fa 10 anys que vàrem fundar el Club d'Atletisme.
9: Ah, molt bé, i ja tot d'una vos hi vàreu posar
10: va fundar
9: en una cursa.
10: L'octubre de 2007 el vàrem fundar i el juny de 2007 ja vàrem agafar la rienda de la cursa.
9: Clar, sí. per motivar, no? Si abans de fer l'aniversari ja teniu una cursa pròpia del club, ho han dit abans, ets vicepresident d'aquest Club d'Atletisme Sant Cervera, m'imagino que també els vostres atletes no hi poden faltar directament a una cursa que és totalment del club, i com bé deies ara, de més, si pràcticament cada any d'ençà que va néixer l'entitat i de la fan i l'han de fer tots, o no?
10: Tots, intenten la majoria fer-la, però també una bona part s'haurà de remengar perquè hi ha feina.
9: Ah, han d'ajudar, no? Clar,
10: molt de socis, tanta sort d'ells, perquè si no, tanta sort també del Club de l'Atletisme, de Sant Cervera, perquè si no, no podríem fer tot això.
9: I sempre va sorgir ja amb el motiu de les festes, són les festes de Sant Joan, bé, en aquest cas xerrant de dissabte, però és vera que ja la setmana que ve que Sant Joan i en aquest cas Sant Cervera també són vostres festes, també.
10: Clar, exacte, és una, sí, és tregors de mà i és una cursa que, per dins les festes, és una cursa del poble, intentem intentar que sigui que el poble també hi participi, ja sigui de manera voluntària, o ja que són les festes, pues, que no sigui una cursa només d'esplug, que,
9: clar
10: esplug juntament amb l'Ajuntament de Sant Cervera, vale? un muntam a mitja.
9: Entre tots dos, clar.
10: Però, clar, el poble també que estigui involucrat amb ella.
9: Clar
10: que sí.
9: També,
10: que es formi part de la cursa.
9: I si no la fan, almenys que vagin allà a fer ambient, ajudar i que sigui una festa.
10: Molt de voluntaris, s'ha agradat molt apuntar moltíssima gent i supercontents i agraïts.
9: Clar, Mateu, ja per anar acabant, m'imagino també que en acabar, això és 6:30, els més ràpids, menys d'una hora dels 10 quilòmetres ja els atendran, arribarà això a les 8, una hora ja que fa ganes quedar per allà, no sé si hi ha organitzat qualque cosa també perquè la gent quedi.
10: Sí, exacte, tenim el permet que tenim i de menjar que duim tots els socis, vale?
9: Mm-hmm.
10: A la plaça. I després, un pic acabant, tenim dutxes en el camp de futbol nit de vins, que és una passada.
9: Ostres,
10: ja, si
9: això
10: li agrada
9: en Fuster.
3: Ah, mira, nit de vins.
10: Sí.
3: Després d'anar a córrer, sempre és bo.
10: És un pla perfecte. Cors, dues cerveses després de Formeta i te'n vas a camp de futbol, dutxes i cap a Cicles i Nova.
9: Ah, que xulo, que pla, sí. Sí, i tant, i ja de vespre, ni nit d'estiu i festes.
10: I després també ho penya.
9: Ostres, ja l'has convençut.
3: Per rematar. Ja m'ho puc cercar, ja m'ho puc cercar, no te l'ha per quedar millor, per quedar, per quedar ja, cada setmana.
9: Totalment. Ei, doncs sí, sí, serà, serà un dissabte ben, ben complet amb aquesta cursa, la novena ja cursa cerverina. Mateu Andreu, res, Elite Chip, supos que poden acabar d'inscriure's, no sé si també allà mateix dissabte, no?
10: Sí, allà mateix queden places també. Bé, bueno, no, un dia abans tancarem.
9: Millor, sí,
10: el dia
9: ja
10: abans
9: l'1
10: tancàvem per previsió
9: clar,
10: això. L'únic en nins, sí, en nins, la cursa infantil se podran apuntar allà mateix perquè farem per la plaça un període de recorregut per 1000 minuts i que són les primeres que disfruten també.
9: Idò, mira, no els havíem esmentat, però com sempre també els nins i les nines poden gaudir de fer esport, en aquest cas amb aquesta nova edició de la cursa cerverina. Mateu, Andreu, moltíssimes gràcies per ser avui a nosaltres aquí a Corcató Pers i que sigui un èxit.
10: A vosaltres per donar difusió en aquestes curses.
9: I faltaria més, en xerrarem per la desena edició, que sempre és un número especial.
10: Perfecte, i moltes gràcies, Marta.
9: Gràcies, adéu.
10: Adéu, adéu.
3: Gràcies, Marta. Darrer minut d'Esport 3. Arribarà amb els serveis informatius d'IBT Ràdio i tindreu més informació quan falti un quart per a les 3 del capvespre en Marta Sampas, precisament, que mos durà aquesta darrera hora informativa també del món de l'esport, on estarem molt pendents al llarg de les pròximes hores de qui serà el nou entrenador del Real Mallorca. Si finalment el Leipzig paga la clàusula de Martin de Michelis, i si el Mallorca, que està en negociacions amb Luis García, finalment l'actual tècnic de les Palmes se concreta l'operació, o si hi ve un altre entrenador. N'estarem pendent de tot això. Demà vos contant més coses amb en Joan Jiménez del control tècnic i qui haurà parlat de la coordinació, Toni Fuster. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu.
11: Són les 2.
2: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.

0: Bon dia, José Luis Rodríguez Zapatero ha negat davant el jutge haver exercit cap influència per afavorir la companyia aèria Plus Ultra, rescatada pel govern espanyol durant la pandèmia. L'expresident del govern estatal ha declarat davant del magistrat de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, com a investigat per rebre comissions a canvi d'afavorir que l'aerolínia rebés l'ajuda pública. Ho ha fet durant 3 hores i mitja i en aquest temps no ha contestat les preguntes relacionades amb les joies trobades en el seu despatx i valorades en més d'1 milió d'euros, per les quals se li imputa en una causa separada un delicte fiscal i de contraban. La imatge ha estat històrica, ha estat inèdita, la d'un expresident espanyol entrant i sortint dels tribunals, declarant com a investigat. I això és tot el que per avui veurem, ja que el socialista ha optat per no dirigir-se directament als mitjans de comunicació que l'esperaven a les portes de la seu judicial. A més, un comunicat en què ha defensat la seva innocència i honradesa, ha dit, a més de demanar confiança als ciutadans. La notícia continua, però, encara a l'Audiència Nacional, perquè acabem de saber que el jutge Calama ha decidit no prendre cap mesura cautelar contra Zapatero, tot i que la Fiscalia havia demanat la retirada del passaport, també compareixences als jutjats cada 15 dies, i algunes de les acusacions populars reclamaven la presó provisional de l'expresident. Aquest és el tema més destacat de l'actualitat avui dimecres 17 de juny. Iker Hernández, des del control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Que passen pel Congrés dels Diputats amb una sessió de control encesa per la declaració de Zapatero i els altres casos judicials.
2: Pedro Sánchez ha sortejat una tempesta de retrets sense fer esment a l'expresident que en aquella mateixa hora declarava davant el jutge Calama. El líder del PP l'ha titllat de covard després que la mesa ahir va impedir votar una iniciativa en què es demanava eleccions avançades.
0: Llum verda al projecte inicial per reconvertir l'antiga presó de Palma en una residència professional.
2: Segons l'avantprojecte aprovat avui la Junta de Govern Municipal, hi haurà 139 pisos que es destinaran a col·lectius professionals amb dificultats per accedir a un habitatge. Mentrestant, el bisbe confirma que l'església ja acull algunes de les persones desallotjades la setmana passada de l'antic centre penitenciari.
0: També avui a Eivissa l'Ajuntament ha iniciat els tràmits perquè es puguin construir habitatges a preu limitat a 3 solars rústics al municipi. Carmen Cires, bon dia.
3: Bon dia. També aprovarà aviat el projecte per a construir el Mercat Nou o un altre emplaçament on ara hi ha unes pistes de tennis. On hi ha el mercat actual es construirà una zona verda. L'alcalde ha anunciat també, com dius, que s'acolliran a la normativa autonòmica per a construir habitatge preu limitat a 3 solars del municipi que ara són rústics. Un d'ells s'ubica a Sa Joveria, on fa unes setmanes es va desallotjar un assentament, ha dit l'alcalde Rafa Triguero, durant el balanç dels 3 anys de mandat de l'Ajuntament d'Eivissa.
0: La patronal CAEP aixeca la veu per l'empitjorament de la ruta entre Menorca i Mallorca. Axel Camarasa, bon dia.
4: Bon dia. Lamenta que la connexió s'ha encarit un 50% de mitjana el darrer any, que hi ha cancel·lacions de manera habitual i que el servei, diu, és del tot deficient. Denuncia que els preus han passat de 50 euros per trajecte a 75 i que això dificulta la mobilitat en una ruta essencial tant per als empresaris com per a tots els menorquins que s'han de desplaçar per anar al metge, a estudiar o per fer tràmits.
0: Problemes també de transport a Mallorca. L'alumnat del CEI Verge del Lluc de Palma no ha pogut anar avui d'excursió a la platja. Guillermo Ortego, bon dia.
5: Bon dia. La direcció del centre denuncia que han hagut de suspendre a darrera hora l'activitat perquè l'empresa d'autocars ha decidit posar els seus vehicles al servei del sector turístic. Es tractava d'una activitat important per a aquest centre que compta amb alumnat vulnerable que per les seves condicions familiars o socials té difícil anar a la platja.
0: En els esports, Pablo Maffeo ja és a Atenes per signar el seu contracte com a nou jugador de l'Olympiacos. Marta Sampas, bon dia.
6: Bon dia. Maffeo ja no és jugador del Mallorca. El mateix futbolista ho ha confirmat avui matí a l'aeroport de Palma abans d'agafar un vol a Grècia per passar el reconeixement mèdic amb l'Olympiacos i convertir-se així en nou jugador del club grec. El català, que va arribar a Mallorca l'estiu de 2021, posa així fi a una etapa de 5 temporades com a mallorquinista, on ha jugat un total de 160 partits. L'Eu d'Eivissa ha presentat avui el seu nou entrenador, Raúl Llona, i ahir va ser el torn del nou director esportiu, Michel Sanz. I en futbol sala, Mario Ribillos i Lin s'han acomiadat avui de forma oficial de l'Illes Balears Palma Futsal en una roda de premsa on han agraït al president José Tirado i a l'entrenador Antonio Vadillo els seus anys al club mallorquí.
0: Tot això a partir de les 2:45 i després d'arribar a la cultura, ja ho sabeu, avui parlarem de l'exposició que s'inaugura demà sobre la reforma de la Seu executada per Antoni Gaudí a principi del segle passat. La Catedral de Mallorca presumeix de l'empremta de l'arquitecte coincidint amb els actes de celebració pel centenari de la seva mort. I pel que fa al temps, es nota una pujada de temperatures que s'allargarà encara unes hores. Pedro Roger, bon dia.
1: Bon dia, ens trobem en una jornada marcada per la calor. Avui hem arribat a notar un cert augment del termòmetre, sobretot a l'oest de l'arxipèlag. La màxima girarà aproximadament entre els 29 i els 35 graus i fins i tot a punts de l'interior de Mallorca, de forma puntual, podrem arribar a fregar els 36. Més enllà d'això, avui el sol és el gran protagonista del dia. El vent bufa fluix, tot i que al llarg del capvespre guanyarà una mica de força al sud de l'arxipèlag. A la costa més exposada, posada principalment a l'est de les Pitiuses, arribarem a veure qualque redol de maror. A la resta del territori, molta més calma a la mà. I què passarà en vista demà? Notarem algun canvi, principalment en el vent. Aquest guanyarà un pot de força a tot el territori, bufarà de llevant i, per tant, a la costa més exposada predominarà la maror. Al cel tindrem més presència de núvols, principalment durant la primera meitat de la jornada. A partir del capvespre s'obriran moltes més clarianes. I tot això estarà acompanyat per un termòmetre molt semblant al que tindrem avui.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Dèiem fa uns moments, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat imposar mesures cautelars a José Luis Rodríguez Zapatero, el primer expresident espanyol que ha declarat com a investigat davant un magistrat. La Fiscalia i el Partit Popular havien sol·licitat la retirada del passaport, la prohibició de sortir d'Espanya i la compareixença als jutjats cada 15 dies de Zapatero. Aquest era just el moment en què Zapatero, 11 minuts abans de les 9 del matí, davallava del seu vehicle i es dirigia cap a les portes del jutjat enmig d'una gran expectació mediàtica i fortes mesures de seguretat. El socialista, ja ho sentiu, ha estat increpat per algunes persones. La seva històrica declaració a porta tancada s'ha allargat gairebé 3 hores i ha negat haver exercit cap influència per afavorir l'aerolínia Plus Ultra, que va ser rescatada amb 53 milions d'euros públics el 2021. L'expresident només ha contestat les preguntes del jutge i les del seu advocat i ha declinat parlar de les joies trobades al seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros.
1: Zapatero ha negat haver tingut contacte directe amb directius de la companyia rescatada i ha dit que només coneix el president de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, des del 2024. El líder socialista també ha rebutjat tenir negocis a l'estranger i s'ha desvinculat de la creació d'una suposada empresa offshore a Dubai. D'altra banda, ha defensat la feina de les seves filles a la societat What the Fab. Diu que l'empresa funcionava i feia feines reals de maquetació. Finalment, Zapatero no ha fet cap esment sobre l'empresari veneçolà Rodolfo Reyes, que es troba actualment en cerca i captura per la Interpol.
0: La darrera hora, com dèiem, és que el jutge ha descartat imposar aquestes mesures cautelars a Zapatero, tot i que la Fiscalia i l'acusació popular del PP havien demanat la retirada del passaport i la compareixença quinzenal de l'expresident.
1: Abans de la declaració, les altres acusacions populars de Vox, Hazte Oír i Justícia Europea han instat al PP, que és l'única que ha entrat a la sala, a sol·licitar presó provisional. És Luis María Pardo, de Justícia Europea.
2: España no puede permitirse la posibilidad de tener otro Puigdemont. Nosotros hemos solicitado que se acuerde la prisión provisional comunicada y sin fianza para el expresidente del gobierno, puesto que consideramos que los indicios de un posible riesgo de fuga son elevados por las relaciones internacionales sabidas por todos del señor José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Pel cas Plus Ultra, se l'investiga per organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental i blanqueig de capitals, i pel cas de les joies, per frau fiscal i contraban.
0: L'expectació era màxima, però l'expresident espanyol no ha fet declaracions als devers 200 periodistes i mitjans gràfics que feien guàrdia a les portes de l'Audiència Nacional. En un comunicat s'ha declarat completament innocent i ha demanat confiança als ciutadans que puguin sentir-se decebuts pel que es diu d'ell.
1: Zapatero diu que se l'acusa de greus delictes que no ha comès i defensa que sempre ha actuat amb decència i honradesa i que ho demostrarà amb absoluta transparència i amb plena confiança. A l'escrit diu que ha presentat una autorització universal voluntària per demostrar que no té cap societat fora d'Espanya. Zapatero reconeix que ha estat 29 dies en silenci preparant la declaració i diu que en els pròxims dies anirà donant les explicacions oportunes.
0: Aquesta qüestió ha marcat la sessió de control al govern espanyol dins el Congrés dels Diputats, amb dures acusacions no només per part de la bancada de la dreta, també d'alguns dels socis d'investidura que demanen a Pedro Sánchez que reaccioni o que dissolgui les cambres.
1: El més contundent ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijo, que ha titllat de covard i poruc al president espanyol i s'ha demanat quant de temps més pensa mantenir l'actual situació.
3: Usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro.
1: El PP no ha estat l'únic grup que ha carregat contra l'actual situació de Pedro Sánchez. També ho han fet les portaveus del PNB i de Podem, Maribel Vaquero i Ione Belarra.
4: Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
5: Ustedes le han dado gasolina a la derecha. Tiene narices que cada miércoles venga el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, a dar lecciones de corrupción. Es evidente. que la solución a los problemas de la gente no la va a traer el Partido Popular. Però lamentablemente la gente se ha dado cuenta de que ustedes tampoco.
1: Acusacions davant les quals Pedro Sánchez ha respost destacant les fites del seu executiu.
6: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018. Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, és un millor país en termes de creixement, d'empleo i de desigualtat.
0: Reaccions també dels portaveus parlamentaris a les Illes, mentre la dreta exigeix urnes, l'esquerra desafia el PP a demostrar la seva majoria parlamentària impulsant una moció de censura. Carme Moreno.
7: PSC i Més per Mallorca rebutgen la via electoral i retreuen al PP que no presenti una moció de censura. El socialista Marc Pons defensa que aquest és el mecanisme democràtic adequat si els populars consideren que el govern espanyol ha perdut la legitimitat.
8: Si el Partit Popular el que vol fer és actuar i creu que ha d'actuar, no és presentar proposicions no de llei en el Parlament de les Illes Balears reclamant eleccions. El que ha de fer és presentar una moció de censura i que es debati on pertoca, que és a les Corts Generals.
7: Lluïsa Pestegui, a més, per la seva banda, està crítica en l'actuació de Zapatero i el perjudici que, segons afirma, provoca a l'esquerra.
9: Independentment de com acabi, no? Aquest procés judicial se demostra que ha estat duent a terme activitats que són impròpies de qualcú que se consideri d'esquerres.
7: PP i Vox, en canvi, coincideixen a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. Manuela Cañadas, de Vox, sosté que el govern espanyol no es pot mantenir després dels diferents casos de corrupció que atribueix entorn a l'executiu.
10: No se sostiene todos los casos de corrupción y la mafia y organización criminal, como la define la UCO, que estamos viendo. Yo creo que los españoles merecemos otra cosa.
7: El portaveu popular, Sebastià Sagreras, ha dit que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hauria de dimitir i donar la paraula a la ciutadania.
11: Seria innocu per fer una moció de censura i nosaltres, evidentment, el que seguim demanant és una miqueta de dignitat, que sabem que no la té el senyor Sánchez, que dimitesqui, que convoqui eleccions i que doni la paraula als ciutadans espanyols.
0: I en aquest context, avui hem recollit la veu del fiscal superior de Justícia de les Balears, Adrián Salazar, qui dos dies després de prendre possessió del càrrec oficialment ha admès la seva preocupació per la desafecció envers la justícia i la crispació de la societat. En declaracions a l'informatiu Matí, Salazar ha parlat de saturació de mores per resoldre els processos judicials.
12: El aumento de la litigiosidad, el aumento de la población, el aumento de la conflictividad. En el ámbito penal, por ejemplo, la complejidad de los asuntos, el auge del crimen organizado, que es una cosa que verdaderamente debe preocupar a la sociedad en su conjunto.
0: Son las 2:15, cambiando de cuestión. Les Balears seran la segona comunitat que més creixerà en població en els pròxims 15 anys, després de la valenciana, un 16%, segons la projecció de població publicada avui per l'Institut Nacional d'Estadística. Una població que, assegura l'informe, augmentarà per l'arribada d'emigrants, ja que a les illes hi ha més defuncions que naixements.
1: L'augment de defuncions superior al nombre de naixements deixaria un resultat de població negatiu que seria superat per l'increment dels nouvinguts.
13: És insostenible la població, és insostenible els recursos naturals.
14: La joventut primera volen viure, volen tenir una estabilitat i això es fa complicat.
15: Porque hay muchos problemas económicos, muchos problemas de todo, de vivienda, y hoy para tener un crío tienes que poder mantenerlo, ¿no?
16: Ya me cuesta conmigo mismo como para tener dos hijos.
1: Sentíem algunes de les veus que hem pogut captar avui al carrer. De fet, les darreres dades del primer quadrimestre de l'any confirmen aquesta tendència. De gener a abril hi ha hagut a les Balears més de 3.200 defuncions. És un 3% més que el mateix període de 2025. Quan els naixements se situen en els 2.700, baixen un 0,6% respecte dels 4 primers mesos de l'any passat. D'altra banda, canvia el tipus de llar majoritària a Espanya. Segons la projecció de llars que publica l'Institut Nacional d'Estadística, per primera vegada les llars unipersonals superarien les ocupades per dues persones, suposarien un 30% del total. El menor creixement d'aquest tipus de llar el trobaríem a les Balears.
0: Idò, aquestes dades les coneixem just quan s'han interceptat un total de 128 persones migrants. En les darreres hores, el conjunt de les Balears viatjaven a bord de 5 embarcacions irregulars.
7: La darrera d'aquestes ha tocat terra avui a primera hora del matí a Formentera, a la zona de migjorn, amb 23 persones d'origen magrebí a bord. Durant la jornada d'ahir, la majoria van ser localitzades en aigües pròximes a Cabrera. Enguany han arribat a les illes de manera irregular més de 2.200 persones.
0: Entre aquestes darreres arribades a Formentera hi ha 13 menors migrants que han col·lapsat, diuen les autoritats, el centre de primera acollida que té habilitat el Consell de Formentera.
7: Com a mesura extraordinària per passar la nit, la institució va sol·licitar a la delegació del govern espanyol allotjar-los a l'embalat del port de la Savina, però aquesta petició va ser denegada i els menors han hagut de pernoctar a matalassos estesos espais del Consell i per aquesta nit encara cerquen una alternativa. El president Òscar Portas ha tornat a fer una crida d'auxili per poder afrontar aquesta situació. Demana també més celeritat a la Policia Nacional per traslladar de manera més ràpida els menors als centres de Mallorca.
17: Ens vam trobar que no teníem on podien dormir aquests al·lots ahir a la nit. Per tant, el que vam fer va ser demanar ajuda, auxili, delegació del govern, perquè ells tenen muntats en el port de la Savina una carpa per justament atendre en aquests migrants que arriben a les embarcacions, però malauradament delegació del govern va declinar l'ajuda, ens va dir que no podien estar allí aquella nit i que farien els tràmits pertinents de cara a Madrid a veure si això era possible.
0: Canviant de qüestió, més per Palma, exigeix explicacions al balde Jaime Martínez davant unes imatges de la policia local que, segons la formació, demostren una violència alarmant contra un grup de persones migrants. El vídeo, que corre per les xarxes socials, mostra una intervenció que els ecosobiranistes consideren d'una gran contundència i molt preocupant. La regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, ha mostrat el seu desconeixement davant dels fets, però ha reiterat que té confiança absoluta en el cos policial.
1: Més, reclama una investigació immediata i la compareixença pública del Batlle i dels responsables de l'àrea de seguretat ciutadana. La portaveu de la formació, Neus Truyol, ha parlat d'una intervenció policial desproporcionada i respectuosa amb els drets dels migrants.
18: Exigim explicacions urgents en el Batlle de Palma davant unes imatges de violència policial contra persones migrants. Aquestes imatges s'han difós a través de les xarxes socials i mostren una intervenció policial d'una violència alarmant. Cada vegada és més evident que el govern municipal ha assumit els marcs polítics que assenyalen a les persones migrants i altres col·lectius vulnerables com a problemes d'ordre públic.
1: La portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, ha negat tenir constància d'aquesta intervenció, sí que ha insistit que té confiança en la policia local.
19: Absoluta confiança en la policia local de Palma. Absoluta confiança en la policia local de Palma. Vamos a ver de qué hablan, qué es, y después ya se verá. Pero en principio lo tengo claro. Confianza absoluta en la policía local de Palma.
0: Són declaracions de Mercedes Celeste a la roda de premsa posterior a la Junta de Govern d'Acord que ha aprovat l'avantprojecte per reconvertir l'antiga presó de Palma en una residència professional temporal. Això després d'executar el desallotjament de les persones que residien fins ara a l'immoble.
7: El projecte preveu la creació de 139 habitatges públics per treballadors dels col·lectius professionals que més dificultats tenen per accedir a una llar, com per exemple els sanitaris o els professors. Avui s'ha aprovat l'avantprojecte així com l'expedient de contratació de les obres. La regidora portaveu no ha donat més detalls de l'operació, argumentant que pròximament es convocarà als mitjans per explicar la lletra petita de la iniciativa.
19: Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
0: I sobre aquest tema, el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi, com Càritas, han acollit persones sense llar que van ser desallotjades de l'antiga presó. Taltavull ha reiterat l'oferta del bisbat per acollir persones que ho necessitin, però ha precisat la importància d'atendre cada cas de manera individual i de manera digna.
20: Jo fins i tot he rebut directament qualcú que m'ha demanat, qualcú que ha sortit de la presó, que pogués ser acceptat i acuït a uns dels nostres llocs. I ja s'ha tramitat, s'està tramitant. I altres, sé que jo aquesta setmana he estat fora, però he estat informat de que ja n'hi ha tot un grup que se'ls està acuint a diferents llocs. És a dir, per part nostra segueix oferta.
21: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: Educació proposa un permís retribuït d'un curs escolar per als docents. A més, la Conselleria i el Sindicat de l'Ensenyament Públic han aprovat incrementar a 60 euros el complement de tutoria. Són algunes de les millores de l'acord sociolaboral signat la passada legislatura que faltaven per tancar. I, a més, el pròxim mes de juliol, el departament d'Antoni Vera començarà a negociar un nou acord de millores pels docents que vol tenir signat el pròxim novembre.
7: Ara els sindicats han d'estudiar la proposta pel que fa al permís retribuït, que passa perquè durant 4 anys els docents treballin i percebin el 80% del salari. Els 5 anys podrien gaudir del permís remunerat i durant aquest curs percebrien el 80% del seu sou. Es tracta d'una mesura que s'adreça als funcionaris de carrera. D'altra banda, per unanimitat s'ha aprovat una millora del complement de tutoria que passarà dels 37 euros mensuals actuals als 60. Els sindicats consideren que l'increment és insuficient i esperen veure incrementada la quantia en el pròxim acord de millores sociolaborals. A Rubén Herrai, del sindicat UGT.
2: Nosaltres hem estat reivindicatius perquè arriba tard, arriba 15 mesos tard des que es va fer públic davant la comunitat educativa, i sí que hem aconseguit finalment, amb la feina que hem fet, un compromís de conseguir revisar que se pagui de manera retroactiva.
7: L'increment del complement pel tutor beneficiarà més de 6.000 tutors de la pública i tindrà un cost estimat de 2,5 milions d'euros anuals. A més, si hi ha disponibilitat pressupostària, la mesura tindrà un caràcter retroactiu a partir del curs 2025-2026. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
21: I nosaltres ara enduïm la millora d'aquest complement fins a 60 euros, tant en els tutors a jornada completa com a mitja jornada, de la manera que puguem dignificar i que puguem dignificar encara més la funció tutorial.
7: En vista el pròxim acord de millora pel docents, Vicent García, del sindicat Estell, considera que alguns punts claus han de ser la reducció de les ràtios i la burocràcia, mentre que Víctor Villatoro, del sindicat AMPE, considera que el docent de Mallorca han de comptar amb un complement de difícil cobertura.
22: Hi ha un cert malestar entre el personal docent, que fa referència a burocràcia, fa referència a ràtios, fa referència a hores lectives.
23: El que han de reclamar és un complement de difícil cobertura per Mallorca, ja que aquí la carestia de la vida ha pujat moltíssim aquests 3 darrers anys, i després també el cobrament íntegre de les pagues extres.
0: És una setmana marcada per les reivindicacions laborals. Prop d'un centenar de treballadors de la Seguretat Social han protestat avui a les portes de la seu principal de l'organisme a Palma. I així denunciaven els incompliments de millores laborals assolits amb l'administració, entre els quals el reforç de personal, teletreball, jornades de 35 hores, mobilitat i carrera professional.
1: Asseguren que els diferents acords aconseguits amb l'Estat no s'estan aplicant, i això genera un increment de la càrrega de feina i un deteriorament de les condicions laborals. Tot plegat, diuen, afecta el ciutadà, que es troba amb oficines amb personal insuficient, esperes d'un mes mínim per aconseguir cites i fins i tot retards d'un any per resoldre les sol·licituds de l'ingrés mínim vital. Per tot això, han preparat un calendari de mobilitzacions que han arrencat avui en protestes a les seus de la Seguretat Social. Estefania García és delegada de l'UGT.
24: Además de incumplir el acuerdo del 2023 y las normas de modernización del 2018, se está incumpliendo actualmente la nueva regulación de jornadas y horarios que está firmada por la Dirección General de Función Pública y que nos afectan a los derechos laborales, pues de respecto a la conciliación y respecto a la organización en el trabajo.
25: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
26: Chico, al lío, pide un crédito.
27: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
26: Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
28: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
0: La ministra de Sanitat demana a la COE que deixi de banalitzar amb les baixes laborals després que el president de la patronal espanyola va reclamar ahir que el cost dels primers 15 dies de baixa dels treballadors els assumís l'Estat i no les empreses.
1: Mònica García s'ha mostrat indignada amb el que diu es desprèn de les paraules de Garamendi. Recorda que les baixes no són absentisme, que estan justificades i prescrites sempre per un facultatiu i que no han de suposar cap llast per les empreses.
3: La patronal se dedica a banalitzar, a escurrir el bulto, porque parte también de los problemas de salud mental y parte de las condiciones laborales son las que ponen las propias empresas. Así que hagamos un buen diagnóstico de la situación, dejemos de banalizar los problemas tanto de salud como de salud mental de los profesionales y dejemos trabajar a los profesionales, a los sanitarios como deben venir.
1: En la mateixa línia s'han manifestat els sindicats, el secretari general d'UGT a les Balears, és Pedro Omar.
4: És vera que hi ha moltes institucions implicades en la gestió de l'absentisme que podien funcionar molt millor, però el que no estan disposats a admetre és que el pes de la càrrega de la prova caigui damunt l'honestitat dels treballadors. Si un treballador està de baixa és perquè hi ha un facultatiu que li ha otorgat. I, per altra banda, aquesta cura, aquesta atenció que presten cap a l'absentisme, almenys si el tenen també a mirar les condicions de feina que provoquen l'absentisme, precisament.
1: Per part de la petita i mitjana empresa de Mallorca, Jordi Mora diu que no només l'Estat s'hauria de fer càrrec de les cotitzacions i prestacions dels primers 15 dies de baixa.
5: Les mútues laborals han de prendre un protagonisme importantíssim, haurien, que no tenen, de tenir la capacitat de donar les baixes i de fer seguiment de les baixes de llarga duració. Pensem que això són solucions que es poden aplicar a curt termini i que les pimes que tenen una plantilla amb un recorregut molt més baix podrien tenir un impacte molt positiu.
0: I a l'exterior, l'Iran disposarà d'un fons internacional de fins a 300.000 milions de dòlars per la reconstrucció del país. És part de l'acord que ha transcendit de la reunió del G7. L'acord també inclou la reconstrucció del Líban.
1: Els recursos arribarien a través d'inversions privades internacionals. El projecte, però, està condicionat a un futur acord nuclear i al compliment de controls internacionals per part de Teheran.
0: I l'astronauta de la NASA, Cristina Kuch, ha estat guardonada aquest dimecres amb el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2026.
1: L'enginyera nord-americana va fer història el passat mes d'abril com a tripulant de la missió Artemis 2. Aquest viatge va dur l'ésser humà a l'òrbita de la Lluna per primera vegada des de 1972.
0: Una fita, doncs, més per sumar a la carrera d'aquesta astronauta de 47 anys amb una carrera plena de records espacials. Arribarem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.

0: Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
1: Són les 2:30, bon dia. Avui es coneixeran els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell Insular, Pedro Bestar. Laura Marcos, bon dia.
2: Bon dia. S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència per fer públiques les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes el president del Consell, Llorenç Galmés, per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
1: L'alumnat de l'Escola Verge de Lluc de Palma no ha pogut anar avui d'excursió a la platja.
2: La direcció del centre denuncia que han hagut de suspendre a darrera hora l'activitat perquè l'empresa d'autocars ha decidit posar els seus vehicles al servei del sector turístic.
1: I la batllessa de Felanitx, Catalina Soler, haurà de declarar el mes que ve per un presumpte delicte de revelació de secrets.
2: El jutge l'ha citada en el marc de la querella presentada per un policia local del municipi amb el qual la batllessa havia tingut un incident durant una fira de vins.
1: Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'atura de sortida des de Son Rapinya, fins a l'atura d'incorporació, cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades a Palma, tant des de la mateixa autopista d'Inca, tant des de l'autopista Andratx i a la carretera Vallmosa. I a la que són a la resta de principals carreteres de Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
1: Gràcies, Juan. En Miquel Hernández, del control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
7: Torna a la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. Sois los que nunca miráis el reloj. Sois los que no tenéis descanso y nos inspiráis con vuestra fuerza. Sois más de 100.000 motivos para sentirnos orgullosos. Y es el momento de poneros las cosas un poco más fáciles. Más información de las iniciativas de ayuda en autonoms.caip.es. La fuerza de los autónomos nos impulsa a todos. Govern de les Illes Balears.
4: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
5: ¿Anda, quién?
4: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
5: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
6: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
0: Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
1: Ho dèiem en titulars. Avui a la baixa es coneixeran els detalls de l'informe sobre el suposat ús indegut dels cotxes oficials per part del vicepresident del Consell Insular, Pedro Bestard. S'ha convocat d'urgència la Comissió de Transparència per fer públiques les conclusions d'aquest informe que va encarregar fa un mes el president de l'institució, Llorenç Galmés, per aclarir si la utilització dels vehicles oficials s'adequava a la normativa.
2: Una convocatòria extraordinària que arriba després de les reiterades peticions de dimissió i cessament del polític de Vox que han reclamat els partits de l'oposició. A la que començarà a les 5 del capvespre, el secretari i la interventora general de la institució donaran compte de les conclusions que després se sotmetran a votació. Sobre aquesta qüestió s'ha pronunciat la seva portaveu socialista, Catalina Cladera.
8: La qüestió que dos mesos després estem davant d'una compareixença de transparència que serà el més transparent possible perquè encara no tenim aquesta informació i ja l'hauríem de tenir i també nosaltres el que esperam i ens agradaria que passés és que avui hora baixa, després de conèixer els informes, que se cessés en el senyor Bestard, perquè ja hauria d'estar cessat des del moment que sabem això públicament de que ha utilitzat cotxes oficials per usos privats.
1: Mentrestant, l'Ajuntament de Palma ha iniciat la contractació del projecte museístic de les Torres del Temple després que al febrer acabassin les obres de rehabilitació. El contracte serà per valor de 295.000 euros.
2: La portaveu del govern municipal, Mercedes Celeste, ha explicat que l'immoble acollirà el futur centre d'intervenció de la Fortalesa del Temple. Allà s'hi recollirà informació sobre aspectes essencials del patrimoni de la història de Palma, així com de la murada islàmica i la cartografia medieval de Mallorca, entre d'altres. La regidora ha destacat l'esforç que fa l'Ajuntament, diu, per protegir la cultura de la ciutat.
9: Amb això, amb aquesta nova passa endavant, l'equip de govern reafirma la seva aposta ferma per la recuperació i la revitalització dels espais històrics que han estat abandonats durant anys i que ara s'incorporaran a la història i en el record de la nostra ciutat.
1: També avui en la Junta de Govern Cort atrà la nova licitació del contracte de gestió de les escoletes municipals de 0 a 3 anys amb les millores salarials acordades amb el sector.
2: El pressupost del contracte és de 12,8 milions d'euros, un milió més que l'expedient del passat mes de gener que es va haver d'ajornar per problemes administratius i amb un import de 3 milions superior al de l'antiga licitació. Amb aquest pressupost es compleix amb l'increment salarial acordat amb les educadores i amb les millores laborals pactades, entre les quals que hi hagi sempre dues professionals per aula. Les millores salarials s'inclouen els augments del conveni estatal i el complement autonòmic d'insularitat, entre d'altres.
1: També en matèria educativa s'ha aprovat destinar 3,5 milions d'euros a l'adquisició de les escoletes de Ciutat Antiga i Santa Catalina, que són propietat del Bisbat, i altres 528.000 euros per a la renovació dels sistemes d'il·luminació de 4 centres escolars, concretament del Col·legi de Santa Isabel, Son Anglada, Aina Moll i Miquel Porcel. Mentrestant, a Manacor, l'Ajuntament destinarà 186.000 euros a obrir un nou tram de l'Avinguda Pins de Sa Torre. Les obres ja han començat i el termini previst d'execució és de 5 mesos.
2: El projecte preveu la demolició de l'edifici existent al carrer Sant Antoni de Set i l'ampliació del vial de l'Avinguda dels Pins de Sa Torre en aquest tram. La proposta contempla elevar el paviment al nivell de la vorera per facilitar l'accessibilitat, incorporar una franja d'aparcaments amb arbrat i habilitar una petita zona enjardinada amb bancs que marcarà el final del tram principal de l'avinguda. Les obres també inclouen la renovació i millora de les infraestructures de serveis.
1: 2:37, més qüestions. L'alumnat de l'Escola Verge de Lluc de Palma no ha pogut anar avui d'excursió a la platja. La direcció del centre denuncia que han hagut de suspendre a darrera hora l'activitat perquè l'empresa d'autocars ha decidit posar els seus vehicles a servei del sector turístic. Es tractava d'una activitat important per a aquest centre que compta amb alumnat vulnerable que per les seves condicions familiars o socials té difícil anar a la platja.
2: El director del Seip Verge de Lluc, Iñaki Aicar, denuncia que l'empresa de transport Emilio Joaquín López, en la qual treballen des de fa 4 anys, ha romput el seu compromís amb l'escola. Segons Aicar, des del passat mes de març, 4 autocars estaven demanats amb el procediment habitual.
10: Amb una explicació un poc rocambolesca, vam arribar a entendre de que ara és la temporada turística i que surten altres serveis i que llavors no ens podien donar cobertura a nosaltres.
2: El passat mes de març, el Seip Verge de Lluc es va adherir al manifest del grup ecologista GOP que exigia una tarifa justa pel transport escolar. Ara, Iñaki Aicar diu que és urgent que el govern posi mans a l'assumpte amb una regulació d'aquestes empreses que, diu, miren a les escoles quan els interessa però que els abandonen quan arriba el bon temps.

0: incident durant una fira de vins. En la denúncia, el policia sosté que les seves dades es desvelaren al ple i a tota la població, ja que la gravació de la sessió continua penjada al canal de YouTube municipal.
1: I la Federació Socialista de Mallorca demanarà la reprovació de la batlessa de Santanyí, Maria Pons, això després que ahir, durant l'assemblea de batlles i batlleses, digués a la d'Algaida que li regalaria una pastera.
0: Unes paraules que els socialistes han qualificat de racistes i per les quals diuen hauria de demanar disculpes. Amanda Fernández és la secretària general de la Federació dels Socialistes de Mallorca.
2: Des de la Federació Socialista de Mallorca mostram tot el nostre suport a la companya Marga Fullana, batlessa d'Algaida, davant les paraules ofensives i racistes de "te regalaré una pastera" que va dir la senyora Maria Pons, batlessa de Santanyí. Ahir, a l'assemblea de batlles i batlleses, un espai de diàleg, de municipalisme, que en les altres ocasions mai s'havia parlat amb aquests termes.
1: I a tot això, i un major desplega un dispositiu d'una trentena de policies locals en vista l'arribada dels viatges d'estudis. A partir d'ara, una quinzena d'agents es destinaran a Serenal per reforçar la feina dels 15 policies que ja hi fan feina habitualment.
0: Entre les principals novetats d'enguany destaca el reforç dels efectius policials destinats exclusivament a la campanya d'estiu i de viatges d'estudis. L'Ajuntament ha desplegat un dispositiu especial amb 13 agents i un oficial que se sumen als 15 policies que habitualment cobreixen de manera rotativa les necessitats del municipi.
1: A més, el dispositiu incorpora una unitat de drons, agents de paisà per controlar el compliment de les ordenances, reforços nocturns a la platja i policies tutors per prevenir el consum d'alcohol entre menors. També es mantindrà el control d'accessos a la platja a partir de 9 del vespre i fins a finals de juny.
0: L'objectiu és impedir l'entrada d'envasos de vidre i evitar el consum massiu d'alcohol a l'arena durant les setmanes de més afluència de joves. De fet, només a Serenal es preveu l'arribada de prop de 1.730 estudiants entre el 7 i el 21 de juny. Sergi Torrendell és el cap de la policia local de Llucmajor.
3: No tan sols seguretat, sinó que hi hagi tranquil·litat per als propis residents de Serenal i que els que venen a divertir-se, joves que venen a passar aquí final d'estudis, pues, puguin fer-ho amb garanties i amb seguretat.
0: Tot i que les xifres actuals estan molt lluny de les que es registraven fa dues dècades, quan Mallorca arribava a rebre prop de 25.000 estudiants cada temporada, des de l'Ajuntament insisteixen que la convivència continua sent una prioritat. L'objectiu, diuen, és compatibilitzar l'activitat turística amb el descans i la qualitat de vida dels veïnats de Serenal. Així ho ha destacat la batlessa de Llucmajor, Xisca Las Colas.
4: Els residents, la nostra gent, els serenalers de tota la vida, els que viuen aquí, han d'estar bé i han de conviure. Volem el turisme, sí, però volem un turisme respectuós i que puguem conviure tots durant tot aquest estiu.
1: I d'altra banda, un centenar de persones han participat en una reunió informativa a Petra per valorar l'impacte de la macrogranja de 80.000 gallines ponedores projectada a la finca de Sombrau a Manacor.
0: Tot i que la instal·lació s'ubicaria en aquest municipi, el projecte també ha fet els termes de Petra i Ariany, que es troben a pocs quilòmetres de l'explotació prevista. Durant la reunió s'han abordat les molèsties que pot causar l'explotació, com ara pudor o l'afectació als aqüífers i recursos hídrics. Els veïnats mantenen que hi lluitaran en contra.
5: Que no m'agrada que ho facin això per aquí. El que jo sé de les gallines i tot això, aquella polsina que fas és tòxica.
6: Petra se troba a 5 quilòmetres, 820 metres, i això comporta una afectació sobretot per lo que fa en els aqüífers.
7: Afecta un parell de nuclis, Manacor principalment, però Petra aquí on està ubicat també, depenent dels vents, olors i tot això, poden afectar.
0: Una reunió a la qual també ha assistit el batlle de Petra, Salvador Femanies.
8: Sabem que no està dins el terme de Petra, però nosaltres volem donar un empenta justament en sort de Viany, i xerrat en sort batlle de Manacor.
0: La trobada arriba després de la reunió que va tenir lloc la setmana passada a Manacor, en què desenes de veïnats varen començar a organitzar-se per mostrar el seu rebuig a una iniciativa que actualment es troba en fase d'exposició pública.
9: L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.

0: I parlem ara de la mort de Jimmy Torres, històric baixista de música nostra i referent de l'escena musical mallorquina. Jaume Rangol Torres, Jimmy, va néixer el 1 de novembre de l'any 1961 i deixa una llarga trajectòria vinculada a alguns dels grups més representatius de l'escena local.
1: El grup l'ha acomiadat amb un emotiu missatge. Gràcies per aquests anys de bona música compartida. El teu record sempre romandrà entre nosaltres. Descansa en pau, Jimmy. Al llarg de la seva

0: La carrera també va tocar amb bandes com Centauro i Juanito Percha i Los Colgaos, i el 1991 es va incorporar a Suzy Q per substituir temporalment el baixista Luis Vegas. Més endavant també va participar en la gravació del disc Qué difícil es ser feliz, editat el 1993. Músic discret però molt apreciat pels seus companys, Jimmy Torres deixa una empremta profunda en la música popular i el rock fet a Mallorca, un llegat que perdurarà en les nombroses gravacions i actuacions que va forma part.
1: Amb el record de Jimmy Torres arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.

0: Informatiu migdia. Esports. Marta Sampas, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Arrenquem amb en Pablo Maffeo, que ja és a Atenes, per signar el seu contracte com a nou jugador de l'Olympiacos.
1: Maffeo ja no és jugador del Mallorca. El mateix futbolista ho ha confirmat avui matí a l'aeroport de Palma abans d'agafar un vol a Grècia per passar el reconeixement mèdic amb l'Olympiacos i convertir-se així en nou jugador del club grec. El català, que va arribar a Mallorca l'estiu de 2021, posa fi a una etapa de 5 temporades com a mallorquinista on ha jugat 160 partits. Sentim Pablo Maffeo.
2: No, yo les dije que yo tenía contrato, que si me tenía que quedar, yo los contratos están para respetarlos. Yo no me acerqué a ellos diciéndoles ni que me iba a ir a primeras de cambio ni que me iba a quedar al 100%. Al final yo tenía contrato, las cosas se han dado así, es una oportunidad única para mí, la tengo que aprovechar. Y si encima dejo algo de dinero al club, pues bueno, al final es cosa de dos. Si ellos deciden que me venden i jo decido irme, no hi ha més.
1: Maffeo ha volgut deixar també un missatge a l'afició mallorquinista.
2: No, que le guardo mucho cariño, que como Girona, que siempre será mi casa, que al final está muy feliz aquí. Ha habido momentos muy, muy duros donde creo que bueno, que las cosas no han salido bien, pero también ha habido momentos muy, muy felices. Entonces, pues nada, me quedo con eso, que muchas gracias a la afición que siempre ha estado ahí y ya está.
1: I d'un altre que també vol partir, Martín de Michelis, Maffeo ha dit això.
2: Aún es entrenador del Mallorca, yo no lo sé, no he hablado con él, pero bueno, yo entiendo la parte de la afición, pero bueno, si me permitís, pues al final, si vosotros sois periodistas y os ofrecen más en otro lado, pues verdad que os iríais. Al final, el fútbol es un trabajo y nada, entiendo las dos partes. Yo le deseo lo mejor, sea aquí o sea en Alemania, porque a mí, pues estos últimos meses aquí me sacó otra vez las ganas de competir y para mí es un entrenador excepcional.
1: A l'espera que Leipzig pagui els 2,5 milions per De Michelis, la direcció esportiva del Mallorca fa feina per trobar-li substitut. El darrer nom a sumar-se a la llista és el de Luis García Fernández, exjugador mallorquinista i actual entrenador de Las Palmas a segona divisió. L'asturià acaba contracte el 30 de juny i és cert que tenia una clàusula de renovació en cas d'ascens a primera, però els canaris van caure a les semifinals del play-off.
0: Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola ja prepara el segon partit de la fase de grups.
1: Els de Luis de la Fuente es van exercitar ahir a Chattanooga en vista del segon enfrontament contra l'Aràbia Saudita, que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Miquel Merino sap què han de fer en aquest pròxim partit per no repetir el paper fet a la derrota contra Cap Verd.
3: El mejor mensaje que podemos mandar es el próximo partido, dándole la vuelta a la situación con una victoria contundente, si puede ser. En los momentos fáciles es muy fácil hablar de familia, pero creo que cuando las cosas salen no a pedir de boca o cuando hay momentos difíciles o baches es cuando esa familia de verdad sale a relucir.
1: Recordem que el grup H, l'Uruguai, l'Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd estan empatats a un punt. Pel que fa als altres grups, ahir vespre França va debutar amb victòria per 3-1 contra Senegal, amb dos gols d'Mbappé, que es va convertir en el màxim golejador de la història de la selecció francesa. I aquesta matinada s'han jugat l'Iraq 1, Noruega 4, l'Àustria 3, Jordània 1 i la vigent campiona, l'Argentina, es va estrenar amb un protagonista, Leo Messi, que va signar un triplet en la victòria per 3-0 a l'Algèria. Messi, amb 16 dianes en aquesta competició, empata amb Clos com a màxim golejador a una Copa del Món. A més, en el que és el seu 6è Mundial, és la primera vegada que marca 3 gols. Sentim l'argentí que diu que se sent identificat amb Rafael Nadal.
4: Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
1: I per avui a les 7 debutarà la Portugal de Samu Costa, que s'enfrontarà a la República Democràtica del Congo. El jugador mallorquinista viurà la seva primera experiència mundialista. I d'altra banda, Cristiano Ronaldo, amb 41 anys, afronta la seva 6a participació en aquest torneig. I quan siguin les 10 es jugarà l'Anglaterra-Croàcia.
0: A la primera federació, l'AUD Eivissa ha presentat avui el seu nou entrenador, Raúl Llona, i ahir va ser el torn del nou director esportiu, Michel Sant.
1: Entre ahir i avui ja hem escoltat les primeres paraules dels dos pilars fonamentals de la gestió esportiva de l'Eivissa per a la pròxima temporada. Víctor Sancho, bon dia.
5: Bon dia, hi va estar presentat Michel Sanz, nou director esportiu, ja avui ha presentat ell mateix el nou tècnic, Raúl Llona. Així ha parlat Sanz de la designació del nou entrenador.
6: Firmamos a un entrenador con experiencia en la categoría, con personalidad, con una idea de juego muy clara, capacitado, por supuesto, para liderar este proyecto tan ambicioso que tenemos entre manos. Un míster exigente en el día a día, de exprimir y de sacar muy buen rendimiento a todas las plantillas.
5: Raúl Llona té 49 anys i és de Logroño. Fa un any va pujar a la Cultural Leonesa a segona divisió. Veu la poca durada que tenen els entrenadors a l'Eivissa com una motivació.
7: Es una motivación, sí, es una motivación. Ya me pasó también en la anterior etapa, donde también los entrenadores pues tenían poca continuidad, pero bueno, yo estoy convencido de lo que yo soy como entrenador, de lo que yo voy a aportar al club, y en eso pues estoy muy, muy tranquilo, porque sé que voy a tener, como te he dicho antes, una gran plantilla, y eso siempre facilita las cosas. Nos vamos a poner a trabajar, nos vamos a poner a ser exigentes.
5: Encara no hi ha dates confirmades, però tot apunta que l'Eivissa començarà la pretemporada el 20 de juliol.

0: Futbol Sala, el Palma Futsal ha acomiadat avui els jugadors Ángel Velasco, Lin i Mario Ribillos.
1: Lin no ha confirmat el seu futur, mentre que Ribillos signa per dues temporades amb el club del seu origen, l'Inter de Torrejón d'Ardoz. Ribillos se'n va amb tres Champions i tres Copes Intercontinentals, a més d'haver-se convertit en llegenda del club mallorquí durant 4 anys. El sentim.
2: Me voy feliz, me voy con lo de haberes hecho, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial y siempre me he sentido dentro del vestuario importante, ¿no? Siempre he sido el foco de las tonterías, me quedo con todos esos recuerdos, con José por toda la confianza que ha tenido en mí desde el primer momento que me llamó.
1: D'altra banda, el també veterà Lin, que recentment ha complit 40 anys, ha jugat una temporada i se sent molt agraït.
3: No puede ser una despedida y sí un punto y seguido. Así que por eso van a ser palabras de agradecimiento, no puede ser de otra forma. En primer lugar al presidente José Tirado por tus palabras públicamente, ya lo sé en lo personal, y a Vadillo, que gracias a ellos yo estoy aquí, he tenido la gran suerte con 39, 40 años ya recién cumplidos de poder vestir esta camiseta, de poder disputar 6 títulos.
1: El detall simpàtic del matí ha estat quan l'entrenador Antonio Vadillo parlava del seu futur al club un any en què no s'ha parlat d'ofertes externes. El president José Tirado ha mostrat el seu desig al fet que no se'n vagi.
4: Pero no s'haga un de Michelis ahora, Yo lo digo aquí. Que se comprometa y que no haga un de Michelis.
1: D'aquesta manera, el Palma Futsal tanca la temporada amb les valoracions de tècnic i president. Una temporada que deixa un títol, 3 finals i 2 semifinals. Sentim Vadillo.
5: Era una temporada muy, muy exigente y hemos tenido que ir a marcha forzada, pero creo que si hacemos un análisis de toda la temporada globalmente, pues el equipo, el grupo lo ha sacado adelante, así que también aprovecho para felicitar, ¿no?, a los jugadores y a mi cuerpo técnico en este sentido, porque hemos logrado sacar una temporada muy, muy difícil, ¿no?, compitiendo ante grandísimos rivales.
1: Ara comença un estiu marcat per les altes i baixes a la plantilla. En aquest sentit, ambdós han coincidit a dir que no hi haurà massa canvis.
0: I en bàsquet, l'Estia Menorca i el Fibuí Mallorca han confirmat 2 sortides.
1: D'una banda, Spencer Littleson deixa el club menorquí. El jugador estatunidenc ha estat una de les estrelles de l'Estia aquesta temporada, protagonitzant mitjanes de 16,7 punts i 2,4 assistències en lliga regular. I el Fibuí Mallorca ha anunciat l'adeu de Lucas Capalbo, el base uruguaià, que ha fet una gran temporada amb mitjanes de 10,5 punts i 4,5 assistències per partit. El jugador ja ha comunicat al club que no renovarà.
0: Gràcies, Marta. Després dels esports, una pausa i cultura.
6: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
7: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.

0: Ho avançàvem a l'inici de l'informatiu. La Catedral de Mallorca homenatja Gaudí amb una gran exposició dedicada a la reforma que l'arquitecte català hi va dur a terme entre 1902 i 1915. La mostra, que s'inaugura demà, es podrà visitar de forma gratuïta per als residents durant un any i coincideix amb el centenari de la mort del creador de la Sagrada Família.
1: Sota el títol Gaudí a la Seu de Mallorca, Litúrgia, Art i Modernitat, l'exposició recorre la transformació que va canviar per sempre la fesomia de la catedral, una intervenció que en el seu moment va generar controvèrsia però que avui és considerada un dels grans atractius del temple. Així ho ha destacat la comissària de l'exposició i cap de gestió cultural de la Seu, Cristina Ortiz.
2: No eren tampoc massa, diguéssim, elements que se podien entendre dins aquell context o dins aquell moment, i això sempre, doncs, òbviament, va crear una mica de debat, de polèmica, però bé, avui dia, la veritat és que és una sort poder tenir-ho perquè és una obra meravellosa.
1: Els visitants podran descobrir maquetes originals, mobiliari litúrgic, vitralls, peces decoratives i documents que expliquen com Gaudí va obrir l'espai a la llum, va reorganitzar l'interior i va donar una nova dimensió artística a la Seu. Una intervenció pionera va ser el canvi d'ubicació del cor, tal com ha destacat el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull.
3: Aquí es va poder fer i aquí ha donat aquesta esplendidesa i aquesta amplària a la Seu. Per això ell pensava això que deia una seu pel bisbe, un altar per Déu i una nau pel poble. I el cove quedava incorporat a dalt.

0: És potser la declaració d'amor més pur i incondicional i també una dedicatòria molt especial del líder de Xanguito, en Joan Montaner, a la seva filla. T'estimaré, cançó que escoltem de fons, forma part de Batex, el nou EP que avui ha presentat el grup mallorquí a Palma. Un treball en què han explorat nous estils, com el techno, i que planteja una reflexió sobre la dependència tecnològica i la necessitat de connexió humana.
1: En un petit directe avui matí a l'Espai Xocolat, Xanguito ha interpretat T'estimaré, tema que tanca el disc que Joan Montaner va escriure a la seva filla petita i que resumeix l'essència d'aquesta EP de 5 cançons que en recorda la importància de compartir experiències reals, simplement amb una declaració d'amor que vol transmetre la serenitat de gaudir del present i dels que estimem.
2: Cada cançó representa un batec diferent perquè pensam que, com que estem sent constantment bombardejats per informació, per tots els mitjans, per les xarxes socials, etc., de vegades pareix que no tenim temps per nosaltres mateixos i de poder relaxar-se una estona, respirar i d'aquesta manera interioritzar amb un mateix i sentir els nostres propis batecs.
1: El treball ha estat enregistrat entre Bunyol i Palma, ha comptat amb col·laboracions com la del grup català Oques Grasses. El primer concert de la nova gira de Xanguito serà aquest divendres de 9 de juny a Ciutadella, on actuaran juntament amb els grups menorquins Pel de Gall i Suc i Sopes. El següent serà el pròxim 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan a Palma.

Però, sens dubte, ell és avui el protagonista. Alejandro Sanz torna avui a Palma en una cita molt esperada pels seus fans. Després de més de 10 anys, el músic madrileny torna a l'illa en un concert que es preveu multitudinari. Serà a partir de les 10 a l'estadi municipal de Somoix.

0: Són les 3, moment de repassar les notícies d'aquest dimecres 17 de juny. El jutge Calam descarta imposar mesures cauteles a José Luis Rodríguez Zapatero, el primer expresident espanyol que ha declarat com a investigat davant d'un magistrat. Juan Luis Marcos, bon dia.
1: Bon dia. El magistrat no veu risc de fuga ni perill de destrucció o ocultació de proves. La Fiscalia i el PP havien sol·licitat la retirada del pressuport, la prohibició de sortir a Espanya i la compareixença quinzenal de Zapatero. En la seva declaració, l'expresident ha negat haver exercit cap influència per afavorir el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha declinat parlar de les joies trobades al seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. Després, en un comunicat, Zapatero ha defensat la seva innocència i honradesa i ha demanat paciència. Diu que la veritat s'obrirà pas.
0: Via lliure, el projecte inicial per reconvertir l'antiga presó de Palma en una residència professional.
1: Segons l'avantprojecte aprovat avui, la Junta de Govern Municipal hi haurà 139 pisos que es destinaran a col·lectius professionals amb dificultats per accedir a un habitatge. És la regidora portaveu Mercedes Celeste.
2: Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
1: Mentrestant, el bisbe Sebastià Taltabull confirma que l'església ja acull algunes de les persones desallotjades la setmana passada de l'antiga presó de Palma.
3: Jo fins i tot he rebut directament qualcú que m'ha demanat, qualcú que ha sortit de la presó, que pogués ser acceptat i acuït a uns dels nostres llocs. I ja s'ha tramitat, s'està tramitant. I altres, sé que jo aquesta setmana he estat fora, però he estat informat de que ja n'hi ha tot un grup que se'ls està acuint a diferents llocs. És a dir, per part nostra segueix oferta.
0: I a Eivissa, l'Ajuntament ha iniciat els tràmits perquè es puguin construir habitatges a preu limitat a 3 solars rústics del municipi.
1: Un d'ells s'ubica a la Joveria, on fa unes setmanes es va desallotjar un assentament. Ho ha dit el balde Rafa Triguero durant el balanç dels 3 anys de mandat de l'Ajuntament d'Eivissa.
4: El problema que tenim a la nostra ciutat es soluciona construir més habitatge i, a més, és habitatge per persones que ja estan aquí. O sigui, no suposa un creixement demogràfic. Seran els propietaris o promotores privades que desenvoluparan aquesta construcció i es podran llogar i hi haurà en règim de lloguer i en règim de compra-venda a preus limitats.
0: La patronal CAEP aixeca la veu per l'empitjorament de la ruta entre Menorca i Mallorca.
1: Lamenta que la connexió s'ha encarit un 50% de mitjana el darrer any, que hi ha cancel·lacions habitualment i que el servei és del tot deficient. Denuncien que els preus han passat de 50 euros a 75 i que això dificulta la mobilitat en una ruta essencial tant per als empresaris com per a tots els menorquins que s'han de desplaçar per anar al metge a estudiar o fer tràmits.
0: A Palma, una escola denuncia que ha hagut de suspendre la darrera sortida del curs perquè l'empresa d'autocars ha decidit posar els seus vehicles al servei del sector turístic.
1: El director del CEIP Verge de Lluc, Iñaki Aicart, denuncia que l'empresa de transport Emilio i Joaquín López, amb la qual treballen des de fa 4 anys, ha romput el seu compromís amb el centre. Segons Aicart, des del passat mes de març, 4 autocars estaven demanats amb el procediment habitual.
5: Amb una explicació un poc rocambolesca, vam arribar a entendre de que ara és la temporada turística i que surten altres serveis i que llavors no ens podien donar cobertura a nosaltres.
0: Passant 4 minuts a les 3 del capvespre, és tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença Tèntol.
6: Més informació a ib3notícies.com.

0: per mi. Si mites sota les pedres, bé, hi pot haver un bon formiguer. Au, va, tasta-les tu.
1: Gràcies, Balú.
0: Les coses bàsiques al món són sempre a punt. Són sempre a punt.
1: Ai, Balú, em sembla que no la vull tornar a veure.
2: Bon dia a tothom. Gabriel Galmés Trullols va néixer a Manacor l'any 1962. Fou escriptor, traductor, professor i columnista, llicenciat en filologia anglesa, i és un dels autors mallorquins més reconeguts de la segona meitat del segle XX, tot i la prematura mort que va tenir a l'edat de 39 anys. D'entre les seves obres destaquen El rei de la casa, que destaca per la descripció molt detallada de les accions de personatges i per la intenció humorística en el tractament del món de l'ensenyament. També el llibre La vida perdurable, El rei de la selva i Una cara manllevada. Gabriel Galmés fou també autor dramàtic i traductor amb el grup Iguana Teatre, així com també col·laborador habitual de diaris com l'Avui, El País o Diari de Mallorca, on tractava sovint, amb un punt de vista irònic, temes diversos referits a l'actualitat i a la vida de la societat mallorquina. L'autor de Manacor va exercir també la docència, tant en instituts com també a la Universitat de les Illes Balears. La seva mort l'any 2001... ahir va fer 25 anys, trunca per a de molts una carrera molt brillant i prometedora en el camp de les lletres i la cultura de les Illes Balears. El 2002, Gabriel Galmés va rebre el Premi Ramon Llull a títol pòstum. Començant.
0: Agafar-la mai amb la mà, per no prendre mal, puixa-la amb un pal. Però si és molt grossa, deixa el pal, perquè, francament, potser ja no et cal. T'ha quedat prou clar el meu truc? Coses bàsiques al món són sempre a punt. Són sempre a punt.
1: També per mi?
3: No la suporto gens, les cançons amb aquests numerets de ball.
4: Vai, Montentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
2: Com estàu? Ben trobats, atents a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimecres, dia 17 de juny, tenim totes les lletres i qui també les saben totes són en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Bon dia, Celestí Oliver. Bon dia, Miquel Jun. Com estàu?
1: Bon dia.
0: Ben trobats a tots dos. Vareu llegir aquest llibre de Gabriel Galmés? A l'escola, a l'institut?
2: No me sona.
0: El rei de la selva? El rei de la casa? No et sona?
2: No. Va ser una època... No me sona l'ho llegit a l'institut. No.
0: Que... I d'ahir va haver una època que va ser lectura obligatòria i molt d'infants de Balears el varen llegir i varen passar per l'escriptura d'aquest autor manacorí que avui hem volgut recordar perquè fa 25 anys de la seva mort tan i tan prematura perquè recordem que va morir amb només 39 anys Gabriel Galmés. Bé, dit això, hem preparat un bon grapat, un bon caramull de temes a Celestí. Començant per tu, Mem, què tenim?
1: Vinga, per començar, que jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat que també ens deixa en aquestes darreres hores i avui visitarà els estudis d'Ivetres Ràdio, aquí a Tèntol, el músic Xanguito, que presenta el seu darrer EP, que es titula Batecs.

0: Idò, sí, així sona Batex, aquest nou EP de Xanguito, de 5 cançons, en què cada tema funciona com un batec diferent. Diuen una manera particular d'estar viu, d'estimar, de recordar. Se sent? Sí. Arriba?
1: Sí.
0: És potent, aquest micròfon.
1: Pentures d'en Xanguito, que també m'ha enviat.
0: Pentura. Bé, una manera de celebrar i de tornar al cos, diuen, aquesta cançó Constel·lacions, que obri aquest nou EP, aquesta cançó que sentim, diuen que és un viatge còsmic que connecta l'amor i l'univers. Això sí, a ritme de tecno-dance, com sentim amb aquesta explosió de l'univers que ja ens té acostumats Xanguito. Que durarà les cançons de Batets als escenaris aquest estiu amb un nou espectacle que s'estrena, atenció, aquest divendres, dia 9 de juny, a Ciutadella, dins el Festival Som Marçal, i dia 23 de juny a Palma, a la Revetlla de Sant Joan del Parc de la Mar.
1: Molt bé, doncs avui vendrà en Xanguito a presentar-nos aquest nou EP, aquestes noves 5 cançons, però també hem de rebre la coreta d'aquest programa, la més estimada, en Raquel Agüeros, que com sempre vendrà a Contracom.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com estàu? Avui tenim portades, tenim viatges, tenim visites. Tot el que vosaltres vulgueu, avui, a compte.

0: He de ser la Moas a l'aire i per tot quan arriben a Raquel Agüeros, després vendrà a partir de les 4. Però també avui hem preparat un tema ben interessant, Miquel.
1: Sí, avui parlarem de com emprendre un restaurant en els nostres dies. Coneixem les experiències de tres joves mallorquins que han obert o estan en procés d'obrir el seu restaurant, com ara en Sebastià Cloquei, que ja ha trobat local, ho va publicar per Instagram, i d'aquí ha vengut aquest reportatge que farem avui. Escolteu-lo.
2: He trobat un local on obrir el meu restaurant. Som en Sebastià Cloquei, som de Montuïri, som cuiner. Després de fer moltes voltes per Palma, veure molt de locals, finalment n'he trobat un que s'adapta per dimensions, pressupost i caràcter a lo que és el tipus d'oferta que jo vull. O sigui que si us fa ganes saber què farem aquí, quin estil de cuina, quina dinàmica, quin format, donau-li seguir i així no vos ho perdreu. També, si li voleu donar seguir senzillament per apoyar un jove que està intentant muntar un projecte fora un puta duro, també s'agraeix. Staring at this blank piece of paper for an hour trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make

0: Doncs sí, muntar un restaurant en els nostres dies és complicat, no ho és. En Miquel ha pogut parlar entre els testimonis.
1: Ho és.
0: I podem arribar a la conclusió que sí, que és una inversió important. I a més, moltes ganes i molta il·lusió que s'hi ha de posar. En parlarem amb tres restauradors, en Sebastià Guaquell, que té local, però encara no ha obert. També un que ja sí que és obert i fa un parell d'anys que roda. I també una altra restauradora que ha trobat, també ha reformat un espai familiar que era una apotequeria i que ara serà una cafeteria-restaurant. Més tard tractarem aquest tema ben interessant, però tenim més temes avui, Celestí.
2: Sí, i a la tercera i darrera hora de Tèntol, a partir de les 5, ens visitarà aquí als estudis d'IV3 Ràdio l'il·lustradora andalusa Maria Hesse, que avui és a Palma, per presentar una nova edició que ha fet il·lustrada del Petit Príncep, que ha estat avalada per la Fundació d'Antoine de Saint-Exupéry.

0: tener que beber.
1: I d'aquesta nova edició del Petit Príncep celebra el llegat d'aquest clàssic de tots els temps, quan fa més de 80 anys que es va publicar la primera edició en anglès i francès per Reina Alan Hitchcock a Nova York. Maria Hesse fa un homenatge a l'esperit del relat mentre convida els lectors a redescobrir a través del seu univers la història a través d'una mirada artística actual. Es presenta avui amb ella i Marta Terrassa a partir de les 7 a la llibreria Rata Corner de Palma i abans, 2 hores abans passa per aquí.
2: Exacte, podrem parlar amb aquesta il·lustradora que diuen que és de les millors del món. Així no ho deien altres, ho diuen els experts i els especialistes.
1: De fet, l'editorial el Taschen, el 2020, la va incloure dins la llista dels 100 millors il·lustradors del món.
2: Doncs avui passa per aquí Maria Hesse i, a més, a partir de les 5:30 tornarà la gastronomia arsiana amb la senyoreta Brioche i avui cuina mallorquina d'aquella de tota la vida, de la bona.
3: Molt bon dia, oients d'Atentol, aquí la senyoreta Brioche. Avui a gastronomia arsiana venc acompanyada del llibre d'en Isabel Ribot. Cuina mallorquina casolana, receptes i relats. 5 propostes de menú amb beguda inclosa. Jo voldré parlar de les seves aubergines agredolces i de l'amanida de rap. 2 receptes, conceptes gastronòmics arsians, que vos faran la vida més fàcil aquest estiu.

0: He de ser avui cuina mallorquina amb una cuinera d'excepció a banda de la nostra senyoreta Brioche. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I ja ho sabeu, també podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tèntol.
3: O bé, al correu electrònic...
4: Sorpresa!
3: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: I de si totes aquestes vies teniu per contactar nosaltres, moltes gràcies, Miquel, fins d'aquí una estona, Tom. Perquè amb qui també hem de connectar i contactar és amb el nostre tècnic, perquè avui a les vies de so tenim... en Lluís Fortesa, que també és bon cuiner de cuina mallorquina.
3: Sí.
0: I del més enllà. Gràcies, Lluís. Són les 3:19 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: Idò sí, Celestí, mos toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual hem de jugar amb el nostre convidat d'avui.
1: Idò sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un llibre que ha escrit un jove de Sant Macià per mantenir viva la memòria dels seus antics i és Pedra de Costum.

Xiot Celestí, el jove messianer en Miquel Estelric Rosselló, que té 23 anys, recupera i va recuperar la memòria oral i les tradicions que han forjat la identitat de Sant Macià al seu poble amb la publicació ara d'aquest llibre Pedra de Costum, editat per Purpurina Editorial. A través d'aquestes pàgines, aquesta obra ofereix un recorregut per tradició, costum i formes de vida que han configurat generació rere generació la identitat del poble messianer. La seva publicació suposa una valuosa aportació a la conservació de la difusió del patrimoni cultural i material de Mallorca. No.

Gràcies, Miquel Estarric. Recupera la tradició, records i les vivències a través de l'oralitat, la paraula, els seus padrins, familiars, així com també la consulta Testos Antics. Pedra de Costum i Doc convida el lector a descobrir les arrels del poble macianer. Recordem, per qui no ho conegui, que Sant Macià és un petit poble del Llevant de Mallorca situat entre Manacor i Felanitx, el terme, però així, municipal de Manacor, que no arriba als 1.000 habitants. Es va originar a partir de l'agrupació de població rural disseminada entorn d'una parròquia, una escola i un conjunt de cases, conegudes com ses cases grans o ses cases velles de Sant Macià.

0: El jove marcianer Miquel Esterri reflexiona sobre la necessitat de conservar aquests elements que ens defineixen com a comunitat. Per exemple, les festes de Nadal, de Sant Antoni, els darrers dies, Corema, les sales, les festes d'estiu... Uns elements que formen part de la nostra cultura i que sovint han estat presents a la vida de moltes famílies. Segons el pròleg d'aquest llibre escrit per Tomàs Grau, en Miquel, amb la perseverança per descobrir aquest món que ha sentit contar però que no ha viscut, no ha fet res més que anar pellucant d'aquí i d'allà aquestes ametlles que guarden dins el bessó un bon grapat de contarelles i costums. I ho ha fet amb la tranquil·litat i la parsimònia necessàries per no errar ni perdre's només en la fullaca d'un folclorisme ranci i en desús. Així que avui han de xerrar d'aquesta obra.
1: I gràcies per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem al joc de Tèntol en aquest llibre Pedra de costum i també de rebot al poble, evidentment, de Sant Macià.
0: Són les 3:25.

0: Mira, si Sant Macià, tu coneixes gent de Sant Macià?
1: En conec, sí. Conec macianès.
0: Jo,
1: sí.
0: Mira, conec un nofre de Sant Macià.
1: Ah, mira per on.
0: L'altre dia que parlàvem de nofres.
1: Ja hauríem pogut fer nofres de Sant Macià.
0: No sé si n'hi ha molts, però un segur que sí.
1: I pot ser que n'hi hagi més d'una. Perquè...
0: Heu cercat i...
1: No... Clar, és un nom que ve de predins.
0: Crec que ha... sí.
1: Avui en dia, que sí, se manté sí. Gràcies als predins. Mm-hmm. Bé, també...
0: Oh, no, perquè oh, no. també vam veure que
1: sí, però també...
0: ens ho posen sense tradició.
1: Exacte. Ens agradaria saber o conèixer qualque nofre que ho sigui, no per predir.
0: No per predir. Tradició, sí. Exacte. Però bé, tenim una pregunta avui també per vosaltres, pels oients, perquè volem que participeu d'aquest programa. I atenció, perquè la pregunta d'avui diu així. Ara que som en temps de noces, bueno, que sí que molta gent a casa aquests dies, clar, ho heu notat.
1: Comença ja el bon temps, bé, bon temps ja fa
0: estona ja
1: que...
0: Sí,
1: ja
0: ha
1: començat, sí. Ja som a l'estiu de ple sense serí encara.
0: Però molta gent a casa, i recordam que antigament, quan les parets se casaven, compraven o heretaven els mobles que posarien a casa seva, a casa dels nous cònjuges. Entre aquests mobles hi havia l'anomenat llit de matrimoni, que era normalment del 35, llit de matrimoni, ara són un poc més grossos. Hi havia qualque cantarano, hi havia qualque aparadora, qualque pastera també, si n'han més antic, o també ses caixes per guardar sa roba. Però la pregunta és, sabeu quin nom rebia aquesta tradició, aquest conjunt de totes aquestes coses?

0: a domicili.
1: I de Celestí, tenim com cada dia tres opcions de resposta i només una és correcta. Com es diu aquest conjunt de mobles que antigament les parelles compraven o heretaven quan se casaven?
2: Idò era fer-se'n domassada, era fer-se'n ramada, o era fer-se moblada.
1: Ah, ho heu sentit dir mai, això? Si ho sabeu i ens voleu telefonar, ja sabeu que podeu fer-ho, perquè com sempre teniu dues maneres de respondre a la pregunta del dia.
2: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, recordeu, o també a través del telèfon 971-1399-00. 971-1399-00.
1: I la pregunta del dia avui és com es diu aquest conjunt de mobles que es compraven o s'heretaven quan una parella s'havia casat? Se diu s'endomassada, se diu s'enramada o s'amoblada? Ara tornem.

0: TV3 Ràdio és coneixement.
1: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
2: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
3: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
4: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
5: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
4: Si a tu te dic pinta,
5: mur,
4: portada.
5: Si a tu te dic gra,
4: que te venes cap primer de tot.
1: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: acaben de senyar, de sonar els senyals horaris de les 3 i mitja. Som aquí en directe a TV3 Ràdio i avui tenim una pregunta del dia. Una pregunta que ja començam a rebre respostes, que això ens agrada molt. Perquè avui vos demanam, amem, si sabeu, antigament, quan les pares es casaven, hi havia el costum de comprar o heretar, o fins i tot, ara mos diuen, heretar, però que els atriaven de sa família i de sa home o de sa dona, els mobles que després formarien part de la nova casa conjugal. Això té un nom i nosaltres teníem tres opcions de resposta: fer-se endomassada, fer-se enramada o fer-se moblada. Aquestes són les tres opcions, i de Bunyola mos escriuen que mos diuen que encara n'hi hauria una altra, que en diuen ells el parament, fer parament. El parament eren també el conjunt de mobles que els novils duen per sa casa, però no els atriaven els novits, sinó que els atriava sa família desnoví, de somo. Per exemple, mos diuen na Bàrbara de Bunyola: els meus pares el va passar, ma mare no va poder triar cap moble de casa seva, els va triar sa mare de mon pare, és a dir, sa mare de somo, i una cunyada casada amb un germà de mon pare. La família de l'home pagava i troava, és a dir, eren els encarregats de comprar tot això.
1: Te venia donat.
0: Sí, en aquest cas sí, però sí, també hi ha una altra manera de nomenar-ho, i avui vos demanam a veure si sabeu quina manera és. Ara, però, i després, durant el programa, anirem resolent la pregunta del dia, ens toca saber qui són els nostres convidats d'avui.
2: Tenta'l, amb Margalida Mateu.

0: És així, moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el llibre Pedra de Costum, de Som Macià, també. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou? No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
6: Hola, el meu nom és Marga Serrano i som l'editora de Purpurina Editorial.
0: Molt bé. I qui tenim al telèfon?
7: Jo som en Miquel Sorri i som l'editor del llibre Pedra de Costum.
8: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
6: Bé, els meus orígens professionals estan quasi tots basats en el món del periodisme. Fins que l'any 2008 vaig fer l'editorial Purpurina. Bé, fins a dia d'avui. Uh-huh.
0: I de on ets?
6: De Sant Cervera.
0: De Sant Cervera. I en Miquel?
7: Jo som de Sant Macià i actualment faig feina de jardiner, però tota la vida sempre m'ha agradat escoltar els més grans i d'aquí i d'allà sempre he anat recuperant i m'han explicat i contant i un poc així.
9: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
6: Bé, vaig estudiar a Sant Cervera.
0: Uh-huh. A Sant Cervera, en Amarga. I en Miquel?
7: Ja vaig estudiar a Sant Macià, llavors allà vaig anar a secundària a Manacor.
0: Molt bé.
8: Bé, primer les dades personals. Quants anys té?
6: 53.
0: I tu, Miquel?
7: 23.
10: Treballa pel govern o pel seu compte?
6: No, tinc l'empresa que és de l'editorial i, a part d'això, som administrativa, una empresa de construcció.
0: Uh-huh. Miquel, tu com a jardiner, pel teu compte?
7: No, una empresa privada.
0: Uh-huh. Molt bé.
8: Ostres, quina passada. La teva vida és... genial.
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Què necessites?
6: Què necessit? Jo crec que contestaria mantenir aquesta creativitat i ganes de fer coses que sempre tinc.
0: Mm-hmm. Miquel, tu què necessites per fer la teva feina?
7: Que hi hagi gent interessada en fer jardins i vulguin conèixer aquest món. És que vulgui tenir un jardí però sostenible.
12: Tens el dret de guardar silenci.
13: I crec que seria molt bona idea.
14: T'agrada anar a ballar?
6: No, gens.
0: No? Marga, no? I Miquel?
7: Sí, de ball de bot i ball de pallet, sí.
0: Això però, sí.
7: No.
15: Altres aficions? Navega per internet? Ja saps, entre els xats, a pàgines web.
6: No, escriure seria la meva afició.
0: Mm-hmm. Miquel?
7: Bé, jo soc col·laborador a un parell de setmanaris i revistes així digitals, però també fora Vila m'agrada molt, també. Mm-hmm. I a part de recuperar i divulgar i tot això.
8: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
6: El vespre, quan acaba tot. Mm-hmm.
0: I tu, Miquel?
7: Sí, també és vespre, quan acaba tot, també.
16: Una actuació extraordinària.
17: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
18: Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
19: Una història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
20: Un gran admirador del seu enorme talent.
21: Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
22: Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què?
1: Què té que no tinguin els altres?

0: Nosaltres vam sentir respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé i ja poden saludar aquí als estudis d'IV3 Ràdio Ana Marga Serrano. Marga, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Ella és editora, Purpurina Edicions, que ara tot d'una parlarem d'aquest llibre que heu publicat, amb un messianer que és en Miquel Estarric, que li agrada molt això de la cultura popular. Que sí, Miquel, benvingut.
2: Sí, gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. Com és que vas dir, jo vull escriure un llibre i el vull publicar?
2: Bé, sempre havia tingut ganes de publicar un llibre, sempre havia tingut, és una cosa que ho havia duit molt entre ser i ser, eh? I després, a poc, i gent gran, així d'espau, vam anar contant coses, a poc, sempre que tot eren coberts, ho vaig anar apuntant a l'ordenador, i quan vaig tenir un bon material, vaig dir, ara s'ha de publicar-ho. Quan que tenia temps i material, vaig dir, ara s'ha de publicar.
0: Ara és el moment. Què has volgut explicar, Miquel? Perquè, clar, tu mos ho has dit, tens 23 anys, fas de jardiner, però tens una inquietud per fer art.

0: horribles, que és a dir, per exemple, en tot l'hivern no, li deixem el rec aturat i també la posem en l'estiu. I quan cap a l'estiu li torna a aturar. És a dir, pràcticament són jardins que de tot donant de menester aigua, però en el final li va llevant, li va llevant.
1: Llavors poden anar tots sols en l'estiu amb aquestes calorades. No, i ara ja comença a empènyer, ja començam a parlar de primeres onades de calor. No sé si ho notau, però som macià, Miquel.
0: Sí, bueno, depèn del dia, també.
1: Deus anar protegit si estàs per fora vila.
0: Sí, amb bon capell.
1: Ben fet.
0: Sí.
1: Com ara es coneix en Miquel Marga? Va ser ell que va venir, tu?
2: Sí, va ser ell que es va posar en contacte amb jo. I ell va venir, si no ho record malament, a través d'en Tomàs Garau, que va editar un llibre en Purpurina Editorial, que ara dona la casualitat que s'autor del pròleg de Pedra de Costum.
1: Exacte, un pròleg preciós que li ha fet.
2: Sí.
1: I va ser a partir d'ell, va dir, tenc aquest jove que vol escriure un llibre.
2: Sí.
1: I tu vas dir, ah, vinga.
2: Sí, bé, abans d'aquesta idea, vinga.
1: Passen coses, no?
2: Sí, moltes. Bé, hi va haver una lectura prèvia i després valor l'interès que pugui tenir. El llibre i començant ja amb les correccions i el procés de disseny i impremta, darreres correccions i publicació.
3: Clar. Que tu feina sempre un llibre, per petit que sigui.
2: Sí, és un procés llarg. Llarg i en el que has d'estar, te requereix molta atenció.
1: Has d'estar damunt, però Miquel ja tenia una idea molt clara per allò que dius.
2: Sí.
1: De què volia fer.
2: Sí. Bé, sempre li donc la meva opinió a l'autor i a vegades li espanyo una mica els esquemes sense tocar el test, a part de les correccions gramaticals i ortogràfiques que es facin, però bé, vaig fer recomanacions sobretot en portada i això.
1: A la portada, Miquel, surt una senyora major. Qui és aquesta dona?
0: Bueno, aquesta dona és la padrina de la meva padrina. És una dona que va fundar el poble, com aquell que diu, perquè va venir de sorta. Se va quedar amb un home de Falanich i primer van estar en una casa de Sant Macià i llavors es van comprar una altra finca que l'havien en... Era una rota i la van vendre. El senyor de la mala la va vendre i ells s'hi van a fer una casa. I a partir d'aquí ja comença tota la història.
1: És a dir, que a partir d'aquesta repadrina teva, no sé com se diria.
0: Exacte, la rebesàvia. Tatarabuela en castellà. Si ho hem de dir en castellà, seria això.
1: Clar, comença la història perquè és veritat que Sant Macià és un nucli del segle XX, no? Vull dir que amb ella...
0: Sí.
1: Al principi del segle XX, amb ell va començar.
0: Se va fundar l'Iglesi, la primera pedra de l'Iglesi, la van parlar l'any 1909, però ja ve de molt enrere, som així. Si no ho cerca, ja hi havia moltes cases i llocs d'habitatge.
1: I en què se dedicava la teva repadrina? Bé, suposo que tasques de la llar, sí.
0: Sí, i la pagesia, fora vila.
3: I fora vila.
1: Fora vila. Sí, perquè Sant Macià és molt agrícola i encara ara conserva aquesta part agrícola. No?
0: Sí, encara és un poble que així encara s'ha sabut mantenir.
3: I manteniu aquesta casa, la família?
0: Sí, perquè aquesta casa és la casa familiar. Ella va néixer aquí, la meva padrina també hi va néixer, els meus repadrins hi van estar i encara aguanta, encara dura.
1: I tu ja no hi vius, però, Miquel?
0: No, ja sempre he viscut en el poble, no he viscut mai allà. Sempre hem viscut en el poble aquí nostre.
1: I, Marga, en Miquel, a part d'aquestes costums, aquesta història familiar, també fa una repassada a les tradicions, a les festes, i tot allò que ens revolta el poble de Sant Macià, no?
2: Sí. Bé, xerra de festes populars, de rituals, de dites, també... de creències i de manera de fer quotidianes. Una forma de vida totalment diferent a l'actual.
1: És totalment diferent, Miquel? Encara?
0: Sí, no. En segon que sí, en segon que no.
1: Que ha canviat i que creus que no ha canviat.
0: Bueno, si xerrant de festes, antigament quan tornàvem festes més poc i se conformaven. Per exemple, ara en el llibre hi havia foguerons de Santa Catalina i surten en el llibre, i ara és una cosa que no se fa, i era un foguerot que era una cosa molt privada, però just la festa i la bulla de fer això ja diu molt, perquè cada casa feia un foguerot a la tanca que havien de sembrar blat, encara no l'havien sembrat allà, feien el foguerot allà, i cada casa el feia, i la gràcia estava que era vespre, en foquitèria, veien foc per tot. I això era la gràcia. Això avui en dia no se fa, però això era una cosa tan senzilla, punt que avui en dia li diríem una cosa quasi que no diríem festes, un foguerò petit i tal, perquè se feia de vorer de paret.
1: I se fa en Sivern o en l'estiu?
0: No, en Sivern. Feia 17 de Sant Pequet.

0: Catalina.
1: Ah, de Santa Catalina.
2: I saben quan més o manco se va deixar de fer? Se va perdre aquesta festa?
0: De el 1955.
1: Però a Sant Macià continuava fent foguerons.
0: Sí, per Sant Antoni sí que en feia.
1: Per Sant Antoni.
0: I així en bomba també se'n fa una altra.
1: I en l'estiu no en feis, per les festes?
0: No, en l'estiu foguerons no en feim.
1: No, bé, tampoc no se'n poden fer.
0: No. Exacte.
1: Recordem-ho, que és important això també. I les festes de Sant Macià també són molt sentides, perquè clar, sense un poble petit, la gent té sentiment de pertinença.
0: Sí, però això també és com tot. A mi m'agrada més una cosa que l'altra i un va més una cosa que l'altra, però sí, normalment tothom sol col·laborar amb una cosa a l'altra i si ha d'anar a una cosa a l'altra que li agrada més, també. I com que hi ha festes per tothom, tothom pot anar allà que li agrada més, també.
1: I Miquel, què te diuen els teus amics quan t'has publicat aquest llibre, quan te l'has presentat?
0: Bueno, no els haver de nou, però tota la vida ha estat així. Ja sabien que un dia o l'altre ja cosa sortiria. Vull dir, al prest o tard hi hauria un llibre.
1: Ah, sí.
0: Dir, ja se van sorprendre quan ja vaig començar a treure articles, ja van dir, bueno, tu ja has de començar a fer una cosa més. No? Els diaris, els setmanaris, te queden petits, ja.
2: Clar, i quins altres costums quotidians destacaries que s'hagin perdut? Aquells més vitals, més essencials que marcaven el caràcter macianer?
0: Bueno, aventura seria més... No ho sé, però és que això que marquin el caràcter macianer tampoc no és molt així, perquè molta gent va venir de fora i ja com que duen coses i costum de fora, també. El que feien altres també és cosa d'importació insular, també, no? Macianer, una cosa exclusiva de Sant Macià, aventura seria mal de trobar.
1: Clar, perquè no teniu molt d'història.
0: Exacte. I com que van venir de fora quasi tots, costum quotidià, no sé, aventura seria cosa de botànica, de remeica d'olans, aventura, tal vegada. Ara així és mal de fer, també dir-ho. Serien coses molt concretes.
2: Remeis casolans que s'empren pràcticament a totes les cases, o arreu, de Sant Macià.
0: Sí, exacte. Sí, ara, per exemple, a Sòliu Sant Joan, per exemple, sí. A Cama Milba, o coses així. Però així, únicament i purament de Sant Macià, no sé... A no ser que sigui ja cosa de superstició, que també n'hi havia molts, però també, ja t'he dit, que tot Mallorca també eren aquests curanderos. Però Sant Macià té una cosa, i fent el llibre bé trobat, que és que hi havia moltes dones que sabien desenfitar, que era llevar... Quan una persona anava, no podia anar de ventre, anava en aquesta persona i la curava mal. I la curiosa de Sant Macià és que hi ha moltes dones que ho saben fer i la curiosa és que només són dones. No hi ha cap home, no he trobat tant d'homes que ho sabessin fer.
1: I encara n'hi ha de dones que saben desenfitar?
0: Sí, perquè la majoria d'elles són vives, bé, entre elles la meva padrina, encara ho sap fer, i un parell de dones més també. I ja ho vaig aprendre a fer, i és una cosa interessant del punt de vista aquest, però és una cosa molt curiosa, interessant també.
1: I tu també ho saps fer, dona, Miquel? És primer amo que ho fas?
0: Sí. Ara...
2: És primer amo?
0: No ho sé.
2: Jove?
0: Primer amo no, perquè sé que hi ha més homes que ho saben fer.
1: A Sant Macià, Pentura.
0: Sí, és Sant Macià. Manacor i el voltant, ja no ho sé.
1: Ja no. Sí, és primer home de Sant Macià. Que bé que t'interessis per això, també, perquè ara supos que la teva edat, que és allò habitual, ara és mirar els mundials, o el TikTok, o les xarxes socials.
0: Bueno, ja ni mundial, ni TikTok, ni res
1: no,
0: de tot això.
1: No.
0: Ja tens tecnologia anti...
1: Què dius?
0: No, però
2: no fas scroll de mòbil, no?
0: No. Ni sé què és ara, això. No.
2: Anar passant el dit per la pantalla.
0: No, no el mit. No, jo sempre estic davant un llibre a fora vila.
1: És a dir, tu que això de... Però clar, els teus amics sí que ho deuen fer, m'imagino.
0: Sí, vulguis o no, sempre... Saps allà, un que diu, he vist això per TikTok, he vist allò, aquell ha fet allò, i sí, però bé.
2: Clar.
0: És una...
2: En temps 23, durant aquests anys de joventut, d'adolescència, has vist que se perdessin coses, però també se n'han recuperat, no? Sant Macià.
0: Sí, però és una cosa que sempre està bastant baix. Vull dir, jo el que dic en el llibre és que sempre hi ha d'haver una voluntat de recuperar-ho i de mantenir-ho, perquè un pic que va recuperar t'ho has de mantenir, perquè si no el que passa és que si, posem un exemple, sempre si n'hi ha quatre que mantenen una cosa, si quan d'aquests quatre ja no ho poden fer o no ho volen fer, ja n'hi ha d'haver quatre més que ho vulguin dur. I el problema és que molt de pit hi ha quatre persones que no té continuació, això. No té seguiment. I per això se perd, llavors sense temps se recupera. Mm. Perquè l'any passat jo vaig moure estruï de les verges i això, i van tornar a fer les verges. Quan tu les feies 10 anys que no feien les verges, o més, qui sap. Vull dir, però tot això, hi ha d'haver qualcú que dugui el cap davant, que vulgui dur iniciativa, sí. I a poc a poc que vagi...
2: Però encara ets al capdavant.
0: Sí.
2: Encara veus. Ets o t'has retirat?
1: No,
2: encara
1: ets.
0: No.
1: Davant.
0: Sí.
1: Que bé, quin descobriment, Marga, en Miquel. Quin... Sí. Que bé, també poder conèixer gent com en Miquel, que s'interessi tant per recuperar les costums i per mantenir tot això viu.
3: Sí, ara quan vos escoltava pensava que per la meva part ha estat tot un privilegi descobrir en Miquel Estelrich primer com a persona i després com a autor.
1: Com a autor, clar.
3: I perquè sí, perquè el defensa bé i cuida aquesta cultura popular que a vegades no li dedicam els temps que hi haurien de dedicar, no li donam el valor que li haurien de donar. A part d'això, també la memòria oral. La recuperació de la memòria oral és importantíssima.
1: Una feina que fa Miquel cada dia, sí. I que una part la podeu veure en aquest llibre, que es diu Pedra de Costum, i que ja l'heu presentat, teniu presentacions
3: no,
1: a la vista?
3: No, se presenta ara dia 24 d'aquest mes, sí? En el centre cívic de Sant Macià.
1: De Sant Macià, és a dir, sí. Miquel, tot preparat el dia de Sant Joan?
0: Sí, exacte.
1: A Sant Macià?
0: Sí.
1: Que bé.
0: Sí, jo vaig triar aquest dia, de part de la màgia, el costum que té aquest dia, perquè ja aquest dia, ja també surt en el llibre, hi havia un costum, les al·lotes que festejaven, els nòvios, les parelles, les futures parelles, les feien un... No diré el nom, perquè ara han de llegir llibres, la gent, si no... he triat aquest dia per això, perquè feien aquest quadre vegetal, ho diré així. Donant una pista, diré que és un quadre vegetal, i ho feien en el portal de la casa. Però ho feien el dia de Sant de Sant Lota. Això tenia un nom per la part de la planta que s'empleava.
1: Uau. I d'això, el 100 de mare de Sant Joan te telefonava i m'ho contes, Miquel. Que ja ho podran contar.
0: No just feia el dia de Sant Joan. Qualsevol sant de qualsevol lota li feien això.
1: No és que fos exclusiu.
0: Sí, no, jo he triat el dia de Sant Joan perquè té aquesta màgia, aquest simbolisme, com és...
1: Totalment.
0: Les plantes també duen més ufanó i el més... destaca més en l'estiu.
1: És un dia màgic, que ja ho diuen.
0: Exacte.
1: El dia de Sant Joan. I per això tantes supersticions i tanta...
0: Exacte, sí.
1: Anomenada té aquest dia... I aquesta nit, sobretot. Idò, avui, Anna Marga i en Miquel jugam amb aquest llibre Pedra de Costum.
4: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Molt bé, idò, ara, Miquel i Marga, tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb Sant Macià. I començarem per Miquel. Miquel, la manca te tocarà.
2: Vinga, Miquel, tens 30 segons per dir paraules habituals de Sant Macià.
1: Preparat?
0: Sí.
1: Ah, bé, no, temps.
0: Teia, estrangol, a cop el li, em vol el li. Ara surten d'ells, també. Capolim, Valolim, Sateis, Arroia, Mantí... Bé, també tot aquí el mal nom. Bé, el meu mal nom, Llandero, Pipiu, Covadany, Suau, Masquiró...
1: Molt bé.
0: Ara no me'n ve. Vull dir tantes coses que ara no...
1: Massa bé ho has fet. És a dir, Teia, la Teia és una pedra...
0: Un resum de tot.
1: Sí. Una teia és una pedra? Sí, això sí.
0: Bueno, la teia no és la pedra. La teia és la pedra Montuïri, però.
1: Ah, sí, per això ho dic.
0: Perquè Montuïri jo vine a ser tràngol.
1: Sí, per això ho dic.
0: Exacte, la teia és la pedra, però només a Montuïri.
1: Ah, vale, i per tu què és una teia?
0: La teia, la part, antigament era quan una roia se desgastava, se feia la teia per jugar a ser tràngol, que és de dins l'objecte o l'instrument per jugar... a l'estrangle. És un ferro pla, llis, I ara, i més modernament, aquestes puntes doblegades per tirar de pit, que és tirar a l'aire. Pot tirar carrossella o pot tirar a l'aire, que sigui va de pit.
1: I que és un estrang. I doncs, encara se juga estrangol?
0: Sí, cada dia... Hi va haver una temporada que jugaven el bloc cada dia, i ara només hi juguin en l'estiu.
2: Com si
0: jugui? Cada estiu fan el concurs.
2: Es va de jugar?
0: Sí, no té massa dificultat, no. Han de tenir tècnica en sa mà. S'aparell molt el tenir de Montuïri, el que passa que és en tallers de ferro i Montuïri en pedres planes.
2: Què vol dir? Que som Macià té connexió amb Montuïri, i Montuïri en som Macià.
0: Sí, però l'estrangol no és una cosa exclusiva de som Macià. Vull dir, els altres pobles de Mallorca antigament també jugaven a ses tallers.
1: Idò, molt bé, gràcies, Miquel. A veure, ma mare li demanarem a Marga. Què li tocarà a Marga?
2: Vinga, Marga, tens 30 segons per enumerar paraules propis de l'època de primavera i estiu que dedicau en aquest llibre.
1: Que poden dir, mam? Temps.
2: Miquel, pots ajudar, també.
3: Primavera i estiu.
1: Què hi ha per primavera i estiu? Mam, Miquel, ajuda'n a Marga.
0: Hi ha set sales, hi ha xalers, hi ha rotllets, què més hi ha? Estem de xallar, estem de batre, la perxa, la villa, la paus, el rampí, el que rota el batre, el tirar, el llerbell, el porgador, el serè...
1: No, és que clar, ja no ens ve
3: Miquel, com en Miquel, saps que és així? Millor que li faré les preguntes a ell.
1: Següent prova.
4: Guanya qui la sap més llarga.
1: Molt bé, ara us farem unes preguntes relacionades amb també Som Macià i aquest llibre. I, Miquel, mem, primera pregunta. En aquest llibre trobam un nombre important d'expressions i també variant dialectals, que ara mos explicaves, fins i tot pròpies de Som Macià i del lèxic d'aquesta zona del Llevant de Mallorca. Nosaltres hem fet cas d'una expressió que és aigo asserenada. Saps què significa aigo asserenada, Miquel?
2: És aigua que ha estat... Digues, si ho saps.
0: No. Fes la contesta.
2: Dues opcions, sí. Aigua que ha estat tot el vespre a la serena o aigua batiada?
0: Crec que és la primera, pot ser.
1: Clar que sí.
2: Va bé.
1: Efectivament, l'aigua serenada és aquella que ha estat tot el vespre a la serena. Sí. Ho pots provar de fer, ara vull... Podem fer aigua serenada. Molt bé, Miquel. Segona pregunta. Mem, històricament, Som Macià es va consolidar com a nucli urbà, ho dèiem, a principi del segle XX. Qui fou el motor d'aquesta agrupació de cases en una zona que abans era només cases disseminades? I la pregunta és aquesta. Quin va ser el motor per fer el poble de Som Macià?
2: Idò, i la construcció de l'església i la parcel·lació de les grans finques en establits o l'arribar del ferrocarril, que connectava directament el poble amb el port de Palma?
0: La primera, clarament. Sí. La segona és molt utòpic. És molt utòpic, jo.
1: Sí, la segona no. Que, ni arriba ni ha arribat, no? El tren
0: no,
1: mai.
0: No.
2: I tampoc no hi ha hagut intent.
0: No. Fa anys circulava un xiste, com un acudit que deien que si posaven el tren cap a Falonich, sí, haurien de fora de la ràquia del Castellet. Deien, el més major.
1: Molt bé. Marga, una pregunta per tu, mem. Un dels capítols que es traten al llibre és la fressa, és a dir, les disfresses. La fressa, poden fer-nos una idea de com eren les relacions que s'establien entre els diferents estaments de societat de l'època, l'aristocràcia, l'iglesia i els pagesos, que molts se retrataven uns als altres. Les fresses, els carnavals, els disfressats, antigament eren molt celebrats, però una fressa, a banda d'una disfressa, també té un altre significat. Saps quin d'aquests dos?
2: Una maduixa, una fraula.
1: Una fressa sí. És una maduixa.
2: Una fraula. O la senya deixada pels animals generalment de caça.
1: Una fressa.
3: Diria que la segona.
1: Molt bé, clar que sí. Efectivament, quan un animal ha deixat una fressa, és que ha deixat una potada. Miquel, en deu veure tu de fresses, eh?
0: Sí, qualcuna.
1: Quant. Exacte. Idò, moltíssimes gràcies a tots dos. No mos queda més temps, només per dir que dimecres, dia 24 de juny, A les 7, heu dit?
3: A les 8, en el Centre Cívic de Sant Macià.
1: Allà, la presentació del llibre Pedra de Costum, amb l'editora Marga Serrano, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Gràcies per venir.
2: Gràcies.
1: I amb l'autor Miquel Estarric. Miquel, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una ferrada i una hora bona per aquesta feina, Miquel.
0: Gràcies.
1: I per mantenir viva la tradició en 23 anys. Gràcies. Ara tornem.
5: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
6: Bon dia. Trànsit lent a aquesta hora a diversos punts de les carreteres de Mallorca. Per conèixer com se circula en aquests moments, connectem amb la sala de control de la Direcció General de Trànsit. Claudia Zavala, bon dia.
7: Muy buenas tardes. Apreciamos tráfico lento en la autopista de Inca, en sentido Palma desde San Clavera hasta la incorporación a la Villa de Cintura y en sentido Inca a la altura de Escaúl. También apreciamos en la Villa de Cintura retenciones en sentido aeropuerto desde Sondaneto hasta Son Hugo y a la altura de Génova, y en sentido Andratx desde el estado de Balear hasta Son Hugo y desde la salida hacia Valdemosa hasta San Valentín. En la autopista de Llucmajor en sentido aeropuerto tenemos retenciones desde San Malferí hasta Safarinera y en sentido Palma en las cercanías del aeropuerto. También en la autopista de Andratx desde Portal al nuevo hasta el enlace con la Villa de Cintura. Es todo por el momento. Buenas tardes.
6: Gràcies, Clàudia, per aquesta informació. Continuem amb més qüestions. L'Agència Estatal de Meteorologia fixa l'índex de risc d'incendis en alt o molt alt en diverses zones de Mallorca. De fet, en aquests moments hi ha actiu un incendi agrícola a la via de servei de Santa Maria en direcció al desviament de Santa Eugènia.
8: Fins allà s'han desplaçat efectius dels parcs d'Inca, Solla i Llucmajor per fer-hi tasques d'extinció.
6: Educació proposa un permís retribuït d'un curs escolar per als docents. A més, la Conselleria i els sindicats de l'ensenyament públic han aprovat incrementar el complement de tutoria. Són algunes de les millores de l'acord sociolaboral signat la passada legislatura i que faltaven per tancar.
8: Ara els sindicats han d'estudiar la proposta d'educació del permís retribuït, que passa perquè durant 4 anys els docents treballin i percebin el 80% del salari. El cinquè any podrien gaudir del permís remunerat. D'altra banda, els sindicats han aprovat per unanimitat una millora del complement de tutoria de 37 a 60 euros a Rubén Herraiz d'UGT.
9: Nosaltres hem estat reivindicatius perquè arriba tard, arriba 15 mesos tard des que se va fer públic davant la comunitat educativa, i sí que hem aconseguit finalment, amb la feina que hem fet, un compromís de conseguir revisar que se pagui de manera retroactiva.
6: I en la plana estatal, el jutge rebutja retirar el passaport i aplicar mesures cautelars a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. El magistrat considera que no hi ha risc de fugida ni d'ocultació o destrucció de proves.
8: Zapatero ha declarat durant 3 hores i ha negat haver influït en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros el 2021. D'altra banda, ha declinat parlar de les joies trobades al seu despatx, valorades en 1,3 milions d'euros. Recordem que és el primer expresident espanyol que ha declarat com a investigat.
6: I en l'àmbit internacional, l'Iran disposarà d'un fons de fins a 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. És part de l'acord que ha transcendit de la reunió del G7, un acord que també inclou la reconstrucció del Líban.
8: Tanmateix, després de l'anunci de l'acord preliminar entre els Estats Units i l'Iran, Israel ha tornat a bombardejar el sud del Líban.
6: I d'ençà que es va anunciar l'acord de pau, el preu del petroli ha caigut prop d'un 5% des de dilluns. Rafael Matas, president de l'Associació de Benzineres de la Piment, ha assegurat als micròfons d'IB3 que els preus a les estacions de servei poden baixar encara més en les pròximes setmanes.
10: El mercat és més flexible del que se pensava abans, i després hem de tenir en compte que és un mercat políticament intervingut, i el que sí que se pot dir és que el mercat està més intervingut políticament que mai. I si s'ha afectat, com se sospita, un augment de productivitat de SOPEP, un augment, diríem, de producció de SOPEP, el que podem esperar és un petroli igual o més barat que abans de la guerra.
6: I així hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a les 5 en punt.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Heu de saber que les persones que volen obrir un restaurant a Mallorca s'enfronten a preus desorbitats.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment d'encetar la segona hora de programa, segona hora de Tentol. Aquí tenim totes les lletres, totes de l'A a la Z, i també en Toni Cardell, que ens acompanya aquí. El control tècnic, Toni, moltes gràcies. Si fins ara han jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears, i avui també amb aquesta notícia del dia.

0: I per explicar la notícia del dia, xerrarem amb en Miquel Jung.
1: Bon dia.
0: Amb en Celestia Oliver.
2: Som aquí.
0: I la nostra coreta dels dimecres, Raquel Agüeros.
3: Bon dia,
0: com
3: coret.
0: Estàs?
3: Molt bé.
0: Tu t'agradaria obrir un restaurant? Ho has pensat mai? Obrir un... Jo crec que tothom
2: Vendríem,
0: ho ha pensat qualque vegada a la seva vida.
3: Jo sempre he tingut el somni d'obrir una casa rural.
0: Ah, sí?
1: Sí. Una casa rural.
0: Però faries menjar.
3: Si has d'obrir
2: prest. Bé, prest no, tampoc ho demano, però has d'obrir hora de berenar.
3: Això poder sempre,
2: perquè
3: amb
2: menys
3: puestos on pots fer un berenar bo que sola. Mm. És així.
1: Ara xerrarem amb un d'aquests bars. Mm-hmm.
0: Sí, perquè avui volem conèixer joves que volen obrir, o que ja tenen oberts de fa poc, restaurants. Com ho fan i quin problemes tenen?
4: Bebida és agua, comida és

0: Jo sí, vull una notícia ben gastronòmica, però no parlarem gaire de menjar, sinó dels problemes que es troben les persones que volen obrir un nou bar o restaurant. I tot això ve d'arran d'un vídeo que ha circulat molt per xarxes les darreres setmanes d'un jove montuïrè, que no en Sebastià Cloquell, que explica que per fi ha trobat un local que s'adapta a les condicions que ell cerca per obrir-hi un restaurant. Escolteu-lo.
1: He trobat un local on obrir el meu restaurant. Som en Sebastià Cloquell, som de Montuïri, som cuiner. Després de fer moltes voltes per Palma, veure molt de locals, finalment n'he trobat un que s'adapta per dimensions, pressupost i caràcter a lo que és el tipus d'oferta que jo vull. O sigui que si us fa ganes saber què farem aquí, quin estil de cuina, quina dinàmica, quin format, donau-li seguir i així no vos ho perdreu. També si li voleu donar seguir senzillament per apoyar un jove que està intentant muntar un projecte fora un putaduro, també s'agraeix.
0: I després de veure aquest vídeo, em trobava que és bona idea fer un petit reportatge sobre aquest tema i demanar a joves si és difícil trobar locals de restauració a preus que no siguin desorbitats i en quins problemes també se troben els nous restauradors a l'hora d'obrir un nou bar o restaurant. Ens ho expliquen a Inés del bar Sion de Palma, que va obrir les seves portes ja fa poc més d'un any.
2: És molt complicat trobar un local a Palma. Sense un traspàs ja ho veig quasi impossible. I després, temes traspassos, està desorbitadament alt, tant com la vivenda, com tots sabem. Una vegada ho aconsegueixes, després mantenir-ho és complicat, perquè creiem que és un problema estructural, no només del preu del lloguer, que ja és una locura.
3: I va ser, Neines va vol emprendre el seu propi negoci, un restaurant que està molt a prop de Can Celestí.
4: Sí, sí, sí, sí. De fet, jo ja hi anava abans, en Sion, és un clàssic.
3: Ja s'ha de Sion abans.
4: Sí, sí, sí, bar Sion, de tota la vida.
3: Bé,
4: no sé si interiorment, bar de tota la vida.
3: Que el van traspassar.
4: Jut davant Creu Roja.
3: Que és això que mos explica Neines, sí. Que ell el va agafar amb un traspàs.
4: Sí, era un bar familiar i que feien molt bons llonguets, molt bon menú.
0: I ho continua.
4: De fet, quan la Conselleria d'Educació, per exemple, estava al fons el Magnànim, sí. Anterior capità Salom, era un bar conegut perquè els funcionaris de la conselleria anaven a dinar. Berenar i dinar, clar, sí. Clar. Perquè, de fet, sempre havien fet bon menús. De fet, jo vaig saber que s'havia traspassat. Tampoc no fa gaire, perquè hi he deixat d'anar, bé, no per cap motiu concret, però no hi havia anat recentment i vaig saber que ja no estava a les mateixes mans, que ja no hi havia la mateixa família de sempre.
5: Però mantenen la carta,
4: sí,
5: així,
4: sí,
5: més
4: sí.
5: O manco.
4: No,
0: sí, fan la seva carta. Fan, menjar, sí. Sí,
4: fan més o manco, sí, fan llonguets per berenar es de matí i després menú.
3: Fan dinar.
4: Sí. Més que és un bar de menjar, sí, de tota la vida.
3: Sí, però clar, és una aventura emprendre i trobar un local que és allò que de Neines per tenir un restaurant. Sí. A més que un restaurant s'han de tenir en compte que tingui el tema de fums, perquè ara xerrant així, però tècnicament té les teves complicacions. Però bé,
4: a més d'agrair d'aquest bar, del bar Sion, és que han mantingut el bar talment era. És a dir, que no han, segurament han arreglat coses, però no han fet obra ni l'han capgirat.
3: El més amant, cop per l'estil.
4: Exacte. Té la mateixa essència. Uh-huh. Bé, un cas diferent és el d'Anna Dolors, de Cuina Dolors, cuinera i filòloga, que just aquesta setmana ha anunciat el seu nou projecte, obrir una cafeteria-restaurant a Llumajor, i que durà el nom de Flaire Gastronomia. Per aconseguir un local, ha hagut de reformar una antiga apotequeria familiar. I això és el que ens ha explicat.
6: Sortosament, he de dir que no he hagut de passar a escalvar i de cercar un local on poder desenvolupar aquesta activitat, perquè justament obriren les portes d'una antiga apotequeria familiar restaurada i, per tant, partim d'una situació privilegiada, en som totalment conscients. Ben, per curiositat, sí que a desiar mirar preus d'altres locals i realment és gros el que demanen. Sincerament, no sé si m'hauria engrescat a tirar això endavant sense tenir a disposició aquest local familiar.

0: ja ho ha dit, Nadalot, si no fos perquè ha pogut reformar un local familiar, no saps si s'hauria engrescat a obrir aquest negoci.
1: Clar, també ho ha dit des d'esprilegi, que jo tenc aquesta potequeria familiar, que ja no és una potequeria, i que la puc transformar més o manco en restaurant.
0: Però bé, el preu de lloguer dels locals no és l'únic problema amb el que es troben els nous restauradors. Nadalot, per exemple, s'ha hagut de fer experta en reformes.
2: Mira, quan vàrem començar tot el procés, vàrem veure que l'edifici tenia mancances d'instal·lacions, de seguretat, d'accessibilitat, i de sobte ja no només som cuinera i filòloga, també som experts en tractaments ignífugs per protegir les vigues en cas d'incendi, en maquinària trifàsica i monofàsica, en els tipus de classificació de rajoles antilliscants, etc, etc.
1: Que divertit, quan... Això que ens expliquen, divertit i no divertit, però divertit com ho compta, de cada cop som experta en tot això, perquè, clar,
3: t'imagines?
1: Muntar un restaurant té uns requeriments importants a hora de construir-lo.
3: És que hi ha una part que no només has de saber fer la teva feina al capdavant d'un negoci, el que sigui, sinó que has de fer la gestió absoluta.
0: T'has de fer expert en tot.
4: Clar, no queda més remei.
0: La burocràcia, tots els papers...
3: Tot. I això dona una bona matadura... Això sol donar una bona matadura.
4: Sí, mal de cap.
3: Sí.
4: Vaja.
3: Sí. És a dir, que segurament...
4: No te'n vas a jeure sense haver après res.
3: No, que segurament a l'inici serà més tot el truix de gestió que el que és poder cuinar o poder servir o poder oferir el que tu vols, no?
4: Bé, i Nines ens explica el costós que és mantenir un equip de treballadors amb un sou digne o fer tota la paperassa, com dèiem, i burocràcia que comporta tenir un local de restauració. La sentim.
5: És un tema d'estructura, de que no hi ha diferència entre un petit empresari i un gran empresari, com en el nostre cas, que som dos, amb aquesta empresa i tres empleats, els quals volem cuidar i que ells tinguin un sou digne i les condicions que han de tenir, i en conseqüència no és equitatiu en el nostre cas, perquè fas moltes hores de feina i per tenir un sou per poder viure dignament, i en el final tots els papers se'n van a gastos, a legislació, a burocràcia, a manteniment...

0: I aquestes restauradores demanen més ajuda al seu sector, Neines, amb un any que fa que ha obert aquest negoci, ja explica que si no se'ls dona suport, molt de bars i restaurants locals hauran d'acabar tancant.
1: Crec que estem un poc abandonats els petits empresaris, certs petits empresaris, perquè és el nostre cas, i si no cuidam un poc aquest sector, desapareixeran els bars locals i restaurants i se convertirà tot en globalització o que tots els bars s'assemblaran i no sabràs si estàs a Oslo o si estàs a Mallorca. I nosaltres el que volem fer és mantenir un poc aquesta essència de bar mallorquí de barri i de moment aquí estem, duim un any i esperem que siguin molt més.
2: Bé, ja passa això.
0: Ja passa.
2: Que res i tot,
0: eh? Que
2: a vegades dius...
0: Sí.
2: A vegades dius, ja no sé si som a Palma o som a una altra ciutat europea.
0: Podria ser qualsevol ciutat.
3: És important també donar veu en aquest petit local amb persones emprenedores.
4: Són petits herois, saps?
2: Sí, sí, sí.
4: O sigui, en un moment com aquest...
0: Du molta feina.
2: Sí. Sobretot es posa per endavant, no? S'ofici o la passió, no? Allò que te motiva, aquell entusiasme per tirar endavant un negoci. Bé, na Dolors, que encara ha de fer aquesta passa d'obrir el seu restaurant a Llumajor, recordem, se repeteix a ella mateixa sempre la mateixa paraula, coratge.
5: Per tant, coratge. Això és el que me repeteix cada dia i és el meu missatge per totes aquestes persones que estan intentant tirar endavant un projecte de restauració partint des de zero. Si tot va així com tenim mega manco pensat, la intenció és obrir les portes passat l'estiu i sí, ho repeteix, com va passat la temporada. Per descomptat que mos arribarà qualque turista, però és que això no ho feim per ell, sinó per la gent d'aquí. Si voleu tenir la informació actualitzada, mos podeu seguir a través de les xarxes socials @flairegastronomia.
3: Aquest era el testimoni de na Dolors i en tenim un altre perquè qui ens ha fet pensar avui en aquest tema és en Sebastià Cloquell, que ell està en procés també d'obrir el seu restaurant i ja té local, la qual cosa l'ha fet molt content. Sebastià, com estàs?
6: Hola, bones.
3: Benvingut. Què has trobat d'aquests testimonis, d'aquestes dues companyes teves
6: d'ofici? Pues que no hi podria estar més d'acord, de veritat. No havia vengut jo tan reivindicatiu, però no me'n falten ganes de posar-m'hi, perquè realment és un abús i una vergonya. I si voleu vos puc sintetitzar ràpidament quin és el problema dels tres passos, que és bàsicament que un traspàs hauria de ser la mitja de les ganàncies, és a dir, de la caixa diària demostrable i un promís de la darrera inversió, i purament s'està convertint en un negoci especulatiu. És a dir, el mateix que passa en l'especulació en la vivenda passa amb els tres passos, és a dir, la llei d'oferta-demanda genera que la gent pugui demanar uns preus irrisoris damunt d'uns locals que no tenen el valor que demanen.
3: I Sebastià, tu finalment n'has trobat un de local. Era un bar abans, era un restaurant, o tu li estàs transformant?
6: Sí. Exactament. Jo, de qualque manera, som cuiner, 10 anys d'experiència, un poc més ja, he definit una oferta gastronòmica molt concreta i he estat cercant un local on jo pugui fer això. Ara, jo estava obert a el que trobàs, vull dir, m'he adaptat a el que trobàs, perquè després també hi ha un tema que, més enllà dels tres passos, has d'atendre unes normatives. I no es pot fer, per exemple, agafar un local buit amb una llicència d'explotació que no és del sector de restauració i canviar-ho, perquè no acaba d'haver moltes ajudes, cosa que no estic tan en compte, perquè sí que és vera que hi ha certes barriades o certes zones que tampoc no porta potenciar posar-hi més bars o més restaurants. Però això és com una arma de doble fil, perquè també impedeix que els petits empresaris o emprenedors, més ben dit, perquè jo encara no som empresari, molt poc a mi insertar dins del sector, perquè, de qualque manera, les traves, per quan un comença amb poc capital, se te fan més grosses.
3: Clar, tu dius que té molt clar quin menjar vols fer, perquè tu ets cuiner, clar, però què passa? Que per arribar aquí a tot un procediment que és llarg, no, Sebastià? Poder arribar a que la gent pugui tastar els teus plats. per això que dius. Sí.
6: De qualque manera, jo també el que vull fer és posar en pràctica i dur a terme és el meu procés d'aprenentatge, és a dir, com qualsevol altra persona que té un ofici o una carrera o el que sigui, ja m'he format, he après el que està ben fet i el que no està ben fet, que és més important encara, des del meu punt de vista, òbviament, i això és el que vull posar en pràctica, bàsicament, i amb la il·lusió de fer les coses per un mateix i en la manera com un mateix li agrada que estiguin fetes.
4: Hola, Sebastià. Enhorabona. El primer de tot, perquè és una cosa complicada. I com te dus amb els números? Perquè, clar, això s'ha de tenir en compte.
6: Així com jo som de Montuïri, a Montuïri també hi ha un gestor i faig que tinc bastant de protagonisme, perquè jo de fogons i cuina en sé algo, sí. En sé prou, però de números mai he estat molt de matemàtiques. Però de tot se n'aprèn, i a base de fer-ho, de tot se n'aprèn.
3: I Sebastià, tu volies que fos a Palma, però dius que ets de Montuïri, però al restaurant volies que fos a Palma?
6: Sí. És a dir, si no, també em vaig estar mirant a qualque moment Manacor o Inca. Però també és que és un poc sorpresa, encara no he desvalat de que es munta el restaurant, però té una certa sensi urbanitzar un poc... És a dir, crec que és la meva oferta astronòmica té molt de sentit a una ciutat.
4: No, però escolta una cosa.
3: Aquest és el secret d'en Sebastià.
4: Sebastià, mos has de contar coses, no mos pot deixar així.
6: Sí, però, és a dir, jo m'ho he d'entendre. Fins tens fa dos dies que no havia penjat cap vídeo, tot anava molt bé. Ara se m'ha viralitzat el vídeo, o sigui que intentaré veure que
3: ha fet un vídeo graciós, ara tothom...
4: Però el Manco tens clar com... Com se dirà?
6: Sí, això ho tenc claríssim. Bé, només vaig pensar un nom fa mig any i m'he aferrat en aquest nom. El nom és Vius.
4: Vius.
6: Jo hauré de confessar que vaig triar el nom i després li he donat el sentit. Però si voleu, vol d'explicar ràpidament.
2: Vinga.
6: Vius, al final, a part de ser una expressió molt mallorquina, fa referència a que hi estem vius. I aquí, abans una companyera, una de les persones que ha xerrat, que n'ha fet referència en això, que és molt guapo, crec que té molt de valor, que darrere un restaurant hi hagi una persona, hi hagi l'energia de qualcú, hi hagi una persona viva, i això és un pot sentir tesi de lo que són les franquícies i de lo que és capitalitzar damunt un negoci pur i dur. Clar. Sinó que té sentit, o crec que té un valor molt important, el fet que tu vas al local i hi ha una persona darrere que te transmet aquesta energia de que s'ho ha mirat, s'ho ha estudiat i que hi tot té un portat.
3: I sap que nom, i pot xerrar amb ell, i li mira avui, ha fet això, mira avui, te recoman que mengis això, que he anat al mercat i hi havia això...
2: Un establiment en vida.
3: Sí, clar, Sebastià, un contacte directe.
4: Tu has dit que tenies més de 10 anys d'experiència com a cuiner, que tu tenies molt clar com volies dissenyar aquesta carta. Com se dissenya una carta, tenint en compte... tots els canvis també socials de consum d'una ciutat com és Palma.
6: Sí, bueno, és a dir, jo aquesta fórmula de Sèpsim no la tinc. Si la tingués ja l'hauria muntat i ja, no sé, ja m'entens. Ara bé, jo crec que és purament un estudi de mercat. És a dir, tu mires si quina carència o quin damunt la població on vols habitar... Que hi fa falta o que hi pot anar bé i te tires per endavant.
3: I de Sebastià, molt d'ànims, que sé que ara tens pols, un mesos de pols i obres per poder...
2: On serà?
3: Exacte, i el barri, per favor, la barriada. Dius.
4: I quan hi serà obert? Escolta.
6: La barriada, vol la puc dir. Exactament, ara mateix, no sé... Té un nom concret, però és una barriada petita, però està a darrere del Corte Inglés d'Avingudes.
3: Això m'ho entenen tots.
2: Ben cèntric.
6: Margalida Caimari, número 17.
2: Ben cèntric. I tan cèntric...
6: Estacions.
2: La darrera pregunta és si has trobat un traspàs mínimament bo, un bon traspàs.
6: Sí, he trobat un traspàs mínimament bo. He de dir, i he de donar crèdit a una antiga propietària del local, la Lota Mallorquina, que la veritat és que precisament no ha especulat molt damunt el preu. Ara bé, per què? Perquè l'estat del local deixava bastant a desitjar i perquè era un local amb una llicència de bar-cafeteria. Mm. És a dir, que jo tot i haver pagat un traspàs, és a dir, econòmic per al mercat, sí, econòmic per la meva economia, zero, però bé, el que passa que m'he hagut de... aquesta inversió grossa per jo es fes canvi de llicència en tot, això, en tot el que això representa.
4: És això, dir, és molt car?
6: Fins a Netsòtil. Tota la nova normativa de bancs adaptats. És a dir, he hagut de contratar un enginyer industrial perquè me fa...
3: Es projecta, clar.
6: Es projecta industrial i tot això pues, m'ha encarit per doble o més bé per triple.
2: Mm. I podran venir a dinar i sopar? Dinars i sopars?
6: Però... Espero que sí.
3: En hivern, sí. Més o manco?
6: En hivern estirà obert. Sí. O hi ha d'estar perquè si no...
2: Si no, no surten
4: si no, ve el gestor de Montuïri i t'arrea fuerte.
6: Haurà de venir a posar ordre.
3: Sebastià, molta gràcia i sort amb aquestes obres i amb aquest restaurant. Fins aviat.
6: Molta gràcies a vosaltres.
3: Gràcies, bon dia.
6: Bona hora baixa.
3: I d'aquest reportatge que hem fet.
4: Mare santa, quina il·lusió ha de tenir en Sebastià. I... Paliar-se la manta a la cabeza.
3: Sí, sí.
4: I en un moment com aquest,
3: endavant.
4: Clar, apostar, no? Uh-huh. Que enhorabona.
3: Endavant, clar que sí. Raquel, ara mos toca parlar de les teves cosetes.
4: Ui, ai.
7: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: UCI o UVI. Quan parlem de malalts o de malalties, és habitual sentir frases com «Han ingressat el meu avi a l'UCI» o «Na Catalina ha tingut un accident greu i és a l'UVI». Tant UCI com UVI són formes adequades. UCI correspon a Unitat de Cures Intensives, mentre que UVI correspon a Unitat de Vigilància Intensiva. En tots dos casos, es tracta de denominacions llargues que sovint es redueixen a sigles per comoditat i perquè són bones d'utilitzar en el llenguatge quotidià. Les dues sigles es pronuncien com una sola paraula. En el cas d'UCI, cal tenir en compte que la C s'ha de pronunciar amb so de S, és a dir, U-C-I, i no amb el so castellà. Pel que fa al plural, les sigles es consideren invariables i el plural es marca amb l'article o amb adjectius. Fixeu-vos. Han augmentat les UCI de l'hospital. O hi ha 20 UVI disponibles. Per exemple. Ah, i s'escriuen sense punts. Esperem a no haver de passar mai per una UCI o una UVI, però hem d'agrair que existeixin, perquè s'hi salven moltes vides. I terme explicat, terme acabat.
1: Tres ràdios, Dial. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, en nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: Quin és el teu moment de Tèntol?
1: Bon dia, jo sóc Naina i diria que el meu moment de Tèntol se troben sobretot en aquelles èpoques en què no tinc tant de volum de feina i per tant tinc més temps lliure i puc aprofitar per fer en el dia a dia aquelles coses que m'agraden, com per exemple llegir, anar a la platja ara que ve l'estiu, fer exercici, o també provar qualque cosa nova, apuntar-me a qualque curs, o aprendre de fer alguna cosa que no havia fet mai.

0: Contracor, amb Raquel Agüeros.
1: Ai, Raquel, Raquel nostra. Tenim un cantant per aquí que actua avui vespre.
2: Actua avui vespre i, a més, és portada del diari Última Hora d'avui.
3: Ha estat de passeig.
2: Està de passeig, xerrant d'Alejandro Sanz, que avui vespre, avui a les 8, farà un concert a Son Moix, i ahir va sortir en barca, però no en una barca nostra de llaüt. Una barca bona.
3: I una barqueta, no.
2: No, barca, barca, clar. Amb la Glòria Fluixà, l'exministre Mitja Vila, l'artista Domingo Zapata, i varen anar a Aigües de Cabrera.
1: Que bé, quina sort.
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Espera que no s'ha manejat molt, perquè avui...
3: I que no se torràs. Ben que dic que se posaràs protecció solar, perquè si no avui vespre...
2: Ell viu molt de temps a Miami, no?
1: De fet, ja, que deu ja estar... fa... Sí, està basat.
2: Està basat en
1: té
2: això.
1: Té call, com diuen els mariners.
2: Sí.
1: Però ja se pot preparar, perquè de fet ja fa hores que hi ha gent que fa cova a Son Moix per poder entrar en aquest concert.
2: No, jo no aniré. No aniré.
3: Ah,
1: no hi aniràs.
3: No sabia si entraves
2: per...
1: No, però jo m'hauria agradat anar-hi, però té molta feina.
2: És que hi fa molta calor, també, i jo no sé. Jo trobo que hi ha massa d'actes a l'estiu amb la calor que fa, no?
3: Sí.
2: Per favor.
3: I sé que ve, que encara m'endarà més de calor.
2: No, sí, ja ho han dit avui. Per cert, xerrant del Mallorca, hi ha un bon trull, perquè ja sabeu que l'entrenador, Martín de Michelis, havia firmat, s'havia compromès a entrenar l'equip a segona divisió. Resulta, però, que ha vengut un altre equip, el Leipzig, alemà.
1: Mira, i em parlaven de Leipzig.
3: Sí.
2: El Leipzig alemà.
1: Allà on va néixer en Wagner i va morir en Bach. Sí. Clar, és que nosaltres tenim altres tipus d'informació.
2: Clar. No, però tot està així com molt relacionat, no?
3: Sí. És una mica wagnerià, també.
2: Sí.
1: També és informació correcta.
2: Sí. La veritat és que sí. No només això, és que avui, òbviament, hi havia donat la seva paraula de que quedaria aquí, a segona divisió. De fet, ho va dir abans que l'equip baixés.
1: No te feia jo d'informació esportiva, també, eh?
3: Crec que encara no han dit cap nom, eh? No han dit ni Alejandro Sanz ni de Michelis.
1: Ah, sí,
3: val. Perquè anava a dir...
1: I de Michelis també l'han dit.
3: No sabia si anaven xerrant de famosos, però sense...
2: Però avui...
1: No, direm noms.
2: Avui, ahir va passar una cosa...
1: Què va passar?
2: Amb en de Michelis, que el periodista de Onda Cero, Paco Muñoz, d'aquí, òbviament, com que el club s'ha quedat sense entrenador, tot i que en de Michelis encara continua sent l'entrenador del Mallorca, fins que el nou equip pagui 2,5 milions d'euros perquè s'ha de fer càrrec de la seva clàusula, els periodistes, òbviament, volen saber, volen tenir una reacció d'en de Michelis.
3: Els periodistes demanam.
2: Exactament, és el que fem habitualment. Què va passar? Que anaven a fer una altra activitat esportiva, en de Michelis amb un amic, i en Paco Muñoz es va apropar a ells i va intentar demanar-li si tenia una reacció, i se va trobar una reacció no sé com dir-ho, intimidatòria per part de l'amic de Martín de Michelis. Clar, això és un bon berenar pel club, perquè encara en de Michelis és l'entrenador. Òbviament, jo des d'aquí, Margalida, volia condemnar que s'ha de tractar bé a la premsa i que quan no... Però no ni millor ni pitjor.
1: No, professionalitat periodística.
2: És que és així. Si tothom guarda silenci, òbviament, volen tenir una reacció, volen que xerri, volen saber què passa. Sobretot els socis del Mallorca, que estan ben calentets. Això s'ha de dir.
1: Bé, no la feia jo, Raquel, parlant d'aquests temes.
2: No, sap què passa? Que ja és... No, és que me foten molt aquestes coses. Saps què t'ho vull dir? Perquè no
1: m'agrada... Perquè tu ara t'agrada anar a veure el Mallorca. Ara has tornat mallorquinista, que ho sé.
2: No, sí, però a més, és que jo vaig estar 3 anys cobrint tota la informació esportiva del Mallorca quan vaig arribar aquí. El Mallorca era a primera divisió, en Gregorio Manzano entrenava, després va venir en Michael Laudrup. És a dir, m'havia de menjar tots els partits al terreny de joc, eh? I va estar molt bé, no? Clar. I aquí hi ha uns coretins dramatismes que sí. flipes. I això s'està posant un poquet així. Volen que tot se solucione, que xerrin i, òbviament, denunciam actituds que no corresponen. Eh? Des d'aquí. Qui, no, qui ja no guarda silenci, Margalida, Celestí, és
1: pues
2: una persona que abans no era famosa.
3: Ja no tornem a dir noms.
1: Sí, però ara el dirà, ara el dirà.
2: Però que des de que son pare va caure i va morir, es va convertir en una persona famosa. Òbviament, xerram d'en Jonathan Dick, el fill de l'amo de Mango. Varen xerrar aquí en el principi. Vos recordeu que ell criticava molt quan el varen detendre i va aconseguir 1 milió d'euros de fiança per no anar a la presó. Ell va denunciar que l'opinió pública ja l'havia jutjat. Com que ella era culpable i que ja no importava la seva defensa. I d'on varen passar directament a l'atac. Què vol dir això? Varen començar la seva defensa a filtrar moltes coses que varen ocórrer.
1: Com? Que aquesta setmana han filtrat la telefonada de quan en Jonathan Andic acaba de caure son pare i telefona emergències
2: sí.
1: i tot amb tota la conferència l'han filtrada en mitjans
2: filtrada
1: de comunicació.
2: S'ha filtrada sencera. Bé, l'han filtrat ells, en la seva defensa, sí. als mitjans de comunicació. Què vull dir amb això? Això ha passat sempre, no? Però, clar, ens hem de ser molt conscients de que això és una estratègia
1: no sé
2: de defensa.
1: Fins a quin punt el beneficia que s'hagi filtrat aquesta conversa?
2: Mira, jo crec que beneficia
1: òbviament,
2: en el sentit que
1: estava molt
2: afectat.
1: Clar, normal, però és que...
2: Estava plorant, estava molt afectat, son pare havia caigut. Ei, hem de recordar que li acusen d'un homicidi, és a dir, s'enfronta a un parell d'anys a la presó en cas de que se consideri que és culpable. Però, clar, ells ja han començat a influir a l'opinió pública, no? I això
1: perquè també
2: és
1: recordem que serà
2: perillós.
1: Un jurat popular el
3: sí.
1: que real,
3: clar,
1: finalment jutjarà
2: clar,
1: aquest
2: i,
1: cas.
2: I això, jo tinc dubtes en aquest cas. Dubtes de què? Bàsicament de que normalment els jurats populars no poden estar condicionats pel cas. No?
1: Ja, però quantes de... Clar. Tots els mitjans de comunicació se'n van plens, tothom en parla,
2: i la
1: crònica
2: negra una no parla suposada, no neutralitat, una no informació cap a aquesta gent que, quan s'obri judici oral, que això podem passar un parell d'anys, clar, aquest cas tothom el coneix, no? És a dir, i nosaltres també, com a ciutadans, jo crec que hem de saber què és propaganda, diguéssim, i què és informació. Hi ha mitjans de comunicació que ja han decidit no entrar en aquest joc és molt difícil i és una decisió molt arriscada. Perquè? Perquè aquest cas dona moltíssima audiència, no? És un cas on hi ha una mescladissa de poder, de dobbers,
1: de família.
2: Reputació, de exacte.
1: Temes
2: exacte.
1: Familiars.
2: Bueno, no és que siguin temes familiars, és que per una banda està Jonathan Andic, per una altra banda està una crisi reputacional molt grossa, i per una altra banda està la psicoanalista...
1: Que tractava la relació entre pare i fill.
2: Exactament. I per una altra banda està l'opinió pública, també. No? I el
1: cas...
2: germà de l'amo de Mango, que també, clar, pues, li demanen i ell ha de dir. Així que, molta alerta en les coses que ens conten. Per favor, no hem de llegir tant de titulars, hem d'anar al cos de la notícia. No? Jo crec que això és un bon consell, no trobes?
1: Avui classes de periodisme en Raquel Agüeros.
2: No, sap què passa? Que tots els titulars... No vull jo dir res, no? Però tots els titulars, d'una manera o d'altra, són una manipulació. En el sentit de que has de resumir molt...
1: Bé, és una cosa d'estirar el lector, d'intentar que el lector llegeixi...
2: Que llegeixi, que fan, òbviament...
1: O que cliqui en aquest cas, que ara ja...
2: Òbviament la premsa digital ha contribuït molt a que això se desdibuixi un poquet,
1: de cada vegada
2: no?
1: siguin clar. Més...
2: Sí, hi ha titulars que deixen caure coses sense dir, sense dir-ho, però sí,
1: com
2: però
1: tu,
2: no...
1: Com tu, que dius, però no dius. Però bé, avui, Alejandro Sanz...
2: Avui Alejandro Sanz.
1: Ja comença a les 5, és a dir, d'aquí 20 minuts ja s'obren les portes.

0: Això és un poquet el seu èxit.
1: Bé, també té on dir-ho, no? Perquè col·labora amb diferents mitjans.
0: Col·labora en la revuelta de Broncano, i clar, té molta figurera aquestes seccions, però, clar, ella és actriu i ella el que vol és fer pel·lícules. Cristina Pedroche, que està a Eivissa.
1: Sí, que ha estat a Eivissa tota la setmana.
0: Ha estat a Eivissa, sí, sabeu per què, no?
1: I tant.
0: Perquè el seu home
1: ha obert un restaurant.
0: Sí, ella és sòcia, eh?
1: El que haguéssim pogut telefonar a veure amb en què li ha anat.
0: Alerta, que ella és sòcia. Ella ha posat molta pasta en aquests i en els negocis d'ell. Sí, sí, ella té un múscul financer important. I qui té múscul també, revista 10 minuts a una finestreta, Letícia. Luce músculo en la feria del libro. I se veu una imatge d'una Letícia.
1: Està fibradíssima.
0: Que és bé, ella du... que fa molt d'esport.
1: Se nota.
0: És a dir, Letícia és una de les persones que quan te dona la mà ja te pot preparar.
1: Estrany
0: un poc. Sí que estranya, sí.
2: Onada.
0: Ben forta. I a la revista Hola pues, tenim una parella de moda que són la periodista Patricia Pardo i el presentador Cristian Gálvez, que ja sabeu que varen presentar l'acte central de la visita del Papa a Madrid. I aquestes són les coses. Volia fer una recomanació a tota la gent.
1: Clar.
0: Perquè jo avui he arribat a la ràdio i tenia un paquet a la ràdio.
2: Ah.
0: Sí, amb un anell.
2: Un anell?
0: Un anell fet a mida per anar a Elisabet Ferrer. Elisabet Ferrer va ser companya nostra d'IV3, de les notícies de fa molt d'anys. Ella va demanar una excedència i ella se volia posar a fer joies i ceràmica. I té una petita empresa que es diu Buit Artesania, i fa unes coses precioses. Mm. Si voleu fer una ullada a l'Instagram, la podeu mirar, perquè és una cosa preciosa. És una superartista, Margalida.
1: I de Raquel, moltes gràcies. Quedes amb nosaltres, perquè
2: preciosa,
1: ara tenim música.
0: Música ben famosa.
1: De sa bona. Ara
0: tornem. Más amigos yo pedí pa este año nuevo. Cada día tengo menos, pierdo más.

0: IB3 Ràdio és diversió. Matzains han donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es viu així.
1: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
2: Ja som aquí, ja hem arribat.
3: Com anem, com esteu?
4: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
5: De fluència.
4: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet de muntes bestial. Quan plau, ningú pensa en les sabates.
4: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
5: Idò, què fem? Recomanam.
0: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
6: Podem gravar, idò.
7: Dale play.
6: Raúl Valls, com estàs?
7: Molt bé, Joan Mimàs.
6: Aquí fent un programa...
7: La gran vida.
6: Passen tantes coses.
7: Cada dissabte i cada diumenge.
6: A partir de les 9.
7: Duals a les 9.
6: No, i no t'obram, i no t'obram.
7: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
7: Saps què t'ho vull dir?
6: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raúl Valls.

0: falta un quart per les 5 del capvespre. Sentim una guitarra per aquí, perquè arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
1: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzab i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: de, ja ho ha dit, Batecs de Claró. Batecs és el nou EP de 5 cançons de Xanguito, una explosió d'amor, de memòria, de vida, d'humanitat, constel·lacions. Aquesta que sentim cobra aquest nou treball a ritme de tecnodance. És una mirada expansiva, gairebé astral, diuen, sobre els vincles humans i sobre la necessitat de tornar a mirar més enllà de la immediatesa quotidiana. Divendres l'estrenen a Ciutadella i a la Rebel de Sant Joan, en el Parc de la Mà, també hi seran Xanguito i aquest Batecs, que a continuació ens endinsam.
1: Batecs, Joan, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, moltes ganes d'estar aquí.
1: Perquè quant ets a la música d'aquesta envergadura, t'han de dir Xanguito.
2: Bueno, Xanguito realment s'ha convertit en un nom del grup, perquè a mi la gent m'ho coneix com a Xanguito des que vaig néixer, però realment ara, perquè se distingeix que entre el grup i jo, Xanguito el grup, i Joan Xanguito, jo.
1: Tu. Sí, benvingut, idò. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Molt faràs ballar, amb aquest nou disco.
0: Clar, perquè aquesta cançó va avançant, i se posa bastant...
2: Mira, ara ve Strostec, no?
1: Ara ve.
2: Voleu escoltar Strostec, no?
0: Sí, pujant.
2: Escolta Strostec, no?

0: Joan, no vas de bromes, que,
1: no, gens, és que han dit tecnodance, però és més hard techno, això.
2: Hard techno, digue-li el que vulguis. Ara, això no és directe, és un moment molt especial, que espero que la gent pugui venir a veure la gent que ho ha escoltat. Si això els ha impactat, que venguin més directe, que impacta encara més el que passa.
0: Que bé.
2: El que tenim preparat, sí.
0: Has de dir que la música electrònica ja és un instrument més en aquest disco teu nou?
2: Sí. Sempre mos ha agradat experimentar en tot tipus de música. Mos faltava en estils com el techno i en fer aquesta cançó. Dir, ara és el moment de ficar-ho.
0: Ho tires tu? Tens un DJ, una persona encarregada?
2: La persona que ha fet la producció d'aquest tema, perquè jo no me sortia bé fer aquest estil de música, és n'Adrián Riera, que és en so que, de fet, és la mateixa persona que va fer el videoclip de Te vendré a cercar i que ha estat sempre fent feina amb nosaltres, i ell és DJ, i de petits, de fet, va ser la persona que vaig començar a fer les meves primeres cançons amb un ordenador. Mm-hmm. I li vaig dir, si m'ho podia ajudar, i va fer encantat, i aquest és el resultat.
1: I xerrant d'ordinadors, precisament aquesta cançó, Constel·lacions, té un videoclip que no s'ha fet com se fan tradicionalment, amb un rodatge tradicional, sinó que s'ha fet en via.
2: Mm-hmm. Sí, està generat amb intel·ligència.
0: Fer servir la intel·ligència artificial.
2: Em poder explicar la història, perquè, clar, imagina't ara intentar fer un videoclip de ciència-ficció com és aquest, que és l'idea que teníem de com havia de ser, i clar, la manera de fer-ho era amb intel·ligència artificial, i després de veure tots els reels que van per Instagram i això, que de vegades no saps si són reals o no, van dir, perquè no proven de fer-ho amb aquest sistema, i van contactar amb Miqui Duran, que és un director d'aquí.
0: En Miqui Duran, que és el que ha fet la campanya d'estiu Divendres Televisió,
2: sí,
0: també.
2: Sí, exacte. I ell no podia per qüestió d'agenda, però a través d'ell van conèixer una altra gent, Néctor Mateo Pío i el seu equip, que van acabar fent el vídeo ells, que no és només escriure i fer prons.
0: No és tan fàcil.
2: Ha estat una feinada perquè surti la història que volíem, i sobretot que nosaltres mos presquéssim, que hem hagut també d'actuar i de fer imatges reals per poder-ho després posar en el videoclip. Ha estat una feinada.
0: És a dir, que sou vosaltres amb intel·ligència artificial.
2: Som nosaltres amb intel·ligència artificial i també amb pas d'actuació nostra, que s'ha quedat plasmada.
1: Que sortiu tant a Mallorca com en el Machu Picchu.
2: Ah, sí.
0: Clar.
1: I Times Square.
2: Això et sé gràcies. Aposta que ho havíem de fer amb intel·ligència artificial perquè no teníem el pressupost per anar fins al Machu Picchu, a Xangai. I un altre planeta, també, un poc més car.
3: És a dir, és possible que vos hagi donat més matadura a fer servir la intel·ligència artificial que haver de pagar tot el que suposa fer un vídeo amb tots els costos que té, no? Que són molts. Mm.
2: Sí, a veure, és veritat que en intel·ligència artificial se pot arribar a fer coses d'una manera més accelerada. El manco, en el nostre cas, ho hem pogut fer així. Però és veritat que hi havia moments, sobretot a l'hora de fer muntatge i tal, i a l'hora que nosaltres mos paresquéssim, perquè el millor de 3 segons que surt una persona que s'apareix a ella, se n'han hagut de generar, que sé jo, igual 5 minuts o 6 minuts per tenir aquests 3 segons que apareix ell.
0: Sí, perquè sigui semblant, la intel·ligència artificial s'ha de fer molta feina.
2: Sí, s'ha de fer molta feina. De fet, hi ha persones, mira tu quina cosa, hi ha gent com, per exemple, en Josep, que és baixista, que surt clavat.
0: Sí?
2: Li van fer un parell de fotos, va actuar una mica i tal, i sortia clavat. En canvi, hi ha altres persones que no hi havia manera. No hi havia manera.
3: I tu com surts?
2: Jo surt bastant clavat.
3: Sí?
2: Jo surt clavat.
3: Te sents bé? Perquè, clar, això és una altra cosa.
2: És una sensació estranya, realment. Una sensació estranya perquè, sobretot, la persona, quan se veu, diu, jo, aquest no són jo, aquest té una figa aquí que jo no tinc, aquí, tal, però la veritat és que en el resultat final, que lo important era explicar la història que volíem explicar, sí que ha complit la seva missió, seguia, i molt ha servit el videoclip. Igual que si ho haguéssim fet en dibuixos animats o un altre tipus de...
0: De tecnologia.
2: O de fer art, realment hagués... també sempre ens pot pensar que no t'apareixes o el que sigui, però ensenyar sí que és dubtós perquè és quasi igual, però no acaba de
3: ser. Però és mentida.
1: Sí. És el treball en el que heu quedat més a pla, des que és el més ambiciós, clar, són 5 cançons, 5 batets.
2: Sí, són 5 cançons, 5 batets, i tenc que ser més ambiciós perquè realment anàvem a fer un disc i les cançons estan fetes, els problemes que s'han de produir, s'han de mesclar, s'han de masteritzar, tot això, que és una feina que du molt de temps, i varen decidir centrar-nos en aquestes 5 i dedicar-los els temps com els d'un disc, només en aquestes 5 cançons, per donar-los a cada una el temps que se mereix i cançons ja en tenim moltes més, en bueno, seguirem fent, però en aquest moment...
0: I en directes podràs compaginar o no amb aquestes 5 sí. d'aquest disco i tot el teu repertori, que ja sabem que és amplíssim.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, ja tenim el directe fet. De fet, l'estrenem aquest divendres sí. a Ciutadella, dimarts a Palma, i diumenge qui ve... a Esporles.
3: Dimarts a Palma, a quina hora i on?
2: Dimarts a Palma, a la Revolta de Sant Joan, en el Parc de la Mà, a les 11:30.
1: Les 11:30.
2: A més, només toquem nosaltres. Segur aquesta festa, que és, jo crec que és les més grosses que se fan a Palma, és increïble. Sí. Hi ha unes gentades, hi ha un molt bon ambient, hi ha un rei de dimonis, també. Molta cultura popular. M'apareix que també hi ha Ball de Bot, que toca el Mallorca abans, i és a dir, és una tarda espectacular.
0: I una nit màgica.
2: I una nit màgica, també.
0: I que també, que bona nau a la prèvia de Sant Joan a Ciutadella, que és allà on estrenareu el disco, també un festival.
2: Sí, sí.
0: Que també ja hi haurà molt d'ambient de Sant Joan, òbviament.
2: És el Festival de Sant Marçal, també toquen pel de Gall i Suc i Sopes, que són grups molt coneguts a Menorca.
0: I molt estimats. I per Valtos també, perquè ho compartim moltes vegades.
2: Sí, de fet, hem compartit moltes vegades l'escenari, enguany també hi haurà diverses vegades, i de fet hem fet una cançó junts en aquest
0: EP, sí,
2: que se diu Festa.
0: Festa.
3: No, escolta, escolta, no has triat malament.
0: En Xanguito ha vengut disposat a fer-vos ballar i a fer-vos anar de festa.
1: En Xanguito sempre fa festa, sí. però aquest disc encara és més festa, perquè és el més curt de tots, però que té... una gran varietat d'estils, no? Sentíem des de tecnodance, passant per rimes tribals, per música llatina, per country, per cançó d'autor.
2: Sí, sí. És a dir, nosaltres realment no pensàvem en fer molt d'estil diferent, simplement fèiem les cançons, el missatge, i després veiem quin estil de música pot anar al que volem transmetre amb aquesta cançó.
0: Vols que l'escoltem un poc en aquesta
2: cançó? Sí, dali.
1: Vinga.
2: Sí, sí.
1: No hi ha temps.

0: va ser aquesta festa. Ara aquest estudi, tothom aquí ballant, Joan. Però vos has dit que mos faries una cançó en directe i no pot partir sense van fer-la.
1: Vinga, que ja sona la guitarra.
0: Quina faràs?
2: Després d'aquest subidon en la festa, faré una cosa més tranquil·la. Per si hi ha qualcú que li fa ganes fer la sesta.
1: Per baixar-ho tot. Per baixar-ho tot.
2: Sí.

0: Joan, ets
1: Joan Changuito,
0: un supercoret.
2: També serà cançó d'estiu.
1: Quina cançó més preciosa. I tant que sí. A més, no deixar mai l'amor en les teves cançons, que és preciosa.
3: Sí, sí.
1: I doncs, Changuito, gràcies. Exacte, no només és festa, també amo. Gràcies per presentar-nos el teu nou EP, Batecs. Recordeu, divendres a Ciutadella, dimecres, dimarts.
2: Ja se'n revela a Sant Joan.
1: Dimarts sí. A Palma, la revela al Parc de la Mar, i el cap de setmana que ve...
3: Diumenge, cap de setmana que ve, dia 28, a Esporles.
2: Beníssim.
1: Changuito, gràcies, a bategar tots.
3: Moltes gràcies a vosaltres, una salutació a tots els oients.
1: Ara parlem.
4: IB3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
5: Bon dia. Un informe tècnic del Consell de Mallorca conclou que el vicepresident Pedro Bastar va fer un ús exclusiu de 3 vehicles oficials sense tenir-ne permís. De fet, està a punt de començar una comissió de transparència al Consell Insular per tractar aquesta qüestió. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha convocat d'urgència la sessió per tal de donar a conèixer els detalls de l'informe, amb l'objectiu de determinar si Bastar va fer un ús indegut dels vehicles o bé si l'eximeixen de responsabilitats. I l'aeroport de Menorca tindrà 2 rutes noves a Florència i Sevilla, operades per la companyia Vueling. Tindrà 2 freqüències setmanals, dimecres i dissabte en el cas de Florència i dimarts i dissabte a Sevilla. D'altra banda, la patronal CAEB d'Empresaris de les Balears aixeca la veu per l'empitjorament de la ruta aèria entre Menorca i Mallorca. Lamenta que la connexió s'ha encarit un 50% de mitjana al darrer any, que hi ha cancel·lacions habitualment i que el servei és del tot deficient en una ruta essencial per als menorquins. José Bosch és el president dels restauradors de CAEB.
6: L'únic que tenim, el barco, si d'hivern no és fiable, no té el servei per mai venir un mateix dia. I això està molt deixat, i llavors dificultat. A part, vols baratar pel que sigui, pots venir abans, te posen les 1.000 pegues o te trobes un mostrador només d'Iberia en tot un aeroport com el de Palma.
5: I la població migrant sostindrà el creixement demogràfic de les Balears durant els pròxims 15 anys, amb un augment previst del 16%, segons les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística. D'altra banda, l'INE preveu que les llars unipersonals es converteixin per primera vegada en la tipologia majoritària a Espanya. Tot i això, les Balears es troben entre les poques comunitats on la mida mitjana de les llars continuarà augmentant.
7: La joventut primera volen viure, volen tenir una estabilitat, i això es fa complicat.
8: Porque hay muchos problemas económicos, muchos problemas de todo, de vivienda, y hoy para tener un crío tienes que poder mantenerlo, ¿no?
9: Ya me cuesta conmigo mismo como para tener 2 hijos.
5: Més qüestions. La Guàrdia Civil ha interceptat a l'aeroport de Palma 19 quilos de droga ocults entre roba i menjar en diversos enviaments postals. Ha detingut a 3 persones i n'investiga una quarta. La investigació va començar entre finals de maig i principis de juny, quan els agents de l'aeroport, en el marc de les tasques de control habituals, van detectar 4 enviaments sospitosos. Als detinguts se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública per tràfic de drogues. I l'Associació de Veïnats de Santa Gertrudis recull signatures per demanar contundència contra les festes il·legals. Denuncien que són diverses les cases dels voltants del poble que contínuament diuen fan festes i causen greus molèsties als veïnats. Els veïns volen protegir la tranquil·litat del poble perquè han d'aguantar el soroll de la música, però el pitjor, diuen, és el col·lapse. Escoltem un dels veïns afectats i a Joan Tur, el president de l'Associació de Veïns.
10: Estic al costat del camí i l'avalanxa de cotxes i moviment que hi ha en un camí pagès de terra com és insuportable.
11: Altres, i jo particularment, i tots aquí, pensam que tenim el millor poble d'Eivissa, perquè ho és. I va de cap concepte, consentirem que me l'espanyin.
5: I des que es va posar en marxa la llei d'eutanàsia, ara fa 5 anys, s'ha passat de prop de 75 prestacions el primer any a més de 500 el 2025. La ministra de Sanitat, Mònica García, afirma que la llei funciona i que cada vegada més persones coneixen i reconeixen aquest dret. I amb aquest apunt hem arribat a les 5:04. Més informació a les 6:00.
4: Més informació a ib3notícies.com.

0: títol.
1: Heu de saber que avui a les 7 la il·lustradora andalusa Maria Hesse, una de les més reconegudes internacionalment, presenta El Principito, l'edició il·lustrada per ella del Petit Príncep a la llibreria Rata Corner.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: És el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb en Toni Cardell, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui la companyia d'una il·lustradora com és la Maria Hesse.

0: En Toni Cardell ja riu, si Toni riu.
1: Perquè ja li fa bromes, entenc un parell.
0: Senyoreta Brioche.
1: I és aquesta, va... Sempre fa... Sí, exacte.
2: Ha rebotat.
0: És que en Toni ja el té preparat.
1: Sí.
2: Però saps que, clar, a micro tancat cantaves i ell t'agrava.
1: És vera, això sí que passen coses en aquesta casa. A tu també t'agraven, més alerta.
2: M'agraven.
1: Gran hermano. Bé està, bé està.
0: Quina il·lusió avui, el tema del qual parlarem.
1: Ah, que sí? Sí, a mi també m'agrada molt, perquè avui volia començar compartint aquesta sensació que tinc normalment, que experimento en normalitat ja, els dimecres en venir a Tèntol. Perquè d'alguna manera mai vinc tota sola.
0: No.
1: Sempre hi ha o receptes o conceptes gastronòmics que duc al programa i mos acompanya, no? Espero que també acompanyin els oients. I això em dona... He de dir, coratge i força. M'encanta. És aquesta sensació de bé, ho duc
0: coratge.
1: Bé, no?
0: Avui hem xerrat entre restauradors joves que estan muntant restaurants,
1: sí.
0: I una d'elles mos deia, jo cada dia me repetesc la paraula coratge.
1: Sí.
0: Diu, coratge, coratge.
1: Encara que estiguis malament, has de dir, estic bé, jo puc, perquè
2: jo puc.
1: Això és
2: endavant.
1: Com una homeopàticament, és aquella goteta que vas emplenant també el poal de lo lluminós, no? Que de vegades és més fàcil d'emplenar l'altre. Bé, seguint amb el tema d'avui de la senyoreta Brioche i conceptes de gastronomia arsiana, farem el que puguem o el que ens doni la gana. Avui venc acompanyadíssima d'aquest llibre d'Anna Isabel Maria Ribot, però a mi me costa moltíssim dir aquest nom perquè per jo no ve Lola. És family, no?
2: Vos coneixeu.
1: Mos coneixem, m'ha vint néixer. Se diu Cuina Mallorquina, Casolana, Receptes i Relats. I va ser publicat el 2018, però és un llibre que no passa de moda. Són d'aquests llibres com el que li va passar a en Rodrigo Cuevas, que li van donar aquell premi de música moderna fa uns anys i deia, però si jo l'únic que he fet és anar a xerrar amb la gent tot octogenària del poble i recollir les cançons que se saben, no? Llavors és això, perquè... Nabelola, na Isabel Ribot, en aquell llibre de cuina mallorquina, Casolana, Receptes i Relats, fa com una espècie com de combinació de receptes que les ha classificat en menú primavera, estiu, tardor, hivern i Nadal, i cada una també té una història una mica inventada. I ella, més o manco, ho diu com les receptes són una mena de baula d'una cadena de transmissió i herència. I els relats sorgeixen de la necessitat d'emprar les paraules per crear un món imaginari capaç de fer-nos sortir de la quotidianitat. Clar, això és com a recular, no? Com a recular i veure que a darrere hi ha un matalàs on te pots estirar, recolzar, disfrutar i millorar. Pot ser sí, a lo millor en tècniques, però sempre sense oblidar aquesta altra vessant més imaginària, no? Que jo penso que els relats aquí ja hi són. Te vaig enviar un àudio, el
0: sí,
1: tens?
0: Sí, sí. De fet, si no el tenim ara, el posarem, perquè...
1: Parla l'autora.
0: Sí, efectivament.
1: Parla l'autora. I mira...
0: I ara mirava les receptes.
1: Que?
0: I és que estic emocionada.
1: Tenen fotografies i les fotografies... ho tenc aquí apuntat. Són d'en Jaume Montaner i d'ella mateixa, no? Llavors, són fotografies normalment un primer pla i un primer plànol, i el que és curiós és que se repeteix el que seria l'esquelet de la proposta, que sempre comença amb un còctel, un primer plat, un segon i unes postres. I si el llibre comença amb un Manhattan, que avui aprofito per donar els brindis i l'adeu en el baixista, en en Jimmy Torres, cap a un viatge que va morir ahir, del baixista de música nostra. Està així la cosa, i una besada a tota la família i a tots els músics i a la gent que el coneixia, l'estima, i bé. Acaba amb amb un gelat de mandarina i unes llengües de gat. Dins aquests menús, has vist, no?
0: Sí.
1: Com molt senzill,
0: com
1: però estructurat.
0: Sí.
1: És molt xulo.
0: I és perfecte perquè, mira, tenc gent a dinar o tenc gent a sopar i te dona pautes per fer-ho.
1: Mira, és molt tarsiana perquè, si te fixes, no, cap recepta no té quantitats.
0: No
1: té quantitats.
0: Això és com totes les
1: fantàstic.
0: Posa-li
1: el
0: que se mou.
1: Mira, jo ara, senzillament, llegiré com ha estructurat el llibre i, si dona temps, llegirem dues receptes a la nostra manera, d'acord? Mm-hmm. Llavors, ella comença per la primavera i comença amb un Manhattan, arròs de calamar, rostit humit i greixonera de brossat. Qualsevol d'aquestes és bona. Després segueix amb el menú d'estiu. Bloody Mary, duquesses de pernil i ou dur, preves vermells farcits de coní i pomes al forn.
0: I ara l'escoltarem perquè...
1: Vinga, va.
0: Ara en comentem.
1: Vinga.
0: L'escoltam, per favor.
3: Bona tarda, tio. Em dius que avui inclouràs al teu programa algunes receptes del meu llibre. Bueno, com saps, mai m'he considerat bona cuinera. Tan sols he intentat fer tan bé com he sabut aquelles receptes que he tingut al meu abast, i la majoria de les quals procedeixen de l'herència familiar. Pel que fa als relats que conté el llibre, intenten unir en dolça mistura dues manifestacions de la Saúma, cuina i literatura. Tant de bo, tio, si et serveixen d'ajut i contribueixen a l'èxit i difusió del programa que tan bé condueixes. Una forta abraçada de Lola.
0: Una abraçada.
1: Sí.
0: Molt forta.
1: Sí.
2: I aquest programa que condueix?
1: Sí, és el meu programa i el condueix jo, Margalida.
2: Sí, sí, sí.
0: M'ha encantat, diu, perquè diu, jo no me considero cuinera.
1: Bueno, això ho diuen en normalitat les persones que en saben, que ja n'han parlat, d'aquest tema, i és, que se diu allò, la síndrome de l'impostor, no?
0: Sí.
1: Una mica com a, estàs fent-ho cada dia, saps rebre de meravella, perquè en Abel, per exemple, puc dir que totes les dones de casa i molts d'homes de casa saben cuinar, rebre i fer gaudir d'una bona taula, perquè crec que tota la família, en general englobada arbre genealògic, pujant generacions
0: sí,
1: cap
0: amunt... Sí, coneixem els seus fills, algun dels seus
1: sí,
0: fills.
1: Sí. A més, és gent molt divertida.
0: Sí.
1: Llavors, a mi, les receptes que ara entrava ara, que havia de dir la tardor, són de les que m'agradaria parlar avui, perquè tot i que són de tardor, les trob mel caramel per ara. Que serien menú de tardor, campari amb suc de taronja... Albergínies agredolces, la duc aquí redactada per després, perquè arribarà l'esplet de l'albergini i les podran tenir fetes. Ensalada de rap, una tonteria de 3 minuts meravellosa, i Islas Flotantes. Uf. Així ho té escrit ella, ella és filòloga, i posa Islas Flotantes, que
0: aquí
1: no direm illes surants, no direm illes que suren. No sé com se l'ha de dir.
2: Flotant. Que nosaltres dèiem ous a la neu.
1: Ous a la neu.
2: Sí.
1: Idò,
2: ella
1: va posar Islas Flotantes. Ara en tornarem aquí, perquè després posa el menú d'hivern. Coca de verdura al llonquillo, pastís de verdures, pàgara d'esmestre, gelat de mandarina en llengües de gat. El gelat de mandarina de Nabelola està... boníssim. I després se surt amb un menú de Nadal que comença amb un dry martini, és a dir, ja tenim un dia familiar estupendo, sopa de Nadal amb submarins, ella fa una espècie de pasta de croqueta damunt un tros de pa arrebossat o frit, enfarinuat i frit, que sura en es brou contundent, Ara fa calor, però això torna, vull dir, si hivern ha de tornar i hem de saber fer una sopa. Porcella amb moniatos caramelitzats i farciment dolç. Sí? Bé, i doncs.
2: Volen venir a dinar a que vostre.
0: Sí.
1: Vendreu.
0: Tots els menús me'ls van bé.
1: Sí. I doncs, mira, jo vull fer zoom, albergínies agredolces i ensalada de rap. Comença amb albergínies agredolces. Ja dèiem que no hi ha quantitats, d'acord? Agafes les albergínies i les has de tear de per llarg. Fa una espècie com de bastons gruixats. I les has de deixar suar amb una mica de sal a un colador o amb aigua i sal. Per què? Perquè perdran aquell líquid que les fa amargues i indigestes. Una vegada estiguin mitja horeta, una cosa així, senzillament s'han de posar amb una mica de farina i fregir. Sí? Surten de l'oli, les degotes un poc, i en aquell oli, evidentment, has de fer una cosa en proporció. Tu, si n'has fet 20 tuberginis, no és el mateix que fer un aubergini, no? Per tant, ho veuràs, et sentit comú. I aquest sentit comú, si no, has d'anar al mercat i demanar, demana,
0: o
1: transmissió oral, oral, tot el que puguis. Perdona, saps com faries les auberginis?
0: Sí, quantes...
1: Sí? Anava a posar, per exemple...
0: Sí, són 4 o 5.
1: Per exemple, anava a posar que tens una greixonera. I de dins una greixonera, si és de 30, que seria com un pam, doncs potser t'hi cabran dues auberginis a bastons. I d'aquí te faran falta un tassó d'oli i un tassó de vinagre, i després ella hi posa sucre, d'acord? Perquè ella disposa el que serien les aubergines ja fregides en forma d'estrella dins la greixonera, i aquesta salsa agredolça la fa vinagre, oli i el doble de sucre que de vinagre. És a dir, déu-n'hi-do.
2: Sí.
1: Qüestions dietètiques a part. Vull dir, això és un altre dia, això és menú de festa. Vull dir, estàs per sortir un llibre. Una lletuga trempada, no en parlarem, un llibre. Sí, qualque dia, però sí. Avui no. Avui no. I això, dins la greixonera, ho fa a cuinar uns 15-10 minuts. La qüestió que tot quedi una mica com dir-ho, amb un xup, un xup-xup. No és xup-xup-xup-xup-xup, no, és un xup. Una bullideta i ja està. Això després se pot posar a taula, tap o fred. El pot tenir fet dilluns perquè vinguin a sopars divendres. No passa absolutament res. Fantàstic. Sí? Preguntes? Sí.
0: T'has oblidat la salsa de domàtica?
1: És vera, Margalida, perquè has agafat el llibre, jo ho tinc apuntat.
2: Jo tinc una pregunta.
1: Sí.
2: Clar, les aubergines són d'estiu. Si és un menú de tardor, què feim?
1: Perquè, clar, perquè després de l'estiu ve la tardor.
2: Ah, sí, clar.
1: Clar, llavors és quan hi ha les plates,
2: plat,
1: però és aquest impàs. Però jo ja en trobes d'aubergines boníssimes. A més, hem de dir que la tardor s'ha mogut de calendari, perquè...
2: No, i ja n'hi ha. Com s'ha fet demà.
1: Si trobes aubergines que t'agraden, sí.
0: Si tens... Sí, jo hi vaig anar al supermercat i ja n'hi ha de mallorquines,
1: Sí, sí, sí. Vull dir, també hi ha hivernacles estupendos, tot ha canviat moltíssim, però vull dir, l'aubergine és una peça que ara anirà bé i és, agrada, és com fer un tombet, també n'hi posen i n'hi ha, sí? Però se diu que és de tardor perquè justament són com és una verdura que pega l'esplet en el final de l'estiu, llavors es pots conservar-la i...
0: De fet,
2: sí, se manté.
1: Sí, de fet ho fa. Ella ho fa empotat després i té sempre un parell de pots i són superbones
0: clar,
1: per a...
0: Ah, clar, se pot fer en conserva.
1: Ho fan conserva després, això. Sí.
0: Interessant.
1: Ben pitjadetes, ben col·locadetes, no?, que guardin un poc la seva forma i estèticament també són guapíssimes, perquè si trobes un pot de vidre de sa llargari de sa aubergini...
2: Però trossejades,
1: Sí, però per llarg. Fa com a bastons, no?
2: Sí.
1: És com a unes barques, per dir-ho qualque manera, no? I és vera, Margalida, que a banda d'encendre el foc, diu que... Llegiu tu, perquè ho tindràs més clar.
0: Sí, diu, al final s'afegeixen unes quantes quarades de salsa de domàtiga al conjunt i es confita 10 minuts al forn.
1: Exacte. Això. Foc, forn, és a dir, pots posar tapa, no tapa, la qüestió és que tot cuini un xup-xup un parell de minuts. Sí?
0: Aubergines agredolces.
1: Agredolces.
0: Boníssimes.
1: I després, ara tot

0: Però és aquest concepte, no? Uh-huh. Llavors, aquesta mania de rap són patates i rap al vapor. I una vegada estan cuites, se'ls micolen o se tallen així com tu vols, perquè hi ha gent que li agrada més petita, més gran... això s'entén, no? Vull dir, patata al vapor, evidentment patata pelada, patata... Sí. El vapor agafa manca aigua.
1: Llavors és... No és bullida.
0: El vapor, és a dir, la qüestió és que estigui cuita. Les pots fer en el forn.
2: El vapor pot tens. Res.
0: Depèn de lo que consigui la patata, si està sencera, si està en pell, si està pelada, si està ja a cantons. La qüestió és que tingui la patata cuita i es rap cuit. Això, diguéssim, que el rap no tens la cua sencera, has fet trossos, o les micoles una vegada cuit. I en aquesta patata i en aquest rap li poses ceba ratllada, això va a gust, perquè hi ha gent que li agrada trobar el tros, hi ha gent que li agrada que sigui ratllada i que se difumina el que és el gust, hi ha gent que li encanta el gust de la ceba, llavors se'n posa una sencera i gran, n'hi ha que no li senta bé i llavors abans la posen teada amb vinagre o sal i aigua perquè sui i que sigui una mica més, més digesta.
2: Ceba morta.
0: Exacte. Mm. I en això li posen tàperes, cogombra, vinagre, un ratxolí de vinagre, que jo no em posaria gaire perquè ja el que són les cogombres i s'estàperes ja en tenen un poc. Exacte. I això du maionesa. Llavors seria com una patata trempada de cogombres i de tàperes i aquest rap que li dones toc. No tenc rap, tenc qualsevol altre peix. Funciona perfectament, inclús te funcionaria
1: un
0: amb una...
1: Blanc, però, no?
0: Però, millor. És a dir... Arsianament parlant, pots posar el que vulguis, com si no tens rap i poses pollastre. També queda beníssim, la qüestió és el concepte. Però el rap és un bon peix, és un peix fi, és un peix que, vull dir, si és fresc i comprat de mercat, i això és una carn meravellosa. I fred, això se serveix fred.
2: De gelera.
0: Deliciós, de gelera. Tu arribes de la platja i te trobes, d'estiu, te trobes aquesta amanida de peix i patata. Pots posar més peix que patata? En el meu cas ho faria així. Mm. És a dir, que la patata fos més com a guarnició, però el peix està molt present, no? Evidentment, puges el preu de la recepta, no? Però el mel fresqueta que trobes.
1: Amb una bona maionesa.
0: Amb una bona maionesa, que aquí va a gustos. Sí, i una galleta que faci crec-crec, que poden ser d'oli o un tros de pa torrat, t'espera una bona siesta, després d'un menjar com aquest.
2: Boníssim. I passa un gust,
0: I aquesta va acompanyada de relat Dos pobles negats. Sí?
1: Exacte.
0: Sí. Això és així, és aquell llibre que han dit, recordarem el títol, perquè ara que hi ha molta gent que tindrà temps, perquè ja han acabat les feines, o estan, o tenen horaris...
1: S'acaba
0: l'escola. Aquell llibre de Isabel Maria Ribot, Cuina mallorquina casolana, receptes i relats. Són idees de menú bastant complets, perquè tenen des d'un aperitiu líquid a unes postres, de primavera, estiu, tardor, hivern, i... Bons plats també per fer taula de Nadal familiar, amb amics, amb gent que estimes.
1: Publicat per Leonard Montaner.
0: Exacte.
1: Encara el trobareu, perquè d'aquests llibres que no perd mai la vigència.
0: No.
1: I un dia mos han de fer elles Islas Flotantes.
0: Islas Flotantes, sí.
1: Per favor, jo a ma mare em fa unes similars, ella li diu soufflé.
0: Sí.
1: I uf.
2: Ja la meva primera només... jove les fa delicioses.
0: I per què no la convidam un dia i que mos ho conti? Venga. Escolta, si no sap greu, me la presentes, ni que sigui telefònicament, i tots els truquitos, perquè hi ha gent que fa la merenga crua...
1: Me l'he soufflé, li diu, no li diu soufflé. Li diu me l'he soufflé. No sé per què.
0: Bueno, mira, també pot venir ta mare. Seria fantàstic, per què no? D'això va ser gastronomia arsiana.
1: Però m'ha recordat en això, perquè és aquest concepte de que dins un plat hi ha coses que suren.
0: Sí.
2: Una illa flotant.
0: I sabeu si fan la merenga crua, és a dir, que pugen el que és blanc d'ou en sucre, o primer ho posen a una temperatura, o ho fan així, tac-tac-tac-tac, en la forqueta amb un pis.
2: Ui, jo ara no ho sé, ja no ho sé. I mira que fa anys que em fa.
0: I hem de demanar.
2: I que també l'he anat a observar com ho fa. I ara, si mos escolta, dirà, vaja.
0: Bé, no passa res, Celestí, no te sentis malament.
2: No,
0: estarà contenta
2: de
0: que hagis parlat de
2: les
0: seves illes flotants. Com has dit que li dius?
2: Aus a la neu.
0: Aus a la neu.
2: Aus a la neu.
0: Idò, m'encantarà conèixer aquestes persones que cuinen, que ja és una espècie com a de miracle.
1: Però això només per dies de festa, dies especials.
0: Bé, si tens...

0: Tens temps,
1: sí.
0: No? Pots hi ha gent que és molt àgil. Hi ha gent que sap fer una agenda divina durant el dia i aprofites de matí, ja ha fet 4 rentadores, ha anat al gimnàs i ha fet el dinar i el sopar i ha fet de tot, no? I ha fet el llit.
1: Home, són unes postres que duen temps, duen feina.
0: Ai, doncs pues no sé què dir-te. No, segons per qui, no?
1: Clar, n'hi haurà d'altres
0: que en duen més. Que les fan amb un plis, no? Sí, hi ha gent que sap cuinar d'una manera molt àgil, sí. No? I l'agilitat s'agafa entrenant. Per tant, per favor, no heu de perdre s'il·lusió d'entrenar i entrenar i entrenar dins la cuina.
2: I cuinar, i cuinar.
0: I cuinar, i cuinar.
2: Encara que siguis estiu, però fem una manera de rap.
0: És
2: ja
0: fantàstica,
2: està fet.
0: És fantàstica. Jo, darrerament, estic fent moltes coses amb el camping gas, d'això que tinc una cuina d'aquestes portàtils, a de fora i així. Ni fa olor, ni fa calor. I és fantàstic. És una idea arsiana, eh?
2: Sí.
0: Per exemple, l'altre dia vaig fer una carn i en lloc de fer esfum dins la casa i tot allò, ho vaig fer de fora. I l'altre dia també vaig fer mussola a la planxa. Quina peresa després que fa olor a la casa. I doncs, bé, ho faré de fora. I vaig agafar el foc, el vaig posar de fora, la pell una bona estona perquè agafi calor. I és una monada, és una idea.
1: I has cuinat mai de vall? Ara m'ha vengut en el cap, no? Perquè de vall terra.
0: D'això que enterra,
1: sí, que enterra.
0: Sí, ho he fet.
1: Fum.
0: No jo, és a dir, jo he estat amb gent que ho fa, i són hores, eh? Allò
1: hores,
0: és com...
2: Ah, sí?
0: Sí, clar, sí. Perquè no és immediat.
1: Enterrat.
2: Un pollastre...
0: Normalment el posen...
2: És un sol de pollastre, no?
0: El que se pot fer de tot, la qüestió és que ho emboliquen, depèn de com... Hi ha gent que ho fa dins una olla, gent que ho fa amb terra, amb com se diu això, amb ceràmica, no? Crua, diguéssim.
1: I amb foie,
0: a fulles, sí, i s'enterra amb pedres, hi ha tot un sistema de pedres, no ho duc preparat, llavors m'ho estic inventant un poc, però conceptualment parlant és que tu separes el que seria la peça amb pedra i terra, o fas un foc a damunt després de la terra i pedres perquè hi radien calor. Sé qui demanar-li, sé qui me podria fer una masterclass de...
2: Avui han sortit moltes idees, sí. Eh? Gràcies a Isabel Ribot, tot això, com us ha sortit d'idees.
0: Una besada
2: I
0: a tota
2: cuinera.
0: Sa família. Sí. Fantàstica.
2: I aquest llibre molt recomanable, si teniu ganes de cuinar i de llegir...
1: De capçalera.
2: I de menjar bé.
0: Total, és un bon regal.
1: Sí.
0: Mira què vos dic, sí. Sí, perquè no t'agobia, això hi ha 5 menús, per tant, està bé.
2: Molt bé. I de fin la setmana que ve,
0: fins
2: molta
0: gràcia.
2: Fins la
0: setmana que ve, Sant Joan, farem coca de Sant Joan.
2: Sí, bé. Molt bo.
3: IB3 Ràdio és diversitat. Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
4: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
5: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
6: Bé, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
7: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
8: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
6: Sí.
5: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
6: Ets ambidestre. Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.

0: Idò, si som a la part final d'aquest programa i mos toca posar un pot de música, Miquel, avui molt coneguda.
1: Avui molt, sí.
0: Molt famosa.
2: Sí.
0: Perquè la dedicam un disc, Viva la vida, o Viva la vida or death and his friends, de Coldplay.

0: Tal dia com avui, però del 2008, arribava a les botigues de música el disc Viva la Vida or Death and All His Friends del grup britànic Coldplay. Moltes de les cançons d'aquest àlbum varen sorgir d'una gira de la banda per Sud-amèrica i això explica les nombroses referències hispàniques que trobam arreu del treball. Fins i tot el mateix títol del disc, Viva la Vida, fa referència a un quadre de Frida Kahlo i abans que he entrat a fer espereulòmetre m'he fixat que na Maria Jesse també du un tatuatge d'una calavera mexicana en la cara d'Ana Frida Kahlo i posava també Viva la Vida.
1: De
0: mira
1: fet,
0: que curiós això.
1: De fet, ella... Ah, mira, de fet...
0: Perquè just estava assegut davant ella i me mostrava el tatuatge.
1: Però ell té un llibre d'Ana Frida Kahlo.
0: També.
1: Sí, però això,
0: mira,
1: també.
0: Quina coincidència també.
2: El seu debut, que va ser tan exitós.
1: Exacte, va ser amb il·lustració de Frida Kahlo, molt personals i molt particulars, i Viva la Vida.
0: Ja, mira, però en aquest títol de Viva la Vida de Coldplay...
2: Clar, jo estava a punt de fer-li la pregunta de si hi havia cap tatuatge que fot seu.
0: Pot ser.
1: No t'has atrevit. No, ho has trobat massa personal.
2: Sí, ho he trobat massa.
1: Massa
2: invasiu. No hem de demanar tant.
0: Un poc més aquest disc.

un quadre de Frida Kahlo, en passam a un de Eugène Delacroix, perquè la portada de Que viva la vida és la pintura de la llibertat guiant el poble, i no va ser triada per casualitat, ja que en aquest disc Coldplay parlen de temes com l'amor, la guerra, les revolucions i els problemes universals de la humanitat.

0: Aquest àlbum de Coldplay inclou moltes influències ben diverses. Ja ho escoltam en aquesta cançó titulada Yes. Hi ha guitarres amb reminiscències àrabs i africanes, bases molt instrumentals també, i avui, revisitant aquest àlbum, jo personalment m'ha sorprès com de diferents, si el comparam amb els discos posteriors de Coldplay.
1: Sí.
0: Molt diferent. Bé, que també els altres discos anteriors també són molt més diferents en aquests més actuals, que són més pop. Aquests eren més rock, més instrumentals, i en cançons que fins i tot semblen inspirades per grups que no diríem ara mateix, com Radiohead.

0: que si li avança l'ou, poden dir que ho és de Radiohead, sí, en aquesta sí. cançó, per exemple.
1: Sí, sí.
0: Jo me'n recordo bastant. Viva la vida, Or Death and All His Friends, Coldplay varen aconseguir fer el disc més venut de l'any 2008, col·locar-lo en el número 1 de les llistes musicals de fins a 36 països, que se diu molt, molt aviat, i guanyar un Grammy a millor àlbum de rock, però també fer un himne que tots coneixem i que va arribar a ser utilitzat, per exemple, pel Barça d'en Guardiola per motivar els jugadors aquell any que va guanyar per primera vegada els 6 títols. És aquest himne que dona part de nom en aquest disc, Viva la vida.

0: Idò, Miquel, moltes gràcies. Bé, ben curiós, aquest disco, sí, que m'ho pensava, que s'ha de Viva la vida.
1: Jo també ho pensava, però...
2: Jo també pensava tant d'any després i encara pensava que era Viva la vida.
0: Però té un títol prou llarg.
1: Més llarg i més mal de pronunciar que Viva la vida. Però m'ha agradat revisitar-lo, perquè fa temps que no l'escoltava. I és que el primer disc de Coldplay són molt bons, jo m'agraden molt.
2: Clar, jo
0: només sabria
2: identificar potser aquesta cançó tan èpica.
0: Sí, sobretot perquè disc. Era les altres me queden més tan entusiasta, diluïdes. Tan vitalista, tan... que ha arribat amb aquest missatge, no, tan poderós fins als nostres dies. Idò, gràcies. Ara, moment per resoldre la pregunta del dia i acabam amb el programa. Idò, sí, perquè hem de comentar-vos que teníem una pregunta, i la pregunta deia que ara que som en temps de noces, moltes persones se casen aquests dies...
2: Mira, és una cançó de noces,
1: també, també. Sí, també. Sí,
0: sí. Molt de novis la trien per fer el ball, i doncs recordarem que antigament, quan les parets se casaven o compraven o heretaven els mobles que posarien a casa seva els nous cònjuges, o fins i tot els de comprava, mos han dit, la família de Somo. En aquests mobles hi havia l'anomenat llit de matrimoni, que era d'un 35, també hi havia qualque cantarano, qualque paradora, que és allà on s'aguardaven les vaixelles, o, per exemple, també caixes per guardar la roba. Però la pregunta era si sabeu quin nom rebia aquesta tradició.
2: I d'això...
0: I tenim tres opcions.
2: Era fer s'endomassada, fer s'enramada o fer s'emoblada.
0: Què trobau? Ho havíeu sentit a dir, Valtros?
1: Jo no.
2: Jo ho havia sentit a dir.
1: Jo no. Sí. Jo no, i crec que nostres oients tampoc, perquè per Instagram els resultats no són bons avui.
0: No, el 60% dels nostres oients ha votat avui fer s'endomassada. Clar, posar domassos, està bé, però és una altra cosa.
2: Sí.
0: Fer s'enramallada podria ser, té un 15% dels vots, però la resposta correcta avui és la moblada. La moblada era aquell moment en el qual les parelles, quan s'havien de casar, o heretaven o bé compraven, de fet, qui no té encara els mobles d'escasar, que també se diu així.
2: Sí.
1: Els mobles d'escasar,
2: els mobles d'escasar, la faixella d'escasar, el llençol d'escasar, sí.
0: Tot. I doncs, tot això també s'ha de la moblada, que avui hem volgut recordar aquesta paraula. Acabam amb Alejandro Sanz, que tu avui vespre a Sa un moix, i nosaltres tornant demà.
1: I nau.
2: A fer cua.
0: Hauríem de començar per tot. Hauríem de ser ja. No acabeu amb el corazón partido. Miquel, moltes gràcies.
2: Fins demà.
0: I Toni Cardell, el control tècnic, tornant demà, gràcies.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia. Després de més d'una dècada sense actuar a Mallorca, Alejandro Sanz torna aquesta nit a l'illa amb un concert molt esperat a l'estadi Som Moix. L'expectació és màxima i els accessos al recinte ja acumulen llargues cues de seguidors que volen assegurar-se un bon lloc hores abans que comenci l'espectacle. Allà hi tenim la Victòria Morell. Victòria, quin ambient s'hi respira?
2: Bon dia, doncs aquí l'espera s'està vint gairebé com una petita festa. No hi falten els parasols per protegir-se del sol, les begudes fresques per combatre la calor i, sobretot, les lletres d'Alejandro Sanz, que sonen una vegada i una altra entre els seguidors, que ja fa hores que esperen l'obertura de portes. Alguns dels fans han pernoctat a les portes de l'estadi, altres han arribat a primera hora del matí per assegurar-se un bon lloc davant l'escenari. Fins i tot n'hi ha que han viatjat des de la península expressament per assistir a aquest concert.
3: Estamos preparados para esta noche, llevamos nosotros desde esta mañana a las 9, porque venimos de Murcia, pero nuestro grupo está desde anoche, que hizo noche aquí, durmió aquí.
4: Bueno, hemos hecho noche hoy, llevamos desde ayer unas cuantas aquí durmiendo, y luego han ido viniendo y hemos ido yéndonos y viniéndonos. Y nada, como se espera, una noche mágica, irrepetible y esperándolo, que lleva muchos años sin venir y aquí estamos esperándolo.
5: Pues desde las 11 de la mañana aquí estamos plantados con la silla, la sombrilla, ni que estuviéramos en la playa, hija.
2: Expectació màxima, ja ho dèiem, perquè fa més d'una dècada que l'artista no actuava a Mallorca. Ara, després d'anys d'espera, milers de persones podran retrobar-se aquesta nit amb cançons que formen part de la banda sonora de diverses generacions. Els primers accessos s'obriran a les 7:15 del capvespre pels assistents amb entrada preferent i a partir de les 8 començarà l'entrada general al recinte.
1: Gràcies, Victòria. Un concert que començarà a les 10 del vespre i encara queden entrades disponibles. I per primera vegada, les persones amb problemes de mobilitat podran participar en la marxa d'Esgüell a Lluc a peu. L'organització ha contractat dos minibusos que faran de cotxe granera per ajudar els participants que no puguin completar el recorregut. És la principal novetat d'aquesta edició, que torna la nit del primer dissabte d'agost. Les inscripcions valen 10 euros i ja estan obertes. S'espera arribar als 8.000 participants de l'any passat. I en la plana política, els informes interns elaborats pel Consell de Mallorca sobre la utilització de vehicles oficials per part del vicepresident Pedro Bastar conclouen que el dirigent de Vox va disposar durant els últims anys de 3 vehicles adscrits exclusivament al seu ús, sense que existís cap resolució que regulés formalment aquesta situació. La documentació analitzada no acredita que es produís un ús indegut dels vehicles públics, però sí que identifica diverses incidències relacionades amb la seva disponibilitat, identificació i utilització. I els socialistes de Mallorca demanen la reprovació de la batlessa de Santanyí, Maria Pons, per unes paraules racistes a l'Assemblea de Batles i Batleses de Mallorca. Pons va oferir a la batlessa d'Algaida regalar-li una pastera com a resposta durant el debat d'una moció sobre cohesió social i dignitat humana. La secretària general del PSOE a Mallorca, Amanda Fernández, considera que el comentari està fora de lloc.
6: Termes que no s'haurien de repetir mai i que el president, que és el president del Consell, el senyor Galmés, no va aturar en cap moment, que no va fer rectificar. Per això li demanam que condemni aquestes paraules i demani a la batlessa de Santanyí que rectifiqui i demani disculpes.
1: I amb aquesta informació arribem a les 6:04. Tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
0: Més informació a ib3noticies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com estàu? Avui parlant d'un debut discogràfic i d'una companyia icònica al programa teatral de les Balears. Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: Josifà presenta el primer disc Punt de Partida aquest dissabte al Teatre de Petra. Ara tot d'una parlarem amb dos dels integrants i sentirem algunes de les 12 cançons que han publicat a pop, rock, rumba, en català i en castellà. Javier Matesanz ens du avui en Pepa Ramon i en Pere Mestre d'Estudi Zero Teatre, que han fet ja més de 40 anys. I també sentirem l'avançament de nous treballs discogràfics molt esperats.
1: I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 en Marga Cifre, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Betres Ràdio. Ducat!

0: I així de bé sona Babà Jussifà, Felip Gil i Josep Suárez. Com esteu?
1: Hola, què tal? Molt bé. Molt bé. Encantats d'estar aquí.
0: Entre tots dos no teniu ni 40 anys, no? Encara doncs, m'he fixat bé en les vostres cares.
2: Sí, sí, som joves.
0: Estem en el límit.
1: Sí,
0: però ja fa un parell d'anys que tocau, junts, a més, no?
1: Sí, sí, sí. Duim més temps tocant junts de fora d'aquest grup que de dins d'aquest grup.
2: Però... sí. Nosaltres vam començar a tocar junts 2022-23, si no vaig errat, arrel d'un altre grup. I a partir d'aquí vàrem a poc anar creant el grup de Babà Jussifà.
3: Però... heu estat també a grups de verbenes, no? Així és com heu fet els estius i heu practicat també això d'actuar en directe, no? I de fer temes primer en versions.
1: Exacte, sí. Vàrem començar amb un grup de versions, vàrem estar... dos estius, m'apareix, tocant, sí. I arrel d'un concert d'un altre grup de música en català vàrem dir, nosaltres volem fer això. I a partir d'aquí va sortir la idea i vàrem començar a fer-hi feina.
3: I de Babà Jussifà hi ha molt de membres, vosaltres dos sou un poc els que duis a la història, no?, que arrossegau en els altres. Contau-nos un poc, quant de membres, quins instruments heu trobat que eren importants que havien de ser? Felip, conta-nos.
2: Bueno, no tots som 9 membres en el grup. Hi ha 3 vents, que són trompetista, saxofonista i trombon. Després hi ha també teclista, baixista, bateria, percussió. I després Josep, que és el cantant i és guitarrista acústic i espanyol. Nosaltres trobàvem que l'estil de música que nosaltres volíem fer, que és aquesta rumba catalana, aquesta música llatinoamericana, és una música que te requereix de tenir bastant de músics. I, a més, nosaltres tenint en compte que per lo que volíem apostar era per la música en directe. Nosaltres no... respectant moltíssim i estem a favor de que se duguin pistes gravades o de... però nosaltres ens sentim còmodes fent...
0: Tot en directe. Com toca.
2: Sí. I consideràvem que aquesta formació era la més adient en el nostre projecte.
0: Podem parlar de referents, se m'ha venut al cap, per exemple, a Trobar Kung Fu, no sé si va per aquí la cosa, més recents encara, quines bandes vos heu...
1: Sí,
0: a quines bandes vos heu mirallat.
1: Jo t'he dit que som una incorporació tardana, és un mica en català. Jo he estat ja arrel de Charango.
0: Charango
1: és...
0: El més a prop, sí, el més màxim, proper que tenim, no?
1: El màxim referent, sí. Que ja fa uns anys que s'han retirat. Però sí, ara són oques grasses, és que més em mouen. Stay Homes, també, de tot aquest moviment de música en català. La veritat que bastant de grups. En Felip, jo m'apareix que fa més anys que escolta música en català.
2: Sí, jo sí que som més de música de cantautor. Mm-hmm. De fet, jo ho he de dir, el meu màxim referent és mon pare.
0: Que canta?
2: Sí, mon pare fa més de 30 anys que també està ficat dins aquest mundillo. I jo sí que a nivell, sobretot líric, més que a nivell musical, jo ha estat el meu màxim referent a l'hora de composar. Però, bueno, sí, jo crec que principalment Charango ha estat l'artista que més ha... o el grup que més ha influït en nosaltres.
1: Sí.
2: I, bueno, i després també tenim la sort que aquí, la música balear, que ara, de fet, ha agafat una altra vegada molta força, tenim referents com Pel de Gall, Chacguito... ara Ana Maria Jaume també està...
1: Antònia Font.
2: Sí, Antònia Font, és que podria dir un molt de grups.
3: Felip, i has de dir que és ton pare, no? Si ja el cites com a tan referent, sí. Tan important.
2: Mon pare és en Lluís Gili i, bueno, ell té el grup de Tipi Tipi Top. Ell ara està més ficat en el món de la música infantil, tot i que també ha estat ficat un poc dins el mundillo de música de cantautor.
0: Mm-hmm.
2: I, bueno, sí, ell fa això, més de 30 anys que fa música, música infantil, està fet música de cantautor.
0: Que bé.
1: I és molt bon escriptor, també. Hem pogut col·laborar amb ell a una de les cançons del disc, perquè era una lletra que tenia ell fa escrita des de fa 20 anys, a lo millor.
2: Sí, sí, sí.
1: I mos l'ha deixat utilitzar, li hem posat música, li hem posat arranjaments musicals i ha quedat superxula. Se diu Història d'una cala.
0: Molt bé. No sé si després el podrem escoltar. De totes maneres, tots dos teniu un poquet la música a la sang, no?
1: Sí, sí, sí. Jo també des de ben petit Bé, mon pare tocava... Bé, i toca La Búsqueda.
0: Ni més ni manco.
1: Ara recentment... O sigui... Han tornat.
0: Sí, mai s'han anat del tot.
1: I...
0: No, afortunadament, per als fans de La Búsqueda.
1: Exacte. I clar, ja des de ben petit he escoltat música. I hi ha hagut música que meva, hi ha hagut bateries que meva, hi ha hagut guitarres que meva. També tenc cosins que toquen la guitarra. Bé, tota la família és un poc artista.
0: Que bé.
1: Sí, sí.
3: I tu també, Josep, ets professor de música. Ara en parlarem, però bé, ja que heu fet referència en aquest tema, anem a escoltar-los una cançó que, com heu dit, se diu Història d'una cala i que també està inclosa en aquest disc que presentau, atenció, aquest dissabte a partir de les 8 en el Teatre de Petra. Som Babà Josifà.

0: I del tema sense el podeu escoltar a les plataformes on trobareu sa música, aquest disc complet amb 12 cançons d'un grup que se diu Babà Jussifà, que també mos haureu d'explicar nom un poc. Avui tenim a dos dels membres, tenim en Felip, que és bateria, i també en Josep, que és cantant i guitarra. Tots dos un poc estiren a tota la resta dels membres, que en total sou, han dit...
1: 9.
0: 9, imagina't. Uau, sí, idò, sí. Per aconseguir... Pràcticament, no?, per anar a tocar fora, pressupost, se fa, sí. Se necessita. Josep, te demanava això, no?, que també fas classes de música. Això t'ajuda a tenir tanta informació en el cap o te limita?
2: Ui, quina pregunta més complicada.
3: Que te pensaves no. Que tot seria fàcil i floreta i que joves i que...
2: No. Jo sé que passa que jo ja sabia que volia dedicar-me a la música abans que a la docència. És a dir, jo m'he encaminat per la docència perquè crec que puc transmetre aquesta passió a les noves generacions per la música, no? Però ha estat un camí que he decidit relativament fa poc. És a dir, la música ha estat sempre a la meva vida i la docència va ser, jo crec que a partir de la majoria d'edat, que vaig començar a fer feina a una escoles d'estiu i tal, i vaig dir, uep, mira, puc a lo millor juntar aquests dos camins que m'agraden i ha acabat sent així. I, clar, jo crec que m'enriqueix, veure nins petits que disfruten amb la música, jo, això sempre t'enriqueix.
0: Això sempre és vera que aporta molt. Hem parlat un poc dels referents familiars, en el teu cas, Josep, La Búsqueda, i és precisament amb en Xisco de La Búsqueda que heu anat a gravar aquest disc, els seus estudis de Lloret, que de fet ara Lloret, el centre de Mallorca, s'ha convertit en un poble d'estudis de gravació.
2: Sí.
0: Tenim els Bessons, Tejedor també, en Xisco, Red Carpet, que ja és un escaló més, podria dir. Com ha anat això? Per què heu triat en Xisco? I què vos ha dit? Com vos ha ajudat? De quina manera ha participat en el resultat final del disc?
2: Jo crec que havia de ser així. O sigui, no podia ser una altra persona. Perquè en Xisco m'ha vist créixer. I jo he crescut veient-lo cantar. Per tant, és que no mos van plantejar massa més opcions perquè... Era perfecte, vamos, i sabem que ell té molt bon gust musical i... Sí, sí. Ell mos ha ajudat moltíssim, la veritat.
4: Sí,
2: ha estat un plaer.
4: Sí. En Xisco ha estat una persona... Vaja, si no la més important dins tot el que ha estat la gravació del disc, ha estat una d'elles. I nosaltres li agraïm moltíssim tot el que ha fet per nosaltres, la veritat.
0: Que bé, perquè 12 cançons són moltes, no? Ara que la gent publica un EP, 5 cançons, un single, tal, heu estat molt de temps, supos, no? Heu anat tema a tema o com ha estat? Fer primer tota la part rítmica? No.
4: Bueno, aquest primer disc, nosaltres quan vàrem xerrar de fer el projecte, va ser un... Vale, anem a crear això. En Josep tenia unes cançons, jo tenia unes altres i ho vàrem posar després un poc en comú, no? I nosaltres sí que teníem clar que volíem fer un disc, perquè crec que és el que sempre hem vist o hem escoltat d'altres artistes i vàrem dir, no, nosaltres un EP, un sistema... No, nosaltres volem un disco, anem a lo grande.
0: Sí, senyor.
4: I, bueno, el procés de creació, això, ell tenia els seus temes, jo tenia els meus, després les posàvem en comú i a partir d'aquí amb el grup... els arranjàvem a fi de que quedàs el millor possible.
2: I a l'hora de gravar mos vam haver d'adaptar en els que teníem disponibilitat, perquè n'hi ha un parell que són per Barcelona, n'hi ha un parell que són per Palma, n'hi ha que són per Llevant. Per tant, el dia que podia venir, per exemple, el guitarrista, intentàvem gravar totes les cançons en dos dies o tres. Per tant, anàvem instrument a instrument, depenent de quan podia, igual
3: de la disponibilitat de cada un.
2: Sí, clar. Sí.
3: Clar, perquè el fet de ser nou, també aquestes qüestions logístiques són complicades. De vegades imagino que, ara no sé si se pot parlar encara de gira, però qualsevol concert que vos reclamin, pues, heu de coordinar moltes agendes.
4: Sí, sí, en un que no l'equip de Baba Josifan no és només els nous músics, sinó que després també darrere hi ha els tres tècnics. I és complicat perquè cadascú té la seva vida també, no? I al final trobar que tots 13 o tots 12 mos puguem coordinar bé és complicat, però bueno, de moment està anant bé, millor del que m'esperava.
2: Per cert, hi ha bon rotllo, som amics, això ajuda.
3: Que duri.
0: Això ara, que estàveu a la vintena, quan sigueu més grans, se complica encara molt més la cosa de poder coincidir. Anem a escoltar, com han dit, hi ha temes molt variats, de diferents estils, i ara escoltarem una de les cançons que també cantau en castellà, que se diu Alza la voz.

0: Idò, aquesta és una altra dels 12 temes que trobeu en aquest primer disc que han publicat Babajos i Fa. Aquest dissabte el presenten en directe, el disc se diu Punt de Partida. Ho fan al Teatre de Petra. Mos heu de contar ara, Josep i Felip, si queden entrades, un poc quina festa s'heu preparat perquè la gent com et senti digui, vinga, sí, hi aniré, sí. Felip.
1: No, sí, entrades en queden. I, de fet, convidam a tothom que li faci ganes i que pugui que vengui, perquè, de fet, serà un molt especial, el manco per nosaltres, perquè hi haurà sorpreses que... Són sorpreses, no?
0: Ai, no les direm.
1: Que només se podran veure si la gent ve allà. I ara supos que aquesta setmana també anunciarem qualque cosa que mos fa molta il·lusió.
0: Vinga, d'avançar alguna cosa avui. Si ja avançareu al llarg de la setmana, vinga, una cosa petita que se pugui dir.
1: Bueno,
0: o grossa.
1: Vinga. Una cosa que mos fa moltíssima il·lusió i és, de fet, la primera vegada que ho podrem... que ja ho durem a terme, és que... tindrem merchandising.
2: Que bé.
1: I vendrem camisetes que hem estat fent gràfiques Artà, i les tindrem allà a Petra, i si la gent vol comprar camisetes, pues allà
3: això
1: estaran.
3: Mos feien moltes ganes, això.
1: Sí.
3: Era una cosa que...
2: De diferents colors o no, de rockers, i ho feis en negre, o com va la cosa?
3: No em volgo fer negre.
2: Vale.
3: M'agrada. Sí, n'hem fet dues diferents. Hem fet una del disc, de Punt de Partida, i una altra del grup, Babajos i Fa. I són, sí, dos colors diferents.
2: Per ser el nom, que al final s'ha quedat allà un poquet de l'aire.
1: Bé, Josep, ara ja te saps la història.
3: Jo ja m'he après la història.
2: És que no és teva, no?
1: No, la història és d'Artà, i jo som d'Artà, i de Sant Cervera. Però ja, Josep, ara ja...
3: Sí. Aquesta història, de fet, està a un poema en el disc mateix, que es diu Preludi,
2: sí,
3: que és una tercera pista que era un poc secreta, no la vàrem anunciar, però l'entreta, i segurament la mencionarem per Instagram i explicarem una mica, i contes història, aquest poema, que diu que... Això, eren... A l'època de Mallorca, quan hi vivien els musulmans, n'hi havia dos que nomien en Sustrando Citat i en Babajos i Fa. I eren 12 reïns que vivien a Silla, i quan va venir Jaume I, el conquistador, no se'n volien anar. Era la seva terra, se l'estimaven, com nosaltres, com l'estimàvem, la nostra illa. I per quedar-se a viure-hi, se van convertir en roca, i ara estan allà a Artà. Són dues roques que hi ha a Bonera, esa?
1: Estan en el Parc Natural de Llevant.
3: En el Parc de Llevant, exacte. I són en Babajos i Fa i en Sustrando Citat, que romanen allà petrificats.
2: Voleu escoltar el poema?
1: Vinga.
2: Vinga, la Marga mos ho posa.
4: Assegut, ben tranquil en terra, de vora se somera i se sínia, amb els ulls mig clocats i perduts, contemplant el llunyà horitzó. Babajos i Fa entona dolces i tristes melodies apreses fa molt d'anys enrere, herència del seu vell padrí. Però el cant s'interromp tot de cop. A l'horitzó, un reflex argentí el desperta i, afinant la mirada, intenta cercar encuriosit.
2: Molt bé, idò, molt, molt treballat, també, no? El nom i tot el relat que l'envolta.
0: Molt guapa, sa història. I, a més, també a ses plataformes teniu bastant de seguidors, no?, per ser un grup que acaba de publicar el primer disc. Molts a Barcelona, a prop de 500 oients mensuals, a Palma a prop de 200, a Madrid també, no arriba a 100, a Manacor, sí senyor, i a València. Què trobeu? Coneixeu aquesta gent que viu allà i vos escolta?
3: Nosaltres lo de Barcelona no ho entenem. Lo de Barcelona...
2: Molt de gens que viuen allà, no? Que aventures estan curiosits.
3: N'hi ha un parell de grup que sí que hi viuen allà, però no coneixen 500 persones. No
2: sé. Per aventures sí.
1: Avui és que just ho comentàvem venguent i hem al·lucinat. com teníem tant de seguidors, o bueno, tant d'oients
3: de fora, sí.
1: I és vera que per ser un grup tan emergent, perquè realment que estem actius a xarxes, amb les cançons i tal, no fa res, fa un any. I jo considero que tenim ja bastant de seguidors, tant a Instagram com a TikTok. Mm-hmm. Per tant, vol dir que la resposta de moment és positiva.
3: Sí, no podem estar més contents nosaltres.
2: I de molta sort en tot allò que faceu a partir d'ara, en Felip, Josep, enhorabona. La feina extensiva a tota la banda.
1: Moltes gràcies.
0: I que vagi molt bé. Ja mos contareu com ha anat el concert de Petra i també mos direu si actueu més sovint aquest estiu, que puguem també anunciar aquí. Moltes gràcies a tots dos. I a la resta del grup.
2: Acabem un punt de partida. La presentau així, breument?
3: Exacte. El punt de partida és una cançó d'amor. El sentiment més guapo que existeix i per abraçar a tot aquell que estimes.
2: Que bé.
3: A més, dona nom en els discs, que és una cançó molt especial, sí, mos agrada molt. I l'hem pogut col·laborar, per cert, amb la Patricia Covas. Mm. Ha estat un plaer, també. És una cantant espectacular de Palma. I ha quedat preciosa.
2: Que guapo. Babajos i fa llarga vida. Vinga.
1: Esperem que sí.
2: Força.
3: Gràcies. Sama.

0: TV3 Ràdio és actualitat.
1: Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
2: IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
0: Sant Joan ja és aquí. Del 19 al 24 de juny, viu tot l'ambient de la festa amb IB3. Des de Ciutadella, edicions especials de El dia amb Clara Aymamí i l'equip de la delegació de Menorca. Segueix amb IB3 Ràdio els nervis i les ganes de bauxa dels menorquins hores abans de l'esclat de la festa i comparteix l'emoció del primer toc de flabiol a Cal Caixer Senyor.
3: Em doneu-vos permís per començar el replec?
4: Tens el meu permís. Pots començar el replec un any més.
3: Així ho faré.
0: Del 19 al 24 de juny, un Sant Joan de dalt de tot amb IB3 Ràdio.
5: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
6: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
5: Si a tu te dic pinta,
6: mur,
5: portada.
6: Si a tu te dic gra,
5: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
2: A Atzena, amb Javier Matesanz.
7: 6 i 33 minuts, continuem a l'Aviador. Com estàs, Javier Matesanz?
8: Molt bé,
7: ja que la capella t'anuncia, te vull saludar, però els protagonistes avui són uns altres, si no qualsevol.
8: I m'aduen molt avantatge i molt de mèrits per davant com per no donar-los el protagonisme.
7: L'any passat, efectivament, varen celebrar 40 anys d'una de les companyies de referència al Teatre Balear. Pere Mestre, Pepa Ramon, Dominic Ull i Lourdes Arroz fundaren Estudi Zero i el 1985 estrenaren l'adaptació de la cantant calva de Ionesco. Després de 4 dècades i més de 60 espectacles estrenats, la troupe està en plena forma.
9: Ai, sa pobre Bobby!
10: Vols dir pas, pobre Bobby?
9: No, pensava en sa seva dona, no havia com ell. Bobby Watson!
10: De quin Bobby Watson parles, ara?
9: Bobby Watson,
10: el fill
9: de Bobby Watson, l'altre
7: oncle d'on
9: Bobby Watson es mor.
10: No, és aquell.
7: Quantes vegades has vist la cantant
8: calva? Doncs va ser de lo primer que vaig veure d'Estudi Zero, però no fa 40 anys. Que tu no hi has nascut, Rafa, jo
7: no,
8: sí.
7: Jo no.
8: Però no sé si vaig veure, ara m'ho direu vosaltres, Volen picat a la sala o la reposició de la cantant calva, que va ser primer. Perquè amb una d'aquestes...
7: Bueno, saludant primer, Pepa Ramon, com estàs?
8: Sí.
7: Pere Mestre, com estàs?
11: Hola,
8: benvinguts. No recordo l'ordre, perquè jo sé que aquestes dues les vaig veure... Però crec que vaig començar amb Volen picat a la sala i després vareu fer la reposició de Cantant Calva. Sí. Pot ser així o no?
11: Sí. Volen picat l'estrenar amb el 91 i la reposició de la cantant la fes amb el 94.
8: Veus? I jo el 91 vaig arribar al Teatre Sants, vaig aterrar, i després ja pues, són ja molt d'anys també, vulguis que no... i moltes històries que heu contat damunt dels escenaris una molt, molt recent, que haurem d'esperar els que no l'hem vista, els que m'ho va passar. És que és complicat, eh? Quan diguem, l'avançala de l'estiu i després l'estiu vos heu atrevit a presentar-la ara, potser per rodar-la, i després fer la temporada, quan? Una temporada bé, més llarga.
12: No, és que...
8: Del caleidoscopi.
12: La vàrem estrenar per desembre, vam fer una funció única per desembre de l'any passat, i teníem previst fer-la per febrer, però bé, perquè teníem gires d'altres espectacles.
8: Clar.
12: I varen dir, la farem un parell de setmanes amb encetar la temporada. I ara n'han fet dues setmanes i jo crec que és per desembre que tenim previst una altra setmana més.
8: Però és una molt bona notícia que no vos deixi estrenar la gira d'un espectacle propi que no atura, suposo que del Manicomi, no? Gran Manicomi, que va ser, sí, que va ser per cert, és magnífica. Així aprofito per dir-vos-ho en directe, al Teatre Principal de Palma. Potser la producció més gran que heu fet en any, no? Escenogràficament, en número del repartiment i tal, i realment
11: sí. Hem fet alguna producció principal, sempre ha estat grossa, però aquesta és de les més potents que han fet els darrers anys, i de les que més ha funcionat. La veritat és que estan molt contents, i duim ja el tercer any en gira, i està sortint molt bé, i funciona de meravella. Antonina està estranyada que això funcioni tan bé en castellà.
7: Ella, la humilitat és sempre per davant.
12: No sé com s'estranya, perquè és un material preciós.
8: Jo vaig tenir la sort de veure el bolo, no sé si era el de l'estrena o no, però jo la tenia asseguda just darrere i realment feia cara d'estorada quan veia l'ovació que vos van donar a tots, i ella estava allà com dient, és bo, això és bo, sí.
11: Sí, no se podia creure quan li van dir que anava a fer una obra de teatre.
7: Antonia Canyelles, que és la base d'aquest espectacle amb els seus poemes. Ho parlàvem a micròfon tancat, quant d'espectacles podríeu fer ara si vos demana qualsevol teatre? Quants teniu, diguem, a punt per pujar a l'escenari?
11: De més 7 o 8, de fet, perquè n'hi ha alguns que estan mitjo, diguéssim que necessitarien una posta a punt. Hi ha altres espectacles infantils que feien contínuament, que són tres follets, follet blobat, vermellet i blobat, que se fan contínuament. Després hi ha espectacles infantils ja d'una mica més de... que és Rondaes, que és un dels que estan fent ara.
8: D'una bona estona aquest també hi ha, no?
12: No.
11: Realment hem fet moltes versions de Rondaes. Ja per mi s'ha quart producció que feim sobre Rondaes.
12: Quarta.
11: I aquesta és un nou que hem entregat.
8: És que n'hi ha material.
11: I tenim, clar, els espectacles d'adults, a part de la Cantant Calba, que sempre hi ha el Gran Manicomi, i ara també és Calidoscopi, i alguns d'aquests que dius els han de tornar a fer, els han de tornar a fer. Ai, sense pagar ningú, pagues molt divertit, sí. El Gordam, per si de cas, bim, pam, les muses més estrany, més difícil, ja ho veurem.
7: I molt bona, també. Anem a escoltar com sona Calidoscopi, no? Ara encara falta per poder tornar a veure-la.
8: Tu tampoc no l'has vist encara?
7: No, és que clar, me va agafar també...
8: Però
7: efectivament, però t'asseguro que la veuré. Vinga, això és Calidoscopi.
13: Ja! És un home ferit?
14: Sí!
13: Oh, que fort!
14: Al cap de trobar-me'l!
13: Què vols?
14: Pega un pigal amb homo.
13: Molt bé. Digue'm el que faig,
14: que destrueixes
13: la nostra amistat.
15: Enregistres?
14: He pensat que eres a punt de dir una cosa guapa i he volgut enregistrar-te la veu.
15: Que
14: còmic fas
15: tu aquí?
13: Hola, guapa, com va? Com vas?
15: No! No m'agrada que et fotis a mi.
7: Un tisec que mos permet també escoltar noves veus que aneu incorporant a la companyia segons l'espectacle, que no només sou vosaltres quatre, evidentment, no vos podeu desdoblar tant per molt de talent que tingueu, i a part d'habituals com a Laura Dalmau, per exemple, teniu altres intèrprets que aneu incorporant,
11: sí,
7: no?
11: Sí. Ara, en aquest espectacle especialment, hem incorporat gent jove. Que són aquests tres, Anita Urrea, Ana Paula Reus i Manuel Mestre, que són tres joves de 20 i pocs anys, i realment necessitàvem una mica de sang fresca. Tenim una Laura, que està un poc enmig, i així podem jugar a fer de pares dels nostres fills. I...
8: Vos no diríeu de l'escola.
11: Correcte. No?
12: Bé, depèn. Hi ha tots així joves que ja són professionals, professionals o venen de CSDIP, pues, no sempre venen de l'escola, perquè, clar, el que sí que hem de donar és una mica de continuïtat i de més espectacles que necessites gent que ja que no poden fer nosaltres ja totes les edats, llavors es necessitem gent.
16: Mira que no ho fet, d'edats i personatges, Pepa, que jo t'he vist fer de tot.
8: Llegint així la nota de premsa de Calidoscopi i la gènesi i la intenció i el punt de partida del projecte, puc sospitar una feinada de recerca, perquè està feta amb petites peces o fragments de dramaturgs de tota Europa, de dramaturgs aquí heu citat en Esteve Soler, Juan Mayorga, Joel Pomerat, però n'hi ha molt més.
11: Són
8: tots aquests. I després, a partir d'aquí, un mosaic, no? Però déu-n'hi-do el mosaic, perquè amb transicions surrealistes, una cançó i tot, cantau vosaltres.
11: També, sí, canta. Sí. Fa un bon...
8: I ara tot aquell xoc que acabo de dir, donau-li sentit, per favor.
11: Bé, a veure, cercàvem un tipus de peça curta, contemporània, amb humor negre, i n'hi ha moltes, efectivament, tu dius, feinada n'hi ha hagut, perquè totes les obres d'en Soler n'hi ha un fotimer, en Joel Pomerat també, en Mallorca també, també té ell un munt d'obres, cercàvem peces curtes, i era fer un collage de peces curtes, un calidoscopi. Llavors, amb un humor contemporani i mesclant personatges d'avui en dia, coses que passen ara, inclús, ja no d'avui en dia, sinó futuristes.
12: Sí, o sigui,
11: una història distòpica, una història que el que s'està imaginant en el futur, que ja està passant ara, vull dir, quasi pitjor, però bé, parlant de...

0: textos no m'afegit.
1: No m'afegit res.
0: Accions, jocs, coreografies surrealistes com enllaç, una participació del públic que sempre ens agrada, aquesta sa copeta de cava, ses noces, desafia del president de Mallorca, mos serveix de joc per convidar el públic i animar-lo un poc. I, efectivament, sí que han jugat una mica s'improvisació i se participen del públic. Però ses peces són fidels. Els han traduïdes i adaptades mínimament, però realment són originals i tal com són. I són molt bones i molt potents.
2: Molt bones. Sí, Mallorca té, parlant d'actualitat, perquè també parla de tots aquests temes que estic parlant ara mateix, el Jardín Camado, que el té ara en cartell en el Teatre de l'Abadia. Vaig tenir l'ocasió de veure-la el cap de setmana passat. I és una delícia, sí, també. Sí,
1: i l'Esteve Soler té una trilogia que està traduïda per moltíssim, se fa moltíssim països d'Europa, té moltes traduccions, i de la trilogia n'hem agafat peces de cada una de les obres.
3: I sent peces de diferents autors, de tres dramaturgs concretament, poden tenir estils molt diferents i tal, i vosaltres les heu embolicades en la forma del Gran Guinyol, d'ells, no?
0: Sí.
3: Aquest és una mica la inspiració visual o el to, com va la cosa?
0: Sí, és que realment ningú sap quan tu veus ni els mateixos autors. I aquesta que és d'en Pomerat, aquesta és de Mallorca, perquè s'assembla molt, realment.
3: Són d'estudis al final.
1: Bé, no, són d'estudis, però tenen un...
0: Però tenen un aire molt semblant i, efectivament, s'uneixen per humor i per joc que nosaltres li donem, per tipus d'interpretació, per color, per desbarat. Nosaltres intentem que la cosa sigui molt dinàmica. De fet, és un noturà, és un pam, pam, pam, i aquest ritme un poc salvatge que té aquesta història fa que no saps molt bé on estàs ficat. El problema, quan xerres de dramatúrgia, era ja no seleccionar la quantitat de peces boníssimes que té en Soler, que té en Mallorca, que té en Pomerat, i bé, no ho podem fer tot.
3: Podar era complicat, no?
1: Jo crec que la unitat està una mica per la forma, la forma i l'estètica, i sí que això li hem posat nosaltres, i té una estètica que els conjunta una mica a tots.
0: I els temes, l'amor, la democràcia, són coses que realment, i tots ho traten, en Mallorca ho trata, en Pomerat ho trata, i tal, i coses d'avui en dia, però amb una visió un poc passada de rosa.
3: La comèdia, en qualsevol dels seus vessants, que són moltíssims, és la millor manera de fer crítica, de fer denúncia.
0: És la manera de country, i a vegades no t'has de trobar el compte, i quan tot te l'han colat, que t'han ficat allà.
3: Sí, jo estava rient, i això no té punyetera de gràcia.
1: També hi ha escenes que tenen una tendresa especial, que no són especialment còmiques, o sigui, que te toquen una mica la poètica, perquè té una poètica molt especial, o sigui, hi ha moments que són com molt d'humor negre, però s'ho acabat, una cosa.
3: Fa 40 anys que pujava a l'escenari a contar històries, moltes vegades pròpies, adaptacions... Quins són els temes que encara, dissortadament o per sort...
2: Iguana fa 40 anys que fa teatre, i tu fa 40 anys que fas ràdio, i encara no he aconseguit que t'acostis al micro. Perquè això mou com si estigués en el bar en jo. És vera que hem estat més temps en els bars que a la ràdio, i mira que hem estat a la ràdio.
3: Per tant, és culpa teva.
2: Per favor.
3: Però això, quins són els temes que no han passat de moda o que encara no s'han resolt i que hem d'estar aquí parlant de drets humans, de violència, de democràcia, amb poca salut, etcètera.
0: Sí. Els temes són els de sempre. És estatal. Parlar d'amor, com parla, pot parlar, i n'hem parlat durant 40 anys i en podem seguir 40 anys més. I de desamor, que també moltes de les peces que surten a l'escalioscòpia estan amb aquestes... I són temes que te toquen, que a vegades són molt, el que deia, molt tendres, poètics, i a vegades molt salvatges, perquè parles de maltracte i de prostitució, o tractes de parelles ancianes que han perdut el seny però que encara s'estimen. És a dir, coses... vas d'un costat a l'altre, però amb una vessant d'humor. Estan sempre jugant. I nosaltres seguim jugant. El tema, en certa manera, no és que sigui, no importi, el tema és fonamental, però és el joc sobre el tema, i els temes sempre són els mateixos. És jugar-los d'una manera o d'una altra.
1: Les desigualtats, aquestes coses que hi són sempre, són, desgraciadament...

0: ha temes que no importaria que es fossin tan atents, però que ho són.
1: Ara que venim aquí en Donald Trump fer una roda de premsa...
0: Se supera.
1: Amb ocasió de França, amb ocasió de la cimera del G7, i de mira, un bon exemple. Com us imagineu un poquet el futur d'Estudi Zero, companyia, l'escola és l'escola, feis moltíssimes coses, però companyia generadora d'espectacles.
2: Clar, bé, el futur és la idea, precisament, en certa manera, que l'Helioscopi arranca amb incorporar gent jove. Ja toca cada vegada no distanciar-nos una mica, dur més direcció, producció, i...
1: Trepitjar menys escenari.
0: Vos agrada,
1: No, no, ja per això, però jo no tenc cap pressa en cada partida.
0: No, és que hi ha gent que te diu, bé, però no te jubiles, jove. No, clar, és que quan arribes a una data, lo normal és jubilar, però jo dic que, si tu ets pintor, no deixes de pintar perquè tinguis 65 anys, que tenim inquietuds artístiques moltíssimes. Clar, el que no tens és la mateixa energia i el que estàs fart és de fer segons quines coses que t'agradaria deixar de fer-les.
3: Si pot triar, perquè jubilar-te per obligació, perquè te jubilen, o per salut, o el que sigui, bé, o jubilar-te perquè no t'agrada la feina que fas i arribat fins aquí i ara ja... Però si estàs gaudint, i no és el cas, el fet de tenir unes instal·lacions com les que teniu, que és un tresor dins Palma, està garantida l'escola després de Voltros, perquè algun dia vos jubilareu, algun dia sí,
0: quan moríeu, no?
3: Però està garantit el Teatre Sants, Estudi Zero...
2: De moment és la nostra il·lusió. De fet, tenim hereus que segueixen, i tenen gent, companys que han estat fent feina de molt any de nosaltres, gent més jove, que també segueix, és a dir, en principi és il·lusió nostra que allò se mantengui i que no se vengui i se transformi en un hotel boutique.
1: No, per favor.
3: Que les instal·lacions s'hi donen, i no m'estranyaria, no contesteu si no voleu, que ja hagueu tingut alguna oferta. Perquè...
0: Tothom que està en el que has cantit
3: ha tingut ofertes.
0: Dins de les bústies hi ha ofertes constants. Però és un projecte artístic de futur. Sí que necessita recolzament, això és una cosa de sempre, perquè si no hi ha recolzament, les coses s'esfonsen, no, però esperam i confiam que se tingui recolzament, perquè ara mateix és un centre de creació on moltíssimes companyies estan allà fent residències, poden presentar el seu treball, l'escola segueix com a espai d'exhibició, participant de circuits nacionals i internacionals, i la companyia també, o sigui, esperam que això continuï.
2: I l'escola és una font important, de fet, aquests tres joves són joves que han sortit de l'escola. I la Laura també fa uns quants anys.
3: I molts dels actors que passegen per tots els teatres. Nosaltres hem treballat i coneixem Anna Maria Rosa, jo també estava per allà, en Àlex Tejedor ha estat amb Voltros, etcètera. Així que sou una mica, no? Sobretot a nivell infantil, sou el referent directe. Quan em manco entre nosaltres, quan ell també ha tingut en Martí, no sé si va arribar a anar o no a Estudi Zero.
1: Però
3: vull dir que quan mos demanen, perquè som gent del teatre i tal, escolta, una escola tal, Teatre Sants, surt com, és com una continuació de frase, no? I això s'aconsegueix amb anys i anys i anys.
0: Mos agrada molt ensenyar. A més, molts de nosaltres també tenim formació educativa, i sí, sempre mos ha interessat aquesta vessant de l'art, de les arts escèniques, i a més han fet classes a dins escoles públiques, o sigui, és una eina que s'hauria de potenciar més i hauria d'entrar dins lo que és l'educació.
1: I l'estima en la qual parlen els alumnes que surten generació rere generació
3: amb estima, tot i que els hi posen de final de curs a l'Iliada d'Homer. No pensis tu que ho han triat ells. Que tinc un company que el seu fill feia l'Iliada l'altre dia, sí, i m'ha dit dues hores i pico,
0: dues
3: i allà
0: hores.
3: I fent d'Homer.
0: Ho han triat ells i han fet la dramaturgia.
3: Això és un té de...
0: Sí, és com sorprenent, perquè clar, vull dir, no, és que no llegeixen, és que els clars i no els interessen, ni dos. Han estat ells que han volgut fer l'Iliada i han fet una dramaturgia.
2: Entre l'Oristiada i l'Iliada.
1: Molt bé, ja està molt bé. Quina és més fàcil?
3: Ve una generació que accepta els reptes, veig. No.
0: Però és que sí.
1: Però, bueno, Pere, us faig una pregunta que vaig fer ja quan celebràvem els 40 anys.
0: L'any passat.
1: Sí, però no me'n recordo la resposta. Quin autor o autora encara no ho ha fet i està per allà com a, en el radar?
0: Molts, molts.
1: Així un que... Jo és que sempre vos proposo un que no me l'ho he comprat encara.
3: Que és en Rafa Gallego, m'ho veieu a mi.
1: No. M'encantaria, però estic xerrant. No, jo deia de Filippo. Que...
0: Sí, sempre mos ho dius, i el pare és que és un...
1: Vos hi diu molt, vos hi diu molt.
0: Sí, hauríem de fer. Qual que diu?
1: Filomena, per exemple, sí. Una Natalia en Casa Cupiello, sí, és igual. Que
0: aquesta l'han fet ara molt.
1: Sí, ara
0: molt...
1: l'han fet,
0: i, sí. Sí, però no, a que és un autor... Molt.
2: Jo també feia ganes el Bolbón d'en Ben Johnson, que és un
1: home que
2: és molt atractiva. Han tocat poc autors mallorquins, que sí. Sempre és una de les coses que et diu... Ja hem fet l'Antonina, que no és teatre, però que tal. Mm-hmm. I jo també me fa ganes tocar un poc autors mallorquins vells i autors mallorquins joves, que també n'hi ha, i fer coses que n'han fet molt poques. Mm-hmm. Això també és bona. Perquè, clar, a vegades tu crees i fas coses teves, però... Aquestes dues coses, per dir, a més de Filippo.
1: Molt bé.
0: De Filippo.
1: Estarem pendents de Filippo i de tot el que vengui. Javier, que t'he interromput.
3: No. Ja perquè, si no se mos tirarà el temps del munt i tal, sempre l'excusa, qualsevol de totes, era bona, però era Calidoscopi, estrenada fa 3 setmanes, vàreu prorrogar per l'èxit que vàreu tenir de públic, i tornarà, mos heu dit, al desembre.
2: Desembre, sí.
3: I després, quan li deixi el Gran Manicomi, farà Península? O...
2: Sí, en principi sí, tenim previst gira Manicomi fins al desembre. O sigui, ara tenim, en fi, Barcelona, Girona, València, Madrid, Sevilla... I
0: Rondalles, que els han traduïdes. Que
1: les teniu traduïdes, també, el Gran Manicomi.
2: Sí, tot traduït. Per girar...
1: Bueno, però també ha sortit. Sí.
0: No, bé, a Catalunya i a València...
1: Evidentment. De moment podem anar encara.
2: A València, segons on...
3: Sí,
2: els entenem a Mallorquí.
3: I Calidoscopi està dins de la xarxa de teatres alternatius o va...
0: Bé, el que és el circuit, normalment nosaltres a dins del circuit de la xarxa de teatres alternatius no hi entram, perquè hi entren moltes de les companyies externes, per no ser tan endogàmics, però sí.
2: Però entrarà en circuit, entrarà en gira, i a partir de gener, quan acabi Manicomi, entrarà.
3: Anem per l'ordre, que així ho heu fet durant 60 muntatges, no canviareu ara l'ordre.
1: Pepa Ramon, Pere Mestre, moltíssimes gràcies per estar aquí, com sempre.
0: A vosaltres.
1: I no fluixeu. I lo de jubilar-se, escolta, amb bones.
2: Ja arribarà.
3: Amb bones.
1: Gràcies, Javier, gràcies, també. Gràcies. Vinga, fins la setmana que ve. 6:55. Continuem.
4: IB3 Ràdio és coneixement. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
5: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
6: ¿Anda, quién?
5: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
6: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
7: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
4: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: I continuem, perquè avui acabem amb bona música, Mònica.
1: Sí, ja fa temps que esperam un nou treball discogràfic de Pere Jané, qui va formar part de La Fosca i que després en solitari ha continuat fent música. Ja té qualque videoclip d'aquest nou treball que espera presentar abans de l'estiu, però l'estiu ja arriba. Anem a escoltar-lo quan us parla del tema que sentirem.
2: Hola, amics i oients de l'Aviador. Som en Pere Jané i vos vull presentar L'altra cara, que és el meu nou single. És una declaració d'intencions artístiques i vitals. Amb aquesta cançó obriré, encetaré el nou disc que sortirà a la llum abans de l'estiu. No era coherent ja guardar-me les cançons a casa. És el moment de compartir-les i de mostrar-les per disfrutar-les junts. Amb aquesta cançó he volgut reivindicar la llum, una altra mirada més optimista, aquesta capacitat que tenim, però que moltes vegades no sabem, de poder veure les coses amb nous colors i de forma millor. En fora de renou i sobretot des del diàleg i la tolerància, que són tan necessàries avui en dia. I espero que l'escolteu. Pere Jané, L'altra cara. Moltíssimes gràcies.
1: No, totalment. I el durem en Pere quan presenti aquest disc. De fet, darrerament ha col·laborat amb membres d'Antònia Font, amb en Jaume Manresa, els teclats i la producció, i en Joan Roca, el contrabaix.
0: I de l'altra cara acabem per avui. Ja sabeu que en 2 minuts les notícies i que la vida torna demà a les 6.
1: Adéu.

0: Zapatero assegura davant el jutge que mai va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i nega haver cobrat comissions. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: És el que ha declarat a l'Audiència Nacional, on ha evitat declarar per les joies valorades en 1,3 milions d'euros trobades en el seu despatx. Tot i que el jutge veu indicis de criminalitat, ha rebutjat imposar-li mesures cautelars, com per exemple la retirada de passaport o les compareixences judicials cada 15 dies, com sol·licitava la Fiscalia, ja que el jutge considera que no hi ha risc de fugida ni d'ocultació o destrucció de proves. En un comunicat, Zapatero ha demanat confiança i ha dit que la veritat s'obrirà pas. Es tracta de la primera vegada que un expresident del govern espanyol ha declarat davant un magistrat, un fet que ha marcat avui la sessió al Congrés amb acusació per part del líder de l'oposició. Alberto Núñez Feijóo ha acusat Sánchez de covard per no convocar eleccions, mentre Pedro Sánchez ha evitat avui mencionar Zapatero.
2: Usted no es un demócrata.
3: Elecciones.
2: No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata.
4: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar.
0: Els socialistes mantenen el suport a l'exdirigent mentre Sumar, soci de govern, esperava més explicacions. És dimecres, dia 17 de juny, i la plana política està marcada també per l'informe del Consell de Mallorca sobre l'ús dels cotxes oficials per part del vicepresident Pedro Bestart. Clàudia Mallia, bon vespre.
5: Bon vespre. Conclou que el conseller de Vox va tenir una conducta no apropiada en utilitzar per l'ús personal els 3 cotxes oficials sense permís. Una investigació interna aprovada amb els vots de l'equip de govern de PP i Vox en la comissió de transparència, en què la resta de partits s'han aixecat reclamant la dimissió de Bestart, ja que consideren ha tingut una conducta poc ètica.
0: L'Ajuntament de Palma ha aprovat l'avantprojecte per transformar l'antiga presó de Palma en una residència temporal amb 139 habitatges públics.
5: Així ho ha aprovat la Junta de Govern, uns habitatges que es destinaran a professionals amb dificultats per accedir a un immoble, com ara sanitaris o docents. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi, com Càritas, han acollit persones sense llar desallotjades la setmana passada.
0: I en els esports, el Leipzig ha destituït el seu entrenador i Martin de Micheli serà l'elegit. Xisco Ribas, bon vespre.
6: Bon vespre. El club alemany ha fet oficial que el tècnic Ole Werner no continuarà a la banqueta, així com tampoc ho faran els seus assistents. D'aquesta manera, és qüestió de temps que el Leipzig aboni la clàusula de l'encara entrenador del Mallorca, Martin de Michelis, en qui tenia un acord signat des de la setmana passada. Consegüentment, la direcció esportiva del Mallorca continua cercant un substitut i Lluís García Fernández, actual entrenador de Las Palmas, és el darrer a sumar-se a la llista. El tècnic acaba contracte el 30 de juny i ha rebut una oferta que encara no ha acceptat de renovació amb el conjunt canari. Més novetats del Mallorca perquè el jugador Pablo Maffeo també se'n va. El lateral ja és a Grècia per assignar el seu contracte a l'Olympiacos.
0: I pel que fa al temps, continua la calor, Dani Capó. Bon vespre. Fins quan es mantindrà?
7: Bon vespre. Doncs tenim encara per una bona grapada de dies. De fet, s'ha d'intensificar aquestes pròximes hores. De fet, demà s'activa l'avís groc per part de l'AEMET. Es poden superar els 36 graus a punts de Ponent i Mitjorn de Mallorca. Uns 36 que realment avui ja s'han assolit a punts d'interior. Per tant, tindrem la repetició d'alguns dies amb valors clarament per damunt dels 35 graus. També notarem demà una mica de pols en suspensió que comença a arribar. De fet, aquests pròxims dies serà protagonista. La notarem de cada vegada més a mesura que avanci la setmana i també poden trobar qualque interval de núvol prim, però en general el sol continuarà lluint bastant. El vent també pot bufar amb una miqueta més d'intensitat, de llevant, per tant, a la mà una miqueta més de moviment, i a les costes exposades, més basca i sensació tèrmica aquests darrers dies.
0: Gràcies, Dani. D'aquí un quart d'hora començaran a entrar les primeres persones dins l'estadi de Sant Moix per un dels concerts més multitudinaris d'enguany.

0: Alejandro Sanz farà aturada a Palma dins la gira I ara què feia 10 anys que no actuava a Mallorca.
1: El concert serà a les 10, tot i que hi ha gent que fa hores que fa cua per entrar davant la previsió de prop de 20.000 assistents. Tot I això, fins les 8 no obriran portes per tothom. Després d'un inici de gira multitudinària a Mèxic, el cantant madrileny repassarà a Mallorca èxits com aquest, Corazón Partido.
0: Com dèiem, el concert serà a les 10 del vespre. Hi ha molta gent que ja fa cua avui, hora baixa, també ahir vespre.
2: Bueno, hemos hecho noche hoy. Llevamos desde ayer unas cuantas aquí durmiendo. Y luego han ido viniendo y hemos ido yéndonos y viniéndonos. Y nada, como se espera, una noche mágica, irrepetible y esperándolo, que lleva muchos años sin venir y aquí estamos esperándolo.
0: Per saber com s'està circulant per als principals accessos a l'estadi de Sant Moix, a Palma, connectam a la sala de coordinació de la Direcció General de Trànsit, Clàudia Zabala. Bon vespre, quina és la situació?
3: Sí, muy buenas tardes. Apreciamos tráfico lento en la autopista de Inca en sentido Palmas desde Soncladera hasta la incorporación con la vía de cintura. También en la vía de cintura retenciones en sentido aeropuerto desde San Valentín hasta San Hugo. Esto debido a un accidente ocurrido a la altura del kilómetro 3, por lo que se les pide a los conductores tengan mucha precaución en esta zona. Y en sentido Andrach, en la altura de San Hugo y San Moy, tienen un poco de circulación lenta. En la autopista de Yucmayor, en sentido creciente, tenemos un poco de circulación lenta desde el Coll d'en Rebassa hasta Safarinera. Es todo por el momento. Buenas tardes.
0: Gràcies, Clàudia. Per tant, precaució si circuleu per aquests punts d'accessos. Accessos amb trànsit lent ja a l'altura de Sant Moix, també a Sant Hugo, direcció a Andratx, a la via de cintura, també des de la incorporació d'Inca per aquest concert que feia 10 anys que no actuava Alejandro Sanz a Mallorca. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortes al control tècnic.
4: IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: Són les 7 i 7 minuts. L'expresident José Luis Rodríguez Zapatero assegura que mai va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que va rebre una ajuda pública de 53 milions d'euros l'any 2021 i nega haver cobrat comissions. És el que ha declarat l'exdirigent socialista davant el jutge a l'Audiència Nacional. El primer expresident espanyol en declarar com a investigat davant un magistrat. El jutge manté que hi ha una sèrie d'indicis de criminalitat, tot i això ha rebutjat imposar-li mesures cautelars com la retirada del passaport a la compareixença cada 15 dies davant del jutjat que havia sol·licitat la Fiscalia, ja que considera que no hi ha risc de fugida ni d'ocultació ni tampoc de destrucció de proves. Zapatero està acusat d'organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsetat documental i també blanqueig de capital pel cas Plus Ultra i de frau fiscal i contraband pel cas de les joies.
1: La declaració a porta tancada s'ha allargat gairebé 3 hores i en la seva entrada ha estat increpat. L'expresident només ha contestat les preguntes del jutge i les del seu advocat i ha declinat parlar de les joies trobades al seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. Zapatero ha negat haver tingut contacte directe amb directius de la companyia rescatada i ha dit que només coneix el president de l'aerolínia, Julio Martínez Sola, des de l'any 2024. El líder socialista també ha rebutjat tenir negocis a l'estranger i s'ha desvinculat de la creació d'una suposada empresa offshore a Dubai. D'altra banda, ha defensat la feina de les seves filles de la societat What the Fab, diu que l'empresa funcionava i feia feines reals de maquetació. Finalment, Zapatero no ha fet cap esment sobre l'empresari veneçolà Rodolfo Reyes, que es troba actualment en cerca i captura per l'Interpol.
0: L'expresident espanyol no ha fet declaració davant els mitjans de comunicació, però en un comunicat ha defensat que sempre ha actuat amb decència i honradesa.
1: S'ha declarat completament innocent i ha demanat confiança als ciutadans que puguin sentir-se decebuts, dient que la veritat s'obrirà pas. Zapatero diu que se l'acusa de greus delictes que no ha comès Diu que ho demostrarà amb absoluta transparència i amb plena confiança. En l'escrit diu que ha presentat una autorització universal voluntària per demostrar que no té cap societat fora d'Espanya. Diu que en els pròxims dies anirà donant les explicacions oportunes.
0: Com dèiem, el jutge José Luis Calama considera que els indicis són insuficients i ha descartat qualsevol mesura cautelar com la presó provisional que havia demanat Vox, Azteoir, Liberium i Justícia Europea subsidiàriament. I els socialistes, després d'aquestes declaracions de Zapatero, mantenen el suport a l'expresident espanyol. L'executiu, de fet, es mostra confiat en que es demostrarà la seva innocència. Sumar, soci de govern, espera més explicacions. És el ministre del PSOE, Ángel Víctor Torres, i Verónica Barbero, de Sumar.
5: Bueno, nosotros hemos dicho que estábamos convencidos de que iba a poder demostrar su inocencia, lo seguimos pensando exactamente igual.
6: Querríamos más explicaciones. Creo que son necesarias. Creo que la ciudadanía progresista de este país las necesita.
0: Just quan Zapatero entrava a declarar l'Audiència Nacional, començava també la sessió de control al govern al Congrés dels Diputats, que ha estat marcada per aquesta qüestió.
1: El més contundent ha estat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha titllat de covard i poruc el president espanyol i s'ha demanat quant de temps més pensa mantenir l'actual situació.
7: Usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata. Si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro.
8: Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018, si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad.
1: Dures acusacions, no només per part de la bancada de la dreta, també d'alguns dels socis d'investidura que demanen a Pedro Sánchez que reaccioni o que dissolgui les cambres. Són les portaveus del PNB i de Podem, Maribel Vaquero i Jone Belarra.
9: Estamos nadando en el último largo de esta legislatura. Presenten los presupuestos, es su obligación, pero si no consigue un acuerdo suficiente en esta Cámara, disuélvala y convoque elecciones.
10: Ustedes le han dado gasolina a la derecha. Tiene narices que cada miércoles venga el Partido Popular, el partido más corrupto de Europa, a dar lecciones de corrupción. Es evidente que la solución a los problemas de la gente no la va a traer el Partido Popular, pero lamentablemente la gente se ha dado cuenta de que ustedes tampoco.
0: Reacción també dels portaveus parlamentaris a les Illes.

0: Mentre la dreta exigeix urnes, l'esquerra desafia el PP a demostrar la seva majoria parlamentària impulsant una moció de censura a Victòria Morell.
1: Bon vespre, PSC i Més per Mallorca rebutgen la via electoral i retreuen al Partit Popular que no presenti una moció de censura. El socialista Marc Pons defensa que aquest és el mecanisme democràtic adequat si els populars consideren que el govern espanyol ha perdut la legitimitat.
2: Si el Partit Popular el que vol fer és actuar i creu que ha d'actuar, no és presentar amb proposicions no de llei en el Parlament de les Illes Balears reclamant eleccions. El que ha de fer és presentar una moció de censura i que es debati on pertoca, que és a les Corts Generals.
1: Lluís Apestegui, a més, per la seva banda, està crític amb l'actuació de Zapatero i el perjudici que, segons afirma, provoca l'esquerra.
3: Independentment de com acabi, no?, aquest procés judicial, se demostra que ha estat duent a terme activitats que són impròpies de qualcú que s'ho considera d'esquerres.
1: PP i Vox, en canvi, coincideixen a reclamar la convocatòria d'eleccions anticipades. Manuela Cañadas, de Vox, sosté que el govern espanyol no es pot mantenir després dels diferents casos de corrupció que atribueixen entorn l'executiu.
4: No se sostiene todos los casos de corrupción y la mafia y organización criminal, como la define la UCO, que estamos viendo. Yo creo que los españoles merecemos otra cosa.
1: El portaveu popular, Sebastià Sagreras, hauria de dimitir i concedir la paraula a la ciutadania.
5: Seria innocu per a fer una moció de censura i nosaltres, evidentment, el que seguim demanant és una miqueta de dignitat, que sabem que no la té el senyor Sánchez, que dimitesqui, que convoqui eleccions i que doni la paraula als ciutadans espanyols.
0: Escoltaven les paraules de Sebastià Sagreras demanant la dimissió de Zapatero. I PP i Vox han votat a favor de l'informe tècnic del Consell de Mallorca que conclou que el vicepresident de la institució insular, Pedro Bestar de Vox, va fer un ús exclusiu de 3 vehicles oficials. El document considera que no és una conducta apropiada, tot i no tenir-ne una regulació formal. La resta de partits que avui s'han aixecat de la la resta de partits s'han aixecat avui de la votació en una comissió de transparència. L'informe de la Secretaria Tècnica constata la vulnerabilitat del codi ètic i han demanat el cessament del conseller de Medi Ambient. Allà al Consell de Mallorca s'hi troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon vespre. Com ha anat aquesta comissió?
6: Bon vespre, idò. La comissió de transparència convocada d'urgència pel president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, hi ha hagut una clara diferència de visions entre PP i Vox i la resta de partits. La documentació analitzada per la Secretaria Tècnica General no acredita que es produís un ús indegut dels vehicles públics, però sí que identifica diverses incidències relacionades amb la seva disponibilitat, identificació i utilització. No obstant això, tant el PSC com Més per Mallorca recorreran a Fiscalia per poder seguir denunciant, diuen, una clara malversació de fons públics. Són les portavots Caterina Cladera del PSC i Caterina Nés per allò de Més per Mallorca.
7: Clarament, nosaltres aquí no ens mourem. Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines, abogacia i intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem el cas a Fiscalia.
8: Nosaltres, després d'aquesta comissió d'avui, on no ha quedat clar ni les explicacions, i jo sí que ho vull deixar una vegada més de manifest, que nosaltres no hem entrat a valorar els informes ni com se mos ha dit allà de dins, simplement hem constatat d'un fet que hi ha i que ha hagut i ho hem comparat.
6: L'escrit també assenyala expressament que aquests 3 vehicles van quedar sota la plena disponibilitat del conseller i afegeix que fins i tot abans de la seva incorporació efectiva a la flota ja s'havia traslladat a la persona que quedarien reservats per a ell. Antoni Gili, portaveu de Vox, ha assenyalat que no són els representants polítics qui han de determinar un veredicte, sinó la Secretaria Tècnica del Consell, mentre que Núria Riera, del PP, ha destacat que l'informe té plena rigorositat i deixa clar que no hi ha hagut cap vulneració del codi ètic.
9: Los hechos son los hechos y los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
10: Els informes tècnics del secretari general de la Casa i de la interventora general deixen clar, després d'haver analitzat l'informe del departament, que no hi ha ni ús indegut dels vehicles públics ni cap malbaratament de recursos públics de tots els mallorquins.
6: El secretari general i l'interventora del Consell signen aquest informe encarregat fa més d'un mes i que es basa en tota la informació recopilada per la secretaria tècnica del Departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, liderat pel propi investigat Pedro Bestard del partit de Vox.
0: Gràcies, Lluís, en directe des del Consell de Mallorca. I el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi com Càritas han acollit persones sense llar desallotjades la setmana passada per l'Ajuntament de Palma de l'antiga presó.
1: Taltavull ha reiterat l'oferta del bisbat per acollir les persones que ho necessitin i ha precisat la importància que s'atengui cada cas de manera individual per respectar la dignitat de cada persona.
11: Jo fins i tot he rebut directament qualcú que m'ha demanat qualcú que ha sortit de la presó que pogués ser acceptat i acuït a uns dels nostres llocs, eh? I ja s'ha tramitat, s'està tramitant. I altres, sé que jo aquesta setmana he estat fora, però he estat informat de que ja n'hi ha tot un grup que se'ls està acuint a diferents llocs, eh? És a dir, per part nostra segueix oferta.
1: Taltavull ha fet aquestes declaracions després de mantenir una reunió amb la consellera de Famílies i Benestar Social, Sandra Fernández.
0: Tot això quan l'Ajuntament de Palma ha fet un pas més en el projecte de reconversió de l'edifici en habitatge públic per a professionals. La Junta de Govern de Cort ha aprovat l'avantprojecte per transformar aquestes instal·lacions en una residència temporal amb 139 habitatges públics destinats a professionals, com dèiem, en dificultat per accedir a un habitatge, com ara sanitaris o docents.
1: També s'ha autoritzat l'expedient de contractació de les obres. La portaveu municipal, Mercedes Celeste, ha avançat que pròximament es presentaran tots els detalls d'una iniciativa que, segons l'Ajuntament, pretén donar resposta a una de les principals problemàtiques de la ciutat, com és l'accés a l'habitatge.
12: Amb aquest acord es fa un pas més per fer realitat una iniciativa que permetrà continuar ampliant el parc d'habitatge públic de Palma i oferir, a més, solucions habitacionals adaptades a les necessitats actuals de la ciutat.
0: I l'Ajuntament d'Eivissa ha iniciat els tràmits perquè es puguin construir habitatges a preu limitat a trets solars que ara són rústics. També aprovarà inicialment el projecte per construir el Mercat Nou en un altre emplaçament.
1: L'Ajuntament projecta construir el mercat on ara hi ha un aparcament provisional, tindrà 3 plantes en altura i 3 de subterrànies per a 300 aparcaments. El batlle d'Eivissa, Rafael Triguero, ha assegurat també que es destinaran 4,7 milions d'euros dels romanents de l'Ajuntament a oferir més habitatges públic municipal.
13: El problema que tenim a la nostra ciutat es soluciona construir més habitatge i, a més, és habitatge per persones que ja estan aquí. O sigui, no suposa un creixement demogràfic. Seran els propietaris o promotores privades que desenvoluparan aquesta construcció i es podran llogar i hi haurà en règim de lloguer i en règim de compra-venda a preus limitats.
1: On hi ha el mercat actual es construirà una zona verda, on s'ubica la joveria, on fa unes setmanes es va desallotjar un assentament.
14: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Set i 21 minuts, la població migrant sostendrà el creixement demogràfic a les Illes Balears durant els pròxims 15 anys, amb un augment previst del 16% segons les projeccions de l'Institut Nacional d'Estadística.
1: Les dades dels primers 4 mesos de l'any confirmen aquesta tendència. Entre gener i abril hi ha hagut més de 3.200 defuncions, mentre que els naixements s'han situat en uns 2.700. D'altra banda, l'INE preveu que les llars unipersonals es converteixin per primera vegada en la tipologia majoritària a Espanya. Tot i això, les Balears es troben entre les poques comunitats on la mida mitjana de les llars continuarà augmentant.
15: La joventut primera volen viure, volen tenir una estabilitat, i això es fa complicat.
16: Porque hay muchos problemas económicos, muchos problemas de todo, de vivienda, y hoy para tener un crío tienes que poder mantenerlo, ¿no?
17: Ya me cuesta conmigo mismo como para tener dos hijos.
0: I 128 persones migrants han arribat de manera irregular les darreres hores a les illes. En aquests hi ha al Manco 13 menors que han tocat terra a Formentera i que, per tant, queden sota la tutela del Consell Insular. Regina Mayans.
18: El centre habilitat per fer la primera acollida d'aquests menors a Formentera té capacitat per una vintena de persones i ha quedat petit. Com a mesura extraordinària per passar la nit, el Consell Insular va sol·licitar a delegació del govern allotjar-los a l'embalat ubicat al port de la Savina. Òscar Portes és el president insular.
19: La delegació del govern va declinar l'ajuda, ens va dir que no podien estar allí aquella nit i, evidentment, el que he fet a primera hora avui de matí ja és sol·licitar formalment que es puga prestar aquesta ajuda en casos excepcionals.
18: Una versió que contrasta amb la que dona la directora insular de l'Estat a les Pitiüses, Raquel Guasch.
20: No hi ha hagut un no rotund. Ja se va explicar que aquest espai no està pensat perquè dormin menors, no acompanyats. A hores d'ara, formalment, no tenim una petició d'utilitzar aquest espai.
18: I demana més responsabilitat institucional.
20: Els hi demanaríeu més lleialtat institucional, més responsabilitat i que busquin solucions.
18: Els menors nouvinguts han passat la nit amb matalassos estesos a dependències municipals.
19: Esperem que no s'hagi de repetir aquesta situació i que la delegació del govern siga més àgil.
18: El Consell demana també més celeritat a la Policia Nacional en la tramitació de la documentació necessària per poder reubicar els menors als centres de Mallorca.
0: I la Policia Nacional de Maó investiga l'aparició d'un cadàver a la costa nord de Mallorca, en concret a Vini Llautí, a 30 minuts a peu des de la mesquida. Va ser un particular qui dissabte va trobar el cos sense vida i va avisar emergències.
1: Fins al lloc dels fets es van desplaçar els bombers, que es varen fer càrrec de la retirada del cos que es trobava en un avançat estat de descomposició. La principal hipòtesi és que es tractaria d'un migrant que hauria caigut d'una embarcació.
0: I més, per Palma exigeix explicacions al batlle Jaime Martínez davant unes imatges de la policia local que, segons la formació, demostren una violència alarmant contra un grup de persones migrants. El vídeo que corre per les xarxes socials mostra una intervenció que els ecosobiranistes consideren d'una gran contundència i molt preocupant. És la portaveu de la formació, Neus Truyol.
21: Cada vegada és més evident que el govern municipal ha assumit els marcs polítics que assenyalen a les persones migrants i altres col·lectius vulnerables com a problemes d'ordre públic.
0: La regidora portaveu de l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, ha mostrat el seu desconeixement davant dels fets, però ha reiterat que té confiança absoluta en el cos policial.
1: Demandada per aquesta denúncia, la regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, ha negat tenir constància de la intervenció, sí que ha insistit que té confiança absoluta amb el cos policial local.
22: Absoluta confiança en la policia local de Palma. Absoluta confiança en la policia local de Palma. Vamos a ver de qué hablan, qué es, y después ya se verá. Pero en principio lo tengo claro. Confianza absoluta en la policia local de Palma.
14: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: L'Associació de Veïnat de Santa Gertrudis recull signatures per demanar contundència contra les festes il·legals. Denuncien que són diverses les cases del voltant del poble que contínuament diuen fan festes i causen, Ivonne Aranyó, greus molèsties per als veïns.
23: N'estan farts i ho tenen clar. Volen protegir la tranquil·litat del poble de Santa Gertrudis, el millor, diuen, d'Eivissa. Ja van aturar el projecte d'una discoteca fa anys. Joan Tur és president de l'Associació de Veïns.
24: Altres, i jo particularment, i tots aquí, pensàvem que tenim el millor poble d'Eivissa, perquè ho és. I va de cap concepte, consentirem que me l'espanyin.
23: Han aguantat el soroll de la música, però el pitjor, diuen, és el col·lapse. Un dels afectats és Toni Planells, de Can Mortera.
25: Estic al costat del camí i l'avalanxa de cotxes i moviment que hi ha en un camí pagès de terra com és insuportable.
23: I això es produeix cada dia.
25: Amb un ràdio de 500 metres hi ha per almenys 5 cases que es dediquen a fer festes d'aquestes. Afectat és aquesta pel trànsit dels cotxes. Però si no en fa un, en fa l'altre. Vull dir que això, pràcticament tots els dies.
23: Diuen que les administracions es treuen l'assumpte de sobre. També ha abordat aquest tema el Partit Socialista d'Eivissa. Víctor Torres és conseller insular del PSOE.
26: Últimament ens han arribat queixes de veïns residents a Jesús, a Can Martinet, a Espuit en Mallà, a Santa Gertrudis, a Calallonga, a Sant Mateu, a Sant Josep, a Sant Antoni. Estan parlant de que és una queixa generalitzada a tota l'illa.
23: El passat mes de maig, l'Ajuntament de Santa Eulària va aprovar una ordenança que obliga les persones responsables de la Font de Ramó a permetre l'accés de les autoritats per fer sonometries i precintar equips.
0: I els amarristes del petit port de Sanitges, Mercadal, podran tornar les barques al port aquest estiu. La Conselleria de la Mar ha confirmat la concessió temporal pels pròxims 3 anys.
1: Això dona un al·lel als usuaris que fa anys que lluiten per legalitzar-ne la situació. L'autorització comporta un seguit d'obligacions com reconstruir els pantalans malmesos en els temporals i no habilitar nous punts d'amarraments de la quarantena, que ja actualment és el conseller de la mà, Juan Manuel Lafuente, el president de l'Associació de Marristes, Beb Riudavets, i el batle d'Esmercadal, Joan Pellicer.
2: El govern balear s'aconseria, li dona l'autorització temporal a l'associació durant 3 anys mentre o quan estigui la concessió definitiva per gestionar aquest espai.
3: 24 anys després, per fi tindrem un títol que ens donarà tranquil·litat i molta responsabilitat també, perquè aquí sabem que estem en un entorn molt delicat.
4: Perquè pugui mantenir doncs, aquest paisatge amb les embarcacions, que és una cosa que hem vist tots des de fa molt d'anys, des de dècades, i que jo crec que la gent de Menorca no vol que canviï.
1: Paral·lelament, es treballa en una concessió definitiva que garantirà la pervivència d'aquest històric port del nord de l'illa.
0: I Menorca ja té operatives 4 embarcacions que vigilen el litoral de l'illa, operen des del port de Mahó, Fornells i Ciutadella.
1: 2 s'encarreguen del control i la vigilància per detectar activitats il·legals, mentre les altres 2 es destinen a donar suport logístic a ports. I bé, aquestes unitats formen part de les 22 que la Conselleria de la Mà ha desplegat al territori insular. A més, de tenir una funció dissuasiva, també podran ser cedides a altres administracions. Juan Manuel Lafuente és el conseller de la Mar i Cicle de l'Aigua.
2: Donar servei a les funcions que té la conselleria, que són de vigilància en l'arrendament d'embarcacions, però també posar a disposició de resta d'administracions aquestes embarcacions per fer vigilància, sigui mediambiental, que és una altra conselleria, sigui la vigilància de policia marítima, que té la Guàrdia Civil, o de pesca, que té el Consell Insular.
0: 1 minut per arribar a les 7:30.
14: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
7: Tèntol.
5: Tèntol. El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
14: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. Zapatero assegura davant el jutge que mai va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i nega haver cobrat comissions. És el que ha declarat a l'Audiència Nacional, on ha evitat declarar per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros.
1: Tot i que el jutge veu indicis de criminalitat, ha rebutjat imposar-li mesures cautelars com la retirada del passaport o les compareixences judicials cada 15 dies, tal com sol·licitava la Fiscalia, ja que considera que no hi ha risc de fugida ni d'ocultació o destrucció de proves. En un comunicat, l'expresident Zapatero ha demanat confiança i ha dit que la veritat s'obrirà pas. Els socialistes mantenen el suport a l'exdirigent, mentre Sumar, soci de govern, esperava més explicacions.
0: Una qüestió que ha marcat avui la sessió de control al Congrés dels Diputats amb acusació per part del líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat a Sánchez de covard per no convocar eleccions, mentre el president del govern espanyol ha evitat mencionar Zapatero.
8: Pero usted es un cobarde. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata.
9: Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¡Se van a celebrar!
0: I l'informe del Consell de Mallorca sobre l'ús dels cotxes oficials per part del vicepresident, Pedro Bestard, conclou que el conseller de Vots va tenir una conducta no apropiada en utilitzar per ús personal els 3 cotxes oficials sense permís.
1: Una investigació interna aprovada amb els vots de l'equip de govern del PP i Vox en la Comissió de Transparència, en què la resta de partits s'han aixecat reclamant la dimissió de Bestard, ja que consideren ha tingut una conducta poc ètica. Tant el PSIP com Més per Mallorca recorreran a Fiscalia per poder seguir denunciant, diuen, una clara malversació de fons públics. Són les portaveus Catalina Cladera i Catalina Inés Perelló.
6: clarament, nosaltres aquí no ens mourem. Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem el cas a Fiscalia.
7: Nosaltres, després d'aquesta comissió d'avui, on no ha quedat clar ni les explicacions, i jo sí que ho vull deixar una vegada més de manifest, que nosaltres no hem entrat a valorar els informes ni com se mos ha dit allà de dins, simplement hem constatat d'un fet que hi ha i que ha hagut i ho hem comprat.
0: El portaveu de Vox, Antoni Gili, ha assenyalat que no són els representants polítics qui han de dictaminar un veredicte.
10: Los hechos son los hechos y los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
0: I l'Ajuntament de Palma ha aprovat l'avantprojecte per transformar l'antiga presó en una residència temporal amb 139 habitatges públics.
1: Així ho ha aprovat la Junta de Govern, uns habitatges que es destinaran a professionals amb dificultats per accedir a un immoble, com ara sanitaris o docents. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi, com és el cas de Càritas, han acollit algunes de les persones desallotjades d'aquestes instal·lacions la setmana passada.
0: I el cantant Alejandro Sanz fa aturada a Palma dins la gira i ara què feia 10 anys que no hi actuava.
1: El concert serà a les 10 del vespre, tot i que hi ha gent que ja fa hores que fa cua per accedir a l'estadi. Es preveuen 20.000 assistents, n'hi ha que han viatjat fins i tot per veure'l des de la península.
11: Estamos preparados para esta noche, llevamos nosotros desde esta mañana a las 9, porque venimos de Murcia, pero nuestro grupo está desde anoche, que hizo noche aquí, durmió aquí.
12: Pues desde las 11 de la mañana aquí estamos plantados con la silla, la sombrilla, ni que estuviéramos en la playa, hija.
13: Un poco pesado, sí, pero mucho sol, pero vamos, estamos bien.
0: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
14: Informatiu Vespre. Esports.
0: I en els esports, el Leipzig ha destituït el seu entrenador i Martin de Micheli serà l'elegit, Xisco Ribas.
15: El club alemany ha fet oficial fa uns moments que el tècnic Ole Werner no continuarà la banqueta, així com tampoc ho faran els seus assistents, que han estat rellevats de les seves funcions. D'aquesta manera, és qüestió d'hores que el Leipzig aboni la clàusula de 2,5 milions d'euros del que és encara entrenador del Mallorca, Martin de Micheli, en qui tenia un acord firmat des de la setmana passada. I qui s'hi ha abandonat ja a l'illa és Pablo Maffeo, el jugador argentí, deixa el Mallorca i ja és a Grècia per assignar el seu contracte amb l'Olympiacos. Precisament Maffeo ha parlat avui a l'aeroport de Palma sobre de Michelis.
27: Aún es entrenador del Mallorca, yo no lo sé, no he hablado con él, pero bueno, yo entiendo la parte de la afición, pero bueno, si me permitís, pues al final, si vosotros sois periodistas y os ofrecen más en otro lado, pues verdad que os iríais. Al final, el fútbol es un trabajo.
15: Consegüentment, la direcció esportiva del Mallorca continua cercant un substitut de De Michelis i Luis García Fernández, actual entrenador de Las Palmas a segona divisió, és el darrer a sumar-se a la llista. El jugador mallorquinista acaba contracte el 30 de juny i ha rebut una oferta de renovació amb el conjunt canari. De moment, Luis García no ha acceptat aquesta oferta i ja ha tingut un primer contacte amb el Mallorca. Tornant a la sortida de Maffeo, només falta que el jugador passi el reconeixement mèdic i el conjunt grec faci l'anunci oficial. D'aquesta manera, el lateral argentí, que va arribar a l'illa l'estiu de 2021, posa fi a una etapa de 5 temporades al Mallorca, on ha jugat un total de 160 partits amb 5 gols i 15 assistències.
27: Al final yo tenía contrato, las cosas se han dado así, es una oportunidad única para mí, la tengo que aprovechar. Y si encima dejo algo de dinero al club, pues bueno, al final es cosa de dos. Si ellos deciden que me venden y yo decido irme, no hay más.
15: Després de Kyle Larin, Pablo Maffeo és el segon jugador que abandona el Mallorca aquest estiu. Pel que fa al Mundial, la selecció espanyola es va exercitar ahir a Chattanooga per a començar a preparar el segon partit de la fase de grups contra l'Aràbia Saudita, un partit que es disputarà diumenge a les 6 de l'hora baixa. El jugador Dani Olmo confia plenament en l'equip.
28: Estamos bien, somos conscientes de lo que hemos hecho mal, de todo lo que tenemos que,
16: que mejorar, que es mucho, pero lo vamos a hacer. O sea, hemos demostrado en anterioridad que somos los mejores, que podemos hacerlo. Seguimos dependiendo de nosotros. Si ganamos todo hasta el final, somos campeones del mundo, así que ese es nuestro objetivo, ganar los 7 partidos que quedan.
15: Recordant que el grup H, l'Uruguai, l'Aràbia Saudita, Espanya i Cap Verd estan empatats a un punt. Pel que fa als altres grups, ahir vespre, França va debutar amb victòria per 3-1 contra Senegal amb 2 gols d'Mbappé, que es va convertir en el màxim golejador de la història de la selecció francesa. I aquesta matinada, l'Iraq ha perdut per 1-4 contra Noruega amb 2 gols d'Erling Haaland i Àustria ha guanyat per 3-1 a Jordània. I la vigent campiona, l'Argentina, es va estrenar amb una contundent victòria per 3-0 contra l'Algèria amb un hat-trick de Leo Messi. L'argentí, amb 16 gols als 6 mundials que ha disputat, empata d'aquesta manera Miroslav Klose com a màxim golejador de la història de la Copa del Món. De fet, Messi diu que se sent identificat en Rafael Nadal.
17: Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho, ¿no? Creo que somos muy parecidos en ese sentido, que siempre quiero dar el máximo, siempre me quiero sentir bien y disfruto de esa manera y bueno, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos.
15: I des de les 7 del capvespre, la Portugal de Samu Costa s'està enfrontant a la República Democràtica del Congo. El migcampista mallorquinista està a la banqueta i, de moment, el marcador al minut 37 és d'un gol a 0 favorable al conjunt portuguès. Qui sí està jugant de titular és Bernardo Silva, nou fitxatge del Real Madrid. I a les 10 del vespre, Anglaterra s'enfrontarà a Croàcia. A la primera federació, l'Ou d'Eivissa ha presentat avui el seu nou entrenador, Raúl Llona. Escoltam les primeres paraules del nou tècnic blausal.
18: Yo estoy convencido de lo que yo soy como entrenador, de lo que yo voy a aportar al club, y en eso pues estoy muy, muy tranquilo, porque sé que voy a tener, como te he dicho antes, una gran plantilla, y eso siempre facilita las cosas.
15: I el nou director esportiu del Club Pitius, Michel Sanz, ha parlat sobre la incorporació de Raúl Llona com a tècnic de l'UD.
19: La figura más importante y es la pieza del puzzle clave para lo que queremos en el proyecto. Firmamos a un entrenador con experiencia en la categoría, con personalidad, con una idea de juego muy clara, capacitado, por supuesto, para liderar este proyecto tan ambicioso que tenemos entre manos.
15: A la segona federació, Alejandro Pérez abandona l'Atleti Balears i Gerardo Bonet renova per una temporada amb el conjunt blanc i blau, mentre que el Poblense s'ha acomiadat d'Alberto i ha fitxat Sergi Frau. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha acomiadat avui a Mario Ribillos i l'IN. El madrileny abandona el club després de guanyar 6 títols i jugarà la pròxima temporada a l'Inter, mentre que el segovià encara no té decidit el seu destí. Escoltam en aquest ordre les paraules de Ribillos i l'IN.
20: Me voy feliz, me voy con lo de haberes hecho, me voy con la sensación de que he hecho las cosas bien, con el club, con mis compañeros, con la afición. Siempre ha habido un vínculo especial. He tenido la gran suerte con 39, 40 años ya recién cumplidos de poder vestir esta camiseta, de poder disputar 6 títulos.
15: A l'acte, el president del Palma, José Tirado, ha fet també una valoració del curs. Una temporada que deixa un títol, la Intercontinental, i 3 finals i 2 semifinals.
21: Creo que para mí ha sido un año muy bonito, un año que ha sido muy difícil. Creo que todo lo que se ha hecho con un proyecto que empezaba nuevo, con una plantilla, pues seguramente Vadillo me corregirá, pero de las más jóvenes de los últimos años, con muchos cambios también, con bajas a última hora que no esperábamos, donde también las lesiones pues de jugadores importantes nos han condicionado en momentos también claves, ¿no?
15: A més, quan el tècnic Antonio Vadillo parlava del seu futur al club, el president ha mostrat el seu desig el fet que no se'n vagi.
22: Que no nos haga un de Michelis ahora, ¿eh? Yo lo digo aquí. Que se comprometa y que no haga un de Michelis.
15: Posat ja el punt final a la temporada, comença ara un estiu marcat per les altes i baixes a la plantilla. I acabam amb bàsquet, perquè la primera FEB, l'Estia Menorca, ha anunciat que Spencer Litteson no seguirà l'equip, mentre que Lucas Capalbo abandona el Fiwi Mallorca.
0: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
2: Chico, al lío, pide un crédito.
3: ¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
2: Préstamo.

0: 7:43 des que va posar en marxa la llei de l'eutanàsia ara fa 5 anys. S'ha passat de prop de 75 prestacions el primer any a més de 500 l'any passat. Les Balears se situen entre les comunitats autònomes en tasses més altes de sol·licituds, en 3,12 per cada 100.000 habitants.
1: A trets general, les malalties neurològiques són la causa principal de les prestacions, amb un 46% seguides per les patologies oncològiques. La ministra de Sanitat, Mònica García, afirma que la llei funciona i que cada vegada més persones coneixen i reconeixen aquest dret.
2: La llei funciona y además funciona con garantías, funciona con seguridad jurídica, funciona respetando la autonomía de las personas, de los pacientes, funciona gracias al extraordinario compromiso de los profesionales sanitarios que han sabido acompañar una de las decisiones más difíciles que se puede tomar, que puede tomar una persona, ¿no?
0: I la tercera jornada de vaga de metges d'aquest mes de juny ha deixat anul·lades una seixantena d'operacions i més de 1.300 cites per a consultes i proves diagnòstiques a les Illes Balears. Els facultatius continuen així en la protesta contra l'Estatut Marc proposat pel Ministeri de Sanitat.
1: Són dades d'Ipsalut que també recullen que aquestes cancel·lacions se sumen a les més de 3.000 de dilluns i gairebé 2.000 d'ahir. Segons la Conselleria de Salut, la vaga d'aquesta setmana podria comportar la suspensió d'unes 15.000 actuacions sanitàries amb un cost total de 2,5 milions d'euros.
0: I continuem parlant de la plana laboral. La plantilla de la UT Portmany, concessionària del servei de neteja i recollida de residus de Sant Antoni, denuncia una situació laboral que considera el límit. Els treballadors asseguren que pateixen incompliments de conveni, assetjament laboral i greus deficiències en matèria de seguretat. El sindicat Comissions Obreres adverteix que si no hi ha solucions es plantegen una vaga indefinida a partir del mitjan mes de juliol. Esther de Miguel.
3: Entre les irregularitats que denuncien hi ha canvis continus en els quadrants laborals, imposició de vacances, manca de cobertura de vacants segons estableix el conveni i possibles situacions d'assetjament laboral. També parlen de avaries en el 80% de la flota de vehicles, ho explica el treballador Sergio Sánchez.
4: Los vehículos cuando toca una revisión, una ITV, una inspección técnica, se coge y se va a la puerta de la ITV con la máquina para borrar las averías. Se borran las averías en la puerta de la ITV y nada más que sale por la puerta de la ITV se vuelve a encender la luz de la avería. Hay vehículos con problemas de frenos, hay vehículos que parece que los escuchas a 3 kilómetros, hay vehículos que yo, por ejemplo, mi vehículo que llevo a diario, que es una Capstar, no puedo apagarla porque una vez la apago luego ya no arranca.
3: També parlen de manca de material adequat per treballar i de que el magatzem del gas del Riure per part de l'empresa es fa de manera perillosa. Ana López és secretària d'organització de Comissions Obreres.
5: No se está cumpliendo con la materia como tienen que hacer el acopio. Se están mezclando gas de la risa con butano, con botellas de oxígeno y puede ser muy peligroso.
3: Des del comitè d'empresa asseguren que ja han presentat una trentena de denúncies davant d'inspecció de treball des del mes de març. Si no hi avanços en les pròximes setmanes, els treballadors estudien convocar una vaga indefinida a partir de mitjan de juliol.
0: L'Ajuntament, per la seva part, afirma que ha mantingut reunions de manera reiterada amb els representants sindicals sempre que aquests han estat sol·licitades. L'últim va ser dia 25 de març.
1: A més, el consistori s'ha posat en contacte amb l'empresa concessionària per conèixer de primera mà la situació exposades pels representants dels treballadors. Des de l'Ajuntament també han destacat que s'han aplicat increments salarials segons les pujades aplicades a funció pública, tot i que el contracte de l'empresa de neteja no contempla revisió d'aquesta mena.
0: I en una setmana marcada pel conflicte de l'escola concertada de 0 a 3 anys, avui el sindicat de la pública i la conselleria s'han reunit per abordar les properes millores laborals. Educació proposa un permís retribuït d'un curs escolar pels docents. Carme Moreno.
6: Ara els sindicats han d'estudiar la proposta pel permís retribuït que passa perquè durant 4 anys els docents treballin i percebin el 80% del salari. Els 5 anys podrien gaudir d'aquest permís remunerat i durant aquest curs escolar percebrien el 80% del seu sou. Es tracta d'una mesura que s'adreça als funcionaris de carrera. D'altra banda, per unanimitat, s'ha aprovat una millora del complement de tutoria que passarà dels 37 euros mensuals actuals al 60. Els sindicats consideren que l'increment és insuficient i esperen veure incrementada la quantia en el pròxim acord de millora.

0: pel docents. És Rubén Herray, del sindicat UGT.
1: Nosaltres hem estat reivindicatius perquè arriba tard, arriba 15 mesos tard des que se va fer públic davant la comunitat educativa, i sí que hem aconseguit finalment, amb la feina que hem fet, un compromís de conseguir revisar que se pagui de manera retroactiva.
0: L'increment del complement pel tutor beneficiarà més de 6.000 tutors de la pública i tindrà un cost estimat de 2,5 milions d'euros anuals. A més, si hi ha disponibilitat pressupostària, la mesura tindrà un caràcter retroactiu a partir del curs 2025-2026. És el conseller d'Educació, Antoni Vera.
2: I nosaltres ara enduïm la millora d'aquest complement fins a 60 euros, tant en els tutors a jornada completa com a mitja jornada, de la manera que puguen dignificar i que puguen dignificar encara més la funció tutorial.
0: En vista el pròxim acord de millora pel docents, Vicenç García, del sindicat Estell, considera que algun dels punts claus han de ser la reducció de les ràtios i la burocràcia, mentre que Víctor Villatoro, del sindicat AMPE, considera que el docent de Mallorca han de comptar amb un complement econòmic de difícil cobertura.
3: Allà un cert malestar entre el personal docent, que fa referència a burocràcia, fa referència a ràtios, fa referència a hores lectives.
4: El que han de reclamar és un complement de difícil cobertura per Mallorca, ja que aquí la carestia de la vida ha pujat moltíssim aquests tres darrers anys, i després també el cobrament íntegre de les pagues extres.
0: També s'ha acordat per unanimitat que els docents que substitueixin el director percebran un complement econòmic que variarà en funció de les dimensions i tipologia del centre i que va dels 107 euros als 861 euros mensuals.
5: I demà la presidenta del govern, Marga Proença, reunirà la xarxa de 0 a 3 i el sindicat Comissions UGT i l'Estell per escoltar les seves reivindicacions.
6: En la trobada també serà present el conseller d'Educació, Antoni Vera, i s'organitza a petició del col·lectiu. La reunió arriba després que ahir les mestres i educadores aturassin amb motiu de la segona jornada de vaga de 24 hores per reclamar la negociació d'un nou conveni autonòmic, entre altres millores laborals, com la implantació de la parella educativa. El col·lectiu també ha sortit al carrer per fer visible el seu malestar amb el bloqueig de la negociació per part de la patronal.
5: Ja ha finalitzat la tercera i darrera jornada de la cimera del G7, el president francès i anfitrió Emmanuel Macron considera que ha sigut tot un èxit després de mesos de desacord. Macron ha destacat el compromís de suport a Ucraïna i l'augment de la pressió sobre Rússia. També ha valorat el pacte de pau entre els Estats Units i l'Iran.
7: Moi, je pense que cet accord est une bonne chose. Et c'est pourquoi nous le soutenons. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il a été soutenu par tous les pays du G7. Il faut que tout le monde suive cet accord.
6: Escoltàvem el president Macron, que afirma que es tracta d'un bon acord i que per això l'ha ratificat als membres del G7. Afegeix que, tot i que no resol tots els problemes immediatament, insta les parts per actuar amb responsabilitat i a respectar-lo, començant per Iran, però també per Hezbollah i Israel.
5: Sobre l'acord, el president estatunidenc Donald Trump diu que el pacte amb l'Iran evita la catàstrofe econòmica que s'hauria produït si continués el conflicte. Diu que compleix tots els objectius marcats. I l'Iran disposarà d'un fons internacional de fins a 300.000 milions de dòlars per a la reconstrucció del país. És part de l'acord que ha transcendit d'aquesta reunió G7. L'acord també inclou la reconstrucció del Líban.
6: Els recursos arribarien a través d'inversors privats internacionals. El projecte, però, està condicionat a un futur acord nuclear i al compliment de controls internacionals per part de Teheran.
5: Tot i aquest acord, avui matí Israel ha tornat a bombardejar el sud del Líban. Hi ha al manco 6 morts. I l'astronauta de la NASA, Cristina Cook, ha estat guardonada aquest dimecres amb el Premi Princesa d'Astúries de la Concòrdia 2026. L'enginyera nord-americana va fer història el passat mes d'abril com a tripulant de la missió Artemis II. Aquest missatge va dur l'ésser humà a l'òrbita de la Lluna per primera vegada d'ençà de l'any 1972.
6: Aquesta astronauta de 47 anys té una carrera plena de rècords especials. És la primera dona que ha arribat a l'òrbita lunar i la que ha passat més temps seguits a l'espai, amb 328 dies. A més, l'any 2019 va fer el primer passeig espacial format només per dones. A la darrera missió, Cook i els seus tres companys varen viatjar a bord de la nau Orion. L'equip va batre tots els rècords de distància en allunyar-se més de 400.000 quilòmetres de la Terra.
5: 7 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
8: Informatiu vespre. IB3 Ràdio. No.

0: I començant parlant d'un dels concerts més esperats d'enguany, un concert multitudinari, el d'Alejandro Sanz, que pujarà novament als escenaris a Mallorca. Serà una dècada després de fer-ho, serà quan siguin les 10 del vespre a l'estadi de Sant Moix a Palma. El cantant madrileny torna aquesta nit, com dèiem, a Mallorca, concretament a Palma, després de 10 anys sense actuar-hi, en una cita que ha generat victòria, una gran expectació entre els seus seguidors.
1: Així és, una gran expectació pel retorn d'Alejandro Sanz a Mallorca, que ha reunit centenars de seguidors molt abans de l'obertura del recinte, en una espera que s'ha convertit gairebé en una celebració. No hi han faltat els parasols per protegir-se de les altes temperatures, les begudes fresques per combatre la calor i, sobretot, les cançons d'Alejandro Sanz, que han acompanyat l'espera dels fans durant tot l'hora baixa.
2: Yo soy solo un adolescente, pero entraré en tu mente pisando fuerte, pisando fuerte.

0: Res, d'aquí uns minuts, a partir de les 8, obertura de portes a tot el públic en general. A les 7 i quart ja s'ha obert per als que estaran damunt la gespa de l'estadi de Sant Moix a Palma. Una espera que per alguns va començar ahir vespre. Diversos seguidors han pernoctat al voltant de l'estadi per assegurar-se les primeres posicions davant l'escenari, mentre altres s'hi han incorporat a primera hora d'avui matí.
1: Entre el públic hi ha aficionats arribats de diferents punts de la península, fins i tot de Múrcia, que no s'han volgut perdre aquest retorn d'Alejandro Sanz després de més d'una dècada d'absència.
2: Estamos preparados para esta noche. Llevamos nosotros desde esta mañana a las 9, porque venimos de Murcia, pero nuestro grupo está desde anoche, que hizo noche aquí, durmió aquí.
3: Bueno, hemos hecho noche hoy, llevamos desde ayer unas cuantas aquí durmiendo, y luego han ido viniendo y hemos ido yéndonos y viniéndonos. Y nada, como se espera, una noche mágica, irrepetible, y esperándolo, que lleva muchos años sin venir y aquí estamos esperándolo.
4: Pues desde las 11 de la mañana aquí estamos plantados con la silla, la sombrilla, ni que estuviéramos en la playa, hija.
5: Se apagan cuando duermes, díselo a tu corazón.
0: Un concert molt esperat en què no hi faltaran clàssic con corazón partido.
1: I per als qui encara s'ho estiguin pensant, de darrera hora l'organització informa que encara queden algunes entrades disponibles.
5: Acércate un poco más, no tengas miedo a la verdad.
0: I canviem ara de cantant.

0: Es pot ser la declaració d'amor més pur i incondicional i també una dedicatòria molt especial del líder de Changuito, Joan Montaner, a la seva filla. T'estimaré, cançó que escoltant de fons forma part de Batex, el nou EP que avui ha presentat el grup mallorquí a Palma. Un treball en què han explorat nous estils com el techno i que planteja una reflexió sobre la dependència tecnològica i la necessitat de connexió humana. Laura Marcos.
1: T'estimaré és el tema que tanca el disc que Joan Montaner va escriure a la seva filla petita i que resumeix l'essència d'aquest EP de 5 cançons que en recorda la importància de compartir experiències reals, simplement amb una declaració d'amor que vol transmetre la serenitat de gaudir del present i dels que estimem.
2: Cada cançó representa un batec diferent perquè pensam que, com que estem sent constantment bombardejats per informació, per tots els mitjans, per les xarxes socials, etc. De vegades pareix que no tenim temps per nosaltres mateixos i de poder relaxar-se una estona, respirar i d'aquesta manera interioritzar amb un mateix i sentir els nostres propis batecs.
1: I tranquils perquè Batex conserva l'arrel balear i les ganes d'impactar positivament a la gent, com remarca Joan Montaner. Això sí, en aquest nou treball també s'han atrevit amb el techno i el dance a Constel·lacions, la cançó que obre el disc feta íntegrament amb intel·ligència artificial, tot i que a la vegada és una crítica a l'addicció, a les xarxes socials i a la tecnologia, les quals es representa com un monstre.
2: És una mica una ironia el fet que sigui amb intel·ligència artificial, perquè del que xerra la cançó realment és de tot el contrari. Està xerrant d'un tema introspectiu, és una meditació que te fa fer un viatge. És com que representa això, aquest monstre. És com que hem empleat intel·ligència artificial i a la vegada un missatge que va destruir-la.
1: El treball ha estat enregistrat entre Bunyola i Palma i ha comptat en col·laboracions com la del grup català Oques Grasses. El primer concert de la nova gira de Changuito serà aquest divendres de 9 de juny a Ciutadella, on actuaran juntament amb els grups menorquins Pel de Gall i Suc i Sopes. El següent serà el pròxim 23 de juny, la Revetlla de Sant Joan, a Palma.
0: La Catedral de Mallorca homenatja Gaudí amb una gran exposició dedicada a la reforma que l'arquitecte català hi va dur a terme entre 1902 i l'any 1915. La mostra, que s'inaugurarà demà, es podrà visitar de manera gratuïta per als residents durant un any i coincideix amb el centenari de la mort del creador de la Sagrada Família.
3: Sota el títol Gaudí a la Seu de Mallorca, Litúrgia, Art i Modernitat, l'exposició recorre la transformació que va canviar per sempre la fesonomia de la catedral, una intervenció que en el seu moment va generar controvèrsia, però que avui és considerada un dels grans atractius del temple. Així ho ha destacat la comissària de l'exposició i cap de gestió cultural de la Seu, Cristina Ortiz.
4: No eren tampoc massa, diguéssim, elements que se podien entendre dins aquell context o dins aquell moment, i això sempre, doncs, òbviament, va crear una mica de debat, de polèmica, però bé, avui dia, la veritat és que és una sort poder tenir-ho perquè és una obra meravellosa.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 17 de juny, en què Zapatero ha assegurat davant el jutge que mai va influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i ha negat a cobrar comissions. És el que ha declarat a l'Audiència Nacional, on ha evitat declarar per les joies trobades en el seu despatx valorades en 1,3 milions d'euros. Clàudia Mallia.
1: Tot i que el jutge veu indicis de criminalitat, ha rebutjat imposar-li mesures cautelars com la retirada del passaport o les compareixences judicials cada 15 dies, tal com sol·licitava la Fiscalia, ja que considera que no hi ha risc de fugida ni d'ocultació o destrucció de proves. En un comunicat, Zapatero ha demanat confiança i ha dit que la veritat s'obrirà pas. Els socialistes mantenen el suport a l'exdirigent, mentre Sumar, soci de govern, espera més explicacions.
0: La declaració de l'expresident espanyol ha marcat la sessió al Congrés amb acusació per part del líder de l'oposició. Alberto Núñez Feijóo ha acusat a Sánchez de covard per no convocar eleccions, mentre el president del govern ha evitat mencionar Zapatero.
2: Usted es un cobarde. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a mordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata.
3: Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¡Se van a celebrar!
0: I el Consell de Mallorca veu inapropiat l'ús dels cotxes oficials que ha fet el vicepresident Pedro Bestart. Així ho detalla un informe de l'entitat insular.
1: Es tracta d'una investigació interna aprovada amb els vots de l'equip de govern de PP i Vox a la Comissió de Transparència, en què la resta de partits s'han aixecat reclamant la dimissió de Bastard, ja que consideren ha tingut una conducta poc ètica. Són Antoni Gili, portaveu de Vox, i Catalina Cladera, del PSIP.
4: Los hechos son los hechos. Y los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
5: Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines, abogacia i intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem a casa Fiscalia.
0: I l'Ajuntament de Palma ha aprovat l'avantprojecte per transformar l'antiga presó en una residència temporal amb 139 habitatges públics.
1: Així ho ha aprovat la Junta de Govern, uns habitatges que es destinaran a professionals amb dificultats per accedir a un immoble, com ara sanitaris o docents. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha confirmat que diverses institucions lligades a la diòcesi, com Càritas, han acollit algunes de les persones desallotjades d'aquestes instal·lacions la setmana passada.
0: I s'investiga a Menorca l'aparició d'un cadàver a la costa nord de l'illa, en concret a Vini Llautí, a 30 minuts a peu des de la mesquita Bassa. Un particular qui dissabte va trobar el cos sense vida i va avisar emergències.
1: Fins al lloc dels fets es van desplaçar els bombers, que es varen fer càrrec de la retirada del cos, que es trobava en un avançat estat de descomposició. La principal hipòtesi és que es tractaria d'un migrant que hauria caigut d'una embarcació.
0: A aquesta hora comença l'obertura de portes per al concert d'Alejandro Sanz a l'estadi de Son Moja Palma.
1: El cantant torna a Mallorca després d'una dècada. Els fans esperaven amb ganes el seu retorn i per això molts fan cua des de fa hores i fins i tot s'han desplaçat per veure'l.
6: Estamos preparados para esta noche. Llevamos nosotros desde esta mañana a las 9, porque venimos de Murcia, pero nuestro grupo está desde anoche, que hizo noche aquí, durmió aquí.
7: Pues desde las 11 de la mañana aquí estamos plantados con la silla, la sombrilla, ni que estuviéramos en la playa, hija.
8: Un poco pesado, sí, pero mucho sol. Pero vamos, estamos bien.
0: El concert, que preveu reunir prop de 20.000 espectadors, serà a partir de les 10 de la nit. Arribam així a les 8 i 4 minuts. Més notícies als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
1: Hola, bona sera.
2: Hola, què tal?

0: fem, això?
1: Estat Xavi Oliver.
0: Molt bé, i tu, Jordi?
1: Gri,
0: no era en Jordi, gri, no sé per on deu ser. Però bueno, bé, i tu com estàs, Inés?
1: Jo bé. Saps que s'ha confirmat ja l'edició d'Operació Triunfo 2027?
0: Torna-m'hi, men. No creus que haurien de començar a superar ja el tema d'Operació Triunfo, Inés? Me sap greu, perdó, t'estic moltíssim, però...
1: Ai, jo de tu. No, a veure, jo només ho dic per informació, servei públic i noticiabilitat local. Perquè tornarà presentant a Chenoa, i això és noticiabilitat local.
0: Sí.
2: Gràcies, Mallorca, gràcies, mil gràcies, mil gràcies, no sé què dir, per tot vosaltres en el meu tort. Som mallorquina, som una mallorquina. Quan tu vas...
0: Ai, senyor, doneu-me forces, entre tu i en Jordi jo no sé on acabarem.
1: Ai, en Jordi, en Jordi.
0: Sí.
1: Ahir va ser molt bon, Jordi.
0: Se va lluir, se va lluir.
1: Mirau, escoltau.
3: Ole!
1: Ole!
0: Ole,
1: ole, Jordi!
0: Ole, però, Sant Joan, dius ole.
3: Jo dic ole, però...
0: T'ha dit bravo, torero.
1: Dic que fos això a la
3: feria
1: d'abril.
3: Què criden?
4: Un patat, un patat, un patat.
1: Visca!
3: Visca! Molt bé.
0: A veure, riure molt.
1: Aquest ole, que li va sortir de s'ànimo.
0: No ho sé, en Jordi... Bé, va animar així d'aquesta... Ole, au!
1: Després connectarem amb en Jordi, que volem enviat avui pel món. No poden,
0: no poden dir.
1: No poden dir.
0: A menys, jo crec que és
1: no,
0: un...
1: No, no, no ho diguis.
0: Perquè és un món molt, molt
1: no
0: particular.
1: Diguis. No diguis. Tenim enganxada l'audiència.
0: Home, jo crec que si ho deim, més enganxada
1: no,
0: l'endrem.
1: No, no ho direm.
0: Molt bé.
1: De moment, no. Ho d'esperar un minutet només. Tenim en Toni Cardell en el control tècnic.
3: Ole!

0: Xavi, tu tens molt d'amics?
1: Amén. Pagaràs de quantitat o de qualitat?
0: Que és qualitat per tu?
1: Bé, bons amics, Inés, de tota la vida.
0: A veure, amics. Ho dic perquè certa gent, tenir amics per certa gent, vol dir gent en qui pugui comptar, però que et beneficia. És a dir, que si té un amic en barca, per exemple, que si té una casa de vora la mà, que si el pot colar a un lloc que li interessi.
1: Però això no són amics, Inés.
0: Exacte. Això és capital social.
1: I quin concepte? Quin concepte?
0: Concepte interessant.
1: Molt interessant.
0: I de precisament d'aquest concepte en xerra en Alba Tarragó en el seu article setmanal de la FIA Única a l'Ara Balears. Hola, Alba, com estàs?
2: Hola, Lloc, molt bé. Com estàu?
0: Capital social. Sí. A veure, què és aquesta paraulota?
2: Home, m'heu dit aquí paraules. Avui a xerrar de sociologia, jo m'he hagut d'informar un poc. Capital social, perquè mos entenguem de primeres, és tenir contactes. Bàsicament, així, en resum. Per jo també, disclaimer, jo diré aquí el que per jo és capital social, cadascú s'ho du en el seu terreny, perquè fins i tot els experts no tenen massa consens sobre què vol dir aquest concepte.
0: Tenir contactes de tota la vida, jo crec que ho podem entendre.
2: Exacte. Bàsicament, mesures de cooperació entre individus. Però això no sempre és positiu perquè genera desigualtats, és a dir, genera oportunitats amb uns i altres no. Clar. Depèn dels contactes que tinguis.
0: Aixofisme, també.
2: També. Exacte. Per exemple, depèn dels contactes que tinguis.
1: Sí. Clar, és que és capital econòmic, és a dir, el que ens permet comprar més o manco coses, però també és capital social ens permet accedir a més o manco coses.
2: Exacte, entenc. Exacte. Depèn de, per exemple, mira, avui mateix jo sé aquí, és pel capital social que tinc, és a dir, perquè us conec a vosaltres, perquè tinc una xarxa de coneguts en els mitjans i el meu capital social me permet avui estar aquí, per exemple.
0: Quin luxe.
2: Ara he estat així, així, estava nerviosa i tot.
0: No importa que estigui gens. Perquè m'interessa, mos interessa bastant això del capital social, perquè avui en dia, jo no sé si vos passa a tots, que tenim la sensació de haver de ser per tot i tenir moltes, moltes coses propostes damunt la taula. Ja, no, ja sigueu grans, petits, infants, fins i tot després en xerrarem famílies, joves. Vosaltres teniu també aquesta sensació?
2: Sí. O sigui, jo de fet vaig escriure aquest article un poc pensant en els meus caps de setmanes, que realment no en tinc cap ni un lliure. I bàsicament jo pensava, això és una FOMO, que també podem xerrar més endavant. Però realment no és només FOMO, és el fet de sentir que has de ser per tot, perquè si no pari que t'has de perdre alguna cosa que no te veuran i això te farà perdre aquest contacte, aquest, aquesta aparença que tu dones cap en el món, de dir, jo som, per exemple, món cultural, anar a certs festivals o a certs actes, donar aquesta imatge teva que te pot generar oportunitats, no? I jo m'ho passava un poc això, no? El fet de dir, és que gairebé no tinc temps o oportunitat de quedar amb els meus amics de tota la vida, perquè ja m'he anat agendant cap de setmana rere cap de setmana en compromisos que van omplint aquesta agenda.
0: Quina agobiament, no?
1: Totalment. I després, capital social també com un niu d'oportunitats. Ho has dit abans, que genera distàncies entre classes, és a dir, te donen més o manca oportunitats. Si vas anar a una escola, per exemple, en què hi ha gent amb cert poder adquisitiu, per ventura això també te dona un capital social que si haguessis anat a una altra escola no tindries. I per ventura sempre tenim en compte el capital econòmic i mos no oblidem del social, que també t'obri moltes portes.
2: Exacte.
0: Sí, però fins a quin punt és important? Perquè tu ara ha semblat,
1: depèn
0: Xavier,
1: que, sigui important
0: que ho
1: per
0: posaves
1: tu.
0: Com a... és important.
1: No, m'agrada molt, Inés, aquest punt. Però depèn del que sigui important per tu en la vida. Què és l'important? Ser feliç.
0: És que tu creus que hi ha gent que va a llocs només perquè el vegin?
2: Home, també el que és important no depèn d'una cosa subjectiva de cadascú, sinó que vivim en el món en el que vivim, és a dir, necessitem recursos econòmics i en un moment de precarietat, d'escassedat, vulguis que no, encara que tu vulguis ser feliç, d'acord, però tu per ser feliç necessites tenir una feina ben remunerada per poder-te pagar una casa. És a dir, ja això és el que perverteix per jo tot el sistema i el que em va fer pensar una cosa en l'altra, no? Potser hi ha gent que ara mateix, degut a aquesta precarietat, està prioritzant més socialitzar amb entorns que li proveiran d'oportunitats que no tant amb amics de tota la vida per passar una bona estona, saps?
0: De fet, fa temps se va fer viral un vídeo que era una lota que explicava que ara ja només quedam per fer cafès i no per veure'm-mos, sinó per posar-nos al dia, com si volguessin fer xecs en la vida dels altres. És a dir, mos posàvem al dia de la feina, de la família, dels amics, estàu tot bé, sí, sí, sí, i molt bé, ja mos veurem d'aquí 3 mesos. Té a veure això amb la sensació que estàvem explicant?
2: Jo crec que en part sí, perquè realment tot va cap a un mateix lloc, i és que és una visió un poc utilitarista de l'amistat i de les relacions, en el final, amb la gent en sa qui tu vols mantenir un contacte, d'acord, te vas veient, per sentir-te d'alguna manera bé, de dir, d'acord, estic al dia, m'he vist amb aquesta persona, i per mantenir cert contacte amb alguns, perquè realment te fa ganes, i amb altres per dir, mai saps quan te pot interessar, te convé mantenir aquella relació.
0: Que no l'he de perdre perquè exacte, mai se sap,
1: eh? Sí, sí, això com a relacions de consum, una mica. Sí. Jo crec que de cada vegada som més conscients com a societat que és important, sí, bé, que molts creiem que és important, de capital social, de tenir capital social.
2: Que de cada vegada és més important.
1: Sí, o ocupa més lloc, que no... és desinterès.
2: Sí, jo crec que també el moment en el que vivim influeix molt, és a dir, el que comentava, estem a la precarietat, i per una altra banda, com a que aquesta sensació de que li hem de treure profit de tot, d'alguna manera. Jo també, pensant-ho, per exemple, amb el tema dels hobbies, no? Ara ho veiem, i tot s'està pervertint. Fins i tot si vas a ceràmica. No basta passar una bona estona i fer una tassa, sinó que has de pujar-ho a Instagram i que la gent te reaccioni i dir, ai, que bé que ho fas, i si pots, les vens. És a dir, com que mos estem impregnant de tot això, el brou de cultiu, per dir-ho d'alguna manera, la precarietat, i els mitjans són les xarxes, que són la manera més directa d'aconseguir alguna cosa amb tot allò que fem. És a dir, amb amistats, amb hobbies, amb la feina...
0: Que pervers!
2: Sí, però ja està tot molt pervertit, i si te fiques en aquest bucle, és difícil sortir-ne, fer com un zoom out i dir, ostres, què està passant? Per què estic fent això? O sigui, jo reflexiono sobre aquest tema, passava de dir, quina admir moltíssim i em sento enveja de la gent que sap que és abonada estar i que no té pervertit aquest criteri, no?, de dir, sí, jo som aquí perquè me fa ganes i no per cap altre motiu.
1: Però... quan inconscient, això? Vull dir, sempre és conscient, és dir, estic aquí perquè vull això, o ja ho tenim tan interioritzat?
2: També el compromís juga en contra, realment. Moltes vegades mos pensam que és un compromís i realment és perquè darrere hi ha aquesta intenció d'utilitarisme i de mercantilitzar, però jo crec que en general de cada pic som menys conscients. És un poc inerci, no?
0: Això també s'ha conegut com fer sa bona. Fer sa bona, fer el compromís. Però ara, Alba, tu estàs xerrant d'un perfil molt concret de gent que té xarxes socials, de joves, a lo millor entre 20 i 30 i pico... però si mos escolta gent més gran, per exemple, a famílies, creus que també t'hi pot passar?
2: És a dir, sí, els pares jo crec que projecten amb els nins. En el final, en Pablo, que deia en Xavi, no?, el tema de tu dus en els teus al·lots, les teves criatures a una escola perquè s'envoltin d'una certa gent i d'un cert estatus. I en el final també, supos que té a veure el fet que apuntes el nin piano i no una altra cosa, també amb un objectiu. O que l'apuntes a xinès i no, jo què sé, una altra cosa amb aquest objectiu. És a dir, anant projectant i jo crec que xerrant ara que demanes, no?, el tema dels nens petits i les nenes petites, nosaltres, la nostra generació, ha begut molt de tot això. És a dir, som com a la generació de les oportunitats. I per jo és com una cosa que mos creiem en les mans, que per que no hem de deixar anar cap oportunitat, perquè els nostres pares han treballat tant i s'han esforçat tant que per que no hem de deixar passar cap oportunitat, no? I aquí entra tot el tema del capital social, per jo, i bueno, el tema del FOMO, que també em poden xerrar.
0: El FOMO és la por de perdre-se qualque cosa.
2: Sí, exacte. Fear of missing out.
0: Què té a veure amb això?
2: Per jo, clar, se mos ha venut com a FOMO. Ah, tens FOMO, no? Fas això per FOMO perquè tens aquest caprici de fer això i no vols que després t'ho expliquin. Però realment... és més profund perquè ho hem d'entendre en un context. El que comentàvem, aquesta precarietat, és a dir, és com que no t'ho pots permetre perdre't res. Jo de vegades tinc aquesta sensació de... no, és que fins i tot això, pensaments, idees, és que no ho puc perdre perquè tot és molt valuós. Perquè...
0: t'escapa.
2: Exacte. Sí, sí, sí, fins i tot amb això és aquest fet de no poder-se perdre res per sentiment d'escassedat.
1: És que jo també crec que hi ha un punt molt interessant amb això que comentes, i és que no poden perdre res perquè tot té un valor. És a dir, tot esdevé producte. Quan nosaltres vivim una experiència, esdevé producte. Quan vivim, quan tenim una reflexió, esdevé producte. Per què? Perquè tenim l'oportunitat d'agafar, fer-hi un clic i penjar-ho a xarxes on vulguis. Tothom té un valor perquè la gent pot admirar això que fas, això que creiem que pensa i creiem que som, ara ho diríem, mal diré, l'hòstia, quan en realitat simplement el que som persones que pensen i viuen coses de la vida. vida.
2: Exacte, és aquesta idea de voler monetitzar tot, que no és per demonitzar les xarxes ni molt manco, perquè fent-ne un bon ús, les xarxes poden ser bones, però constantment veiem això, no?, que de tot en podem treure profit d'una idea, d'una reflexió, pues fas un vídeo, tens visualitzacions, i en el final, per desgràcia, avui dia quasi tot passa per tenir seguidors a xarxes. Per això poso com que me fa molt pensar en això. Vull dir, si vols fer una pel·li, si vols escriure un llibre, si vols fer el que sigui, vols ser actriu, te convé tenir seguidors.
0: Fins i tot vols crear una empresa, vols ser autònom, etcètera.
2: O cantant, fins i tot. Quant de cantants no s'han fet en el final de la Operació en Triunfo? Quant de triunfitos no han acabat sent influencers?
0: Pobres. Clar. Pobres.
1: Triunfitos, els ja dic.
0: És que són triunfitos.
2: Hombre, claro.
0: Xavi,
1: perdó.
0: Dius?
1: Ves que ha fet molta gràcia, els triunfitos. Ei, un segon.
0: Fa 30 anys que en xerrant.
1: Els triunfitos són els d'Operació en Triunfo que no triomfen.
0: No,
2: són tots.
1: Perdó.
0: Tots els que han passat per aquest programa, per favor, Xavi Oliver. És que pensava ara també amb els infants, jo hi tornava, amb la agenda tan farcida que tenen els infants d'avui en dia. No només d'activitats extraescolars, sinó d'aniversaris.
2: L'altre
0: dia una amiga meva m'ha dit no puc venir perquè la meva filla té un aniversari. A veure, estàs... Vas dir, cap problema, però bé, m'ha cridat l'atenció.
2: Sí, és així. Si no
0: té més agenda social ella que això, m'ho va dir.
2: Hombre, claro, perquè és la prioritat. Tu deixes de tenir la teva vida per fer la vida de...
0: Sí, però vida social en els 3 anys.
1: Clar. No, és un altre tema que per mi no mos pertoca.
0: No. Per què no?
1: Perquè jo no tinc fills.
0: Bé, però jo parlant del capital social, i si els infants també tenen capital social.
2: Jo crec que els estem projectant un poc això, també. És a dir, clar que sí, ara ho he pensat ràpid, però a l'escola tu saps exactament qui són els populars, qui no, amb qui te convé anar i juntar-te perquè te veuran com a guai, o fins i tot jo me'n recordo petita, si estava en el pati on no sé qui, sabia que tenia xutxes. I saps? Vull dir, això també és capital social des de ben petites.
0: I això mordu en els amics de tota la vida, Alba. Quina lectura en fas?
2: Clar, xerrant d'això, no? Un moment molt utilitarista, molt mercantilista, en el final, jo troc que van prioritzant aquests esdeveniments marcats en el calendari, no? Jo me fa pensar molt, jo que sé, pues, actes culturals, presentacions de llibres, festivals, abans comentàvem, no?, que sí, concert de Bad Bunny, que sigui Movo... Realment són coses que t'has de comprometre, que te guardes en el calendari, per tant, les prioritzes, dius, no, clar, és que això m'he de comprar les entrades, m'he de comprar un vol. Ja tens el calendari, què passa? Que quan venen els teus amics diuen, que feim molt bé, feim unes cerveses, dius, és que no, és que tinc tots els caps de setmana plens
0: que
2: fins
0: fort.
2: A agost.
0: Que
2: clar,
0: fort.
2: I entre setmana he de fer feina. Això, en el final, el que fas és reconar un poc aquesta espontaneïtat, que és el que mos està passant en general.
0: Això vol dir que en el futur no tindrem amics de tota la vida?
2: Marge, un poc sensacionalista.
1: M'he recordat una cosa. Un amic meu va anar als Estats Units a fer feina. D'acord? I ell explicava precisament això, que allà viuen per fer feina i nosaltres aquí fem feina per viure. Bueno, el que se diu sempre. Ell allà li va costar fer amics, encaixar, en una societat, evidentment, diferent a nosaltres, i va explicar que va fer un amic, però aquest amic, de qualque manera, sempre li demanava coses. Com fer festa aquesta, i el tio va veure que era un interessat. I va dir, ben, jo l'únic que volia ser era el seu col·lega, i ja està, tenir un amic, xerrar, anar a una banda a l'altra, però veia que l'altra persona insistia. I això, per ventura, mos posa una mica d'esperança en el fet de pensar que nosaltres, com a societat, encara no basem tot en les relacions de consum.
0: Sí, jo crec que som una mica més cultural, també, nosaltres. Sí. Tenim el nostre redol, no?, molt de pobles, barriades...
2: Sí, justament, això també és un tema que m'obsessiona bastant, no?, els punts on fem vida social, com s'estan perdent realment, i més aquí a Palma, de cada pic tenim menys aquesta cultura de bar, de trobar-nos sempre en el mateix lloc, a la mateixa plaça, mos està canviant molt el context que vivim, òbviament. El tema de la gentrificació, que és tot un altre meló, però realment... És que tots són vasos comunicants, tot té a veure com està canviant la fisonomia de la nostra ciutat, com hem de reservar per estar a una terrassa, ja mos demanen que si hem de sopar. Això te lleva totalment la capacitat d'improvisar i l'espontaneïtat que dèiem abans. És com que
0: poden
2: mos
0: fer.
2: Estan forçant a tenir una agenda constantment.
0: Que poden fer.
2: Que poden fer. Quedar que nostre, no ho sé.
1: Apagar el mòbil, quedar que nostre... Sí.
0: No, però volem fer vida en els carrers, les places, les barriades...
2: Dimes que no. Que realment
0: que
2: això...
0: no és la nostra agenda, però no, ara pensava en Barbara. És que me va passar a Bunyola, a Bunyola. Vaig anar a berenar amb les meves amigues i estava ple, ple, ple de turistes. I la madona del bar me va dir, berenareu.
2: Exacte.
0: O sigui, per seure'n de berenar no podem prendre un cafè només.
2: No, és així, claro.
0: I només després vàrem prendre un cafè i me'l va mirar malament perquè no berenàrem. Però estava ple.
2: És així, és així. Mm. Sí, no, realment. Ai. Jo crec que hem de dir més que no, és a dir,
0: hem de dir més que
2: i deixar-nos
0: no.
2: Més espai lliure, més cap de setmanes, de dir, si no fas res, no passa res.
1: A la pressió de temps vacances, què faràs aquestes vacances? Ah.
0: No,
1: sí, sí, què faré? Oh,
0: mira, no tinc cap viatge, cap viatge programat.
1: No faré res, en un sofà miraré la paret i ja està.
0: Escoltaré la ràdio, que vosaltres no, estàveu escoltant ara mateix des de casa vostra.
2: Exacte, és que en el final també tot això mos du a conductes fins i tot tòxiques, no? És a dir, de dir que sí, mantenir certes coses que, que no mos convenen.
0: Per exemple, ara tothom ha anat en Bad Bunny.
2: Exacte. Clar, això mos du un altre concepte, que és el capital cultural, que en podem xerrar o en xerrar-me un altre dia, però tot el tema del capital social, és a dir, el que tu consumeixes i mostrar que ho consumeixes, xerra molt de tu i te situa en un estatus, també. Clar, si tu...
0: Això és capital cultural, no?
2: Exacte.
0: On vas... per situar-te...
2: Què consumeixes a nivell de cultura? Com te posiciones? No és el mateix escoltar Alejandro Sanz. Clar. Que Antonio Font o Aina Zanoguera.
1: I amb qui te relaciones en, aquest capital, en aquests entorns on hi ha el teu capital cultural, que també se relaciona amb el capital social. I després tot en ser econòmic.
2: Exacte, perquè tot és capital. És així, és així, és un món pervers, però bueno,
0: totalment pervers.
1: Pervers, però també a la vegada és meravellós, les coses com
2: sí,
1: són.
2: És interessant.
1: Sí, com a mínim.
0: Llegiu la fia única a l'Ara Balears cada setmana, es Nalba Tarragó, qui mos ha parlat avui del capital social. Moltes gràcies per venir.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-me, ha estat un plaer.
0: Fins aviat, segur que tornes.
2: Espero que sí.
0: Adéu, adéu.

0: La situació, punxadiscos, Kiko Mix.
1: Com a la Robin, jo no vull fer feina, vull viure descuento.
2: Aquesta setmana, Kiko Rivera, el fill d'Isabel Pantoja, ha exercit de punxadiscos anfitrió dels més de 3.000 adolescents que s'han concentrat a un parc aquàtic de Calvià per celebrar el final de curs.
0: Un verdader ídol de masses aliè a la polèmica que l'envolta en aquests moments.
2: La seva exparella, Irene Rosales, ha protagonitzat una campanya de marca de fruits secs en la qual l'eslògan és...
0: Un mix amb mal Kiko és un mal mix.
2: Cosa que no ha caigut gens bé el fa anys conegut com Paqui Rin. Em sembla patètic, ha dit.
1: Com a la Robin, jo no vull fer feina, vull viure descuento.

0: IB3 Ràdio és diversitat.
1: Amb els anys, hem donat per fet certes actituds que no tenen a veure amb Sant Joan, perquè no respecten i posen en perill aquesta festa nostra. Sant Joan es diu així.
2: Ajuntament de Ciutadella. Bones festes.
3: Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
4: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
5: Xiu, xiu.
6: Hola, som Pet Díaz. Fa anys vaig presentar un programa de dedicatoris, però clar, si presentava no podia dedicar, així que avui me trec una espina. Vull dedicar la cançó El momento más feliz de La Casa Azul a la meva parella de fa 23 anys. Els motius, basta que escolteu els començaments de la lletra. Només afegiré que tu, que m'escoltes, que t'estim molt.

0: Que bonic, que bonic aquestes dedicatòries del nostre company Pep Díaz, la seva parella, per favor.
1: També l'estimaven en Pep, eh?
0: T'imagines qualcú que vulgui estar amb tu tota sa vida? Increïble. Quina preciositat, quina sort. Gràcies per aquestes dedicatòries que mos feis enviar i atenció perquè ara descobrirem a on és en Jordi Suárez. Ara on és? Ja sabeu on és, ja ho sabeu.
1: Exactament.
0: Perquè Alejandro Sanz ha vengut a passar uns dies a les Illes.
1: Exactament, i així és perquè avui dimecres actua a l'estadi de Sant Moix, ho fa amb motiu de la seva gira internacional, i a hora què? El concert comença a les 10 del vespre, d'aquí una hora i mitja, però hi ha gent que s'hi troba fent codes de ben prest.
0: I de fet, Alejandro Sanz, ahir, era per Cabrera, navegant, en gent VIP. Però nosaltres tenim un altre VIP, que és en Jordi Suárez, que és fan número 1 d'en Alejandro Sanz i és a primera fila de Sant Moix. Jordi Suárez, com estàs?
2: Hola, companys, com estàs?
0: Què? Com estàs ambient?
2: Veure, això de fan número 1, Inés, no ho tens jo tan clar. Però és vera que estic ben de vora a la cua, hi ha una gentada... Però una gentada, eh?
0: Quantes una gentada? Portes. Números, ets periodista, Jordi.
2: Vosaltres, clar, és que vosaltres és complicat, perquè... Vosaltres és complicat perquè no ubicau Sant Moix massa bé, perquè no veniu gaire.
1: Però... Primera, volen baixes.
2: Bé, però vull dir, de l'entrada de Sant Moix quasi feia cap de cantó. Quasi, o sigui, arribaven al cap de cantó, que és molta cosa. De fet, s'esperen unes 20.000 persones, les he comptat.
0: 20.000, eh?
1: Has descomptades, eh?
2: Els he comptades, no ho he vist per i altres notícies, de cap manera. Però bé, han obert portes de les 8, la cosa ha començat a entrar tothom. Hi ha gent que, com ha dit en Xavi, està de primera, o sigui, des de la primera hora del matí, esperant de ball de sol per ser els primers en entrar. He pogut xerrar amb algunes d'aquestes persones, no sé si ho voleu escoltar.
0: Ah, sí? Home, clar, per favor, home.
2: Perquè està fantàstic. Fans número 1.
0: Veurem, qui eren?
2: Com s'aconsegueix això de ser aquí els primers de la cua? Quantes hores duis?
3: De les 8
2: del
3: matí.
2: De les 8
3: del matí. Mira, aquí tinc la meva jefa. M'ha donat llibre per venir aquí a fer cua.
2: Això anava a dir, perquè un dimecres no es fa anar, i demà també.
3: Claro, demà també. El que passa és que ella m'ha dit, demà no vas veïna, jo aquí a les 8 del matí.
2: Per tant, aquí podrien dir que sou ses fans número 1. Hombre. De unes 10, quant de fans sou, don Alejandro?
3: Els 1.000.
2: Armil, com se li diu una fan d'Alejandro? Alejandres?
3: Alejandrera. O Sanceras.
2: Sanceras? Això se diu?
3: Sí, Sanceras.
2: A veure, què és el que faríeu per Alejandro Sanz?
0: Sanceras.
2: El més boig que podríeu arribar a fer per aquesta persona, per aquest senyor.
4: De mañana con 38 grados como hoy.
2: Això és el màxim.
0: Això no és poca cosa.
2: Heu de venir, bueno, per exemple, ahir vespre...
4: A verlo, eh?
2: Heu anat a Múrcia?
4: Sí.
2: I ara, aquí, qual que destí més?
3: Pues a lo millor un altre Pic Múrcia, no ho sabem encara.
2: Mare meva, però aquí anau a tope, no?
3: Vagi ell, anau naltros.
2: I socis de Mallorca sou?
0: Això s'ha
2: de
0: dir, això s'ha de dir.
3: Venim a veure'l-lo també, molt de pit.
2: Home, també està bé venir a veure Mallorca i que mos doni una... a l'estadi, que mos doni una alegria, no? En lloc de tanta decepció.
3: Clar, exacte, però bueno, estarem un any a segona i després tornarem a pujar, segur.
2: A veure, jo vos puc demanar que me canteu una cançó d'en Alejandro Sanz,
3: sí.
2: Totes juntes.
5: Solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con que sueña de noche,
6: que te con cada botón que
7: desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando.
2: Escolta, podríeu pujar cantant bé ell, eh?
3: Dili, dili, que mos pugi.
0: Clar que sí, home.
1: Home, molt bé.
8: Con los ojitos abiertos de par en par.
0: Jordi Suárez, des de les 8 del matí eren aquestes senyores, Jordi.
2: Ara... Sí, ara d'aquí una estona, quan acabi aquí, xerrarem amb en Jandro, almenys si les pot pujar a l'escenari.
0: En Jandro.
2: No. Bé, aquesta ja fa, clar, aquesta ja fa més de mitja hora que han passat, però encara hi ha gent que està entrant, la cosa va bastant ràpid. No sé si voleu xerrar un poquet amb la gent, a veure què se compta.
0: Per favor, dali, sabes. Volem una altra cançó, va. Corazón Partido.
1: Corazón Latino.
2: No sé si...
1: Corazón Partido. Que...
2: Ho he intentat, però no agrada tant.
1: Has de ponyir, has de ponyir.
0: És massa clàssica.
2: He de ponyir un poc.
1: Sí, un poquet.
2: Sí, veurem si ho aconseguim, perquè és veritat que la gent ja... Té un poquet de pressa. Sí, la gent ja va entrant a s'acord.
1: I què fan? No...
2: A veure... Man, si aconseguim trobar qualcú que... És que tothom ara ja... aquí ja comença el caos, saps?
0: Ja, ja, anivis, ja anivis.
2: Ben organitzadet.
1: A ficar en xacó i t'hi t'acoles.
0: Com t'ha anat a aparcar? A lloc, per aparcar?
2: No. No, he hagut d'aparcar ben en fora, m'ho he fet caminar, no passa res.
1: Ben altres no, en Jandro t'ha fet caminar.
2: Qualsevol cosa.
1: Escolta-me, Jordi, exacte, no te pots incorporar en aquesta coa i acota una mica escapat i mostres el micro de Diveta Ràdio i més si deixen passar?
2: Sí, sí, ara no, va, Xavi, tranquil.
1: Exactament.
2: Bueno, el backstage, no ho sé, eh? No sé si, no sé si aspirar-me tant.
1: Home, mem.
0: No sé si aspirar-me tant. Cartes.
2: Hola, bones. Hola. Ui, sa gent. Hola, bones, què tal?
9: Molt bé.
2: A veure, sou molt fans aquí d'en Alejandro Sanz?
9: Bueno, un poquet. Un poquet, un poquet, sí.
2: Lo suficient com per venir un dimecres, no? No sé si hauríeu preferit un dissabte, un poc rar, això.
9: Bueno, en dimecres hi ha menys competència. Hi ha menys competència.
2: Això és cert.
0: S'ha deixat totes en
2: Alejandro. A veure, què faríeu vosaltres per anar a Alejandro Sanz, si vos demanés? Què podríeu arribar a fer per aquesta persona? Heu dit que no sou tan fans, però qualque coseta.
9: No sé, no crec que faria no res.
2: Un tatuatge?
9: No.
0: Un concert, a per ahir poc?
9: Un tatuatge, no.
2: A veure, bé, jo crec que també venir un dimecres i pagar una entrada és suficient.
9: Sí, és suficient. Pues si mos convidàs una Coca-Cola, una copa, un cafè, mos prendíem.
0: No fan feina demà, aquestes
2: senyores. O sigui, li donaríeu son a Alejandro Sanz de fer una Coca-Cola amb ells.
9: Clar que sí. Clar que
2: aquesta sí.
9: Una oportunitat, clar.
2: A veure, vosaltres cantar-me una cançoneta d'en Alejandro Sanz aquí en directe. Men, per aquí, fans d'en Alejandro Sanz, qualcú me canta una cançó. Aquí, mira.
10: Jo cantant-me sap molt de greu, cantant.
2: Corazón partido, venga, tots junts.
1: Aquesta m'agrada.
2: Així dinamitzam un poc, venga. Totes juntes, si voleu. Venga, ho intentam.
10: Comença tu. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará cuando noche se hace frío? ¿Quién me va a curar?
0: Ah, van bollotes i tot.
10: Ara ve primavera.
0: Molt bé!
2: Ja està, ja ho tenia, molt bé.
1: Molt ben dinamitzat, Jordi.
2: Dinamitzant sa cor, això.
1: Cosa no t'ha de ser
2: el monitor. Que s'ha passat bé. De monitor de temps llibre, això.
1: Exacte.
2: Hem de dir que no vull jo tirar d'estereotips. Però és veritat que el target són les dones de 40 anys. O sigui, això no ho podem...
0: He sentit
2: no
0: un senyor negar, per allà darrere.
2: Sí. Hi ha un senyor, sí, que... Sí, no, sí, n'hi ha, man. Jo no vull tampoc dir que tots són dones, però és veritat que si hem de tirar per...
0: Bé, escolta, per és que és el target d'en Jandro.
2: Exacte, però també hi ha gent més major. Hola, bones, com esteu?
11: Muy bien.
2: A veure, sou aquí molt fans, en Alejandro Sanz?
11: Te sacas en la tele.
2: No, això és ràdio, Diveta Ràdio, no tenim càmeres. També t'escoltaran. Què tal? Tu ets molt fan d'en Alejandro?
11: Me gusta mucho.
2: A veure, des de quan ets fan d'en Alejandro Sanz? Quants anys fa que l'escoltes?
11: Casi desde que empezó.
2: Ets de les primeres?
11: Sí.
2: Però de les primeres de la cua no has estat. Arribar un pot just, pot ser?
11: No, pero para venir pronto, no. Pero para... que me gusta mucho.
0: I aguantaran tot el concert, dretes, o se'n podran seure.
11: Ah, duen un entrepà.
2: A veure, i vosaltres... Si heu sopat ja.
11: No, me llevo un bocadillo y una Coca-Cola.
2: A veure, i el concert dura molt, no sé si teniu grades o esteu a la pista.
11: Sentados.
2: Esteu segudes.
11: Como ya soy un poquillo, ya no tengo 20 años, sentada.
2: Bé, però avui era igual. Hombre, aquí tothom balla. És Luca, que has triat. Hi ha hagut alguna especial per l'outfit, per com vas vestida? Has duit alguna especial o el primer que has trobat?
11: No, és que jo no entiendo lo que me ha dicho.
0: És que el look, l'outfit.
2: Clar, m'ho es costa un poc.
0: Jordi, no tantes.
11: Me habla y yo hablo en castellano.
2: Claro, bé, però no passa res, m'ho entenem.
0: Anglicismes...
1: No, no tantes, Jordi.
2: Bé, més el va acordar, bé, Xavi.
1: Sí, però és vera.
2: A veure, i m'encantaries una cançó d'en Alejandro?
11: Això no. Esta, que te la canten esta.
2: Segur?
11: Es la Marta, que quieren que cante esta canción.
2: Perquè està intentant trobar qualcú que canti per ella. Però no està anant massa bé. Bé, moltes gràcies, eh? Ja ho veus, eh?
0: Escolta, Jordi, tu intenta també agafar un entrepà i qualque cosa, també.
2: Home, ho intentarem.
0: Quedaràs, supòs, perquè... fora de Sant Moix a escoltar el concert, tot i que no puguis entrar.
2: Exacte. Men, primer, veurem si amb un micro d'IV3 me deixen entrar.
0: Jo crec que sí.
2: Que mai se sap.
0: Va ser VIP.
2: Però, si no me deixen, sí, agafaré un entrepà allò en el bar de Sant Moix i escoltant Alejandro Sanz des de fora.
1: On dusa ella,
2: que
1: ara?
2: Que se farà igual de bé.
0: En el camarí.
1: En el camarí.
2: Exacte, Xavi, hi ha una cosa que s'hi van camarins.
1: Ah, perdona, Jordi. Mira, deu estar pensant. Ara...
2: Ara m'he passat, ara
1: sí,
2: m'he passat.
1: Poc, però bé, no, ja també t'han fet xapua amb el tema de que no t'havien entès. Però clar, ara deu pensar, ara que hi ha una hora i media per salir ante el públic mallorquín...
2: Però aquest home ja no se deu posar nerviós.
0: No.
2: Que està molt d'any.
0: Si ha cantat una cançó de Shakira, que s'ha d'anar a posar nerviós.
2: Clar.
0: Bé, Jordi, t'ho gaudeix molt. Moltes gràcies per aquesta superconnexió.
2: Moltes gràcies a vosaltres i que vagi bé la resta del programa, clar que sí.
0: Bé,
1: penyorarem, Jordi.
0: Penyorarem, molt bé, no venga, sé, ara si vol bé. Tornar a tornar i si no queda. Bé.
2: Ja ho veurem.
0: Sí, ja ho veurem.
1: Jordi, molt ràpidament, quina és la teva cançó que més t'agrada en Alejandro?
2: Home, Corazón Partido, jo crec que
1: clar,
2: és l'únic
1: que coneixem.
0: Molt bé, Jordi, molt bé, clar que sí.
2: Fem-me-se greu, cadascú, ja està. Jo també us diré, jo he complit amb el meu capital social.
1: Molt bé.
2: Jo no tinc FOMO,
0: molt
2: perquè
0: bé.
2: He estat en el concert d'en Alejandro Sanz, tot i que sigui de fora.
0: Gràcies, Jordi.
1: Que vagi bé.
2: A vosaltres.

0: TV3 Ràdio és cultura.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda, quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
7: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.

0: de veres, ell és en Juanjo Montserrat.
1: El dels dos Grammys.
0: Juanjo, com estàs?
2: Bueno. El hijo pródigo ha tornat
0: sempre
2: en els
0: estudis. Sempre connectam amb tu i avui mos has vengut
2: sí,
0: a veure.
2: Sí, que ja fa com un mes i pico, no?
3: Sí.
2: Que no me vas per aquí.
3: Estàs més morè.
2: Sí, ja per... sí, per la sol, el pèl ja m'ha crescut una miqueta.
3: Sí, estàs...
2: Duc fundes noves.
0: Ah, mira, de ses dents. Ah, mira. Fantàstic.
2: Sí,
0: ets un altre.
2: Un altre.
0: Escolta, Juanjo, tu coneixes en Alejandro Sanz?
2: No, ni en persona, ni he comportat mai amb ell, ni res de res.
0: Llàstima.
2: No. Però jo vull... Per què jo vull en Alejandro Sanz tenint aquí una convidada especial? Perquè avui jo no he vengut tot sol.
0: Avui has vengut a acompanyar,
2: sí,
0: Juanjo.
2: Ja va haver una vegada que vos vaig dur a mo mare.
0: Sí.
2: I moltes altres vegades ja vos he xerrat de gent de la meva família que també té talents musical, artístic en general. I avui vos duc una convidada especial, ja que demà estén a la seva primera cançó. I qui pot ser? Ni més ni menys que la meva cosina, na Teresa.
0: Teresa, benvinguda.
4: Hola.
0: Xiu, xiu.
4: Hola, gràcies.
0: Com estàs?
4: Molt bé, i vosaltres?
0: Teresa Montaner Riutort. O sigui que sou de part de mare.
2: Sí. Ah, sí. Eh?
0: Cosins.
2: Sí, sí, sí. Així és.
0: Mare meva. Teresa, tu avui vens aquí per una raó molt concreta. I és quina?
4: Que trec la meva primera cançó.
0: Bravo!
3: Molt bé! Teresa! Teresa!
0: I la teva primera cançó, que se diu, Teresa?
4: Se diu Festival Park.
0: Festival Park. Sí. O sigui, la primera pregunta ja obligatoríssima. Festival Park, aquest títol.
2: Aquest títol, bé, jo crec que és culpable vaig ser jo.
0: Ah,
2: perquè,
0: sí?
2: Clar,
0: sí.
2: Al cap i a la fi... bé, jo amb ella ja duim fent com classes de guitarra, de cant, bé, de fer música en general, des de que tu tenies, a millor, que 9 anys o...
0: Menos, 8.
2: O menos, no? I al final pues, sempre hem fet un munt de coses junts, de música i tal, i va arribar un dia que ja va ser en plan... Ei, i si traiem ja la teva primera cançó?
0: Home,
2: ella...
0: tenint en Juanjo com a cosí...
4: Seria d'aprofitar.
0: Exacte.
2: És que això ja és... Clar, aprofitar-se... Ja és dur trucos, no? Com en sa play. més o menys. I clar, en el moment de fer sa cançó... hi ha una frase, ja, tot això ja ho sentireu. Bé, contest jo, perquè més o menys crec que va ser idea meva. És que no ho tenim clar, perquè no hi ha un
0: quadern
2: de
0: bitàcora. Bé, m'ha cridat atenció el títol, Festival Park.
2: I clar, hi ha una frase que diu... Seré la teva artista i tu és meu major fan. I aquesta paraula fan... A mi m'ha dur...
3: Has connectat.
2: En el major... Què se diu?
0: Però calla, que no és el mateix fan que el Festival Park.
2: No, però a partir d'aquí vaig dir... Ei, aquí hi ha com un doble sentit. Sí. Centre comercial, Festival Park.
0: Que ben dur, Juanjo.
2: Sí, per això tenc dos ganes. Sí, no.
0: Escolta, Teresa, tu ets del 2006.
4: Sí.
0: És molt joveneta, idò.
4: De 9.
0: De 9 anys. I Juanjo és el teu cosí gran. Jo no sé si... Vos heu fet amics ara, amics cosins, amics relació professional?
2: No.
4: No, és que jo crec que, claro, com anava a casa seva, que m'ha donat classes de guitarra, ja des de molt petita hem tingut com una relació molt propera. Perquè, clar, tant d'anys que vam fer classes, on al final arribava un punt que xerràvem més que tocàvem la guitarra.
2: Sí.
4: I sí, jo crec que sempre m'ha estat molt proper, la veritat.
0: T'ha donat qualque consell, en Juanjo?
2: Home, és que són molt d'any de consells.
0: Bé, sí,
2: i de
0: però ara és gran estrena.
2: No, cada dia que quedam...
0: La gran
2: no,
0: estrena.
2: I per què no fas això? I per què ara hauríem d'estar... Avui venim de pujar el videoclip del Festival Park a YouTube, que s'estrenarà, ho hem programat. O sigui, cada dia consells. Vinga, ara anem a fer això, anem a començar a fer xarxes socials.
0: Una feinada, idò?
2: Sí, me'n record que tu tenies a mi, pues, fèiem aquestes classes, i jo vaig tenir un moixet durant un mes els que guardàvem, i te vaig dir, vinga, va, que... I si composes una cançó sobre el moixet aquest, que no me'n record que no m'hi ha?
4: En Juno.
2: En Juno. Juno. I sempre traguent-li profit en aquesta, aquest talent musical que ha tingut la nostra família ja de moltes generacions. No?
0: I... Teresa, tu, quan deies sou una família talentosa, tu sempre ho havies tingut clar que volies dedicar-te en el món de la música?
4: Sí, realment sí. Perquè quan era petita, és que, clar, tothom canta a la família i era com el que veia cada dia. Era com, jo vull ser com ells. I sí. Total.
0: Per tant, dijous, demà a les 12, per tant, que serà

0: la matinada des divendres, sí. Surt Festival Park. I ara la presentarem...
1: En exclusiva, total.
0: En exclusiva, mm-hmm. aquí, a Xiu Xiu, a Ivetres Ràdio. Sí. Després la cantareu en directe. Però així sona Festival Park, de na Teresa.

0: Sona molt bé, Teresa, sí. M'encanta.
1: Ai, gràcies. Enhorabona.
0: Ja me lo sabem aquí.
1: Sí, sí, sí, mero manco. Seré la teva artista i torneu-me jo fan. No, està francament molt bé. Juanjo, ha ficat sa mà per allà o no?
2: Home. Sí.
0: Productor.
1: L'has produïda.
2: Productor, bé, l'han comprat
0: alguns.
2: Bé, la meva tia, na Cati, que està aquí, també ha col·laborat. Mm-hmm. Bé, i un dia també en Aina, la meva parella, també va col·laborar en qualque...
0: Tota la família.
2: Alerta en dàtil que no digués algo.
1: També, de fons, però Teresa Mem, clar, és la primera vegada que sents aquesta cançó en directe a la ràdio, al Manco, la primera entrevista. Vull saber quanta sents ara, perquè deus un reguitzell d'emocions. Com estàs?
3: Estic un poc histèrica, la veritat.
1: Però bé, treu-ho tot. Així ho pot treure tot.
2: Sí.
0: Sí, estàs en confiança.
3: Estic nerviosa, però em fa molta il·lusió, la veritat.
0: Que bé.
3: Estar aquí.
0: Que bé. Creus que podria ser la cançó de l'estiu?
3: S'ha de ser optimista en aquesta vida, així que diré que sí.
0: Jo crec que sí, sona molt bé, la veritat. També estrenarem el videoclip divendres a les 5, quan hagi sortit la cançó. Com sortirà el Festival Parc? Perquè, clar, com va això?
3: Sí que surt el Festival Parc.
0: Sí.
2: Festival Parc, que ara bé, ja no sé.
3: Que ja no és Festival Parc.
2: Però aquesta és la gràcia, que tothom encara li diu Festival Parc.
3: Sí, surt el Festival Parc i també surt la Fira del Ram.
0: Ah, sí?
3: Sí,
2: però se va gravar en aquella època, era abril.
3: Sí,
0: molt bé. De què xerra Festival Parc, en realitat? Perquè veure que el nom mos crida molt l'atenció, però...
2: Ho contestaria jo, però no, dali tu. Ah, vinga, dali, contesta tu. Xerra un poc a tu, que estic jo supertècnic i al final les entrevistes a ella.
0: Home, per favor, Teresa, digues.
3: Festival Parc conta la història d'una atleta que encara no ha trobat a la persona, no?, amb la qui està. I, bàsicament, el missatge és que si troben aquesta persona amb la que està superbé, però que si no la troba, que perfecte també, perquè en el final tot sol també s'està molt bé.
0: Clar que sí, home!
1: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Hi ha una frase que varen posar també a la cançó, que és encara hi ha temps per arribar tard.
3: Està molt contenta amb aquesta frase.
2: Està molt bona. Clar, que és això, no? Estem en un moment de sa vida encara superjove, en el qual no fa falta començar ja a pensar que de trobar parella, de no sé què, mentre tu estiguis content tenten tu mateix, amb això basta. I m'apareix un missatge també que passant de la seva edat, inclús gent més jove també, bé, totes les edats, el missatge, però sí, hi ha un target també d'aquesta franja d'edat que era el que cercàvem. També,
3: sí,
2: no?
3: També és com que moltes vegades veus els teus amics que tenen parella i tu no, i és com, ai, a mi també m'agradaria, però això és com el missatge de, bueno, si arriba perfecte i si no, pues també perfecte.
0: Clar que sí, que arribarà. Bé, i si no, també,
3: si no, pues,
0: ja t'ho dic, no te perres. Teresa, tu també vols ser actriu. De fet, ets actriu, has participat en teatres i musicals, com per exemple Benvinguts a Broadway, Back to the Factory i The Royals. Vull dir que també tens aquesta vena, no només de cantant, sinó també interpretativa.
3: Sí, és que quan tenia 8 anys me vaig apuntar a teatres a escola, perquè ma mare volia que m'apuntés a algo, i per provar. I en el final va ser que em va agradar i sí, i fins ara.
0: Que
3: vaig decidir estudiar teatre.
0: Per tant, el directe no te fa por?
3: Mem, és que no és el mateix el directe en personatge que el directe de Teresa, però és diferent. Però sí, bueno, direm que no me fa por.
0: Clar que no. Sí.
2: Jo aquest flipat quan la veig actuar i que s'aprèn libretos de memòria, que jo me donaria un parraque si hagués de fer tot això de memòria. Ara ha estat, per exemple, en Nureduna, que és una obra que la qual jo tinc un personatge, jo vaig produir i vaig gravar un personatge, i ara s'ha duit per fi en el musical en directe, i ella ha estat també elegida com una de tal, i també és al·lucinant veure-la com na Teresa, tota sa vida, la meva Corina, de la bossa a l'escenari, i se pot convertir en qualsevol personatge, i és superguai, no?
0: T'imaginaves ser el productor de sa teva cosina petita qualque dia?
2: Sí i no. Clar, jo sempre he estat el major incentivador que ella ha pogut tenir, probablement, en quant a la música. I vinga, va, ara t'apuntem a classes de camp. Vinga, no, ara classes de jo què sé, el que sigui, inclús de ball, de com a performar a qualcú. O sigui que sí, més o menys, quan ja vaig veure que això podia arribar a qualque banda, vaig començar a donar el diforme. O sigui que sí, qualque dia m'ho vaig imaginar. Sí,
0: molt bé.
2: I aquest dia ha arribat. ja demà a les 12.
0: Que bé, demà a les 12, Festival Parc, una cançó que estrenam en directe aquí a Xiu Xiu, ara mateix. Teresa, estàs preparada per cantar-la en directe?
3: Estic preparada.
0: No paguis pena, que nosaltres aquí estem en confiança, a l'estudi i amb els oients, perquè són els millors. Així que, i estàs perfectament acompanyada d'en Juanjo a la guitarra, així que, en vol a voltros, Juanjo, tu saps com va de sobres, això?
2: Com sonarien a Teresa? En la seva primera cançó, Festival Parc. T'has preparat?
3: Yes.
2: Vinga, anem. No he pogut afinar molt bé, he de dir.
0: Pots afinar, pots afinar. Un, dos, un, dos.
2: Així està
0: sí,
2: bé.
0: Sí.
2: Vinga, un, dos, tres.

0: Teresa, Festival Park, molt bé, enhorabona. Que bé, que bé, que bé. Sona fantàstic en directe, també. Tens una veu preciosa.
1: Ai, moltes gràcies.
0: Acompanyada d'en Juanjo Montserrat. Juanjo!
2: Ah, moltes gràcies, moltes gràcies. Estic superil·lusionat amb la cançó. Hi va haver un bon curro i crec que donarà els seus fruits. Amb un poquet de sort, aquí tenim una nova estrella illenca aquí a Mallorca i una nova estrella dins la meva família, que també...
3: Exacte. Bueno. Teresa Montaner, recordeu-vos nom i sobretot, Teresa, recorda on te van fer la primera entrevista de ràdio.
1: Exacte. Me'n recordo.
0: Quan siguis una estrella, has de tornar. Festival Park de na Teresa s'estrena demà... Ai, demà no, dijous. Sí, demà.
2: Sí, demà.
0: Demà dijous a les 12 demà. I videoclip divendres a les 5 de l'hora baixa. Consulteu les xarxes de na Teresa.
2: Teresa en minúscula, sí. Se diu les xatxes.
0: Molt
2: perquè,
0: bé.
2: Clar, si un nom està tot en minúscula. Està...
0: I si no, també a YouTube
2: hi serà. Igual, Teresa en minúscula, tot, sempre.
0: Molta sort, Teresa.
1: Moltes gràcies.
0: Juanjo, fins la setmana
2: que ve. Molt bé, la setmana que ve. I ja aquí sí que duré un parell de convidats especials, també.
0: Que bé, moltes gràcies.
2: Ja ho xerrem, ja ho xerrem.
3: I gràcies.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Els grups de l'oposició del Consell de Mallorca demanen el cessament del vicepresident Pedro Bastar per l'ús de vehicles oficials i es plantegen denunciar-lo per malversació a la Fiscalia. En canvi, PP i Vox destaquen que no hi ha irregularitats i el Consell Insular descarta prendre mesures contra Bastar. Tot això després d'un informe debatut avui que considera inapropiat aquest ús de cotxes oficials. Són Catalina Cladera, del PSIB, i Antonio Gili, portaveu de Vox.
2: Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines a abogacia i a intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem a casa Fiscalia.
3: Los hechos son los hechos. Y los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
1: El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat avui els nous criteris del programa Lloguer Segur. Ha comparegut en comissió al Parlament, a petició del grup socialista, i ha destacat la possibilitat que es podran acollir al programa habitatges que necessitin reformes, no només els que estiguin en bon estat, sinó que també els que procedeixin del lloguer turístic. S'hi podran adherir a més immobles que hagin estat objecte de sanció per lloguer turístic il·legal.
4: Los pisos sancionados por el alquiler turístico ilegal se podrán adherir al programa Lloguer Segur y en este caso los propietarios lo que podrán es reducir la sanción en un 60% a cambio, eso sí, de ceder su vivienda al programa.
1: I 128 persones migrants han arribat de manera irregular a les darreres hores a les illes. Entre aquestes hi ha almenys 13 menors que han tocat terra a Formentera i que, per tant, queden sota la tutela del Consell Insular. El president Òscar Portas assegura que el centre on es fa aquesta primera acollida està col·lapsat i, com a mesura extraordinària, ha sol·licitat a la delegació del govern allotjar-los a l'embalat ubicat al port de la Sabina. Una versió que contrasta amb la que ofereix la directora insular de l'Estat a les Pitiüses, Raquel Guaix.
5: No hi ha hagut un no rotund. Ja se va explicar que aquest espai no està pensat perquè dormin menors, no acompanyats. A hores d'ara, formalment, no tenim una petició d'utilitzar aquest espai.
1: A Menorca, la Policia Nacional de Maó investiga l'aparició d'un cadàver a la costa nord, prop de Sa Mesquida. La principal hipòtesi és que es tractaria d'un migrant que hauria caigut d'una embarcació. Un particular va donar avís a emergències dissabte després de trobar el cos sense vida. I en la plana internacional ja ha finalitzat la tercera i darrera jornada de la cimera del G7. El president francès i anfitrió Emmanuel Macron considera que ha sigut tot un èxit després de mesos de desacords. Macron ha valorat positivament el pacte de pau entre els Estats Units i l'Iran. Segons el president estatunidenc Donald Trump, el pacte evita la catàstrofe econòmica que s'hauria produït si continués, diu, el conflicte.
6: It's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, it's all right. We go back to bombing.
1: Trump ha dit que ordenarà bombardejar l'Iran en cas que l'acord no arribi a bon port en un termini de 60 dies. També ha anunciat que l'estret d'Hormuz quedarà totalment obert les pròximes 48 hores. I en els esports, Leipzig ha destituït el seu entrenador i Martin De Michelis serà l'elegit. El club alemany ha fet oficial que el tècnic Ole Werner no continuarà a la banqueta i d'aquesta manera és qüestió de temps que el club aboni la clàusula de 2,5 milions d'euros del que encara és entrenador del Mallorca. I amb aquesta informació hem arribat a les 9:04. Tornem amb tota l'actualitat a les 10:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: a tant, segona hora de xiu-xiu, en Amarga Cifra en el control tècnic i ha arribat el moment de la setmana de conèixer...
1: Gent que fa coses.
2: I avui, qui fa coses és la ballarina Francesca Busquets.

0: I de seguida, avui parlam de dansa, de les balees de Sant Petersburg, de disciplina, d'estètica, i també de la part manco glamurosa del ballet, les sabates que s'han de cosir, els assajos infinits i aquella adrenalina que no te deixa dormir després d'una funció.
1: Un món sense dubte desconeguts, però que ara descobrirem una mica de la mà d'Anna Francesca Busquets. Francesca, benvinguda, xiu-xiu.
2: Hola, bon vespre, xiu-xiu, moltes gràcies.
1: A tu, Francesca, perquè això és la secció gent que fa coses, i tu fas una cosa molt important, però a més també tenim una altra secció en aquest programa, que és Illencs pel món, i avui és un mix, perquè, Francesca, des d'on te sentim?
2: Ara mateix des de Sant Petersburg. Una mica en fora.
0: Una miqueta en fora, exactament. Però és que, bona, ets ballarina mallorquina del Mikhailovsky Ballet Theatre de Sant Petersburg i també, ho direm, la directora de la Gala de Dansa de Ballarins de Mallorca, que el pròxim 11 d'agost tornarà al Castell de Bellva amb la seva tercera edició.
1: Sí. Francesca, què li diries a algú que no té absoluta idea de ballet, com jo, per exemple,
0: i
1: mateixa?
0: I jo mateix, també.
1: Què li diries? Com ho explicaries? Quina és la teva feina, el teu ofici?
2: El meu ofici. I doncs, és molt senzill, en realitat, però és així com a molt especial o algo diferent, però realment el que feim és preparar el nostre cos amb una tècnica específica que tenim, de moviments que utilitzam després per el repertori que mos demanda cada ballet, per dir-ho d'alguna manera així ràpid, i entrenam per poder entrenam per poder preparar el cos perquè els moviments siguin el més perfectes possibles. I pel vespre normalment tenim una funció i els assajos que durant el dia tenim que preparar perquè aquesta funció, el que he dit antes, sigui lo més, que tingui la millor qualitat possible.
1: Bé, tu has dit que no era cosa especial. Jo, perdona que ho posi en dubte, Francesca, perquè, bé, ho han dit, tu vius a Sant Petersburg, ets ballarina del Mikhailovsky Ballet Theatre de Sant Petersburg, i m'han dit que ja ets com una estrella de la faràndula. Que tu surts al carrer i la gent te demana fotos. És així?
2: Man, depèn del dia. Però en general, jo personalment, m'ha passat més més que pel carrer en els supermercados, allà on vas a fer la compra, a les botigues, que bàsicament mos veuen amb el pentinat i amb els cabells i mos diuen, ah, sou ballarines d'aquí del teatre, i llavors demano una foto o bueno, un autògraf, no m'ha passat, però fotos sí.
0: Clar, sens dubte, és molt diferent, imagines, públic de Sant Petersburg i és públic de les Balears, però clar, també tot s'ha de posar en context com és viure ara mateix a Rússia, Francesca.
2: Bueno, hi ha dues parts de la història, perquè per una part aquí la vida és totalment normal i tot funciona en normalitat i tot va aparentment bé, però després te topes que no pots fàcilment sortir, que necessites com a estranger molta burocràcia, amb molta seguretat aquí, que també és algo diferent a Balears, Espanya, amb seguretat per tot, que també te crea a vegades una sensació de què està passant aquí, no?
1: Tu quan fa que vius allà?
2: 2 anys i mig.
1: Quan ja havia començat la guerra, decidir anar a viure allà, què en pensaves?
2: Sí. Honestament, en aquest sentit, pensava que la dansa no entén de guerres. O sigui, i al final és el millor puesto que hi ha per ballar dansa clàssica, desafortunadament, a Rússia. Desafortunadament, ho dic perquè, clar, aquesta guerra es fa tot molt més difícil, especialment les parts que les ofereixen.
1: Clar.
2: Així que va ser una edició difícil.
1: Clar, perquè quan se percep el ballet allà a Rússia?
2: El ballet és més important que per nosaltres el futbol, quasi. És un símbol de... Sí, és algo molt extrem. És algo molt extrem perquè la gent realment li apassiona. Les nostres funcions estan sempre plenes, les entrades són molt cares, en el sentit que la gent popular hi va perquè realment ho estima. I hi ha una... També hi ha per part dels mestres i els nostres directors, que són els que mos preparen, hi ha una rigorositat perquè tot estigui com té que estar i no deixar passar ningú detall que no sigui de màxima qualitat, que no, no m'ha fet un ballet, no? Com diria nosaltres. No, o sigui, té molta, molta, molta precisió cada part que tens que ballar i això... A mi personalment m'omple el cop perquè balles cada vegada amb més qualitat.
0: Clar, Francesca, per una persona ballarina de ballet de la Champions League, perquè mos entenguem, és a dir, que jugues a primera, sí, a primera fila i ets titular, què és la perfecció per tu, Francesca?
2: Mira, la perfecció és cada vegada que puges a l'escenari fer un poc millor que la vegada anterior. Això seria la contestació.
0: Sempre que davalles d'un escenari, estàs satisfeta, contenta?
2: No, desgraciadament. No, però intent veure el costat positiu per poder anar a dormir. Perquè si no estic com aquest braç no t'ha sortit bé, aquí estaves massa girada, la cama la tenies massa... I, clar, si me començ a posar amb aquest pla, no m'adonc. I el que faig és que normalment revises vídeo de l'actuació el dia després per poder anar a dormir tranquil·la i així no estic obsessionada de com ha sortit l'espectacle.
0: Home, imagino que deu funcionar sota... Clar, si ets són tants... Demanen tanta precisió, perfecció... Home, no deu ser fàcil jugar sota... ballar sota tanta pressió. Vos deu passar a tots i a totes.
2: No. Mira, és la part més complicada. Lidiar amb els nostres jefes. Lidiar amb ells, perquè són molt exigents, i, clar, ells, les maneres europees, no les entenen. O sigui, ells... Diguem que per un espanyol t'estan fent bullying constantment aquí.
1: Mare meva.
2: Però per ells és normal. Per ells és... O sigui, però jo entes que no és que ells te fain bullying, volen que siguis millor, el que passa que les maneres no són les nostres.
1: Molta pressió, sense dubte. Tens equip? O sigui, estàs acompanyada ja? Te sents tota sola?
2: No, tota sola no me sent, perquè tinc un grup de companys que són meravellosos. També és veritat que aquí a Rússia hi ha molta... La gent s'ajuda molt entre els companys, també la meva germana viu també aquí, també fa feina en el teatre, així que tota sola no me sent. Sí.
1: Això és fantàstic. És
0: totalment. I després has dit una cosa molt interessant, que es dius que el ballet és popular. Vull dir, en altres, per ventura, aquí se percep com una cosa més elitista, com per ventura també podria passar amb l'òpera. No sé si allà arriba a tothom el ballet i és percebut com una cosa extraordinària per tothom.
2: No, és percebuda com algo que tothom té accés. Sí, i que tothom sap, o sigui, tothom coneix el que és ballet, tothom té ballerí, tothom té mig ballerins, és una professió molt, a més, molt estàndard tampoc, però és una professió molt normal, no gens elitista i té una educació, té un reconeixement, té un prestigi i no veuen com algo més especial. Quan t'he dit en els principis, perquè aquí se viu com algo que és perfectament normal.
1: Xerram amb Francesca Busquets, ella és una ballarina illenca en el Sant Mikhalovski Ballet Theater de Sant Petersburg. I ja aterrant a les illes, Francesca, tu on vares començar a ballar ballet aquí a Mallorca, imaginem?
2: Aquí a Mallorca, la meva primera escola va ser l'Escola Municipal de Música i Dansa d'Esporles. Jo vaig néixer a Banyabufà, però en els 4 anys vàrem anar a escola Esporles I després vaig continuar en el Conservatori de Palma. Uh-huh. I va ser la meva primera... Mes primeres... sí, uh-huh. Passes.
1: Mai millor dit. I ara ets directora de la gala de dansa de ballarins mallorquins que torna dia 11 d'agost en el Castell de Viva. Explica-mos en què consisteix aquesta gala.
2: Sí. Aquesta gala és un regal per tots els ballarins que som nascuts a Mallorca, perquè té la particularitat que no se sol trobar un espai escènic on tots podem estar junts. I la gala és l'oportunitat per reunir-nos i poder compartir la dansa i l'experiència que cada un està desenvolupant.
0: Clar, hem de pensar que és a dir, aquí, dia 11 d'agost, confluiran en el Castell de Bellver els millors ballarins que tenim repartits arreu del món, que se troben allà mateix en aquest escenari, que és meravellós, per compartir amb nosaltres tot el que saben i que no poden gaudir sempre perquè són altres punts del món.
1: Perquè són internacionals.
0: Exactament. Jo no sé, Francesca, que te genera més emoció o més nervis actuar davant gent que no coneixes de res o davant ton pare, davant ta mare, els teus amics?
2: Ai, és molt bona pregunta. Amen, te vaig ser 100% sincera. Sí, sí.
0: 200% sincera.
2: 100%... Sí, te vaig ser 100% sincera. No tindré la pressió, diguem, laboral que tinc a Sant Petersburg, perquè aquí realment te pressionen que no pots respirar. I clar, aquesta pressió me fa estar molt nerviosa, però... A la vegada, a Mallorca, el tenir la família, estic segura que també estaré molt més emocionada i aquesta emoció me farà estar més nerviosa. Mm-hmm. Així que jo crec que serà en nervis els mateixos, però de diferent manera.
1: Serà molt especial perquè a les Illes tenim molt, molt de talent pel que fa a la dansa clàssica. Per exemple, na Mar Bestart, que deixeu-me dir que jo la conec personalment perquè la vaig visitar a Nova York quan s'estava formant allà com a ballarina. Podeu recuperar a Illes wow. pel món a la carta. Que ben duit, Xavi.
0: Sí, sí, no, és que ets molt bona.
1: Idò, tenim un missatge de Namà, a veure com us conta.
3: Hola, som Namà Bestart, ballarina s'òpera estatal de Varna, a Bulgària, i torno a Mallorca per participar, ja per tercera vegada, a la gala de ballarins mallorquins. Enguany ballaré dues peces de repertori, Don Quixot i Diana Acteó. Com cada any, serà un esdeveniment especial al Castell de Bellver i una oportunitat única per veure dansa en viu, així que us convido a tots a venir.
1: Fantàstica, Mar Bestart. Molta sort a tots els ballarins.
0: Queden entrades encara, Francesca?
2: Queden algunes, sí, però s'estan acabant molt, molt ràpid, així que bé. Ja és dia 11, encara queda...
0: Clar, ja és dia 11, encara queda una estona.
1: Sí,
0: per la bona.
1: Sí, sí. 11 d'agost.
2: Queda una estona, però bé, les entrades en guany, la veritat, estan...
1: Que bé.
2: Estan volant.
1: Un èxit, idò. Ara, Francesca, prepara't, perquè no te posarem tanta pressió com a Sant Petersburg, però una mica, perquè farem un joc.
2: Que bé.
0: Efectivament, una ronda ràpida. Has de respondre al primer que te venguin els caps sense pensar gaire, que si no apareixerà, clar, una roda de premsa i no volen que apareixi això. Molt bé, Francesc, Mem, un objecte imprescindible dins la bossa d'assaig.
2: Una botella d'aigua.
0: Molt bé. Una cosa que sempre fa mal en acabats assajos?
2: S'escana.
0: Què és el que més sorprendria en el públic si pogués entrar 5 minuts al camerí abans d'una funció?
2: Lo molt que mos queixam.
0: De què vos queixeu, per exemple?
2: De que estem cansades.
0: Ballet, alegre o tràgic?
2: Alegre.
0: Sant Petersburg a l'hivern o Mallorca a l'agost?
2: Mallorca a l'agost.
0: Una mania o ritual abans de sortir a escena? Pot ser que no n'hi ha.
2: Sí, és que en tenen moltes.
1: Posar-me
2: sempre... Sí, més o menys, eh? No crec que tantes com ell, però bastantes. Per exemple, posar-me sempre bastanta resina a les puntes per assegurar-me de que no patin. Això és molt important.
0: Molt bé. Una cosa molt de que teva que enyores quan ets a fora?
2: Estombat de mon pare.
0: I la gala de Bellva, en tres paraules, defineix-la.
2: Alegre, única i... i familiar.
0: Molt bé.
1: Idò, ja sabrem, Francesca Buscot, moltes gràcies per atendre'ns. Una ferrada forta a Sant Petersburg, amb la teva germana també, que mos has dit que la tens a ella, quina sort. Dues illenques aquí a Rússia, suportant el fred, tot bé, i altres coses, per desgràcia. Tot per un amor que es valet la dansa clàssica. Gràcies, Francesca, i molta sort.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. Una abraçada.
0: Una altra, que vagi bé.
1: Adéu.
2: Adéu.

0: TV3 Ràdio és diversió.
1: Sou els que no mirau mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspirau amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
2: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més, viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe des primer toc de Fabiol.
3: Un Sant Joan de dalt de tot, amb Vivetres Ràdio.
4: Notícia d'última hora. Ja venim amb Manuel, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
10: A IB3 Ràdio no venim amb Manuel.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
10: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
15: Xiu, xiu.

0: Mira, continuem a Giu-Giu i ara toca a Mònica Borràs, però no és.
1: Què faig ara?
0: No
1: és. Vols que agafi el micròfon inalàmbric i vagi cercant a Mònica Borràs?
0: Ostres, sí, però no sé com ho podem fer, això.
1: Ho vols viable, Marga, si fes contra el temps? També amb una cara de te mataré, Xavi.
0: Sí, sí. Bé, crida-la des d'aquí. Mònica, Mònica.
1: Oye, Siri, llamar a Mònica Borràs.
0: A veure, mem. Sona. Va bé, no, Siri?
1: Sí, va bé, no, Siri. A veure. Telèfono, mem.
0: Posa l'alta veu.
1: Ah, no, bé, Mònica Borràs... Ah, sí, perquè tinc un altre nom, m'he
0: equivocat. Ai, per favor, vinga. La telefon jo.
1: Va.
0: A veure, mem. A veure, mem.
1: Eh?
0: A veure.
1: Mem.
0: L'estan telefonant. No contesta.
1: Marga Cifre, per favor, puc agafar el micròfon inalàmbric i anar cercant a Mònica Borràs?
0: No ho sé, jo.
1: Ah, no, però no ho sentiré.
0: Bé, teníem una cançó preparada, Marga. Posa-la, posa-la. Mentrestant, esperant a Mònica Borràs. Vinga, va.

0: això mateix, estàvem cercant a Mònica Borràs per la redacció perquè li toca secció i no és. Xavi Oliver ha agafat el micròfon inalàmbric i l'han de cercar.
1: Ara ja estem arribant, Mònica, escolta, ja podem entrar ja.
0: Ja l'has trobada.
2: Que feix de cercar, si som aquí tot el temps.
1: Sí, sí, no, vine, Mònica, va. No, perquè ni no passava pena, perquè no sabia on eres, però bueno.
0: On
1: Marga, gràcies per...
0: On sou, vosaltres?
1: No, ara. Estem a punt d'entrar, Mònica.
2: Què heu hagut de fer ara, mentre esperàveu?
1: Heu hagut de fer, no? Xerrar una mica.
0: Hem hagut de tirar una cançó.
1: Vinga, encara som a la porta.
0: Vinga, no passau, perquè això... Mònica Borràs, t'esperàvem. Ara te saludarem com toca. Ja sabeu que la Mònica sempre mos du aquell
3: gran moment.
0: Mònica, on eres? No, va plena de papers... I no m'ho has sentit, que començàvem, hem començat sense tu.
2: No vas sentir. Per a mi, fa 2 minuts, era aquí, i llavors m'he anat
0: a
2: mirar a veure les teves telefonades.
0: T'han telefonat i tot.
2: Vaja. Però bé, tanmateix, el tinc en silenci, o sigui que no vas sentir.
0: Com a bona periodista radiofònica, el mòbil sempre en silenci. Molt bé, Mònica.
2: Què tal?
0: I ja està, arriba tranquil·la.
2: No, ja som aquí. A més, el tema d'avui dona per molt. Mm-hmm. No sé si mos bastarà avui o li hauríem de dedicar un altre espai, però bé, com
0: tu
2: que...
0: Tu comandes.
2: Anem a ubicar-nos, si voleu, en la primera cançó de totes. Segurament, si sabeu de què parlarem.

0: Per favor, i aquest passo doble.
1: És total, eh?
2: Brutal.
1: Idò, no vols sonar gens, no? No l'heu escoltat mai.
0: No.
1: Idò, la gent que l'any 82 ja funcionava, recordarà aquesta sintonia, com la sintonia del Mundial d'Espanya 82.
0: Com canvien els temps, eh?
1: Brutal. Ha canviat tant. De fet, és un tema superinteressant, perquè encara que m'ho sembli que va ser un Mundial, clar, Espanya no va arribar molt en fora, i era l'any 82, vull dir, Franco havia mort l'any 75, el 78 ja va començar eleccions, hi havia una cosa, però realment el 82 era una democràcia molt, molt jove. I s'havien de fer i renovar moltíssimes infraestructures per aconseguir la seu del Mundial de Futbol, que a més va ser com un poc preludi del que després seria l'Expo de Sevilla i també les Olimpiades de Barcelona 1992, 10 anys després. Però, de fet,
0: nos estàvem obrint el món, però no en l'estil musical.
1: No,
0: perquè el Paso Doble era molt...
1: Bueno, espera, perquè tu no saps de cançons...
0: Franco.
1: Que se varen fer des Mundial de tot, sobretot cançons molt torteres, també ho han de dir. Avui en tenim alguna. Bé, aquesta que sentim amb en Plácido Domingo era simne des Mundial, amb aquest pas doble, com heu dit.
0: Simne es... d'Espanya en el Mundial.
1: Simne del Mundial d'Espanya 82.
0: Però el Mundial se va fer a Espanya.
1: Clar.
0: Ah, perdoneu. Ja no ho sabia.
1: Que fort. Idò,
0: no ho sabia,
1: idò,
0: no ho sabia.
1: Va ser un Mundial que se va fer a Espanya.
0: Ignorant,
1: no, no. La veritat és que aquell any Espanya va fer molt d'avanços. Va ser sa...
0: Ai, doncs sí que ho varen fer bé, però això...
1: Ho varen fer bastant bé. Va ser sa 12a edició del Mundial que se va fer a Espanya amb un nou format on, en lloc dels 16 equips que jugaven fins aleshores, se van afegir 8 més i se va arribar a 24 participants, que crec que és el que se manté avui en dia. O sigui que aquell any va ser el primer que se varen incorporar més equips. Va tenir lloc entre el 13 de juny del 82 i l'11 de juliol. De fet, se va establir aquest nou format d'equips i també era, com havien dit ara fa un moment, el primer gran esdeveniment internacional d'ençà de la mort d'en Francisco Franco. De fet, se van renovar moltes infraestructures, el govern d'Espanya va invertir moltíssim i algunes, com dèiem, se varen reutilitzar també a les Olimpiades del 92. Se va fer una campanya amb molt d'èxit, vull dir, tothom en aquell estiu mirava el Mundial. La decepció va ser que Espanya, com dèiem, no va arribar molt en fora i, clar, això vulguis o no, t'aixafa un poc. Però hem de dir que se varen adaptar de 7 estadis a 14 seus diferents i es van equivocar amb moltes anècdotes. És vera que Espanya ja s'havia presentat en dues ocasions, que era el 1930 i el 1966. De fet, va ser el primer Mundial que se va fer aquí i que, a més, jo, clar, era molt petita, ara batalletes, per al 78 el Mundial se va fer a Argentina, que és el primer que jo record. Jo tenia 8 anys al 78. I clar, era molt petita. I és vera que ja... clar, te quedes en tots aquests noms, no? De fet, en Maradona va debutar en el Mundial 82, després va ser una estrella mundial, que això sí que ho sabeu, no?
0: Sí,
1: vull
0: no,
1: dir...
0: ja arrib, Mònica.
1: No, no, però
0: que
1: és que...
0: podria ser que no, eh? Sí. Podria ser que no... Però... per mort de la meva ignorància, podria ser que no sabés qui és en Maradona.
1: Maradona, jo estava enamoradíssima de Maradona.
0: Ah,
2: sí? Diego Armando Maradona.
1: I aquell any va ser brutal perquè varen publicar a una revista alemana una foto de Maradona nu que se dutxava.
2: En pèl.
1: En pèl.
2: O sigui, ja
0: i
2: està.
0: I tu te va agradar amb 8 anys.
1: Home, jo tenia una excitació de... Ja, no, ja veus. Vull dir, però clar, senties que hi havia allò i ho volies veure, igual que clar. Ses pepes que aixeca't sa falda o mires que, que avall de sa roba. I de res, sortia allà en pèl, tampoc se veia massa cosa, ni gros ni petit, ni... No. Se dutxava, senyor, ja està, no? Però
2: vol dir que se veia tot.
1: Se'l veia en pèl, sí, exactament, així un poc de costat.
0: Maradona,
1: Maradona. De fet, Maradona no havia entrat en el Mundial d'Argentina 78. En aquell moment el seleccionador trobava que no hi havia per tant, però llavors en el Mundial d'Espanya és on va destacar, va fer alguna jugada d'aquestes que va travessar pràcticament tot el camp sense que ningú li llevat la pilota, no? Va ser brutal, i varen participar diferents països, ara no els diré tots, perquè són 24, però és vera que hi va haver moments històrics que donen per parlar molt. La final se va jugar al Santiago Bernabéu, a Madrid, i varen jugar Itàlia i Alemanya Federal, podríem dir, perquè en aquell temps encara hi havia ser dues Alemanyes, la República Federal i la Democràtica. Llavors, la Federal va jugar la final, però els italians varen guanyar, i a més va ser el Mundial de Paolo Rossi.
0: Aquí no rip.
1: Idò va ser un gran descobriment, tothom. A més, Itàlia enguany no juga al Mundial.
0: Ah, no?
1: No se va classificar, i molta gent li sap molt de greu, perquè Itàlia o Argentina són seleccions de les que tenen més aficionats, no? Fins i tot fora dels seus propis països.
0: Ja sí que són dolents, que no se van classificar.
1: No se van classificar, molt enguany no s'han classificat.
0: Demana,
1: Itàlia.
0: Demanarem a Marta.
1: Sí, sí, perquè igual que Kosovo, de Muriqi, també diuen que s'hauria d'haver classificat. Home,
0: sí. És com Muriqi...
1: Sí. Ara pareix que sé molt de futbol.
2: No, però és que són nosaltres que ens sabem molt poc.
1: No, jo tampoc vos penseu. Però bé, tercer i quart lloc va ser per Polònia i França. Polònia va guanyar per 3-2 a França. Però res, curiositats. El màxim golejador va ser en Paolo Rossi, d'Itàlia, amb 6 gols. El millor porter va ser considerat el d'Anglaterra, que era en Peter Shilton, el millor jugador de tot el Mundial, Paolo Rossi. També altres curiositats, se van marcar 146 gols en 52 partits, i també, curiosament, ara arribarem en això, se va fer servir una pilota brutal que tenia... Ara ho trobaré, espera, no me vull adelantar a dir-vos aquestes coses.
0: Ara no sé d'aquesta pilota.
1: Ara vos, és que és molt interessant. També se va criticar molt un pacte de Gijón que se va anomenar, perquè és allà on varen jugar, entre Àustria i Alemanya, perquè varen fer una mangarrufeta. Que és que sabeu que Alemanya bastava que marcàs un gol perquè tots dos països, Alemanya i Àustria, se classificassin i un altre d'Àfrica quedàs desclassificat. O sigui que Alemanya va començar a marcar un gol i després ja no varen jugar res.
2: Ostres.
1: La gent els va pitar.
2: Home.
1: Va ser un escàndol.
2: No pot ser això.
1: I arran d'aquí sempre se juguen els partits a la mateixa hora. Els partits de la mateixa categoria. Perquè no passin aquestes coses i no sàpiguen, per exemple, ara se fa encara a la final o en els principis, quan se juguen la promoció.
2: I si va veure els dos partits?
1: I d'hora d'anar canviant
0: de
1: canal. T'aguantes. Va ser el primer Mundial...
0: Doble pantalla, no?
1: Se va fallar un penalti, que va ser un senyor que nom Antonio Cabrini, un italià, va ser el primer futbolista en fallar un penalti.
2: Però amem. Fallant penalti d'aquest Mundial o de
1: bon? La història dels Mundials.
2: Ah, sí?
1: El primer penalti que se va fallar... Bueno, això ho he trobat...
2: No, que sí, no t'estic discutint.
1: No puc jugar damunt la Bíblia perquè no me'n record. Però bé, també hi va haver un jugador el més gran, Dinotsov, que va ser el més gran i que en aquell moment, en guanyar la Copa, tenia 40 anys i 4 mesos. Ara, per exemple, en Cristiano Ronaldo ja en té més, en té 41, no?
0: En té 41, sí.
1: També hem de dir que aquell any va ser el primer que la FIFA va lliurar els premis que ara són tan coneguts i habituals com el Balón d'Oro o també la Bota d'Or.
0: Això quin any era?
1: 82. El Mundial d'Espanya. Llavors...
0: És que va marcar camí,
1: va marcar molt de camí. Va ser el primer Mundial en el qual varen participar països dels 5 continents. A més, curiosament, en aquell temps hi havia una guerra entre per les Illes Malvines, entre Anglaterra i l'Argentina. I curiosament, durant el sorteig dels grups, sembla que Escòcia i Argentina diuen que per una errada varen ser separades des bombo perquè no entrassin en el mateix grup que Anglaterra.
0: Però per una errada, idò.
1: Diu, per un costat diuen que és una errada, però per un altre diuen que va ser premeditat. Vull dir que...
0: Podria ser. Per evitar conflicte, no?
1: Exactament. És vera que hi va haver un moment també molt criticat, que va ser durant el partit entre França i Kuwait de la primera fase, en la qual se va produir una situació estranya. I és que després de que els francesos marcassin un gol, un xec kuwaití, que nomia Alamat al-Jaber al-Sabà, va entrar en el camp a reclamar a l'àrbit, a protestar a l'àrbit. I l'àrbit, que era rus, sembla que va dir que sí, o alguna cosa així va passar. Però després d'això, la FIFA va expulsar en aquest àrbitre per passar pastupa en aquest sentit. Això era vera que va passar a l'estadi José Zorrilla i varen canviar, sí, la decisió de l'àrbit. Un altre moment curiós va ser que Hongria va ficar 10 gols a El Salvador. De fet, Espanya, el primer partit, igual que ara, vareu veure el primer partit d'Espanya,
2: sí,
1: que va ser un poc avorrit.
0: El vam veure des de la redacció. 0-0.
2: Ja.
1: 0-0. I d'aquell any, 82, Espanya va empatar amb Hondures el primer partit, un empat a un. Ara, veure que en aquell temps Espanya no hi confiava massa. El 2010, quan Espanya va guanyar el Mundial, ara, veure que a l'inici tampoc se confiava massa. I arran d'aquí, es veure que Espanya ja havia guanyat una Copa d'Europa i ja varen fer moltes coses. Però anem amb la música. Voleu un pot de música? Han sentit en Pepe da Rosa? I d'on hem escoltat una sevillana d'en Pepe da Rosa, que tenia unes lletres... Vinga, sabeu ballar sevillanes?
2: Sí, nines, de fet, sí. En balla cada...
1: En ballar, mare, sí. Jo en sé un poc. Vinga.
0: I
1: d'ara, aquesta és la visió de Pepe da Rosa del Mundial 82.
3: Se me ocurren unos trucos por si valen... Para ganar en los mundiales.

0: Ei, ei, és bona aquesta sevillana. Ole!
1: Mira, Ninés ha pujat damunt la taula a ballar, de lo que li ha agradat.
2: Exacte, hem ballat un poc, eh?
1: Sí, un poquet.
2: Però bé, massa no
1: en sabem,
2: sí, però molt no mos en recordam. Idò, el que vorde de sa pilota, superinteressant. Sa pilota se deia Tango España, perquè sembla que Adidas la va enviar a cosir a Saragossa. Se va cosir a ses presons, sabeu que a vegades a ses presons se fan aquestes feines, i sa curiositat és que li deien tango perquè se va aprofitar o va agafar relleu més aviat del Mundial 78 d'Argentina, i és vera que aquesta pilota tenia una curiositat, i és que ses costures se varen fer impermeables. Abans, quan se banyava sa pilota, que era de pell, ostres, de cuir, sa pilota pesava un animal ara.
0: No ho sabia.
2: I clar, els porters ho passaven malament per aturar ses pilotes. I d'aquí va ser la primera vegada que varen fer que ses costures fossin, en certa manera, impermeables, per tal que sa pilota, clar, ara són superlleugeres, o no? Jo és que no he jugat a futbol fa molt d'anys.
0: Bé, supos que sí.
2: Però fan pinta de ser lleugeres. Però abans, en nins, ses pilotes eren molt pesades, i és vera que quan plovia, allò no movia ningú, perquè pesava molt. Però tenim altres curiositats del Mundial superinteressants. De fet, tinc un concurs.
0: Uepa! Uep!
2: I també tinc dues coses. Naranjito, sa mascota, sabeu com era?
1: Sí.
2: La recordeu?
0: En això sí, en això sí.
2: I com és que coneixeu Naranjito?
1: No ho sé, és que Naranjito és tan icònic que arriba fins i tot a dia d'avui dia.
0: Home, avui no, però tampoc són tan joves.
1: Se n'han fet camisetes...
2: No, i a més hi havia molt de bars que se deien España 82, Naranjito, molt a prop de Luis Sitjà, on hi havia Luis Sitjà a Palma. Record que hi havia, no sé si era una escoleta que li deien també Naranjito. Mm. Alguna persona se'n recordarà. I també Naranjito, curiosament, té una història que han trobat avui. I és que Naranjito el varen crear dos dissenyadors de Sevilla. Aquests senyors feien feina a una agència de comunicació i se varen presentar un concurs.

0: Com connectes aquestes coses quan realment estan fetes a mà?
1: Sí,
0: a mà.
1: I amb una mica d'estima, també.
0: Com Naranjito.
2: Sí. I de Naranjito i el Tango Espanya, que era aquesta pilota, eren els símbols del Mundial. És vera que el Mundial va tenir dues mascotes, una la va posar a la FIFA i l'altra era aquesta nostra. Naranjito va guanyar en els altres finalistes que, atenció... Un finalista era un toro, un brau, que se deia Toribalón.
0: Boníssima
1: idea. El nom no està gaire aconseguit.
0: Parlava Departament de Màrqueting.
2: Era una pilota amb cap de toro, diguéssim.
0: Per favor.
2: Sí. I l'altre era...
0: I això va quedar en segon lloc.
2: En segon lloc i finalistes. I l'altre finalista va ser un nin torero, futbolista, que anomia Brindis.
0: Com diu aquell, Espanya va bien.
1: És a dir, alcohol, toros i futbol.
2: És vera. Bueno, és la taronja.
0: Tanta sort que va guanyar Naranjito.
2: Sí. Sí. I de, és vera que la història sempre m'ho recordaran, això. Aquest duel era entre aquests tres, però també hi havia aquesta altra mascota de la FIFA que se deia Sport Billy. A mi no me sonava gens. Però bé, en Naranjito...
0: Si va guanyar en Naranjito no va superar ningú altre.
2: Ningú altre. I de, com vos deia, aquest cap de toro, que se deia Toribalón, i també aquest ni mig torero, mig futbolista, que se deia Brindis. Però en Naranjito se va imposar, i de fet els creadors se'n varen endur 1 milió de pessetes, que en aquell temps era dobbers, però avui són 6.000 euros, clar, que no estan de dobbers com era 1 milió de pessetes. Amb el temps, en Naranjito... se'l va criticar. Jo crec
0: que...
2: Jo crec que a ningú li va agradar Naranjito.
0: Què dius?
2: A ningú. El varen criticar moltíssim. Després, el 92...
0: El varen cancel·lar?
2: No, bueno... No se cancel·lava res abans, no. També t'ho dic. No se cancel·lava res. S'aprofitava. La gent s'aprofitava i ara veurem que hi ha 200 cançons que xerren del Mundial, de Naranjito, de totes aquestes coses. Després hi va venir en Kobe, de Mariscal, a les Olimpiades de Barcelona 92, sí, que era el gos d'atura. Sí. Clar, hi ha molta diferència entre Naranjito i en Kobe, ja hi ha un vot generacional, podríem dir. I de Naranjito se va fer una sèrie, se van fer cromos, se va fer de tot. Tenia una lota.
0: Naranjita.
2: Na Clementina.
0: Ah!
2: Però també tenien un amic. Tenien un amic que era una llimona i que no mia.
0: Limoncello.
2: Citronio.
1: Citronio.
2: Clar. I després teníem els dolents de la sèrie, eren Thruspa, que era el dolent, i en Coco, o els Cocos, que eren els seus amics.
0: Tens raó, na Clementina. És vera que ara que ho dius, sí que me'n record que duia un llaç.
2: Sí,
0: no?
2: Sí.
0: I un vestit verd.
2: Se va fer una sèrie de 26 capítols, però també se van fer cromos. Els cromos de Panini, del Mundial. I també, curiosament, el cartell oficial del Mundial 82, a que no sabeu qui el va fer?
1: Ibáñez.
2: No.
0: Calatrava.
2: No. Un artista vinculat a Mallorca.
1: Miró?
2: Miró, molt bé.
0: Ah, sí?
2: Sí, senyor. Oh. I doncs...
0: Molt bé, Xavi Oliver.
2: Molt bé, Xavi Oliver.
0: Molt bé.
2: I doncs Joan Miró va crear aquest cartell que se diu La Fiesta i que, clar, és molt mironià, i a baix posa Mundial 82, i ja està. Però és un cartell que encara se pot veure, se ven en aquestes plataformes...
1: Sí. Hi ha moltes camisetes també, se'n fan.
2: També, sí. I dels cromos...
0: Mare meva, sí que s'aprofitava, quan bé tu dius.
2: És que no t'ho pot ni imaginar. De fet, he trobat una entrevista.
0: Amb... Ah, ja sé quin cartell és.
2: És molt, bueno, és típic de Miró.
0: Sí. D'acord.
2: I he trobat una entrevista que li va fer Íñigo a Fantástico, o un d'aquests programes que ell feia, a José María Íñigo, que era aquest senyor del bigoti, que segurament ho heu vist alguna vegada, que ara ja sortia calb, sense bigot. Sí. Però al seu temps era super xulo, hòstia. I va entrevistar...
0: Bé, era la veu d'Eurovisión.
2: No.
0: Ah, no?
2: Era Nuri Barri, crec.
0: No, era ell.
2: També?
0: Sí.
2: Pot ser.
0: Sí, sí. Estic pràcticament segura.
2: Sí, però... vale, no t'ho...
1: No,
2: el que diu Inés segur que està bé.
0: No.
2: No, Bárbara. Però què anava a dir? Els creadors eren dos senyors, un enlot i una enlota. Ella nomia Maria Dolores Salto i ell José María Martín Pacheco. Varen anar en aquest programa de Íñigo a fer una entrevista un temps després. I és curiós perquè quan Íñigo

0: Jo ara només he tret un fragment. Però quan Íñigo demana alguna cosa, contesta ell. I quan només ella contesta, quan li demana directament a ella. I això, a veure, és una cosa que abans passava.
1: Ara també passa.
0: Sí?
1: Ara també.
0: I d'ell fa una pregunta i contesta el senyor. Contesta el senyor, contesta el senyor, fins que li diu... Maria Dolores, i tu què penses? I ella contesta molt breu i llavors continua xerrant ell. I clar, estan un poc decebuts.
2: Sí, és una mica incòmode.
0: Perquè a més expliquen un altre fragment que, per exemple, altres mascotes s'han arribat a explotar per 1.400 milions de pessetes i ells en varen endur 330.000 perquè se va xapant tres entre ells dos i sa agència de publicitat. I anem a escoltar-los, sobretot en José María Martín Pacheco, quan parla de sa situació i un poc de sa decepció que varen viure després de que guanyàs Naranjito.
3: Hombre, la verdad es que no. Ciertamente nosotros lo vemos quizá un poco como el hijo pródigo. Es decir, salió de nuestras manos y desde que salió pues no nos han vuelto a decir más nada sobre ello. Bueno, sí, nos han dicho bastantes cosas, ¿no? Y yo tengo que decir desde aquí que, desde luego, Naranjito no es JR de Dallas, ni mucho menos. Es decir, no es tan malo, ¿no? Yo lo defiendo porque, desde luego, ha sido nuestro.
4: ¿Pero qué pasa? ¿Le han dicho auténticos
3: parodias? Le han dicho de todo, ¿no? No han puesto, sí, además los autores... Y aquí se da una circunstancia que es muy curiosa, porque resulta que todas las críticas han sido para los autores, cuando yo creo que el comité ha sido el que ha elegido la mascota, y entonces a ellos debería de ir las críticas. Nosotros hemos presentado la mascota, hemos tenido la fortuna de salir...
4: ¿Pero qué pasa? ¿No ha tenido ni un solo piropo el dichoso Naranjito?
3: Bueno, sí, algunos, pero poco, ¿eh? Pero más bien poco.
1: M'encanta els conceptes culturals que surten en aquesta tall de bo, com, per exemple, ell, com és, de Dallas, no?
0: Diu, Naranjito no es malo, diu, no es JR de Dallas.
1: Això.
0: Com que diu, no és tan dolent.
1: Això, si no eres d'aquell temps, no ho entens.
0: No, i a més, diuen, clar, que se fiquin no en nosaltres, sinó en el comitè que el va triar com a mascota.
1: Mm-hmm. A mi, bé... Jo crec que va estar bé.
0: Bueno, en el seu moment no va agradar. No va agradar gens. I...
1: Pitjor que hagués estat en Brindis.
0: En Brindis o en Toni Balón. En Toni Balón aquest també. Però bé, a veure que s'acerquen signes d'identitat. Llavors va evolucionar també, després d'en Kobe, a Barcelona, a l'Expo de Sevilla, 92, també se va triar en Curro, que era com un...
1: Sí, com un gall, no?
0: No sé, era però tenia era com un unicorni, també. Mm-hmm. No sé quin animal era. Però bé...
2: Això, les mascotes, és molt curiós. A cop i volta, les mascotes, au. A l'escola no tenim mascotes. El Mundial tenia mascotes, l'equip de futbol tenia una mascota.
0: Tenim mascota, dir, bandera, per... colors...
2: Sí, sí.
0: Un
2: himne.
0: Himne, sintonia...
2: Sí, sí, això deu generar comunitat, imagina, de qualque manera. No ho sé, envers la marca.
0: Però bé, avui han deixat el concurs per un altre dia. Però bé, jo crec que dona per una segona part del Mundial, si voleu.
2: Sí.
0: Bueno, Nina no és molt del futbol.
2: És que no n'hi ha gaire futbol.
0: No agrada gaire, però bé, ara...
1: Veure, no és el que és el com. Si hi ha d'haver concurs, sí.
0: Ah, hi haurà concurs. Teniu concurs, vosaltres?
1: Sí, tenim cine.
0: Ah,
1: te fa ganes?
0: Sí, però avui la sabré o no?
2: No ho sé, ja ho veurem.
0: Això vol dir que no.
2: Ja ho veurem.
0: Vol dir que són actuals.
5: Estos son maquiavelismos personales sin que falte la finura y cortesía. Un poquito de salero y picardía y ganamos los mundiales.
6: De 3 Ràdio és humor. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
7: Comença el dia amb la informació més completa.
8: Són les 7.
7: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
8: Bon dia, matí complicat a les Balears.
7: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
8: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
7: Amb totes les veus i les reaccions.
8: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
7: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
9: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses enrevés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
10: Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
11: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
12: I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
10: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu, xiu.

0: aquesta sintonia és que queda poc programa, però mos acomiadarem fent una endivinada. De qui endivina la pel·lícula? 971-13-99-00, si voleu participar en directe. Podeu telefonar, la Marga Cifre vos agafarà el telèfon, 971-13-99-00, en les pistes que mos donarà en Xavier Oliver.
1: Va, una endivinada. Començarà amb quin plat menges a voler i tot... I tal... No, quin plat? De quin plat em menges a voler i se l'entorna dur tan ple com abans de començar?
0: Torna.
1: Quin plat hi ha que tothom en menja bola i se l'entorna dur tan ple com abans de començar? Mònica Borrarà, el sasamà, i és on?
2: Olives.
1: Ah, no, però seria
0: per
1: bona.
0: Són
2: pets... Perquè s'enduen espinyols.
0: Ah.
1: Mm, però tan ple, és a dir, n'hi ha tant com abans de començar.
0: Se gana.
1: Escaragols.
0: Ah. 971-13-99-00, si voleu jugar, endevina la pel·lícula en les pistes que mos donarà en Xavi Oliver. Vinga, primera pel·lícula.
1: Va, un musical de principis dels 200, és broma, és que jo estic equivocat, dels anys 2000, des 2000, guanyador de molts premis, i escoltarem una de les seves cançons més conegudes, però a l'inrevés. L'Eina es diu que ho sap. I la Mònica?
2: Jo no.
1: Fa que no. Dues dones aprofiten una desgràcia per fer-se famoses cantant i ballant. Molt bé, Mònica i Nines. Ha anat fatal, anava de xula. Anava de xula i ha posat La La Land i no és La La Land. Molt bé,
0: bé, però jo vull que cridi qualco.
1: Home, jo també.
0: És que no, vol, no vull endevinar nosaltres.
1: 99-00.
0: 971?
1: 13? 99-00. Men, dues dones acusades d'assassinat es converteixen en el centre d'atenció dels mitjans de comunicació. Amb l'ajuda d'un advocat molt hàbil, intenten transformar el seu judici en un espectacle i aprofitar la fama per aconseguir els seus objectius. I si vols dir que du el nom d'una ciutat dels Estats Units, ahir surten Catherine Zeta-Jones i René Zellweger. Com es pronuncia?
2: Zellweger.
1: Zellweger. I hi ha molt de jazz i moltes plomes? Tic-tac.
0: I també no, ja ho han adivinat, la Mònica.
1: Sí, però tu no.
2: Ja no ho he dit, però...
0: Bé, i de com us telefoni, col·lo
2: que també és una obra de teatre.
1: Exacte. Va, Mònica,
0: és
1: continua.
0: És molt fàcil.
1: És molt fàcil. Ho deim a la una.
0: No, és a dir, amb aquesta pista... Menys i telefona col·lo.
1: Però has de donar incentius. Si necessites incentius, què guanyarà, nines?
0: Una visita a IB3 Ràdio, i és real, perquè ha guanyat, ha telefonat gent, ha guanyat i no han vengut. Veniu, veniu, perquè és de veres. Una visita guiada a IB3 Ràdio. Amb en Xavi Oliver.
1: Exacte, jo estic encantat.
0: És que, quin millor guia? Vosaltres l'heu vist mai en persona, en Xavi. És espectacular.
1: No, no, no me'l
0: classifiqui. Fa dos metres. No te classifiqui, perdona, no t'equivoquis.
1: No, no el de faig és dos metres.
0: No, i de què fas?
1: Faig 93.
0: Oh, xulo! Bé, de 971-13-99-00, va. La pel·lícula és...
1: És... Mònica?
2: A Chicago.
0: A Chicago! Òxima, vinga, fem-se darrere, tenim una telefonada, a veure si mos la passa molt ràpidament. Hola, molt bon vespre.
3: Hola, bon vespre.
0: Amb qui parlam?
3: Amb Anna Maria.
0: Hola, Maria, des d'on telefones?
3: Estic al Gaida.
0: Al Gaida, molt bé, beníssim. Maria, estàs disposada a jugar amb nosaltres? A veure si endevines aquesta pel·lícula.
3: Vinga.
1: Molt bé. Pel·lícula romàntica dels anys 90, algunes escenes que absolutament tothom recorda i la banda sona a l'inrevés, Maria, és aquesta.
0: Ai,
1: perdona, que he anat... He anat
0: és que no, està enrevent moltes telefones.
1: Molt bé. Maria...
2: romàntica.
1: És romàntica. És una dona que intenta refer la seva vida després d'una tragèdia, però comencen a passar coses estranyes. No sé si... Imagines qualque cosa, Maria?
0: Maria?
1: Maria?
0: Ha fuit.
1: Maria...
0: Bé, ha fuit,
1: ha fuit. Com es títol d'aquesta pel·lícula, que és... Mònica?
2: No, no ho sé.
1: Ah, Ghost.
2: Ghost.
0: Escolta, no tenim més temps. Maria, molt greu, t'hem perdut, sí. No sé què ha passat. També teníem una altra telefonada, perquè sap què passa? Que he dit que en Xavi Oliver feia quasi 2 metres i la gent ha començat a telefonar. No és de bromes.
2: Bé,
0: Maria,
2: torna
0: a telefonar els pròxims dies perquè necessitem que mos resolguis qualque pel·lícula. Gràcies, Mònica, gràcies.
1: Adéu a tothom.
0: Adéu, adéu.
1: Bona nit.
4: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
5: Bon vespre. El Congrés avala el pla de suma, on s'integra Més per Mallorca per actualitzar el règim especial de les Balears. La iniciativa reclama incloure-hi la població flotant i la pressió demogràfica efectiva. Durant el debat, el diputat de Més, Vicenç Vidal, ha anunciat que incorporava al text les esmenes del Partit Popular per garantir el seu suport. El grup també ha aconseguit el vistiplau de Junts, Esquerra, Bildu i Compromís, mentre que el PSOE s'ha abstingut i Vox ho ha rebutjat. El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, ha explicat al Parlament els nous criteris del programa Lloguer Segur. Ha destacat que s'hi podran acollir habitatges que necessitin reformes, no només els que estiguin en bon estat, sinó també els que procedeixin del lloguer turístic. A més, s'hi podran adherir mobles que hagin estat objecte de sanció per lloguer turístic il·legal.
6: Los pisos sancionados por el alquiler turístico ilegal se podrán adherir al programa Lloguer Segur y en este caso los propietarios lo que podrán es reducir la sanción en un 60% a cambio, eso sí, de ceder su vivienda al programa.
5: I demà la presidenta del govern, Marga Proens, es reunirà amb la xarxa de 03 i els sindicats, comissions, UGT i l'STI per escoltar les seves reivindicacions. En la trobada també hi serà present el conseller d'Educació, Antoni Vera, i s'organitza a petició del col·lectiu. La reunió arriba després de l'aturada de 24 hores de mestres i educadores, reclamant la negociació d'un nou conveni autonòmic, entre altres millores laborals, com la implantació de la parella educativa. A Menorca, els amarristes del petit port de Senitja, Es Mercadal, podran tornar les barques al port aquest estiu. La Conselleria de la Mar ha confirmat la concessió temporal per als pròxims 3 anys. Això dona un alè als usuaris que fa anys que lluiten per legalitzar-ne la situació. Bep Ruidavets és el president de l'Associació d'Amarristes i Joan Pellicer, el batlà d'Es Mercadal.
7: 24 anys després, per fi tindrem un títol que ens donarà tranquil·litat i molta responsabilitat també, perquè aquí sabem que estem en un entorn molt delicat.
8: Perquè pugui mantenir doncs, aquest paisatge amb les embarcacions, que és una cosa que hem vist tots des de fa molts anys, des de dècades, i que jo crec que la gent de Menorca no vol que canviï.
5: En els darrers dies s'han trobat 2 cossos a les costes de les Illes. La Guàrdia Civil en va localitzar un ahir a la zona de l'Estofador, a Formentera, després de rebre un avís. A Menorca, la Policia Nacional de Mahó investiga l'aparició d'un cadàver dissabte a la costa nord, prop de Samasquida. En tots 2 casos, la principal hipòtesi és que es tractaria dels cossos de migrants. I aquesta hora és a punt de començar el concert d'Alejandro Sanz a l'estadi de Somoix, a Palma. El cantant torna a l'illa després d'una dècada sense fer-ho. En el marc de la gira, I ara què? ¿Quién me va?

0: Després d'un inici de gira multitudinari a Mèxic, el cantant madrileny repassarà a Mallorca èxits com aquest, Corazón Partido. Es preveu que sigui un dels concerts més multitudinaris de l'any a l'illa, amb l'assistència d'unes 20.000 persones. I amb aquesta informació arribem a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
1: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. Hi ha un lema que sempre m'ha semblat molt encertat. Pensa global, actua local. Pensa globalment, però actua localment. Una expressió que ens convida a tenir en compte on vivim, quin és el nostre context, el nostre entorn, quines són les nostres connexions i que ens anima a actuar en proximitat. No és gens senzill, per cert. Podria pensar, si estic cansada de ciutats turistificades, ja hauria de ser la primera a evitar els viatges de cap de setmana a capitals europees. Si el petit comerç del meu barri tanca, hauria de deixar de comprar online o en grans superfícies. Si patesc per la situació dels palestins a Gaza, podria col·laborar amb una ONG. Pensar global i actuar local, dos conceptes, per cert, el de pensar i el d'actuar, que no estan precisament avui de moda.

Consumir producte local té un efecte directe en el paisatge, en el sector primari, en la indústria alimentària. Consumir producte local redueix la petjada de diòxid de carboni associada al transport, ajuda a mantenir viva la cultura gastronòmica, dona suport a l'economia global, però és que, a més, el producte local sol estar molt bo. Pa de forn amb oli d'oliva de Mallorca, formatge de Mahó, sal de Menorca, figues de Formentera, mel d'Eivissa, unes ametlles de Mallorca i un glopet de vi de qualsevol de les illes, perquè la qualitat del vi d'aquestes illes ja és a dalt de tot.

0: Local, a més de relatiu o pertanyent a un lloc determinat, és el lloc o part d'un edifici que té una destinació determinada, com un local comercial. L'any 2024, a Balears, segons Afedeco, hi havia 12.231 empreses dedicades al sector del comerç minorista, podríem dir tradicional. En aquest estudi, Afedeco va excloure els 700 comerços franquiciats que representen un 5% del comerç minorista. En total, segons l'entitat, més de 33.800 persones estaven empleades l'any 2024 en comerços minoristes. Això és un 71% del total dels treballadors del sector del comerç. Crec que tots coincidim en que la vida d'un poble o una ciutat se pot mesurar per la quantitat de locals comercials que tenen la barrera aixecada. I també tots sabem que és un sector molt sensible a les pujades de preus, als imposts, a l'IPC i fins i tot a la meteorologia. Actualment, per animar a comprar en el petit comerç, hi ha en marxa la campanya de bons de les Illes Balears amb 1.223 comerços adherits i la participació de 570 autònoms.
1: Aquesta carnisseria té 700 bons de 10 euros cada un i els acabarà ben aviat perquè a primera hora ja hi havia cua.
2: Val la pena perquè són 50, de 100 en tenim 50 de gratis.
1: Les cooperatives que despatxen producte local com aquesta d'Eivissa també esperen augmentar les vendes. I aquesta de Mallorca, especialitzada en ametlla i oli, pensa que és una bona manera de donar-se a conèixer, tot i que el sistema de bescanvi embulla una mica tant a comerciants com a clients.
3: Serveixen, sincerament, perquè sí que és vera que potser ve més volum de gent, però també més concentrat.
1: La campanya estarà en marxa fins al 7 d'agost o fins que els establiments exhaureixin els bons. La Conselleria d'Agricultura ja ha invertit 1 milió d'euros i el principal objectiu és pal·liar els efectes econòmics que causa la guerra d'Orient Mitjà als costos de producció del sector primari.
0: Xerram ara d'uns locals comercials molt especials o directament emblemàtics.

0: Toni Treveria, director del programa Emblemàtics d'aquesta casa d'Ivetres Ràdio, com estàs?
1: Hola, Arceli, ben content d'estar aquí al teu costat parlant precisament d'aquests locals tan especials i, mai millor dit, tan emblemàtics.
0: Molt bé, jo ara no sé si havíem tingut mai aquesta connexió dins un estudi, tu i jo. No estic segura, pot ser que sí? Pot ser que sí?
1: Físicament no, però... perquè tu m'havies entrevistat, jo
0: això
1: tu
0: sí,
1: no, ho tinc com a assignatura pendent,
0: sí,
1: que et consti.
0: Sí.
1: Parlant de la meva faceta de biògraf.
0: Efectivament, això sí, això sí. Però és vera que m'agrada tenir-te aquí de vora. Jo avui parlam d'emblemàtics, avui hem triat aquesta paraula local. Toni, no sé si tu local penses en un local comercial.
1: Penso un local comercial, sens dubte, el comerç de proximitat, com es diu d'altra banda, i també, si em permets la seu de broma, Araceli, quan parlo o quan escolto la paraula local, penso en futbol, perquè sempre jo de nin era molt aficionat al futbol local i visitant, saps? Però parlant de comerç, el comerç local l'hem de reivindicar tots i li hem de fer més cas del que tots plegats li
0: sí,
1: fem.
0: Sí, i d'això en xerrarem ara. Emblemàtics, que va estrenar seu primer programa el primer dissabte de setembre de l'any 2024. Dus el compte dels programes que dus i dels comerços?
1: Sí, sí, de fet, tant duc el compte que et diré que dia 1 d'agost, mai millor trobada la data, celebrarem el programa número 100. Això vol dir que a dia d'avui, de fet, ho acabem de gravar amb el company Lluís Fortesa, el programa 94 i 95.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. I cada, més o manco, cada programa, cada capítol, dos comerços. Algun especial haurà per allà, però més o manco podem multiplicar per dos.
1: Sí, exactament. Hi ha hagut alguna excepció a la causa general, per dir-ho així, que com bé dius, són aquests dos establiments, i aquestes excepcions han passat per innocentades que hem fet coincidint amb això, amb l'aproximació del dia 28 de desembre, amb la participació del nostre entranyable amic Azael González, que és un crac. De fet, a la darrera intervenció ell va suplantar ni més ni menys que el president dels Estats Units, Donald Trump. Segons explicava Azael González, Trump venia aquí per justament a copsar les bondats dels emblemàtics i importar aquesta idea als Estats Units. Vostè que està a Londres, Bonifaci, com sona la paraula emblemàtic en anglès?
2: Emblemàtication, pot ser?
1: Home, no sé si seria ben bé el mateix, però bé, una aproximació.
0: Idò, en aquest emblemàtics tenim de tot, també tenim humor. Cada dissabte us podem escoltar a les 10 del vespre. Actualment ens acompany en Xavi Oliver, que sentim també cada dia a xiu-xiu. Toni, com serien els nostres barris, els nostres pobles, sense aquests locals, sense aquest comerç de proximitat?
1: Uf, em costa d'imaginar, perquè d'altra banda no voldria imaginar-me una ciutat o un poble del nostre entorn immediat sense aquest comerç de proximitat, perquè m'imagino ciutats i pobles tristos, sense llum, sense l'alegria i sense el tràfic de gent que entra i surt de les botigues, sense l'atenció dels comerciants cap a la clientela, perquè al final... i no crec que siguin paraules buides, sinó que el comerç de proximitat, igual que taller mecànic, que també, evidentment, tota l'activitat econòmica, i particularment els comerços, sens dubte, dic, no és una frase feta, donen vida als nostres pobles i ciutats. Per tant, em costa molt imaginar-m'ho i espero que no arribi mai aquest moment que no n'hi haguessin.
0: Ara t'escoltarem presentant-se a Merceria Can Cases de Santa Maria.
1: Botons, agulles, cintes, fils, didals, teles, llenceria, pijames, bates, maquillatge, brodats... De tot i més es pot trobar a Merceria Can Cases, al centre de Santa Maria. I també hi trobarem, és clar, les dues sòcies que regenten aquest històric local, Maria Vic i Maria Antònia Duran. Serà Anna Maria qui ens farà de guia en aquest recorregut radiofònic per l'establiment. Quin és el primer record que té ella del negoci? També ens contarà el perquè del nom.
3: Te diré, perquè és molt xocant, que vaig fer un treball que el vaig trobar l'altre dia a l'escola, que jo pues, devia ser pues, en els 70 i algo, jo devia tenir 7 o 8 anys, i Santa Maria tenia 3.700 habitants només. I ara deuen rondar un 9.000, o sigui que ha canviat molt Santa Maria en aquests anys.
4: Ha canviat també el client.
3: Home, clar, sí, ha canviat el client, i de part que avui en dia el petit comerç de cada dia tendeix a desaparèixer, perquè les ventes online de cada dia augmenten més i la gent jove no entra en el petit comerç ja.
0: De tot això en xerrarem, però emblemàtic és el nom del programa. Emblemàtic també és una enganxina, per dir-ho d'alguna manera, no? Un reconeixement institucional. En quin moment un comerç esdevé emblemàtic, Toni?
1: Això ho vam tractar específicament com va parlar parlar la cap, la gerent d'ADR, l'antic IDI, l'històric IDI del govern, i jo ara no ho sé de memòria, hi ha diferents perfils, però essencialment són establiments de llarga trajectòria, no sé si són 75 anys o més. També recordo que específicament, més enllà de la longevitat del negoci, si aquell negoci, valgui la redundància, du a terme una activitat peculiar, encara que només dugui, entre cometes, només 15 o 20 anys, pot ser emblemàtic per aquesta singularitat.
0: Molt bé. I ara sentíem ser responsable de la merceria Can Cases dient els joves no entren. A veure, quina és la relació d'aquests comerços amb els clients? En fan de nous? Com, tu com ho veus? Com ho copsau?
1: Perquè és una pregunta que sempre demanam pel reconeixement amb emblemàtic, demanam, com és obvi, pels productes que venen i per la clientela, perquè els productes sense clientela i la clientela sense productes, l'un sense l'altre no serien res. I doncs jo crec que efectivament els petits comerços s'adapten a la realitat, que mantenen, i així ens ho fan saber, famílies de clients, és a dir, famílies a través de diferents generacions, que venia el padrí, després el pare o la mare, i després el net d'aquell padrí, no? O padrina. I en aquest sentit, per tant, hi ha aquest client de tota la vida que ha passat, com dic, de generació en generació, i també, depenent dels àmbits i dels productes que venen, també hi ha públic nou. També s'ha de diferenciar la venda tradicional de tota la vida físicament, allò d'anar a la botiga de rigor i comprar i pagar metàl·lic o amb targeta, i d'altra banda, a través d'aquest cas de pagament amb targeta, la venda online, que aquí sí que hi ha varietat de posicions, perquè hi ha comerços que diuen no, jo em vull enfocar en el comerç com ha estat sempre, i altres que diuen no, és que el present i el futur immediat passa també per aquesta obertura, aquestes noves possibilitats de la venda online, no? Per tant, aquí sí que hi ha una mica de pluralitat d'enfocaments, podríem dir.
0: Per tant, depèn de cada local, de cada comerç, de cada cas, perquè són comerços amb molt de recorregut, que hauran vist moltes coses, que s'han hagut d'anar adaptant, i n'hi ha que s'adapten més que d'altres, no?
1: Ni més ni menys. I recordem, clar, tots hem viscut, per desgràcia, i no fa tant, o sí, depenent com tinguem el prisma del temps, la pandèmia, que va ser un dalt a baix per tots. Jo no em voldria imaginar d'un negoci, en aquest cas un comerç, i veure que no pots obrir si no era un establiment essencial en aquell moment, ja no emblemàtic, sinó essencial. Per tant, hem viscut moments molt complicats. Quan parlem d'un segle, evidentment, hi ha comerços que han viscut la Guerra Civil, l'han patida. Alguns van haver de tancar portes i després han tornat a obrir, i altres van tancar i ja no van obrir mai més. Vull dir que hi ha hagut casuística molt variada, però també crec, i t'ho he de dir, Araceli, que una de les característiques definitòries dels petits establiments és la resiliència i la capacitat de tirar endavant, passi el que passi, i malgrat totes les adversitats que pateixen, perquè que són moltes diàriament, i una competència cada vegada més feroja, que el mercat és lliure i tothom posa els establiments que pot o se li deixen posar.
0: Sí, sí, aquí hi ha un convenciment molt personal. Sentíem-ne ser responsable de la merceria de Can Cases, ara la sentirem també, que mos deixava aquest missatge.
3: El petit comerç de cada dia ho passa més malament per subsistir. Doncs què has de fer? Han de cercar alternatives a les quals puguis tenir un parell més d'ingressos i que la gent te conegui. Se va posar en contacte amb els otros segur, a veure si podrien deixar paquets i tornar donant una petita comissió. Varen dir que sí, fa de més 4 anys que funcionàvem en segur. En altres cases, nosaltres també funcionàvem en segur. Mort duen paquets, m'ho deixen, i és una manera d'atreure clients cap a la tenda i també de tenir un petit benefici mensual.
4: Clar, seria com a paradoxal. Imagina que compren unes calces i els arriben aquí a través de paqueteria.
3: Li arriben. Vull dir que ja m'han vengut paquets que Amazon ho ha portat en plàstic transparent de calcetins, però bueno, mira, s'ha estimat més comprar Amazon, perquè ho compri Amazon. M'agradaria dir que la gent s'hauria de conscienciar un poc més de que el petit comerç és el que aguanta molt també part del poble i de tot, i que no hauria de desaparèixer, però per pena, pues, sí, desapareix degut a la gran superfície i degut a la compra online.
0: La casuística és molta, i ara la sentíem a ella que mos deia un parell de causes, no? I jo recordava, i crec que vosaltres també vareu tractar emblemàtics, la merceria Ca Don Àngela de Palma, que va tancar l'any passat després de 340 anys d'història. Això és la reina o el rei dels comerços emblemàtics. Toni, reaccionam quan diuen que tanquen? Les enyoram quan no hi som?
1: Sí, jo crec que això, tristament, a la vida quotidiana ens passa tot. Sempre trobam a faltar les coses quan no les tenim, no? I en els petits establiments comercials, com Ca Don Àngela, com bé dius, va passar això. De fet, recordo en Miquel Àngel, el propietari, que ha estat tota la vida allà i és, com dius, juntament, crec, amb en Joan de Saigo, a Mallorca i el conjunt de les illes, els emblemàtics més longeus, que ell, quan jo el vaig cridar per dir, ostres, em sap greu, diu, sí, és que ja he acabat la paciència, ja no puc més, perdó que Miquel Àngel que desgrari aquesta conversa, de fet, d'altra banda, la va fer pública amb altres mitjans, però ell em deia, és que ara, d'ençà que ha sortit publicat el tancament del negoci, ara em ve tothom i em diu, ai, quina llàstima, diu, clar, però és que ara ja és tard, ara ja la decisió està presa, no? Bé, jo crec que l'exemple ens ha de servir per no reincidir en l'error i en la mesura que puguem evitar el tancament d'aquests negocis perquè, com dèiem fa un moment, són part essencial de la nostra vida quotidiana i de tal com la tenim contemplada i com la vivim a diari.
0: Mm-hmm. Tu em penses en la responsabilitat que tenim com a consumidors? On la situem?
1: Sí, jo crec que, clar, aquí és un pastís en què hi ha diferents responsables, o per no dir culpables, però a part, evidentment, hi ha els mateixos comerciants que han de tenir, com dèiem, aquesta capacitat de resiliència i d'adaptació als nous temps, perquè tot va canviant. Fa 30 anys no hi havia mòbils i avui el mòbil l'utilitzem per tot, també per comprar, evidentment. Per tant, hi ha una part dels mateixos comerciants, crec que també, sens dubte, una part de l'administració, sigui govern, siguin consells insulars o ajuntaments, sobretot, per facilitar en la mesura que es pugui la vida d'aquests establiments. En el cas de Palma, jo no voldria ser governant perquè prendre decisions és molt difícil i complicat. La majoria de comerciants que hem visitat emblemàtics ens diuen que en el centre de ciutat és molt complicat l'accés per mort del pàrquing, de l'aparcament, no? Clar, ja dic, si s'ha de governar és difícil prendre decisions, però crec que sí que s'ha de tenir en compte el pes específic cultural, social i econòmic d'aquests establiments comercials.
0: I d'avui xerrem amb en Toni Treveria per tenir la paraula local d'aquests comerços emblemàtics, perquè si no ho fet ja estàu tardant i sempre ho podeu recuperar a la carta cada dissabte a les 10 del vespre i sempre en el servei a la carta de Tres Ràdio, emblemàtics, cada dia dos comerços, cada dia no cada programa, sinó estaríeu agotats també, cada programa dos comerços diferents. Sé que és difícil, però n'hi ha algun que t'hagi sorprès especialment?
1: Uf, bona pregunta de difícil resposta, Araceli. Clar, és que et diria que gairebé tots, però mira, així, de primer pensament, et diria el primer, que per cert va ser una recomanació específica de les companyes, dic, perquè són tot dones i grans professionals d'ADR Balears, com deia l'antic IDI, i ens van dir, abans de començar, com deies, el setembre del 24, que ha plogut un poc, farà dos anys, en Joan Maura i mi ens va dir, ostres, podríeu començar per Can Garany, a Manacor, perquè tenen una història molt longeva, de fet, crec que l'any que ve compleixen el centenari, i parlen molt bé i tal, i efectivament va ser així, vam anar allà in situ amb en Joan, en ple estiu, en plena canícula, amb una calor d'aquestes tremendes, però recordo la nostàlgia amb què els actuals propietaris parlaven del passat i l'emoció fins al punt que es va escapar per bé alguna llàgrima recordant els avantpassats que també han aportat, sens dubte, el granet d'arena a la proliferació del negoci, no?
5: Anem, és la nostra vida. Són molt de records, sobretot pels tres germans, en Joan, en Toni i en Sebastià, que no hi són, però els tenim present sempre. Això, per nosaltres, el més important, per aquesta festa o qualsevol cosa farem, important perquè ens fa molta il·lusió, sobretot per ells.
1: Que podria dir, ja et dic, Araceli, tots els establiments, el centenar llarg que hem fet, 150 gairebé. Et diria també, a Eivissa, entre molts altres, recordo Menorca, Efectos 2000, i a Eivissa, concretament a Santa Eulària de Riu, et parlaria de Teixits Cardona, perquè vam tenir el fill i la mare, Salvadora, que més de, no recordo si més de 80 o més de 90 anys, que segur que ens escolta perquè sé que és fidel seguidora del programa, ens va atendre amb una gràcia increïble i fins i tot vam desenvolupar una pregunta amb la corresponent resposta en francès. Vull dir que tremenda. I era una senyora que recordo com a anècdota també, i dic, i vostè no pensa jubilar-se? I deia, no, no. Diu, jo quan estic el diumenge assegut al sofà més de 5 minuts ja em canso. Necessito activitat.
0: Se'n revés ben fet. I així deu estar de bé, de salut.
1: Totalment.
0: I d'activa.
1: Segur que sí.
0: Hem d'anar acabant, Toni. Vinga, periodista, titular. Quin titular faries d'aquesta feina d'emblemàtics si ho haguessis de resumir?
1: Caramba, resumiré. Saps que els titulars a vegades és el més difícil de tot plegat, eh?
0: Absolutament, estic absolutament d'acord.
1: Bé, primer diré que és un goig que du molta feina, en Joan i en Xavi ho saben, i jo també, igual que la resta de companys, elaborar setmanalment aquest programa. Per altra banda, com dic, és un goig i un luxe, i el titular que em demanes seria emblemàtics, si no hi són, s'hauran d'inventar.
0: I de, si tu no hi fossis, també t'haurien d'inventar, ni Toni Traveria. Moltíssimes gràcies.
1: Dic, i que et consti que em queda pendent entrevistar-te jo a tu, eh?
0: No, de moment no tinc cap comerç emblemàtic, però, escolta, alguna cosa farem.
1: Segur que sí.
0: Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Per favor,
0: i molta
1: gràcies
0: sort,
1: a tu.
0: Escolta'm.
1: Encantat, gràcies.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio és investigació.
2: Vols que t'ajudem a fer la declaració de la renda? Fins al 29 de juny pots demanar cita al Servei de Renda Àgil. Telefona al 971 76 76 76 o entra al web www.atip.es i t'oferirem atenció presencial a 16 oficines. És un servei de l'Agència Tributària de les Illes Balears i del Govern de les Illes Balears.
3: Calor?
4: Moscars?
3: Gelats que se desfan massa ràpid?
5: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
4: Com les ganes de passar-ho bé.
3: I les converses que enganxen.
4: Les riades.
3: La bona companyia.
5: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
2: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
6: Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
7: Ara diré una frase que deia sempre el meu predi, apuesto.
6: Molt bé.
7: A lloc.
6: Molt bé, i d'això vol dir que ets un tio local.
7: Som un tio local.
6: Molt bé, molt bé. I de local és la paraula que hem triat avui, molt lligada, efectivament, en el lloc on som o d'on som.
7: Començant per un lloc físic, un local, on tot gira en el voltant d'un personatge.
8: La gente dice que hay que viajar para ver mundo. A veces pienso que si te quedas en un sitio y mantienes los ojos abiertos, puedes ver todo lo que te hace falta.
7: Brooklyn, estiu 1987. Algunes persones que freqüenten l'estanc de Oggy Wren li conten coses. Algunes són certes, d'altres no. Però totes tenen un principi, un lloc on s'ajunten, que és el local d'Oggy Wren i un final. Estem parlant de Smoke, una pel·lícula que, si l'haguessin traduïda en castellà, cosa que no feren quan traduïren, quan li posaren el títol en castellà, hagués estat fum. No, és Wayne Wang, la primera pel·lícula que va fer Wayne Wang després de guanyar l'Oscar per el Club de la Bona Estrella, i li va donar a Paul Auster la possibilitat d'escriure una història d'històries. És una pel·lícula que està plena de llums, està plena d'ombres i te fa creure en ser humà mentre te deixes dur de la mà dels quatre protagonistes d'aquesta història d'històries. Harvey Keitel, que és Oggy Wren, que és el protagonista de la pel·lícula, William Hart, Stockard Channing, aquella mítica Rizzo de Gris, i Forrest Whitaker, el nostre Ghost Dog, El Camino del Samurai particular. És una pel·lícula que te salva la vida cada vegada que la veus. O sigui, si ho dic així de clar, Smoke és una d'aquestes pel·lícules que te reconcilia en tot el que tens en el teu voltant, a pesar d'estar focalitzada a un estanc i de passar-se tota la pel·lícula fumant, com vos podeu imaginar.
6: D'aquí és títol, no? El local és un estanc.
7: Exacte. Vale. El local és l'estanc d'Oggy Wren.
6: El senyor Oggy és l'estanquero.
7: A Brooklyn.
6: Estanquero de Brooklyn.
7: Exacte. Vale, estanquero de l'esquina de Brooklyn, d'un cap de cantó d'allà. I ja està. No, és que no té més argument que aquest, no?
6: Brooklyn és lloc d'en Paul Auster.
7: Exacte. Més, no? El lloc d'en Paul Auster. O sigui, és una pel·li que ho dèiem, te salva la vida cada vegada que la veus. De fet, jo me vaig comprar el llibre, me vaig comprar el guió de la pel·lícula i el rellegeix de tant en tant, perquè està tan ple de frases, de històries, perquè són un munt d'històries que se van cruzant les unes amb les altres. I, bueno, de fet, li va valer el premi en el millor guionista novel. O sigui, tu veuràs, Paul Auster, millor guionista novel, 1995, quan va escriure aquesta història. I a Wayne Wang li va valer el premi de jurat en el Festival de Berlín. Me flipa. I té una continuació que es diu Blue in the Face. També la va escriure el propi Paul Auster. És molt distinta. O sigui, és quasi documental. Però Smoke és fantàstica, fantàstica.
6: Vinga, idò, si no l'heu vist, que probablement sí, sempre és bon moment per tornar a gaudir de Smoke. I res, això dèiem, local és la nostra paraula de que xerram ara.
7: I ara xerram d'un producte local, per exemple, el formatge.
9: ¿Vives solo?
10: Con mi hermana.
9: A
10: ver...
9: ¿Qué te parece este queso?
11: ¿El qué vas a ver? Está aquí para limpiar.
12: ¡Cierra la boca!
13: ¡Cálmate!
14: ¡Sube!
10: No.
7: Aquesta és història d'un jove que no té res més a perdre i que l'únic que li queda és la seva germana petita que el manté mínimament sa. Fins que un dia decideix fer alguna cosa més que sortir de festa amb seus amics, robar-se alcohol que no pot pagar i ficar-se en problemes. Això és La receta perfecta, una pel·lícula de fa 2 anys, de 2024, que és una història de superació personal que se va convertir en una revelació a França l'any de la seva estrena. Va guanyar el César a la millor actriu revelació i a la millor òpera prima. És un magnífic repàs d'un poble petit, dels seus habitants, amb una mirada càlida, però sense abandonar aquesta realitat en la que viuen. Això que dèiem, que a vegades el cinema té aquesta part molt romàntica de lo que és local, de lo que és el poble, de lo que són els pobles, de lo que són els habitants, el producte local, tot això que tenim en el nostre voltant. Però, clar, això té una part negativa, i és que no surts mai d'allà. Vull dir, en el final acabes allà tancat, no? I aquesta pel·lícula no abandona aquesta part, aquesta mirada, aquesta realitat aquí on viuen tots els locals. Però la seva, precisament això és la seva principal virtut, no? Aprofundir en temes molt complexes, molt tristos, amb un equilibri de frescor molt guapo i que és molt difícil d'aconseguir amb una pel·lícula, sobretot una pel·lícula de baix pressupost, amb actors que no eren actors, que eren els propis habitants del poble. És una pel·lícula fantàstica.
6: Molt bé, entenc que el seu objectiu era fer el millor formatge, no?
7: Exacte.
6: Val.
7: Exacte, per això se diu La receta perfecta. I si guanyes premi en el millor formatge, pues podré sortir de tot això aquí on estic ara mateix. La protagonista de la següent pel·lícula va ser la recreació perfecta d'una policia local, embarassada, a més, a Fargo. I en aquesta és la recreació perfecta d'una dona que lluita per la justícia a un poble a qui on ningú pareix voler fer res per ajudar-la.
15: Daría lo que fuera por atrapar al tipo que lo hizo, señora Hayes. Pero cuando el ADN no coincide con nadie que haya sido detenido, cuando el ADN no coincide con ningún otro delito cometido en el país, y cuando no hubo ni un solo testigo desde el momento en que salió de su casa hasta el momento en que la encontramos... Entienda que no podemos hacer mucho más.
16: Obtengan muestras de sangre de todos los varones del pueblo mayores de 8 años.
7: Una dona decideix iniciar una guerra contra la gent de policia local del seu poble per no fer res per trobar l'assassí de la seva filla. El primer pas, posar 3 anuncios en les afueres, que a més és el títol d'aquesta pel·lícula que té un guió com a pedrades, bàsicament. També és de línies, té pedrades i te'ls va disparant una darrere l'altra, i és Frances McDormand, aquesta protagonista, que ja volia dur Fargo, però com que ja havíem parlat d'ella un altre dia, vaig dir, bueno, no tornarem a dur la policia local Fargo, però és que jo crec que és l'exemple perfecte de policia local.
6: Ho és. Que no molla, fins que aconsegueix arribar.
7: Exacte. Però aquesta 3 anuncios en les afueres té una cosa que és bestial. Vull dir, la història és perfecta, és sopesada, és densa, és com un western modern on tot succeeix, tot va passant entre línies sense que passi pràcticament res. És curiós perquè és una invitació a l'entusiasme, o sigui, acabes la pel·lícula dient... que guai, però en el mateix temps en aquesta mala llet que mantén ella tot es tens, que la mantén pràcticament sense immutar-se. Mm-hmm. Tu la veus allà i dius, oh, Déu meu, mare de Déu. És tan disfrutable que te fan ganes de començar a posar anuncis. Posar autopista per denunciar un munt de coses contra segons que si no fos perquè són caríssims. No, en sèrio, és una pel·lícula genial. Si no l'heu vist, tres anuncios en les afueres. En Frances McDormand i Woody Harrelson.
6: Molt bé, idò, aquesta llista se va fent molt, molt interessant. Seguim ampliant-la, vinga, vinga, que això té bona pinta.
7: Anem acabant i ho fem en la demostració d'aquesta part positiva de l'esperit local.
12: ¿Esta noticia ha llegado a Talibor?
13: Nadie lo sabe, solo el ganador. Ned Devine. ¿Has visto ironía más grande ganar tanto dinero y un minuto después morir de la emoción?
7: A un poble irlandès de 52 habitants hi ha un home que ha guanyat el pot enorme de la loteria nacional. Però de l'emoció s'ha mort d'un atac de cor en so premi en sa mà. Segut a sa butaca davant sa tele en so premi en sa mà. Així que la resta del poble decideix que faran creure l'administració que el guanyador segueix viu per poder cobrar el premi i repartir-se'l. Això és Despertando a Ned, una pel·lícula de l'any 1998 dirigida per Kirk Jones, que te fa somriure tot el temps. O sigui, és impossible no somriure veient aquesta pel·lícula. És absurda, és tendre a parts iguals. I aquí la paraula local és sinònim de simpatia. I ja està, hi ha una mica de polisoneria també. Per això, per allò de mantenir l'esperit infantil i de divertir-se tota l'estona. Jo crec que Kirk Jones és el Ken Loach, però en sentit de sumo. Així, tal qual. És molt xula, és molt xula. És que, de fet, o sigui, te diverteixes bàsicament perquè si te donen 9 milions de lliures de fa 30 anys, te divertiries un rato, no? I faries polisoneries totes.
6: És que aquestes pel·lis angleses i irlandeses i escoceses tan costumbristes són tan divertides, són tan bones.
7: Exacte. I jo crec que com a local, o sigui, si dius la paraula local, jo crec que hi ha una pel·lícula que té una música que te diu sí, ha d'estar en aquesta llista.

0: Això que sona de fons és el tràiler de Local Hero, o Un tipo genial, com se va traduir lliurement l'any 1983, quan se va estrenar a Espanya. Curiosament, Smoke no la traduïren, però aquesta la varen traduir com a, en vez de héroe local, la traduïren com a Un tipo genial. Bueno, aquestes coses. I aquest tipo genial és Mac, és un treballador d'una companyia petrolífera, a qui envien a un idíl·lic poble escocès per comprar totes les propietats de la zona per tal de construir una refineria. Els habitants del poble estan encantats, tots excepte, clar, si no, no hi hauria argument un, que és el que protesta. I és que fa que a poc Mac vagi dient això de ser local igual m'agrada, no? Aquesta és la definició perfecta de comèdia costumbrista aquí on se converteix allò local amb allò meravellós, no? És d'espectaculars paisatges, una magnífica fotografia, uns personatges molt peculiars i molt divertits i una banda sonora fantàstica, en aquest cas de Mark Knopfler, guitarrista de Dire Straits. Encara que només sigui per això i pel bon estat d'ànim que te deixa cada vegada que la veus, que és allò que acabes amb una riaia, igual que Despertant Joanet, acabes amb una riaia d'hora i hora, ja és una pel·lícula imprescindible.
1: Molt bé.
0: I a part de per veure un dels darrers papers que va fer Barlan.
1: Ja, imagina, 1983. Tenim bolla extra.
0: Sí, tenim bolla extra. Un altre que també podria ser que Loach directament...
1: No, però... quasi totes les angleses.
0: Totes les angleses. Sí, avui hem abandonat les nord-americanes i hem dit no. Bueno, home, Frances McDormand és prou nord-americana.
1: Sí, ho és. Sí.
0: I tres anuncis en les afueres, ho és bastant. Però sí, angleses... És que jo crec que un tipus... Que volien muntar un espectacle local i que volien ser sexy, volien tenir un èxit local, però més enllà de... A més, a dins un local molt concret. Bueno, recordeu d'aquesta escena?
2: El viernes se despejará la borrasca, con lo que tendremos un fin de semana cálido y soleado. Ahora volvamos con la música. Escuchemos otro éxito discotequero de los años 70. Hot Stuff, de Donna Summer.
1: Gran, aquesta pel·lícula.
0: El moment aquí on... Això és una pel·lícula sobre un poble, sobre un local, aquí on les dones paguen per veure a homes llevar-se la roba, i aquí on un grup de locals sense feina decideix que si millor manera de guanyar dobés és quedar-se en pèl davant el públic local, que segur que pagarà per veure-los ballar despullats. Això és, efectivament, Full Monty. I aquesta escena que escoltàvem és aquella mítica escena de la coa d'Esparo, de la coa de Satur, allà van estar tots fets en fila i de sobte se posen a ballar perquè no poden en la música de Donna Summer. És fantàstica. És, bueno, és això, és la versió en sentit de sumo de Ken Loach. Si fos de Ken Loach seria tristíssima, però com que és de Peter Cataneo, que va ser... A més, va ser la primera òpera prima, va ser la primera pel·lícula, va ser la seva òpera prima, va sorprendre a tothom, ningú se l'esperava després, sobretot, a més, després de veure Robert Carlyle, que acabava de fer Trainspotting, vull dir, era un tipus que se liava bufetades en tothom, aquí feia de pobre desgraciat.
1: Tots fan un gran paper, perquè aquell moment de m'embolic amb el paper film per aprimar-me mentre m'estic menjant un Kit Kat.
0: Marcadi,
1: és aquest fantàstic. És que jo crec que tradueix molt l'esperit de la pel·lícula.
0: Sí.
1: Aquesta tragicomèdia fantàstica.
0: És divertida, és una pel·lícula petita. És divertida i petita. És enorme i és trista. És absurda i és real. Però, sobretot, jo crec que no te canses de veure-la.
1: No, i l'hauríem de recuperar de tant en tant.
0: Sí.
1: I també per recuperar... i per veure com és el món, perquè... Exacte. Ells li posaven ganes a un món que se'ls estava enfonsant.
0: Eh? Exacte. En aquell moment, jo crec que d'aquestes pel·lis n'hi ha moltes que han agafat aquest tancament de siderúrgies, de mines, aquell moment aquí on...
1: Molt bé, Margaret Thatcher.
0: Exacte. Sí. Reindustrialització, que hi va haver molt de directors que agafaran això i ho varen convertir, vull dir, recorden Billy Elliot, per exemple, no? Sí. O aquesta Full Monty, que ho varen convertir en comèdies o sent pel·lícules tendres d'aquestes de, bueno, te posaven damunt la taula un problema molt greu però que afectava moltíssima gent, però li posaven una miqueta de sentit de sumo.
1: Sí, sí. Que bones totes, eh? Per favor, crec que aquest cap de setmana faré deures.
0: Exacte, són pel·lis de... És que trobava que és vera que local sí que... Jo record, sempre ho conto, però recordo la primera vegada que me'n vaig anar a viure en el poble, quan feia una setmana, la senyora que havia... Una dona que havia vengut a Can Nostre a fer el final de... una neteja a fons de la casa que acabaven d'estrenar, la mos trobàrem en el berenar, el 100 demà de matí, i li va pegar una colzada a l'amo de la papeleria i li va dir, són aquests. I jo vaig pensar, ara mateix, aquest tipus, nosaltres fa 3 dies que vivim aquí, però aquest tipus ja sap quina tele tenc, de quin color és el meu sofà, quantes habitacions té que nostre, si té 2 pisos, si en té 1...

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
1: IB3 Ràdio, formació.
2: Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
3: ¿Anda? ¿Quién?
2: Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
3: Oye, pues espera, que me apunto y vamos juntas.
4: Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
1: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

Avui hem triat la paraula polisèmica local, local que pertany a un lloc, a un municipi, a una part del cos. Un ordinador pot ser local, el comerç o un producte de menjar o de beure. Pensem global i actuem local, pensem globalment i actuem localment, un gran lema. I ara toca anar a baixar la barrera del programa. Hem demanat ajuda a un home d'aquí, que fa oli aquí, en denominació d'origen, per tant, segell 100% local, però que també és un gran observador d'aus que van i que venen. No sé si això li donarà una altra dimensió al concepte de la paraula d'avui, local.

0: A punt d'acabar. Entre avui i demà, baixam la barrera.
1: Joan Mayol, president de l'ADEO Oli de Mallorca, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, estupendo. Esperant dissabte amb impaciència.
1: Ara mos ho contaràs, ara com mos ho contaràs. Però no passem spoiler en els oients. Primera pregunta obligada d'aquesta secció. Si te dic local, Joan, que te venes cap primer de tot.
2: Local és que nostre, no? Et sentir-vos, et sentir la proximitat de lo que és genuïnament nostre, tant a nivell de natura, com a nivell de societat, com a nivell de persones, com a nivell de si allò on vivim. Jo crec que sí, que té un component sentimental molt important.
1: Ja, i quin és el valor, o el gran valor del producte agroalimentari local, del producte d'aquí?
2: Jo crec que és la gent que hi fa feina darrere. La manera de recolzar el manteniment d'una activitat sacrificada i dura com és l'agricultura és precisament donar prioritat en el consum del que se produeix a casa nostra. I, per tant, els olis en denominació d'origen, entre altres productes, han de ser sempre prioritaris a l'hora de decidir-se per un suc d'oliva.
1: Un dia jo pensava en el producte local. Un dia un cuiner de Menorca me va dir: jo t'he plantat ají groc, que prova ají amarillo, ají groc. Diu, fa molts anys que el tenc, ja és menorquí, que prova, no? No sé si això el fa local. Ell defensava que sí, que jo el feia local. Què en penses?
2: Mira, la natura i l'agricultura forma part de la natura en un sentit ampli. Evidentment, és una qüestió dinàmica. Les tomàtiques de Ramallet són absolutament locals i són d'origen americà. Les patates de la Pobla són ben locals i són americanes. De manera que no hem d'exigirar i hem de reconèixer que la vida i l'ambient canvia, i per tant hi ha coses que se van incorporant, i això precisament mos enriqueix, no? Perquè si haguéssim de ser molt estrictes l'excepció de separar el local, mos podríem trobar molt, molt limitats. Sí. I de fet, nosaltres no som locals, també som una espècie que se va autotransportar fa 4.000 anys en aquestes illes i, evidentment, ara som locals.
1: Està bé explicar-ho i tenir-ho en compte també, que estan fets de moltes coses i de moltes parts i de molta gent de tot el món. I xerra'm d'oli, va, tu ets productor, també representes Oli Déu de Mallorca, president de la denominació d'origen. Quan fas un pa amb oli i li poses un bon raig d'oliet, després li passes el dit, pas pa, com feia la meva predina o no?
2: No, el dit no li pas, però normalment sí que de veritat que un faig el pa amb oli és a la sollerica. Primer un pot d'oli, després una queixa tomàtica i després afegir-hi un poquet més d'oli per damunt.
1: Doble ració, molt bé.
2: Que quedi ben amarat. Sí,
1: molt
2: sí.
1: Molt bé, i acabes amb un poquet de sal, no?
2: Efectivament.
1: Molt bé. I quan surts a fora xerrades, bon oli que se fa aquí, què dius? Per on comences?
2: Bueno, per destacar que aquí hi ha una combinació extraordinària entre una tradició de més de 2.000 anys d'elaborar olis en innovació d'haver incorporat els procediments més moderns que ens assegurin una qualitat imbatible de l'oli, no? I, de fet, els olis de Mallorca han rebut distincions i premis a moltíssimes fires i concursos i, per tant, en aquest moment tenen una acreditació a nivell internacional indubtable. No? Però els productors d'oli, el primer client és el client local, no? Perquè si nosaltres demanem que el producte local siguis primer per omplir l'escenari de la compra, també hem de cuidar en el consumidor local perquè ho mereix. No? I per això, a pesar de les previsions de calorada de dissabte, sirem en esborn per oferir a tots els que se vulguin acostar en aquesta mostra de dissabte de matí els productes més selectes de les nostres tafones.
1: Idò, apuntau, si sou a Mallorca, si sou a Palma, si heu de venir a ciutat de visita dia 20 de juny de 10 a 3 de Sora Baixa, teniu aquesta Fira de l'Oli de Mallorca, que se celebrarà en Esborn, i aquí podrem tastar i comprar olis de Verderol o Bou bocassa, trauré, oliuga, som matge, oli soia i oli samarina, tots aquests estareu ben representant, olives també, que això també s'ha de posar en valor, i altres productes que n'hi ha qualcun que també toquen s'oliva, com una cervesa feta amb fulla d'olivera. Aquí tindrem un poquet de tot, no?
2: Sí, sí, així és. I a més, hi haurà una estona de música amb el Monkey Doo i una ludoteca per si els nins, els pares volen deixar els nins descansant mentre ells fan la volta amb més calma.
1: I també és un... s'ha de sortir molt, no, Joan? Contínuament s'ha d'estar mostrant el producte, fent un poc d'informar del producte, perquè no mos fixem, a vegades passa, ui, aquest és més car, aquest són 2 euros més, aquest 30 cèntims manco, no? S'ha de fer també molta difusió del producte, posar-lo en valor.
2: Efectivament, efectivament. Això és com anar en bicicleta. Si, si no rimes, caus. No? I, per tant, no hi ha altra alternativa que mantenir un esforç continuat de difusió i promoció d'aquest producte.
1: Idò, teniu aquesta cita, dia 20, que això és dissabte, en Esborn de 10 a 3, amb música, amb espai de ludoteca, amb moltes especialitats gastronòmiques, producte local, oli, que serà el protagonista. Idò, ja ho tenim ben apuntat, i ara nosaltres hem d'anar baixant barreres, Joan, i sempre fem dues peticions. La primera, si tens algun costum abans d'anar a dormir, perquè tenim una llista amb coses, idees, costums, hàbits per dormir millor. Tu en tens algun?
2: Bueno, són molt clàssics. He de llegir una estona antes d'anar a dormir. No tinc altres secrets.
1: Molt bé. Estan és number one, eh? Llegir és el number one. I necessitam una cançoneta per baixar barrera fins demà. Com us proposes?
2: I doncs jo vos proposaria, escoltant a Juli Colom, en la magnífica cançó d'Olivera, que mos entronca directament amb aquesta pala tradicional des que feia referència abans.
1: Que bé. I doncs, Júlia, que per cert van xerrar amb ella la setmana passada, amb la seva música, amb la seva veu i amb aquesta oda d'Olivera, baixarà en barrera i mos ve dissabte dia 20 en el passeig d'Esborn. Gràcies, Joan.
2: Molt bé, moltes gràcies.
0: Entre avui i demà, Araceli Bosch.

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Molt benvingudes i molt benvinguts a una nova sessió de l'Eclèctic, l'espai musical amb el qual vos acompanyem fins al darrer segon de la jornada. Perquè coneixeu altra forma de tancar el dia que sigui millor que amb la música que vos proposem de dilluns a dijous? Segurament no, per això estem aquí, acompanyant-vos. Avui ens ocupem d'una producció que ja té qualcom temps. No massa, és un àlbum editat el mes de juny del 2018, es titula Light Black, i ve signat per el baixista Marcus Miller.

particular versió de Què serà, coneguda cançó escrita el 1956 per Jay Livingston i Ray Evans, que es va fer popular per la interpretació de Doris Day a la pel·lícula L'home que sabia massa d'Alfred Hitchcock i que s'endugué una estatueta dorada aquell any com a millor cançó original. Però això és una història que ens queda un tant llunyana. Molt més recent és aquest enregistrament, Light Black, molt ben produït, com es costuma en la discografia del baixista Marcus Miller. Abans hem encetat el programa en Trip Trap. Ara seguirem amb 70s.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és història.
2: Calor.
3: Moscars.
2: Gelats que se desfan massa ràpid.
4: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
5: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
6: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
0: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
7: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Acabem de reconduir la sessió després del parèntesis publicitari i promocional en Sublimity Bunny's Dream, un altre dels temes que inclou l'àlbum Light Black del que ens ocupem avui. Bé, parlar de Marcus Miller avui per avui és fer-ho de tot una gran figura, gran entre els grans. Tot després de la important embranzida professional que significà la seva pertinència a començaments dels anys 80 al grup de Miles Davis i molt especialment després de ser el compositor i productor de Tutu el 1986 del trompetista. Bé, ja sabeu que el que més ens importa a l'Eclètic és la música i aquí teniu dos temes més. Untamed i No Limit.

Light Black, una producció de Marcus Miller que ens recorda només a Marcus Miller. Poques aportacions musicals, noves, però moltes d'aquestes melodies, fins a cert punt mangívoles, carregades de virtuosisme i amb un gust extraordinari. Un àlbum amb moltes col·laboracions per acabar arredonint una música seductora. O és aquest Someone to Love? Opineu vosaltres.

0: Convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és dial. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Keep Em Running ha encetat la recta final de l'eclèctic. Avui presentant-vos l'àlbum Light Black, signat per el baixista novaiorquès Marcus Miller i editat el 2018. Àlbum que amb el pròxim tema acabarem sentint el complet. Preacher's Kid serà amb el qual ens acomiadarà. Eclèctic, ho sabeu, de dilluns a dijous a IB3 Ràdio, on tenim totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció, Joan Jiménez. Direcció, selecció musical i presentació, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tento el número 1170. Heu de saber que ha fet 25 anys de la mort de l'escriptor Gabriel Galmés. Busca el que és més fonamental.

0: per mi. Si un nit de sota les pedres ve, hi pot haver un bon formiguer. Au, va, tasta-les tu.
1: Gràcies, Balú.
0: Les coses bàsiques al món són sempre a punt. Són sempre a punt.
1: Ai, Balú, em sembla que no la vull tornar a veure.
2: Bon dia a tothom. Gabriel Galmés Trullols va néixer a Manacor l'any 1962. Fou escriptor, traductor, professor i columnista llicenciat en filologia anglesa i és un dels autors mallorquins més reconeguts de la segona meitat del segle XX, tot i la prematura mort que va tenir a l'edat de 39 anys. D'entre les seves obres destaquen El rei de la casa, que destaca per la descripció molt detallada de les accions de personatges i per la intenció humorística en el tractament del món de l'ensenyament, també el llibre La vida perdurable, El rei de la selva i Una cara manllevada. Gabriel Galmés fou també autor dramàtic i traductor amb el grup Iguana Teatre, així com també col·laborador habitual de diaris com l'Avui, El País o Diari de Mallorca, on tractava sovint amb un punt de vista irònic temes diversos referits a l'actualitat i a la vida de la societat mallorquina. L'autor de Manacor va exercir també la docència tant en instituts com també a la Universitat de les Illes Balears. La seva mort l'any 2001 i va fer 25 anys, trunca per a de molts una carrera molt brillant i prometedora en el camp de les lletres i la cultura de les Illes Balears. El 2002, Gabriel Galmés va rebre el Premi Ramon Llull a títol pòstum. Començant.
0: Agafar-la mai amb la mà, per no prendre mal, punxa-la amb un pal. Però si és molt grossa, deixa el pal, perquè, francament, potser ja no et cal. T'ha quedat prou clar el meu truc? Coses bàsiques al món són sempre a punt. Són sempre a punt.
1: També per mi?
3: No les suporto gens, les cançons, amb aquests numerets de ball.
4: Vull muntent-te'l. Tent-te'l, amb Margalida Mateu.
2: Com esteu? Ben trobats, atents a aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio. Un programa, com sempre, ple de diversitat, que jugarà amb les paraules i també ho farà amb l'actualitat del dia. Avui som dimecres, dia 17 de juny, tenim totes les lletres i qui també les saben totes són en Celestí Oliver i en Miquel Junc.

0: Bon dia, Celestí Oliver. Bon dia, Miquel Jun. Com estàu?
1: Bon dia.
0: Ben trobats a tots dos. Vareu llegir aquest llibre de Gabriel Gomés? A l'escola, a l'institut?
2: No me sona.
0: El rei de la selva? El rei de la casa? No et sona?
3: No.
0: Va ser
3: no,
0: una
3: no,
0: època...
3: No me sona el llogit de l'institut. No.
0: Que... I deia, va haver una època que va ser lectura obligatòria i molt d'infants de Balears el varen llegir i varen passar per l'escriptura d'aquest autor manacorí que avui hem volgut recordar perquè fa 25 anys de la seva mort tan i tan prematura perquè recordem que va morir amb només 39 anys Gabriel Gomés. Bé, dit això, hem preparat un bon grapat, un bon caramull de temes a Celestí. Començant per tu, Mem, què tenim?
1: Vinga, per començar que jugarem a Tèntol, repassarem l'actualitat que també ens deixa en aquestes darreres hores i avui visitarà els estudis d'IB3 Ràdio, aquí a Tèntol, el músic Xanguito, que presenta el seu darrer EP, que es titula Batecs.

0: Idò, sí, així sona Batex, aquest nou EP de Xanguito, de 5 cançons, en què cada tema funciona com un batec diferent. Diuen una manera particular d'estar viu, d'estimar, de recordar. Se sent? Sí, arriba.
1: Sí.
0: És potent, aquest micròfon.
1: Pintures d'en Xanguito, que també m'ho ha enviat.
0: Pintura, pintura. Bé, una manera de celebrar i de tornar al cos, diuen, aquesta cançó Constel·lacions, que obri aquest nou EP, aquesta cançó que sentim, diuen que és un viatge còsmic que connecta l'amor i l'univers. Això sí, a ritme de tecno-dance, com sentim amb aquesta explosió de l'univers que ja ens té acostumats a Xanguito. Que durarà les cançons de Batets als escenaris aquest estiu amb un nou espectacle que s'estrena, atenció, aquest divendres, dia 19 de juny, a Ciutadella, dins el Festival Som Marçal, i dia 23 de juny a Palma, a la Revetlla de Sant Joan del Parc de la Mà.
1: Molt bé, doncs avui vendrà en Xanguito a presentar-nos aquest nou EP, aquestes noves 5 cançons, però també hem de rebre la coreta d'aquest programa, la més estimada, en Raquel Agüeros, que com sempre vendrà a Contracom.
2: Molt bon dia, corets i coretes del món. Com estàu? Avui tenim portades, tenim viatges, tenim visites. Tot el que vosaltres vulgueu, avui

0: Té de ser la Moas a l'aire i per tot quan arriben a Raquel Agüeros, després vendrà a partir de les 4. Però també avui hem preparat un tema ben interessant, Miquel.
1: Sí, avui parlarem de com emprendre un restaurant en els nostres dies. Coneixem les experiències de tres joves mallorquins que han obert o estan en procés d'obrir el seu restaurant, com ara en Sebastià Cloquei, que ja ha trobat local, ho va publicar per Instagram, i d'aquí ha vengut aquest reportatge que farem avui. Escolteu-lo.
2: He trobat un local on obrir el meu restaurant. Som en Sebastià Cloquei, som de Montuïri, som cuiner. Després de fer moltes voltes per Palma, veure molt de locals, finalment n'he trobat un que s'adapta per dimensions, pressupost i caràcter a lo que és el tipus d'oferta que jo vull. O sigui que si us fa ganes saber què farem aquí, quin estil de cuina, quina dinàmica, quin format, doneu-li seguir i així no vos ho perdreu. També, si li voleu donar seguir senzillament per apoyar un jove que està intentant muntar un projecte fora un puta duro, també s'agraeix. Staring at this blank piece of paper for an hour trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me

0: Doncs sí, muntar un restaurant en els nostres dies és complicat, no ho és. En Miquel ha pogut parlar entre els testimonis.
1: Ho és.
0: I podem arribar a la conclusió que sí, que és una inversió important. I, a més, moltes ganes i molta il·lusió que s'hi ha de posar. En parlarem amb tres restauradors, en Sebastià Guaquell, que té local, però encara no ha obert. També un que ja sí que és obert i fa un parell d'anys que roda. I també una altra restauradora que ha trobat, també ha reformat un espai familiar, que era una apotequeria, i que ara serà una cafeteria-restaurant. Més tard tractarem aquest tema ben interessant, però tenim més temes avui, Celestim.
2: Sí, i a la tercera i darrera hora de Tèntol, a partir de les 5, ens visitarà aquí als estudis d'IV3 Ràdio l'il·lustradora andalusa Maria Hesse, que avui és a Palma, per presentar una nova edició que ha fet il·lustrada del Petit Príncep, que ha estat avalada per la Fundació d'Antoine de Saint-Exupéry.

0: tener que beber.
1: I d'aquesta nova edició del Petit Príncep celebra el llegat d'aquest clàssic de tots els temps, quan fa més de 80 anys que es va publicar la primera edició en anglès i francès per Reina Alan Hitchcock a Nova York. Maria Hesse fa un homenatge a l'esperit del relat mentre convida els lectors a redescobrir a través del seu univers la història a través d'una mirada artística actual. Es presenta avui amb ella i Marta Terrassa a partir de les 7 a la llibreria Rata Corner de Palma i abans, 2 hores abans vendran. Passa per aquí.
2: Exacte, podrem parlar amb aquesta il·lustradora que diuen que és de les millors del món. Així, no ho deien altres, ho diuen els experts i els especialistes.
1: De fet, l'editorial Taschen, el 2020, la va incloure dins la llista dels 100 millors il·lustradors del món. Wow.
2: Doncs avui passa per aquí Maria Hesse i, a més, a partir de les 5 i mitja tornarà la gastronomia arsiana amb la senyoreta Brioche i avui cuina mallorquina d'aquella de tota la vida, de la bona.
3: Molt bon dia, oients de Tentol, aquí la senyoreta Brioche. Avui a gastronomia arsiana venc acompanyada del llibre d'en Isabel Ribot. Cuina mallorquina casolana, receptes i relats. 5 propostes de menú amb beguda inclosa. Jo voldré parlar de les seves aubergines agredolces i de l'amanida de rap. 2 receptes, conceptes gastronòmics arsians, que vos faran la vida més fàcil aquest estiu. Fins més tard.
4: Sí, tens qualque fruita.

0: de si avui cuina mallorquina amb una cuinera d'excepció, a banda de la nostra senyoreta Brioche. 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
1: Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
2: 646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
3: I ja ho sabeu, també podeu participar en directe a Tèntol a través del telèfon més famós de les Balears, que és el 971-13-99-00.
1: Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tèntol.
3: O bé, al correu electrònic.
4: Sorpresa!
3: Que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
0: I de si totes aquestes vies teniu per contactar nosaltres, moltes gràcies, Miquel, fins d'aquí una estona, Tom. Perquè amb qui també hem de connectar i contactar és amb el nostre tècnic, perquè avui a les vies de so tenim... en Lluís Fortesa, que també és bon cuiner de cuina mallorquina.
3: Sí.
0: I del més enllà. Gràcies, Lluís. Són les 3:19 i mos toca saber quin és el tema del programa d'avui.
2: La rabiosa actualitat.

0: veure si se l'estima. Es toca saber quina és la paraula del dia, el tema amb el qual hem de jugar amb el nostre convidat d'avui.
1: I sí, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'un llibre que ha escrit un jove de Sant Macià per mantenir viva la memòria dels seus antics i és Pedra de Costum.

Xiot Celestí, el jove messianer en Miquel Estarric Rosselló, que té 23 anys, recupera i vol recuperar la memòria oral i les tradicions que han forjat la identitat de Sant Macià al seu poble amb la publicació ara d'aquest llibre Pedra de Costum, editat per Purpurina Editorial. A través d'aquestes pàgines, aquesta obra ofereix un recorregut per tradició, costum i formes de vida que han configurat generació rere generació la identitat del poble messianer. La seva publicació suposa una valuosa aportació a la conservació de la difusió del patrimoni cultural i material de Mallorca.

I doncs si Miquel Estarric recupera la tradició, els records i les vivències a través de l'oralitat, la paraula, els seus padrins, familiars, així com també la consulta Testos Antics. Pedra de Costum, idò, convida el lector a redescobrir les arrels del poble macianer. Recordem, per qui no ho conegui, que Sant Macià és un petit poble del Llevant de Mallorca situat entre Manacor i Felanitx, el terme, però així, municipal de Manacor, que no arriba als 1.000 habitants. Es va originar a partir de l'agrupació de població rural disseminada entorn d'una parròquia, una escola i un conjunt de cases, conegudes com les cases grans o les cases velles de Sant Macià.

0: El jove marcianer Miquel Esterri reflexiona sobre la necessitat de conservar aquests elements que ens defineixen com a comunitat. Per exemple, les festes de Nadal, de Sant Antoni, de Reis Dies, Corema, les sales, les festes d'estiu... Uns elements que formen part de la nostra cultura i que sovint han estat presents a la vida de moltes famílies. Segons el pròleg d'aquest llibre escrit per Tomàs Grau, en Miquel, amb la perseverança per descobrir aquest món que ha sentit contar però que no ha viscut, no ha fet res més que anar pellucant d'aquí i d'allà aquestes ametlles que guarden dins el bessó un bon grapat de contarelles i costums. I ho ha fet amb la tranquil·litat i la parsimònia necessàries per no errar ni perdre's només en la fullaca d'un folclorisme ranci i en desús. Així que avui hem de xerrar d'aquesta obra.
1: I gràcies per tots aquests motius i més que avui hem decidit que dedicarem al joc de Tèntol en aquest llibre Pedra de costum i també de rebot al poble, evidentment, de Sant Macià.
0: Són les 3:25. Tèntol.

0: de ser Sant Macià. Tu coneixes gent de Sant Macià?
1: El conec, sí. Conec macianès.
0: Jo, mira, conec un nofre de Sant Macià.
1: Ah, mira per on.
0: L'altre dia que parlàvem de nofres.
1: Ja hauríem pogut fer nofres de Sant Macià.
0: No sé si n'hi ha molts, però un segur que sí.
1: I pot ser que n'hi hagi més d'una.
0: Ho he cercat i...
1: No, clar, és un nom que ve de predins.
0: Crec que ha... sí.
1: Avui en dia, que
0: sí,
1: se manté sí, sí. Gràcies als predins. Mm-hmm. Bé, també...
0: Ah, no, perquè
1: no.
0: també... Vam veure que
1: sí, però
0: ens
1: també...
0: ho posen sense tradició.
1: Exacte. Ens agradaria saber o conèixer qualque nòfra que ho sigui, no per predins.
0: No per tradició, sí. Exacte. Però bé, tenim una pregunta avui també per vosaltres, pels oients, perquè volem que participeu d'aquest programa. I atenció, perquè la pregunta d'avui diu així... Ara que som en temps de noces, bueno, que sí que molta gent se casa aquests dies,
1: clar,
0: ho heu notat.
1: Comença ja el bon temps, bé, bon temps ja fa
0: no,
1: estona
0: ja
1: que
0: començat, sí,
1: ja
0: ha començat. Sí.
1: Ja som a l'estiu de ple sense ser-hi encara.
0: Però molta gent se casa i recordam que antigament, quan les parets se casaven, compraven o heretaven els mobles que posarien a casa seva, a casa dels nous cònjuges. Entre aquests mobles hi havia l'anomenat llit de matrimoni, que era normalment del 35, el llit de matrimoni, ara són un poc més grans. Hi havia qualque cantarano, hi havia qualque paradora, qualque pastera també, si n'han més antic, o també ses caixes per guardar sa roba. Però la pregunta és, sabeu quin nom rebia aquesta tradició, aquest conjunt de totes aquestes coses?

0: sense domicili.
1: I de Celestí tenim com cada dia tres opcions de resposta i només una és correcta. Com es diu aquest conjunt de mobles que antigament ses pares compraven o heretaven quan se casaven?
2: I d'ara era fer-se endomassada, era fer-se enramada, o era fer-se moblada.
1: Ah, ho heu sentit dir mai, això? Si ho sabeu i ens voleu telefonar, ja sabeu que podeu fer-ho, perquè com sempre teniu dues maneres de respondre a la pregunta del dia.
2: Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, recordeu, o també a través del telèfon 971-1399-00, 971-1399-00.
1: I la pregunta del dia avui és com es diu aquest conjunt de mobles que es compraven o s'heretaven quan una parella s'havia casat? Se diu s'endomassada, se diu s'enramada o s'amoblada? Ara tornem.

0: les 9.
1: Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
2: És el moment de posar els punts sobre les is.
3: De fluència.
1: El paraigo en sabates.
2: És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
1: Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
3: Idò, què fem? Recomanam.
4: Xiu, xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
2: Això ho ha fet un professional.
5: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.

0: acaben de sonar els senyals horaris de les 3 i mitja. Som aquí en directe a TV3 Ràdio i avui tenim una pregunta del dia. Una pregunta que ja començam a rebre respostes, que això ens agrada molt. Perquè avui vos demanam, amem, si sabeu, antigament, quan les pares es casaven, hi havia el costum de comprar o heretar, o fins i tot, ara mos diuen, heretar, però que els atriaven de sa família i de sa home o de sa dona, els mobles que després formarien part de la nova casa conjugal. Això té un nom i nosaltres teníem tres opcions de resposta: fer s'endomassada, fer s'enramada o fer s'amoblada. Aquestes són les tres opcions i de Bunyola mos escriuen que mos diuen que encara n'hi hauria una altra, que en diuen ells el parament, fer parament. El parament eren també el conjunt de mobles que els novils duen per sa casa, però no els atriaven els novits, sinó que els atriava sa família desnuvi, de somo. Per exemple, mos diuen na Bàrbara de Bunyola: els meus pares el va passar, mo mare no va poder triar cap moble de casa seva, els va triar sa mare de mon pare, és a dir, sa mare de somo, i una cunyada casada amb un germà de mon pare. La família de l'home pagava i troava, és a dir, eren els encarregats de comprar tot això.
1: Te venia donat.
0: Sí, en aquest cas sí, però sí. També hi ha una altra manera de nomenar-ho i avui vos demanam a veure si sabeu quina manera és. Ara, però, i després, durant el programa, anirem resolent la pregunta del dia, ens toca saber qui són els nostres convidats d'avui.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.

0: I ara sí, moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Un convidat aquí faran jugar amb les paraules i amb el tema del programa d'avui, que és el llibre Pedra de Costum, de Son Macià, també. Però abans de parlar amb ells, s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic.
1: El qüestionari electrònic.
2: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
3: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
4: Sigueu benvinguts. Comencem.
5: Qui sou?
6: No m'heu dit el nom.
2: Noms i adreces.
7: Hola, el meu nom és Marga Serrano i som l'editora de Purpurina Editorial.
0: Molt bé. I qui tenim el telèfon?
8: Jo som en Miquel Serrí i som l'editor del llibre Pedra de Costum.
9: Oh, això és interessant. Quins són els seus orígens exactament? D'on ve?
7: Bé, els meus orígens professionals estan quasi tots basats en el món del periodisme. Fins que l'any 2008 vaig fer l'editorial Purpurina. Bé, fins a dia d'avui. Uh-huh.
0: I de on ets?
7: De Sant Cervera.
0: De Sant Cervera. I en Miquel?
8: Jo som de Sant Macià i actualment faig feina de jardiner, però tota la vida sempre m'ha agradat escoltar els més grans i d'aquí i d'allà sempre he anat recuperant i m'han explicat i contant i un poc així.
10: Bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
7: Bé, vaig estudiar a Sant Cervera.
0: Uh-huh. A Sant Cervera, en Amarga. I en Miquel?
8: Ja vaig estudiar a Sant Macià, llavors ja vaig anar a secundària a Manacor.
0: Molt bé.
9: Bé, primer les dades personals. Quants anys té?
7: 53.
0: I tu, Miquel?
8: 23.
10: Treballa pel govern o pel seu compte?
7: No, bé, tinc l'empresa que és de l'editorial i, a part d'això, som administrativa a una empresa de construcció.
0: Uh-huh. Miquel, tu com a jardiner, pasteu compte?
8: No, una empresa privada.
0: Uh-huh. Molt bé.
9: Ostres, quina passada. La teva vida és genial.
11: Digui'm què necessita per fer la seva feina.
0: Què necessites?
7: Que necessit? Jo crec que contestaria mantenir aquesta creativitat i ganes de fer coses que sempre tinc.
0: Mm-hmm. Miquel, tu què necessites per fer la teva feina?
8: Que hi hagi gent interessada en fer jardins i vulguin conèixer aquest món. És que vulgui tenir un jardí però sostenible.
12: Tens el dret de guardar silenci.
13: I crec que seria molt bona idea.
14: T'agrada anar a ballar?
7: No, gens.
0: No? Marca no? I gens. Miquel?
8: Sí, de ball de bot i ball de pallet, sí.
0: Ah, això
8: però,
0: sí.
8: Bé, no.
15: Altres aficions? Navega per internet? Ja sap, entre els xats, a pàgines web.
7: No, escriure seria la meva afició. Mm-hmm.
0: Miquel?
8: Bé, som col·laborador en un parell de setmanaris i revistes així digitals, però també fora Vila m'agrada molt, també. I a part de recuperar i divulgar i tot això.
9: Et puc preguntar quin moment del dia és millor?
7: El vespre, quan acaba tot.
0: I tu, Miquel?
8: Sí, també el vespre, quan acaba tot, també.
16: Una actuació extraordinària.
17: De vegades la sinceritat pot ser fatal.
18: Miri, no li vull robar més temps. Ja he vist més del que calia.
19: Vull la història autèntica. Totes les dades que es puguin obtenir sobre aquest home.
3: Un gran admirador del seu enorme talent.
4: Si n'hi hagués més com ell, els humans encara tindrien alguna possibilitat.
7: Ha sigut l'individu que ha durat més. Per què?
20: Què té que no tinguin els altres?

0: us heu sentit respondre aquest qüestionari electrònic la mar de bé i ja poden saludar aquí als estudis d'Ivetra Ràdio a Marga Serrano. Marga, benvinguda.
1: Gràcies.
0: Ella és editora, Purpurina Edicions, que ara tot d'una parlarem d'aquest llibre que heu publicat, amb un messianer que és en Miquel Estarric, que li agrada molt això de la cultura popular. Que sí, Miquel, benvingut.
2: Sí, gràcies.
0: Moltes gràcies a tu. Com és que vas dir, jo vull escriure un llibre i el vull publicar?
2: Bé, sempre havia tingut ganes de publicar un llibre, sempre havia tingut, és una cosa que ho havia duit molt entre sa i sa, jo. I després, a poc, i gent gran, així d'espau, van anar contant coses, a poc, sempre que li tot eren coberbes, ho vaig anar apuntant a l'ordenador, i quan vaig tenir un bon material vaig dir, ara s'ha de publicar-ho. Quan que tenia temps i material vaig dir, ara s'ha de publicar.
0: Ara és el moment. I au. I què has volgut explicar, Miquel? Perquè, clar, tu mos ho has dit, tens 23 anys, fas de jardiner, però tens una inquietud per fer articles, per la cultura popular, per conèixer com vivien els teus avantpassats, perquè realment no sabia de què has viscut tu.
2: No, exacte. Però sempre m'han contat coses i sempre en la idea de recuperar coses, sempre he volgut fer això. I d'aquí que vengui tot això.
0: Clar. I, Miquel, tu t'agrada més la vida que tens ara, tu, o la que tenien els teus padrins? Què creus?
2: Bueno, això és molt relatiu i també molt personal. Ara, un temps, em trobaré més tranquil·la la vida, però no tenim res de la que tenim ara.
0: Exacte.
2: No hi havia res de la que ara. Mm-hmm. I si mires, us va més la que tenim ara, pintura.
0: Ah, d'aquests jardiner sostenible, què vol dir això, Miquel?
2: Bueno, jo faig una empresa, o feina una empresa de jardineria que es diu Versatile, que nosaltres feim jardins sostenibles, quasi, per exemple, en tot hivern no, li deixem el rec aturat i també la posem en l'estiu. I quan acaba l'estiu li torna a aturar. És a dir, pràcticament són jardins que de tot donant de menestrego, però al final li va llevant, li va llevant.
0: Mm-hmm. Llavors poden anar tots sols. En l'estiu amb aquestes calorades. No, i ara ja comença a empènyer. Sí. Ja començam a parlar de primeres onades de calor. No sé si ho notau, però som Macià, Miquel.
2: Sí, bueno, depèn del dia, també.
0: Mm. Hey. Deus anar protegit si estàs per fora a vila.
2: Sí, amb bon capell.
0: Ben fet.
2: Sí.
0: Com ara es coneixen, Miquel, Marga? Va ser ell que va venir, tu?
1: Sí, va ser ell que es va posar en contacte amb jo. I ell va venir, si no ho record malament, a través d'en Tomàs Garau, que va editar un llibre en Purpurina Editorial, que ara dona la casualitat que és autor del pròleg de Pedra de Costum.
0: Exacte, un pròleg preciós que li ha fet. Sí. I va ser a partir d'ell, va dir, tenc aquest jove que vol escriure un llibre.
1: Sí.
0: I tu vas dir, ah, vinga.
1: Sí, bé, abans d'aquesta idea, vinga.
0: Passen coses, va haver
1: una,
0: no?
1: Sí, moltes. Bé, hi va haver una lectura prèvia i després valor, l'interès que pugui tenir el llibre i començant ja amb les correccions i el procés de disseny i impremta, darreres correccions i publicació.
3: Que tu feina sempre un llibre, per petit que sigui.
1: Sí, és un procés llarg. Llarg, quin és que has d'estar, te requereix molta atenció.
0: Has d'estar damunt, però Miquel ja tenia una idea molt clara per allò que dius.
1: Sí.
0: De què volia fer.
1: Sí. Bé, sempre li dono la meva opinió a l'autor i a vegades li espanyo una mica els esquemes sense tocar el test, a part de les correccions gramaticals i ortogràfiques que es facin. Però bé, vaig fer recomanacions sobretot en portada i això.
0: A la portada, Miquel, surt una senyora major. Qui és aquesta dona?
2: Bueno, aquesta dona és la padrina de la meva padrina. És una dona que va fundar el poble, com aquell que diu, perquè va venir de sorta. Se va quedar amb un home de Falanich i primer van estar a una casa de Sant Macià i llavors es van comprar una altra finca que l'havien en... era una rota i la van vendre, el senyor... la setmana la va vendre i ells s'hi van a fer una casa. I a partir d'aquí ja comença tota aquesta història.
0: És a dir, que a partir d'aquesta repadrina teva, no sé com se diria.
2: Exacte, la rebesàvia. Tatarabuela en castellà. Si ho hem de dir en castellà, seria això.
0: Clar, comença aquesta història perquè és veritat que Sant Macià és un nucli del segle XX, no? Vull dir que amb ella...
2: Sí.
0: Al principi de segle XX, amb ell va començar.
2: Se va fundar l'Iglesi, se va la primera pedra de l'Iglesi, la van parlar l'any 1909, però ja ve de molt enrere, som així. Si no ho cerca, ja hi havia moltes cases i llocs d'habitatge.
0: I en què se dedicava la teva repadrina? Bé, suposo que era... tasques de la llar, sí.
2: Sí, i la pagesia, fora vila.
3: I fora vila.
0: Fora vila. Mm. Sí, perquè
2: clarament,
0: sí. Som maciat sí, en molt agrícola i encara ara conserva aquesta part agrícola. Mm. No?
2: Sí, encara és un poble que així encara s'ha sabut mantenir.
3: Uh-huh. I manteniu aquesta casa, la família?
2: Sí, perquè aquesta casa és la casa familiar. Ella va néixer aquí, la meva padrina també hi va néixer, els meus padrins hi van estar i encara aguanta, encara dura.
0: I tu no, ja no hi vius, però, Miquel?
2: No, jo sempre he viscut en el poble, no he viscut mai allà. Sempre he viscut en el poble aquí nostre.
0: Molt bé. I, Marga, en Miquel, a part d'aquestes costums, aquesta història familiar, també fa una repassada a les tradicions, a les festes i tot allò que ens revolta el poble de Sant Macià, no?
1: Sí. Bé, xerra de festes populars, de rituals, de dites, també, de creències i de manera de fer quotidianes. Una forma de vida totalment diferent a l'actual.
0: És totalment diferent, Miquel? Encara?
2: Sí, sí, no. En segon que sí, en segon que no.
0: Que ha canviat i que creus que no ha canviat.
2: Bueno, si xerrant de festes, antigament quan tornàvem festes més poc i se conformaven. Per exemple, ara en el llibre hi havia foguerol de Santa Catalina i surten en el llibre, i ara és una cosa que no se fa, i era un foguerol que era una cosa molt privada, però just la festa i la bulla de fer això ja diu molt, perquè cada casa feia un foguerol a la tanca que havien de sembrar blat, en quant l'havien sembrat, l'havien de sembrar blat allà, feien el foguerol allà, i cada casa el feia, i la gràcia estava que era vespre, en foquitèria, veien foc per tot. I això era la gràcia. Això avui en dia no se fa, però això era una cosa tan senzilla, a punt d'avui en dia li diríem una cosa quasi que no diríem festa, un foguerol petit i tal, perquè se feia de vorer de paret.
0: I se fa en Sivert, però... no en s'estiu?
2: No, en Sivert. Feia el dissabte de Santa Catalina.
0: De Santa Catalina. Per
3: I sabem quan que... més o menys se va deixar de fer? Se va perdre aquesta festa?
2: De ves el 1955.
0: Però a Sant Macià continuau fent foguerons?
2: Sí, per Sant Antoni sí que en feia. I així en bombà també se'n fa una altra.
0: I en l'estiu no en feis, per les festes?
2: No, en l'estiu foguerons no en feim.
0: No, bé, tampoc no se'n poden fer.
2: No. Exacte.
0: Recordem-ho, que és important això també. I les festes de Sant Macià també són molt sentides, perquè clar, sense un poble petit, la gent té sentiment de pertinença.
2: Sí, però això també és com tot. A mi m'agrada més una cosa que l'altra i un va més una cosa que l'altra, però sí, normalment tothom sol col·laborar amb una cosa a l'altra i sol deixar anar una cosa a l'altra que li agrada més, també. I com que hi ha festa per tothom pot anar en allò que li agrada més, també.
0: I, Miquel, què te diuen els teus amics quan t'has publicat aquest llibre, quan te l'has presentat?
2: Bueno, no els haver de nou, però tota la vida ha estat així. Ja sabien que un dia o l'altre ja cosa sortiria. Vull dir, al prest o tard hi hauria un llibre.
0: Ah, sí. Vull
2: dir, ja se van sorprendre quan ja vaig començar a treure articles, ja van dir, bueno, tu ja has de començar a fer una cosa més. No, els diaris, els setmanaris te queden petits, ja.
3: Clar, i quins altres costums quotidians destacaries que s'hagin perdut? Aquells més vitals, més essencials que marcaven el caràcter macianer?
2: Bueno, aventura seria més... No ho sé, és que això de que marquin el caràcter macianer tampoc no és molt així, perquè molta gent va venir de fora i ja com que duen coses i costum de fora, també. Sí. El que feien altres també és cosa d'importació insular, també, no? Macianer, una cosa exclusiva de Sant Macià, aventura seria mal de trobar.
0: Clar, perquè no teniu molt
2: d'història. Exacte. I com que van venir de fora quasi tots, un costum quotidià, no sé, aventura seria cosa de botànica, de remeica d'Holans, aventura, tal vegada. Que ara així és mal de fer, també dir-ho. Serien coses molt concretes.
3: Remeiques holands que s'empren pràcticament a totes les cases, o arreu, de Sant Macià.
2: Sí, exacte. Sí, ara, per exemple, a Sol i Sant Joan, per exemple, sí. La camamilla, o coses així. Però així, únicament i purament de Sant Macià, no sé... A no ser que sigui ja cosa de superstició, que també n'hi havia molts, però també, ja t'he dit, que tot Mallorca també eren aquests curanderos. Però Sant Macià té una cosa, i fent el llibre bé trobat, que és que hi havia moltes dones que sabien desenfitar, que era llevar... Quan una persona anava, no podia anar de ventre, anaven aquesta persona i la curaven mal. I la curiós de Sant Macià és que hi ha moltes dones que ho saben fer i la curiós que només són dones. No hi ha cap home, no he trobat tant d'homes que ho sabessin fer.
0: I encara n'hi ha de dones que saben desenfitar?
2: Sí, perquè la majoria d'elles són vives, bé, entre elles la meva padrina, encara ho sap fer, i un parell de dones més també. I ja ho vaig aprendre a fer, i és una cosa interessant del punt de vista aquest, però és una cosa molt curiosa, interessant també.
0: I tu també ho saps fer, d'ara, Miquel? És primer amo que ho fa?
2: Sí, és
3: primer amo. És primer amo?
2: No ho sé, jove. Primer amo no, perquè que sé que hi ha més homes que ho saben fer.
0: A Sant Macià, Pentura.
2: Sí, a Sant Macià. Menys que hi és voltant, ja no ho sé.
0: Ja no. És primer amo de Sant Macià. Que bé que t'interessis per això, també, perquè ara supos que la teva edat, que és allò habitual, ara és mirar els mundials, o el TikTok, o les xarxes socials.
2: Bueno, ja ni mundial, ni TikTok, ni res
0: no,
2: de tot això.
0: No.
2: Ja tens la tecnologia anti...
0: Què dius?
2: La Justin Espai,
3: no, però... No fas scroll de mòbil, no?
2: No. Ni sé què és ara, això. No.
3: Anar passant-te el dit per la pantalla.
2: No, és dir... No, jo sempre estic davant un llibre a fora viva.
0: És a dir, tu que això de... Però clar, els teus amics sí que ho deuen fer, m'imagino.
2: Sí, vulguis o no, sempre saps allà, un que he vist això per TikTok, he vist allà, que ell ha fet allà, i sí, però bé.
3: Clar, en temps 23, sí. Durant aquests anys de joventut, d'adolescència, has vist que se perdessin coses, però també se n'han recuperat, no? Som Macià.
2: Sí, però és una cosa que sempre està bastant baix, vull dir, ja el que dic en el llibre és que sempre hi ha d'haver una voluntat de recuperar-ho i de mantenir-ho, perquè un pic que va recuperar t'ho has de mantenir, perquè si no el que passa és que si, posem un exemple, sempre si n'hi ha quatre que mantenen una cosa, i quan aquests quatre ja no ho poden fer o no ho volen fer, ja n'hi ha d'haver quatre més que ho vulguin dur. I el problema és que molt de pit hi ha quatre persones que no han de continuació, això. No té seguiment. I per això se perd, llavors en sota en se recupera. Mm-hmm. Perquè l'any passat jo vaig moure el trull de les verges i això, i van tornar a fer les verges. Quan tu les feies 10 anys que no feien les verges, al més, qui sap. Però és això, hi ha d'haver qualcú que dugui el xat davant, que vulgui dur iniciativa... Sí. I...

0: saber i cuida aquesta cultura popular que a vegades no li tenim, no li dedicam els temps que hi haurien de dedicar, no li demanem el valor que li haurien de donar. A part d'això, també la memòria oral. La recuperació de la memòria oral és importantíssim.
1: Una feina que fa Miquel cada dia, sí. I que una part la podeu veure en aquest llibre, que es diu Pedra de Costum, i que ja l'heu presentat, teniu presentacions
0: no,
1: a la vista?
0: No, se presenta ara dia 24 d'aquest mes, sí? En el Centre Cívic de Sant Macià.
1: De Sant Macià, és a dir, sí. Miquel, tot preparat el dia de Sant Joan?
2: Sí, exacte.
1: A Sant Macià?
2: Sí.
1: Que bé.
2: Sí, jo vaig triar aquest dia, de part de la màgia i el costum que té aquest dia, perquè ja aquest dia, ja també surt en el llibre, hi havia un costum, les al·lotes que festejaven, les nòvies, a les parelles, a les futures parelles feien un... No diré el nom, perquè ara han de llegir llibres, la gent, si no. he triat aquest dia per això, perquè feien aquest quadre vegetal, ho diré així. Donant una pista, diré que és un quadre vegetal, i ho feien en el portal de la casa.
1: Però
2: ho feien el dia de Sant de Sant Lota. Això tenia un nom per la part de la planta que s'empleava.
1: Uau. I d'això, el cent de mare de Sant Joan te telefonava i m'ho ho contes, Miquel, que ja ho podran contar.
2: Bé, no just feia el dia de Sant Joan, qualsevol sant de qualsevol lota li feien això.
1: No és que fos exclusiu.
2: Sí, no, jo he triat el dia de Sant Joan perquè té aquesta màgia, aquest simbolisme, com més...
1: Totalment.
2: Les plantes també duen més ufanó i més... destaca més en l'estiu.
1: És un dia màgic, ja ho diuen.
2: Exacte.
1: El dia de Sant Joan, i per això tanta supersticions i tanta anomenada té aquest dia. I aquesta nit, sobretot. Idò, avui, Anna Marga i en Miquel jugam amb aquest llibre, Pedra de Costum.
3: Pensar i contestar, tot és començar.
1: Molt bé, idò, ara, Miquel i Marga, tindreu 30 segons per enumerar paraules relacionades amb Sant Macià. I començarem per Miquel. Miquel, la manca te tocarà.
4: Vinga, Miquel, tens 30 segons per dir paraules habituals de Sant Macià.
1: Preparat?
2: Sí.
1: Ah, no, temps.
2: Teia, estrangol, teia, estrangol, a cop el li, em vol el li. Ara surten verds, també. Capolí, balolí, setes, raia, mentir... Bé, també tots dos tot aquí el mal nom. Bé, el meu mal nom, llandero, pipiu, cobadall, suau, mesquiró...
1: Massa bé, ho has fet. És a dir, teia, la teia és una pedra...
2: Un resum de tot.
1: Sí.
5: Sí.
1: Una teia és una pedra? Sí, això sí.
2: Bueno, no, la teia no és la pedra. La teia és la pedra Montuïri, però.
1: Ah, sí, per això ho dic.
2: Perquè Montuïri jo vine a ser tràngol.
1: Sí, per això ho dic.
2: Exacte. La teia és la pedra, però només a Montuïri.
1: Ah, vale, i per tu què és una teia?
2: La teia és la part... Bé, antigament era quan una roia se desgastava, se feia la teia per jugar a ser tràngol, que és la... dins l'objecte o l'instrument per jugar... és estrangol. És un ferro pla, llis, i ara, i més modernament, és les puntes doblegades per tirar de pit, que és tirar a l'aire. Pot tirar carrossella o pot tirar a l'aire, que sigui, va de pit.
1: I que és un estrang. I doncs, encara se juga estrangol?
2: Sí, cada dia... Hi va haver una temporada que jugaven en el lloc cada dia, i ara només hi juguin en l'estiu. Cada estiu fan el concurs.
4: Ara pot jugar...
2: Sí, no té massa dificultat, no. Han de tenir tècnica en sa mà. S'apareix molt el taller de Montuïri, el que passa és que és un taller de ferro i Montuïri en pedres planes.
4: Què vol dir? Que Sant Macià té connexió amb Montuïri, i Montuïri en Sant Macià.
2: Sí, però l'estrangol no és una cosa exclusiva de Sant Macià. Vull dir, els altres pobles de Mallorca antigament també jugaven a ses talles.
1: Idò, molt bé, gràcies, Miquel. A veure, a ma mare li demanarem a na Marga. Què li tocarà a na Marga?
4: Vinga, Marga, tens 30 segons per enumerar paraules propis de l'època de primavera i estiu que dedicau en aquest llibre.
1: Què poden dir, mam? Temps.
4: Miquel, pots ajudar, també.
0: Primavera i estiu.
1: Què hi ha per primavera i estiu?

0: Diu, ben Miquel, ajuda'n a Marga.
1: Hi ha set sales, hi ha xalers, hi ha rotllets. Què més hi ha? Estem de xallar, estem de batre, la perxa, la bitlla, la paus, el rampí, l'esquerra del batre, estirar, el gerbell, el porgador, seré...
0: No, és que clar,
2: Miquel,
0: com en Miquel,
2: saps que és
0: així?
2: Millor que li faré agafar les preguntes a ell.
0: Següent prova.
3: Guanya qui la sap més llarga.
0: Molt bé, ara vos farem unes preguntes relacionades amb també Som Macià i aquest llibre. I, Miquel, mem, primera pregunta. En aquest llibre trobam un nombre important d'expressions i també variant dialectals, que ara mos explicaves, fins i tot pròpies de Som Macià i del lèxic d'aquesta zona del Llevant de Mallorca. Nosaltres hem fet cas d'una expressió que és aigo asserenada. Saps què significa aigo asserenada, Miquel?
4: És aigua que ha estat... Digues, si ho saps.
1: No. Fes
4: dues opcions, sí. Aigua que ha estat tot el vespre a la serena o aigua batiada?
1: Crec que és la primera, pot ser.
0: Clar que sí.
4: Va bé.
0: Efectivament, l'aigua serenada és aquella que ha estat tot el vespre a la serena.
4: Sí.
0: Pots provar de fer, ara vull... Podem fer aigua serenada. Molt bé, Miquel. Segona pregunta, mem. Històricament, Som Macià es va consolidar com a nucli urbà, ho dèiem, a principi del segle XX. Qui fou el motor d'aquesta agrupació de cases en una zona que abans era només cases disseminades? I la pregunta és aquesta. Quin va ser el motor per fer el poble de Som Macià?
4: I la construcció de l'iglesi i la parcel·lació de les grans finques en establits o l'arribada del ferrocarril que connectava directament el poble amb el port de Palma?
1: La primera, clarament. La segona és molt utòpica. És molt utòpica.
0: Sí, la segona no. Que ni arriba ni ha arribat, no? El tren
1: no,
0: mai.
1: No.
4: I tampoc no hi ha hagut intent.
1: No. Fa any circulava un xiste, com un acudit que deien que si posaven el tren cap a Falonich, sí, haurien de fora de la ràquia del Castellet. Deien, el més major.
0: Molt bé. Marga, una pregunta per tu, mem. Un dels capítols que es tracta en el llibre és la fressa, és a dir, les disfresses. La fressa, podem fer-nos una idea de com eren les relacions que s'establien entre els diferents estaments de la societat de l'època, l'aristocràcia, l'iglesi i els pagesos, que molts se retrataven uns als altres. Les fresses, els carnavals, els disfressats, antigament eren molt celebrats, però una fressa, a banda d'una disfressa, també té un altre significat. Sap quin d'aquests dos?
4: Una maduixa, una fraula.
0: Una fressa, sí, és una maduixa.
4: Una fraula. O la senya deixada pels animals generalment de caça.
0: Una fressa.
2: Diria que la segona.
0: Molt bé, clar que sí. Efectivament, quan un animal ha deixat una fressa, és que ha deixat una potada. Miquel, endeu veure's tu de fresses, eh?
1: Sí, qualcuna.
0: Quant en quant. Exacte. Idò, moltíssimes gràcies a tots dos. No mos queda més temps, només per dir que dimecres, dia 24 de juny, a les 7, heu dit?
2: A les 8, en el Centre Cívic de Som Macià.
0: Allà, la presentació del llibre Pedra de Costum, amb l'editora Marga Serrano. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
0: Gràcies per venir.
4: Gràcies.
0: I amb l'autor Miquel Estarric. Miquel, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una ferrada i una hora bona per aquesta feina, Miquel. I per mantenir viva la tradició en 23 anys. Gràcies. Ara tornem.
3: IB3 Ràdio és història.
5: Podem gravar, idò.
6: Dale play.
5: Raül Valls, com estàs?
6: Molt bé, Joan Mimàs.
5: Aquí fent un programa...
6: La gran vida.
5: Passen tantes coses.
6: Cada dissabte i cada diumenge.
5: A partir de les 9.
6: Duals a les 9.
5: No, i no t'obram.
6: Aquí, a IB3 Ràdio.
3: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
6: Saps què t'ho vull dir?
5: Sí.
3: En Joan Mimàs i Raül Valls.

0: Heu de saber que les persones que volen obrir un restaurant a Mallorca s'enfronten a preus desorbitats.
1: Tentol, amb Margalida Mateu.
0: Arriba el moment d'encetar la segona hora de programa, segona hora de Tentol. Aquí tenim totes les lletres, totes de l'A a la Z, i també en Toni Cardell, que ens acompanya aquí al control tècnic. Toni, moltes gràcies. Si fins ara han jugat amb les paraules, ara mos toca saber què passa a les Balears, i avui també amb aquesta notícia del dia.

0: I per explicar la notícia del dia xerrarem amb en Miquel Jung,
1: bon dia,
0: amb en Sebastià Oliver.
2: Som aquí.
0: I la nostra coreta dels dimecres, Raquel Agüeros.
3: Bon dia,
0: com
3: coret,
0: estàs?
3: Molt bé.
0: Tu t'agradaria obrir un restaurant? Ho has pensat mai? Obrir un... Jo crec que tothom
2: vendríem,
0: ho ha pensat qualque vegada a la seva vida.
3: Jo sempre he tingut el somni d'obrir una casa rural.
0: Ah, sí? Ah,
3: sí,
0: casa rural. Però faries menjar.
3: Si has d'obrir
2: prest. Bé, prest no, tampoc ho demano, però has d'obrir hora de berenar.
3: Això poder sempre,
2: perquè
3: amb
2: menys
3: puestos on pots fer un berenar bo que sola. Mm. Eh? Sí. És així.
1: Ara xerrarem amb un d'aquests bars. Mm-hmm.
0: Sí, perquè avui volem conèixer joves que volen obrir, o que ja tenen oberts de fa poc, restaurants. Com ho fan i quin problemes tenen? Agua, comida.

0: Jo sí, vull una notícia ben gastronòmica, però no parlarem gaire de menjar, sinó dels problemes que es troben les persones que volen obrir un nou bar o restaurant. I tot això ve d'arran d'un vídeo que ha circulat molt per xarxes les darreres setmanes d'un jove montuïrè, que no en Sebastià Cloquell, que explica que per fi ha trobat un local que s'adapta a les condicions que ell cerca per obrir-hi un restaurant. Escolteu-lo.
1: He trobat un local on obrir el meu restaurant. Som en Sebastià Cloquell, som de Montuïri, som cuiner. Després de fer moltes voltes per Palma, veure molt de locals, finalment n'he trobat un que s'adapta per dimensions, pressupost i caràcter a lo que és el tipus d'oferta que jo vull. O sigui que si us fa ganes saber què farem aquí, quin estil de cuina, quina dinàmica, quin format, donau-li seguir i així no vos ho perdreu. També si li voleu donar seguir senzillament per apoyar un jove que està intentant muntar un projecte fora un puta duro, també s'agraeix.
0: I després de veure aquest vídeo, em trobava que és bona idea fer un petit reportatge sobre aquest tema i demanar a joves si és difícil trobar locals de restauració a preus que no siguin desorbitats i en quins problemes també se troben els nous restauradors a l'hora d'obrir un nou bar o restaurant. Ens ho expliquen a Inés del bar Sion de Palma, que va obrir les seves portes ja fa poc més d'un any.
2: És molt complicat trobar un local a Palma. Sense un traspàs ja ho veig quasi impossible. I després, temes traspassos, està desorbitadament alt, tant com la vivenda, com tots sabem. Una vegada ho aconsegueixes, després mantenir-ho és complicat, perquè creiem que és un problema estructural, no només del preu del lloguer, que ja és una locura.
3: I va ser, Neines va vol emprendre el seu propi negoci, un restaurant que està molt a prop de Can Celestí.
4: Sí, sí, sí, sí. De fet, jo ja hi anava abans, en Sion, és un clàssic.
3: Ja s'ha de Sion abans.
4: Sí, sí, sí, bar Sion, de tota la vida.
3: Bé,
4: no sé si interiorment, bar de tota la vida.
3: Que el van traspassar.
4: Jut davant Creu Roja.
3: Que és això que mos explica Neines, sí. Que ell el va agafar amb un traspàs.
4: Sí, era un bar familiar i que feien molt bons llonguets, molt bon menú.
0: I ho continua.
4: De fet, quan la Conselleria d'Educació, per exemple, estava al fons al
3: sí,
4: Magnànim,
3: sí.
4: Anterior capità Salom, era un bar conegut perquè els funcionaris de la conselleria anaven a dinar. Berenar i dinar,
3: clar,
4: sí.
3: Clar.
4: Perquè, de fet, sempre havien fet bon menús. De fet, jo vaig saber que s'havia traspassat. Tampoc no fa gaire, perquè hi he deixat d'anar, bé, no per cap motiu concret, però no hi havia anat recentment i vaig saber que ja no estava a les mateixes mans, que ja no hi havia la mateixa família de sempre.
5: Però mantenen la carta,
4: sí,
5: així,
4: sí,
5: més
4: sí.
5: O manco.
3: No, sí,
0: fan
3: la seva carta.
0: Fan, menjar, sí. Sí,
4: fan més o manco, sí, fan llonguets per berenar es de matí i després menú.
3: Fan dinar.
4: Sí. Més que és un bar de, això,
5: de, tota la vida.
4: De menjar, sí, de tota
3: sí, sí,
4: la vida.
3: Sí, sí, però sí. Clar, és una aventura emprendre i trobar un local, que és allò que de Neines, per tenir un restaurant.
4: Sí.
3: A més que un restaurant s'han de tenir en compte que tingui el tema de fums, perquè ara xerrant així, però tècnicament té les seves complicacions. Mm. Però bé, tenim...
4: A més d'agrair d'aquest bar, del bar Sion, és que han mantingut el bar talment entera.
3: Uh-huh.
4: És a dir, que no han, segurament han arreglat coses, però no han fet obra ni l'han capgirat.
3: El més amant, com per l'estil.
4: Exacte. Té la mateixa essència.
3: Uh-huh.
4: Bé, un cas diferent és el d'Anna Dolors, de Cuina Dolors, cuinera i filòloga, que just aquesta setmana ha anunciat el seu nou projecte, obrir una cafeteria-restaurant a Llumajor, i que durà el nom de Flaire Gastronomia. Per aconseguir un local ha hagut de reformar una antiga apotequeria familiar, i això és el que ens ha explicat.
6: Sortosament, he de dir que no he hagut de passar escalvari de cercar un local on poder desenvolupar aquesta activitat, perquè justament obriren les portes d'una antiga apotequeria familiar restaurada i, per tant, partim d'una situació privilegiada, en som totalment conscients. Ben, per curiositat, sí que a desiar mirar preus d'altres locals i realment és gros el que demanen. Sincerament, no sé si m'hauria engrescat a tirar això endavant sense tenir a disposició aquest local familiar.

0: Ja ho ha dit, Nadalot, si no fos perquè ha pogut reformar un local familiar, no saps si s'hauria engrescat a obrir aquest negoci.
1: Clar, també ho ha dit des d'esprilègic, que jo tenc aquesta potequeria familiar, que ja no és una potequeria, i que la puc transformar més o menys en restaurant.
0: Però bé, el preu de lloguer dels locals no és l'únic problema amb el que es troben els nous restauradors. Nadalot, per exemple, s'ha hagut de fer experta en reformes.
2: Mira, quan vàrem començar tot el procés, vàrem veure que l'edifici tenia mancances d'instal·lacions, de seguretat, d'accessibilitat, i de sobte ja no només som cuinera i filòloga, també som experts en tractaments ignífugs per protegir les vigues en cas d'incendi, en maquinària trifàsica i monofàsica, en els tipus de classificació de rajoles antilliscants, etc, etc.
1: Que divertit, quan... Això que ens expliquen, divertit i no divertit, però divertit com ho compta, de cada cop som experta en tot això, perquè, clar,
3: t'imagines?
1: Muntar un restaurant té uns requeriments importants a hora de construir-lo.
3: És que hi ha una part que no només has de saber fer la teva feina al capdavant d'un negoci, el que sigui, sinó que has de fer la gestió absoluta.
0: T'has de fer expert en tot.
4: Clar, no queda més remei.
0: La burocràcia, tots els papers...
3: Tot. I això dona una bona matadura... això sol donar una bona matadura.
4: Sí, mal de cap. Sí. Vaja.
3: Sí. És a dir, que segurament...
4: No te'n vas a lleure sense haver après res.
3: No, que segurament a l'inici serà més tot els truïs de gestió que el que és poder cuinar o poder servir o poder oferir el que tu vols, no?
4: Bé, i Nines ens explica el costós que és mantenir un equip de treballadors amb un sou digne o fer tota la paperassa, com dèiem, i burocràcia que comporta tenir un local de restauració. La sentim.
5: És un tema d'estructura, de que no hi ha diferència entre un petit empresari i un gran empresari, com en el nostre cas, que som dos, amb aquesta empresa i tres empleats, els quals volem cuidar i que ells tinguin un sou digne i les condicions que han de tenir, i en conseqüència no és equitatiu en el nostre cas, perquè fas moltes hores de feina i per tenir un sou, per poder viure dignament, i en el final tots els papers se'n van a gastos, a legislació, a burocràcia, a manteniment...

0: I aquestes restauradores demanen més ajuda al seu sector, Neines, amb un any que fa que ha obert aquest negoci, ja explica que si no se'ls dona suport, molt de bars i restaurants locals hauran d'acabar tancant.
1: Crec que estem un poc abandonats els petits empresaris, certs petits empresaris, perquè és el nostre cas, i si no cuidam un poc aquest sector, desapareixeran els bars locals i restaurants i se convertirà tot en globalització o que tots els bars s'assemblaran i no sabràs si estàs a Oslo o si estàs a Mallorca. I nosaltres el que volem fer és mantenir un poc aquesta essència de bar mallorquí de barri i de moment aquí estem, vivim un any i esperem que siguin molt més.
2: Bé, ja passa això,
0: Ja passa,
2: que res i tot,
0: no? Que
2: a vegades dius...
0: Sí.
2: A vegades dius, ja no sé si som a Palma o som a una altra ciutat europea.
3: Aquesta
4: fesomia. També donar veu en aquest petit local amb persones emprenedores.
5: Són petits herois, saps?
2: Sí.
5: O sigui, en un moment com aquest...
0: Du molta feina.
2: Sí. Sobretot es posa per endavant, no? Es s'ofici o la passió, no? Allò que te motiva, aquell entusiasme per tirar endavant un negoci. Bé, na Dolors, que encara ha de fer aquesta passa d'obrir el seu restaurant a Llumajor, recordem, se repeteix a ella mateixa sempre la mateixa paraula, coratge.
6: Per tant, coratge. Això és el que me repeteix cada dia i és el meu missatge per totes aquestes persones que estan intentant tirar endavant un projecte de restauració partint des de zero. Si tot va així com tenim mega manco pensat, si intenció és obrir les portes passat l'estiu, i sí, ho repeteix, com va passat la temporada... Per descomptat que mos arribarà qualque turista, però és que això no ho feim per ells, sinó per la gent d'aquí. Si voleu tenir la informació actualitzada, mos podeu seguir a través de les xarxes socials @flairegastronomia.
4: Va, que era el testimoni de na Dolors, i en tenim un altre, perquè qui ens ha fet pensar avui en aquest tema és en Sebastià Cloquell, que ell està en procés també d'obrir el seu restaurant i ja té local, la qual cosa l'ha fet molt content. Sebastià, com estàs?
7: Hola, bones.
4: Benvingut. Què has trobat d'aquests testimonis, d'aquestes dues companyes teves
7: d'ofici? Pues que no hi podria estar més d'acord, de veritat. No havia vengut jo tan reivindicatiu, però no me'n falten ganes de posar-m'hi, perquè realment és un abús i una vergonya. I si voleu, vos puc sintetitzar ràpidament quin és el problema dels tres passos, que és bàsicament que un traspàs hauria de ser la mitja de les ganàncies, és a dir, de la caixa diària demostrable i un promís de la darrera inversió, i purament s'està convertint en un negoci especulatiu. És a dir, el mateix que passa en l'especulació en la vivenda passa amb els tres passos, és a dir, la llei d'oferta-demanda genera que la gent pugui demanar uns preus irrisoris damunt dels locals que no tenen el valor que demanen.
4: I Sebastià, tu finalment n'has trobat un de local? Era un bar abans? Era un restaurant? O tu li estàs transformant?
7: Sí. Exactament. Jo, de qualque manera, som cuiner, 10 anys d'experiència, un poc en més ja, he definit una oferta gastronòmica molt concreta i he estat cercant un local on jo pugui fer això. Ara, jo estava obert a el que trobàs, vull dir, m'he adaptat a el que trobàs, perquè després també hi ha un tema que, més enllà dels tres passos, has de tindre unes normatives. I no es pot fer, per exemple, agafar un local buit amb una llicència d'explotació que no és del sector de restauració i canviar-ho, perquè no acaba d'haver moltes ajudes, cosa que no estic tan en contra, perquè sí que és vera que hi ha certes barriades o certes zones que tampoc em porta a potenciar posar-hi més bars o més restaurants. Però això és com una arma de doble fil, perquè també impedeix que els petits empresaris o emprenedors, més ben dit, perquè jo encara no som empresari, molt poc a mi insertar dins del sector, perquè, de qualque manera, les traves, per quan un comença amb poc capital, se te fan més grosses.
4: Clar, tu dius que té molt clar quin menjar vols fer, perquè tu ets cuiner, clar, però què passa? Que per arribar aquí a tot un procediment que és llarg, no? Sebastià, poder arribar a que la gent pugui tastar els teus plats. per això que dius. Sí.
7: De qualque manera, jo també el que vull fer és posar en pràctica i dur a terme és el meu procés d'aprenentatge, és a dir, com qualsevol altra persona que té un ofici o una carrera o el que sigui, jo m'he format, he après el que està ben fet i el que no està ben fet, que és més important encara, des del meu punt de vista, òbviament, i això és el que vull posar en pràctica, bàsicament, i amb la il·lusió de fer les coses per un mateix i en la manera com un mateix li agrada que estiguin fetes.
5: Hola, Sebastià. Enhorabona. Lo primer de tot, perquè és una cosa complicada. I com te dus amb els números? Perquè, clar, això s'ha de tenir en compte.
7: Així com jo som de Montuïri, a Montuïri també hi ha un gestor i faig bastant de protagonisme, perquè jo de fogons i cuina en sé algo, sí. En sé prou, però de números mai he estat molt de matemàtiques. Però de tot se n'aprèn, i a base de fer-ho, de tot se n'aprèn.
4: I Sebastià, tu volies que fos a Palma, però dius que ets de Montuïri, però al restaurant volies que fos a Palma?
7: Sí, és a dir, si no, també em vaig estar mirant a qualque moment Manacor o Inca, però també és que és un poc sorpresa, encara no he desvelat de que fa molt de restaurant, però té una certa sensi urbanita, un poc... És a dir, crec que la meva oferta gastronòmica té molt de sentit a una ciutat.
5: Aquest
4: és el secret d'en Sebastià.
5: Sebastià, mos has de contar coses, no mos pot deixar així.
7: Sí, però, és a dir, jo m'ho he d'entendre. Fins que no havia penjat cap vídeo, tot anava molt bé. Ara m'han viralitzat el vídeo, o sigui que intentaré veure
4: que ha fet un vídeo graciós, ara tothom...
5: Però el Manco tens clar com... Com se dirà?
7: Sí, això ho tenc claríssim. Bé, només vaig pensar un nom fa mig any i m'he aferrat en aquest nom. El nom és Vius.
5: Vius.
7: Jo volia de confessar que vaig triar el nom i després li he donat el sentit. Però si voleu, vol l'explicar ràpidament.
2: Vinga.
7: Vius, al final, a part de ser una expressió molt mallorquina, fa referència a que hi estem vius. I aquí, abans una companyera, una de les persones que ha xerrat, que n'ha fet referència en això, que és molt guapo, crec que té molt de valor, que darrere un restaurant hi hagi una persona, hi hagi l'energia de qualcú, hi hagi una persona viva, i això és un pot sentir tesi de lo que són les franquícies i de lo que és capitalitzar damunt un negoci pur i dur. Clar. Sinó que té sentit, o crec que té un valor molt important, el fet que tu vas a un local i hi ha una persona darrere que te transmet aquesta energia de que s'ho ha mirat, s'ho ha estudiat i que hi tot té un portat.
4: I sap que nom, i pot xerrar amb ell, i li mira avui, ha fet això, mira avui, te recoman que mengis això, que he anat al mercat i hi havia això...
2: Un establiment en vida.
4: Sí,
5: clar, Sebastià,
4: un contacte directe.
5: Tu has dit que tenies més de 10 anys d'experiència com a cuiner, que tu tenies molt clar com volies dissenyar aquesta carta. Com se dissenya una carta, tenint en compte... tots els canvis també socials de consum d'una ciutat com és Palma.
7: Sí, bueno, és a dir, jo aquesta fórmula de Sèrcim no la tenc. Si la tingués ja l'hauria muntat i ja, no sé, ja m'entens. Ara bé, jo crec que és purament un estudi de mercat. És a dir, tu mires si quina carència o quin damunt la població on vols habitar... Que hi fa falta o que hi pot anar bé i te tires per avant.
4: I de Sebastià, molt d'ànims, que sé que ara tens pols, un mesos de pols i obres per poder...
2: On serà?
4: Exacte, i el barri, per favor, la barriada. Dius.
5: I quan hi serà obert? Escolta.
7: La barriada, vol la puc dir. Exactament, ara mateix, no sé... Té un nom concret, però és una barriada petita, però està a darrere del Corte Inglés d'Avingudes.
4: Això m'ho entenen tots.
2: Ben cèntric.
7: Margalida Caimari, número 17.
2: Ben cèntric. I tan cèntric...
7: Estacions.
2: La darrera pregunta, si has trobat un traspàs mínimament bo, un bon traspàs.
7: Sí, he trobat un traspàs mínimament bo, he de dir, i he de donar crèdit a una antiga propietària del local, a la Lota Mallorquina, que la veritat és que precisament no ha especulat molt damunt el preu. Ara bé, per què? Perquè l'estat del local deixava bastant a desitjar i perquè era un local amb una llicència de bar-cafeteria. Mm. És a dir, que jo tot i haver pagat un traspàs, és a dir, econòmic per al mercat, sí, econòmic per la meva economia, zero, però bé, el que passa que m'he hagut de... És inversió grossa per jo es fes canvi de llicència en tot això, en tot el que això representa.
5: És això, dir, és molt car?
7: Fora fins a Netsòtil. Tota la nova normativa de bancs adaptats. És a dir, he hagut de contractar un enginyer industrial perquè me faig un...
4: Es projecta, clar.
7: Es projecta industrial i tot això pues, m'ha encarit per doble o més bé per triple.
2: Ells podran venir a dinar i sopar. Dinars i sopars.
7: Però... Espero que sí.
4: En hivern, sí. Més o manco?
7: En hivern estirà obert. Sí. O hi ha d'estar perquè si no...
2: Si no, no surten
5: si no,
2: números.
5: Si no ve el gestor de Montuïri i t'arrea fuerte.
7: Haurà de venir a posar ordres, jo.
4: Sebastià, molta gràcies. Sort amb aquestes obres i amb aquest restaurant. Fins aviat.
7: Molta gràcies a vosaltres.
4: Gràcies, bon dia.
7: Bona hora baixa.
4: I d'aquest reportatge que hem fet.
5: Mare santa, quina il·lusió ha de tenir en Sebastià i... pal·liar-se la manta a la cabeza i en un moment com aquest apostar, no? Que enhorabona.
4: Endavant, clar que sí. Raquel, ara m'ho toca parlar de les teves cosetes. Ui, ai.
3: Dental, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
8: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: UCI o UVI. Quan parlem de malalts o de malalties, és habitual sentir frases com «Han ingressat el meu avi a l'UCI» o «Na Catalina ha tingut un accident greu i és a l'UVI». Tant UCI com UVI són formes adequades. UCI correspon a Unitat de Cures Intensives, mentre que UVI correspon a Unitat de Vigilància Intensiva. En tots dos casos, es tracta de denominacions llargues que sovint es redueixen a sigles per comoditat i perquè són bones d'utilitzar en el llenguatge quotidià. Les dues sigles es pronuncien com una sola paraula. En el cas d'UCI, cal tenir en compte que la C s'ha de pronunciar amb so de S, és a dir, U-C-I, i no amb el so castellà. Pel que fa al plural, les sigles es consideren invariables i el plural es marca amb l'article o amb adjectius. Fixeu-vos. Han augmentat les UCI de l'hospital. O hi ha 20 UVI disponibles. Per exemple. Ah, i s'escriuen sense punts. Esperem a no haver de passar mai per una UCI o una UVI, però hem d'agrair que existeixin, perquè s'hi salven moltes vides. I terme explicat, terme acabat.
1: IB3 Ràdio és diversió.
2: El Dia Menorca ja hi tornem a ser. Un any més viu les festes de Sant Joan amb tots els protagonistes de Sa Qualcada. Us esperam des de Ciutadella i per totes les illes, dilluns de 12 a 1 i dimarts de 12 a 2, amb sa retransmissió en directe del primer toc de Fabiol.
1: Un Sant Joan de dalt de tot, amb IB3 Ràdio. Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: el teu moment de Tèntol.
1: Bon dia, jo soc Naina i diria que el meu moment de Tèntol se troben sobretot en aquelles èpoques en què no tinc tant de volum de feina i per tant tinc més temps lliure i puc aprofitar per fer en el dia a dia aquelles coses que m'agraden, com per exemple llegir, anar a la platja ara que ve l'estiu, fer exercici, o també provar qualque cosa nova, apuntar-me a qualque curs o aprendre de fer alguna cosa que no havia fet mai.

0: Contracor, amb Raquel Agüeros.
1: Ai, Raquel, Raquel nostra. Tenim un cantant per aquí que actua avui vespre.
2: Actua avui vespre i, a més, és portada del diari Última Hora d'avui.
3: Ha estat de passeig.
2: Està de passeig, xerrant d'Alejandro Sanz, que avui vespre, avui a les 8, farà un concert a Son Moix, i ahir va sortir en barca, però no en una barca nostra de llaüt. Una barca bona.
3: I una barqueta, no.
2: No, barca, bona. Barca, clar. Amb la Glòria Fluixà, l'exministre Mitja Vila, l'artista Domingo Zapata, i varen anar a Aigües de Cabrera.
1: Que bé, quina sort.
2: Sí, la veritat és que sí.
1: Espera que no s'ha menjat molt, perquè avui...
3: I que no s'atorràs. Ben que dic que se posaràs protecció solar, bé, perquè si no avui vespre...
2: Ell viu molt de temps a Miami, no?
1: De fet, ja està basat.
2: Està basat en
1: té
2: això.
1: Té call, com diuen els mariners.
2: Sí.
1: Però ja se pot preparar, perquè de fet ja fa hores que hi ha gent que fa cova a Son Moix per
3: no
1: poder
3: fer, no?
1: Entrar en aquest concert.
2: Jo no aniré. No aniré.
3: Ah.
1: No hi aniràs.
3: No sabia si entraves.
2: Vosaltres aneu?
1: No, però ja m'hauria agradat anar-hi.
2: Ah, sí?
1: Perquè té molta feina.
2: És que hi fa molta calor, també. Jo no sé. Jo trobo que hi ha massa d'actes a l'estiu amb la calor que fa, no?
3: Sí.
2: Per favor.
3: I sé que ve. Encara m'endarà més de calor.
2: No, sí, ja ho han dit, ja ho han dit avui. Per cert, xerrant del Mallorca, hi ha un bon trull, perquè ja sabeu que l'entrenador Martín de Michelis havia firmat, s'havia compromès a entrenar l'equip a segona divisió. Resulta, però, que ha vengut un altre equip, el Leipzig, alemà.
1: Mira, ells parlaven de Leipzig.
3: Sí.
2: El Leipzig alemà.
1: És el poble allà on va néixer en Wagner i va morir en Bach. Sí. Clar, és que nosaltres tenim altres tipus d'informes.
2: Clar. No, però tot està així com molt relacionat, no?
3: Sí. És una mica wagnerià, també.
2: Sí.
1: També és informació correta.
2: Sí. La veritat és que sí. No només això, és que avui, òbviament, hi havia donat la seva paraula de que quedaria aquí, a segona divisió. Uh-huh. De fet, ho va dir abans que l'equip baixés.
1: No te feia jo d'informació esportiva, també, oh?
3: Crec que encara no han dit cap nom, oh? No han dit ni Alejandro Sanz ni de Michelis.
1: Ah, sí, val.
3: Perquè anava a dir...
1: I de Michelis també l'han dit.
3: També. Sí, no sabia si anaven xerrant de famosos, però sense...
2: Però avui...
1: No, direm noms.
2: Avui, ahir va passar una cosa...
1: Què va passar?
2: Amb en de Michelis, que el periodista de Onda Cero, Paco Muñoz, d'aquí, òbviament, com que el club s'ha quedat sense entrenador, tot i que en de Michelis encara continua sent l'entrenador del Mallorca fins que el nou equip pagui 2,5 milions d'euros perquè s'ha de fer càrrec de la seva clàusula, els periodistes, òbviament, volen saber, volen tenir una reacció d'en de Michelis.
3: Els periodistes demanam.
2: Exactament, volen és el
3: respostes.
2: Que fem habitualment. Què va passar? Que anaven a fer una altra activitat esportiva, en de Michelis amb un amic, i en Paco Muñoz es va apropar a ells i va intentar demanar-los i tenir una reacció, i se va trobar una reacció no sé com dir-ho, intimidatòria per part de l'amic de Martín de Michelis. Clar, això és un bon berenar pel club, perquè encara en de Michelis és l'entrenador. Òbviament, jo des d'aquí, Margalida, volia condemnar que s'ha de tractar bé a la premsa i que quan no... Però no ni millor ni pitjor.
1: No, professionalitat periodística.
2: És que és així. Si tothom guarda silenci, òbviament, volen tenir una reacció, volen que xerri, volen saber què passa. Sobretot els socis del Mallorca, que estan ben calentets. Això s'ha de dir.
1: Bé, no la feia jo, la Raquel, parlant d'aquests temes.
2: No, sap què passa? Que ja és... No, és que me foten molt aquestes coses. Saps què te vull dir? Perquè no
1: perquè
2: m'agrada
1: tu ara que... t'agrada anar a veure el Mallorca. Ara has tornat mallorquinista, que ho sé.
2: No, sí, però a més, és que jo vaig estar 3 anys cobrint tota la informació esportiva del Mallorca quan vaig arribar aquí. El Mallorca era a primera divisió, en Gregorio Manzano entrenava, després va venir en Michael Laudrup. És a dir, m'havia de menjar tots els partits al terreny de joc, I va estar molt bé, no?
1: Clar.
2: I aquí hi ha uns coretes nepotismes, que sí. Flipes. I això s'està posant un poquet així. Volem que tot se solucione, que xerrin i, òbviament, denunciam actituds que no corresponen. No? Des d'aquí. Qui ja no guarda silenci, Margalida, Celestí, és
1: pues
2: una persona que abans no era famosa.
3: Ja no tornem a dir noms.
1: Sí, però ara el dirà, ara el dirà.
2: Però que des de que son pare va caure i va morir, es va convertir en una persona famosa. Òbviament, xerram d'en Jonathan Dick, el fill de l'amo de Mango. Varen xerrar aquí en el principi. Vos recordeu que ell criticava molt quan el varen detendre i va aconseguir 1 milió d'euros de fiança per no anar a la presó. Ell va denunciar que l'opinió pública ja l'havia jutjat. Com que ella era culpable i que ja no importava la seva defensa. I d'on varen passar directament a l'atac. Què vol dir això? Varen començar la seva defensa a filtrar moltes coses que varen ocórrer.
1: Com? Que aquesta setmana han filtrat la telefonada de quan en Jonathan Andic acaba de caure son pare i telefona emergències.
2: Sí.
1: I tot amb tota la conferència l'han filtrada en mitjans
2: filtrada
1: de comunicació.
2: S'ha filtrada sencera. Bé, l'han filtrat ells, la seva defensa, als mitjans de comunicació. Què vull dir amb això? Això ha passat sempre, no? Però, clar, ens hem de ser molt conscients de que això és una estratègia
1: no sé
2: de defensa.
1: Fins a quin punt el beneficia que s'hagi filtrat aquesta conversa?
2: Mira, jo crec que beneficia
1: òbviament,
2: en el sentit que
1: estava molt
2: afectat.
1: Clar, normal, però és que
2: estava plorant, estava molt afectat, son pare havia caigut, ei, hem de recordar que li acusen d'un homicidi, és a dir, s'enfronta a un parell d'anys a la presó en cas de que se consideri que és culpable. Però, clar, ells ja han començat a influir a l'opinió pública, no? I això
1: perquè també recordem que serà
2: perillós.
1: Un jurat popular el que finalment jutjarà
2: clar,
1: aquest cas.
2: I això, jo tinc dubtes en aquest cas. Dubtes de què? Bàsicament de que normalment els jurats populars no poden estar condicionats pel cas, no?
1: Ja, per quantes de... Tots els mitjans de comunicació van plens, tothom en parla
2: i la crònica negra no
1: parla
2: una suposada no neutralitat, una no informació cap a aquesta gent que quan s'obri judici oral, que això podem passar un parell d'anys, clar, aquest cas tothom el coneix, no? És a dir, i nosaltres també com a ciutadans jo crec que hem de saber què és propaganda, diguéssim, i què és informació. Hi ha mitjans de comunicació que ja han decidit no entrar en aquest joc. És molt difícil i és una decisió molt arriscada. Perquè aquest cas dona moltíssima audiència, no? És un cas on hi ha una mescladissa de poder, de dobbers,
1: de família.
2: Reputació, de exacte.
1: Temes familiars.
2: Bueno, no és que siguin temes familiars, és que per una banda està Jonathan Andic, per una altra banda està una crisi reputacional molt grossa, i per una altra banda està la psicoanalista
1: que tractava la relació entre pare i fill.
2: Exactament. I per una altra banda està l'opinió pública també, no? I el
1: cas...
2: germà de l'amo de Mango, que també, clar, pues, li demanen i ell ha de dir. Així que molta alerta en les coses que ens conten. Per favor, no hem de llegir tant de titulars, hem d'anar al cos de la notícia. No? Jo crec que això és un bon consell, no trobes?
1: Avui classes de periodisme en Raquel Agüero.
2: No, sap què passa? Que tots els titulars... No vull jo dir res, no? Però tots els titulars, d'una manera o d'altra, són una manipulació. En el sentit de que has de resumir molt...
1: Bé, és aquella cosa d'estirar el lector, d'intentar que el lector llegeixi.
2: Que llegeixi. Que fan, òbviament...
1: O que cliqui en aquest cas, que ara ja...
2: Òbviament, la premsa digital ha contribuït molt a que això se desdibuixi un poquet.
1: De cada vegada siguin més...
2: Sí, hi ha titulars que deixen caure coses sense dir, sense dir-ho, però sí,
1: com
2: però
1: tu,
2: no...
1: Com tu, que dius, però no dius. Però bé, avui, Alejandro Sanz...
2: Avui Alejandro Sanz.
1: Ja comença a les 5, és a dir, d'aquí 20 minuts ja s'obren les portes, hi haurà disc jockeys, hi haurà festa.
2: I de molt d'ànim, molta hidratació.
1: I a les 8 comença... No, A les 10 comença Alejandro Sanz, quan idò, pujarà a l'escenari.
2: Idò, fantàstic. I tenim portades i tenim... No sé si tenim...
1: Sí, tens 3 minuts.
2: Mira, la revista Semana, Luis Miguel ingresado en Nueva York tras una delicada operación. Diuen que no és per tant, però bé, lo que xerràvem del clickbait. Revista Lecturas, Candela Peña. Mi triunfo es el de la mujer normal. Candela Peña és una actriu que té 3 Goya. I tot i que sembli que ara està tot el dia fent coses, ella ha dit que en 6 anys ha fet una pel·li i una sèrie. És a dir, crec que això és un poquet el seu èxit.
1: Bé, també té on dir-ho, no? Perquè col·labora amb diferents mitjans.
2: Col·labora en la revuelta de Broncano, i clar, té molta figurera aquestes seccions, però clar, ella és actriu i ella el que vol és fer pel·lícules. Cristina Pedroche, que està a Eivissa.
1: Sí, que ha estat a Eivissa tota la setmana.
2: Ha estat a Eivissa, sí, sabeu per què, no?
1: I tant.
2: Perquè el
1: seu
2: home
1: ha obert un restaurant.
2: Sí, ella és sòcia, eh?
1: Lo que haguéssim pogut telefonar a veure que li ha anat.
2: Alerta, que ella és sòcia. Ella ha posat molta pasta en aquests i en els negocis d'ell. Sí, sí, ella té un múscul financer important. I qui té múscul també, revista 10 minuts a una finestreta, Letícia. Luce músculo en la feria del libro. I se veu una imatge de na Letícia.
1: Està fibradíssima.
2: Que és bé, ella du... ella diu que que fa molt d'esport.
1: Se nota.
2: És a dir, Letícia és una de les persones que quan te dona la mà ja te pot preparar.
1: Estrany
2: un poc. Sí que estrany, sí. Ben forta. I a la revista Hola pues, tenim una parella de moda que són la periodista Patricia Pardo i el presentador Cristian Gálvez, que ja sabeu que varen presentar l'acte central de la visita del Papa a Madrid. I aquestes són les coses. Volia fer una recomanació a tota la gent,
1: clar.
2: Perquè jo avui he arribat a la ràdio i tenia un paquet a la ràdio.
3: Ah.
2: Sí, amb un anell.
3: Un anell?
2: Un anell fet a mida per anar a Elisabet Ferrer. Elisabet Ferrer va ser companya nostra de TV3, de les notícies de fa molt d'anys. Ella va demanar una excedència i ella se volia posar a fer joies i ceràmica. I té una petita empresa que es diu Buit Artesania i fa unes coses precioses. Mm. Si voleu fer una ullada a l'Instagram, la podeu mirar, perquè és una cosa preciosa. És una superartista, Margalida.
1: I de Raquel, moltes gràcies. Quedes amb nosaltres, perquè
3: preciosa.
1: Ara tenim música.
2: Música ben famosa.
1: De sa bona. Ara
2: tornem. Más amigos yo pedí pa este año nuevo. Cada día tengo menos, pierdo más.

0: IB3 Ràdio és entreteniment.
1: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
2: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
1: Si a tu te dic pinta,
2: mur,
1: portada.
2: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha xixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
0: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
0: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Treveria.

0: falta un quart per les 5 del capvespre. Sentim una guitarra per aquí, perquè arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui.
1: Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a Batzaf i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.

0: Però ja ho ha dit, Batecs de Claró. Batecs és el nou EP de 5 cançons de Xanguito, una explosió d'amor, de memòria, de vida, d'humanitat, constel·lacions. Aquesta que sentim cobra aquest nou treball a ritme de tecnodance. És una mirada expansiva, gairebé astral, diuen, sobre els vincles humans i sobre la necessitat de tornar a mirar més enllà de la immediatesa quotidiana. Divendres l'estrenen a Ciutadella i a la Rabassa Sant Joan, en el Parc de la Mà, també hi seran Xanguito i aquest Batecs, que a continuació ens endinsam.
1: Batecs, Joan, com estàs? Benvingut.
2: Molt bé, moltes ganes d'estar aquí.
1: Perquè quant ets a la música d'aquesta envergadura, t'han de dir Xanguito.
2: Bueno, Xanguito realment s'ha convertit en un nom del grup, perquè a mi la gent m'ho coneix com a Xanguito des que vaig néixer, però realment ara, perquè se distingués que entre el grup i jo, Xanguito el grup, i Joan Xanguito, jo.
1: Tu, sí, benvingut, idò. Gràcies.
2: Gràcies.
1: Me'l faràs ballar, amb aquest nou disco.
0: Clar, perquè aquesta cançó va avançant, i se posa bastant...
2: Mira, ara ve els trocs tecno.
1: Ara ve.
2: Voleu escoltar els trocs tecno?
0: Sí, pujant.
2: Escolta els trocs tecno, veuràs.

0: Perdó, Joan, no vas de bromes, que, eh?
1: No, gens, eh? És que han dit tecnodance, però és més hard techno, això.
2: Hard techno, digue-li el que vulguis. Ara, això no és directe, és un moment molt especial, que espero que la gent pugui venir a veure la gent que ho ha escoltat. Si això els ha impactat, que vinguin en directe, que impacta encara més el que passa.
0: Que bé.
2: El que tenim preparat, sí.
0: Has de dir que la música electrònica ja és un instrument més en aquest disco teu nou?
2: Sí. Sempre mos ha agradat experimentar en tot tipus de música. Mos faltava en estils com el techno i en fer aquesta cançó. Vam dir, ara és el moment de ficar-ho.
0: Ho tires tu? Tens un DJ, una persona encarregada?
2: La persona que ha fet la producció d'aquest tema, perquè jo no me sortia bé fer aquest estil de música, és n'Adrián Riera, que és en so que, de fet, és la mateixa persona que va fer el videoclip de Te vendré a cercar i que ha estat sempre fent feina amb nosaltres, i ell és DJ, i de petits, de fet, va ser la persona que vaig començar a fer les meves primeres cançons amb un ordenador. Uh-huh. I li vaig dir, si m'ho podia ajudar, i ho va fer encantat, i aquest és el resultat.
1: I xerrant d'ordinadors, precisament aquesta cançó, Constel·lacions, té un videoclip que no s'ha fet com se fan tradicionalment, amb un rodatge tradicional, sinó que s'ha fet en via.
2: Uh-huh. Sí, està generat amb intel·ligència.
0: Fer servir la intel·ligència artificial.
2: Em poder explicar la història, perquè, clar, imagina't ara, intentar fer un videoclip de ciència-ficció com és aquest, que és l'idea que teníem de com havia de ser, i clar, la manera de fer-ho era amb intel·ligència artificial, i després de veure tots els reels que van per Instagram i això, que de vegades no saps si són reals, on la van dir, perquè no provant de fer-ho amb aquest sistema, i van contactar amb en Miqui Duran, que és un director.

0: Plasmada.
1: Que sortiu tant a Mallorca com en el Machu Picchu.
0: Ah, sí.
2: Clar.
1: I Times Square.
0: Això et sé gràcies a... Aposta, avui hem de fer intel·ligència artificial perquè no teníem el pressupost per anar fins al Machu Picchu, a Xangai. I... Clar, hi ha un altre planeta, també, un poc més car.
2: És a dir, és possible que vos hagi donat més matadura fer servir la intel·ligència artificial que haver de pagar tot el que suposa fer un vídeo com, amb tots els costos que té, no? Que són molts. Mm.
0: Sí, a veure, és veritat que en intel·ligència artificial se pot arribar a fer coses d'una manera més accelerada. El manco en el nostre cas ho hem pogut fer així. Però és veritat que hi havia moments, de, sobretot a l'hora de fer muntatge i tal, i a l'hora que nosaltres ens paresquessin, perquè potser de 3 segons que surt una persona que s'apareix a ella, se n'han hagut de generar, que sé jo, igual 5 minuts o 6 minuts per tenir aquests 3 segons que... Mm-hmm. Que apareix ell.
3: Sí, i perquè més sigui de fer... semblant la intel·ligència artificial s'ha de fer molta feina.
0: Sí, s'ha de fer molta feina. De fet, hi ha persones, mira tu quina cosa, hi ha gent com, per exemple, en Josep, que és el baixista, que surt clavat.
3: Sí?
0: Li van fer un parell de fotos, va actuar una mica tal, i surt clavat. En canvi, hi ha altres persones que no hi havia manera. No hi havia manera.
2: I tu com surts?
0: Jo surt bastant clavat.
2: Sí,
0: jo surt clavat.
2: Te sents bé? Perquè, clar, això és una... És una altra cosa.
0: És una sensació estranya, realment. Una sensació estranya perquè, sobretot, la persona, quan se veu, diu, jo, aquest no som jo, aquest té una pica aquí que jo no tinc, o què tal, però la veritat és que en el resultat final, que lo important era explicar la història que volíem explicar, sí que ha complit la seva missió, seguia, i molt ha servit el videoclip. Igual que si ho haguéssim fet en dibuixos animats o un altre tipus de...
3: De tecnologia
0: sí. o de fer art, realment hagués... també sempre ens pot pensar que no t'apareixes o el que sigui, però ja sí que és dubtós perquè és quasi igual, però no acaba
2: de ser. És mentida.
1: Sí. És el treball en el que heu quedat més a pla, des que és el més ambiciós, clar, són 5 cançons, 5 batets.
0: Sí, són 5 cançons, 5 batets, i tenc que ser més ambiciós perquè realment anàvem a fer un disc i les cançons estan fetes, els problemes que s'han de produir, s'han de mesclar, s'han de masteritzar, tot això, que és una feina que dur molt de temps, i varen decidir centrar-nos en aquestes 5 i dedicar-los els temps com els d'un disc, només en aquestes 5 cançons, per donar-los a cada una els temps que se mereix, i cançons ja en tenim moltes més, en seguirem fent, però en aquest moment...
3: I en els directes podràs compaginar-ho, no? Amb aquestes 5 d'aquest disco i tot el teu repertori, que ja sabem que és amplíssim.
0: Sí, ja tenim el directe fet. De fet, l'estrenem aquest divendres a Ciutadella, dimarts a Palma, i diumenge aquí ve... a Esporles.
2: Dimarts a Palma, a quina hora i on?
0: Dimarts a Palma, a la Revolta de Sant Joan, en el Parc de la Mà, a les 11:30. A més, no només tocant nosaltres. Sabeu aquesta festa, que és, jo crec que és de les més grosses que se fan a Palma, és increïble. Hi ha unes gentades, hi ha un molt bon ambient, hi ha un rei de dimonis, també. Molta cultura popular. M'apareix que també hi ha Ball de Bot, que toca el Mallorca abans, i és a dir, és una tarda espectacular.
3: I una nit màgica.
0: I una nit màgica, també.
3: I que també, que bona nau a la prèvia de Sant Joan a Ciutadella, que és allà on estrenareu el disco, també un festival.
0: Sí.
3: Que també ja haurà molt d'ambient de Sant Joan, òbviament.
0: És el Festival de Sant Marçal, també toquen pel de Gall i Suc i Sopes, que són grups molt coneguts a Menorca.
3: I molt estimats.
0: I
3: per Valtos també, perquè ho compartim moltes vegades.
0: Sí, de fet, hem compartit moltes vegades l'escenari, en guany també hi haurà diverses vegades, i de fet hem fet una cançó junts en aquest
3: EP, sí,
0: que se diu Festa.
3: Festa.
2: No, escolta, no estaria malament.
3: No, és que en Xanguito ha vingut disposat a fer-vos ballar i a fer-vos anar de festa.
1: En Xanguito sempre fa festa, però aquest disc encara és més festa, perquè és el més curt de tots, però que té... una gran varietat d'estils, no? Sentíem des de tecnodance, passant per rimes tribals, per música llatina, per country, per cançó d'autor.
0: Sí. És a dir, nosaltres realment no pensàvem en fer molt d'estil diferent, simplement fèiem les cançons, el missatge, i després veiem quin estil de música pot anar a el que volem transmetre amb aquesta cançó.
3: Vols que l'escoltem un poc en aquesta
0: cançó? Sí, dali.
1: Vinga.

0: va ser aquesta festa. Ara aquest estudi, tothom aquí ballant, Joan. Però vos has dit que mos faries una cançó en directe i no pot partir sense van fer-la.
1: Vinga, que ja sona la guitarra.
0: Quina faràs?
2: Després d'aquest subidon en sa festa, faré una cosa més tranquil·la. Pues si hi ha qualcú que li fa ganes fer sa sesta.
1: Per baixar-ho tot. Per baixar-ho tot.
2: Sí.

0: Joan, ets
1: Joan Changuito,
0: un supercoret.
2: També serà cançó d'estiu.
1: Quina cançó més preciosa. I tant que sí. A més, no deixar mai l'amor en les teves cançons, que és preciosa.
3: Sí, sí.
1: I del Changuito, gràcies. Exacte, no només és festa, també amo. Gràcies per presentar-nos el teu nou EP, Batecs. Recordeu, dissabte, divendres a Ciutadella, dimecres,
3: dimarts.
2: Se revela a Sant Joan.
1: Dimarts sí. A Palma, la revela al Parc de la Mar, i el cap de setmana que ve...
3: Diumenge, cap de setmana que ve, dia 28, a Esporles.
2: Beníssim.
1: Changuito, gràcies, a bategar tots.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Una salutació a tots els oients.
1: Adéu.

0: títol.
1: Heu de saber que avui a les 7 la il·lustradora andalusa María Jesse, una de les més reconegudes internacionalment, presenta El Principito, l'edició il·lustrada per ella del Petit Príncep a la llibreria Rata Corner.
2: Tèntol, amb Margalida Mateu.
1: És el moment d'encetar la tercera i darrera hora del programa d'avui. Ho fem amb Antoni Cardell, que és aquí amb nosaltres al control tècnic, i avui la companyia d'una il·lustradora com és la María Jesse.

Allò sí, la il·lustradora de Huelva, Maria Hesse, una de les més reconegudes, llegides i premiades del sector de la il·lustració espanyola, ha recreat amb el seu estil inconfusible El petit príncep, l'obra per a petits i grans que Antoine de Saint-Exupéry va escriure el 1943 i que s'ha convertit en referència literària de tots els temps. N'ha fet ella una reinterpretació contemporània tant dels personatges com dels planetes.